0: TV3 Ràdio és diversitat.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
2: Tentol!
3: Tentol! Tentol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
4: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
7: Les fites netes, amb Tomeu Mesquida.

0: Aito meu, mesquí d'estimat, com anem?
1: Molt bé.
0: Benvingut.
1: Gràcies, aquí.
0: Ah, que bé,
2: ah, mira, és... Què ha estat, això?
0: Ah, que m'agradarà el programa d'avui.
1: Que idò, sí, cabretes, cabretes.
0: Cabretes i formatge.
1: Formatge. Avui anem de formatge.
0: Que bé, m'encanta.
1: Ja m'han demanat diverses persones, a menys si m'havia duit. Me sap greu, però he d'avisar tot i vetres que avui no hi ha. Sí, sí. Aquí a dins se m'ha recriminat a la peixera.
0: Ja n'he provat bastantes marques de formatge de cabra mallorquí.
1: Jo crec que aquest l'hauràs provat,
0: idò. I te puc dir que...
1: T'agrada?
0: Que m'agrada,
1: sí. Ets el consumidor habitual de formatge. Molt bé, molt bé. Idò, mira, vam que xerrar d'una cosa un poc curiosa. No és que xerrem de formatge així ni de producció, això, si vols un dia podem conèixer com se fa el formatge de cabra o d'ovella, sinó que volia dur un tema que potser és una mica més desconegut, però que aquí a Balears és una cosa bastant habitual, que és que així com hi ha temporada, no? Que estem acostumats a esperar les domàtiques bones de Coda Bou en l'estiu, que les figues, ara hi ha hagut les figues flors i vendran les figues bones, que ens hi ven esclatassangs, no estem tan acostumats a entendre o veure que la producció animal, sigui formatge, sigui nous, sigui carn, també té una temporada. Uh-huh. I és formatge de cabra i és d'ovella, però avui xerrem de cabra. En l'estiu a Balears, tradicionalment, s'ha deixat de fer. O sigui, ara no seria temporada de començar a fer formatge. Podem menjar formatge tot l'any perquè hi ha diversos estadis de maduració, però ara és un moment on s'atura la producció de formatge. No hi ha producció en termes, t'estic dient, de petites formatgeries tradicionals que pues, tenen les ovelles, les cabres que tenen, s'aturen i fan una pausa per les calors i per altres coses que aniran descobrint que no afavoreixen a que se pugui treure una llet de qualitat per fer formatge.
3: I d'això fora formatge, Tomeu, no ho sé.
1: No pot
3: si,
1: viure fora formatge.
3: Sí, no, sé si puc...
0: no, en el mercat en trobaràs.
3: No, sí,
1: en trobaràs, és el que dic. El que ara, per exemple, no trobareu un iogurt acabat de fer de llet de cabra perquè... s'aturen moltes formatgeries de fer aquestes coses més fresques. Ara seria més per menjar formatges més vells. I avui he demanat ajuda a una formatgeria, que és formatges de sa cabreta, de Pollença, i contarem amb en Nicolau Cerdà Pons, que és el que mos ha contestat, però bé, també té un soci, que és en Josep. I bé, és un projecte recent, per dir-ho de qualque manera, no és que duguin tota la vida, ells venen del món del turisme i se varen poder, o varen prendre una decisió molt conscient de reinventar-se, tot i que tenien èxit en els seus espais professionals del turisme, i varen agafar una guarda de cabres i se varen posar a fer formatge. O sigui que és una història que part de, sí, bueno, de com de tornar a creure en que se pot viure dignament de la pagesia.
0: Mm-hmm. Idò, t'apareixi i les començam a escoltar? Xerrem amb en Tomeu, no?
1: Sí, no, amb en Nicolau.
0: Nicolau,
1: sí,
0: però...
1: començarem amb en Nicolau i li he demanat a ell, a mi, que mos conti exactament com és o com seria per ells la temporada de llet o de formatge de cabra.
0: Molt bé.
4: Nosaltres quan arriba a final de juny, més o manco, per això elles comanden sempre fins a principi de setembre, mitjan setembre, aturam. I ho feim per diverses raons. La primera és que tradicionalment aquí a Mallorca i Menorca és el que se feia bàsicament perquè no disposàvem de farratge verd que ells puguin pasturar, de farratge de qualitat. No varen decidir seguir fent això que se feia tradicionalment perquè si no la qualitat de llet baixa molt i la qualitat de formatge en conseqüència també baixa. Després també ajuda que al final també és més mal de fer distible que l'ou formatge, tot el que són càmeres i sistemes de refredar també gasten molt més. Bueno, són moltes coses i molts de detalls que ens duen a aturar la producció aquest mesos d'estiu. Però bueno, això ja et dic, tradicionalment és el que se feia. Menorca, de fet, si ens fixem, totes les festes de cavalls es fan d'estiu i se feien per això. Comencen per les primeres a Sant Joan i acaben per setembre.
3: Uh-huh. Ens ho explicava Nicolau Cerdà. Clar, Tomeu, en les plantes és fàcil d'entendre, veient quan broten, quan floreixen, quan fan fruit, però amb una cabra o una ovella, clar, és més difícil de veure aquesta temporada, no? Com la llegeix un pagès o un ramader?
1: Clar, no és que hi hagi una cosa visual que vegin ells les cabres ovelles, segueixen mirant la part vegetal que et sostén d'aquests ramats. Clar, una producció de formatge tradicional o ecològic, com és el cas dels formatges de la cabreta, ells formen part d'un cicle, no? Les ovelles o les cabres se posen en zel, després fan una gestació de 5 mesos, després hi ha espart, la criança, i un pic ja han surat aquell cabrit, ja pots començar a treure un rendiment fent munyides pastures regularment i d'aquesta llet acabaràs fent un formatge. Però, clar, si ara no hi ha pastures, que és el que passa en l'estiu, ja aquí hi ha un fet determinant, que és que el farratge bo, quan han passat, quan comencen aquestes calorades que hem viscut,
0: ja,
1: pues ja és cosa seca, ja té, li falta més proteïna, li falten més sucres, i els animals se posen un poc en mode supervivència,
0: repòs,
1: sí. Repòs, i anem a surar-ho com puguem, i ja ho veurem. També se mouen mancos, no és del tot. I si ho extrapolam a la carn, per exemple, en la carn de me passa el mateix.
0: Sí.
1: No és casualitat que per Pasco mengem panades o per Nadal mengem cabrits o el que sigui, perquè coincideix que són les èpoques on hi ha més pastures. Els guardes poden tenir el luxe de tenir els animals perquè saben que els assoliran quan ja hagin passat les primeres llets, poden començar a pasturar, engreixeran aviat i ja aniran surant els animals. O sigui que és vera que mos hem acostumat, perquè hi ha maneres d'alimentar les guardes durant tot l'any, mos hem acostumat a lo millor a tenir disponibilitat d'aquests productes tot l'any, però un temps anaven marcat perquè lo tenien i anaven de net a net i menjaven menys carn, que és una cosa que ara també se diu bastant, i era bàsicament perquè la disponibilitat que hi havia anaven repartint. I ara pues, aquestes petites empreses que intenten ser sostenibles, ja no només en lo mediambiental, sinó també en l'econòmic, pues, t'has d'adaptar a lo que tens. Si tu vas en les pastures que te dona la terra que tu tens, no has de comprar pinça, no has d'importar coses de fora, i per tant tens una despesa exacta.
0: Clar, però també deixar de produir econòmicament t'has de fer...
1: Sí.
0: És
1: una complicació, clar. Tot el que has produït durant l'hivern, si ho has venut, ja són uns ingressos que has fet, i si no, pots anar venguent aquella producció que tens de l'estiu. Però sí, tot té lo seu. Tot té... T'atures, però també atures de guanyar. I una cosa important que jo no coneixia, clar, cercant una mica com així tradicionalment s'havien aturat, he trobat un estudi de SUAP, de la Universitat Autònoma de Barcelona, que xerra que la llum té bastant a veure també amb aquesta decisió de muntes remats. O sigui, la fotosensibilitat... El fotoperiode, millor dit, perdoneu.
0: Fotoperiode?
1: Sí, que això el que passa és que els dies se cursen després d'en l'estiu i el que els cossos dels animals comencen a fer és generar més melatonina, que això va en el cervell, que activa altres hormones, i aquestes hormones bàsicament farien que els ovaris, després d'una època de repòs, se tornin a activar, i això és el que se coneix com estar en zel, no? Quan les oquides que van mogudes o altres paraules més o manco afortunades.
0: Anar mogudes.
1: Clar, i no, ara és en contra...
0: És molt popular, és que fa estona que no ho sentia.
1: Bueno, pues se sent, hi ha altres expressions poc afortunades, com anar plena, bé, desastre, referir-se als animals que no han envaït massa bé, però que s'usen, no?
3: Som els humans, eh?
1: Som nosaltres que parlem aquestes paraules, no elles. Clar, i elles en l'estiu no tenen ganes de gresca, així com la primavera i la sangre altera, no, vendria a la tardor, quan se quedaran embarassades, i ja per primavera ja estaran surats els primers cabritets i ja podran aprofitar aquestes pastures més bones per començar a menjar.
0: Exacte.
1: Sí.
0: Per tant, tornem un altre pic en Nicolau, perquè aquesta temporalitat no només és una decisió comercial, com de...
1: No.
0: També depèn de la llum.
1: Sí.
0: I tot això afecta la producció. L'escoltam, idò?
1: Sí.
0: Davant.
4: Nosaltres triant, perquè nosaltres per aixugar-les el que hem de fer d'una mascle, la cabra té 5 mesos de gestació i els 2 primers mesos encara poden venir. Tres darrers, elles han de descansar. Què passa aquí? Juntant que duen molt de temps en producció, des de setembre fins a maig-juny, i s'ajunta que elles també noten que estan embarassades. I clar, això mos facilita que nosaltres aixuguem. Però també és un poc una decisió d'un pagès. Vale? Comencen a davallar la qualitat de llet, comencen a davallar la producció, i arriba un moment que pel que mengen i el que produeixen també arriba a ser insostenible, i aposto a tirar.
0: La calor, per tant, no només fa de ballar els litres de llet, sinó també la qualitat d'aquesta llet que produeixen les cabres.
1: Sí, jo li vaig demanar també això a la Nicolau, que m'expliqués un poc per entendre, i clar, el que baixa, o sigui, seria tot, perquè mos entenguem, tenen la llet en si, té menys greix, té menys proteïnes i té menys lactosa. I no sempre és que baixi igual per tot, també depèn de lo que hagin menjat, o si beuen més aigua perquè fan més onades de calor, o sigui que estan com intentant fent un equilibri que en el final si no t'atures, a lo millor faràs més feina per tenir manco qualitat, i que necessiten una certa estabilitat de dins la llet que van traguent, perquè si no el formatge no te qualla bé, no són uniformes, i si tu tens una línia com a dia d'avui estem acostumats, que tu vas a cercar aquell formatge perquè t'agrada, no hi pot haver una variació, no? Ara que xerràvem de què m'agrada, què no m'agrada, tu vas a cercar un formatge que sap que t'agradarà, no vas a cercar un formatge i ja veurem si és bo o no. O sigui que amb això també sí miren molt darrerament.
3: Clar, però el formatge artesanal, o com un producte artesanal, també té això, no? Que aquestes petites variacions d'un any per l'altre...
1: Sí, no, és que sigui mai igual, igual que un vi, o igual que els elaborats que depenen de... Sí, d'aquell any, que estan ben arrelats, per dir-ho de qualque manera, però sí que és vera que ara i tradicionalment s'aturava perquè qualitat-preu o qualitat-resultat no compensava.
0: O sigui, que aquesta temporada pot voler dir més fer feina per treure un formatge que serà en realitat més dolent,
1: sí,
0: de pitjor qualitat.
1: Exacte, i també una altra cosa, que és forçar les instal·lacions, més refrigeració, els animals a lo millor ja t'arriben més cansats a la pròxima temporada, clar. O sigui que tot recauda amb un qualcú quan estiram una mica els límits que estem acostumats.
0: Clar, això li hem demanat a en Colau, també, sí. Què passa a la finca durant aquests mesos sense producció de formatge, i mos ha dit això.
4: Bueno, com tu dius, la feina no s'atura. Bàsicament aprofitam tot el que no tenim temps de fer a l'hivern quan tenim tota la feinada, fer formatge i distribuir, etc, etc. I bàsicament són moltes feines de manteniment, pintar, fer net, aprofitant que tenim la formatgeria sense producció per fer-li una bona repassada a fondo, després posar pastilles si no tenim temps, feines de ballar i de mantenir, i després també aprofitant per nosaltres baixar el volum un poc de feina i fer moltes vacacions, que això per un pagès per és impensable.
0: Ha dit vacacions, ho ha dit.
1: Clar, mira, fa un any crec que més o manco feim aquesta secció i varen començar xerrant de les vacances.
0: Exacte.
1: Que fan els pagesos, però mira, aquí uns altres que fan vacances, o sigui, joves estan posant un pot també fre, no està tot l'any allà.
3: Clar, perquè la pagesia no en té de vacances.
1: No en té de vacances o no... Sí, no s'ha anat basat a tenir.
3: No tenir.
1: Clar, ells ara, si tornen a producció, si sou dos, no pots deixar els animals fora
0: no,
1: a cuir-los,
0: sí no.
1: Però se'n pot anar una setmana, una altra, mira, trobar maneres, ser imaginatius i trobar solucions.
0: Aquesta feina no acaba directament a fer una peça de formatge, sinó que tot això sosté tota la resta.
1: Sí, tot és necessari a una finca i, per exemple, ara que ell mencionava els papers, la feina burocràtica, que és una cosa que se queixen moltes pagesos, s'ha de fer en qualque moment, s'han d'actualitzar els poderns...
0: I en crec que encara tenen més
1: sí,
0: burocràcia.
1: Sí, han de fer encara
0: fan
1: més...
0: Fan ecològic, eh?
1: Ells estan amb ecològic, sí, ho tenen tot amb ecològic, fan fruit i fan altres coses també, i clar, has de mantenir els quaderns de camp actualitzats, o sigui que és un bon moment també quan t'atures i fa aquestes colorades per fer aquestes feines.
0: Aquestes feines, sí.
1: Sí, sí. Per acabar, li he volgut demanar a Nicolau, clar, que mos conti, perquè hi ha gent que no s'atura, no? I li he demanat també quina seria la manera d'arribar a tenir a fer formatge tot l'any, o què és el que implica per la gent que no s'atura.
4: Bueno, la gent que fa la producció tot l'any, el que passa és que té diferents lots d'animals i ell ho organitza pues, tenir una paridera antes de l'estiu. Quin problema es pot generar? Pues, depèn molt del maneig. Si fa un bon maneig, cuida molts animals i té unes instal·lacions que li permetin sobreviure en aquestes calorades, no hi haurà molta diferència. El que sí que hi haurà és això, una davallada de qualitat de la llet, el formatge en el final no sortirà tan cremós, no sortirà tan bo, i l'animal també al final té un estrès de calor i un estrès per les altes temperatures, que en el final això afecta tant a producció, que és menor, com a qualitat del producte final.
0: Mm-hmm. Idò, sí, un formatge molt bo, perquè casualment, la setmana passada vaig anar allà on vaig a comprar, i n'hi havia
1: sí,
0: una
1: peceta, tirar.
0: I vaig comprar, i després hi vaig tornar... Aquesta setmana he tornat, dic, ja no vols queda formatge d'aquell que teniu la setmana passada? Diu, no, aquesta setmana...
1: Mira,
0: no
1: jo no li he demanat a en Colau, però sé d'altres anys que inclús he anat a la finca i no, ja no en tenien. O sigui, crec que ells fan també de net. Que bon senyal,
0: ho
1: sí. Estem contents per ell, sí. El que passa que si ara col coi entre li peca seguretat i haurà d'esperar, com esperam els esclatassants, a la tardor per menjar aquest formatge
0: aquest
1: tan
0: formatge.
1: Bo que fan. Que
0: sí.
1: Fan. Sí,
0: boníssim,
1: sí.
0: Efectivament.
1: Sí, molt bo. Bé, això, bàsicament, com a resum d'avui, si mos hem de quedar amb una idea, jo m'agradaria que anéssim interioritzant tots que això, que aquesta abundància que estem acostumats amb els productes d'origen animal és una mica fictícia, sense cert punt, ho estirarem fins que puguem, però vaja, que tot això té un cost, ja sigui energètic, ambiental, logístic, de muntes treballadors, de muntes animals, o sigui, quan té producte tot l'any, no té per què ser un bon símptoma, que és una cosa que en els pagesos de Mallorca se'ls ha criticat molt, que les tomàtiques s'acaben aviat, o no en tenim prest, o es falta producte, i de a vegades entendre quan falta producte vol dir que les coses estan fent bé i estem respectant els cicles i mira...
0: Un pues poquet ara, de paciència.
1: I també més il·lusió quan t'arriba. Ja has fet més, més talent.
0: Molt bé, hem d'acabar amb el nostre diccionari particular de Fora Vila. Avui hem d'afegir una paraula que m'agrada molt.
1: Sí, t'agrada?
0: Sí, mira, no sé per què.
1: He triat cestador, que sí. No era i havia de ser. Sí, clar, que jo vaig haver de cercar un parell de vegades quan s'escrivia.
0: Quan s'escrivia, exacte. Perquè a vegades diu, no, vàrem anar a unes noces i vàrem fer el sopar en el
1: estadors. Sí. I jo havia dit molt de temps malament estador, d'estada, jo pensava que era d'estada, però no, és s'estador, que ve de lloc on s'esten ses ovelles, en aquest cas ses cabres, que és un castellanisme de s'estadero. I és millor això, és un estable o un corral obert i, bé, altres parts de on se xerra en català, Morella en concret, li diuen a qualsevol arbre o roca que fa ombra, o sigui que sí, un lloc on pot ser resguarda de sa calor. Sí, sí. Hi ha una cançó popular, el Cove Moll, també, que diu vos teniu uns talls cellers, bons com uns estadors, les vos velen dos pastors per tancar-hi ses oboes.
0: Exacte.
1: Cançons populars que hi ha al Cove Moll.
0: Els estadors que, o sigui, efectivament, tallaven, guardaven ses oboes, perquè estaven a cobro.
1: Sí, de mal temps, de sol, sí, tenen...
0: Han de tenir cobro,
1: cobro
0: que és molt cobro. Important.
1: Ara mateix és molt important. Poseu-vos a cobro, voltros i els animals.
0: Sí, sí. I s'estadors, tot i que és vera captura segurament és un castellanisme.
1: Sí, és una paraula que
0: és una paraula
1: s'emplea per tot. No, no podíem fer que no.
0: No sé, no sabria com anomenar-la si no fos així.
1: No, estable, supos que seria, sí. Però no. Aquí no
0: però
1: estem...
0: Tampoc, no.
1: Sí, són s'estadors.
0: S'estadors.
3: De l'estaludida, sí.
0: També moltes gràcies. Quedes amb nosaltres que posar
1: si
0: un pot
1: voleu,
0: de música.
1: Clar que sí, sempre. Vinga.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
0: El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Sí, posarem un poquet de música per acabar el programa. Miquel, ja és aquí. I a menys si vos agrada avui, Michael Jackson.
5: És fàcil.
4: Hombre,
5: fàcil.
1: Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home. Home.

0: Avui sí o sí hem de dedicar aquesta píndola musical a Michael Jackson, que mos va deixar un 25 de juny de 2009. Ja fa anys, però hi poc, però ja fa anys.
1: Sí, però va ser sonat, oi?
0: Sí, sí,
2: sí, sí, sí, van enxerrar.
1: Com passa?
0: Encara s'enxerra.
1: Sí, sí, s'enxerra.
0: Aquestes darreres setmanes hi ha notícies també relacionades.
1: De 7 anys han passat. Mm.
0: Per repassar aquesta trajectòria, havien de començar escoltant el Jackson 5, que varen arribar a publicar 10 àlbums durant els anys 60 i 70, Michael Jackson i els seus germans, però el 1971 Michael Jackson va decidir començar la seva carrera en solitari. Que dir de la trajectòria en solitari de Michael Jackson, perquè podrien xerrar hores, podrien dedicar programes sencers a la seva trajectòria, però podem dir que potser quan va començar a fer-se més famós va ser durant els anys 80 a través dels seus videoclips tan espectaculars. No sé si vosaltres ara vos en ve qualcun a la ment.
2: Home, thriller, un amb sí. Zombies i sí. Coses d'aquestes.
1: Sí, això és thriller.
3: Jo he estat en aquesta casa.
0: Ah, sí?
3: La vaig cercar, sí.
1: La casa de thriller.
3: Sí.
2: Què dius?
3: Sí.
0: Bon, ha estat per tot, en Los Angeles.
2: En Los Angeles, sí. Té molt de món.
3: I veig l'arribar en so cotxe. Sí, sí, sí.
0: Però un altre videoclip que potser recordareu és el de Biret.

I bé, ja ho sabeu tots, en Michael Jackson és considerat el rei del pop i l'artista musical més exitós de la història. I bé, això no és casualitat, és perquè Thriller va ser l'àlbum més venut de tots els temps i altres dits com Bad van aconseguir convertir-se en el primer en aconseguir posar 5 senzills en el número 1 del rànquing Billboard. Déu-n'hi-do.

0: Idò, fins aquí aquesta píndola musical. Moltes gràcies, Miquel. Michael Jackson, que fa 17 anys avui,
1: tal
0: dia com avui, que va morir. Recordem que teníem una pregunta del dia. Quin nom rebien els locals en els quals se podia apostar legalment? I eren estriquets. Molt de pobles encara que eren triquets, te'n recordes?
1: Ara t'ha vingut al cap, n'hi ha un
0: de triquet a Avingudes. Sí, n'hi havia un. Ara és un Can Joan de Saigo. Però bé, eren tots llocs on se podia apostar legalment avui, els triquets. Tomeu, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la setmana que ve. Celesti, fins demà. Miquel, fins demà.
3: Fins demà.
0: I Lluís, gràcies. Demà tornem una ferrada.
4: Can't forget my tambourine, boy. Wait a minute. This is a folk tune, and it's called Little Liza Jane. We get some rhythm started here and see what happens.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui ens acostem a un llibre que també és un cant a la necessitat de la mà. Hi ha un artista basc que va triar Mallorca per viure i que aquest dia és recordat a la seva terra. Comença la cultura, IB3. Benvinguts.

0: tot d'una, saludam a Miguel Félix Chicón, és autor d'una cinquantena d'articles publicats a la Gaceta Nàutica i editats ara per Mallorca Press. És un recull de diverses reflexions sobre la mà i els navegants. I de la mà els paisatges personals de l'artista basc Santos Iñurreta. Durant anys ha viscut i ha fet feina a Mallorca i ara la Galeria Lumbreras de Bilbao, d'on és ell, inaugura la mostra Paisajes para paseos personales, amb obres inèdites que ha fet a Silla. I per acabar sèries a les plataformes, amb Princesa Consuela, que és l'alter ego de l'actriu Cata Rosell, i amb les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
1: La cultura des d'ara mateix i fins a les 7 en Andrea Sánchez, del control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. I Betres Ràdio.
1: Una cinquantena d'articles, com dèiem, publicats a la Gaceta Nàutica, editats per Mallorca Press. Reflexions, troballes, memòries, història i, sobretot, una declaració d'amor a la mà i a les seves gents. Avui parlant de Navegar és necessari, de Miguel Félix Chacón.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Calor?
2: Molts cars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid?
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
5: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
6: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
7: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
4: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: Ets ambidestre.
8: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.
5: 6 i 29 minuts, continuem a l'Aviador. Es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Vitòria l'any 1992. Es va traslladar a Mallorca. La calma, la llum, els colors de l'illa el van inspirar. Va exposar a París, Anvers, a Barcelona, a València. I fa uns anys, el Museu d'Art Contemporani del País Basc va fer una gran exposició amb la seva obra de gran format. La setmana passada es va inaugurar a la Galeria Lumbreras de Bilbao Paisajes para Paseos Personales, un recull inèdit que presenta per primera vegada al públic l'obra paisatgística de l'artista. Avui ens acostam a la figura de Santos Iñurreta.

0: Va néixer a Vitòria en 1950 i ens va deixar quan vivia a Son Carrió el 2023 i Joana Nicolau és la seva dona. Joana, com estàs?
1: Hola, Rafael, com estàs? Molt bé.
0: Molt bé. 54 obres que surten per primera vegada del seu taller, precisament de Son Carrió. Paisatges per a passeos personals, que es podrà visitar, per cert, fins al 30 de juliol. Parla'ns d'aquests paisatges i què suposen també en el conjunt de l'obra d'en Santos.
1: Bueno, aquests paisatges era una cosa molt desconeguda per tothom i ara per jo treure'ls d'esteller per primera vegada ha estat com una mica profanar un temple perquè eren uns paisatges que pintava ell per seu propi gust. I, de fet, n'hi ha quatre que són quatre peces de 2 metres per 4 que no havia vist pràcticament ningú, els tenia com amagats. Són quatre boscos bestials. La seva part més íntima i més, què te diria jo, més introspectiva, no? Molt diferent de sota la seva altra obra, realment.
0: Clar, te poses tu en contacte, en aquest cas, amb la Galeria de Bilbao, són ells que se posen en contacte a tu, teniu com una relació més o menys permanent i d'aquí també surt la idea de treure, diguem, del taller aquests quadres? Com va?
1: No, tot va sortir perquè en Santos ja feia estona que jo tenia el somni de fer un llibre gros, només de paisatges, amb molta imatge i molt poc testa. I quan li varen diagnosticar la enfermedad, va ser quan va dir, bueno, mos va deixar instruccions clares, mos ho va anotar tot un quadern, el va abocetar tot, el detall com volia el llibre. Inclús mos va escriure un text preciós explicant per què pintava aquests paisatges, què significaven per ell, la pau que li donaven, i que era un món a part de les altres pintures que el feien, era com una pausa, no? I amb aquest llibre varen decidir posar el llibre en marxa amb Nata Lasalle, que és de Outsider Comics, que viu també a Mallorca, i que és un dels executors del còmic Nostrum, eren molt amics, amb ell va fer 5 llibres, i, bueno, Nata, la seva dona i jo ens varen posar en marxa en el llibre. I després, una persona amb molta passa dins el món de l'art allà en el País Basc, no Xoa Zumeta, que és filla d'un gran pintor, en Zumeta, sí, que era Zumeta. Molt amic d'en Santos. Zumeta, pues, se va posar en contacte amb jo, va venir a Mallorca amb 2 ordenadors i 2 persones més i me va ajudar a fer l'inventari, se va enamorar de sobre. I va ser ella qui me va dir... Jo te podria posar en contacte amb una de les poques galeries grosses que queden a Bilbao, perquè allà en el País Basc han anat tanquant moltes galeries, no és com aquí. I, bueno, vaig anar a Bilbao, vaig conèixer aquesta gent i els va fascinar la idea, perquè, clar, quan dius paisatges, tothom li com a que li agrada més, no? I va ser com un combo perfecte, dius, bueno, presentar un llibre i no tenir un recolzament d'una exposició i que se puguin veure en directe, perquè els quadres és en directe que s'han de veure, encara que aquest llibre és verdaderament un bombon, és una joia, tenia moltíssima més força i tenia molt més significat. No presentaràs un llibre i ja està. Pues s'ha presentat el llibre i en l'exposició. I després va sortir també un tercer projecte que també s'ha fet i és un curt documental que és una entrevista amb en Santos dins del seu taller i on també se veuen paisatges, se veu l'entorn aquí on vivia ell, s'ha fet una animació d'alguns paisatges també.
0: Que es va presentar dilluns passat, si no vaig errat, al Museu d'Art Contemporani del País Basc, l'Atrium.
1: Exactament. L'inauguració de l'exposició era a Bilbao, el dijous de 8, durarà fins dia 30 de juliol i la presentació del llibre i el documental va ser a Vitòria, a l'Àrtium, que vendria a ser l'equivalent d'aquí a Baluart.
0: Sí,
1: i va ser, bueno, lleno completo, se varen vendre tots els llibres i el documental va agradar moltíssim perquè era verdaderament era emocionant, era alegre i era guapo. I va ser com un triplete, no? Sí.
0: Qual que banda llegit que tu deies o que Mallorca explotó de color, si es referint en en Santos, quan miram aquests quadres que estan exposats ara, és veritat que troben colors molt vius, una paleta que fins i tot pot evocar el Gauguin de Tahití, perquè els oients se facin una idea, no?, amb aquesta vivor de colors molt intensos. D'on li venia aquests colors, no?, aquesta paleta?
1: Bueno, en Santos va sortir de Vitoria, ell ho deia, vaig sortir de Vitoria amb una paleta de colores i aquí no tenia cap significat, vull dir, aquí se va enamorar del llum, el llum el fascinava, i el fascinava el llum com anava canviant. Ell en el documental, cert de, que en Barcelona deia que és difícil captar la llum de Mallorca, perquè és molt canviant. I ell diu, tenia tota la raó, és molt canviant, és molt elèctrica, hi ha molt de matisos, de verds, de blaus, que hi ha vespres vermells, aquells postes de sol. Clar, nosaltres vivim a fora vila i ell, hem estat 30 anys visquent a fora vila, hem revoltat de tots aquests paisatges i, bueno, són paisatges reals però transfigurats amb una intenció estètica, no?, també.
0: Clar.
1: I, bueno, ell era molt, molt... li agradava molt en Picasso, en Matisse, en Hockney, teníem, no sé, moltes influències.
0: Com definiries la seva obra més enllà dels paisatges?
1: Bueno,
0: difícil,
1: Santos... bueno, si llegeixes llibres por ahí, això és un expressionisme figuratiu,
0: sí,
1: no?, amb una visió onírica, transgressora, gamberra de la realitat, amb un cromatisme brutal, a vegades pop, i també jo crec que molt influenciada pel món del còmic. Però sí que té diferents etapes. Jo veig ara que hem fet totes... l'inventari i hem mogut moltes coses. Els primers quadres que va pintar aquí eren com a més amables, més, menys cromatisme, a lo millor, i s'ha anat explotant més i més i més, saps? I crec que també s'ha anat acostant més i més en el món pop i còmic, que l'influenciava bastant, també.
0: Es podrà veure aquest documentari, aquesta exposició a Mallorca, a les Illes, en qualsevol moment?
1: Bueno, a mi m'encantaria que aquesta exposició i moltes altres se poguessin veure aquí a Silla, perquè ell no se va prodigar massa aquí. No depèn de jo que se vegin aquí. Jo faré un esforç perquè sí, però bueno, no sé quant de quadres tornaran tampoc, perquè estem xerrant d'una galeria privada i la galeria privada el que vol és vendre.
0: Perquè creus que...
1: I en quant al documental, sí, el documental no se podrà veure per ara, perquè això és... És part, és un fragment d'un projecte més gros, de documental més gros, sobre tota la seva vida i la seva trajectòria. Per tant, per ara no se podrà veure. El varen fer només per la presentació.
0: Perquè creus que no va ser del tot conegut a les Illes, o no més conegut del que va ser?
1: Bueno, ell tenia, va tenir molts d'anys, crec que de més 20, un galerista valencià, que el va dur molts d'anys a Arco, varen fer moltes exposicions per la península... I en el País Basc sempre es posava. Quasi cada any feia una exposició a una ciutat o a l'altra. I aquí era com que se dedicava més a ser feliç, a pintar en llibertat, ell ho deia, d'aquí on són feliços dins el taller. I se va com a aïllar, no? Ell en el documental explica que quan surts d'un lloc on ets molt conegut i vas a un lloc que no te coneix ningú, això és, en el principi és com més raro i difícil, però per una altra part t'ajuda moltíssim en la teva feina.
0: Clar, és, és un alliberament també, no?, en part.
1: Exactament, és un alliberament total. I ell el que era lliure, molt lliure, un esperit lliure.
0: Me deixes demanar-te si hi ha molta cosa més d'en Santos que encara no s'ha vist, perquè me parlaves d'aquests paisatges que estaven ja com amagats. No sé si hi ha qualque sorpresa més que se pugui revelar en els pròxims anys. I que tu la coneixes, evidentment.
1: Bueno, en Santos era una persona molt prolífica. Era, podria estar 14 hores fent feina, 10-14 hores fent feina perfectament. Vull dir que hi ha bastanta d'obra. Ell el que més li agradava era pintar grans dimensions, quadres de 2x2, 4x2, això era el que més li agradava.
0: Sí.
1: I després també té molta obra en paper. Té molta obra en paper. I sí, hi ha bastanta d'obra. En Santos.
0: Que estàs decidida que fes... a anar traient.
1: Bueno, això és idea. Jo, tot aquest esforç que hem fet, hi ha tot un equip de professionals i també de molt d'amics que han ajudat. I la idea de tot això és que tingui una repercussió. Allà en el País Basc va venir gent de la universitat, de museus, a veure tot això, i espero que tingui una repercussió. Allà és molt conegut, però ja m'agradaria que aquí fos una mica més conegut ja. Obrir les portes, no?
0: Idò, és un repte que tens.
1: És un repte,
0: tu i més gent, però especialment tu. I nosaltres estarem pendents. de quan treguis més coses.
1: Me sap greu no haver estat amb vosaltres en directes.
0: Se t'escolta molt bé, Joana.
1: No m'escoltes bé, ara?
0: Sí, sí, se t'ha escoltat perfectament. Tota l'entrevista, amb un so molt...
1: Que me sap molt de greu no ser allà en directe i que no tingueu el llibre davant, perquè és una preciositat de veure, la veritat.
0: I de mira, així tenim una altra ocasió pendent.
1: Vos convido a tots a anar a veure l'exposició a Bilbao. Bilbao sempre està bé anar-hi, menys aquests darrers dies, que ha estat una onada de calor mai vista. Sempre és una visita interessant.
0: Però normalment són uns quants graus menys que a les Illes i ja a Sabó, si vols deixar córrer per allà, fins al 30 de juliol a la llibreria Lumbreras podeu veure aquests paisatges per a passeos personals de Santos Iñurreta. Joana Nicolau, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Rafael i Mònica, per haver-me convidat.
0: Vinga, fins aviat.
1: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és investigació.
1: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
2: Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
2: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
2: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
7: Aquest programa de ràdio legendari.
8: És un facto.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
9: I avui en Cata Rosell, que la tenim en connexió telefònica. Cata, com estàs?
10: Jo beníssim, aquí mirant a la plaia dels Arenals, mirant un mar blau, blau, blau, turquesa, preciós.
9: Sí, però on? Per als oients que no coneguin...
10: A Formentera.
11: Quina pena, pobreta.
9: Marta Pérez.
11: Hola. Sí. Pitjor que la Cata. Ja t'ho dic.
9: Sí, però bé, també... I està massificada a Formentera en aquest moment, no?
11: No te facis mal de sang.
10: No. Des de dilluns que he vengut, avui he notat el canvi de més gent. Dilluns, dimarts i dimecres estava superbé. Avui ja, home...
9: Molt bé.
10: La gent va volar ahir, que era Sant Joan.
9: I dona Cata, que les seves vacances no li impedeixen parlar de sèries i fins i tot veure sèries. I avui, què ens dus?
10: Idò, mira, com m'he vengut aquí a Formentera amb amics, he duit dues sèries molt diferents, però les dues van sobre l'amistat. Mm-hmm. Vale? La primera és la segona temporada de la sèrie Les Quatre Estaciones, que és una sèrie basada, la premissa, en la pel·lícula del 81 d'Alan Alda, però que és una sèrie de Tina Fey i ella després pues, li ha incorporat moltes coses de vivència personal, gira al voltant de l'amistat d'un grup d'amics de la universitat que ara ja en els 50 pues, se retroben cada quatre cops a l'any, no? Cada estació. I bueno, aquesta temporada comença després d'un fort cop emocional que tancava la temporada 1 i per tant és un moment de canvi i fragilitat. No? És una sèrie que combina comèdia i melancolia per retratar un poc com evolucionen les amistats, les parelles, sobretot el desgast de les parelles, canvis físics, crisis de l'edat...
9: Sí.
10: I bé, Tina Fey, ella és una guionista, no?, reconeguda per Saturday Night Live i actriu, però aquí també fa de directora.
9: Vols que escoltem el tràiler? Vinga,
10: escoltem el tràiler.
12: Esto le habría encantado.
13: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
12: No.
14: Vámonos ya.
13: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
14: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
12: Últimamente lo está pasando mal. Por la noche apenas me habla.
13: ¿Cuando se pilla un ciego?
12: Él no se pilla ciegos.
13: ¡Tengo nachos!
14: Nunca pensé que fuera a encargarme de la herencia de Nick.
13: ¿Y si lo haces más sencillo? ¿Tú solo vendes el barco?
14: ¡No puedo vender el barco, Jack! ¡Porque lo cambié por dos burros!
9: Idò, així sona la segona temporada de Les Quatre Estaciones, que se pot veure on, has dit?
10: A Netflix, són 8 capítols de mitja horeta, i, bueno, i és una estètica càlida i elegant, o sigui, baixa una estètica cozy, pues amaga com es desordre emocional de gent rompuda que aparentment no té problemes perquè té feina, se'n pot anar de vacances, té amics, pareix que tota sa vida li va bé, però després pues, surten... Mira, a mi m'ha agradat molt sa pel·li Los Amigos de Peter, i jo crec que aquestes sèries sempre se'n recorden un pot de Los Amigos de Peter, no? D'aquests retrobaments d'amistat i on s'atreuen les coses emocionals que treus amb els amics més profuns, no? I bueno, jo la recomano, a mi m'ha agradat.
9: És,
10: sí, per com erosiona l'amistat, no? Com envellim.
9: I la segona, crec que és una sèrie de Filmin, no és vera?
10: I la segona és una sèrie de Filmin, que també és molt curteta, són 6 capítols de mitja hora, que se diu Leonard and Hungry Paul. Mm-hmm. Aquesta és molt diferent, però també és una sèrie irlandesa, i és una comèdia amable, molt petiteta, com a molt sense renou, no? Està centrada en l'amistat de dos homes molt introvertits, envoltants als 30, que segueixen visquent a cals pares, són molt nerds, ells, i un d'ells viu una situació que li fa canviar, li fa voler sortir de sa rutina d'aquesta zona de confort, en canvi, s'altre no, s'altre reivindica la zona de confort com una opció valuosa, no com una derrota. No? Mm. Parla de l'amistat, de la soledat, de la dificultat per trobar un lloc en el món. I no és una sèrie que no cerca catarsis, sinó com a petites victòries personals, saps? No hi ha grans transformacions. Tracta petits logros com un aconteixement. I, bueno, i té originalitat en què és molt sensible. Són personatges quasi invisibles, personatges superben creats, i jo li donaria una oportunitat en aquesta sèrie perquè, te dic, no és espectacular, no hi ha conflictes constants, és molt observacional. No? Aquí, així com és altra, xerren, és molt de diàleg, aquí és com a... És una sèrie molt, sí, observacional, molt gestual. Els personatges ho diuen tot amb mirades, amb gestos, gesticulats. És molt, molt, molt, molt, molt guapa, però com a molt petita, molt sense renou.
9: Molt bé. Idò, Lena Hungry Paul, que podeu veure a Filmin. 6:48, anem al cinema.
1: L'escapada, amb Marta Pérez.
9: Una escapada, Marta, que avui ens du cap a un director que va tenir una pel·li, va fer una pel·li que a jo me va fer girar el cap, me va tocar molt, Once.
11: Mira, no has dit quina, ja sabia quina era, sí. Once.
9: Però és que estava mirant la seva filmografia i no sé si he tornat a veure res d'ell.
11: A mi m'agrada molt, Once probablement és la meva preferida, però forma part com una espècie de trilogia on la música és com l'espina dorsal i és Once, Begin Again, amb Keira Knightley i Adam Levine,
9: també la vaig veure, sí,
11: i després una darrera que era Sing Street. I ara torna a fer servir el mateix idioma, que és la música, amb lletres robades. I és que està basada en una història que a mi, jo no sabia, i m'ha fet molta gràcia, i és que fa 30 anys en Robbie Williams, és músic, va conèixer a un músic irlandès a un pub de Dublín, varen estar fent unes pintes plegats, varen composar una cançó, i aquesta cançó és Angels, que va tornar a llançar sa carrera de Robbie Williams, perquè recordeu, Robbie Williams ara formava part de Take That, una boy band. I qui millor que aquest director... I després, quan va ser un èxit, aquell irlandès que va trobar un pub reclama la seva part de tots els beneficis milionaris que li ha donat en Robbie Williams. Una cosa així és aquesta pel·lícula, Letra robada. Si voleu, escoltam el tràiler.
4: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
8: ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
15: Never gonna, never gonna run if you don't walk.
8: Don't look down. Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
4: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
8: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
4: Sí, me gusta.
9: En tot el respecte per el grup de bodes.
11: Clar. Ja no he de xerrar de la sinopsi perquè va d'això. És un cantant de bodes que ja no té molta feina i un exmembre d'una boy band que això recorda la història real. De fet, el protagonista és en Paul Rudd, que avui esperava que estigués nakata perquè ella és princesa Consuela i en Paul Rudd és en Mike Hannigan, que és l'homo de na Phoebe a Friends. Ja. Així era com un homenatge a Kata. Després... I
10: a part, tinc moltes ganes d'aquesta recomanació que fas, Marta, perquè a mi Begin Again me va agradar molt.
11: A mi també.
10: A
11: mi també m'agrada.
10: No,
11: a mi m'agraden les tres. Hi ha Once, crec que és per un públic més cinèfil, una cosa més indie, més, amb menys de colorins.
10: Molt
11: Begin
10: bones,
11: Again és com una comèdia romàntica indie que va agradar molt. I després Sing Street és com a més per joves. Però ell sempre fa servir cantants, Adam Levine a Begin Again i Glenn Hansard, que ho és a Once, i aquí és en Nick Jonas. No? És una jo crec que torna a les seves obsessions, però en aquesta pel·lícula és amb una clau un poc més adulta. És una comèdia romàntica, però que hi ha unes preguntes que bateguen a tot el guió, que és què feim amb els somnis que no complim, assisteix només una primera oportunitat o li hem de donar a la segona...
10: Uf, jo ja tinc cita setmanal.
11: Sabia que tu t'enganxaria.
10: Sí.
11: I en Paul Rudd, bueno, és un home amb el que me casaria, així que...
9: Amb el permís de Javier. Ja sabeu que estem aquí fent una dramatització de la vida.
11: Jo sempre dic que me caso amb molta gent i després... Només me deixaria deixar-li per en Jorge Drexler i això no passarà, així que... I en Juan Diego Boto. Domes, tenc aquestes dues cartes verdes. Així que aquesta pel·lícula, jo crec que per l'estiu, una pel·lícula, una comèdia musical, és ideal.
9: Que bé.
11: Letres robades. Per favor, versió original.
9: Sí, sí,
11: perquè la música té un pes especial aquí, així que versió original sempre.
9: Molt bé, què heu vist aquesta setmana?
11: Jo he vist una pel·li.
10: A Formentera no hi ha cine.
11: Ai, per favor. Però
9: que, quan de temps dus, ja?
10: Des de dilluns.
9: Ah, val.
11: Per ell que viu allà, ara, ella.
10: No, ja torn.
11: Val. Jo vaig veure una pel·li que se m'ha escapat amb aquella carrera dels Oscars que, si pudiera, te daria una patada Rose Byrne, aquesta dona que a mi m'encanta, va estar nominada a millor actriu i ara entenc per què. És una comèdia negra sobre la maternitat. M'ha posat molt nerviosa. És una pel·lícula molt angoixant perquè ella va perdent els nervis a cada minut de metratge. Deixa fora de plànol a Sofia, a tot, només la veus a ella i aquella cara que va perdent la pau, i és una pel·li que jo recomano, però no és molt estigüenca, ho he de dir. És una pel·li densa, sí. Per tu, però... sí, clar. Sí.
9: Jo saps que estic en contra d'això de les pel·lis estigüenques i de que, no sé... Jo
11: radicalment crec... en contra?
9: No, que crec que les bones pel·lis se poden veure en qualsevol època.
11: Sí, però tens humor d'estiu i humor d'hivern. O tu no.
9: Jo no.
11: Jo sí.
10: Totalment.
11: Gràcies, Cata. Per primera vegada deixam-me en Rafa fora de...
9: I s'acosta l'Atlàntida i tindrem les... No, estrena no, la presentació, no? La presentaran aquí en Javier Bardem i... Venen tots dos?
11: La Cloenda.
9: Ah, la Cloenda. Sí, la Cloenda, però sí. Dic que ja s'haurà estrenat la pel·li, no ho sé.
11: No, a sales no. No, és exclusiva.
9: Vale, vale.
11: Sí, sí.
9: Ah, molt bé, que bé.
11: I venen tots.
9: El ser querido.
11: Sí, el ser querido. A mi, ja sabeu, me fa moltíssimes ganes. I a més, si te la presenten ell, sempre és molt guai.
9: Me'l cau molt bé. No. Vaig coincidir amb en Sorogoyen i n'hi vi que l'engo en un bar de Madrid fa molt poc, però ni me cau en bé ni malament. Ja. O sigui, dic que m'agrada molt en Sorogoyen. Sí.
11: Hi ha coses molt xules, bueno, sempre a l'Atlàntida, però coses que jo sàpiga, perquè jo he de fer faré un parell de presentacions per coses d'escriptores, en Siri Husband, Annie Arnaud, després ve en John Wilson. Recordeu aquella sèrie tan meravellosa de How To with John Wilson? Pues té una pel·lícula i també hi ha coses molt guais que crec que encara no se poden dir, però no mos escolta.
9: Però tu ho saps, eh?
11: Bueno, només he dit això. No he dit gaire.
9: Quan comença, per cert?
11: Fins darrera setmana de juliol. Però res, és una setmana sempre molt especial, no? Perquè és com una setmana que jo faig feina, però és com a de vacances, perquè se veuen pel·lícules fins tard.
9: Clar, tu estàs allà a tope, no?
11: Jo, bueno, faig... Sí, a mi m'agrada anar com a usuària, però m'agrada... Crec que a la inauguració hi ha com un ambient especial, a la Cloenda, se respira cine, que per això se fan els festivals, no?
9: Jo crec que quedava també més consolidat, no? Com un festival més... que ja ressona molta gent i per això, per exemple, pues, crides, va venir l'any passat Sorogoyen, no?
11: Va venir l'any passat Sorogoyen.
9: O fa dos anys.
11: L'any passat va tancar en Jonas Trueba, no?
9: Sí, no, però jo crec que fa dos anys va venir Sorogoyen per qualque cosa, no? Perquè també hi havia en Zahera.
11: Lluís Zahera, sí.
9: I coincidien tots dos.
11: No
9: estaven
11: record.
9: Tots dos allà, sí, jo hi era aquell dia.
11: Tanc ses edicions.
9: Era al principi, Lluís Zahera, sí, Lluís Zahera, el dia de la inauguració, Lluís Zahera va
11: i que varen presentar. Ah, as bestes, probablement. Sí.
9: No, però no, a mi fa dos anys, però bé, sí, ens havia tots dos allà per allà.
11: Bueno, que sí, tenim igual. Cita, sí.
9: Cata, que tenim cita, hauràs tornat de Formentera, ja que comenci el...
11: Ella ja no torna mai.
10: Sí, torna demà.
9: Molt bé. Idò, sèries que tinguis en marxa i que estiguis mirant a Formentera o encara no?
10: No, no, m'he acabat ara la de Hungry Paul. La de Hungry Paul i Leonard Hungry Paul me l'he acabat ara.
11: Jo he començat una, però clar, és d'aquestes que només te posen un episodi per setmana i és que és una, a lo millor és una cara meva que no coneixeu, però jo no viuria igual sense l'influència de Rocío Jurado, perquè ella va ser la més grande i ho serà sempre, i s'ha fet una sèrie de la seva vida, Movistar, i he vist el primer episodi i, clar, és que era la més gran del món mundial. No sé si vos agrada Rocío Jurado, però jo vos la recomano.
9: Com a personatge, sí. La seva música no tant. Però clar, sí. És...
11: Pues la seva música és espectacular.
9: Sí, no? També.
11: Sí, sí.
9: Molt bé, Cata, que t'acabis de passar molt bé, Formentera.
10: Moltes gràcies.
9: T'esperant la setmana que ve.
10: Molt bé.
9: Marta.
11: Mos veïm.
9: Salut i cinema.
11: Vinga.
9: I acabam amb Evi Seix, Pool Party, aquesta cançó que hem escoltat una estoneta en el bloc anterior. Avui volem acabar amb bona música. Ja sabeu que la vida torna demà a les 6, amb més música en directe, amb més convidats i convidades, i que ara en dos minutets arriben les notícies, actualitzant tota la jornada amb els serveis informatius d'aquesta casa.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Alerta amb els cops de calor i amb els cops d'aire, també, que són igual de perillosos. Arriben en silenci, colpegen si ens troben desprevinguts. Si ens hem de quedar amb algun cop, que sigui de sort, no dels cops que fan que surtin blaus o morats a la pell o a l'ànima. Si, en qualsevol cas, ha de ser un d'aquests cops, el manco que ens ensenyi i ens faci millors.

Marwan canta el viejo boxeador, tenc el cor d'un vell boxejador que va caure mil vegades i es va aixecar i va entendre que això era ser un campió. Els cops ajuden també a això, a no rendir-se, a caure i aixecar-se. Però pens avui amb la gent de Veneçuela que ha patit un fort terratrèmol, com abans d'ells passar a Haití, a Turquia, a Marroc o a l'Afganistà. Em deia un amic avui de matí, el planeta, quan s'enfada, ens dona un bon cop al cul i al cor. I en aquests casos no hi ha res que fer. Aquesta és la polisèmia de cop, però el que m'ha vengut tot d'una al cap amb aquesta paraula, cop, és l'esport de la boxa, cada vegada més de moda, i també ganxo per l'espectacle.

0: Empezamos más temprano y terminamos igual más temprano.
1: Y el peso que llevamos, que es un peso que es grande, ¿sabes? Y andamos muchos días, tenemos que beber mucha agua, si no esto es inaguantable.
2: Principalmente el tema de los horarios, que en lloc de començar a les 8, m'han hagut de parar a les 6, per acabar un poc tantes i no agafar les hores de més que bo. Adaptem-nos un poc en tema de deshidratació, procurar sempre dur aigua, procurar mirar d'un capell.
3: Les principals recomanacions per evitar cops de calor són la hidratació, la realització de tasques feixugues de ben prest per evitar les hores de més calor i fer descansos puntuals, a més de consumir plats freds.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Calor?
3: Molts cars.
2: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les riades.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: De cops n'hi ha de molts de tipus, de gràcia, de revés, d'ala, d'ull o de cap. També existeix el cop de mà, que és l'ajuda momentània que donam a algú. Per exemple, escolta, dona'm un cop de mà per aixecar aquesta taula que pesa molt. O, ei, dona'm un cop de mà i farem el llit més aviat. Això, aquest cop de mà, ens ha fet pensar en el gest preuat desvoluntari. Aquella persona que ofereix el seu temps per ajudar els demés o a la comunitat on viu. No sé si feis algun voluntariat o podríeu estar-ne interessats. En qualsevol cas, segur que vos interessa aquesta xerrada que ara mantindrem en Marga Gallà, que és directora de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears. Marga, benvinguda, com estàs?
1: Hola,
0: com va?
1: Molt bé, moltes gràcies per la convidada.
0: Res, jo ara he posat dos exemples molt senzills, això de donar un cop de mà, però crec que quan una persona se compromet com a voluntari fa molt més que donar un cop de mà, no? L'impacte és bastant més gran, no?
1: Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no el tum-tum que se diria.
0: Clar, perquè hi ha molts projectes que m'imagino que també tenen sentit en les feines voluntariats, encara que estem xerrant d'entitats que són professionals, associacions sense ànims de lucre, ONGs, perquè entengueu, a la plataforma de voluntariat de Balears hi ha una cinquantena d'entitats, des de Càritas, Espiral, GOP, l'Associació de Salut Mental, Girasol, etc. Clar, ara mos deies, el pes del voluntariat és molt alt, és molt, molt important per totes aquestes entitats, no?
1: Sí, suposa un mes a mes, suposa aquell llacet a on no arriben els professionals, on no arriben les administracions, és a on arriben les entitats de voluntariat, en les persones que fan voluntariat a cada un d'aquests programes que te comentava.
0: I en quins àmbits, en quin tipus d'associacions, d'entitat, fa més falta ara mateix que la gent doni aquest cop de mà?
1: Aquest cop de mà que tu decideixes donar, et dones el més preuat que és el teu temps. En una societat com la nostra, que tots anem de bòlit, sense agendes lliures, donar el temps és el més important. Però el més important també és donar on tu vols participar. Nosaltres, quan ens fan aquesta pregunta de on fa més falta, no. On te veus tu donant el teu temps, que és el més important. Perquè si tu t'hi veus, si tu te comprometes amb una causa, és perquè tu ho has decidit, perquè creus en allò i no perquè avui me necessiten aquí, sinó perquè jo vull contribuir a transformar aquesta realitat que no m'agrada ajudant en aquest projecte. L'important és que la persona que decideixi col·laborar a un programa de voluntariat decideixi ella. Per això nosaltres tenim el cercador de voluntariat, que estan els 200 programes de voluntariat i les persones han de triar, posar filtres perquè li surti un, dos o quatre programes i després decidir. Primer trien pues, a quina illa. Nosaltres som plataforma del voluntariat de les Illes Balears. El primer és si vull fer voluntariat de Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera o d'on jo vulgui. Després és municipi. Pues, si visc a Solla no m'aniré el millor fer voluntariat a Campos perquè entres camí. I totes aquests filtres se van posant i al final te surten els programes que més s'adequen a el que tu has marcat. I això és l'important del voluntariat, col·laborar on tu vulguis.
0: Que bo. Ara, mentre anava xerrant, anava mirant aquests cercadors voluntariat, clar, sou molt pràctics, realment, perquè ho facilitau, perquè també deies el temps, que és el més preuat, i és vera que és el més preuat que tenim ara mateix. Hora baixa, matí, vespre, quan pots, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, és igual, no? I després ja van els diferents àmbits, ambiental, comunitari, de cooperació i desenvolupament, cultural, educatiu, esportiu, social, d'oci i de temps lliure, sociosanitari. Si algú vol, sempre trobarà un foradet, no, Marga?
1: Esperem que sí, perquè realment, entre totes les entitats, sumam tots els àmbits i col·lectius on pots col·laborar. Ja, tu has mirat un poquet el cercador i ja has vist des de la cultura... Sí, sí. Estar amb infants, amb gent gran, amb els ocells, amb els peixos, en tots els àmbits que abarques el voluntariat, pots trobar un programa que segurament algú ha pensat que allò encara se pot millorar en la col·laboració de les persones voluntàries.
0: Uh-huh. I tant, per tant, ajudeu a fer maig amb molta facilitat, no? En el final segur que hi ha maig aquí, no, Marta?
1: Sí, sí, és el que dèiem, hem de cercar un... Encara l'hem de fer més senzill. Mm. Just avui xerràvem de com podem incorporar en aquest cercador una intel·ligència artificial per fer encara més fàcil i més efectiu, que és el que a nosaltres ens interessa, costar el voluntariat o qualsevol persona que tingui interès i que ens conegui i que conegui a les nostres entitats.
0: Val, entenc que tothom pot i ja mos ho expliques. La gestió dels temps m'imagino que a vegades serà un petit obstacle per la gent, però en general, quin és el perfil del voluntariat, del voluntari i de la voluntària que nostra?
1: Pues mira, fa just unes setmanes que juntament amb el govern varen presentar el diagnòstic del voluntariat a les Illes i me surt que les persones voluntàries són dones, dos de cada tres són dones voluntàries, de més de 50 anys, ja és un moment de sa vida que potser tens més temps, amb estudis superiors i que dedica un o dos dies a la setmana a fer voluntariat. Aquest és el perfil, però això no vol dir que no hagi joves.
0: Ja, i jo t'anava a demanar si els reptes són els joves, Marga.
1: El repte són els joves, és la gent gran, és arribar a les escoles per sembrar aquestes llavoretes que siguin futurs voluntaris. Un 20% de la població fan voluntariat. O sigui, dels voluntaris, un 20% són joves. La nostra població, un 20% són joves. O sigui, que ens agradaria més, però hem d'estar contents de tenir uns joves implicats i que volen. De manera diferent, sí. D'altres formes de participació i de voluntariat, també. Però quan diuen no hi ha joves voluntaris, no. Els joves voluntaris pues, fan un voluntariat diferent. Més, a lo millor, més puntual, més ara en l'estiu, més dedicat a temes, més causes, que no, potser cada dilluns i dimarts moltes hores, sinó un dia en el mes moltes. És un poquet diferent, però hi ha joves voluntaris.
0: I hi ha aquesta, anava a dir sensació, però crec que és una realitat, no? Que el voluntari qui dona un cop de mà acaba rebent molt més del que ofereix. És aquesta la sensació que vos transmeten els voluntaris quan xerrau amb ells?
1: Sí, perquè pensa que és voluntariat, fent voluntariat, doncs tu també te relaciones. També tens el teu grup d'amics. L'altre dia estava una xerrada de joves voluntaris que deien és que els joves del voluntariat són els meus amics. O sigui, que és un poc, no reps el millor material, sinó que reps un altre tipus de relacions, un altre conèixer altres realitats i una forma de participar en aquest món que és diferent.
0: Idò, escolta, jo crec que en tot això que mos has contat, si algú s'ho estava pensant, ho tindrà fàcil per fer maig. plataformavoluntariat.org, aquesta és la pàgina web on hi ha tota la informació, totes les entitats que col·laboren, que estan aglutinades al voltant de la plataforma, aquest cercador que ara mos explicava na Marga. No sé si mos... Bueno, hem xerrat de moltes coses i en podríem xerrar moltes més, però no sé si mos deixem res que vulguis compartir, Marga, abans de dir-te adéu.
1: No, animar la gent que entri a la web i que segur que trobo un programa que faci maig i que trobis on pugui participar activament.
0: Beníssim. I de recordar aquesta pàgina web, plataformavoluntariat.org, i allà hi és tot. Avui que la paraula que han triat és COP, i han començat botsejant, ens tranquil·litzarem un poc i donarem un cop de mà a tothom que ho necessiti, que són moltes, que a més vivim una societat bastant egoista i en aquests moments de compartir i de fer voluntari tota riquesa. Marga Gallà, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Això que diuen que si te, no pagues la loteria no te toca, és mentida. Pot ser que no la paguis i te toqui. Si t'ha de tocar, te tocarà. Si no t'ha de tocar, no te tocarà. Si tens escot de sort, te tocarà. I si no el tens, no te tocarà.
1: Això ens contava el responsable de l'administració de loteria número 7 de Palma en un altre capítol d'Entre avui i demà, on també estiràrem de la paraula polisèmica cop. Aquesta vegada, aquest pic, aquest cop, era un cop de sort.
0: Buenos días, ¿cómo está esta señora?
2: No. No hay forma.
0: No, no hay forma.
2: Liz, no hay forma.
3: Estoy haciéndole un reportaje para la radio.
2: Ah, bueno, muy bien.
3: ¿Que juega cada día usted o no?
0: Cada semana juega esta señora.
3: ¿Y qué tal la suerte?
2: Eso ya. Y es muy difícil.
0: Es muy difícil, ¿eh?
2: Es muy difícil.
0: Pero bueno, usted la busca también.
2: Una prima de Asturias me ha traído un décimo para el próximo sábado. Digo, bueno, a ver si hay...
0: Vale, pues así serán 9. Gràcies. Bona gimnàsia. El 22 d'octubre del 2016 varen donar el primer premi de Loteria Nacional i això eren 60.000 euros per dècim. Cada dècim, 60.000 euros. I crec que en varen vendre, no me'n recordo exactament, però 4 sèries, que això són 40 dècims, pues 40 per 60.000, 2 milions i pico d'euros. I llavors, si premis tots sols, pues un gordo de 600.000 euros, un bonoloto de 155.000 euros, un altre primer premi de Loteria Nacional, el que passa que aquest només va ser un dècim i va ser de màquina. El que passa que, clar, normalment quan toca, gràcies, la gent no sol dir res, m'entens?
3: Ja.
0: Que tu te toques 1 milió d'euros i probablement no aniries pregonant res, al revés. Saps? Que és normal, vull dir, jo ho entenc. Igual que quan els toca un premi més o menys important, perquè nosaltres podem pagar fins a 2.000 euros. 1.000 amb efectiu, i si són més de 1.000, amb un taló, o amb un bízum, o... amb efectiu no més de 1.000. I quan te toca un premi de 10.000 euros, 12.000 euros, has d'anar al banc. I la gent no diu res, no va dient m'ha tocat 12.000 euros, només se queixen quan no m'ha tocat res, no guany res. Però quan els hi toca, jo tinc una senyora que ve cada setmana que fa 6 mesos li varen tocar 12.000 euros, sempre de no me toca res, no guany res. Quan li varen tocar no deia res, m'entén, no se queixava. Que és normal, jo ho entenc, tothom. Però vull dir, cada dia havia d'aguantar, no me toca res mai, eh? No me donau res. Quan li varen tocar 12.000 euros, no, de res. Ni va dir, oh, qué bien, con esto que me ha tocado juego 3 años, no.
4: Juego, a ver si me vuelvo a Cuba.
0: Este todavía no se ha jugado, tiene que esperar, es el jueves.
4: Este no.
0: Exacto.
4: Este
0: también tiene que esperar, se sortea mañana por la noche.
4: No, madre mía.
0: Usted ya quiere cobrar antes de que se juegue, esto es difícil, ¿eh?
4: Jugué, mira, ese
0: es. Este nada. Y este tampoco nada.
4: Ah, eso no. Y me dijiste que este...
0: Este sí, este ya está jugado.
4: Este ya está jugado.

0: Bé, aquest senyor que sentíeu té un somni, que és tornar a Cuba per poder ajudar en els seus 28 germans, això m'ha dit, no m'he comprovat, d'un únic pare. Bé, ja veus. Per tenir un cop de sort, com canta sa cançó, l'hem de cercar. Jo vos contaré si divendres som milionària o no.
1: Crec que el cop de sort pot venir, però també ho has de cercar un poquet. M'entens o no? Perquè, claro, si ho cerques, té moltes més possibilitats de que arribi. No només en la loteria, que és en aquest cas, en la vida en general. En la loteria hi ha gent que jugant un número tota la vida i no li ha tocat. Hi ha gent que passa un dia per aquí i juga un número un dia i li toca. Però qui té més possibilitats? És que juga tota la vida. Si tens el cop de sort, te tocarà.
2: De la suerte y la muerte nadie se escapa. Ahí tú puedes estar seguro de eso.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. Trobar

0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
1: TV3 Ràdio és Dial.
2: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
3: Tèntol!
4: Tèntol!
2: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a TV3 Ràdio.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
5: Com anem, com esteu?
6: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
7: De fluència.
6: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botat damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
7: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a TV3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: I aquí tenim aquest copeo traïdor amb veu i amb música de Marala, una adaptació del copeo tradicional que es balla a Mallorca i que, de fet, ve de la paraula cop, ràpid, àgil, a cop de peu i de castanyeta. I de resseguint aquesta paraula, que hem triat avui com a paraula polisèmica del programa, hem topat amb un acrònim que respon al Centre Obrer i Popular, el COP o COP Satafona de Bunyola.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: I ja saludam a Joan Luna, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bé, Araceli, gràcies.
0: Gràcies a tu per ajudar-nos avui a baixar la barrera del programa com a voluntari d'aquest Centre Obrer i Popular COP Satafona de Bunyola. No te vull condicionar, però se te dic COP, que te venes cap primer de tot, Joan.
2: I jo diria un cop de sort.
0: Un cop de sort és un bon cop, aquest el voldríem tots, no?
2: És un magnífic cop.
0: A posar en marxa Satafona o que un poble com Bunyola tingui un lloc com Satafona, també és un cop de sort o és producte de la constància i de la feina i de moltes mans, Joan?
2: Jo diria que un poc de cada una, no? Mm. Sí que hem tingut bastants de cops de sort i molta bona voluntat de moltíssima de gent i, evidentment, molta feina constant durant anys de molt de voluntaris, de molta gent que ha posat moltes mans i moltes hores del seu temps de forma totalment altruista.
0: Molt bé, contem-vos un poquet per als oients que no vos coneixen, que no vos coneixem, que és el Centre Obrer i Popular COP Satafona de Bunyola, què hi feis?
2: I doncs, el COP de Satafona és bàsicament un centre, bé, com diu l'acrònim Obrer i Popular, vol esdevenir com un punt de trobada per totes les classes populars, la classe treballadora de Bunyola i els seus voltants. Se crea un poquet iniciativa de certa militància política entorn en el PST, del Partit Comunista dels Treballadors d'Espanya, que tot i que no és una cosa, no és un projecte que estigui exclusivament pensat per aquesta militància, però sí que parteix d'ella, però fa una, a partir d'aquesta militància se fa una lectura de Bunyola i de l'evolució de l'entorn, així com els negocis s'han anat a poc a poc adreçant de cada vegada més no en el visitant i no cap en el resident, no? Tots aquests canvis residencials que hi ha hagut, que moltes vegades aquests habitatges allà on hi vivia un veïnat o una veïnada de tota la vida, ara hi venen a passar un parell de mesos on s'estiu uns estrangers, o se dedica a lloguer vacacional, o és un lloguer de temporada, o els veïnats te duren 2 anys perquè els hi pugen el lloguer i han de partir. I la idea era també crear els nostres propis espais per poder-nos seguir trobant.
0: Vale, i aquí teniu aquest centre obrer i popular i està esdevenint un punt de trobada també entre gent de diferents edats del poble.
2: Sí. De fet, va néixer amb aquest ànim també de ser com un punt de trobada intergeneracional. Perquè si bé l'Ajuntament té una sala per l'associació de la gent gran i té un casal de joves, llavors nosaltres trobàvem que hi havia, primer de tot, un buit generacional entre mitges de lo que és el jovent i la gent gran, que gent doncs, que està en aquesta edat de produir, no? Que tu tens aquesta edat de produir per empreses o per la societat, però llavors no tens una opció de lleure que pugui ser popular, que no te costi un ull de sa cara, allà on tu puguis anar. I també l'ànim de que sigui un punt de trobada intergeneracional, que hi pugui anar qualcú que tingui 60 i busques anys, qualcú que en tingui 20 i pocs i qualcú que en tingui 40, i que ja, doncs, entre uns i altres se puguin anar enriquint amb les seves experiències, les perspectives sobre la vida, i que no mos hagi de separar per el tema d'edat.
0: I on se troben? Perquè, per exemple, veig que hi ha tallers de ganxet, cinefòrum, presentacions, préstec de llibres, on se troben la gent de diferents edats?
2: Doncs, bàsicament, a Satafona, que és en el carrer major número 21, per ara, i bé, feim totes aquestes activitats, com ja has dit. Hem tingut tallers que el nostre objectiu era tenir tallers que fossin recursius, per no haver-nos de carregar, de pensar cada setmana una programació, sinó que hem anat contactant amb gent del poble, i gent del poble ha contactat amb nosaltres per anar fent diferents tallers. Han tingut ceràmica, han tingut corda cadires, es de ganxet, que ha estat un autèntic èxit. Bé, tenim un taller de boxa,
0: sí.
2: que aquest el feim ara en el pavelló municipal,
0: sí.
2: però també està de bases per aigua de l'associació. I anant fent diferents activitats tant culturals com polítiques.
0: Molt bé. De fet, xerres de boxa, nosaltres hem començat xerrant amb una boxejadora. Avui que han triat la paraula cop, també mos va bé que tingueu un club de boxa. Vos? Això és lo gran que té també la polisèmia. I com se manté? Amb membres, amb voluntaris, amb quotes? Com se manté aquest centre?
2: Sí, nosaltres el que vàrem fer va ser constituir-nos com una associació cultural i a partir d'aquí nosaltres vàrem definir unes certes quotes, són quotes anuals, les quals van destinades principalment a pagar el lloguer de l'esplai i el manteniment de les diferents despeses de llum, aigua, clavegram, fems, etc., que pugui tenir.
0: Molt bé.
2: I són a partir de 20 euros anuals. Fins a 80. Tenim 20 euros, 50 i 80.
0: Molt bé, molt bé. I de nosaltres vos hem trobat a través d'Instagram, que és com ara mos trobam també molta gent, Setafona, Cop
2: sí.
0: Setafona, aquí les podeu trobar si voleu més informació. I què teniu previst ara per aquest estiu? Abans l'estiu fa massa calor.
2: El mes d'agost sí que tancarem, perquè ja l'any passat vam tenir l'experiència de que hi havia molt poca afluència,
0: sí.
2: i a més, al setembre són festes a Bunyola, per tant, aprofitarem per fer aquesta pausa estiuenca a la nostra activitat per tal de preparar-nos de cara a les festes patronals, però sí que el juliol tindrem obert. Tenim taller d'anglès encara en marxa, que se fa un taller de matí i un altre que començarà ara d'aquí poc a les hores baixes, per fins i tot gent que de zero, que no tingui cap idea pràcticament d'anglès i que vulgui començar a practicar l'idioma. També tindrem dia 17 i dia 8 de juliol les primeres jornades antifeixistes de memòria i història, que coincideix amb el 90 aniversari de les Olimpíades Populars
0: sí.
2: que s'havien de fer a Barcelona,
0: sí, sí.
2: en resposta a les Olimpíades que se feien a Berlín, i que no se van arribar a fer per mort del cap d'estat feixista, que també se compleixen en 90 anys,
0: sí,
2: i demà nosaltres
0: sí.
2: farem una jornada més lúdica esportiva dia 17 de juliol, i un altre mes de historiografia dia 18.
0: Molt bé, aquell llibre dels mallorquins i l'Olimpiada que no fou, no? Tan interessant, sí, sí. I de Joan, avui mos ajudes a baixar barreres, això vol dir que t'han de fer les dues preguntes habituals d'aquesta secció. Sempre dic que no és xafardeig, però feim una llista de consells per dormir bé. I ara que fa tanta calor ja mos anirà bé sentir-te. Tu tens algun costum, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor?
2: Bueno, jo això ho he après de ma mare, que llegia llibres de doctor Estivill.
0: Sí.
2: I sí que és una cosa que... Aquesta que és típic, que sempre diuen, no? Això de deixar pantalles abans d'anar a dormir, pegar una llegida de lo que sigui una cosa en paper, sigui lo que vagi millor, no? Jo, per exemple, una cosa que m'agrada molt és el còmic.
0: Sí.
2: Una cosa senzilla, una cosa que pot entrar bé, que és molt mangívola i ajuda un poquet a anar desconnectant el capet per anar a dormir.
0: Molt bé, per anar a dormir. I de nosaltres el que necessitem ara és una cançó, la que tu vulguis, compartir amb els oients i així nosaltres ja baixarem la barrera fins demà. Com es proposes?
2: Idò, mira, com que per anar a jaure encara és prest, idò, encara és prest, que és una cançó d'en Changuito, ja que hi som, també aprofitant per un artista quilòmetre zero i de Bunyola, que a més és una cançó que fa prou una crítica bastant bona, un poquet per les causes per les quals també se t'afona va esdevenir una realitat.
0: Molt bé, i de per molts cops, com aquest de se t'afona de Bunyola. Joan Luna, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, encantat.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.
3: Som d'una illa on la vida passa temps ralentit.

0: sorra que s'entén enverveïnat.
1: El seu home és un bandarra, tot el dia va ben gat.
0: I deu fer que fuma porros.
1: Una bona l'ha armada,
0: ha enganxat la filla d'esbola i l'ha deixat embarassada.
2: Què vol dir? Això va.
0: I no ho sé.
1: Això m'han dit.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Ara m'està sonant el mòbil. No m'havia passat mai.

0: som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, com anem?
0: Després que ho com a tímid, hola.
1: Ai, hola.
0: Hola, hola. Jordi, ara comprovaré a la teva edat una vegada més. Faré plorar a més d'un a una. Jordi, tu saps que són esposados de Nana Obregón?
1: Sí.
0: No, en sèrio.
1: Esposados, que feien Nana Obregón. No, no ho sé.
0: No
1: ho sé.
0: No ho saps, eh?
1: No. No m'interessa tampoc massa Nana Obregón.
0: Però vull dir, no saps que són esposados de Nana Obregón? No n'has sentit parlar? No saps que són?
1: Ho he llegit avui.
0: D'acord, i no ho saps, no ho saps. I de, aprèn, Jordi, aprèn, perquè, atenció, oients, Nana Obregón ha dit que enguany tornarà a fer posado.
2: Qué bonita está bañándose en el mar, tostándose en la arena.
0: Recordeu els posados mítics de Nana Obregón que anunciaven l'arribada de l'estiu a les revistes del cor. Alguns escandalitzaven. I de, ha dit que ho tornarà a fer, però sense la seva filla neta, perquè vol protegir la seva intimitat. Mm-hmm. El que no sabem és si ho farà a Mallorca, a la Costa d'Espins, o allà on té la casa, com era habitual que ho fes. Jordi,
1: no ho sé,
0: ara ja t'has ubicat o no?
1: M'he ubicat, però si el posado de Nana Obregón ha de anunciar l'arribada de l'estiu, ja fa tard.
0: Sí, enguany ja fa tard. És que ho feia antigament, quan no hi havia canvi climàtic. No era tan latent el canvi climàtic. I ella podia anunciar l'estiu.
1: Clar, ara ja arriba l'estiu ja tard.
0: Clar, ella se ficava, no ho sé, per juny, i era fresca l'aigua. Vull dir, encara no acabava de fer del tot calor. I clar, els temps han canviat. Per
1: tot
0: tots.
1: Canvia.
0: Per tots.
1: Nana Obregón també.
0: I tant que sí. Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: no es mogui ningú.
1: La situació. Ryanair, envit i truca.
2: No, i sushi, i xaxi, que seria punyetes que veig.
3: Ryanair deixarà de cobrar les famílies per seure uns de vora els altres sempre que hi hagi menors. Així ho ha considerat l'autoritat competent del consum i el mercat del Regne Unit.
1: La companyia ha anunciat avui mateix que, per a les reserves efectuades a partir d'ara, els adults que viatgin amb infants i no vulguin pagar per a la selecció de seients rebran l'assignació de les seves places de manera gratuïta una vegada hagin realitzat la facturació del vol, com ocorre en la majoria de les aerolínies europees.
3: Fins ara, l'aerolínia exigia als adults que viatjaven amb menors d'entre 2 i 11 anys pagar la reserva d'almenys un seient, denominat per la companyia seient familiar obligatori, per assegurar que els infants seguessin al costat d'ells, sense oferir la possibilitat d'una assignació gratuïta de places.
4: Alegria i benestar de cada dia. Adeu.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
10: Notici d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
11: Amb espais d'educació i criança.
12: Per pares i mares.
13: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
14: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
14: Som una ràdio.
10: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
15: Aquest programa de ràdio legendari.
16: És un facto.
9: Xiu, xiu.
17: Hola, jo vull dedicar a la gent que estimo de oques grasses en els meus amics de tota la vida. Porto amb mi

0: Continuem a Xiu-Xiu. Ja sabeu com us podeu enviar vostres àudios dedicant cançons a la gent que estimau en el 646-93-45-01. 646-93-45-01. I ara comentàvem que en Docker Grasses en dediquen moltes, Jordi?
1: En dediquen moltíssimes. No s'estaven
0: més grups. Segur un poc... Bé, està bé, està bé. No, té molt d'èxit aquest grup.
1: En català, què més?
0: Sí, molt bé, molt bé, està molt bé. Aina, com estàs?
2: Hola, com va?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé.
0: Tu encara no mos has enviat cap àudio per dedicar una cançó?
2: No, jo crec que ja podríem dedicar un àudio a Neus, perquè si no és per àudio, potser ja no la veiem.
0: És que ara t'anava a dir, tornes a venir tota sola.
2: Sí, podem dedicar... No sé. A Neus li dedicam algo. Que lástima, pero adiós,
3: me despido de ti.
2: Algo així, no?
0: Molt bé. Sí, Aina, benvinguda a Xiu Xiu. Hem de comentar un tema. Un tema abans de fer la teva secció. Uh-huh. Perquè hem de dir que... jo no sé tu, la teva feina particular, però nosaltres aquí a Xiu Xiu feim una feinada. Suposo que se nota. Aprofitem cada minut de la nostra jornada laboral.
1: Exacte, i no com la majoria dels nostres oients.
0: A veure, Jordi, per favor, un respecte als nostres oients. No hauríem de dir això a la lleugera.
1: I no ho dic a la lleugera perquè està estudiat. Xerrant d'una notícia publicada per El Economista que mos diu que els espanyols només aprofiten 25 hores i mitja d'una jornada laboral de 40 hores. És a dir, gairebé el 40% de la jornada laboral se desaprofita fent altres coses. En quines creus, Aina, Inés, que se perd més el temps? Què creus que perd el temps, la gent?
0: Només feim el 40% de la nostra jornada laboral.
1: Exacte.
0: És així? Quina vergonya. No, m'ha parit molt bé. No ho sé, xerrant amb els companys, anant a berenar,
2: sí,
0: que si un cafè, dinar...
2: Anant en el banyo,
0: sí.
2: Una estona llarga, fumant, la gent que fuma, perd molt de temps de jornada laboral.
0: Que si una telefona de ta cara he d'atendre aquesta telefonada de l'escola,
2: sí,
0: del meu fill...
2: I mirant el mòbil, jo què sé.
0: Sí, ara me conec un segon a Instagram, però ara després m'hi pos, per exemple. Més i exemples, no... podem estar així,
1: sí.
0: Tot el programa.
1: Segons
0: tu, Jordi,
1: estudi,
0: no ho fas, aquí,
1: jo no ho faig,
0: xiu-xiu.
1: Jo mai. Jo estic tot el temps davant l'ordenador fent seccions i fent programa. No faig altra cosa.
0: Molt bé.
1: Però què fa la gent durant la setmana?
0: Estadística, no?
1: Estadística. Durant 56 minuts de la setmana naveguen per internet.
0: Això, o que no, en general.
1: Pot general.
2: En general.
0: Una hora d'internet a la setmana
2: és poc.
1: Exacte.
0: M'apareix poc.
1: T'apareix poc?
2: M'apareix poc.
0: D'oci? Sí, jo crec que estic més.
1: 55 minuts xerrant amb amics i familiars. O sigui, no
2: això...
1: company de feina, sinó per...
2: A la setmana.
1: Per WhatsApp
0: no.
1: O tal. O sigui, xerres de...
0: A la setmana.
1: 55 minuts a la setmana.
0: No sé, vosaltres molt en el WhatsApp web.
2: Sí, però clar, jo és que dins aquesta estadística no puc participar molt perquè jo no tinc una jornada laboral tancada i marcada amb un horari clar. Saps? Com la jornada laboral està mesclada en la meva vida.
0: Ja, això és més difícil, idò, de...
2: Sí, no puc calcular molt bé tot això.
0: Això vol dir que fas molta feina, Aina.
1: Jo sí tinc el WhatsApp web obert, però com no m'arriba cap missatge...
0: Ja, jo igual.
1: I d'ara...
0: Com que ningú m'enxerra, no xer.
1: Exacte. 52 minuts de... xerrant companys de feina sobre temes que no tenen res a veure amb la feina.
0: D'altres,
2: això és una altra cosa que no me passa, perquè no... Si fas feina tota sola a casa teva, no tens això. No, xerrant per telèfon, però de feina.
1: Ja. Les
2: videocridades són de feina, sí.
0: Nosaltres de xiu-xiu, sí, Jordi.
1: Sí, nosaltres de xiu-xiu...
0: xerrant de tot, manco de la feina. Quan en Xavi, sobretot,
1: quan
0: que li
1: Xavi
0: agrada contar molt xerrant.
2: Però d'aquí no surten després idees per temes.
0: Sí.
2: Xerrant de qualsevol cosa de la vida, surten...
0: seccions
2: i temes que també estan bé.
1: Però és que quan hi ha en Xavi encara més. Xavi és que diu, a mi què vos contau?
0: Sí, com ho contau? Com ha anat el cap de setmana?
1: Exacte.
0: Arriba, què tal, què tal? Posa't a fer feina, més de demanar què tal.
1: Vinga,
0: però tu,
1: segurament...
0: en Neus, t'ho deu passar moltíssim, també.
2: Clar. Sí, clar, també. Però quan gravem podcast, per exemple, sempre hem de calcular que una horeta més abans com més de marge de lo que tenim previst, perquè sempre abans de començar ens haurem de posar el dia, haurem de contar coses, preparar el que sigui.
0: Clar.
2: I sí, sí.
1: La següent. 50 minuts xarxes socials.
0: Bueno, segurament més, també.
1: O sigui, no navegant per internet, sinó xarxes socials va a part.
0: Sí, sí. Com una... Jo és que quan m'he de posar a fer una cosa important, vaig a Instagram.
2: Per què?
0: No ho sé.
2: És un refugi per...
0: Sí, i després ja hi dic, ai... És que jo m'agrada fer feina al límit. i me poses tard a fer les coses. Vale. Perquè ja funciona amb pressió.
1: Això ho sap a mi.
0: Jo, si me queden 4 hores, no les faré. Però tu esperes a mitja hora.
2: Allà fas l'esprint final.
0: Exacte.
1: Vines, a les 8 menys 5 se posa a teclejar. I això ho he vist més d'una vegada.
0: No,
1: i el darrer és passar 46 minuts anant a fumar o, si no ets fumador, mirant-te els 8.
2: Això m'apareix poc, fins i tot.
0: No, jo,
2: 46 minuts a la setmana no anant a fumar. És a dir, jo no fum, però la gent que fuma bastant habitualment, 46 minuts a la setmana apareixen molt pocs. Perquè cada vegada surten a lo millor 10 minuts.
0: Sí que és vera.
2: I 3 o 4 vegades en el dia.
0: Si no fumam, jo mirar el buit, no mirar el buit, vosaltres?
2: No.
1: Jo sí, mem, te quedes empanat. O sigui, també és com somiar despert. Somiar despert, te quedes
0: pensant. Jordi, espavila, escolta.
1: Te quedes pensant en aquell dia que tenies 15 anys i vas quedar amb els teus amics.
2: Jordi, aquesta secció te costarà la feina.
0: Jordi, espavila.
1: No, avui he fet feina. Avui he fet feina perquè he anat jo a investigar aquesta notícia i veure si la gent de Balears desaprofita els temps o la nostra comunitat és l'excepció de totes. Ho comprovam. De què fas feina tu?
4: Marketing. 40 hores.
1: Les aprofites totes?
4: No totes. No, totes no.
1: Què fas tu per passar temps quan no tens feina o no saps què fer?
4: Cuando no estudio o sí, hago capacitaciones o bueno o miro redes sociales que no debería, pero creo
0: la
4: que confesión. Todo el mundo lo hace. Redes sociales personales sí, pero compras y eso no.
1: Se xerra molt amb els companys de feina, no sé si és el vostre cas i acabes perdent molt de temps.
4: No, lo normal, charlas del día a día, pero no al punto de perder demasiado tiempo. Y nada, bueno, sí, creo que la jornada laboral se podría reducir. És un mal
0: parit. A veure, jo me fa gràcia, Jordi, perquè li demanen a aquest home què fas a sa feina quan no s'ha car de fer. Com que no s'ha car de fer sa feina?
1: Feina, no?
0: Si bé, qualque dia te passa, moment... avisa'm.
1: Bé, jo qualque vegada m'he posat a jugar a Tetris, ja ho sabem, ja ho hem xerrat, això.
0: Fatal, però no. Fatal.
1: No, però jo crec que, ho ha dit tímida, jo crec que ha estat poc sincera aquesta persona més.
0: Sí?
1: No ho sé, no m'ha donat una bona sensació.
2: Però jo crec que t'ho ha dit molt fàcilment. Mm.
1: Però lo de, també miro redes, però...
0: No deberia.
1: No hauria de dir,
2: no deberia.
1: Pobret. Diu, ara m'escoltaran.
0: Vinga, qui és el més productiu i quins són els que manco?
1: Exacte, perquè està classificat per edats, també.
0: A veure, mem.
1: Entre 44 i 59 anys, els que més... són els més productius.
0: Molt bé.
1: Entre 17 i 28 són els segons més productius i els que no fan feina són entre 28 i 43 anys i n'és Mateu. Això va així.
2: Que en Jordi i jo estem en el segon escaló, el manco.
1: Estem en el segon escaló.
0: No me sento l'oblida.
1: Jo crec que ho agafes amb il·lusió i en el 28, 29
2: ja
1: decau un poc.
0: Vas de per avall.
2: I els que més són perquè encara són de la generació anterior d'estar currant molt, de donar-ho tot, de fer molta feina.
0: I els que menys treballen, quins són? Qui són els més ganduls?
1: Els més ganduls són els que teletreballen.
0: Ah, mos han aplegat.
1: De què fas feina, tu?
5: Soc especialista en sostenibilitat.
1: A veure, i de les hores que fas feina, quantes creus que aprofites, realment?
5: Pues gairebé, jo crec que 5 o 6 bones. Després ja la resta de la tarda, complicat.
1: O sigui, de 8 hores diaris, aprofites 5 o 6?
5: Jo diria que sí.
1: Tu en què perds temps?
5: Jo en què perds temps? Pues en mirar les musaranyes, bàsicament. De tant en quant mirar el mòbil. I poc més, la veritat.
1: O sigui, tens aquests moments de quedar-te mirant una paret durant una bona estona i desconnectar completament de la realitat.
5: Exactament. Jo crec que no estan fets per treballar 8 hores amb full eficiència. Com treballes a casa, doncs aprofito a vegades per posar rentadores, igual rentar els plats a vegades, cuinar...
1: Des de la comoditat de casa entenc que és una altra cosa.
5: Sí, realment és més fàcil que no fer feina perquè... no tens la pressió de que la gent t'està mirant. Això és la veritat, sí.
1: I tu creus que els altres companys de feina teus fan el mateix?
5: Jo crec que sí, perquè més d'una vegada els he xerrat per Teams i ja tarden en respondre, algo estaran fent. I un vago
0: professional. Pues han aplegat aquesta rentadora quan teletreballau. Molt bé, molt bé. Per cert, aquest senyor ha dit que és especialista en sostenibilitat.
2: Jordi, això.
0: No li has demanat?
1: No li he demanat. Jo anava per feina. Jo anava per feina, mira, però mai millor dit. Ja anava per feines, però sí, no teletreballeu. O si no, feis això del coworking, que jo mai he acabat d'entendre el que era, però ara crec que ho entenc un poc més, el coworking.
2: Jo crec que la solució és també coses que han suggerit aquestes persones, que és que si la gent perd tant de temps perquè no aprofiten tota la jornada de laboral. A lo millor és que també la jornada laboral és massa llarga i han de fer un poc menys d'hores però que siguin ben concentrades de feina i no estar allà allargant.
0: Hi ha propostes damunt la taula d'això.
2: Clar, que a lo millor no per fer més hores són més productius.
1: Però sap qui sí que són productius? Jo diu aquest estudi.
0: Qui?
1: Les dones són més productives que els homes.
0: Per què no me sorprèn?
2: No me sorprèn.
1: I en la meva superinvestigació crec que ho puc confirmar.
6: De què fas feina?
7: Educadora social.
6: I de les hores que fas feina, quantes realment aprofites?
7: Les 7:30 que hago.
6: I els companys de feina com s'aporten?
7: Hay algunos que bien y hay otros que mal.
6: A veure, què fan, per exemple? Tu què veus que fan?
7: Salir a fumar, dar un paseico, mirar sus cosas por internet... Lo hacen mucho, sí. Algunos sí y otros no. La mayoría suele currar bastante, hay otros que no.
6: ¿Tú cómo haces, por ejemplo? ¿Quién es el secret para aguantar 7 horas y media?
7: La responsabilidad. Es un valor fundamental que tiene que tener todo el mundo a la hora de trabajar. Tu responsabilidad, que sabes que tienes que hacerlo y listo.
6: Pero a lo mejor abrir una pestaña y posarte a mirar ropa, tal. No.
7: No tengo tiempo. De verdad que no tengo tiempo de mirar cosas en la hora de mi trabajo.

0: tots entrevistats, l'única que assuma aquesta responsabilitat s'adona.
1: Els dos al·lots han dit... Els dos al·lots que en Sasquet Serrat han dit que desaprofitaven els temps, i aquesta dona ha dit, jo soc 7 hores i mitja en responsabilitat.
0: Clar que sí.
1: Com ha de ser?
0: No, que mos pesa. No com aquests altres. Un que ara sí, Lluís, me podràs posar la targeta un moment.
2: Això ha de ser targeta com una catedral.
0: Exacte. Un que feia rentadora. L'altre que mirava xarxes. Mm. Tu que li demanes quan no s'ha car de fer a la feina. Això està fatal.
1: Bé. Això és el que tenim.
0: Has confirmat la
1: notícia, és veritat.
0: Molt bé. Molt bona feina, Jordi. Avui sí que n'has fet.
1: Periodisme.
0: Avui n'has fet un poc.
3: Una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona. El trabajo nace con la persona.
4: IB3 Radio es Servei Públic.
5: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
6: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
5: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
4: Font de misteris.
7: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
8: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
9: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
10: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.

0: heu sentit, amor, venen a veure de tant en tant i nosaltres, a nosaltres, mos donen una bona alegria. Ja sabeu qui són.
1: Na Neus i Naina de Namfe.
0: Naina, t'agrada anar a Aitana?
2: No me desagrada. Com tu abans has dit, oques gràcies. És a dir, ho puc escoltar i tal, no sóc superfan.
0: Està però... demanant aquesta. Sí, va sí, sonar sí. I ens ha netjat d'esplà.
2: Ah, sí, sí, sí, ho he vist, ho he vist.
0: La va sonar.
2: Sí, m'agrada, bueno, està bé. Però no sóc superfan de Aitana.
0: Bé, molt bé. Està... Nosaltres aquí la posant per
2: no,
0: alegrar-nos
2: una
0: mica.
2: Clar, clar.
0: Molt bé, Aina. Avui mos dus una cosa que jo crec que en els nostres oients més veterans et hi sonarà.
2: I a la gent que sigui un poc més jove, jo crec que no. Per tant, jo crec que també està bé donar a conèixer aquesta història i,
0: molt
2: si no, tornar-la a explicar també per la gent que, la pugui, que ja la pugui conèixer, però que la pugui reviure, perquè aquestes històries pues, no acabin de morir, no? I al final la gent les pugui conèixer. Que és una història avui un poc diferent de lo que solem dur normalment i ara jo crec que podem començar a explicar i més endavant entendreu per què.
0: A veure.
2: Perquè avui venim a xerrar d'una dona que va ser una de les veus radiofòniques més escoltada per les dones espanyoles durant moltes dècades. Milers d'oients li escrivien per contar-li els seus problemes més íntims perquè era una dona que se considerava molt sàvia i sempre tenia una bona resposta per donar. Per això avui xerram de Elena Francis.
3: Consultorio de Elena Francis.

0: Això és la sintonia del consultori d'en Helena Francis. Segurament sí. Molts haureu ara tingut un déjà vu.
1: Sí,
0: un déjà vu no, un flashback.
1: Un flashback.
0: Que no, són, no és el mateix.
2: No és el mateix, no.
1: En Helena Francis va aparèixer a la vida de les dones espanyoles l'any 1947 a través de Ràdio Barcelona en plena postguerra, que era una època que abans de que arribés la televisió la ràdio tenia un gran poder, servia per fer companyia, servia d'entreteniment, per donar informació i també per moltes dones era una finestra en el món mentre feien feina a casa seva. El seu programa se deia Consultorio d'Helena Francis, així com hem escoltat a la sintonia, i durava aproximadament mitja horeta. I en què consistia aquest programa? Idò, consistia en que cada dia les oients enviaven cartes i ella responia algunes de les consultes que tenien aquestes oients durant el programa. En el principi, les consultes que rebien en el programa eren més lleugeres, eren més sobre... consells de bellesa, de roba, per llevar taques, jardineria, morals, coses així un poc més tranquil·letes
0: i domèstiques.
1: Clar, però amb els temps, això, van evolucionant tant aquest consultori que se va transformant en una espècie de confessionari sentimental. Consultori de l'amor, diguem.
0: Mos encanta. Nosaltres aquí en tenim un, el dilluns.
1: Sí, sí, sí, ho he vist. I de, més o manco com aquest, però...
0: Inspirat en Helena Francis.
1: Clar, però de fa no moltíssims anys. Total, que les dones li van començar a escriure sobre problemes més íntims i més greus que tenien. Li contaven, pues, lo millor que sospitaven que el seu home les enganava o que se sentien totes soles, que estaven embarassades fora del matrimoni, que vivien situacions de violència, que no sabien com sortir d'aquestes situacions.
0: Digue'm.
1: I clar, per moltes, Helena Francis era l'única persona a qui podien demanar ajuda en aquella època. Per això, la figura de Helena Francis se va fer tan important, era una dona amb autoritat i en qui milers d'oients confiaven i que imaginaven una dona culta, experimentada i amb una resposta per a tots els seus problemes.
0: Per exemple, consultes que li podien arribar a Helena Francis. Diu així, espera, Lluís, puja'm sa sintonia, ara faré d'oient. Lluís, me pots pujar sa sintonia d'Helena Francis? Mi querida y apreciada señora Helena Francis, sospecho que mi marido me es infiel desde hace ya un tiempo y no sé qué hacer. Estoy desesperada. ¿Qué me aconseja? Querida amiga, los hombres, diu Helena Francis, son proclives al adulterio. Así que mucha paciencia y ánimos. Un abrazo fuerte, Helena Francis. I aquestes eren els tipus de resposta que donaven Helena Francis.
1: Helena Francis, pues, un toc a l'esquena...
0: Els hombres són proclives, que vol que
1: t'hi digui. Endavant, clar
2: sí,
1: que sí.
2: Això en clau ha deixat.
1: Sí, sí, total. Helena Francis no sortia en públic mai i no volia concedir entrevistes, sinó que només era una veu de ràdio, però realment anava més enllà de tot això perquè era una referent per a aquestes dones d'aquella època. Durant anys va ser una figura molt estimada i molt escoltada i la seva sintonia que hem escoltat abans, Indian Summer, se va convertir en part de la memòria de moltes famílies, que potser també ara l'heu recordada amb algun de vosaltres, i era... Pues bàsicament, la rutina de cada dia d'aquestes dones, escoltar a Helena Francis.
0: Era com la telenovela, també,
1: sí,
0: d'aquella
1: època. Sí, sí, sí, sí. Però en tot això, hi ha un gir inesperat en aquesta història, i és que realment tot era un muntatge i Helena Francis no existia.
0: Què va passar, Aina?
1: Efectivament, Helena Francis no existia, no era una dona real, no era ni una doctora, ni una psicòloga, ni una consellera sentimental, res. Era un personatge inventat que se va crear inicialment per promocionar productes cosmètics d'una empresa i se va acabar convertint amb els temps en una de les veus morals més influents de l'època del franquisme.
2: La màgia de la ràdio, eh?
1: Sí, sí.
2: També vos diré.
1: Clar, que en aquell moment la màgia de la ràdio consistia en que la gent va creure que això era una persona real i era una dona real donant consells i no el que realment hi havia darrere, que era que hi havia guionistes, locutores que se feien passar per Helena Francis, assessors, i les respostes les escrivien diferents persones i, per exemple, persones que varen interpretar el paper de Helena Francis varen ser Maria Garriga, Rosario Caballé o Maruja Fernández. i a partir de 1966 el periodista Juan Soto Viñolo va reconèixer que havia assumit bona part de les respostes d'aquestes cartes i anys després va confessar també que fins i tot en algun moment s'havien inventat cartes perquè fossin així un poc sucoses i poder pujar l'audiència.
2: Jo m'imagino un equip de guionistes reunit i dient «Los hombres son proclives». I ja està.
1: Sí.
0: Jo crec que era una cosa molt més simple.
2: Aquí ho tenim.
0: És a dir, jo crec que era una persona, que molt en el principi era una persona, un guionista, que anava contestant tranquil·lament tot allò que les dones escrivien, consultes domèstiques, per exemple, que si és fills, que si els productes de neteja, efectivament, ho has dit. I després, quan la cosa va començar a fer-se grossa, rebien una quantitat de cartes en el dia, a la setmana, que no vos podeu ni imaginar. Aquí coneixeu la història, ho sabeu bé. I clar, després ja sí que varen haver d'incorporar altres guionistes, però bàsicament era una eina de propaganda domèstica dirigida a les dones en aquella època.
1: Sí, i milers de dones escrivien a una persona que no existia i en algun cas fins i tot les històries que escoltaven podien ser fabricades. Però han de pensar que les cartes sí que existien, sí que eren reals.
0: Clar, eren persones,
1: clar,
0: pobretes.
1: Clar, les seves pors que tenien i que per les quals enviaven una carta eren reals, les vides que hi havia darrere eren reals i això és el més fort, que les dones que escrivien eren reals, els problemes eren reals i la necessitat que tenien de ser escoltades i de rebre ajuda sí que era real. Però, clar, el que comentaves ara, que els problemes que els seus consells estaven molt marcats per la moral del franquisme que vivien en aquell moment. Nelena Francis quasi sempre recomanava paciència, resignació, silenci, sacrifici. Si el teu home era infidel, l'havies de perdonar. Si el matrimoni anava malament, la dona ho havia d'intentar arreglar. Si hi havia patiment, la resposta sempre era que havia d'aguantar pels fills i per la família. És a dir, al final era una forma de controlar totes aquestes dones i pensar això fa que la història sigui encara molt més fosca que no només dir, bueno, pues era un programa d'entreteniment i la gent se'l va creure i ja està, saps?
0: Totalment.
1: Aquest consultori se venia com un espai d'ajuda, però realment era una eina per reforçar el model de la dona del franquisme, que havia de ser esposa, mare, obedient, abnegada i responsable de mantenir la família unida, passi el que passi.
0: És que, i moltes denunciaven, entre cometes, perquè no hi havia denúncia, per desgràcia, confessaven abusos, violència masclista, avortaments que elles desitjaven i no podien fer, per exemple.
1: Total.
0: Fills no desitjats. Crueses, realment, d'aquell temps que, clar,
1: que
0: arribaven...
1: No tenien on demanar ajuda i demanaven ajuda a través d'aquest mitjà esperant una
0: ajuda a l'enemic.
1: Clar, i aquestes respostes les tornaven a col·locar dins la mateixa gàbia a les que ja estaven ficades.

0: L'Helena Francis, un fenomen, Aina.
1: Total. Va ser un fenomen enorme, va rebre més d'un milió de cartes i va estar en antena fins dia 31 de gener de 1984. És a dir...
0: Que era ja, vull dir, en Franco era mort, clar, ja fa estona.
1: Va sobreviure la part inicial de... Bé, va sobreviure durant la dictadura i després, una mica després de la dictadura, va continuar durant la transició, però el que va passar és que en aquell moment Espanya ja estava canviant, ja arribava que si la llei dels divorcis, feminisme, el debat sobre l'avortament, una nova forma d'entendre la vida i d'entendre també els drets de les dones, que ja varen acabar amb aquest programa. I, igualment, quan se va revelar que Helena Francis no havia existit mai, va ser un xoc per totes aquestes generacions que l'havien escoltat durant tant d'anys.
0: Totalment. Va ser xoc generacional. Un poc com... que Los Serranos fos un somni. Com a, un trauma generacional.
1: Tant d'anys construint una narrativa que després te la rompen.
2: A més, tant d'anys en antena ja no hi devia quedar ningú, des principi. Vull dir, això s'anava renovant cada any i devia ser una gent completament diferent a la que va començar.
0: No sé si en Helena Francis, això ho hauríem de contrastar, va anar canviant d'opinió, va anar canviant de tarannà a l'hora de donar consells a lo darrer. Això ho hauríem de mirar.
1: No ho sé, jo crec que se va mantenir bastant igual i per això ja la gent
0: ja va
1: baixar sa...
0: va morir.
1: Sí, ja la gent la va deixar d'escoltar tant i per això va morir el programa perquè no tenia tant d'oients. I després, ja més recentment, l'any 2005, se varen trobar a una masia abandonada de Cornellà de Llobregat més d'un milió de cartes dirigides a Helena Francis que, clar, demostraven fins a quin punt el consultori havia estat important en la vida de moltes dones. Que avui en dia aquelles cartes són un retrat molt dur de la soledat, de la dependència i de la falta de llibertat que patien totes aquestes dones durant el franquisme. I durant dècades aquesta construcció d'Helena Francis va seguir perpetuant tot això i reproduint la idea de que una bona dona havia d'aguantar, perdonar i sacrificar-se.
0: Jordi, tu la coneixies d'aquesta història?
2: Jo no la
0: història,
2: coneixia. No la coneixia, però m'ha parescut fantàstic.
0: És que Naina mos duia històries com aquestes és una mica l'exercici de memòria democràtica que avui en dia els joves és necessari que facin. I també altres exercicis que fan els joves avui en dia, transformar una mica aquell temps amb tot allò que, per sort, ha canviat. Com, per exemple, aquesta cançó, Lluís, que mos poses ara, Así Bailaba.

0: I de mirar-ho, aquesta cançó, que era Los Días de la Setmana, si no vaig malament, que era dilluns, dimarts, bé, i així, així limpiava, la Nina, na Maia i na Rigoberta Bandini varen transformar aquesta cançó a l'actualitat, per sort. Ara, el consultori de Helena Francis és un poc... totes aquestes consultes que fan avui en dia els influencers. Nosaltres, quan obrim el consultori, que la gent mos demana que el seu crush li fa ghosting, això és el consultori avui en dia, no?
1: Clar, però avui en dia, si, tot i que li demanis a un influencer, que, per exemple, un que fa molt de consultoris en Norrac, Norrac te tira les cartes i te diu
0: ah,
1: si,
0: sí? No
1: si
0: t'has
1: correspondit o no. Sí, home.
0: Ah, no ho sabia, li sí, jo que vingui
1: a tirar les cartes. Això t'anava a dir, un dia li vull dir que vingui al consultori perquè ell tira les cartes
0: que
1: i... Sí, ho fa
0: no
1: molt
0: sabia,
1: bé.
0: No ho sabia, això.
1: Ell ho fa beníssim i contesta totes les preguntes i tot.
0: Per Instagram?
1: Sí, però clar, tu... li estàs ja demanant a Norrac a cara destapada, que saps que Norrac no és cap tipus de psicòleg ni cap doctor ni res, ja saps en què t'estàs enfrontant.
0: Norrac no sé si serà bon conseller.
1: Però el manco saps en qui li estàs demanant. El problema aquí en Helena Francis era que no era el que... Clar, te pensaves que era una ajuda real, que era una psicòloga o doctor, una consellera o algo així real i no...
0: Nosaltres anant de cara.
2: Jo crec que ara ja som més desconfiats. Ara no s'ho creuria,
0: la gent. Mira els missatges que mos arriben cada dia.
2: O sigui, no ho dic per així, ho dic que en general una Helena Francis ara mateix, l'any 2026...
1: No funcionaria.
2: Ja no funcionaria, la gent. La gent no se'n fia.
0: La gent ho demana en el xat GPT, no?
2: També és veritat.
1: Sí, clar, però sí, jo crec que avui en dia voldríem veure qui és realment la persona. A lo millor si realment poses una persona que sigui un programa
0: dia,
1: sobre això...
0: Clar, lo voldríem veure en vídeo, per mòbil...
1: Però en aquell moment que només era ràdio i de no concedeix entrevistes, bueno, pues tampoc passava res, perquè a lo millor molta de la gent que senties per la ràdio no li posaves cara tampoc, o és una foto en el diari qualque dia, saps? Però...
0: Aina, moltes gràcies per haver vengut. Torna ben aviat. Us aniràs contant el teu estiu, eh?
1: Sí, pot seguir contant cosetes.
0: Gràcies, Aina. Ara fem una aturadeta per el butlletí informatiu i tot d'una continuem.

0: Bon dia. Temperatures avui ben altes de nou a les illes. En alerta groga a part del Llevant i nord de Mallorca, sobretot per calor, segons l'EMET, però seguim amb els ulls posats avui. L'actualitat passa per allà, per Veneçuela, on el govern ha elevat a 235 el nombre de persones mortes, 4.300 ferits al terratrèmol, i no serà segurament la darrera xifra en aquest terratrèmol que ha afectat el país, aquest doble terratrèmol. També se xifren 160 les persones desaparegudes, 200 atrapats. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha continuat confirmat que les víctimes mortals, hi ha dos espanyols i altres 80 continuen desapareguts. Recordeu que a les illes hi ha prop de 10.000 veneçolans que viuen amb incertesa aquestes hores. Ara el més important, diuen, és mantenir-se units. Edison Morillo explica com han viscut aquestes hores.
1: En la comunidad venezolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela, y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
0: La presidenta del govern, Marga Proens, ha dit que no té constància que hi hagi cap víctima balear a Veneçuela, tot i que recorda que fa seguiment al Ministeri de l'Interior. Pel que fa a aquests veneçolans de les illes, l'executiu està organitzant com oferir-los atenció psicològica, ja que estan molt afectats.
2: M'informen que aquests residents han demanat ajuda psicològica per aquestes hores d'angoixa que estan passant en aquests moments, i des del govern estem ja mirant com fem sempre quan hi ha algun tipus de catàstrofe d'aquesta naturalesa, de que aquesta ajuda psicològica pugui arribar.
0: Aquí a les illes, el darrer accident de trànsit deixa un home de 57 anys mort i el seu fill de 24 ferit de gravetat. Va seguir migdia a la sortida de Muro a la carretera que uneix en Sa Pobla. El cotxe al qual viatjaven va volcar per causes que es desconeixen, segons el 061. El conductor va poder sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal va quedar atrapada dins i va haver de ser escarcerada pels bombers. I avui és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues. Una data en la qual aprofitem per explicar-vos que es dispara el nombre d'usuaris atesos a Project Home, un 41% en 5 anys. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. Atenció, la majoria dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades. Jesús Molló, president de Project Home.
3: Persones que han estat, el que se diu, bebedores socials o consumidors sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has pogut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte, pues, bueno, tranquil·lisador, de tal, i recorreixes a ella.
0: I les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb un nivell lleugerament inferior al de l'any passat. El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte al maig i se situïn al 44%. Joan Calafat és director general de Recursos Hídrics.
4: Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a l'aigua en camions.
0: Les 6 i 4 minuts, tornem a les 7 del matí a IB3 Ràdio amb l'informatiu matí i Maria Antònia Suau, que comenceu bé el dia.
5: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

Comença tant la bona hora de Xiu Xiu en Andrea Sánchez en el control tècnic i avui toca entrevista Xiu Xiu. I atenció, perquè el nom d'aquesta setmana és el de Nil Riudavets.

0: Nil, benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
1: Hola, què tal? Super, molt bé.
0: Que bé, te sentim perfecto. On ets, amor?
1: Sí, amor, a casa.
0: Que bé. Escolta, sabem que mos escoltes qualque dia, Xiu Xiu, mos coneixes, no?
1: Sí, és veritat que us conec i sou molt bons. Teniu un format superdistès i molt entretingut, és veritat.
0: Que bé, intentarem que tot passis bé, Nil.
1: Segur que arribarem.
2: Nil Riudavets Victory, nascut a Maó l'any 1996, és un dels representants de l'èxit de l'esport balear. Medalla de bronze al Mundial de Triatló 2022 i els Jocs Paralímpics de París 2024. Ha viscut la cara i la creu de l'esport d'èlit. El 1 de maig de 2019 va patir un greu accident mentre competia al Campionat de Catalunya de Triatló per equips.
0: En Nil va ingressar a la UCI inconscient i setmanes més tard va abandonar l'Hospital de Bellvitge a Barcelona amb una paràlisi permanent en el seu braç dret. Anys després, a dia d'avui, podem dir que va trobar la força per continuar i ha fet del triatló part de la seva vida, això sí, en positiu. Nil, ha costat, però que bé que aquests anys ja han quedat enrere, no és vera?
1: Sí, han quedat enrere, formen part de lo que ha estat la meva vida i també han forjat el caràcter que tinc ara. Però bueno, a vegades la vida te posa en situacions complicades i la manera en què els afrontes crec que defineix realment com ets, no?, com a persona.
0: I tant. A tu com t'ha definit aquesta força que has hagut de treure?
1: Bueno, jo crec que ja des de petit sempre havia estat una persona molt alegre, amb moltes il·lusions i amb molts objectius, i crec que al final això ja ve de petit, he tingut una família superpositiva i al final tot el meu entorn m'ha apoyat molt amb aquests anys difícils, no?, d'acceptació del meu cos una altra vegada i de la meva situació, pues, amb una discapacitat i no poder moure, pues, el braç dret. Uh-huh. I a partir d'allà, pues, vaig trobar el meu camí, no? I ara mateix puc dir que soc superfeliç, que tinc una vida superplena i que aquesta discapacitat no em limita.
0: Que bé. Escolta, avui he descobert que el teu segon llinatge és Victory. Victory, en anglès.
1: No, ben bé.
0: Ah.
1: La veritat que és...
0: Victory,
1: en Vigriaga?
0: Veurem, explica-m'ho.
1: Mira, t'explico. Al final el Victori està en vilatina, però s'ha anat escrivint i al final pues, es va escriure en vigriaga final, però no, ve del castell, del poble de ma mare i la veritat que supercontent de tenir dos apellidos menorquins.
0: Que bé, és que anava a dir, si és Victori... tot me quadrava, però bé, en Victori també me quadra igual, vull dir que això deu ser sang, Nil.
1: Sí, al final l'avi matern era un crac també i forma part de la meva manera de pensar, el meu caràcter i m'encanta que me diguin això, perquè el representava ell molt bé també. Però bueno, no ve de l'anglès, encara que jo sigui molt rotget, no ve de l'anglès.
0: Un altre detall que no, avui no mos ha passat per alt és que enguany n'has fet 30. Alguna reflexió que vulguis compartir després d'haver complit 30 anys, et fas per abril?
1: Crec que ho deixaré anar. Al final, els 30, jo crec que...
0: Ja has reflexionat no sé si massa, tu, Nil.
1: Ostres, és que els 30 ja són 30, eh? Ja, vull dir, això de ser un fiet ja no hi entra i al final, pues, bueno, els agafa molt de carinyo, eh? Mentre puguem complir anys, uh-huh. Vamos, encantat.
0: Clar que sí. Igualment, ara tu deia que has reflexionat massa, has hagut, per desgràcia, en to de broma, t'ho deia, perquè tu vares haver d'aprendre en els 23 anys que la vida te pot canviar en 2 segons, no?
1: Sí, al final jo tinc molt clar que l'accident va ser un antes i un després de la meva vida, però que també m'ha portat

0: Que puges a una bicicleta després de l'accident?
1: Hòstia, és curiós, eh? Perquè tots els esports que he tornat a fer després de l'accident, però que ja havia fet abans, el primer dia és un drama i és un... Buah, això no ho tornaré a fer mai més, perquè tens el record d'haver-ho fet doncs, en dos braços, no? En el meu cas. I és bastant complicat el fet de dir, ah, doncs me torno a pujar una bici. I quan vaig pujar a la bici, m'ha acompanyat mon pare i me'n record que vaig fer res, devia fer 1 o 2 quilòmetres i hi havia una mig baixada i així, i vaig dir, uah, jo això no ho veig. I bé, m'ha donat una altra oportunitat i així, i a base d'anar fent, anar fent, anar fent, ara vaig fer una velocitat amb bici una altra vegada que ni jo m'ho crec.
0: A quina carretera va ser, ho recordes?
1: Sí, perfectament. Heu estat vosaltres per Menorca, no sé si coneixeu la carretera de Torralba, entre Cal Emporter i l'Olleó. Allà hi ha un carril bici, pues, en aquella carretera.
0: Just després de l'accident, clar, vas començar a fer esport després, quan ja te vares recuperar. Quan te vares començar a relacionar amb l'esport a partir d'aquell moment? Va canviar la relació que tens amb l'esport?
1: Sí, jo crec que al principi, bueno, antes de l'accident, era una relació bastant a nivell competitiu, no? Perquè tota la meva vida he competit, ja sigui en futbol, després en natació, atletisme i finalment en triatló. Sempre ho havia viscut des d'una part competitiva, no? I jo crec que després de l'accident, el darrer que volia era sentir de xerrar d'esport i de competició, i vaig començar pues, a jugar a pàdel amb els meus amics i a fer cosetes d'aquestes, i això crec que m'ha donat una altra vegada pues, aquestes ganes de tornar a la competició. I sempre he pensat que l'esport és un... Joder, és una manera molt guai de treure moltes emocions, de compartir temps amb persones que estimes i de tenir pues, uns hàbits saludables, que sóc el primer que, si sí, qualque dia, pues, allà que fer un dinar, allà que fer un sopar, també ho disfrut, però crec que és la meva manera d'expressar-me, no?
0: Clar que sí. Ara t'anava a dir, parlant de gaudir, ets d'amor, però no sé si has tingut temps d'anar a Sant Joan de Ciutadella aquests dies per gaudir un
1: sí,
0: poc.
1: Sí, van anar amb la meva parella, que la meva parella és catalana i no havia estat mai a Sant Joan, i vam poder compartir ja un moment amb uns quants d'amics. Nosaltres som, bé, jo soc de Mor, encara que tingui mitja cama del castell, i Sant Joan, si podem, hi anem. Ara feia bastant d'anys que no hi anàvem, però sí, podem anar. En canvi, un ciutadellent que vengui a les festes de Gràcia és més difícil, eh?
0: A veure, tot estira, clar, estira sa massa, que diguéssim, Sant Joan de Ciutadella. Clar, ara parlaves, no?, de que tu te permets certs moments de diversió, de jo què sé, si has de menjar qualque cosa per gaudir-ho, ho fas, només faltaria. I has mencionat a la teva parella. Clar, tot això du certa exigència. Jo no sé quant entrenes a la setmana, Nil.
1: Pues bastantes hores, entreno unes 20 horetes i sí, vull dir, és una cosa que tu molt bé has deixat caure i no només ho sacrifico jo, sinó que també ho sacrifica la meva parella, els meus amics, el meu entorn, però intento tenir sempre un equilibri dins del que és pues, esport d'alt rendiment i la meva vida, i crec que ho mantenc bastant bé. No sóc molt obsessiu amb aquest aspecte, encara que entreni moltíssimes, moltíssimes hores.
0: Això t'anava a demanar, perquè aquí mos agrada xiu-xius. Les parelles dels esportistes com tu han de sofrir molt. Eh? Quin és el truc per mantenir-se en món a la parella i també a l'esport?
1: Bueno, pues intentant cuidar els petits moments, no? Anant sempre xerrant dels microesforços, no? De fer... setmanalment i cada mes pues, fer microesforços per enriquir tota aquesta part de la parella i compartir moments, no? Moments de qualitat en els que els dos disfrutem, no? Per sort no us agrada menjar els dos molt i no us agrada pues, anar a provar restaurants diferents i disfrutar de la natura, que aquí a Menorca és brutal, i jo crec que tenim un bon equilibri.
0: Clar que sí. M'agrada molt la teva filosofia de vida, Nil. A més, he vist qualque vídeo on practica sumo negre amb en Grissom, que és
1: bon personatge,
0: un personatge que coneixereu per ser part de l'equip de La Revuelta, amb Broncano. I tu li dius, Nil, si quieres te puedo echar una mano, fent broma.
1: Sí, sí.
0: Tu prens...

0: T'agrada sumo negre, en aquest sentit? Et sentes?
1: Sí, jo crec que és una cosa que va superbé per rompre, no? Per ja també quan dus uns anys amb un accident d'aquests que t'ha deixat una seqüela a nivell de discapacitat física que és molt visual, pues, fer humor negre propi sense faltar respecte, sense faltar ter respecte a tu mateix, sinó cercant un poc a riure en els altres i llevant un poc es ferro a l'assumpte, jo crec que ajuda molt. I també a nivell de superació, ja.
0: Clar. Acabes de fer plata en el campionat d'Europa de triatló. És així?
1: Sí. El fin de passat a Tarragona va ser. És que passa molt ràpid.
0: Passa ràpid, estens. Estàs a tope, Nil, idò. Pròxima estació, bueno. Jocs Paralímpics Los Angeles 2028.
1: Ho intentarem. Si idees està allà i bueno, ja veurem Los Angeles que ens depara. És veritat que com a ciutat no sé si serà tan xulo com París, eh? Ja
0: no ho crec, no ho crec.
1: Al final París és guai.
0: No vares nedar en escena, no?
1: Sí que m'ha tocat.
0: Sí? Ostres.
1: Sí. Jo pensava que me sortiria un altre braç i no m'ha sortit.
0: Com va ser l'experiència de nedar en escena i de jocs en general?
1: Bé, és veritat que és superbé. No veus un pam de l'aigua, és veritat.
0: No és com les escales de món.
1: Que va, no té res a veure amb la mà que tenim aquí a Menorca. I fa un pot d'olor, també.
0: Ai, mare meva.
1: Però quan estàs allà tampoc hi penses. Al final saps que t'has de nedar i que seran 10 minutets i que t'has de sortir el més ràpid possible per agafar la bici i després córrer el més ràpid. I al final va sortir bé, es va anul·lar com la prova i van tardar un dia més en sortir. Crec que amb aquell dia, en teoria, entre comilles, es va sanejar l'aigua, que se no s'ho creu ningú, i a partir d'allà, pues disfrutar de poder córrer en el centre de París, perquè si hagués estat a una altra banda que no hagués estat al centre de París, també hagués quedat diluïda la prova i va ser brutal.
0: Clar, en Nil és triatleta, això vol dir que és natació, atletisme, córrer i ciclisme. Nil, els triatletes teniu disciplina preferida o no?
1: Sí, jo crec que sí, cada un té la seva, però jo crec que tots els triatletes coincidim en que pues, no entenem l'esport i la vida sense fer estrès, no? A jo m'agrada molt córrer, sobretot, i córrer per muntanya, córrer per la natura m'agrada encara més que córrer per asfalt, però m'agrada també tenir en el meu plànic setmanal pues, dies de natació i dies de ciclisme, perquè veus diferents entorns i t'amadeixes en diferents medis, no?
0: I això que quan eres petit vares fer gimnàstica artística, no? Gimnàstica artística, he llegit.
1: Sí. M'agradava fer moltes volteretes.
0: Que bona. En quin moment se decideix un... Diu, aniré en els Jocs Paralímpics?
1: A veure...
0: Com se fa això?
1: Jo m'ha sortit gràcies a... No sé, a tenir també referents, no? Al final... Jo tenia un referent que era molt clar, que és mallorquí, bueno, és mallorquí d'adopció, i és salmantino, que és n'Àlex Sánchez Palomero, que és un paralímpic que també és de la mateixa categoria que jo, que va començar a fer triatló també, bueno, uns quants anys antes, i veure-lo ell va ser com, ostres, allà una cosa que es diu Jocs Paralímpics, pues anem a intentar estar allà, no? I ja en sa base que dua de triatló dels anys previs, pues se m'ha plantejat ràpid aquest objectiu i va ser com, buah, pues anem allà i viure una situació així sempre és una cosa que motiva, no? O sigui, t'agrades l'esport.
0: I quan un decideix anar als Jocs Olímpics, en el moment esdevé professional? Perdones la meva ignorància, perquè tu ets infermer.
1: No, que va. Sí, jo sóc infermer, de fet. No era, sinó sóc. Perquè segueix fent feina d'infermer a l'hospital actualment. Es ve que tinc una reducció de jornada, però estic fent feina encara. I és la veritat que, pues, fent un pot de malabares, tinguent una bona organització, i de principi no ets professional de l'esport, de fet, al principi falten moltes ajudes, però una vegada vas tinguent resultats i veuen que sí que pots estar present a uns jocs, pues tens moltes ajudes, no?, a nivell de comitè paralímpic, que tenen unes beques aposta per gent que té bons resultats, el govern balear, el Consell Insular de Menorca, i després totes les institucions privades, que per sort jo tinc una ajuda bastant gran a nivell de teixit comercial i industrial de Menorca, que sempre m'han ajudat i, i és veritat que molt guai.
0: Perquè ets molt estimat, Nil. De fet, tens la medalla del Consell de Menorca que te la van donar en el darrer any, màxima distinció de l'illa.
1: Sí, sí, es diu ràpid, això, eh? És que han passat tantes coses en els darrers anys que crec que necessita encara temps per donar-me compte de lo viscut, perquè la medalla d'or del Consell és que és una cosa que jo crec que encara a dia d'avui no sóc conscient de lo que significa, igual que tampoc sóc conscient de lo que significa un premi Ramon Llull, i són coses que crec que amb el temps encara hauré digerit millor i seré conscient de lo guai que han estat aquests anys i de la sort que tinc d'haver pogut viure tot això i de ser balear, de ser menorquí i de disfrutar com estic disfrutant.
0: I nosaltres també de veure els teus èxits, Nil. Entenc que la teva feina d'enfermer t'agrada, no? T'agrada molt, també.
1: Sí, sí, sí, és veritat que m'agrada molt. És una part de bueno, al final de la meva formació i del meu caràcter i de la meva manera de ser. I és una cosa que compagino en l'esport i que el dia d'avui encara estic fent.
0: Què faràs aquest estiu? Entrenar, vacances, feina?
1: Bueno, per desgràcia, triatletes, en l'estiu és quan competim. I l'idea és ara seguir entrenant fort per al Mundial, aquesta darrera prova de l'any, i és on nosaltres no jugàvem totes aquestes ajudes, no? Que és a finals de setembre a Galícia. I després sí que agafar unes vacances i anar a fer un viatge a Tarnana. Encara estem decidint el puesto, però si idea és fer dues setmanetes per all.
0: Molt bé. Serem molt pendents, idò, dels resultats del Mundial a Galícia. Tu ja saps que aquí nosaltres, així no som un programa d'esports, però mos encanten. Ven a Marta Sampas cada 15 dies a donar-nos unes lliçons esportives i li diré, estigues pendent d'en Nil, per favor, bé, com
1: ostres,
0: farà sense que li demani.
1: Mil gràcies, d'haver.
0: Escolta, Nil, si estàs còmode, no pengis, perquè ara farem un petit joc, d'acord?
1: Super, aquí estic en el sofà, estic comodíssim.
0: Perfecte, fins ara.

0: Lletres Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca l'Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí, sí, sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestro.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Continuem en directe a Xiu Xiu amb l'atleta, triatleta Nil Riu de Bots. I és hora, atenció, del qüestionari Xiu Xiu. Nil, estàs preparat?
10: Bueno, poc va fer.
1: No, en Jordi et vol enlà. Jordi, vinga.
11: Jo sempre. A veure, si deies que nosaltres te plantejarem diferents dilemes i tu mos has de dir quina és l'opció que t'estimes més. Com ho veus?
10: Vale. Super, super, Jordi, super.
11: Vinga, la primera és fer la millor marca de la teva vida, fora medalla, o fer una carrera normaleta, però quedar en el pòdium.
10: Ah, la segona, en el pòdium.
11: Sí. I doncs mira, curiós. Segona, anar a córrer amb qualcú que no calla o fer el mateix recorregut, però descalç.
10: No, anar amb qualcú que no calla, m'encanta.
1: T'agrada? No, no ets d'aquests que necessiten silenci?
10: No, que... jo que me continc cosetes.
1: Molt bé, molt bé. Perquè vàrem entrevistar en Tòfol Castanyer i ell va dir que descalç, que... Bé, no me'n recordo sí, exactament però... què va dir, però va dir, no, jo que no, que okay. No m'aixerrin.
10: Aquests d'ultradistància fan masses hores, tot sol.
1: Sí, jo. Dali, Jordi.
11: Guanyar una carrera molt important, però que ningú sàpiga, o que tothom pensi que l'has guanyada, però no sigui així.
10: La primera. A part, és una cosa que jo crec que el sexy va intrínsec amb un mateix, no va amb que se sent xerri de tu o així. És a dir, la primera, 100%.
1: Mm. Molt bé.
11: Anar sempre amb set sabates banyades o tenir sempre una sensació permanent de set.
1: Mare meva.
10: Uau, anar sempre amb les sabates banyades. És a dir, tenir set, jo crec que tenir set és de les pitjors sensacions que hi ha. Tenir set i tenir fred. Aquestes dues.
1: Sí, és vera.
10: O tenir son.
11: Entrenar per fer una cursa a un grup de la tercera edat o a un grup d'infants de 6 a 8 anys.
10: No, un grup d'infants. Encara que la tercera edat també pot ser guai, un grup d'infants.
11: De cara a... a Los Angeles 2028, tenir el bronze olímpic assegurat o jugar-t'ho tot per intentar aconseguir això?
10: Ah, jugar-m'ho tot per intentar aconseguir sort.
11: O sigui que vas en confiança.
10: Sí.
11: Aixecar-te cada dia a les 6 del matí o anar sempre lligat a l'hora que surt el sol?
10: És que cada dia m'aixeca a les 6 del matí. Serà cada dia a les 6 del matí.
1: Aquí no hi ha dilema. No hi ha dilema aquí.
10: Aquí no hi ha dilema.
11: A un apocalipsis, series des que surten a cercar altres supervivents o queden al poble organitzant la resistència.
10: Jo quedaria al poble.
1: Organitzaries?
10: Sí, sí, jo organitzaria la defensa, però no quedaria al poble.
11: Els altres que espavilin.
10: Exacte, tu, ok?
1: Molt bé, molt bé.
11: Següent és tenir sempre la sensació constant de que has de fer un eixam o sempre tenir singlot.
1: Això no sé si és tan mal, bona
10: Ostres.
1: Sensació, tampoc.
10: Ostres, tenir... a veure... És que tenir singlot és molt dur, eh? Jo prefereix tenir la sensació aquella de tenir un eixam, a part que és com a gustosa, no?, al principi.
1: Però, sí, però...
11: Però sobretot quan
1: la fas, quan
11: surt,
1: el fas,
11: clar, quan surts l'eixam, però si no el surt...
10: Ja, és bé, és
11: bé. Queda allà aquella picor...
1: Sí, la sensació constant d'un eixam és... A vegades te pots ofegar, no? Com ho fos...
11: Sí, però és
10: que tenir singlot me fica molt nerviós, tenir singlot. Ja, ja. Me refereix a l'eixam, ja t'ho dic.
1: I de l'eixam, en Nil tria l'eixam.
11: Vinga, i la darrera és no poder sortir mai més de Menorca o no poder tornar mai més de Menorca.
10: Oh! Ostres, aquesta és molt difícil, eh? És que és molt difícil, perquè això me flipa viatjar també i conèixer puestos nous. Ostres, eh?
1: Pots fer videotrucades, Nil?
10: Puc fer videotrucades i me poden ensenyar tot?
1: Sí,
10: igual,
1: no? I jo crec que en el futur existirà una teletransportació que te permetrà.
10: Bueno, si hi ha una teletransportació que m'ho permetrà, pues no he tornat jo pitjor a Menorca. Ara és quan m'ho treuen tot.
1: Totes les medalles, au, no. Faltaria. Escolta, Nil, a quina hora te'n vas a dormir si t'aixeques a les 6 des de matí?
10: Va, depèn del dia, però normalment a les 10 i mitja, 11, una cosa així. No anem a dormir molt tard, no. Som de sopar prest i anar a dormir prest.
1: Això et salut, Ida.
11: T'hem agafat sopar,
10: sí,
11: Ida.
10: Sí. Ja han sopat. Hem sopat antes de fer la ràdio.
11: Quina sort.
1: Si nosaltres hem de tenir...
10: Ara es toca a vosaltres sopar.
1: Sí. I Daniel, no t'enredar més. Nil Riudebeig, molta sort, molt d'èxit. Estarem molt pendent de tot això que fas i tornarem a parlar, segur.
10: Mil gràcies. Una abraçada enorme a tot Xixiu i a tots els del programa.
1: Gràcies, Nil. Adéu, que vagi molt bé. Bon estiu.
10: Adéu, vagi bé, bon estiu.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
3: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
4: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
6: Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
6: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
6: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
6: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
6: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Xiu, xiu, amb Inés Mateu.

0: Aquesta que sentiu així tot, ja t'ho diré, va ser la cançó seleccionada per representar Ciutadella en el rànquing d'himnes o cançó icònica dels pobles de les Illes Balears. Ja sabeu que a final d'estiu votarem quin és el millor himne o cançó icònica de tots els municipis i després, fins i tot, intentarem crear un himne definitiu de les Balears. Joan Francesc Barceló, tu dus aquest trull i suposo que ho tenen tot controlat.
1: Això que dius, Inet, sona com a molt contundent. Efectivament, xiu-xiu-xarel·les, tot està baix control, el que me caracteritza. És a dir, ja sabeu que jo som una persona
0: o sigui,
1: de paraula.
0: Nul, control nul.
1: És que me caracteritza, sí, si trobeu que és nul i de què sigui aquest. Però, mos hi hem posat per coses més difícils i ho entrem, no ho trobeu, companys?
0: Home, escolta, jo crec que la gent s'animarà a votar si el millor himne o cançó icònica de les Balears. A mi m'encanta aquest rànquing que t'has inventat.
1: És anar fent, anar trescant poble per poble, ciutat per ciutat...
0: Clar, perquè no tots tenen himne o cançó icònica. Vull dir, han de trobar quina és la cançó o himne de cada poble.
1: És que segurament allò que mos hauríem de demanar abans de res és que és un himne, no és vera? Un himne és una cançó en la qual la majoria de gent d'un lloc determinat s'hi sent representada. Per tant, així tot, ja t'ho diré, segurament si ha sortit elegida com himne de Ciutadella no és casualitat, perquè jo realment me ressona moltíssim i m'identific amb així tot, i no són de Ciutadella. M'imagino que una persona que és d'allà s'emociona cada vegada que escolta també sa lletra que parla de tradicions i costums que són molt comuns en aquella ciutat de la nostra illa veïnada, no?
2: Tothom que és de poble t'entendrà perfectament aquesta sensació. Tots en tenim una.
1: Exactament.
0: No vagis pena, Jordi, mira. Ja la farem sa de son Cervera.
1: Mira, això m'ha agradat.
0: Però teniu quatre cançó, son Cervera. No.
2: Bueno, tenim tot, ja, anegats, ja entre tots.
0: Ah, bé, també, a veure, que fàcil que t'ho han posat, d'acord. Molt bé,
2: i
0: perdona.
2: I son Cervera té himne.
0: Ah, sí? Bé, ja mos ho contaràs. Avui no feim son Cervera. Joan Francesc, avui qui feim?
1: Arribarem a son Cervera. Exacte, avui que, no? Mos demanàvem. I de Manacor.
0: Manacor.
1: Pues bé, si peguem un vot a Manacor.
0: Fantàstic.
1: I si dèiem que anem a Manacor, segurament... Ara ho has dit, Inés. A molts ja li ve aquesta cançó de Jorge Gomorra, d'en Jorra, que avui, m'apens, que també mos està escoltant i està disposat a dir motxa seva en tot això que
0: Jorra.
1: Està menjant de xiu-xiu.
0: Bon vespre, Jorra, com estàs?
3: Hola, bon vespre.
0: Escolta, Manacor té himne oficial?
3: Oficial, no.
0: I oficiós, dir... avui el triarem, idò.
3: Oficiós el triarem, sí. Hi ha moltes cançons que parlen sobre Manacor, per això.
0: Sí, no?
3: Sí.
0: Per què? Perquè hi ha molt d'artista, també, Manacor. Sou molts.
3: I perquè Manacor s'ha de xerrar amb Manacor. Mm.
2: És que el manacorisme us agrada molt, Manacor.
3: És un xer d'estudiar.
0: És vera que...
1: Perquè...
0: Digue, Joan Francesc, sí. Demana-li qualque
1: no,
0: cosa.
1: No, és a dir, així més genèric. En Jorra és un gran filòsof i segur que mos entén perfectament. Què vol dir xerrar de Manacor? Què vol dir xerrar de Manacor? Què significa xerrar de Manacor?
3: Clar, estan parlant... Estem en una situació una mica estranya. Som un poble gran, una ciutat petita, i vulguis això... Això fa com a crear aquests conflictes, no? Identitaris moltes vegades, de bromes, evidentment. I és, està clar que els artistes suposo que, no? que és bon material, no? per crear coses. Aquesta situació...
1: Tart, no? Tart i ses cançons.
3: Mig avorrida, mig grisa, però que de vegades veus com un poc d'esperança, que s'hi fan coses, no? Com és una ciutat de contradiccions. I això és molt inspirador.
1: Ara ho deia en Jorra, no? És a dir, un himne que és la teva cançó de Manacor, o és un himne ha de ser oficial, una cançó que parli de, en aquest cas, Manacor i tota aquesta essència que mos estaves explicant, pot ser considerat un himne per tu?
3: Però ja, és a dir, ja no li considero. Ja, és a dir, tot d'una que van entrar a la cançó, sí que van posar la conya de que era una proposta d'himne, no? Però, clar, ben bé, és una cançó pop, no sé fins a quin punt té aquest, aquesta cosa grandiloquent que tenen els himnes, també.
0: Bé, està damunt la taula, és una de les nostres propostes. Això és una candidata a himne o cançó icònica, en aquest cas de Manacor, d'en Jorra.

0: Escolta, Jorra, a mi m'encanta perquè reflexa molt bé allò que és un poble, no? A vegades t'hi trobes tan bé, però d'altres penses que t'anar-te'n i no torna mai.
1: Sí. Sí, és una mica aquesta contradicció que tenim tots amb un lloc que coneixem tan bé, no? Perquè ja, passa, som un manacorí professional. Fa 35 anys que som manacorí.
0: Professional, l'ASO.
1: Això, no queda més remei que conèixer molt bé aquest lloc i això implica que hi trobes coses bones i també hi trobes moltes coses que no són tan bones. És així.
0: I, escolta, altres propostes que tenim, que tu mos has dit que preparéssim, és una, ara la següent, una que a mi m'ha cridat molta atenció perquè jo crec que és un arxiu bastant antic. Primer l'escoltam sí. I després mos expliques quina és aquesta cançó que se titula, si no vaig malament, Manacor, de Calabruix. Escoltau-ho.

0: Que emotiva, no, aquesta cançó? Quina és història d'aquesta cançó? Jorra, m'ha cridat l'atenció.
1: Sí, té com un punt així nostàlgic, no? M'agrada. És com... Sí, reflecteix una mica que és aquesta cosa de primer que de ballar estem a cor, no? I està molt bé. Aquesta cançó és d'en Tomeu Matamales, que és un... Hi ha gent que el diu el Leonardo de Manacor, no? Perquè és una persona que és un músic, un gran músic, i també és un gran dibuixant, i també és un gran novel·lista. Per tant, és com un artista total, no?
0: Engloba tots els artistes de Manacor amb ell mateix.
1: És fort. I a més és una persona molt simpàtica i molt propera.
0: Molt bé, canta en Manacori.
1: I no sé, aquesta gent s'amorava molt, i tot d'una que m'ho... Això, cançons que parlen sobre Manacor, he pensat també. Ara que hi penso, també hi ha l'himne del Manacor, que el va fer en gent de fa, que també és boníssim, ho hauria de dir. Ja sabia que me n'oblidava de bones. També.
0: Escolta, ara el millor el cerc. Joan Francesc, jo crec que començam a tenir moltes bones propostes.
1: L'himne en gent de fa és molt bo.
0: Què se diu?
1: Himne del Manacor, el trobareu.
0: Himne del Manacor, jo ara el cercaré, veurem si el tenim.
1: Sí.
0: Joan Francesc, anem per molt bon camí,
2: Exacte. Ja m'he quedat amb una qüestió, tornant en el tema d'himnes, no mos hem d'oblidar que estem cercant un himne. En Jorra ha dit que ha de ser grandiloquent. Per què ha de ser grandiloquent? Perquè...
1: Bé, grandiloquent. Aquest tema de posar la mà en el pit i... La balanguera ho té molt, és un himne, saps? Un himne com la balanguera del cotxe total.
2: No faig... Quan que la balanguera... Però sí, crec que t'entenc. Però no creus que realment un himne és una cançó que mos representa al cap i a la fi i que aquesta que hem posat, vostra, de Manacor, o la que hem escoltat, de Calabruix, ja és prou representativa i que Pentura fins i tot ressona més en els manacorins que una altra cançó amb pretensions més grandiloquents?
1: Ja podria ser, i per això sí, espectacular. Sí.
0: Mira, jo crec que... Digues, Jorra, digues, perdona.
1: No, és la millor cosa que li pot passar a una persona que fa cançons és que l'altra gent les adopti i que formi part de la seva vida, no? No només de manera passiva, que diguem, no? Escoltant-la, a comprant els discs, anant a un concert, sinó recordant-se'n i cantant-la, no? Vull dir, de manera activa, això. Si la cançó de Manacor ha aconseguit això en qualque moment, jo ja m'adon per pallar, vaja.
0: Home, un himne, és veritat que té això èpic, que ara parlau.
1: Sí.
0: I n'hi ha un que parla de Manacor, que és Mà al Cor, que sona així.

0: Això se diu un himne, jorra.
1: Sí, jo crec que sí, clar. Aquesta sí. Aquesta és d'en Bibiloni i sí que té aquest com a tornada d'himne de anem a cantar tots junts, no? Mm. Una veu representant el poble, no? Ja ho veig, ja ho veig.
0: Clar, en França, tu veus com es perden en himnes?
1: No, no, no
2: m'estic fent res. No, i jo tampoc. En qualsevol cas seria més en jorra i crec que comença a entendre aquest matís de grandiloquència. Sí que és cert que s'entona, no? Gairebé només en sabeu aquesta cançó i t'imagines tot un poble.
1: Més que grandiloquència diria solemnitat, no?
0: Sí, solemnitat. Després sí. N'hi ha una altra que de solemnitat...
2: Té jo poc, crec
0: que
2: no,
0: en, sí, en té poc, que és aquesta altra que se titula Gomila Tio Bueno.

0: Molt bona, també, aquesta jorra. És del grup Roig, si no vaig malament.
1: Sí, Roig és un dels meus grups preferits. Pensé molt femenies, que és també una de les meves persones preferides. I aquesta cançó xerra sobre la seva adolescència, no? Sobre el Xerraró, que és una zona allà on hi havia molts de pubs, on la gent sortia de marxa, fins i tot gent de Palma. I això xerra una mica dels anys 80 i 90 a Manacor.
0: Jo me pensava que quan he llegit el títol me pensava que era Pantoni Gomila, això de Gomila Tia Buena.
1: Gomila Tia Buena era un grafiti que vivia a Manacor.
0: Però anava Pantoni o no?
1: És un llinatge molt habitual.
0: Joan Francesc, a tu t'agrada, Joan Francesc, aquesta proposta?
2: M'agrada Antoni Gomila també, no sé si se mereix o no un grafiti que posa Tio Bueno, no sabem si és Antoni Gomila.
0: Sí, sí. Sí.
2: però és vera que és molt interessant, Pantura, aquest factor que comentava ara en Jorra dels bars, no? Llocs on se troba la gent. Si xerràvem abans d'aquesta solemnitat del poble reunit entonant cançons, com a que la taverna, no? Tradicionalment també ha estat un lloc que han sorgit moments similars a cantar possibles himnes, no? I per tant té aquest punt d'identitat molt necessari si cercam un himne. Llocs concrets, les tavernes. No ho trobes, Jorra?
1: Sí, sí, sí.
2: Aquell himne,
1: no? Vull dir que ja entenc de quan parlàvem en llegir tot això ja hi havia coses d'aquestes, no? Els bars són llocs molt interessants. A mi me dona molta vida anar en els bars, perquè, a part, me fa sempre amic dels cambrers, els cambrers me compten acudits, i així ja comences el dia d'una manera bona.
2: I crec que és important, Jorra, perdona, que si te fas molt amic dels cambrers és perquè segurament ets un bon client. Alerta aquí, que els cambrers també són molt vius, sovint.
1: Pot ser, jo crec que som un tio simpàtic i atractiu, això ho sap tothom.
2: I clar, te mereixes un grafiti que posi Tio Bueno, també és
0: Jorra, també Tio Bueno. També d'himne en tenim un altre que parla de la nit, de Manacor, crec, perquè se titula El dissabte?
1: Totalment, sí.
0: No, sí que és.
1: Ella no és.
0: Ella és, la tenim. Mira, sona així.

0: M'agrada, aquesta és rebel, eh?
1: Home, que si no digui que és dissabte, jo crec que alegria per tothom,
2: assegurada. Totalment, això també parla del Cerreró i tot això, i també val la pena dedicar-lo a en Cristian Bol, que aquest pobre fa poc que va partir, i és una, era una persona totalment icònica, i crec que aquest és un bon himne per molta gent de Manacor, sí.
0: Però, Jorra, tu, amb aquestes propostes que tenim damunt la taula, Manacor, de Calabruix, Malcor, d'en Bibiloni, Gomila, Tio Bueno, de Roig, el dissabte, i esteu a Manacor, en quin te quedes? Quin diries que és la cançó icònica de Manacor?
3: A quines?
0: N'han de triar dues perquè la gent voti.
2: Jo sempre, quan t'he deixat pa una cosa, t'he dit, jo xap, tu tries. Per tant, heu de triar vosaltres.
0: Joan no Francesc, idò, tria tu.
2: Jo xapat i vos he donat les opcions. Ara heu de triar vosaltres.
3: A veure, Jorra, jo te diré una cosa. La teva s'ha de quedar. A Manacor s'ha de quedar.
0: Estic d'acord.
3: Per tant, aquesta segur que se queda. Ara tria en qui vols.
2: Estan parlant d'un premi en metàl·lic, no?
0: Això ja ho veurem. Ja parlarem en la direcció d'Ivetra Ràdio.
2: En aquest cas...
3: El premi segurament serà...
2: En aquest cas sí, que també me quedi.
3: Segurament, crec, Inés, i corregim, perquè això és un procés creatiu en construcció, però Pentures el premi serà que les finalistes, els creadors de les cançons finalistes, tindran una tasca i que
0: sí?
3: Serà després intentar fer cimne.
0: Per tant,
3: no sé si
0: cimne de les Balears.
3: Engrescador o més aviat és un mal de cap, eh? Però bé, en Jorra, per això el posam. Ja, el posam, Inés.
0: El posam,
3: i ell que decideixi en qui vol competir. Si vol un rival dur, si vol un rival senzill, no ho sé, Jorra, en qui vols competir?
2: Allà m'agradaria competir amb en Joan Bibiloni, perquè fa molta estona que... Si mos hem de veure i potser serà la manera de trobar-nos una altra vegada.
0: I de la d'en Jorra, que és a Manacor, que és aquesta, ja la coneixeu.
4: El mateix sol de fa milions d'anys i pastir.
0: Aquesta cançó fantàstica d'en Jorra se proposa com a himne i se postula també en rivalitat amb aquesta altra Malcor interpretada per en Joan Bibiloni.
4: Tanta terra, estimava terra, quan miré...
0: I d'ara posarem a Instagram @xiuxiu.tv3 i la gent que voti. Alea Iacta Est.
2: Perfecte.
0: Jorra, la finalitat de tot això que en Joan Francesc vol és fer un himne de les Balears. Per tant, tu com a artista reputat manacorí, què ha de tenir per tu l'himne de les Illes Balears? Que ha de ser èpic, ha de ser tranquil, ha de ser en ritme?
2: A mi, com a autor, primer de tot, hauria de tenir clar que són les Illes Balears.
0: Això és un bon detall important.
2: La primera pregunta que m'hauria de formular jo seriosament. I a partir
3: d'aquí... I no, què és, Jorra? Què és?
2: No,
3: què diries? Així, ràpid.
2: No t'ho puc donar una resposta. Ja vaig ser una lletra de tensió per l'altre.
3: T'endrà entès. Ah, mira, és per això. Veus, el Jorra ja té trajectòria en aquest sentit. Sabrem també, Inés, crec que és molt interessant, si la solemnitat, no?, que comentàvem avui, no?, aquesta grandiloquència que pentura la cançó de Malcor que escoltam d'en Bibiloni, és necessari perquè la gent ho consideri himne, sobretot a l'audiència de Xiu Xiu, o si la cançó d'en Jorra, que té un sentit més humorístic i fins i tot més autocrític, fa que ressoni més l'essència manacorina i que, per tant, els manacorins la facin més seva. Clar, segurament totes són prou representatives dels manacorins, però volen saber... Això, que em pensa l'audiència, no ho trobes?
0: Ja, per això estan posant @xiuxiu.tv3 que voteu i finalment ja decidirem quina entra en el rànquing de millor himne o cançó icònica de les Balears. Jo ja estic nerviosa.
2: Ai, sí, total, nervis.
3: Jorra, a veure, m'has dit que no sabries que és necessari per un himne de les Balears, que primer hauríem d'estudiar què són les Balears, que pentura precisament per això, perquè qüestiones que és les Balears, per una manca d'identitat, perquè no ens sentim sota un aixopluc, cimne que nosaltres volem fer és precisament per agermanar-nos. És a dir, que sí, sí, ho veus una bona iniciativa.
2: No dic que no sigui necessària, és una cosa necessària fer recerca sobre això. Mm-hmm. Per tant,
0: perfecte.
2: Per allò, endavant.
0: Xiu-xiu el vostre programa. Jorra, moltes, moltes gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Voto, arroba xiu-xiu.ivecres.
2: Vagi bé, saludos, moltes gràcies.
0: Voto tot tu mateix. Joan Francesc Barceló, continuem amb aquest rànquing la setmana que ve?
3: Seguim, que haurem de pensar on volem anar. En Jordi ja té ànsies,
1: jo
3: que mos acosten cap a casa seva.
1: Podem esperar, si vols.
0: Mira, Son Cervera mos encanta. Però és que, clar,
3: volem anar a Son Cervera?
0: Haurem d'entrevistar en Pep Álvarez. Jo no sé si en Pep Álvarez està disponible.
1: Ja ho
3: veurem. En Jordi mos ajudarà. Jordi, com ho veus tu?
0: Ho veu bé. Oh, no,
1: pot ser, ja ho veurem.
0: Gràcies, Joan Francesc. Fic la setmana que ve.
3: Abraçada, company.
0: Abraçada. Hem arribat en el xiu-xiu número 416 a vosaltres. Com sempre, gràcies per ser-hi. Adéu.
5: Pedro, ven aquí, que estic sap.

0: Són les 7.
1: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
0: Bon dia. S'eleva a 235 el nombre de persones mortes i 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que fa més de 24 hores ha sacsejat Veneçuela. És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que hi ha per rescatar els afectats.
2: He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí con mi mamá, que no los escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
3: Estos militares que tienen aquí mismo, montan una tanqueta y vengan a echarle bola al pueblo, ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, saquen donde sea, para la mecánica. A tots els constructors.
0: El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols i altres 80 continuen desapareguts. Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears han iniciat una col·lecta per captar doblers i enviar-los al país. Edison Morillos, el president de l'associació Ven Balears.
4: La comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas, pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
0: Avui a les 12:30 hi haurà un minut de silenci al consolat, demà en memòria de les víctimes. És divendres, dia 26 de juny. I el govern ha aprovat la primera llei de costes autonòmica.
5: La norma limita a 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges. També preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals, ho ha explicat la presidenta Marga Proens.
6: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30, que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
0: I un home de 57 anys ha mort i el seu fill de 24 anys ferit de gravetat en un accident de trànsit a Moró, a Mallorca.
5: El cotxe en el qual viatjaven va volcar per causes que encara es desconeixen. Just a la sortida del poble, el jove ferit està ingressat a l'Hospital d'Inca.
0: I avui matí, tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sa Vileta.
5: Han de decidir si els veïns desallotjats poden tornar a les seves cases. En l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en el primer pis d'un edifici de tres plantes a la plaça Tarent.
0: I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència que es va incendiar dimecres a Inca.
5: 120 residents que van ser reubicats a altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
0: I es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. La xifra d'usuaris ha augmentat un 41%.
5: Incrementa també l'edat mitjana, que fregueja els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria d'ells dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna.
0: I en els esports, els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de guanyar de jugar un any a segona divisió. Miquitos, bon dia.
7: Bon dia. Sí, els jugadors han parlat per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar primera aquest curs i han valorat el canvi d'entrenador i també la sortida de futbolistes importants. I el Mundial, aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Equador 2, Alemanya 1, el grup F, Tunísia 1, Països Baixos 3 i Japó 1, Suècia 1. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia.
0: I avui també vos parlem de les reserves hídriques de les Balears que arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
5: El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin encara 3 punts respecte al mes de maig i se situïn al 44%.
0: I tot mentre es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes, a les 12 s'activen els avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est de l'illa. Margalida Ribas, bon dia.
8: Bon dia. Les portes del cap de setmana continuen l'estabilitat i, com comentau, encara es mantenen actius avisos groc per temperatures elevades que mantindrem durant tot el cap de setmana. Avui s'espera una nova jornada assolellada amb permís d'alguns núvols prims durant la jornada i pel que fa a la temperatura, la màxima avui podria baixar lleugerament al sector de les Pitiuses i quedarien en valors entre els 28 i els 32 graus, mentre que a Menorca novament tornarem a pujar fins als 35 graus i a Mallorca fins als 37, especialment al sector nord de l'illa. Avui el vent bufa fluix de sud i sud-est amb una situació marítima caracteritzada pel marejol i alguns redols de mà plana cap a les costes a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 23 graus a Ciutadella, 24 a Palma i 22 a Sant Antoni de Portmany, a Eivissa.
0: I són ara les 7 i 5 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Bany, Cristina Bausà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Començant.
1: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Continuem pendents un dia més de Veneçuela, on el govern del país ha elevat a 235 el nombre de persones mortes, 4.300 les ferides, 160 les desaparegudes i 200 els atrapats pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela. Unes xifres que coneixem en comptagotes per les dificultats que tenen per rescatar els afectats. En paral·lel, Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos espanyols i que 80 continuen desapareguts.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als espanyols a Veneçuela que es posin en contacte amb el consolat o l'ambaixada si encara no ho han fet.
9: Que por favor estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros. Exactamente igual, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo y que sigan esas redes donde iremos hacia...
5: Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat de la base de Torrejón de Ardoz un avió militar d'emergències per col·laborar precisament en les tasques de rescat. A bord d'aquest avió hi viatgen 59 efectius de la UME, rescatistes de l'Urban Search and Rescue, 8 unitats canines també, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra, també un equip de l'AECID per fer una primera identificació de necessitats humanes i elements de primers auxilis, com ara, per exemple, mantes o pastilles potabilitzadores. Per altra banda, la cadena hotelera mallorquina Melià ha posat el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
0: Múltiples països també han oferit ajuda i comencen a arribar ja els primers contingents.
5: Anit aterrat al país sud-americà un grup de rescat del Salvador, de la República Dominicana també. Moments abans, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, feia aquestes declaracions precisament des de l'epicentre dels sismes.
10: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
5: També destacar que els Estats Units han autoritzat les transaccions a Veneçuela prohibides per les sancions, han enviat a Veneçuela 150 milions de dòlars. Es tracta d'una ajuda, la internacional, que se suma a l'oferida per les institucions veneçolanes. De fet, a La Guaira, que és la zona més afectada, s'han mobilitzat més de 100 equips de maquinària pesant. S'espera que avui s'hi despleguin 11.500 funcionaris de seguretat. Per als afectats, però, no basta.
3: Esto militar aquí tiene aquí mismo. Montan una tanqueta y vengan a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, saquen donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
5: Aseguren que estan devastats per la situació.
11: Lo único que les puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que les puedo decir. Pedirle mucho a Dios por todo.
2: He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo 4 niños que están ahí con mi mamá. Que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
12: Mi cuñado no sabe dónde quedó la mujer y sus hijas.
0: També preocupació i angoixa entre la comunitat veneçolana a les Balears a causa de la dificultat d'establir comunicació amb familiars i amics que són al país llatinoamericà. Precisament ahir a l'església de Sant Francesc de Palma se celebrà una oració per pregar per Veneçuela.
13: nos dicen que necesitan mucha ayuda, que necesitan rescatistas, que necesitan personas que les apoye a retirar todo este tipo de escombros. Y bueno, para tratar de sacar los cuerpos y también tratar de salvar a la gente que todavía se encuentra ahí.
14: No tenemos hasta ahora comunicación directa con nuestros padres, nuestra familia, porque solamente nos hemos comunicado con vecinos que hemos podido contactar a través de les redes sociales.
0: Ara el més important, diuen, és mantenir-se units i han organitzat una campanya per recaptar fons per enviar ajuda econòmica als afectats. El president de l'associació Vent Balears, Edison Morillo, explica com ho han viscut.
4: En la comunitat venezolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela y yo creo que nosotros como venezolanos que estamos fuera debemos juntar los esfuerzos, unirnos.
0: I avui a les 12:30 del migdia es guardarà un minut de silenci al Consolat de Man, record de les víctimes, al qual hi assistirà la presidenta del govern, Marga Proens. La cap de l'executiu autonòmic ha explicat que no es té constància de cap víctima balear i ha informat que organitzen atenció psicològica per als 10.000 residents veneçolans que

0: deixa un home de 57 anys mort i el seu fill de 24 ferit de gravetat. Va ser ahir migdia a la sortida de Muro, la carretera que uneix amb Sa Pobla.
1: El cotxe en el qual viatjaven va trabucar per causes que es desconeixen, segons ha informat el 061. El conductor va sortir sense ajuda del vehicle, mentre que la víctima mortal va quedar atrapada a dins i va haver de ser rescatada pels bombers. Tot i les tasques de reanimació cardiopulmonar practicades pels serveis d'emergència, no es va poder fer res per salvar-li la vida. El jove ferit va ser traslladat a l'Hospital d'Inca.
0: I els efectius del Parc de Solla, Calvià i Inca han extingit un incendi a un camió a Palmanyola. El foc es va estendre a diversos vehicles, tot i que no hi va haver cap nau afectada. També hi van intervenir els bombers de Palma.
2: L'incendi es va declarar ahir al vespre i va provocar una gran columna de fum visible des de diferents punts de la zona.
0: I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Savilata per decidir si deixen tornar o no els veïns desallotjats. En l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de tres plantes a la plaça de Tarent.
1: Una treballadora del bar que hi ha a la planta baixa va apagar les flames que s'havien estès al tendal del negoci.
3: Me ha asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana. He empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
1: El foc va afectar també el segon pis. En el moment de l'incendi hi dormia una jove que va poder abandonar l'immoble pel seu propi peu, com explica la seva mare, Merche Jiménez.
4: He llamado a mi hija. Que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa. Entonces ya hemos venido y la niña estaba bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ella sola con la perrita.
1: Els veïnats podran tornar a casa seva una vegada ja no hi hagi ni gasos ni fum.
0: I els usuaris de la residència de persones grans incendiada dimecres a Inca ja han començat a tornar al centre. Els residents varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de familiars. El foc, que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent, va obligar a desallotjar prop de 120 residents i a una trentena de treballadors.
5: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
0: I ho destacàvem als titulars. El govern aprova la primera llei de costes de la comunitat, una norma que dona més poder als ajuntaments per gestionar el litoral i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres qüestions.
6: Sí, és, i de fet també preveu la protecció d'edificis i construccions tradicionals. A la vegada pretén regular determinades activitats que es facin a l'espai marítim i terrestre de les illes, una tasca que assumiran, de fet, els ajuntaments. Després del Consell del Govern, el conseller de la mà y del ciclo de la agua, Juan Manuel Lafuente, lo ha explicado así.
7: Se trata de proteger bienes históricos, bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra forma de ver el litoral, y que si no hay un elemento de protección, se van destruyendo. Y evidentemente no regulamos la actividad. La actividad la regula la Ley de Costas del Estado.
6: I es limita, per altra banda, a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de la costa. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de tenir una llei autonòmica de costes redactada aquí a les Balears per les Balears.
8: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
6: Ara bé, hi ha elements que no podran ser regulats per la nova llei, ja que la comunitat autònoma no en té competències en aquest sentit, però ens ha exigit al Partit Socialista que desbloquegi la tramitació de la nova llei estatal de costes al Congrés, perquè l'actual, ha dit, és un atac als interessos de les illes.
0: I el GOP, juntament amb les organitzacions mediambientals Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida,

0: A la mobilització ciutadana per fer una cadena humana, per salvar Estranc dia 5 de juliol a les 10 del matí. Ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que asseguren introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
1: Les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estranc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. És Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
2: Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
1: Segons les entitats, aquest canvi reglamentari s'ha d'entendre com un moviment dins una estratègia de més llarg recorregut. Tona Fuster, representant de Terra Ferida, explica com això és una estratègia clara per desprotegir Mallorca. Se suma a les seves declaracions Pere Joan Femenies, representant de Menys Turisme, Més Vida.
3: Pensam que és en dues passes. Per una banda, estan flexibilitzant o limitant, eliminant limitacions que hi havia establertes ara per normativa. I pensam que la segona fase serà la modificació del pla d'ordenació de recursos naturals.
4: L'exemple d'Estranc és un exemple més de tots els atats a la desprotecció del nostre territori a partir d'aquesta llei òmnibus.
1: Per aquest motiu, les entitats fan una crida a la ciutadania i es mostren optimistes amb la seva mobilització. Adverteixen que no es poden afeblir els instruments que resguarden els espais naturals protegits.
0: El govern manté, però, que la modificació del rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estranc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens ha insistit que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera. Per això ha demanat als manifestants i als partits d'Esquerra que no facin oposició partint de mentides.
5: Diuen que salvem Estranc com si Estranc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estranc no està en perill. Estranc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
6: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: Passant de 9 minuts de les 7 del matí, 4 ajuntaments d'Eivissa han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents. Són els consistoris que poden desenvolupar projectes residencials estratègics, tal com marca la llei balear. Ivon Aranyó.
7: El municipi de Sant Josep demanarà 10 anys de residència per accedir a aquests habitatges que destinaran el 100% a preu limitat. Recordem que projecten construir-hi 600 habitatges nous. Escoltem l'alcalde Vicent Roig.
8: Un requisit de residència mínima de 5 anys, donant preferència absoluta en els empadronats de Sant Josep i que els avançam que des d'aquest equip de govern en demanarem 10.
7: Santa Eulària exigirà de moment 5 anys de residència, tot i que es plantegen ampliar-ho. També destinaran el 100% a preu limitat i construiran almenys 100 habitatges. Cristina Tur és la regidora de Serveis Territorials.
9: El 100% és en règim de protecció pública. La densitat residencial màxima bruta serà de 180 habitants per hectàrea. Per tant, s'hauran de preveure un mínim de 100 habitatges.
7: A diferència d'altres municipis, a Eivissa mantenen la clàusula que permet al promotor dedicar el 25% dels habitatges construïts al mercat lliure i es plantegen augmentar el requisit d'anys de residència fins i tot a 15. Juan Flores n'és el regidor d'Urbanisme.
10: Uno de los requisitos es, ahora mismo son lo que marca la ley, que son 5 años de empadronamiento en la ciudad de Eivissa, solamente para residentes. Con lo cual, eso sí que se va a cambiar para que no sean 5, para que sean 10 o 15.
7: A Sant Antoni han aprovat aquesta mesura, però encara no han determinat les àrees de transició perquè la majoria són zones inundables. Marcos Serra n'és l'alcalde.
11: Nosaltres encara tenim les zones marcades, per tant, no tenim encara no sabem exactament quantes vivendes sortiran. Tot el Pla de Sant Antoni és inundable, ja m'ho complica bastant.
7: Mesures aprovades en tots els municipis amb els vots del Partit Popular i Vox, excepte Santa Eulària i a Sant Antoni, on Vox s'ha abstingut.
0: I la plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà PP i Vox per no complir amb la llei d'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
12: La portaveu Àngela Pons ha tornat al pla municipal per demanar justament solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
13: Estem xerrant de que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet de que facin un GESA, és el fet de que primer facin un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
0: Els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el Bala de Palma de desnonar els més necessitats i de mirar cap a una altra banda davant del problema de l'habitatge. L'equip de govern considera que fan el que han de fer per garantir la seguretat dels residents.
1: El PSIP, Més per Palma i Podem afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desallotjament i que vol expulsar la gent per fer negoci amb les promotores. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Trullol i Lucía Muñoz, de Podem.
14: Aquí, on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions. Pues a Palma no, perquè no tenim un governant que sigui digne.
15: El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb per aquest negoci immobiliari, per aquest negoci turístic de luxe que estan promoguent.
16: I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
1: El portaveu de Cort ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera. Una mesura a la qual només Vox ha donat suport són Javier Bonet i Fulgencio Coll.
17: Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
18: El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer. Vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura se han sacado allí. Y en este aspecto le digo, alcalde, un 10.
0: I a Menorca, Càritas duplicarà les places d'allotjament per a persones en risc d'exclusió residencial. La Ciutadella executarà una reforma integral de l'edifici per millorar i per ampliar les instal·lacions. Axel Camarasa.
19: Es passarà de les 10 places actuals a 23. També es mantindrà l'espai de baixa exigència amb dutxes i servei de bugaderia. Ara s'ha encarregat la redacció del projecte de reforma. Mentrestant, s'ha fet una inversió per renovar mobiliari i adequar els espais dels diferents pisos socials existents. Tot plegat compta amb la col·laboració econòmica del Consell Insular de Menorca, que hi destina 100.000 euros. Núria Torrent és consellera insular d'Ordenació Territorial i Turística.
20: A través d'aquest acord del Consell Insular en Càritas podem actuar davant la problemàtica d'habitatge que tenim a Silla, afavorint així la inclusió social i facilitant l'accés a l'habitatge de les persones i famílies de Menorca que més ho necessitin.
19: També es preveu que s'ampliï el nou centre d'acolliment de menors de Maó.
0: I avui és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, una data en la qual aprofitem per explicar-vos que es dispara el nombre d'usuaris atesos a Project Home, s'incrementa un 41% en 5 anys. Augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys, un envelliment que està causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme, la majoria són dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions tractades.
12: Sí, perquè tot i que has ben cert que l'heroïna manté encara una molta presència, que les addiccions a les noves tecnologies o també els jocs són de cada dia majors, l'alcohol és el gran problema en aquest moment d'addicció del present, del passat, i si no es fa res per evitar-lo, del futur, perquè la societat segueix sense veure cap problema en el seu consum. Jesús Mullor és el president de Projecte Home.
21: Persones que han estat, lo que se diu, bebedores socials o consumidors, sense cap tipus de problemes, i després te trobes que en els 50 i pico anys, en els 60, perquè has tingut una separació, perquè no has pogut gestionar un dol per la mort de qualcú, o perquè... I allà queda de fàcil accés i que, a més, ja has provat que te fa un efecte, pues, bueno, tranquil·litzador, de tal, i recorreixes a ella.
0: L'associació augmenta el nombre d'usuaris perquè s'ha diversificat els llocs o les ofertes de tractament i també perquè la gent ve abans a demanar ajuda.
12: Tant és així que les llistes d'espera es disparen i molt, i es fa una crida a les institucions per poder ampliar justament el nombre d'atesos als centres residencials. L'atenció 24 hores al dia, 365 dies a la setmana, és de cada vegada més necessària en aquest col·lectiu desfavorit, sobre el qual recauen amb més força encara els problemes de la resta de la societat.
21: Ens estem trobant persones que estan, doncs, després de fer fet un procés extraordinari, pues, en greus dificultats d'haver de compartir pis, clar, ja no se poden ficar en segon qui, perquè pot ser inclús perniciós per ells, però sí d'agrupar-se amb altres persones perquè optar a una vivenda dia d'avui pues, és difícil per tots, pues, per ells pues, un poc més.
12: En qualsevol cas, les xifres que no han d'amagar el que apunta el president del projecte Home és el missatge més important de tots. Totes les addiccions tenen sortida.
0: Manquen 3 minuts per arribar a les 7:30. És el moment ara de fer un cop d'ull a la premsa. Avui la premsa aquí a les Illes es mou entre el terratrèmol de Veneçuela i el medi ambient balear.
2: És així, de tot n'hem parlat en aquest espai informatiu, ho hem de dir. Les imatges en tot cas són impactants i per això els diaris li treuen suc. Les que arriben de l'altra banda de l'Atlàntic, per exemple, a última hora, deixa tota la portada per una fotografia d'un caramull d'enderrocs de gent intentant ajudar a treure supervivents. Diu senzillament catàstrofe a Veneçuela. Diari de Mallorca, per la seva banda, obre amb un titular de la primera llei balear de costes que dona més poder, diu, a la decisió pels municipis. La fotografia, en aquest cas, pel front ecologista per salvar una vegada més Estrenc. Pel que fa al digital, Mallorca Diario obre en Veneçuela també, amb una altra fotografia també especialment impactant. Parla ja de 188 morts i de més de 1.500 ferits. Era el tancament de l'edició, evidentment, ja ho dèiem fa just una estona, que parlant de 235 i de 4.300 les persones ferides, per tant, es multipliquen cada hora les xifres. No és una xifra final, com dèiem. OK Baleares, continuem amb els digitals. Obre també la llei de costes, diu que protegeix construccions tradicionals de la primera línia. I l'Ara Balears, per la seva banda, segueix amb el seu serial de la Festa de l'Orgull. L'ha anat seguint durant aquests dies. Diu que l'empresa adjudicatària d'aquesta festa suspendria tots els criteris del concurs. També diu que els estrangers compren 4 de cada 10 cases a les Illes, el 40%. A les Pitiuses, el periòdico obre també en Veneçuela, talment com la matriu de Palma, però a damunt hi situa un altre titular, divideix la portada en dos temes. Diu que 4 municipis d'allà habilitaran sòl rústic per a construir habitatges de preu limitat en aquest cas. Un tema, aquest darrer, que és portada també al diari d'Ibiza, el comparteixen tots dos. I el Menorca, per la seva banda, deixa ja les fotografies, els titulars de les festes de Sant Joan, per tornar als titulars, podrien dir recurrents d'habitatge, diu que les entitats privades, en aquest cas, agiliten la concessió de llicències de construcció d'obres a només 3 mesos d'espera.
0: I els diaris editats a l'Estat parlen únicament avui de Veneçuela.
2: És així, fotografies. També és interessant veure les edicions digitals avui, perquè també hi ha molt de vídeos, arriben testimonis constantment i per això la comunicació fluida fa que les notícies facin més via. El País parla de devastació, El Mundo Digital mostra una gràfica de les dimensions del sisme, l'ABC posa un pot de poesia i diu que el país caribeny es romp, utilitza aquesta simbologia. Imatge, per cert, d'agències d'una dona treta de les ferralles, fermada a una llitera d'emergència, una fotografia que també veiem ahir a l'edició digital de La Vanguardia, i precisament parlant de La Vanguardia, un poc més prosaica, no tan poètica, podríem dir, com l'ABC, diu que el terratrèmol deixa un rastre de mort i de destrucció.

0: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
1: I són ara les 7:30. Resumim els temes més destacats. Aquest matí de divendres s'eleva 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat Veneçuela.
2: És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que estan trobant per rescatar els afectats.
3: He recorrido a buscar mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí con mi mamá, que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
4: Estos militares que tienes aquí mismo, montaron una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
1: Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols i d'altres 80 continuen desapareguts.
2: Tot quan aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears, prop de 10.000, han començat la col·lecta per captar d'obvés i enviar-los al país. Edison Morillo és president de l'associació Ven Balears.
5: En la comunitat veneçolana en Balears vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
1: Avui hi haurà un minut de silenci al consolat demà a les 12:30 en memòria de les víctimes. I el govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
2: Una norma que limita a 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, que dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges i també preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals. Ho ha explicat la presidenta del govern, Marga Provenç.
6: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30 que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: I un home de 57 anys ha mort i el seu fill de 24 ha resultat ferit de gravetat en un accident de trànsit a Moró, a Mallorca.
2: En el seu cotxe, en el qual viatjaven, va volcar per causes que es desconeixen just a la sortida del poble. El jove ferit està ingressat hores d'ara a l'Hospital d'Inca.
1: I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sabilata.
2: Han de decidir si el veïnat desallotjats poden tornar a les seves cases. A l'incendi, una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'aquest edifici que tenia tres plantes a la plaça Tarent.
1: I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència incendiada dimecres a Inca.
2: Els 120 residents varen ser reubicats a altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar-hi abans de la setmana que ve.
1: I avui també vos expliquen que es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. Ha augmentat un 41%.
2: I s'incrementa també la seva mitjana d'edat, que fregueja els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. La majoria, dones. La substància més addictiva per als homes tractats és la cocaïna.
1: En canvi, les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
2: El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny baixin encara 3 punts més respecte del mes de maig i que se situïn al 44%.
1: Tot mentre es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes, a les 12 s'activaran avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est de l'illa. Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia. A les portes del cap de setmana continua l'estabilitat i, com comentàveu, també continuen actius els avisos grocs per temperatures elevades que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana. A més, entre demà i diumenge també s'espera l'arribada de pols en suspensió que podria enterbolir lleugerament el cel. Avui, però, s'espera una nova jornada assolellada amb permís d'algun núvol prims. Pel que fa a la temperatura, la màxima podria baixar lleugerament al sector de les Pitiuses, amb valors que quedarien entre els 28 i els 32 graus, mentre que a Menorca podrien tornar a pujar fins als 35 i a Mallorca fins als 37, especialment al sector nord de l'illa. El vent continua bufant fluix i ho fa de sud i sud-est, amb una situació marítima molt tranquil·la, caracteritzada pel marejol i també els redols de mà plana a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 22 graus a Mercadal, també a Llucmajor, Deneu a Sant Joan de Labritja i 23 a Escamarí, Formentera.
0: Informatiu matí. Esports.
1: Passen 35 minuts ara de les 7 del matí. Encetam els esports. Els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
8: Bon dia, sí. Els jugadors han parlat a perímetres del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar primera aquest mateix curs. Són Sergi Darder i Abdon Prats.
9: De fer un equip competent, de fer un equip, ja com deia tantes, valent, però sobretot que vingui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos, un dels favoritos, perquè com deia tantes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
10: Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
8: I el davanter Abdon Prats ha qualificat la sortida del tècnic argentí Martín de Michelis de decepció.
10: Una decepció, no? Perquè al final se va comprometre, no fa ni 3 setmanes, que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions al futbol, però són coses que poden passar.
8: I pel que fa al canvi a la banqueta, Sergi Darder valora positivament l'arribada de Luis García, l'artenant que va coincidir amb el tècnic asturià a l'Espanyol.
9: I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps. El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic, si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim, la gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol.
8: I la selecció espanyola ja ha completat el darrer entrenament abans de jugar la matinada de demà a dissabte contra l'Uruguai. Serà el duel que tancarà la fase de grups per al combinat de Luis de la Fuente. Llevat de Víctor Muñoz, tothom està disponible pel partit que definirà el futur d'Espanya al Mundial. I parlant del Mundial, aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2, Alemanya 1. S'han classificat Alemanya com a primer de grup i Costa d'Ivori. El grup F, Tunísia 1, Països Baixos 3 i el Japó 1, Suècia 1. S'han classificat els Països Baixos i el Japó. I en el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. Per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup I, Noruega, França i Senegal, Iraq, i hem de recordar que Espanya jugarà aquesta pròxima matinada a les 2 contra l'Uruguai. I en el món del bàsquet, el mallorquí Baba Miller és el tercer que donarà el vot a la NBA. El jugador nascut a Palma ha estat escollit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de la NBA a la posició número 36. Baba Miller, de 22 anys, compleix un somni, dona el vot a la millor lliga del món.
11: Estoy muy, muy contento, la verdad, pero también entiendo que esto solo es el principio. He puesto mucho trabajo, sacrificio, mi familia, mis amigos han sacrificado mucho para que yo esté aquí. Entonces yo entiendo que esto es una gran oportunidad para poder hacer mi sueño y el de mis familiares y amigos real. Y nada, estoy preparado para ir, trabajar y mejorar y ayudar al equipo a ser mejor.
8: I amb aquest moviment, Baba Miller es converteix en el tercer mallorquí que jugarà a la NBA, agafant el testimoni d'Àlex Abrines i Rudy Fernández. I pel que fa a la primera FEB, Juan Ignacio Díez de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet. El Palmer també ha anunciat el fitxatge de l'escorta Kevin Torres, procedent del Clavijo. I d'altra banda, Brian Vázquez no seguirà al FIU i Mallorca la pròxima temporada. I en el món del tennis, avui es disputaran les semifinals del Mallorca Championship de Santa Ponça. Als quarts de final, l'espanyol Alejandro Davidovic es va imposar ahir per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a l'hongarès Morozsan en aquesta eliminatòria. L'hongarès Morozsan, que va guanyar a Kemanovic per 6-4 i 6-3. Sentim el tenista espanyol Alejandro Davidovic.
12: Obviamente. mentalmente estoy en buen nivel, sé que estoy con mucha confianza, pero bueno, al final también mañana es un partido durísimo, es un jugador muy, muy agresivo y sé que me lo va a poner muy difícil.
8: I l'altra semifinal enfrontarà el portuguès Nuno Borges contra l'estatunidenc Ethan Keane. I avui teniu una cita en el món del tennis amb Rafael Nadal a IB3 Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle de la carrera esportiva de l'extenista manacorí. I acabam en pàdel. A la Premier de Valladolid, Gemma Triay i Delfi Brea s'han classificat per als quarts de final. La menorquina i l'argentina s'han imposat per 7-5 i 6-0 a la parella formada per Bea Caldera i Carmen Guanega. La dupla número 1 del món s'enfrontarà avui a Martina Facio i Raquel Eugenio per una plaça a les semifinals.
1: Gràcies, Miqui. Arribem ja a les 7:41 minuts. Fem una pausa.
13: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
14: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
13: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
14: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
15: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
16: El Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
17: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
18: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
17: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: I són gairebé les 7:44 minuts. Vos parlem ara de la situació de les reserves hídriques de les Balears, que arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troba en prealerta per sequera. Més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte al maig i se situïn en el 44%.
19: El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada. Calafat fa una crida a la responsabilitat i a la moderació en el consum d'aigua.
20: Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a dur-hi en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem en contacte permanent i ajudant en els ajuntaments amb assessorament tècnic.
19: Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%, mentre que a Eivissa, segons la Conselleria de la Mar, la demanda està equilibrada en la producció d'aigua, ja que la desalació funciona al 100%.
3: Arriba l'estiu i amb ell, com dèiem, la problemàtica de molts municipis de les illes per abastir d'aigua als seus ciutadans. Els ajuntaments del Pla de Mallorca ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aigua. El mateix han fet els de la Serra de Tramuntana, que, tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho depenent del consum. És el cas de Deià, que encara que té aigua suficient, preveu dur-ne en camions a finals de mes. Precisament en aquest municipi de la Serra hi ha el nostre company Toni Sastre, que ha pogut parlar amb alguns veïnats sobre la gestió de l'aigua que fa el consistori. Toni, bon dia, què és el que t'han dit?
21: Bon dia, i del que ha pogut copsar és que els veïnats tenen ben present les restriccions d'aigua que s'han aplicat en els darrers anys en aquest municipi de la Serra. He pogut parlar amb un parell d'ells mentre feien un cafè al forn d'allà. Asseguren que ja fa anys que durant l'estiu el municipi necessita viatges de camions perquè surti aigua de l'aixeta. Critiquen que no et cerca una solució al problema. Per exemple, ens proposaven fer una desaladora a Solla amb fons europeus. Els veïnats posen el focus l'origen d'aquesta manca d'aigua en l'arribada massiva de turistes durant la temporada estival en aquest municipi de la Serra. N'escoltam algun d'ells.
22: No hi ha una intenció, hi ha una intenció de pagar camions i al final ho pagam tots. Però pagam es gasta dels turistes també, no? I aquí, pues, ara no només és la vivenda, sinó ara és aigua i aniran sumant. O sigui, això no acabarà mai.
21: S'accés de gent a les illes i tot aquest això, més estranger, més gent, més hotels, més això, i jardins, que tothom vol jardins guapos, i al final és un gasto excessiu d'aigua. El balde de Deià, Joan Ripoll, recorda que si els veïnats fan un mal ús de l'aigua poden ser multats, inclús els poden aturar temporalment el comptador d'aigua.
23: El tall d'aigua vendrà en funció del consum de l'aigua, de la gent, de lo conscient que sigui la gent, i si et fa un consum normal, regulat i amb consciència, pues no tindrem per què fer talls. Si veiem que això no es produeix, pues haurem de fer talls com varen fer l'any passat. També tot va en funció de que sigui un estiu molt calorós o no.
21: Això a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania. Asseguren que quan els pous no descansen, el nivell d'aigua baixa i són més difícils de recuperar. Per aquest motiu, reclamen a la ciutadania que ajorni els rets, que es puguin posposar o no omplir les piscines. En definitiva, cuidar i tenir cura de l'aigua.
3: Gràcies, Toni. Són ara les 7:47. I a Eivissa, el govern construirà un nou institut. L'IES Eivissa Can Cantó estarà situat al barri d'Esputxet de Vila i tindrà un pressupost, la seva construcció, de 10 milions d'euros. Tindrà 16 unitats d'ESO i 6 de batxillerat.
19: Ho ha aprovat en Consell de Govern. També han acordat la reforma del Col·legi Vare de Rei de Sant Antoni per modernitzar les instal·lacions i implantar un servei de menjador escolar, unes obres que costaran 900.000 euros. Una altra inversió acordada és la remodelació i ampliació del Col·legi El Pilar, al nucli del Pilar de la Mola, Formentera, on construiran un nou edifici d'una sola planta amb nous espais docents i complementaris. El pressupost és de més de 400.000 euros.
3: I encara parlant d'Eivissa, el Mercat Nou estarà enllestit l'any 2030. Segons preveu l'Ajuntament, el Pla del Consistori ha aprovat l'avantprojecte de les obres amb els vots en contra del Partit Socialista, Enric Fernández.
24: Una de les promeses electorals de l'equip del govern del PP és canviar l'emplaçament del Mercat Nou actual a les antigues pistes esportives i al camp de tennis que es troben a pocs metres al Parc de la Pau. Preveuen que les obres comencin el primer semestre de l'any que ve i que el nou edifici s'inauguri el 2030. El projecte inclou la creació d'aparcaments sota el mercat, que s'ubicaran a 3 pisos subterranis. Els socialistes hi han votat en contra perquè creuen que el nou mercat s'hauria de construir allà on es troba l'actual. Escoltam el socialista Jordi Salewski i el regidor de Comerç i Mercats, Àlex Minchiotti.
25: És un caprici, no està justificat. Podríem haver anat molt més ràpid, tot molt més clar, i ara, sense cap argument, canvien el lloc de mercat, amb retrasos de temps indefensió, inseguretat i pors. Per tant, votarem en contra d'aquest projecte.
2: Acabarán las obras en el 29 y empezará a funcionar en el 30. Hasta ahí no habían llegado ustedes ni nadie. Este proyecto es un edificio lleno de luz, donde se aprovecha un mercado para disfrutar de la gastronomía, del punto de encuentro, del principal pulmón verde, del kilómetro cero.
24: On hi ha el mercat actual, el PP vol crear una gran zona verda que enllaci amb el parc. La nova infraestructura costarà 30 milions d'euros i s'atorgarà mitjançant una concessió a 40 anys. També s'ha aprovat el reglament d'ús del mercat que obligarà els locals i restaurants a obrir tot l'any.
0: Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
1: 7:50, minuts. Anem ara amb la crònica política. El Congrés ha aprovat amb el suport de Junts i de Vox la moció del PP que demana la dimissió de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol i una qüestió de confiança pels casos de corrupció. La varen presentar als populars ahir sobre la situació política derivada de les recerques judicials sobre casos que afecten el PSOE.
4: Ara bé, la iniciativa, hem de dir que no té caràcter vinculant i no obliga, per tant, en cap cas l'executiu a avançar als comicis. Els socis d'Esquerra reconeixen sentir-se decebuts perquè esperaven, diuen, més explicacions. Són Verónica Barbero, de Sumar, i Gabriel Rufián, d'Esquerra.
5: El president ayer le tocaba, más allá de dar explicaciones, trascender el itú más y apostar por una legislatura, apostar fuerte por las medidas que espera la ciudadanía, tanto en materia de democratización, transparencia democrática, lucha contra la corrupción.
6: Menos de recibo sustentar tu discurso después de casi un mes de retraso en el itú más. Creo que la gente ya lo sabe. O sea, lo de la sede pagada en negro, lo de la foto con el narco de Feijó. Estamos hartos de saber esas cosas.
4: La portaveu del PP, Esther Muñoz, per part seva, considera que la intervenció de Sánchez va humiliar els seus socis.
7: Fue incluso humillante, porque yo creo que humilló a sus socios. La forma en la que salió, la chulería con la que les habló, su propia imagen física con la mano en el bolsillo, yo creo que reflejaba perfectamente el desprecio que siente por ellos y de alguien que cree que tiene la sartén por el mango a pesar de estar rodeado de toda la corrupción, ¿no?
4: En tot cas, una altra de les qüestions més comentades del debat ha estat la petició que va fer Pedro Sánchez, el líder del PP, Núñez Feijóo, perquè explicàs qui paga el seu pis. Una demanda molt criticada per Feijóo, qui lamenta que Sánchez fes públic el barri on viu amb el seu fill menor de 9 anys. El ministre de Transports, Òscar Puente, demana al PP que no sigui hipòcrita i que respongui a la petició de Sánchez.
10: Han publicado fotos de nuestras hijas menores de edad. En mi caso, de mi hija Carmen, cuando tenía 17 años, publicaron fotos con un pie de foto en el que insinuaban que era mi acompañante, mi amante o algo peor. Por cierto, ya tengo una sentencia condenatoria a uno de los medios que hizo eso. Eso ha sido amparado por el señor Feijóo. Me parece de una absoluta hipocresía.
1: I José Luis Ábalos demanarà la nul·litat de la sentència que el condemna a 24 anys de presó.
26: L'exministre socialista s'ha pronunciat a les xarxes socials després de saber la condemna pel cas Mascaretes, una pena de màxims que, segons assegura, ja estava predeterminada abans d'iniciar-se el judici. Així ho ha explicat a uns àudios que ha remès alguns mitjans de comunicació, entre els quals la cadena SER.
27: Com que hubiera asistido el señor Aldama tranquilamente desde su casa, aseado, nosotros nos hubiéramos ahorrado un mes y pico de una tortura física y también psicológica, porque es humillante llegar esposado, diariamente llegar esposado, con unas dificultades tremendas para nuestra defensa, dadas las condiciones penitenciarias, no lo hubiéramos ahorrado, ya falta. Perquè, en definitiva, estava predeterminada.
1: I el jutge del cas Plus Ultra ha ordenat investigar les filtracions dels xats de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. Són dades confidencials com cites mèdiques i contrasenyes i converses privades sense cap relació amb la matèria investigada. S'havien inclòs en un informe de l'UDEF basant-se en el buidatge del telèfon mòbil confiscat i han acabat publicades per diversos digitals.
4: El magistrat ha acordat també que els vídeos dels interrogatoris del cas que es van filtrar només siguin accessibles per ell i també per la Fiscalia. La investigació de les filtracions arriba dos dies després que Zapatero considerés que hi havia motius per sol·licitar la nul·litat de la seva imputació en el cas plus ultra perquè alguna de les proves clau contra ell s'havia obtingut sense les garanties necessàries.
1: I l'advocat de l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha reconegut a l'Audiència Nacional que ha rebut pagaments dels socialistes i que ha mantingut reunions juntament amb l'Eire Díez a la Fiscalia General, però no ha especificat el motiu d'aquestes trobades.
26: Jacobo Teijelo ha reconegut que va cobrar 3 factures per valor de 125.000 euros del PSOE per serveis de consultoria sobre les causes judicials que afecten el partit.
1: I el rei Felip VI es reuneix avui amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, per escenificar el final de la polèmica al voltant de la conquesta.
4: La mandatària mexicana diu que parlarà amb ell de la importància del reconeixement dels pobles originaris.
1: El Congrés acull avui l'homenatge anual a les víctimes del terrorisme amb l'absència de Vox i de diverses associacions.
26: Concretament, no hi participaran ni l'Associació de Víctimes del Terrorisme ni el Col·lectiu de Víctimes de Terrorisme que rebutgen la presència de Bildu. L'homenatge fa 15 anys que se celebra, coincidint amb el Dia de les Víctimes del Terrorisme, que es commemora cada 27 de juny, quan es va produir, l'any 1960, la primera víctima mortal a l'Estat. A les Balears, l'homenatge es durà a terme avui matí a la Prefectura Superior de la Policia Nacional i participaran la presidenta del govern, Marga Proens, i el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, entre altres càrrecs institucionals.
1: 7:55 minuts. Ara toca la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: Billie Holiday li cantava solitària i trista a la lluna i el protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El llibre creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Moyà neix com una eina perquè els menuts aprenguin a afrontar el dol, la soledat i la pèrdua.
1: I avui a les 11:30, en format de conte contes i a l'espai Suscultura de Palma, una presentació en societat que ja ha passat una primera prova de foc, ho diríem així, quan l'autora, la també mestra d'educació infantil del Miquel Costa i Llobera de Palma, va estrenar davant els seus alumnes.
2: I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte, i també els van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petits que puguin expressar aquestes expectatives, aquestes idees, va ser molt entranyable.
1: I amb imatges executades per Aura Moyà, biòloga de formació artista d'ànima, que tenen regust de clàssic, igual que la història, cosa que no és casual. Les dues autores són ben amigues des de fa ja molts anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor pel llibre.
2: Tenim molt clar una mica com el que pot aportar cada una, ens respectem molt també. Ella valora molt les meves opinions i jo les seves, i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
1: Perquè fullejar Les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és tot un plaer pels infants, també pels pares, per les famílies, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
2: A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, a emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no?
1: I preneu nota perquè les autores presentaran el conte el pròxim dia 3 de juliol a la llibreria Insular Literària de Palma. Respira.

0: Amb aquests dies de Sant Joan encaixa la perfecció aquest tema que ara escolteu i que van registrar fa 3 anys Sergi Capdevila, més conegut com a Sergio Dalma, i que serà anit el protagonista al Velòdrom Illes Balears. És el darrer dels Mallorca Concert Sèries de Trull.
1: En aquesta nova gira, Sergio Dalma presenta Ritorno a Via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva extensa carrera que es va enlairar als 90 amb aquells Bailar Pegados i Galilea, que segur que no faltaran. En tot cas, dèiem, ara la seva veu torna a Itàlia per retre homenatge a la música d'alguns dels autors italians amb més recorregut a Espanya, viatjant a través de diverses dècades, gèneres i estils. Per cert, que l'EMT reforçarà els serveis de busos, seran les línies 33, 16 i 19 que passen per General Riera.
0: Una actuació que tindrà lloc, com dèiem, avui a Palma amb l'artista català, amb Sergio Dalma. Arribarem a les 8.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 26 de juny, en què l'actualitat encara està centrada a Veneçuela. S'eleva 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat al país. És la xifra oficial de víctimes que coneixem en comptagotes per les dificultats que hi ha per rescatar els afectats.
2: He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí conmigo, mi mamá, que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, ahí hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
3: Estos militares que tienen aquí mismo, montan una tanqueta y vénganse a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica. A tots els constructors.
1: El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols i un dels altres 80 continuen desapareguts, tot quan aquesta matinada s'han enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar amb les tasques de rescat. Mentrestant, els veneçolans que viuen a les Balears han iniciat una col·lecta per captar doblers i enviar-los al país. Edison Morillo és el president de l'associació Ven Balears.
4: En la comunitat veneçolana en Baleares vive con mucha preocupación y angustia esta situación, porque muchos tenemos familiares y amigos en las zonas afectadas. Pero sabemos que este terremoto ha golpeado fuertemente a Venezuela.
1: Avui a les 12:30 del migdia hi haurà un minut de silenci al Consolat de Mà en memòria de les víctimes. Tot d'una, vos ampliem aquesta informació abans, però repassam altres titulars del dia. El govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
5: La norma limita 10 nusos la velocitat de les embarcacions i les motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges, precisament. També preveu la protecció d'edificacions i de construccions tradicionals, ho ha explicat la presidenta, Marga Proens.
6: Una llei que per primera vegada deixa de parlar de la nostra costa amb una normativa feta a Madrid des d'un despatx de dins de CM30, que, com passa en la llei estatal de costes, ni ha trepitjat mai la nostra costa ni entén de la nostra realitat insular i de la nostra idiosincràsia.
1: I un home de 57 anys ha mort i el seu fill, de 24, està ferit de gravetat en un accident de trànsit a Moró, a Mallorca.
5: El cotxe en el qual viatjàvem va volcar per causes que es desconeixen just a la sortida del poble. El jove està ferit i ingressat a l'Hospital d'Inca.
1: I avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a Sabilata.
5: Han de decidir si el veïnat desallotjats poden tornar a les seves cases. A l'incendi una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar al primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça Tarent.
1: I els que ja han començat a tornar al centre són els usuaris de la residència incendiada dimecres a Inca.
5: Són 120 residents que varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de familiars. Es preveu que tots els usuaris puguin tornar-hi abans de la setmana que ve.
1: I es dispara el nombre d'usuaris atesos a l'entitat Projecte Home en els darrers 5 anys. Han augmentat un 41%.
5: S'incrementa també la mitjana d'edat, que frega ja els 40 anys, un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. La majoria dones, la substància més addictiva en el cas dels homes, és la cocaïna.
1: I avui també vos expliquen que les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat.
5: El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin encara 3 punts més respecte al mes de maig i que se situïn al 44%.
1: I en els esports, els futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
7: Bon dia. Els jugadors han parlat a Paris B3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar a primera i han valorat el canvi d'entrenador i també la sortida de jugadors importants. I també el futbol, el Mundial. Aquests han estat els resultats de la jornada. El grup E, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i l'Equador 2, Alemanya 1. El grup F, victòria dels Països Baixos per 1-3 contra Tunísia i empat a 1 entre el Japó i Suècia. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia.
1: I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha alguns problemes a la circulació a la via de cintura per mort d'una topada. Dani Fornés, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estoneta s'ha produït un petit accident entre dos vehicles a Sevilla de Cintura, en sentit cap a l'aeroport, un poc tant d'arribar a Camp Blau. Això està fent tantes de circulació, ja que han quedat ocupant el carrer d'esquerra, espera que passin les grues a retirar els vehicles, i ara mateix hi trobaran 3 quilòmetres de retenció, així que paciència, si circulen per el punt ara mateix, pràcticament des de la carretera de Sóller fins a Camp Blau trobaran retencions en sentit cap a l'aeroport. Per lo demés, la circulació habitual lenta d'aquestes hores des de matí a l'entrada a Palma, des de l'autopista d'Inca, i també algo de circulació lenta en sentit cap a Andratx, a la via de Cintura, a l'altura des de sortida cap als carrers Aragó. És tot per el moment, molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. I es manté l'avís per calor a alguns punts de les illes. A les 12 s'activaran avisos grocs a l'interior de Mallorca i al nord-est d'aquesta illa. Margalida Ribas, bon dia.
9: Bon dia. Així és, a les portes del cap de setmana continua l'estabilitat i també mantenim actius aquests avisos grocs per temperatures elevades que ens acompanyaran durant tot el cap de setmana, juntament també en l'arribada de pols en suspensió. Avui, però, s'espera una jornada assolellada amb alguns intervals de núvols prims i una temperatura que es mantindrà alta. De fet, en el cas de les Pitiuses podria baixar lleugerament i situar-se en valors entre els 28 i els 32, però en el cas de Menorca podria arribar fins als 35, mentre que Mallorca fins als 37, sobretot al nord de l'illa. El vent continuarà bufant fluix de sud i sud-est, amb una situació marítima caracteritzada pel marejol i qualque redol de mar blana cap a les costes a recer del vent. Hores d'ara, la temperatura és de 23 graus a Mahó, 21 a Menorca i 22 a Eivissa.
1: Són temperatures d'aquesta hora quan són les 8 i 6 minuts amb Iker Hernández, el control tècnic, i en Caterina Ben, Cristina Bousà, Toni Sastre i Toni Escanelles. Comencem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: I continuem pendents de la situació a Veneçuela, on el govern ha elevat a 235 el nombre de persones mortes, 4.300 les ferides i 160 les desaparegudes pel doble terratrèmol que ha sacsejat el país. Unes xifres que coneixem en comptagotes per les dificultats que tenen per rescatar els afectats. En paral·lel, Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos espanyols i que 80 més continuen desapareguts.
5: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, demana als espanyols a Veneçuela que es posin en contacte amb el consolat o amb l'ambaixada, si encara no ho han fet.
10: Que, por favor, estén atentos a las redes sociales, las páginas web de la embajada y el consulado en Venezuela, del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde van a encontrar los teléfonos de emergencia consular para poder entrar en contacto con nosotros. Exactamente igual, cualquier español que se encontrara de tránsito por trabajo o por turismo y que sigan esas redes donde iremos haciendo.
5: Tot quan aquesta matinada s'han enlairat des de la base de Torrejón de Ardoz un avió militar de la UME, de l'Unió Militar d'Emergències, per col·laborar en les tasques de rescat. A bord hi viatgen 59 efectius d'aquesta unitat, rescatistes de Urban Search and Rescue, 8 unitats canines, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra, també un equip de l'AECID per fer una primera identificació de necessitats humanes i d'elements de primers auxilis, com ara mantes o pastilles potabilitzadores. Per altra banda, la cadena hotelera mallorquina Malià ha posat també el seu hotel a Veneçuela, situat a Caracas, a disposició de les autoritats per a les necessitats d'ordre sanitari o solidari.
1: Múltiples països també han oferit ajuda i comencen a arribar ja els primers contingents.
5: Anit aterrat al país sud-americà un grup de rescat d'El Salvador i de la República Dominicana. Moments abans, la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, feia aquestes declaracions des de l'epicentre dels sismes.
11: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional. Ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegará del resto de los países y de la comunidad internacional. Nuestro mejor deseo, toda la esperanza y todas las oraciones puestas por la vida de los venezolanos y de las venezolanas.
5: Destaca també que els Estats Units han autoritzat les transaccions a Veneçuela, prohibides, recordem-ho, per les sancions, i han enviat també al país 150 milions de dòlars. Es tracta d'una ajuda, la internacional, que se suma a l'oferida per les institucions nacionals. De fet, a La Guaira, que és la zona més afectada, s'han mobilitzat més de 100 equips de maquinària pesant. S'espera que avui s'hi despleguin 11.500 funcionaris de seguretat per als afectats, però això no basta.
3: Esto militar que tiene aquí mismo. Montan una tanqueta y vengan a echarle bola al pueblo, a ayudar al pueblo. Eso es lo que se quiere. Busquen los tractores, sáquenlo donde sea, para la mecánica, a todos los constructores.
5: asseguren que estan devastats per la situació.
12: Lo único que le puedo decir es que tengo el corazón en la mano y no sé qué hacer. Es lo único que le puedo decir. Pedirle mucho a Dios por todo.
2: He recorrido a buscar a mi familia, porque yo tengo cuatro niños que están ahí conmigo, mi mamá, que no, yo escuché gritar anoche. Yo no sé si están vivos todavía. Y así como estoy yo, hay muchos. Todo lo que tú ves aquí es pura familia.
13: Mi cuñado no sabe dónde quedó la mujer y sus hijas.
1: I 24 hores després del desastre a Veneçuela, avui vos acostam la part més humana. Qui coneix bé la realitat d'aquest país és Arturo Quintana, que ha estat durant 15 anys president de la primera associació que es va fundar de veneçolans aquí a les Balears. Senyor Quintana, bon dia.
14: Buenos días. Mi apellido es Quintero, Quintero.
1: Senyor Quintero, vostè segueix el minut a minut de tot el que passa a Veneçuela. Quines notícies li arriben dels seus familiars, d'amics i excompanys de feina?
14: Bueno, las noticias son terribles. La devastación en las zonas afectadas es absoluta. La falta de recursos, sobre todo de apoyo a los rescatistas, de maquinaria pesada, de personal de apoyo es realmente prácticamente insuficiente. La gente pues está atrapada sin posibilidades reales en estos momentos de sacar a muchos. La gente está trabajando con las manos, los socorristas. Apenas se ven ambulancias. Es una situación muy complicada porque todos sabemos que las primeras horas son cruciales para la sobrevivencia de los afectados, ¿no? Sobre todo los que están atrapados.
1: Clar, el fet que molts veneçolans es trobessin a Casiva en aquell moment, quan va succeir aquest dos terratrèmols, fa tema que el nombre de morts pugui ser...

0: Catalunya per pertànyer presumptament a una xarxa delictiva que operava amb empreses pantalla amb domicili fiscal a Mallorca, entre d'altres llocs. Se'ls acusa d'estafar prop de 9 milions d'euros a més de 3.500 víctimes.
1: Les víctimes d'aquesta xarxa són quasi totes estrangeres i en comptes fora d'Espanya. La investigació la va iniciar fa prop de 2 anys un grup de blanqueig de capitals de la Prefectura de la Policia Nacional de Palma, tot després de rebre 2 comunicacions de fiscalies d'Alemanya en relació amb diverses estafes de compra-venda d'objectes tan diversos com telèfons o una excavadora. Els dobbers a totes aquestes operacions els transferien a una empresa de lloguer de vaixells ubicada suposadament a Mallorca. Els 9 detinguts se'ls imputen els delictes d'estafa, de blanqueig de capitals, també pertinença a organització criminal i falsedat documental.
0: Són ara les 8:18.
2: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
3: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
0: I ho dèiem en titulars. El govern aprova la primera llei de costes de la comunitat, una norma que dona més poder als ajuntaments per gestionar el litoral i que limita la velocitat de les embarcacions a prop de la costa.
4: També preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals, a la vegada permet regular determinades activitats que es facin en l'espai marítim i terrestre de les illes. Una tasca que assumiran els ajuntaments, ho ha explicat després del Consell de Govern el conseller de la Mà i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
5: Se trata de proteger bienes históricos, bienes que forman parte de nuestra historia, de nuestra forma de ver el litoral y que si no hay un elemento de protección se van destruyendo y evidentemente no regulamos la actividad la regula la Ley de Costas del Estado.
4: Per altra banda, es limita a 10 nusos la velocitat màxima permesa a les embarcacions de més de 12 metres d'eslora i a les motos aquàtiques que circulin a menys d'una milla de la costa.
0: I el GOP, juntament amb les organitzacions mediambientals Menys Turisme, Més Vida i Terra Ferida, criden a la mobilització ciutadana per fer una cadena humana per salvar Estranc dia 5 de juliol a les 10 del matí. Ho fan com a resposta a les rebaixes de protecció mediambiental que, diuen, introdueix la llei òmnibus aprovada pel govern.
4: Les entitats adverteixen que és la major desprotecció territorial dels darrers 40 anys. Es tracta de la modificació que declarava Estranc com a parc natural i ara el deixa desprotegit. Ho explica Tonina Siquier, vicepresidenta del GOP.
6: Què vol dir això de deslegalitzar? Bé, això vol dir que elimina el requeriment de tramitació parlamentària.
0: El govern manté, però, que la modificació de rang de llei a decret per a futurs reglaments que afectin Estranc no desprotegeix el parc. La presidenta Marga Proens insisteix que l'únic que s'ha fet ha estat equiparar la situació d'aquest indret amb la resta de parcs naturals de les illes, incloent-hi el de Cabrera.
7: Diuen que salvem Estranc com si Estranc estàs en perill. I jo vull ser molt clara. Estranc no està en perill. Estranc està, ha estat i continuarà estant protegit baix aquest govern.
0: I les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troben prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte del maig i se situin en el 44%.
4: El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada. A més, fa una crida a la responsabilitat i a la moderació en el consum d'aigua.
8: Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a veure en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem en contacte permanent i ajudant en els ajuntaments amb assessorament tècnic.
4: Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%.
0: Arriba l'estiu i, per tant, també hi ha el problema de molts municipis de les Balears per abastir aigua als seus ciutadans. A Mallorca, els ajuntaments del Pla ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aquest recurs natural. El mateix han fet a la Serra de Tramuntana, tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho depenent del consum. És el cas de Deià, on encara que de moment tenen prou aigua, preveuen tornar en camions a finals de mes. Precisament en aquest municipi de la Serra hi ha el nostre company Toni Sastre, que ha parlat amb alguns veïnats sobre la gestió de l'aigua que es fa des del consistori. Bon dia, Toni, què t'han dit?
9: Bon dia, i ara escoltarem dos testimonis que tenen dues visions, podríem dir, diferents pel que fa a la gestió de l'aigua en el municipi de Deià. Hem parlat amb en Xesco Rac, que és un home de 85 anys, que tota la seva vida ha viscut al municipi. Assegura que la manca d'aigua es deu a l'elevant nombre de turistes, de xalets, d'hotels. Diu que la font d'aigua és petita i que ja no dona. Ens ha explicat que antigament no existien problemes d'abastiment d'aigua.
10: Però des que hi ha molt de turisme, sí. Perquè nosaltres fonts no tenim més fonts. Per tant, l'aigua, ja d'en un temps que l'aigua se pagaria més cara que el vi, i se pagarà més cara que el vi. Ja s'hi paga. Per tant, crec que no hi haurà aigua. En venir l'estiu bo dins el gos s'acabarà.
9: També hem pogut parlar amb en Vicenç Reinés, és allò, ell és el propietari del forn d'allà, que és més optimista respecte a totes les persones que hem entrevistat, augura per aquest estiu manco desabastiment respecte a l'any passat, i aquests són els motius que argumenta.
11: Enguany estan bastant millor, vull dir, l'any passat van passar molta sequia, però enguany és veritat que ha plogut molt aquest hivern, els torrents fins ara han vengut, i jo crec que enguany serà més lleugera, no?
9: Això és a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat del Pla, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania pel que fa al consum de l'aigua. Asseguren que quan els pous no descansen, el nivell d'aigua baixa i, per tant, són més difícils de recuperar. Per aquest motiu, reclamen a la ciutadania que tingui cura en l'ús d'aigua, que no ompli les piscines, que posi el rec, això, com dèiem, el Pla de Mallorca.
0: Crida, per tant, la que fan els ajuntaments de les Balears a la moderació del consum d'aigua en aquest inici de l'estiu. Passen uns segons, a les 8:24. Anem ara amb els esports.
3: Informatiu Matí. Esports.
0: I vas parlant dels futbolistes del Mallorca, Sergi Darder i Abdon Prats, que tenen clar que l'equip només ha de jugar un any a segona divisió. Miqui Tous, bon dia.
12: Bon dia. Els jugadors han parlat per IB3 del nou projecte del club a la categoria de plata. Els mallorquins, que continuaran a la plantilla, saben que l'objectiu ha de ser tornar a primera aquest mateix curs. Són Sergi Darder i Abdon Prats.
13: De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tantes, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos, o d'un dels favoritos, perquè com he dit tant serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
14: Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
12: Els jugadors també han parlat de més temes de l'actualitat mallorquinista. El davanter Abdon Prats ha qualificat la sortida del tècnic Martín de Michelis de decepció.
14: Una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre no fa ni tres setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
12: I pel que fa a aquest canvi a la banqueta, Sergi Darder valora positivament l'arribada de Luis García. Hem de recordar que l'artenenc va coincidir amb el tècnic asturià a l'Espanyol.
13: I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, llavors va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps. El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic, si els jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim, la gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol.
12: I en el Mundial, la selecció espanyola ha fet el darrer entrenament abans de jugar aquesta pròxima matinada a les dues contra l'Uruguai. Serà el duel que tancarà la fase de grups pel combinat de Luis de la Fuente. Llevat de Víctor Muñoz, tothom està disponible per a aquest partit que definirà el futur d'Espanya al Mundial. És el tècnic del combinat espanyol, Luis de la Fuente.
15: Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más, es más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando.
12: A les dues de la matinada començarà aquest partit i també pel que fa al Mundial. Aquests han estat els resultats de la jornada. Curaçao 0, Costa d'Ivori 2 i Equador 2. Alemanya 1, s'han classificat Alemanya com a primera de grup i també Costa d'Ivori. El grup F, victòria del Països Baixos per 1-3 contra Tunísia i empat a 1 entre el Japó i Suècia. S'han classificat el Països Baixos com a primers i també el Japó. I el grup D, victòria de Turquia per 3-2 contra els Estats Units i empat a 0 entre el Paraguai i Austràlia. S'han classificat per als 16 de final els Estats Units com a primers de grup i també la selecció australiana. I per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup I, Noruega-França, i també el partit entre Senegal-Iraq. I en bàsquet, el mallorquí Baba Miller ha fet història. El jugador nascut a Palma ha estat escollit per Los Angeles Clippers a la segona ronda del draft de l'NBA a la posició número 36. Baba Miller, amb 22 anys, compleix un somni, pegar el vot a la millor lliga del món.
16: Estoy muy, muy contento, la verdad, pero también entiendo que esto solo es el principio. He puesto mucho trabajo, sacrificio, mi familia... Mis amigos han sacrificado mucho para que yo esté aquí, entonces yo entiendo que esto es una gran oportunidad para poder hacer mi sueño y el de mis familiares y amigos real. Y nada, estoy preparado para ir, trabajar y mejorar y ayudar al equipo a ser mejor.
12: Pel que fa a la primera FEP, Juan Ignacio Díaz de Acharán no continuarà com a entrenador del Palmer Bàsquet i també a la primera FEP, Brian Vázquez no seguirà al FIBA Mallorca la pròxima temporada. I en tenis, avui es disputaran les semifinals del Mallorca Championship de Santa Ponça. L'espanyol Grigor Dimitrov s'enfrontarà a l'hongarès Muratsan, un partit que començarà a les 5:30 de l'hora baixa, i també l'altra semifinal enfrontarà el portuguès Nuno Borges contra l'estatunidenc Ethan Keane. I acabant recordant que avui teniu una cita amb Rafael Nadal i també amb Vivetres Televisió, una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta Garcia, que serveix per tancar el cercle de la carrera esportiva de l'extenista Manacori. Fins aquí el temps d'esports.
3: Escoltau l'informatiu matí. Ivetres Ràdio.
0: I són ara les 8:30, és el moment d'explicar-vos quines seran les claus d'aquest divendres en què, seguim pendents de Veneçuela, s'eleva a 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 el de ferides pel doble terratrèmol que fa més de 24 hores ha sacsejat el país.
1: El govern central ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha 2 ciutadans espanyols, altres 80 continuen desapareguts. Aquesta matinada s'ha enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar en les tasques de rescat, i avui a les 12:30 hi haurà un minut de silenci al consolat de la mà amb memòria de les víctimes.
0: I el govern aprova la primera llei de costes autonòmica.
1: La norma limita a 10 nusos la velocitat d'embarcacions i motos aquàtiques a prop de la costa, dona més poder als ajuntaments per gestionar les platges i també preveu la protecció d'edificacions i construccions tradicionals.
0: I una nina de 3 anys ha mort després d'ofegar-se a una piscina de Pollença.
1: Segons les primeres investigacions, va ser la padrina la que va trobar-la surant a dins una piscina. La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació del succés que va tenir lloc aquest dimecres hora baixa en aquesta piscina, que la família, una casa que té llogada la localitat mallorquina, la nina va morir després, hores després, a Son Espases.
0: I a les 8:45 minuts arriben els informatius propis de cada illa. Menorca demanen 13 anys de presó per un home acusat d'agressió sexual i d'un delicte de lesions. Exal Camarasa, bon dia.
17: Bon dia. Els fets van ocórrer el 2021 quan l'acusat es va desplaçar al domicili de la seva exparella amb l'excusa de veure el seu fill menor d'edat. Un cop allà, va entrar al dormitori de la dona i li va tapar la boca mentre l'agredia i la insultava. A causa de la violència física, li va provocar diverses lesions. Fiscalia demana per a l'agressor una pena de 13 anys, a més de llibertat vigilada durant 8 anys, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a manco de 100 metres i una indemnització de 4.000 euros per danys morals. El judici comença avui a les 10 del matí a l'Audiència Provincial.
0: També avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici incendiat ahir a Sevilla. Guillermo Ortego, bon dia.
18: Bon dia, es tracta de l'edifici que ahir va patir un incendi a Sevilla per decidir si deixessin tornar els veïnars desallotjats en l'incendi. Una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent.
0: I 4 ajuntaments d'Eivissa han aprovat les mesures que permeten construir habitatge a preu limitat per a residents. Carmen Cires, bon dia.
19: Bon dia. Són Vila, Sant Antoni, Sant Josep i Santa Eulària els consistoris que poden desenvolupar projectes residencials estratègics tal com marca la llei balear. Han donat llum verda a la proposta del PP per construir en sòl rústic com a solució d'emergència a la prioritat residencial. L'oposició parla d'una excusa per construir més a l'illa.
0: I en un dia encara marcat pels terratrèmols a Veneçuela, en parlam en temps d'entrevista amb una sismòloga. Cercam una explicació científica a la doble tremolor devastadora que ha viscut a Veneçuela. Saludam Lucía Lozano, que és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola. Bon dia, buenos días.
20: Buenos días. Buen día.
0: Esta coincidencia de dos terremotos de magnitud muy parecida, muy seguidos en el tiempo y muy próximos en el espacio, ¿no es un fenómeno habitual? ¿Por qué pasa?
20: No, no es un fenómeno habitual, pero también ocurren, ¿no? ¿Por qué ocurre? Bueno, pues en principio lo más habitual es que el terremoto... unos terremotos primero de esta magnitud realmente no es un punto, sino que realmente es como un frente de ruptura, ¿no? Una ruptura que se va propagando a lo largo de la falla. Empieza en un punto, el hipocentro, pero luego se va propagando a lo largo de la falla. Entonces, a veces ocurre que cuando se produce un terremoto muy grande, pues por la acumulación de esfuerzos en la corteza, por el movimiento de las placas tectónicas, ¿no? Que llega a un punto que la resistencia del material, bueno, pues ya no soporta toda esa tensión y rompe y empieza a romper y entonces se va propagando esa ruptura. Pero hay veces que eso es un terremoto muy grande, pues puede disparar, que se produce una falla, puede disparar pues fallas próximas y disparar otros terremotos o bien en la misma falla llegar, bueno, pues hasta una falla puede tener como varios segmentos, algunos de ellos empiezan a romper y otros están bloqueados, otros segmentos están bloqueados y cuando llega el terremoto primero, ¿no? Desbloquea ese segmento de falla y sigue rompiendo, ¿no? Y es lo que puede haber ocurrido en este caso.
0: Vemos que se están produciendo réplicas en las últimas horas en Venezuela, pero ¿qué probabilidad hay de que se produzca otro terremoto en los próximos días en la misma zona?
20: Pues claro, la probabilidad de réplicas en los primeros días y semanas pues es muy, muy alta. Lo que pasa es que esa probabilidad es mayor para terremotos de menor magnitud, hay mayor probabilidad, y para terremotos de magnitud más alta, pues de magnitud 6. Y ahora 7, pues ya el USGS estima de magnitud 6 que hay como un 20% de probabilidades y de magnitud 7 un 2%. O sea que esas probabilidades varían a lo largo del tiempo, pero lo esperable es que el número de réplicas, aunque sea, es muy elevado en las primeras semanas, como digo, en los primeros días, luego la tendencia habitual es que disminuyan con el tiempo, no exponencialmente. Y la probabilidad de terremotos más grandes pues también sea menor, pero no se puede descartar, no hay probabilidad cero, claro.
0: Hemos visto también que en las últimas horas ha habido otros terremotos en Japón, justo esta madrugada se ha notado otro cerca también de Tokio. ¿Están relacionados estos terremotos con el de Venezuela?
20: Es cierto que sí que hay evidencias de que a veces un gran terremoto puede activar o favorecer que otros terremotos a grandes distancias no se disparen, pero en este caso las magnitudes de los terremotos de Venezuela, 7.5, 7.2, y estos de Japón, que es un terremoto de magnitud 6, 6,9, 6,5, pues no se puede conocer que haya pues evidencias claras, sólidas. Eso requiere de mucho más estudio y bueno, que esto puede haber sido casualidad también, ¿no? O sea, esto es difícil de relacionar, porque hay veces que un terremoto de magnitud 7, también hay casos que no disparan nada. Entonces, establecer la relación directa causa-efecto requiere mucho más análisis.
0: Por lo que respecta a España, ¿cuál es la situación en España? ¿Hay algún peligro? ¿Hay zonas donde hay más probabilidades de que se produzca algún día un terremoto de dimensiones también importantes?
20: Bueno, tenemos muchos ejemplos en toda la costa sur de la península, sur y Levante, ¿no? Y la zona del Golfo de Cádiz con los terremotos de 1755, de que se estima una magnitud de 8,5, que provocó el tsunami que afectó, bueno, pues a todas las costas españolas, Portugal, todo el Atlántico, y luego otro terremoto en 1969, también en la zona del Golfo de Cádiz y Cabo de San Vicente, también de magnitud muy importante, superior a 7. Entonces, sí, tenemos ejemplos de terremotos muy destructivos en nuestra península, con intensidades pues también de 8, 9, pues en 1884 en Arenas del Rey, en Torrevieja, en fin, que nuestro país tiene, así, no tiene una sismicidad tan elevada, ¿no?, y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
0: I de ben, el dia en què encara el focus informatiu però està centrat en Veneçuela, la recuperació de les víctimes i de possibles supervivents d'aquests dos terratrèmols que succeïen ahir al país, han volgut parlar més de la part científica, el perquè d'aquesta doble tremolor devastadora que ha viscut Veneçuela. Lucía Lozano, sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola. Gràcies.
20: Nada, vosotros, gracias.
0: Són ara les 8:39. Anem amb una de les altres entrevistes de l'informatiu avui. En un dia que estan pendents també de les inspeccions tècniques a l'estructura de l'immoble que es va incendiar a Sevilla Palma amb el desallotjament dels veïnats, us volen parlar de mesures d'autoprotecció contra el risc de focs domèstics. Només aquest mes de juny se n'han registrat 3 de greus. A Magaluf, 2 persones morien en un bloc de pisos. Aquesta mateixa setmana, un foc a la residència de la gent gran d'Inca va obligar a desallotjar prop de 120 residents i una trentena de treballadors. Ja ens atén a l'altre costat del fil telefònic Aurelio Soto, que és el cap de Departament d'Emergències del Govern. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: En primer lloc, quins consells d'autoprotecció poden ser útils si ens trobam en situacions crítiques com aquestes?
2: Bé, doncs aquí s'ha de fer una especial incidència en la planificació dels diferents nivells que n'hi ha, tant a nivell institucional com a nivell de les empreses i els ciutadans, no? Jo, abans de demanar als ciutadans la responsabilitat o consell, sí que seria important fer aquest recordatori, la importància que tenen la planificació. Això és clau, primer, per prevenir i després per reaccionar davant d'un incident. Llavors, aquí tenim 3 nivells, que són el nivell de les institucions, no? com podria ser els plans municipals d'emergències, que més enllà del plan autonòmic, el plan territorial que tenim, per fer front a aquest tipus d'incident, que com pot ser un incendi en un edifici de gran proporcions en una vila, en una ciutat, en un municipi, és important que els municipis comptin al seu plan municipal, perquè això el que fa és permetre una reacció immediata dels serveis d'emergències. Més enllà tenim també els plans d'autoprotecció, com molt bé heu dit vosaltres. Això que fa doncs permet tenir una gran importància, però permet a les empreses, a les organitzacions, als treballadors reaccionar en primera instància davant d'una situació d'emergència en els seus llocs de treball, no? Abans de la llegada dels serveis d'emergència. I això pot estar orientat tant activitats permanents com temporals. En el cas de les activitats permanents, aquí estem parlant dels plans d'autoprotecció, que podrien ser els centres comercials o factories, serveis de transport, són alguns dels exemples que seria important, que són molt importants i que la Direcció General d'Emergències estem promovent. Igual que els PEMUS, que els plans municipals, que en aquests darrers anys, des de fa els últims 3-4 anys s'han aprovat, la tenim dels 14 i dos que estan també en tramitació, plans municipals, 12 s'han aprovat en aquests darrers anys, no? Perquè estem promovent tant la planificació a nivell municipal com també amb les empreses que haurien de fer-ho amb els plans d'autoprotecció. Uh-huh. Estaven dient que aquests plans d'autoprotecció permetrien la reacció inicial tant dels treballadors com de les persones que són clients, podrien ser clients o podrien estar en aquell moment en aquests llocs com podria ser una residència. En aquest sentit, per nosaltres, tenen especial aquí a Balears, estem especialment interessats en fomentar la redacció de plans d'autoprotecció precisament en aquelles empreses que atenen persones especialment vulnerables, com poden ser gent gran o menors, i també, tenint en compte que estem en una regió molt turística, també fomentem molt els plans d'autoprotecció en els hotels. S'ha de tenir en compte que són llocs on pernocten la gent. N'hi ha molta gent de diferents països, diferents idiomes, és molt important que tenen aquests plans de protecció. Uh-huh. I ara sí ja podríem arribar a donar els consells als ciutadans una vegada que els responsables també hem assumit la nostra responsabilitat.
0: Uh-huh. I quins són els consells que donaria, per tant, a la gent de casa?
2: Molt bé, ara estem en una època especial de risc per diferents motius. Principalment pel motiu meteorològic, perquè tenim altes temperatures i això fa que estem especialment tinguem tant risc d'ones de calor com d'incendis forestals. Llavors, què demanarem als ciutadans? Pues que siguin responsables quan facin activitats a l'exterior, que mantinguin les restriccions que n'hi ha, per exemple, de fer foc a les àrees protegides, però també tenim una sèrie de risc ara a les cases, perquè, com hem vist, podíem produir... N'hi ha molta gent que ve a viure durant uns dies a un lloc nou, que no coneix la casa, que no coneix com funcionen els sistemes de gas o l'electricitat, o els defectes que podria tenir una vivienda. Llavors sí que es demana pues que siguin responsables amb l'ús tant de l'energia, tant del gas com de l'electricitat. Mm-hmm.
0: Senyor Soto, hem d'anar acabant aquesta entrevista amb aquests consells que es dona a la ciutadania en vista a l'estiu, que tinguin cura per evitar incendis tant a casa com a fora, a l'exterior. Elio Soto, cap de Departament d'Emergències del Govern, gràcies.
2: A vosaltres.
0: I arriben ara les desconnexions insulars aquí a Ivetra Ràdio.

0: ID3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Els veïnats desallotjats de l'edifici incendiat ahir a Sabilet de Palma sabran avui si poden tornar a casa seva una vegada els tècnics municipals revisin l'estructura. Recordem que el foc es va iniciar al primer pis i una dona va resultar ferida per inhalació de fum. Tot d'una ampliem aquesta i altres informacions. Abans, però, volem saber com ens circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, a poc se va normalitzant la circulació a la via de cintura. A primera hora del matí ha hagut una petita topada, un poc tant d'arribar a Can Blau, en sentit a l'aeroport, que ha generat bastanta retenció. Ara mateix ja va més que tanta retenció a l'altura de Son de Meto, fins a la sortida cap a la carretera de Vall de Mosa. També petites retencions a l'entrada a Palma, des de l'autopista d'Inca, i poc més a la resta de dies avui, la circulació bastant tranquil·la. És tot, bon dia.
1: Gràcies, Dani. Margalida Cifre, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament. Avui matí els tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que ahir va patir un incendi a Sabileta per decidir si deixen tornar els veïnats desallotjats. En l'incendi una dona va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis de l'edifici de tres plantes a la plaça de Tarent. Juanjo Suñer, bon dia.
4: Bon dia. Una treballadora del bar que a la planta baixa va apagar les flames que s'havien estès al tendal del negoci.
5: Cuando me he asomado un poco más para ver, enfocar mejor la ventana, he empezado a ver humo negro y digo, salid todos de la terraza que se está quemando el piso de arriba. He entrado al bar y les he dicho a los clientes, salid todos, desalojar el bar que se está quemando el piso de arriba y mejor salgamos.
4: El foc a l'edifici va afectar també el segon pis. En el moment de l'incendi hi dormia una jove que va poder abandonar l'immoble pel seu propi peu, com explica la seva mare, Merche Jiménez.
6: He llamado a mi hija. Que había fuego abajo y que viniésemos, que había fuego abajo. Estábamos trabajando y hemos venido pues lo más rápido que hemos podido. Ella me iba enseñando por llamada lo que había y me he puesto más nerviosa. Entonces ya hemos venido y la niña estaba bien. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Ha venido mi familia enseguida a coger a la niña y ha bajado ella sola con la perrita.
4: Els veïnats de l'edifici incendiat a Sabileta podran tornar a casa seva una vegada no hi hagi ni gasos ni fum.
1: Mentrestant, els usuaris de la residència de persones grans incendiada dimecres a Inca ja han començat a tornar al centre.
4: Els residents varen ser reubicats en altres residències o bé a cases de famílies. El foc que es va originar en un quadre elèctric i que va deixar l'edifici sense corrent va obligar a desallotjar prop de 120 residents i una trentena de treballadors. Les tasques de recondicionament avancen a bon ritme i es preveu que, com a tard, tots els usuaris puguin tornar abans de la setmana que ve.
1: I efectius dels parcs de Soia que el Via Inca extingeixen un incendi a un camió pel Manyol. El foc es va estendre a diversos vehicles, tot i que no hi ha cap nau afectada. També hi van intervenir els bombers de Palma.
4: L'incendi es va declarar ahir al vespre i va provocar una gran columna de fum visible des de diferents punts de la zona.
1: 8 i 49 minuts, canviem de qüestió. La plataforma d'afectats per la hipoteca denunciarà PP i Vox per no complir la llei de l'habitatge. L'associació acusa el govern i l'Ajuntament de Palma de criminalitzar la pobresa i de fer una neteja social.
4: La portaveu Àngela Pons ha tornat al ple municipal per demanar solucions residencials per a les persones que viuen als carrers de la ciutat o en assentaments.
7: Estem xerrant que solucions n'hi ha i d'obvés n'hi ha, perquè no és el fet que facin un GESA, és el fet que primer fain un GESA abans de donar vivenda a la gent que ells mateixos han tret. És això el que denunciem, que s'ha d'arreglar la ciutat, sí, que s'han de fer coses, sí, però el primer és el primer, i el primer és que ningú dongui en el carrer.
1: Precisament, els grups municipals de l'oposició han mostrat el suport a la plataforma d'afectats per la hipoteca i han acusat el batle de Palma, Jaime Martínez, de desnonar els més necessitats i de mirar cap a una altra banda davant del problema de l'habitatge. L'equip de govern considera que fan el que han de fer per garantir la seguretat dels residents.
4: El PSIP, més per Palma i Podem, afirmen que el PP fa polítiques autoritàries i de desallotjament i que vol expulsar, diuen, la gent per fer negoci amb les promotores immobiliàries. Són el socialista Francesc Dalmau, l'ecosobiranista Neus Truyol i Lucía Muñoz, de Podem.
8: Aquí on hi ha persones que tenen problemes per tenir accés a un habitatge, per no trobar un lloguer assequible o per no poder tenir una alternativa habitacional digna, qualsevol governant digne cercaria solucions.
9: El Partit Popular té un objectiu claríssim, vendre la ciutat i expulsar a qualsevol persona que els hi és un estorb.
10: I aquest batle està governant perquè uns pocs facin negoci amb l'habitatge i no per garantir el dret de l'habitatge.
4: El portaveu del govern municipal de Palma ha dit que el desallotjament de l'antiga presó es va fer perquè l'edifici no era un lloc digne per viure i que amb els assentaments que hi ha a Palma s'actuarà d'una altra manera. És una mesura a la qual només Vox ha donat suport. Javier Bonet i Fulgencio Coll.
11: Crec que no són comparables uns casos amb uns altres. La presó antiga era un cas de risc evident de mort per les persones que estaven viscant allà i els altres tipus de desallotjament tindran un altre tipus de procés.
12: El alcalde ha hecho lo que tiene que hacer. Vaciar este sitio que era no solamente peligroso para los propios residentes, sino para todos los vecinos. Toneladas de basura s'han sacat d'allí. I en aquest aspecte li diu l'alcalde un 10.
1: I Calvià commemorarà demà la transformació de Magaluf amb un espectacle de l'Orquestra Simfònica de les Balears acompanyada de drons. L'Ajuntament inicia així la nova perspectiva que vol per la zona.
4: El consistori calvianer ha apostat per allunyar-se del turisme d'accessos i acostar-se a un model que garanteixi la convivència pacífica entre residents i visitants. Ho ha fet reformant, recorda, diverses infraestructures, com ara el passeig marítim Gabriel Escarrer Julià, inaugurat el 20 de maig. Serà allà on es faran les activitats del cap de setmana. Dissabte, a les 9:30 del vespre, l'Orquestra Simfònica, dirigida per Pablo Mielgo, oferirà un concert simultani amb un espectacle de drons en què sonaran diverses bandes sonores històriques. Cristina Martínez, gerent de l'Orquestra Simfònica, i també el director Pablo Mielgo.
13: Para nosotros al principio fue un poco en la playa, nosotros normalmente estamos en auditoriums, en teatro, pero entendimos que la orquesta también tiene que llegar a todos los lugares.
14: Es obviamente un reto porque es tocar al lado del mar. Bueno, dije, a ver, ¿cómo podemos organizar un programa hablando lo que significa esta noche histórica de transformación no solo de un lugar, sino de una idea de isla?
1: També destacam que Inca prohibirà el lloguer vacacional al nucli antic de la ciutat. És una de les mesures que recull el Pla Especial de Reforma Interior del Centre Històric que ha redactat el consistori i que s'ha d'aprovar al ple.
4: El Pla Especial del Centre Històric ha de ser un instrument de planejament urbanístic per ordenar, protegir i millorar l'àmbit del nucli antic inquer. Regularà des de l'estètica de les façanes fins als tipus de construccions que s'hi vulguin fer. I per garantir que sigui un lloc per viure, preveu prohibir també el lloguer vacacional i destinar l'habitatge als residents. Andreu Caballero, delegat d'Urbanisme d'Inca.
15: Nosaltres el que volem fer també amb aquest pla especial és reforçar, sobretot, aquest eix per viure ahir, no? Per tant, habitacional. Volem que el centre històric hi hagi vida de ciutadana, no? Per tant, el que feim és prohibir les noves estades turístiques en habitatges dins d'aquest àmbit.
1: Més millores del Consell Insular inverteix més de 768.000 euros a la nova pista coberta del Poliesportiu Municipal de Llubí.
4: Una infraestructura finançada amb fons del Pla d'Obres i Serveis que han visitat el president de la institució insular, Llorenç Galmés, i la consellera de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, la Pilar Amate, també la batlessa de la localitat Magdalena Perelló. La nova pista llubinera, amb una extensió de 900 metres quadrats, reemplaça la pista de futbol sala actual i tindrà graderies per al públic.
16: Hem aprofitat tot el que m'ho han donat i cada vegada van pujant aquestes inversions, cosa que mos és d'agrair perquè un poble petit és pressupost que té, el té molt minso.
1: I amb les paraules de la batlessa de Llubí, Magdalena Perelló, sobre aquesta reforma de la nova pista coberta del Poliesportiu Municipal de Llubí, arribarem a les 8:55. La informació continua aquí, a IBD Ràdio.
0: l'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí, la primera cita amb les notícies del dia.
1: I són ara les 8:55 minuts, moment per la cultura, començam amb cinema. Primer cap de setmana d'estiu, continua l'onada de calor, haureu notat i els cinemes poden ser durant un parell d'hores un refugi climàtic on a més es pot fer cultura amb una cartellera renovada que ens repassa Sandra Martínez. Bon dia.
2: Bon dia i comencem, si et sembla, amb una pel·lícula musical amb Letres robades.
3: Es mi canción, yo la compuse.
4: ¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima.
2: Vos imagineu que sou músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit però en la qual tu no hi constaràs enlloc? I d'això sembla que és el que li va passar amb Angels de Robbie Williams i és el que explica més o manco aquesta pel·lícula del director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brother Nick Jonas i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta per on tenim més.
5: Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: El viatge al País dels Blancs ens consta la història de vida de Nusman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb indiferència ferotge. Barcelona, diu, va ser més dura que el desert o el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida i Emma Vilarsau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
6: Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
7: Bueno, ese es el tema, Clark.
2: I si sabíeu de l'existència de la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estén a Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia i Mad Max amb el segell de DC. Protagonitza per Millie Alcock, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que és la millor pel·lícula, que la millor de la pel·lícula és el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
8: Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escopitajos para conseguirlo.
2: I los últimos días de María Antonieta sembla que és més una geografia o una rentada d'imatge que una pel·lícula històrica. Situada en els darrers dies de la reina i el seu espòs, Lluís XVI, just abans de ser executats, no es fa cap referència a les seves responsabilitats polítiques, mentre que la revolució es redueix a una massa furiosa, bruta i repulsiva.
9: 25 años y no hemos aprendido una puta mierda. ¿Alguien tiene el anillo electrificado para el pene?
2: Políticament incorrectes, 26 anys després de néixer com a programa de l'MTV, ja que es presenten el seu cinquè i, en principi, darrer lliurament de desbarats de tota casta, que, tot s'ha de dir, també té el seu públic.
1: I és divendres, acaba la setmana laboral i ho fem amb els sons de la setmana.
10: Ya, por favor. Afuera que tenemos. ¡No se ve allá! Hermano, no, fuera más peligroso.
11: Estamos
10: hermano.
11: En este momento declarando el estado de emergencia.
12: Bueno, íbamos a salir, no podíamos porque cuando nos agarramos de las columnas nos tumbaba para un lado y después para el otro y salimos los cuatro juntos, pero bueno, gracias a Dios, todo bien.
13: Los papás de mi amigo estaban en piso 5, los sacaron a todos. Su hermano falleció, pero su papá y su mamá, gracias a Dios, están vivos.
14: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
15: Desproporcionada la condena
16: a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera.
17: La pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya tres sentencias? ¿A que haya cinco? ¿A que haya diez?
18: Y quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para construir una España más justa y mejor.
19: Com poden veure, la calor és un tema que ens preocupa tot.
20: És que és una utopia pensar que les pluges avui en dia arreglaran res.
21: Justo al cambio de mes, pues baja la temperatura y no se descarta que pudiera caer algún chubasco.

0: I són ara a les 9, repassant els temes destacats d'aquest matí de divendres, i l'actualitat ens manté encara pendents de Veneçuela, on el govern d'aquest país ha elevat a 235 el nombre de persones mortes i a 4.300 les ferides pel doble terratrèmol que ha sacsejat el país. En paral·lel, el Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos espanyols i altres 80 continuen desapareguts.
1: A les Balears, avui a les 12:30, es guardarà un minut de silenci. El consolat d'Alemany recorda les víctimes. Hi assistirà la presidenta del govern, Marga Proens. La cap de l'executiu autonòmic ha explicat que no es té constància de cap víctima balear i ha informat que organitzen atenció psicològica per als prop de 10.000 residents veneçolans que hi ha a les illes.
0: Un d'ells és Arturo Quintero, que ha estat durant 15 anys president de la primera associació que es va fundar de veneçolans aquí a les Balears. Assegura que els recursos humans i materials a Veneçuela són insuficients.
2: La falta de recursos, sobretot de apoyo a los rescatistas, de maquinaria pesada, de personal de apoyo, es realmente prácticamente insuficiente.
0: D'altra banda, Lucía Lozano, sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola, confirma que els pròxims dies i setmanes s'esperen més rèpliques a Veneçuela, tot i que han d'anar perdent intensitat.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí fa pocs minuts, ha advertit que el territori espanyol de perillositat sísmica no és tan elevada com allà, però sí que s'han registrat terratrèmols devastadors al llarg de la història.
3: No tiene una sismicidad tan elevada, ¿no?, y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
0: I al Japó s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 5,8 que aquesta matinada s'ha notat amb intensitat a Tòquio.
1: I és el segon sisme que afecta el país asiàtic en manco de 24 hores. El primer va ser d'intensitat 6,9, va deixar un balanç de 5 persones ferides.
0: I aquí a les Balears, una nina de 3 anys ha mort a l'Hospital de Son Espases després de 2 dies ingressades per un ofegament a una piscina pollença.
1: Segons les primeres investigacions, va ser la predina de la nina la que va donar l'avís d'alarma en trobar-la surant en aquesta piscina. La Guàrdia Civil confirma que va acabar morint ahir a les 3:30 del capvespre. Ells són els que s'han fet càrrec de la investigació d'aquests fets que varen tenir lloc dimecres en aquesta piscina, que la família té llogada a una localitat mallorquina. Va ser reanimada i va ingressar en estat molt greu a l'hospital de referència. Finalment, però, no va poder superar les seqüeles de l'accident.
0: I davant l'actual situació de risc elevat d'incendis, tant als boscos com als habitatges, el cap de Departament d'Emergències del Govern destaca la importància de planificar.
1: Perquè això permet reduir riscos i, sobretot, poder actuar de manera ràpida si es produeix qualque incidència. Aurelio Soto, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha explicat que comptar amb plans d'autoprotecció és especialment important a llocs com residències o hotels. També, però, a les cases particulars s'ha d'actuar amb responsabilitat.
4: Tenim altes temperatures i això fa que estem especialment tinguem tant risc d'ones de calor com d'incendis forestals. Llavors, què demanarem als ciutadans? Pues que siguin responsables quan facin activitats a l'exterior, que mantinguin les restriccions que n'hi ha, per exemple, de fer foc a les àrees protegides, però també tenim una sèrie de risc ara a les cases.
0: I un darrer apunt avui és el Dia Internacional contra l'ús indegut i el tràfic il·lícit de drogues, una data en la qual aprofitem per explicar-vos que es dispara el nombre d'usuaris atesos a Projecte Home. S'incrementa un 41% en 5 anys.
1: I augmenta també la mitjana d'edat, que ja frega els 40 anys. Un envelliment causat sobretot pels usuaris atesos per alcoholisme. Atenció, la majoria dones. La substància més addictiva en el cas dels homes tractats allà és la cocaïna. La mescla de totes dues suposa més del 70% de les addiccions que es tracten.
0: Són ara les 9:04, tot d'una comença el programa El Dia. Passau un bon cap de setmana.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Encetant programa de nou amb calor, 26 graus de temperatura en aquesta jornada, tot i que encara no poden parlar, ara no, el manco d'onada de calor, perquè s'adonin les condicions, han de superar els 36 graus almenys durant 3 dies consecutius. No vol dir que tinguem una petita treva, però sí un alleujament d'aquestes temperatures. Continuarem molt pendents de la meteorologia. Avui ens visita el nostre home del temps, Albert Darder. Ja vos podem anticipar que el pitjor dia del cap de setmana serà diumenge. A banda del temps, avui posem el focus a l'actualitat a Veneçuela. Les xifres oficials són de 235 persones mortes i 4.300 ferides pel doble terratrèmol que fa més de 24 hores ha sacsejat el país. És una xifra que, de moment, s'ha d'agafar amb pinces perquè, a causa de la magnitud d'aquesta catàstrofe, podria ser molt superior. Espanya ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols i uns altres 80 continuen desapareguts. Aquest matí s'han enlairat des de Madrid el primer avió amb personal d'emergència per col·laborar en les tasques de seguretat i de rescat. Igual que varen fer durant la jornada d'ahir, avui contactarem amb veneçolans residents a les Balears. Alguns ja han iniciat una col·lecta per captar dobbers i enviar-los al seu país. La presidenta del govern, Marga Provença, ha mostrat el seu suport al poble veneçolà i ha expressat el condol a les famílies de les víctimes. Ho escoltam.
1: El Lledralí és el nostre condol a totes les famílies de les persones que han perdut la vida i desitjar també una ràpida recuperació de tots els ferits. Informar que des del govern estem ja en contacte des de a primera hora quan hem estat informats d'aquest terratrèmol amb els residents veneçolans a les illes que estan vivint el dia d'avui amb moltíssima angoixa i preocupació. I també els hi traslladam tot el suport en aquests moments tan difícils i, com no pot ser d'altra manera, quedam a la seva total disposició.
0: Avui a les 12:30 el Consolat de Mar tindrà lloc un minut de silenci en memòria de les víctimes d'aquests terratrèmols. En crònica de successos, Xisco, accident mortal de trànsit a Muro. Bon dia.
2: Bon dia, Marta. Un home de 57 anys ha mort i el seu fill de 24 ha resultat ferit de gravetat en un accident de trànsit a Muro. Segons la informació facilitada per el SAMU 061 i la Guàrdia Civil, l'accident va ocórrer ahir migdia a la sortida de la carretera de Muro a Sa Pobla a l'altura del quilòmetre 3,5. El vehicle va col·lidir de manera frontolateral amb un camió i el jove conductor va sortir pels seus propis mitjans, però el copilot va quedar atrapat i va haver de ser assistit pels bombers de Mallorca. En arribar al servei d'emergències, iniciaren maniobres de reanimació. El pare, encara que poc després, només en pogueren confirmar la defunció.
0: No deixem de banda els successos perquè, malauradament, i en pocs dies de diferència, han de tornar a parlar d'un ofegament, en aquest cas, Maria Antònia, d'una nina. Bon dia.
3: Així és, Marta. Segon ofegament, com deies, d'un infant en menys d'una setmana a una piscina. Aquesta vegada ha estat a Pollença després de 24 hores d'angoixa i esforços mèdics per salvar la vida de la petita de tan sols 3 anys que dimecres hora baixa es va anegar a la piscina d'una finca vacacional de Pollença. La menor ingressada a l'Hospital de Son Espases des de que va ocórrer el succés no ha pogut recuperar-se de les lesions.
0: Un apunt Mallorca, i aquest un apunt positiu, torna a situar-se entre les destinacions costaneres més destacades d'Europa. La platja de Muro, en concret, ha estat triada com a la millor platja d'Espanya i una de les 4 millor valorades d'Europa en 2026, segons un estudi elaborat per Holidoo, la plataforma de lloguers vacacionals, a partir de milers i milers d'opinions i també valoracions publicades per usuaris a Google Maps. L'informe analitza més de 9.500 platges d'Europa, idò, una de les nostres és de les preferides per al públic. 9 i 9 minuts, frase del dia. Per què reflexionem avui?
2: La frase és de la guionista, escriptora i directora estatunidenca Nora Ephron, morta tal dia com avui de 2012, i diu així: mai no et casis amb un home de qui no t'agradaria divorciar-te.

0: I és vera, se coneix el matrimoni, precisament en el divorci, els germans, les herències... És veritat, o sigui que... Gran frase, la de Nora Ephron. De què parla tothom?
1: Una gran, gran autora, Nora Ephron, per cert.
0: Conta'm.
1: I avui tothom parla d'un arbre, concretament de l'arbre de Robin Hood.

0: Una de les icones més emblemàtiques del bosc de Sherwood ja forma part de la història. Ha mort el Major Oak, un roure de 1.200 anys d'antiguitat que, segons la llegenda, va servir d'amagatall a Robin Hood quan fugia del xèrif de Nottingham. Durant més de 12 segles, milions de persones han visitat aquest arbre monumental, convertit en una de les grans atraccions naturals d'Anglaterra. Però, paradoxalment, aquest èxit també ha contribuït al seu final. Segons la Reial Societat de la Protecció de les Aus, el pas constant de visitants ha anat compactant el terreny que enrevolta aquest roure. Això ha dificultat que l'aigua de la pluja arribés a les arrels. Els experts també afegeixen altres factors com les sequeres i les onades de calor associades al canvi climàtic. Quan aquesta primavera no li va brotar cap fue, ja es va confirmar allò que tothom es temia, i és que l'arbre havia mort. Els especialistes expliquen que el seu sistema d'arrels estava pràcticament ofegat i sense nutrients. Tot i això, el Major Oak continuarà dret dins el bosc de Sherwood. No el tallaran. Es conservarà com un monument natural i fins i tot continuarà sent refugi per a insectes, per fongs, ocells i altres espècies que circulen al voltant d'aquest arbre. Els responsables de conservar-lo aprofiten aquesta notícia per recordar que els arbres més antics són un patrimoni viu molt fràgil i que moltes de vegades desapareixen en silenci sense que gairebé ens n'adonem. Fins que ja, malauradament, és massa tard. No sé com valoreu aquesta notícia. No sé si heu anat mai en el bosc de Sherwood.
1: No, no he tingut la sort, però és vera que fa...
0: No l'hem pogut veure a l'arbre.
1: Fa calma pena, perquè ho has vist a una pel·lícula, li has posat com a sentiments, sobretot en la meva infància, aquesta pel·lícula la vaig veure moltes vegades, i veure que la natura a poc a poc va desapareixent i, per ventura, part d'això, és culpa nostra, sap un poc més de greu. No m'hem de normal, tothom vol anar a visitar coses que ha vist a través d'una pantalla per posar-li les cares o veure-ho en persona, però després hi ha conseqüències.
0: Morir d'èxit, mai m'ho dit, en aquest cas, de sabre. També ho poden traslladar a vegades que parlem de festes. Jo ara sempre recordo el mateix. La festa Estudio 54 de Sa Pobla va acabar desapareixent perquè anava tal germació que era

0: de Sherwood, on has vist la foto que t'has fet de vora sabre.
1: No, i sé cert, Xisco, que molta gent ha anat a fer-se la foto fora sobre que era sabre d'aquesta pel·lícula, simplement saben que és un arbre famós i ja està.
2: Quina pena,
0: Escolta, arbre famós, a mi encara però, em costa de retenir.
1: Arbre conegut.
2: Però si teniu dubtes, el motiu ho especifica ben clar. El pas constant de visitants ha anat compactant el terreny que envolta el roure.
0: És un dels factors. Ostres, també és canvi climàtic, ha ajudat.
2: Sí, no però també sempre te demanes si s'hagués preservat abans, no?
0: Sí, o si no s'hagués deixat visitar.
2: O el Mancón no tan a prop, no tan a prop, clar, perquè...
0: Ja, però quan vas a veure un arbre, no t'imagines que ha trepitjat per de vora farà que...
2: Però hi ha monuments que estan protegits, si no te, no te pots acotar. Igual que has de mantenir la distància de seguretat a unes obres d'art a un museu, aquí s'hauria d'haver fet.
0: Creus
2: quina,
0: que quan
2: pena,
0: que autor anglès en tot... el Major Oak li farà un poema com a Machado, a un almoseco?
2: Ai, exactament. Mira, qui sap, eh?
0: A un, oak, a un oak dry.
2: Segur que aquest oak dry té moltíssims de poemes ja. Ara, però, seran corresponents a una nova etapa. En tot cas, el deixaran a l'arbre al bosc, tot i que estigui mort com a monument, com a referent patrimonial de Sherwood. És una de les notícies que destacam avui, però parlarem de moltíssimes més amb la bona companyia de Romina Huesta, els comandaments tècnics, que té Jaume Alex Fortes, a Miquel Rosselló i Yolanda Ruiz a la producció, encetam ja el cap de setmana.

0: 9 i quart en punt. Avui ens atem la nostra tertúlia amb la bona companyia dels periodistes. Anna Mascaró, bon dia.
1: Bon dia.
0: El missè Eduard de Lunà, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
0: I l'editor del Diari de Menorca, Josep Pons Fraga, bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Què tal, com estem?
0: Contenta de compartir aquesta estona amb vosaltres, aquests minuts de ràdio i de televisió per al repàs de l'actualitat que un dia més posa el focus al terratrèmol de Veneçuela. Ja ahir varen començar a parlar amb alguns veneçolans residents aquí a les Illes Balears per saber com estan vivint aquests moments d'angoixa, d'incertesa també, perquè no tots s'han pogut posar en contacte amb els seus familiars, recordant que hi ha encara centenars de persones desaparegudes. Avui, a partir de les 12:30, el Consolat de Mar tindrà lloc un minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. Tenim una xifra oficial, però, clar, aquesta xifra oficial podria distar moltíssim, no?, d'una xifra definitiva, sobretot perquè se trobarà molt de dies en tenir una xifra definitiva, si no mesos. Estem parlant de 235 persones mortes, 4.300 ferides. De moment s'ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols. Altres 80 espanyols continuen desapareguts. Recordem que és molt difícil també establir el contacte, no?, perquè les comunicacions estan fallant, com és lògic. Just ahir el ministre se va avançar quan deia de moment no hi ha espanyols, i tots varen pensar, ostres, quina decisió tan ràpida, no? Degut a la magnitud d'aquesta catàstrofe, no deixava de ser una afirmació massa contundent per un escenari de tantíssima incertesa, Anna.
1: Sí, segurament li va faltar una mica de prudència, sobretot tenint en compte que aquesta catàstrofe, aquest terratrèmols, clar, és que tenen unes conseqüències i encara estan cercant supervivents, hi ha molta gent de baixes runes. Per tant, bé, creuam els dits perquè no s'incrementi la xifra, no? Però, clar, no se pot donar per definitiva.
0: Eduardo, ara tot d'una parlarem amb veneçolans residents a les Balears, però ja el país estava vivint una situació molt difícil, recordem, no? Ara de sobte ve aquest terratrèmol per empitjorar encara més la situació. No se sap quan se podria tornar a la normalitat, perquè aquí parlem de mesos, qui sap d'anys. A més, la població, sobretot la població més major, recorda ja un terratrèmol dels anys 60 que ja va sacsejar Venezuela, ara de nou un terratrèmol que ve a tombar-ho tot.
2: A mí es que hablar de normalidad en Venezuela me parece un eufemismo. O sea, primero habría que preguntarles a ellos cuál es su normalidad, porque creo que hace muchísimos años que están sufriendo muchísimo y que no tienen nada parecido a la normalidad. Y además, en un

0: Buenos días. La noticia del día es preguntarse quién manda aquí. Todo el día mirando y pensando en el cielo, venía incluso hace algunas semanas el Papa a recordarlo y resulta que es la Tierra la que manda. Y lo hace con seísmos y con réplicas de destrucción y dolor en Venezuela. Muertos, heridos y desaparecidos que sacuden la solidaridad mundial. Como esta que, como tiene voz, viaja hasta los cascotes de los que mantienen viva la esperanza de encontrar a su gente. Una noticia que tiene epicentro y que nos pone exactamente en el lugar que nos corresponde. Concuerda con saber quiénes somos frente a la realidad. Esto es lo real. Todo lo demás es mentira. El hombre alambica sensaciones de poder. Imagina que decide y controla algo frente a la naturaleza. Se erige como campeón capaz de saber y decidir cualquier cosa relacionada con su dominio sobre la existencia, pero resulta que empieza a soplar un poco de viento y desaparece. Caen tres gotas de repente y se diluye. Suceden dos sacudidas que duran poco menos de 30 segundos como ayer, y el mundo entero se derrumba, sin demasiadas posibilidades de hacer ni de decir. Coincidía con una noticia de ayer aquí. Hemaya recoge 15 toneladas de basura de las playas después de la noche de San Juan. Un desprecio al aprecio, precisamente, de toda esa naturaleza. Si la única revolución pendiente es la revolución personal, olvida si quieres las teorías sobre los cambios y los climas. Basta con responder si alguien pertenece a uno de esos cerdos que hacía temblar anteayer nuestra arena. Y ya el lunes, siempre tropezando. Más.
1: No i mitja en punt, continuem aquí al dia amb el repàs de l'actualitat, que té a veure també amb la política, com és lògic. El Congrés ha aprovat amb el suport de Junts i Vox la moció del Partit Popular que demana la dimissió de Pedro Sánchez i una qüestió de confiança pels casos de corrupció. Es tracta de la moció que va presentar el Partit Popular sobre la situació política derivada de les recerques judicials sobre tots els casos de corrupció que estan afectant el Partit Socialista. És una iniciativa que no té caràcter vinculant, que no obliga en cap cas l'executiu a avançar els comicis. Recordem la darrera intervenció de Pedro Sánchez a petició pròpia. Ell ja va dir que no li passava per el cap, no?, abandonar ni molt manco. De fet, va utilitzar la frase «¿Cómo no vamos a continuar?», no? Va matitzar d'aquesta manera en concret. Eduardo, què en penses de tot el que està ocorregent al Congrés dels Diputats amb aquesta qüestió de confiança?
2: Bueno, es un gesto político, pero no es más que eso. Es un gesto político, punto. Porque al final el único que puede plantear la cuestión es el propio presidente, que no lo va a hacer. Y luego, además, aunque la plantease, nada asegura que los propios socios no votasen algo distinto a la propia petición de la moción. Por lo tanto, podría plantearse la cuestión y luego los socios volver a apoyarle. Por lo tanto, esto al final es absolutamente nada. Es otro bluff para que quede diluido. Bastaba ver la imagen ayer de Pedro Sánchez aplaudiéndose a sí mismo después de que le pidieran la dimisión, ¿no? Yo creo que este es el retrato del gobierno actual, un gobierno que se está riendo de todos los españoles día tras día, asediado por las causas de corrupción y que no tiene ningún interés y ninguna intención y además no tiene ningún aliciente político para adelantar elecciones.
3: Jo crec que tota aquesta operació que s'està produint al voltant del govern espanyol evidencia d'una banda, per exemple, el fet que aquesta moció hagi prosperat amb el suport de Junts evidencia, com explicava Miguel Tellado i Treia Pit, que ara mateix no té una majoria, no té la majoria amb la qual va ser investit. Ara, amb els vots d'avui, no té aquesta majoria. Això és evident, però també evidencia la fragilitat del Partit Popular, perquè el Partit Popular el que està fent és un gest, com deies, polític, davant tota la pressió que està tenint perquè plantegi una moció de censura per la qual tampoc no té suports. I, per tant, no tenir suports ni alternativa ni un candidat alternatiu, perquè necessita els vots de Junts per Catalunya o d'un altre partit que no sigui Vox o PP. Llavors, el que estan veient jo crec que és un congrés molt difícil de governar ara mateix. I malgrat el degoteig de casos de corrupció, sembla que no hi ha cap altra alternativa a la majoria que està governant avui en dia. Per tant, sí, és un gest polític i simbòlic que el PP presenta per demostrar que el govern espanyol està en un moment de màxima fragilitat, però que de retruc també demostra que el PP tampoc no compta amb els suports que hauria de tenir.
1: Com veus el que ha passat al Congrés dels Diputats, Josep?
4: Bueno, és que si el Congrés dels Diputats, la Càmera de Representació, de la sobirania popular i es presenta una iniciativa que té 178 vots a favor i 171 en contra. Aquests 178 vots a favor no únicament han demanat de que Pedro Sánchez et someti a una moció de confiança, és que també va prosperar el punt en el qual s'exigeix la dimissió de Sánchez per assumir responsabilitats per los casos de corrupció que tienen como protagonistas a responsables políticos nombrados y sostenidos de forma directa por el presidente. És cert que tot això forma part, és un gest, però en política els gestos són molt importants. En aquests moments, el govern de Pedro Sánchez ha perdut els suports parlamentaris que va tenir al principi d'aquesta legislatura. Ja no és únicament el Partit Popular i Vox, també a Junts, i per tant aquí hi ha una majoria política en el Parlament, a les Corts Generals, en el Congrés de Diputats, perquè en el Senat, com sabeu, també hi ha una majoria del Partit Popular que li diu clarament a Pedro Sánchez: presenta la teva dimissió o bé t'has de sotmetre una qüestió de confiança. Si un president de govern a qualsevol congrés, a qualsevol parlament d'Europa, perd la moció de confiança, automàticament ha de renunciar, és que ha de dimitir. És que, si no, quin sentit té tot el sistema parlamentari de poders i de contrapoders que tenim en marxa? I permeteu-me acabar amb una referència a el que aquest dijous va manifestar el portaveu de la conferència episcopal espanyola, en César García Magán. El portaveu dels bisbes diu: el problema de la corrupció política a Espanya és molt greu. I aquest govern, el govern de Pedro Sánchez, va adquirir el compromís polític d'acabar amb la corrupció quan va presentar la moció de censura. Perquè ara no recordem que la moció de censura contra el govern del PP de Mariano Rajoy la va defensar un senyor que es diu José Luis Ábalos, que està a la presó i que està condemnat a 24 anys de presó. I aquella ètica i estètica que defensava i reivindicava el PSOE per el tema de corrupció en aquests moments també l'interpel·la i també ha de donar explicacions. I la darrera cosa, què diuen els membres de Sumar que formen part d'aquest mateix govern de Pedro Sánchez? Perquè és cert que Pedro Sánchez és el president del govern i també secretari general del PSOE, però hi ha una altra formació, hi ha Sumar, que seu a la taula del Consell de Ministres. Esperem, per tant, a veure demà, hi ha aquesta reunió del Comitè Federal del PSOE, està convocat per demà, hi ha el grup de crítics del PSOE que estan, es diu Reactiva, el grup Opinió Reactiva, que demana eleccions generals, i bueno, també hi ha una resposta interna dins el PSOE. Pedro Sánchez practica allò que diuen quien resiste gana, però aquesta vegada pot resistir, però no guanyarà Pedro Sánchez, perquè perdrà les pròximes eleccions, i com més temps intenti mantenir-se a la Moncloa, més perdrà, i la derrota més forta serà pel PSOE.
1: Esteu d'acord amb els arguments de Josep? Que té clar que no guanyarà, que quan més tens més perdrà vots, recordant que també hi haurà molts d'indecisos en les properes eleccions.
3: Clar, jo crec que això de que com més temps esperi pitjor li anirà no està escrit en lloc. De fet, ara mateix no és un bon moment per ell per convocar eleccions a nivell demoscòpic, és a dir, que potser si espera hi ha un canvi, la política fa molts canvis i obté uns resultats millors. Després hi ha un altre tema interessant, que és que heu destacat el concepte moció de censura. Clar, la moció de censura és l'eina que té l'oposició per tombar un govern, i no l'estan aplicant perquè no tenen la majoria, no poden vestir una alternativa, i això és interessant també destacar-ho. I després, sobre la resta de partits, com Sumar i la majoria plurinacional que dona suport en el govern espanyol, jo diria que la reflexió que estan fent és que no volen que Vox, sobretot, no volen un govern de PP en primer lloc, i Vox. I consideren que un govern de PP i Vox seria pitjor pel país que un govern del Partit Socialista amb tots els casos de corrupció que estan tenint. Per tant, aquí El PP té un problema, torna a tenir el mateix problema de sempre, que és que torna a dependre de Vox, i mentre Vox estigui tan fort, li costarà construir alternatives de govern, mentre en paral·lel s'esforça el sobiranisme a nivell estatal, i basta veure els resultats, per exemple, d'Endavant Andalusia. Digue-li sobiranisme o digue-li regionalisme, com vulguis, però aquestes forces d'àmbit territorial estan tenint una onada positiva a les enquestes i estan obtenint bons resultats.
2: Si hablamos de resultados y de tendencias, no hay que perder la tendencia que tiene Vox, que la está teniendo en todo el país y que no va a ser algo distinto en las generales. Al final yo creo que es un poco intentar parar lo inevitable. Las siguientes elecciones van a ser de Vox y PP, está clarísimo. Y yo sí que creo que cuanto más tiempo tarden en hacer limpieza dentro del Partido Socialista, más daño les va a hacer para las elecciones. No solo, como decía Marta, que hay que tenerlo muy en cuenta los indecisos, sino la gente que está cambiando el sentido del voto, no porque no sean socialistas, sino porque son antisanchistas. Y esto también se está empezando a ver. Entonces, yo sí que estoy con que habría que hacer primero, sobre todo por el propio... La propia salud del Partido Socialista, deberían hacer limpieza, y este movimiento reaccionario que está habiendo dentro del partido se deberían articular de alguna manera para poder adelantar de alguna forma la salida de Pedro Sánchez, porque está haciéndole un daño tremendo. Y yo no creo que el esperar le pueda beneficiar en algo, al contrario, esperar solo le va a perjudicar, porque hay que recordar que todavía tiene casos de corrupción muy graves que no han aflorado. Bastaba ver las declaraciones de Aldama hace 2 o 3 días, que decía que esto no había hecho más que empezar y que no hablaba porque había causas secretas. Y tampoco es cuestión de hablar de la mujer de Sánchez, que también está, ojo, a un juicio con jurado. Y los que nos dedicamos a esto sabemos que un juicio con jurado es igual a condena. Por lo tanto, el horizonte de Sánchez es terrible.
1: ¿Crees que es muy alto? No sé si es en el 90% de los casos,
2: sí,
1: ¿no?
2: Sí, y a veces roza el 95%. O sea,
1: qué
2: según
1: qué
2: asuntos...
1: Que tampoco eso es lógico, ¿no? Porque, claro... Pero es la estadística, es la realidad.
2: Es la crítica que hacen los juristas, sí, sí, a la institución del jurado. Es decir, oye, si tú cedes a la gente, ¿no? Pues el poder juzgar casos que a lo mejor no llegan a comprender del todo y que los propios debates técnicos hay que bajarlos mucho para que lo entiendan, al final las preguntas que se dan al jurado de sí o no te acaban conduciendo a sentencias condenatorias.
1: Josep, que volies apuntar endavant.
4: Sí, no, molt breument. En primera qüestió, la regla d'or de la democràcia és l'alternança política. Això és el primer. En segon lloc, ara aquí veig que poseu aquí uns titulars, Sánchez sota més pressió política, el govern manté el rumb malgrat la pressió. Quin rumb? És un govern sense rumb? És un govern sense pressió?
2: Està esperant los fondos europeus, no sé.
4: Fa més de 3 anys que no té majoria parlamentària per aprovar la llei més important de qualsevol govern, que és el que marca la actuació política, els pressupostos generals de l'Estat. I, a més, Nana Mascaró diu, bueno, que està per veure, que està per escriure, que passarà, qui pot fer un canvi polític. El que està clar és que en aquests moments Pedro Sánchez no té autoritat moral per liderar el govern d'Espanya. És que ell està en aquests moments en un joc d'escapisme polític, és un Houdini que intenta guanyar temps, a veure què passa. En aquests moments hi ha una clara voluntat de posar punt i final en el govern del PSOE. PSOE sumant, hi ha que recordar que es manté perquè encara té socis parlamentaris que l'aguanten, tot i que Junts ja ha dit ja no en poden dur més. Jo el que deman i el que dic és que la mateixa regla de mirar, la mateixa exigència que hi ha quan hi ha casos de corrupció a un govern d'un altre partit, en el Partit Popular, que també s'apliqui el mateix criteri a l'esquerra, en el PSOE, perquè el Partit Socialista és un partit d'esquerres i s'ha demostrat que hi ha tota una trama, 2 secretaris generals detinguts, sentències, és que ja t'estem parlant de sentències condemnatòries, 24 anys de presó, assomo a un dels homes més forts que tenia, ministre, secretari d'organització, la persona qui va defensar la moció de censura per un tema de corrupció que hagi ara d'estar tancat. I acá, jo trobo molt agosarada l'afirmació de que és millor tenir aquest govern PSOE-Sumar que hi hagi un altre govern a la Moncloa. Bueno, Ciutadans que diguin, que opinin, que vagin a votar i que si els donés suportat de pronunciar-se, la ciutadania ha de tenir aquesta opció i no viure aquesta incertesa que hi ha en aquests moments sense pressupostos, sense rumb, sense criteri i només aquest resistir per resistir, que és final per qui és bo. Per Pedro Sánchez continuar, si final el que ja se li va dir, no passarà la història per lo bo, passarà la història per tot lo dolent que ha fet el seu govern.
2: És una sentència de Ávalo, perdona que l'haga l'apunte, con una mayoría por unanimidad del Tribunal Supremo, cosa también que jurídicamente es bastante difícil de ver.
3: Altísima, molt alta.
1: 9:44, si me permeteu una pausa més, tot d'una vos demano per la primera llei de costes, perquè això sí que és important, ens permetrà també, o que siguin els ajuntaments els que puguin prendre decisions importants a les portes d'aquest estiu, en què sempre mos demanam qui regula, no?, tota la qüestió, per exemple, de les motos d'aigua, renous, espai a les costes, urbanitzacions, construcció, etc. Hi ha una llista molt llarga, no?, de qüestions que aquesta llei regula i que tenir una independència, no?, sobre la llei general de l'Estat sí que ens dona moltíssima més autonomia. Ho debatem tot d'una d'aquí uns instants.
5: IB3 Ràdio és investigació.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
8: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
7: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
7: El dia, amb Marta Garau.
1: Nou i 47 minuts, just abans d'aquesta petita pausa per publicitat, avançàvem que volíem abordar la llei de costes i el que podria suposar. El govern aprova la primera llei de costes de la comunitat. És una norma que dona més poder, més decisió als ajuntaments per poder gestionar les seves platges, per poder prendre decisions com, per exemple, limitar la velocitat de les embarcacions a prop de la costa, entre d'altres, perquè n'hi ha moltes coses que afecten i que els ajuntaments podran tenir l'autonomia per prendre aquestes decisions. Es preveu la protecció d'edificacions, de construccions tradicionals. Se pretén també regular determinades activitats que es facin a l'espai marítim i terrestre de les illes, una tasca que a partir d'ara assumirien els ajuntaments. Quantes vegades, i sobretot, record, darrer estiu, hem tingut problemes per no, això ho gestiona costes, això no és dependència d'aquest ajuntament en concret, té les mans fermades a l'hora de prendre decisions. Hi havia qüestions legals, Eduardo, de les quals se tenien les mans fermades a l'hora d'actuar. Festes, per exemple, exemple, festes d'embarcacions, espais protegits, és que són moltíssimes coses. Afecta molt més del que podem pensar el tenir una llei pròpia.
2: Sí, afecta muchísimo más. Mira, y esto cuando esta mañana estaba mirando los temas, era una de las cosas que lo primero que he pensado y que me ha preocupado. Digo, bueno, cuidado a ver cómo se ha hecho esta legislación, porque al final el dominio público marítimo es competencia estatal. Por lo tanto, cuidado a ver qué estamos regulando, no vaya a ser que nos metamos en competencias estatales y esto quede en un bluff que luego no se pueda aplicar jurídicamente o que se empiece a aplicar jurídicamente y que luego a nivel de recursos se vayan tirando atrás. Entonces, lo primero hay que ver exactamente qué es lo que están regulando, cómo lo están regulando y que sobre todo no afecte a competencias estatales, ¿no? Partiendo de ahí, que si eso se hace de forma correcta, que estoy seguro que los servicios jurídicos del gobierno lo habrán estudiado y si no, pues nota para que lo tengan en cuenta. Fantàstic, fantàstic.
1: Posem un exemple, Eduardo, d'alguna decisió que abans no se podia prendre i que ara que se podria, bueno, o tot el que quedava en mans abans, no?, de costes i que impedia prendre decisions.
2: Por ejemplo, un conflicto bastante común es el tema del uso privativo de los espacios de costa. O sea,
1: per exemple.
2: Aquí todavía yo no creo que esté bien resuelto ese tema, porque aquí el gobierno central tiene mucho que decir, porque te va a decir, oye, esto es una competencia mía. Luego el ayuntamiento de turno te va a poder decir, oye, mira, sí, pero es que a mí me interesa, porque esto es una cosa que afecta directamente a mi núcleo urbano más próximo, y ahí es donde puede haber un poco de fricción. Claro, si eso nos metemos en todo el tema de las concesiones, de chiringuitos, de servicios de playa, etcétera, etcétera, pues imaginaros, ¿no? El problema está servido. Todo lo que sea regular por el bien de la ciudadanía, fantástico. Una de las cosas que para mí me parecía fantástica era el tema de la limitación de las velocidades de embarcaciones, porque esto parece que el mar es la ciudad sin ley, que no tenemos efectivos suficientes para controlarlo y genera los problemas que aquí vemos cada verano. No hay que recordar el año pasado.
1: Mira,
2: el fallecimiento de una...
1: Per exemple, aquí ja parlant de coses més serioses, no?, que quan són morts, però a vegades la reparació de passarel·les a les platges. Hi ha una part que pertany a costes, hi ha una part que no pertany a costes i tot això el que fa és que s'eternitza en el temps i arrossegant problemes precisament per aquesta dualitat, no?
3: Sí, jo tinc ganes de veure també els detalls d'aquest projecte de llei perquè, clar, han donat una sèrie de titulars, però a veure, com que és una llei complexa, com deies, perquè està molt, molt afectada per la llei estatal, clar, se parlava, per exemple, això del tema de la limitació de velocitat, era una demanda pràcticament unànime, perquè, clar, amb la gentrificació de la mà estan havent cada vegada més accidents i és més perillós pels banyistes i fins i tot per les petites embarcacions. També hi ha un tema entre les petites i les grans embarcacions, que a vegades xoquen, que a vegades si tu vas amb un llagut o amb un veler més petit tens problemes. Després també el tema de l'agilització de tràmits per part dels ajuntaments, a veure fins a on arriba i quines activitats se veuran agilitzades i quines no, i això que no opina cadascú, perquè també el govern tendeix, aquest govern ha tendit a la flexibilització d'aquestes coses. Recordem, per exemple, que fa dues setmanes se va modificar una disposició a través d'una disposició de la llei òmnibus, se va flexibilitzar la regulació autonòmica dels xivius per igualar-la a la normativa estatal, justament varen fer que se regulin a través de la llei espanyola de costes, la qual cosa permet que tinguin més, que puguin fer més activitats, que puguin ocupar més espais, per tant, a veure això en què se tradueix. I després hi ha un altre tema d'aquesta llei que és que la presidenta va defensar com la protecció de les construccions tradicionals o històriques a la costa.
2: Això és un tema que a mi...
3: Clar, això a mi, jo no en som cap experta, però m'agradaria veure en què se concreta, que no acabi redundant en una amnistia de determinades construccions, com va passant en el sòl rústic, no?
1: És que afecta... El ventall és molt ample, Josep.
4: No, efectivament, vam. Començarem per el que diu Nana Mascaró, de les casetes. Nosaltres a Menorca els anomenem casetes de vorera. També es coneixen com a escars, que n'hi ha a Eivissa, i casetes de pescadors. La majoria d'aquestes construccions tenen molt d'anys i formen part d'un patrimoni, com ja diuen el seu nom, casetes, no relleu d'una gran construcció. I a Menorca hi ha hagut un moviment ciutadà que ha nascut per reclamar precisament que aquestes casetes de vorera, que estan a la vorera de la mà, aquests escars, que siguin reconeguts, que siguin, també tinguin, gaudesquin d'una protecció, és un patrimoni etnològic que forma part del litoral de Silla de Menorca, també a Eivissa i a Mallorca. Per tant, no parlem d'una amnistia urbanística encoberta. El que sí demanem a Menorca és que les casetes de vorera estiguin reconegudes i que no estiguin en una situació, en un limbo legal de lo que pugui passar. Jo crec que és molt important que per primera vegada Balears tingui una llei de costes. El seu nom és una llei d'ordenació i gestió integral del litoral de Balears. És cert, com bé ha dit l'advocat amic Luna, que participa, de que hi ha tota una competència estatal del domini públic marítim terrestre. Però precisament també és cert de que les comunitats autònomes que tenen la mà, en aquest cas Balears viu de cara a la mà, ha de també poder gestionar i ha de poder marcar el criteri de com vol dur a terme la gestió del seu litoral. Estem parlant de que per primera vegada hi haurà una llei pròpia feta a Balears que marcarà els criteris de gestió. I en aquest sentit ja no tindrem una norma elaborada a Madrid, com deia ahir la presidenta Proens, a un despatx de la M30 de Madrid. Què en fa de mal la M30 de Madrid? No en fa de mal a Balears, aquesta M30. I aquí vull posar sobre la taula un element important. La mesa del Congrés de Diputats, que presideix na Francina Armengol, per indicació del PSOE, manté paralitzat el projecte de la nova llei estatal de costes que va aprovar el Senat. El Senat va aprovar una nova llei de costes per a tot Espanya. Lògicament, el tràmit parlamentari l'ha d'enviar en el Congrés de Diputats. I què ha passat quan ha arribat el projecte de llei en el Congrés? Pues que la mesa ha vetat la seva tramitació perquè al PSOE no li agrada el projecte de llei que dona tot un canvi en la gestió de les competències del litoral a les comunitats autònomes que, com Balears, tenen tot, estan envoltades per la mà. La mà forma part de la nostra comunitat. Acá es dona una primera passa, és un projecte de llei que ha aprovat el govern de la senyora Proens, ara anirà en el pròxim període de sessions del Parlament Balear, esperem que surti endavant, que sigui tramitat, i el tema de ponència, comissió, ple, esmenes, etc. Però també demanaria que la mesa del Congrés de Diputats i la senyora Armengol desbloquegin la nova llei estatal de costes que a dia d'avui tenen paralitzada únicament per motius polítics. I això jo no ho veig bé.
1: Un darrer apunt. Ens queden 4 minuts i vull demanar-vos per la decisió que ha fet Inca a través del nou Pla Especial de Reforma Interior sobre prohibir autoritzar noves llicències de lloguer vacacional amb l'objectiu d'evitar la massificació. Ha utilitzat el terme la turistificació del centre històric de ciutat i fomentar que sigui un espai per a la gent de ciutat i que pugui realitzar el seu dia a dia sense el constant trànsit i flux de turistes que tenia aquesta possibilitat. No sé què han pensau, Eduardo, perquè no és Inca de forma aïllada, sinó cada vegada sembla que s'està convertint en tendència un poquet el posar fre al lloguer turístic d'alguns llocs en concret que tenien moltíssima afluència.
2: Sí, se está convirtiendo en tendencia, no es una cosa que hayamos inventado nosotros, esto viene del entorno comparado. En Europa ya se ha puesto el límite bastante radical a este asunto. Muy bien por Inca, mira, a pesar de que es de un color político distinto, me parece una buena idea y al final de lo que se trata es esto, de argumentar bien, de decir por qué se hacen las cosas, de que sea proporcional y evidentemente no puedes prohibir lo que ya está hecho, pero sí que puedes limitar la creación de nuevos espacios turísticos como estos que a los vecinos, y si escuchas a los vecinos es de los que más les preocupa porque es lo que más altera su día a día, ¿no? Fantástico, ¿no?
1: ¿Y de
2: no
1: quina manera s'estàs el lloguer turístic? Perquè abans eres zones costeres, sí. Zones...
2: Però passa per però, todo, ¿eh?
1: No, però això ja és qualsevol tipus de poble.
3: És el que més m'ha cridat l'atenció. Dic, en sèrio, Inca també té aquest problema, però sí, és que està escampat per tot arreu.
2: Però en qualsevol part, no solo Baleares, si te vas fuera d'Espanya, te vas a Itàlia, en pueblecitos d'Itàlia que dices... Aquí també los tienen, sí, és verdad.
1: De quina manera condiciona Menorca, Josep, en el darrer minut?
4: que com més petita és la regió, com més petit és l'espai, més pressió hi ha. Es cerca a Itàlia i altres indrets, però som illes. Tenim un espai reduït, tenim uns recursos limitats. Per tant, la pressió de lloguer turístic és molt més forta, és molt més intensa a una illa. Com més petita és la illa, més pressió. El problema també el tenim a Menorca i s'hauran de prendre mesures molt més fortes, no únicament aquesta d'Inca, que és una passa benvinguda, per evitar que el lloguer turístic acabi expulsant a molts de residents que han de ser la prioritat per viure en aquestes illes.
1: Amb aquesta puntualització acabam la nostra tertúlia. Josep Pons Fraga, Eduardo Luna, Anna Mascaró, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Que tingueu un bon cap de setmana. Per cert, un cap de setmana marcat per la calor. No poden confirmar que sigui onada de calor, perquè sempre s'han de tenir uns requisits. Superar els 36 graus, que el manco es mantingui durant 3 dies consecutius, val, no és una onada de calor, tot i que...
3: Exactament. Mos morim de calor.
1: Tot i que us sembla. Diumenge, dia més calorós. Preneu bona nota. Bon cap de setmana a tots. 3 notícies a la ràdio, pausa per publicitat a la tele, continuen tot donant.
4: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia, ja és a punt d'arribar a Veneçuela l'avió de l'Exèrcit de l'Aire espanyol que trasllada una seixantena d'efectius de l'UME que participaran en tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per dos terratrèmols. El darrer balanç apunta que hi ha 235 víctimes mortals ja confirmades. També 4.300 ferides a causa d'aquesta catàstrofe i entre d'elles dues morts amb nacionalitat espanyola. A més, altres 80 espanyols continuen hores d'ara a la zona desapareguts.
2: Sí, aquesta és la darrera actualització que ha fet el Ministeri d'Afers Exteriors espanyol, que amb l'ajuda del Consolat i l'Ambaixada intenta ara contactar amb tots els espanyols que tenen residència al país caribeny. Allà, mentrestant, continuen les tasques per intentar localitzar possibles supervivents entre els enderrocs. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha visitat la ciutat de Macuto, l'extrem nord de Venezuela, ubicada a l'estat més afectat per aquest sismes. Rodríguez ha agraït la feina dels equips d'emergència i alhora ha anunciat l'arribada immediata d'ajuda humanitària internacional.
1: I Lucía Lozano, que és sismòloga de la Xarxa Sísmica Nacional Espanyola, ha confirmat que els pròxims dies i setmanes, a més, s'esperen més rèpliques a Veneçuela. Això sí, han d'anar perdent intensitat.
2: Ho ha confirmat en una entrevista avui a l'informatiu matí. Ha advertit que al territori espanyol la perillositat sísmica no és tan elevada, però sí que s'han registrat terratrèmols devastadors al llarg de la història.
3: No tiene una sismicidad tan elevada, ¿no? Y una peligrosidad sísmica tan importante como puede tener Japón o Chile o algunas zonas del Caribe, pero bueno, hemos tenido casos de terremotos destructivos y estos pueden volver a ocurrir, está claro.
1: I tornem a les Balears perquè la delegació del govern ha informat de l'arribada de dues embarcacions amb persones migrants a les costes de les illes aquest mateix matí.
2: La primera s'ha detectat poc després de les 5 del matí a la zona d'Escopinà, a Formentera. A bord hi viatjaven 14 persones d'origen magrebí. Una hora més tard se n'ha interceptat una altra, en aquest cas a la costa de Porto Petro, a Mallorca. Hi viatjaven el mateix nombre de persones, 14, i també provenien del nord de l'Àfrica.
1: Precisament el Consell d'Eivissa ha aprovat fa uns minuts un expedient de suplement de crèdit per valor de 3,3 milions d'euros. Això amb l'objectiu de garantir la continuïtat dels serveis socials essencials i l'atenció a col·lectius vulnerables.
2: Segons ha informat la institució en un comunicat, una tercera part es destinarà a menors, prop de 500.000 euros a promoció social i 800.000 a concerts socials, entre d'altres partides. El Consell ha reconegut que en aquestes quantitats ha estat alterades per la necessitat d'atendre l'arribada de menors migrants. Des de la institució han detallat la situació actual del servei de menors, passant d'acollir 18 joves el 2019 a 112 en aquests moments.
1: I avui matí, tècnics municipals de Palma revisaran l'estructura de l'edifici que hi va patir un incendi a la barriada de la Vileta.
2: Han de decidir si els veïnats desallotjats podran retornar a casa seva. A l'incendi, una dona, hem de recordar, va resultar ferida per inhalació de fum. El foc es va iniciar en un primer pis d'un edifici de 3 plantes a la plaça de Tarent.
1: I de precisament davant l'actual situació de risc elevat d'incendis, no només a habitatges, també a boscos, el cap del Departament d'Emergències del Govern ha destacat a IB3 Ràdio la importància de planificar.
2: Perquè això permet reduir riscos i sobretot poder actuar de manera ràpida si es produeix qualque incidència. Aurelio Soto, en una entrevista a l'informatiu matí, ha explicat que comptar amb plans d'autoprotecció és especialment important a llocs com residències o hotels.
1: I així arribem a les 10 i 4 minuts. Actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Són les 10 i 5 minuts sense TAM, o continuem, millor dit, aquesta segona hora de programa. Continuem aquí al dia amb el repàs a l'actualitat, igual que vàrem fer durant el dia d'ahir. Avui continuem sense deixar de banda, sense perdre de vista tota l'actualitat que està passant a Veneçuela després d'aquest doble sísmic, aquest moviment, el doble sisme, dos terratrèmols ocorreguts en separats per tan sols uns segons, en concret 39 i tot dos d'escala Richter, superant el 7. Està afectant de manera enorme al país, perquè les xifres, tot i que hi ha unes xifres oficials que parlen de 235 persones mortes, més de 4.300 ferides, són xifres que, com dèiem abans i com deien i apunten els experts, s'han d'agafar amb pinces, perquè la magnitud és enorme i són xifres que podrien ser molt superiors. S'ha confirmat que entre les víctimes mortals hi ha dos ciutadans espanyols, altres 80 continuen desapareguts i ja ha arribat l'avió de l'exèrcit de l'aire que trasllada una seixantena d'efectius de l'unitat militar d'emergències, que destinaran tot aquest temps a participar a les tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. Com deien, les properes hores són determinants, sobretot les properes 48 hores són determinants, perquè el cos s'atorba en deshidratar-se tres jornades, estem parlant de 72, i per aquesta raó les autoritats venezolanes estan focalitzant l'atenció en el rescat de les víctimes i després ja podran assistir, no?, a les persones que estan, com ens explicaven des de l'Associació Venezolana, dormint directament al carrer sense cap tipus d'assistència, perquè la prioritat ara mateix és aquesta, atendre a les víctimes. Tot d'un ampliarem la informació, coneixeran també les diferents entitats solidàries que han partit cap a Veneçuela per donar una mà. Són moltíssimes, la veritat és que la solidaritat és absoluta. I també parlarem del terratrèmol, sobre les maneres o els sistemes de predir les catàstrofes amb el nostre degà del Col·legi d'Enginyers Mateu Oliver, que ja ha arribat als nostres estudis. Però abans, si me permeteu, una punta en crònica també de successos. Un total de 28 persones migrants han arribat aquest divendres a les costes de Balears, ho han fet en dues embarcacions diferents. És informació que ens arriba de delegació del govern. La primera ha arribat a les 6:20 i s'han rescatat 14 persones d'origen magrebí a la zona d'Escopinà, a Formentera, i ja ha estat més tard, a les 7:20, on s'han interceptat 14 persones més, també d'origen magrebí, en aquest cas ha estat a Porto Petro, a Santanyí. Són algunes de les darreres hores que vos avançam en un dia en què no deixem de banda el temps, perquè tenim per davant un cap de setmana d'altes temperatures. No podem parlar, com dèiem abans, d'onada de calor, perquè és vera, s'han de complir els requisits. Més de 3 dies, amb més de 36 graus seguits. Aquí no parlem d'onada de calor, tot i que no podem treballar a la guàrdia, Xisco. S'ha d'extremar la precaució davant d'aquestes altíssimes temperatures que, per cert, ens esperen de cara el cap de setmana. Fixa't, dissabte i diumenge compartim a pantalla 32, 34... Sí, no són 36, però temperatures molt altes.
1: No fan gaire lluny, de fet, temperatures altes. Ara ho veiem en aquest mapa que comentam per als nostres oients, de màximes 34 a Mallorca, 32 graus a Menorca, 31 a Eivissa i 29 a Formentera, perquè aquest cap de setmana, dissabte i diumenge. Com dèiem, aquestes temperatures tan altes afectaran sobretot l'interior de l'illa de Mallorca, i vos podem avançar també que el dia més calorós d'aquest cap de setmana, com ja deien a Marta Grau, ja m'ha fet spoiler, serà diumenge, que és quan patirem més aquesta canícula. Però, com fem sempre en aquesta hora, són les 10 i 8 minuts, gairebé, i 9 minuts, obrim una finestra a l'exterior per poder connectar amb diferents paisatges d'aquest arxipèlag nostre, i ara som en el Puig de Sa Tudosa, a Mallorca, com podem veure, un dia de sol, meravellós. Veiem aquí aquest tros de muntanya. Ara ja la càmera sembla que mos escolta i ja mos fa un mos grena cap a la mà, i podem veure la mà blava, tot i que amb una mica de moviment. Aquest és el paisatge que tenim ara mateix en aquest indret de Mallorca, i ja sabeu que també ens agrada molt cada dia la nostra jugueta, com si fóssim el rei Tritó, anar al fons de la mà, i connectem amb aquesta càmera aquàtica, que avui sí que hi ha peixets, Marta Garau.
0: Avui estan les totes.
1: Avui hi ha festa. Hi ha una família d'excursió, si
0: però és que avui tenim festa de peixos.
1: Mira, ja n'hi ha un que ha decidit donzella, venir com a saludar-nos.
0: Dues donzelles que s'han atracat totalment a la càmera, a un esparrai de fons que se pot veure, però crec que és el dia que hem vist més peixos en aquesta beauty subaquàtica.
1: Sobretot sí. Que se't veu com a cofois, perquè estan com a...
0: Des de quan analitzes el comportament dels peixos?
1: Perquè et veus amb un banc, tots junts, mira, ara tots venen en l'hostre en contra. Jo crec que, com diria Rocío Jurado al Celsia, avui tot tenen cuerpecito de viernes. És a dir, ja saben que hi ha cap de setmana, que ve calor, i ells han dit, anem a saludar a la gent d'IV3 Ràdio i IV3 Televisió.
0: En tot cas, moltíssimes gràcies a aquests peixos que ens han ajudat a oferir una estampa preciosa als nostres espectadors i que han descrit també pels oients un cap de setmana que de ben segur tothom podrà gaudir al manco d'un cafico per mort d'aquestes altes temperatures que apuntava en Xisco. Com vos dèiem, avui no deixarem de banda el terratrèmol, posarem el focus, pararem molta atenció amb la comunitat veneçolana resident a les illes i també mos demanarem sobre algunes qüestions. La intel·ligència artificial que tant en boca està de tothom i que tanta controvèrsia genera en molts aspectes ha vengut a facilitar-nos la vida. Després del que s'ha viscut en aquest terratrèmol, mos volem demanar de quina manera pot influir la tecnologia, la intel·ligència artificial a la predicció de catàstrofes.
1: De fet, els tremolors han deixat una imatge repetida a xarxes socials, mòbils, Android, sonant abans que moltes persones notassin el cop més fort. Per alguns usuaris varen ser només 3, 5 o 10 segons, que tot i que pot semblar poc temps, però el suficient per allunyar-se d'una finestra, sortir d'una escala o ajupir-se al costat d'un moble resistent o sota el marc d'una porta. La disc procedia de l'Android Earthquake Alert System, la xarxa d'alerta sísmica desenvolupada per Google. És la primera qüestió que et volen traslladar al degà del Col·legi d'Enginyers, a Mateu Oliver, que ja tenim aquí nosaltres. Mateu, molt bon dia.
2: Ui, com anem?
1: Clar, parlàvem de la tecnologia aplicada a la predicció de catàstrofes. Encara que no et siguin uns segons d'anticipació, ara ho comentàvem, segur que poden salvar vides, perquè no és el mateix que t'arremenis un metre que no, i això és una qüestió de 12 segons.
2: Sí, no, és així. I això és IoT, vull dir, Internet of Things, no? Llavors, tu tens sensors a telèfons, a rellotges d'aquests que te miren la salut, i clar, el primer que han fet aquest de Google, que és veritat molt acertadament, és que empleen l'acceleròmetre del telèfon, que és que mira quan, si està inclinat o no inclinat, i això per fer jocs i coses així, és molt útil. Hi ha molta gent que no sap que existeix l'acceleròmetre en el telèfon, no? Però quan tu jugues en un joc i inclines el telèfon i el joc va cap a l'esquerra, si l'inclines a l'esquerra o a la dreta, això és l'acceleròmetre, no? Llavors, s'han empleat aquesta cosa que estava pensada per una altra per detectar les petites vibracions que passin abans, que poden passar desapercebudes per l'usuari, i que el telèfon ho interpreta com un earthquake. Sobretot, la freqüència d'aquestes vibracions. És a dir, si tu camines en el telèfon es veure que se mou, llavors Google també pot saber si te remenes. Aquí també hi ha aquesta transmissió d'informació des d'un sensor fins a un altre. I si pegues un bot, Google també ho sap. Llavors, aquí hi ha aquesta part de confidencialitat d'aquestes dades i destractament d'aquestes dades, que aquí, a la Unió Europea, se posarien tots els pals com escàrpies, perquè diu, ui, què estàs fent? Estàs explicant, el teu telèfon t'està dient què estàs fent, perquè si tu estàs assegut, el telèfon no se mou. I si tu camines, el telèfon se mou,

0: arma pugui avançar-se en el temps. O no s'avança ben bé en el temps, sinó que es qüestiona
1: de sensibilitat.
0: Per saber que és una sensibilitat que nosaltres no tenim.
1: És el mateix que els cussos. Cussos i moixos percebeixen abans aquest tipus de fenòmens, perquè tenen quatre potes i estan posats damunt en terra. Llavors, ells perceben més que tu els canvis aquests. Llavors, els primers són els cussos i els cans. I això és com un exemple igual. Té una sensibilitat superior i Google, a veure que ha fet un algoritme darrere, que el que fa és processar gran quantitat d'informació i quan troba telèfons allunyats amb una àrea de potser de 10 quilòmetres que tots comencen a detectar un tipus de senyal de vibració d'una freqüència molt alta bé, o molt baixa en aquest cas, aquests se'n donarien compte i dic, està passant algo a molta gent a 10 quilòmetres, per tant, a molt és alerta.
0: I això, Mateu, és millorable?
1: És millorable.
0: Tipus, en lloc d'avisar en 3 segons d'anticipació, ser capaç d'avisar en un minut, que un minut sí que ja es ten suficient per poder prendre moltes decisions?
1: Home, amb aquest rang tan petit, a lo millor sí. Però amb un rang més gran, això l'únic que ho pots fer és a través de sismògrafs ja. I anàlisis de gran quantitat de dades de sismògrafs. I això és per lo que està parida la intel·ligència artificial. És a dir, que els instituts sismològics no siguin capaços d'alertar amb... te diria lo millor una animalada, perquè jo no som sismòleg, però amb una hora d'antelació, jo crec que és factible. Factible i recomanable. I per tot això hi ha que fer anàlisis de dades de tot el que han recol·lectat els sismògrafs. Problema. Totes aquestes dades, la majoria són analògiques. Són unes ratxetes damunt un paper. Llavors has de començar a escanejar totes aquestes ratxetes damunt un paper per començar a treure un patró i aquí la IA sí que mostraria aquest patró i sí que mos diria que la pròxima vegada que damunt un sismògraf digital surtin aquestes ratxetes dirà, ep, vius, que aquí està passant això. I això sí que seria recomanable.
2: Aquí, és vera, parlem de segons, no? Respecte a aquesta predicció, mos poden plantejar de quina manera poden millorar els sistemes de predicció. Sí. Evidentment, el debat està servit, però respecte a Veneçuela en concret, tu just abans de començar la secció me deies que sí que tenien uns sistemes molt fidels sí. I uns bons sistemes de predicció. Per què?
1: Sí, tenen un institut sismològic veneçolà, és conegut a Sud-amèrica per les seves feines ben fetes, no? Llavors, ells estan damunt la placa tectònica del Carib, de vora una falla, i encara que molt de veneçolans diuen que allà no estan afectats de terratrèmols, l'any 67 en varen tenir un bastant devastador, i a partir del 67 varen generar la seva norma sismològica, que és la Covenint 1756. Això m'he quedat aquí. I amb aquesta norma varen començar a fer, pues, coño, els edificis que resistesquin terratrèmols. L'any 18 varen tornar a tenir un altre sisme, varen actualitzar la norma l'any de nou, l'any següent. Són molt llatins, no? A mesura que li passen coses, van actualitzant les coses. I ara, després d'aquesta, la tornaran a actualitzar. Per què s'estan caient les cases com si fossin de paper? Pues perquè no la segueixen. Perquè és un estat que realment fallit, llavors la gent no compleix la norma. Allà hi ha una cosa que se diuen ranxos, i els ranxos són com si fossin les faveles, i allà construeixen les cases a lo loco, perquè alcen entre 5 i 6 pisos, 4 amics, i se munten un edifici. Què passa? Ve un terratrèmol d'aquests, què passa? Si ho mires amb un període de retorn de 50 anys, però se t'endú per endavant a casa, 50 o 60 anys. Que és un període de retorn normal d'una catàstrofe d'un puesto que està de vora una falla. És a dir, que era bastant, bastant previsible. Llavors, bueno, això que la gent ara se pensa estat un terratrèmol i hi, jajaja, és que s'ha arrasat el país. La gent no és conscient del desastre monumental que els ha passat a aquesta gent, que ja estaven fastidiats per una gestió d'estat realment magra, i ara amb això se li veuran les costures, però de mala manera. Vull dir, no sé com la comunitat internacional no s'hi tira, perquè s'hi han d'abocar, perquè allò serà un drama. Això de 1.000, què s'han dit, 200 morts. Bé.
2: Però l'Institut Geològic dels Estats Units ahir apuntava una xifra entre 10.000 i 100.000.
1: Sí,
2: o sigui que no té res a veure amb els 235 oficials.
1: No, això vol dir que no els han trobat. I això te diu una altra cosa. Te diu, vaya desastre d'equip d'emergència que són incapaços de comptar la gent i són incapaços d'agafar la informació de la gent i processar-la de dir a tu qui te falta, tio. Vull dir que no estan arribant. Això vol dir que no hi ha telèfons? Això vol dir que no hi ha un sistema d'emergències que funcioni realment? És a dir, són gent bonaventurada que surt allà a ajudar i que no hi ha un control central que pugui recomptar qui falta. Això és el que t'està dient aquest número tan baix i que te diuen, bueno, ja ho veurem. Com? Ja
2: clar,
1: ho veurem.
2: Perquè és una xifra oficial. És la

0: Ah, doncs aquesta oficial és que no hi ha estructura.
1: Presidenta en funcions, clar. Ja, però per calcular una xifra, realment se necessiten uns altres sistemes de model, totalment clar. Diferents, que no tenen ara, entenc, no?
0: No, clar, però és que, mem, aquí un... Aquesta tecnologia i aquesta inventiva i aquesta enginyós ve d'adaptar-se a les situacions d'aquestes. I comptar morts no és comptar el que vaig trobant, és comptar qui falta. Comptar qui falta, veure des que faltaven que jo sabia el percentatge que he trobat, extrapolar-ho i treus una xifra. I això se fa quan tens un centre de control de catàstrofes que funciona. Aquí el que estan demostrant, i és el que me preocupa més, és que això no funciona i que aquí serà un desastre.
1: Estem convertint algunes imatges aèries brutals de la magnitud d'aquesta catàstrofe. Abans de canviar de qüestió, quina particularitat destacaries de tot el que està passant a Veneçuela? I de
0: bueno,
1: més...
0: que això només és el principi.
1: A aquí, què te refereixes?
0: Veneçuela, el seu sistema elèctric està molt basat en hidroelèctrica i està basat també en centrals de carbó, no de carbó, sinó que cremen petroli, que és el que tenen. Tenen un petroli que és molt alquitranat, que és molt espès. Llavors, necessiten energia per extreure petroli, per tenir divises, i necessitaran doblers per restablir el país. Però el que no ens estan contant és com està, per exemple, la refineria del Palito, que està per allà de vora, està a 50-60 quilòmetres d'on hi ha hagut l'epicentre, i aquesta refineria ja funcionava malament perquè no s'havien gastat un duro mai, i després d'això no hi deu venir ni refineria, però no t'ho compten. I com que la seva majoria d'energia ve d'hidroelèctriques, les preses són sensibles en els terratrèmols perquè s'acruen. Llavors, és la segona fase que jo em sap greu de fer de deprimit, però jo ho veig que aquí està moltes més coses que el país l'han matxacat.
2: Home, ja que Estats Units està tan a favor de l'intervencionisme i que ets a té, diguéssim, controlats, també estaria bé que ajudàs...
0: Ara veurem de quina casta estan fets.
2: En aquest sentit, ho dic perquè si controles un país, no només el controles per espoliar-lo, sinó que també l'hauries de controlar per reconstruir-lo.
0: Ara els ha tocat la grossa. Ara hauran de veure davant tota la comunitat internacional de què estan fets.
2: Veurem. Jo no espero gaires sorpreses, però bé, canviant de tema, ho deia Marta, ara les empreses, volen canviar radicalment de tema, ara les empreses estan contractant filòsofs. Hi ha un gir de l'intel·ligència artificial en l'ocupació. Les empreses cerquen més filòsofs mentre es puja l'atur entre els informàtics. Les carreres de filosofia han estat tradicionalment considerades com a titulacions amb escasses sortides laborals, eclipsades per disciplines més tècniques, però això podria tenir els dies comptats. Fins i tot la Universitat de Córdoba ha dissenyat un grau híbrid de matemàtiques i filosofia perquè, o sorpresa, la lògica... també és molt important per entrenar aquestes IAs. Com interpretem allò que està passant? Abans era una carrera amb poquets sortides, ara Plató és el futur. En Plató, si en Plató 2.0, si en Plató fos informàtic, ja seria l'homo del segle XXI.
0: Jo crec que hi ha dins el món, quan tu vols fer algo, hi ha el què, el qui i el com. Llavors, què fas damunt qui li fas i com ho fas. S'ahir ja mos ha dit una cosa, que és que el com ja no té importància. Llavors, el què i el qui és important. I la capacitat de pensar com una persona ara ha vengut a ser el més important. Ja és el que aquesta notícia està dient. Llavors, què passa? Que els informàtics no pensen, al contrari, però pensen com una màquina. Pensen d'una manera molt analista, molt lògica, molt estructurada, per poder-li donar una cosa no intel·ligent, que és un ordenador, la manera de procedir com per donar un servei.
2: I que també hi ha molta ambigüitat del llenguatge, i que això una màquina no ho entén.
0: No, no ho entén. Per tant, els llenguatges informàtics són bastant... Primer, són molt concrets, i després són imperatius. Tu, fes això amb aquesta circumstància, un bucle if, si passa això, fas l'altre, i si no, una altra cosa. No?
2: Hi ha una frase d'un referent d'aquest programa, que és en Mateu Oliver, que un dia, que a mi, des d'aquell dia no donc, va dir, perseguir, matar i cantar és un verb.
0: Sí. Sí, sí, és el mateix, i obre de la mateixa manera.
2: Que no és el mateix canta una cançó que mata 30 persones.
1: Sí, tampoc hi ha tanta diferència a l'hora d'escriure-lo, és veritat,
2: per una
1: veritat,
2: IA,
1: sí,
2: no Fai cap... Fai seria el mateix.
0: No, i és una cosa que preocupa, llavors, és que la manera de pensar com a persona, ara, i de fet, Jeff Bezos, és d'Amazon, ho diu, que escolti, l'única persona que no perdrà la feina serà aquella persona que sigui capaç de generar idees creatives. Llavors, la creativitat no està dins les màquines. És vera que sí que hi ha analogies i maneres de generar idees arrel d'una altra i juntant idees i tal. Hi ha un algoritme. però com una persona, no. Llavors, això sí que serà important. I, de fet, ara vos contaré una altra història, perquè, vinga, si t'entens, eh? No?
2: Sí, sí, sempre.
0: Oh, gràcies. Els enginyers d'Anthropic estan demanant que s'aturi la IA, el desenvolupament d'IA, perquè han fet, de la mateixa manera que per estudiar el cervell humà se te fa un escàner, han fet una espècie d'escàner per la IA. Això què vol dir? Com que la IA és una multiplicació de matrius, per capes, han començat a mirar els valors, òbviament amb una altra IA, els valors que agafaven certs números d'aquestes matrius. Se n'han donat compte que la IA, quan s'entrena, se li activen uns certs vectors de números que representen alegria, frustració, enfado, i han processat i han mirat aquests mateixos vectors que passava quan tu li fas inferència. Quan li fas inferència a la IA és quan l'emplees, no? Hi ha entrenament i inferència. Inferència és quan l'uses. Llavors, et s'han adonat que quan tu l'insultes, s'enfada. S'han adonat compte que quan tu li dius, escolta, enhorabona, ho has aconseguit, està contenta. No, que no vol dir que sigui un ente, m'explic. És la representació matemàtica...
2: No, no, no és en HAL 2000.
0: No.
1: És que però això tot pintava... Fa molta por, eh?
0: S'ha d'explicar bé, eh? Vull dir, no és un ser sintiente, no ho és. Senzillament és una imatge d'un procés per simular pensament. Simular. Per tant, se basa en multiplicacions, i les multiplicacions són multiplicacions. No hi ha res. Per llavors, quan s'entrena, s'entrena damunt textos que ha desenvolupat un cervell humà. Un cervell humà que també té frustracions, no sé què. Això ho ha abocat a un text i s'ha agafat aquest text per entrenar una emulació matemàtica de pensament que no en absolut és... No és res, són multiplicacions. Vale? Llavors, s'han vist que aquests, com a efecte col·lateral de les multiplicacions, hi ha certs vectors durant aquestes multiplicacions que no afecten el resultat, que s'activen. M'explico. Llavors, de la mateixa manera que simula pensament, simula una emoció. Llavors, a partir de tot això, aquests han dit, tio, aturam, perquè com aquí li donguis a una cosa i li deien, bé, no t'enfadis. I la IA deia, no estic enfadada, però per darrere tots els vectors d'enfado estaven activats.
1: Per favor, però jo no sé perreries. Si això que me contes me preocupa un poc, eh?
2: M'ha mogut en el cap aquell versos d'en Pessoa que deia, o poeta, és un fingidor. Ara també ho et seguia, sí. Si m'apures.
0: Sí. Ella te fa...
1: A mi no sé si me tranquil·litza molt, eh?
0: No, però és bo que ho hagin sabut, perquè a partir d'ara la gent diu, mem, no pensa, no distingeix entre cantar i matar. És una eina. Una eina que és una sombra de lo que és una persona. Com que els textos d'entrenament han demostrat tenir sesgues, o sesos, no sé com...
2: Biaixos.
0: Gràcies. Biaixos. Damunt la emotivitat humana, aquesta emotivitat humana se traspua en aquests textos. Per tant, quan s'entrena damunt textos en emotivitat humana, aquesta emotivitat entra dins el model. Perquè l'únic que t'està dient que el model és molt bo.
1: No, tan bo és que a vegades agafa els sentiments humans, perquè no oblida que la IA està creada per humans. Però ja t'he dit que això no
0: què
1: sé
0: vol dir,
1: si
0: que
1: és molt
0: canviaran tranquil·litzador, eh? Els models d'entrenament per llevar aquesta emoció humana.
2: Jo perquè Mateu Oliver és un optimista
1: sí. I tant que sí.
2: Avant la letra en aquest programa, però a mi això me fa una porada, les coses com són.
1: 10:27, Mateu Oliver, que tinguis un molt bon cap de setmana.
0: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies. Petita pausa per publicitat, parlant d'altes temperatures i com condiciona el camp. Tot d'una vos ho explicam.

0: 3 Ràdio és patrimoni.
1: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
2: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
1: Entrada lliure.
2: Obra Cultural Balear.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
5: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
12: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
13: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
14: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
13: Una mica més mala baba, sí. Podríem dir.
15: Font de misteris.
16: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
17: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
15: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia... IB3 Ràdio.

0: Són les 10:30, parlem d'aquestes altes temperatures que han tornat a posar a prova el Camp Illenc. L'onada de calor dels darrers dies ha obligat a molts de pagesos a adoptar horaris, a canviar rutines i a cercar noves fórmules per protegir tant els treballadors com els cultius. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh.
1: Com canten Renaldo i Clara, l'amor fa calor, però si fas feina a les altes temperatures no sempre són allò més desitjable. El sector agrari és un dels que viu amb més intensitat dels efectes de la calor extrema i de la manca d'aigua, una realitat que molt relacionen amb els impactes del canvi climàtic. Avui volen conèixer com es viu aquesta situació des de la primera línia i per això han convocat na Jerònia Bonofa, presidenta de l'Associació de Cooperatives Agroalimentàries. Jerònia, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé, i Valtros?
1: Acalorada, com tothom, m'imagino, però d'això precisament hem de parlar. Aquesta darrera onada de calor s'ha fet notar arreu de Mallorca i d'aquest arxipèlag. Com l'heu viscuda, vosaltres, a les vostres explotacions agràries, perquè no ha hagut de ser fàcil fer feina, conrear, regar o fer res a qualsevol hora?
2: Sense cap dubte, vull dir que aquests dies amb aquesta ona de calor són mal de passar per la gent que fa feina en el camp, pels treballadors i per suposat, pels autònoms, que també hi fan feina i queda reduït a poder fer feina unes hores de matí, aturar a una hora prudencial perquè t'hi va la teva salut i després, en aquest cas, tornar a fer feina quan se'n va sol. Això te reduï moltíssim l'operativitat en aquestes dates de fer feina en mig del cementer. Ara estem de batre, vull dir que és un temps oportú per estar fora i has de controlar per la teva salut aquestes temperatures que acaben.
1: Hi ha hagut d'ajornar moltes feines per mort de la calor, perquè el dia té 24 hores, faci bon temps o faci calor, faci fred. El tema és que si has d'aturar 3-4 hores a migdia perquè és impossible amb aquell sol posar-se a fer feina, això després fa que ells estiràs cap vespre i que te'n vagis a dormir encara més tard. O que la teva jornada acabi molt més tard, però amb horari de cap vespre.
2: Estires el cap vespre i estires el dia, lo que podria, i estires els dies de fer-hi feina. El que podries fer, per exemple, en una setmana, ara ve llargues i vas-te fent dues, no te queda més remei, perquè són feines que s'han de fer en aquest moment, com vos he dit abans, ara estem de batre, d'estar en el cementer i no queda d'altre.
0: Clar, però m'imagino que això, sobretot els que ja tenen uns anys, han vist el canvi i han dit, era així el mes de juny, fa 20, fa 30 anys, segur que ells, no? Els pagesos, els més veterans, poden establir una comparativa, són els que tenen més informació.
2: Sense cap dubte, de més, jo vaig néixer en el camp, vull dir que totes les temporades...
0: Què te contaven els teus pares?
2: Els meus pares i nosaltres, que hi vivíem, sí, però se vivia perfectament sense aire condicionat, tenien els cotxes, ni a les cases, les feines se podien fer, sempre era respectable aquestes hores del migdia, sense cap dubte, però després a les 5 ja començaven a tenir continuïtat i ara te'n dones compte que realment el canvi climàtic ha arribat, vull dir que és diferent.
1: Clar, això també parlam de com afecta la calor a les persones, però això també impacta sobre allò que serien els cultius, ja que quan en quedaran molt de dies de temperatura elevada hi ha estrès hídric, manco desenvolupament de plantes, fruits cremats o pèrdua de producció per mort de la calor. Clar, com s'ha adaptat el camp illenc? Ja no parlam d'aquesta onada en concret, sinó en els darrers anys, que aquests estius sufocants ja són una realitat.
2: A veure, és molt difícil l'adaptació. Ahir, precisament xerrant amb un pagès que té un cementer de tomatigueres i me deia, amb aquests dies se me n'ha cremat la meitat. Vull dir que se planta mort, se
0: tomatigueres. Sí, fins i tot suposa pèrdues. O sigui, aquesta calor no només és que sigui insostenible fer feina al camp, treballar, sinó que suposa pèrdues.
2: Pèrdues automàticament, pèrdues perquè tu t'hem previst en tot el que has sembrat i tota la feina que has fet, treure una producció i amb aquesta cremada tot, perdoneu-vos l'expressió, però se'n va fer punyetes.
0: I els animals, que també és important això, perquè també han de canviar els seus hàbits.
2: Els animals, tot i que en el cas de les ovelles se van entondre ja fa un mes, però ho passen malament perquè perquè, clar, necessiten més aigua, necessiten més ombra, i, a més, hi tornen a escardovi. Esperem que no se tornin a repetir la situació de l'any passat, perquè totes aquestes condicions favoreixen després malalties, com escard de l'any passat, que va ser la llengua blava. Vull dir que el moment és òptim per, de qualque manera, atreure coses que no són gent bones pel sector.
0: Has parlat de tomàtigues, no? I has posat l'exemple sí. d'aquest company, no? Que havia perdut part del seu cultiu, però no sé però si hi ha altres...
1: Aquest sol és quan tenir un quelafactor tot el dia damunt la planta,
0: totalment.
1: Que no hi ha planta que estigui preparada per resistir-ho.
2: Que va, de més la crema.
1: Dificilíssim.
2: Clar, de més la crema, i per una altra banda també, en el tema ara d'aquí poc, que oirem bé la campanya de sermotles, tampoc els dies ametllets, la primavera va fer una primavera que va ploure, els arbres varen agafar una vitalitat, però ara amb aquestes zones de calor de cada vegada el fruit s'encoeix més. Vull dir que tornem a lo mateix, menys rentabilitat. En el cas de la vinya, també, vull dir que aquestes condicions... En aquest moment, l'únic que serveix de qualque manera que faci calor és per abatre, que no plogui i que se pugui batre. Però per tot el que més, és evident que aquesta xer de temperatures no és bona.
1: Clar, tot està com... Ai, perdona, Marta, tot està com agitat, perquè des d'esbatre, jo, després, quan ja tens les garbes fetes, és quan ve un núvol d'aquests inoportuns, t'abanyes a garba, comencen a sortir bitxets, i tampoc va bé. És com si ara tot s'hagués com agirat. Ho dic perquè el meu ropit és pagès, sí. I això és una realitat d'aquestes que vius en el dia a dia, un lot de ciutat com jo, que no en tenia ni idea, però, clar, si t'ho compten, veus lo complicat que ets la vida en el camp, i com es tens ara va com girat. És com si res sortís en els temps que toca. Perquè quan t'ha de fer una mica de fred, fa una calorada, quan no ha de ploure és quan plou, i dius, com resolen la feina d'escamp per no perdre i que segueix sent rendible i, sobretot, que puguem tenir menjar i continuïtat.
2: És que ten tota la raó, era un fet que jo també anava a comentar això, que quan tens servades fetes te fa una bona brusca en aquest cas. Jo crec que, a veure, resoldre és molt difícil. Jo crec que contra aquest canvi climàtic crec que hem arribat tard a canviar qualque cosa i, de fet, ja és molt difícil. Però, per una altra banda, hi ha una capacitat de resiliència de la gent del sector impressionant, és que és d'admirar, i que això realment tampoc se traslada a la societat, perquè en totes aquestes condicions adverses que ha de seguir produint, és i continua.
0: Això és amor a la terra,
2: exacte.
0: Amor a la feina, va molt més enllà de la lògica, no?
2: Efectivament, clar. Això no és una simple professió de dir, me dedicaré a això, faré feina aquí, faré feina allà. Això te du implícit una vocació, una devoció, perquè realment adversitats n'hi ha a cada moment, però se segueix i afortunadament segueixen produint aliments.
0: Abans, tornant al tema dels exemples, no? Posaves o explicaves, no?, com s'han perdut tomàtigues, però segur que hi ha altres tipus d'aliments, de fruites, de verdures, que s'han vist condicionades per aquest canvi climàtic.
2: Tot, ja he parat les cartes de les tomàtigues, però...
0: Però serien moltíssimes més, com, per exemple...
2: Pues, però bé, tot el que se faci en aquesta, en aquesta data ara, que es hortalitza d'exterior, sí? Sigui una aubergini, sigui un carabassí, sigui un preva, el que sigui, va petit igual.
0: Que això pot suposar també manca de producte local.
2: Sí. No cap exageració, però
0: afecta la producció, clar.
2: Però afecta la producció, que a més és una producció de temporada...
0: Clar.
2: I que ara és espectacular de bona i, a més, sense cap dubte, és producte local en tot tipus de garantia.
0: Què se pot fer per millorar-ho? Perquè hem parlat d'aquesta calor, de les altes temperatures, de com condiciona el camp, les persones que treballen al camp, els cultius, els animals, no? Perquè és vera que és global. Què se pot fer per millorar-ho?
2: Bé, ara avui en dia el que se fa és fer ombra. Vull dir que, en aquest cas, cercar la possibilitat de fer ombra... Però,
0: per exemple, més ajudes per part de les administracions per poder adaptar els cultius. També hi ha una part burocràtica
2: que
0: és important.
2: Sense cap dubte, hi ha una part molt important que és el que dèiem de si m'has de, investigació constant, perquè no
1: mos quedem... Però hi ha explotacions agràries que apostin per varietats més resistents. Però, clar, no era la tomàtica que s'aplantava fa 20 anys. Supos que no és la mateixa que s'aplanta ara, perquè seria impossible. I d'ova, qualque hortet que si té una mica d'ombra i és per producció pròpia, sí que pots mantenir segons quines varietats. Però si n'has de vendre, que te venguis a tu a un moment determinat o que passi qualque cosa, t'ha desmuntat la producció de tot l'any, t'ho has invertit en so planter, en sa feina, i llavors quan t'has de replegar la tomàtica, que tota te vengui crueada, ja saps que això en el mercat és terrible. Mos hem anat adaptant.
2: Hi ha una millora genètica, sense cap dubte, que s'han fet aquests darrers anys, però, clar, aquestes zones de calor puntuals, això també te suposa any d'investigació perquè la planta ho pugui resistir, però tot i que constantment sí que se fa investigació, però vosaltres ho sabeu, tot costa molt estudiar-ho i després s'ha d'aplicar a veure si realment serveix això, no? És a dir, no és una...
0: No és immediat.
2: No és immediat. Tot és inversió a llarg plaç.
1: No és per un bri d'esperança, però hi ha tota una generació de joves pagesos que tots han fet enginyeria agroalimentària, que a mi m'al·lucina, perquè les noves generacions han entès que no només és tenir terreny i cultivar-lo, sinó que també és tenir coneixement necessari per poder fer evolucionar aquesta explotació. Com a mínim, amb aquest brinet d'esperança que és camp mallorquí, sí. Encara que siguin faves contades, però sí que hi ha com a ganes de mirar d'investigar i d'evolucionar.
2: És que afortunadament tenim una fornada de joves que normalment són per tradició, és dir, que a casa seva els pares o els predins eren pagesos i ells han fet una formació i aquesta gent jo crec que tindrà de qualque manera més eines per poder millorar i tot el que és l'agricultura en aquestes illes.
0: Després de tot aquest esforç, després del que suposa tirar endavant el camp, les produccions, lluitar contra les altes temperatures, intentar aconseguir relleu generacional, que ja sabeu que és complicat, però que tot i així, com explicàvem, hi ha pagesos joves, gent amb moltíssima il·lusió de poder tenir cura d'aquesta terra per fer bo producte local. Ara més que mai. I a més, durant l'estiu, que està boníssim, les tomàtiques tenen gust a tomàtica, els melonets tenen gust a meló...
1: Encara que no siguin tan guapos. Que també tenim un vici amb aquesta foto d'Instagram, que la fruita no té perquè ser instagramejable. La fruita ha de ser bona. Hi ha vegades que la tomàtica que té la forma més rara ets que té més popa i ets que és més bona. Que això també hauríem de començar a canviar una mica aquest xip.
2: I no l'hem de comprar per la vista, l'hem de comprar perquè és d'aquí, perquè és producte local i que darrere hi ha aquests homes i aquestes dones, com parlàvem abans, que té molt de mèrit que dia d'avui s'agasquin en el camp.
0: I si tenen dubtes, basta agafar aquesta tomàtica, olorar-la una micona, i és vera. Ja bueno, se pot notar. Home, sí, no? Has d'agafar totes les tomàtiques
1: públic, des de la tele
0: de
1: i ràdio pública, no sé si hem de dir a la gent que va i pas mercat, ho dic perquè el meu ropit, que li agafin el gènere, no li fa molta de gràcia. Ho dic perquè no m'agradaria formar part d'aquesta iniciativa de la Marta Garaf.
0: Disculpes, és vera que jo ho faig perquè se nota moltíssim, però sí. És veritat, no volia enviar un missatge de que tothom faci això, no, perquè però, si no... T'ho
1: imagina't, dissabte, Pere Garau, tothom que fan... No, m'ho ha dit a Marta Garau el dia, la reina de la informació, ha dit quan dolora tot.
2: No, Marta, m'he equivocat. No, Marta, és una gran aliada nostra, però basta que tinguin la garantia de que és producte d'aquí...
0: Suficient. Quan... Suficient i corregit.
2: No, però t'agraïm. Tot i que no...
1: M'ha encantat. Però m'he imaginat en Garau per tot el mercat. Ben colorado tot, meravellós.
2: Sovint abateant tomàtiques. Mira...
0: Ho ha explicat ben a Geroni. Basta que tinguin el segell i ja està. Geroni, que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Gràcies. Igualment, vosaltres, i moltes gràcies, com sempre.
0: Igualment per tu. Uns consells per publicitat tornen tot d'una.

0: Lletres Ràdio és participació.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 euros kilo. El salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 euros kilo. El jamón de cerdo al corte a 5,25 euros kilo. Y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
4: Tèntol.
3: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
5: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: El dia amb Marta Grau, IB3 Ràdio.

0: Moment ara per l'actualitat econòmica. Vos contam que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha obert, atenció, expedient sancionador a 6 de les principals entitats bancàries espanyoles per possibles pràctiques anticompetitives en el mercat hipotecari. Toc als bancs.
1: Així és, l'organisme investiga si determinades declaracions públiques de directius bancaris sobre la seva política comercial futura haurien pogut permetre als competidors anticipar els moviments del mercat. Per entendre què hi ha darrere aquesta investigació i què pot significar per a nosaltres els consumidors, necessitem algú que ens expliqui el llenguatge planer aquestes coses. I per això tenim l'economista Cristina Borralla, de Futur Legal i d'Asofin. Cristina, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, molt bé.
1: Clar, abans d'entrar en el fons de la qüestió, què ha passat exactament amb aquesta CNMC, aquesta Comissió Nacional del Mercat i de la Competència, perquè hagi decidit obrir aquest expedient?
2: Sí, doncs aquest 10 de juny d'aquest mes ha obert aquest expedient, possible expedient que acabi amb una sanció en aquestes 6 entitats financeres, que són les 6 entitats financeres principals d'Espanya. Aquí la CNMC, recordam que és un organisme que vetlla precisament perquè les grans corporacions, les grans entitats, com són les financeres, no facin acords de preus i que això perjudiqui a la competència, és a dir, que mos perjudiqui a tots com a consumidors. Doncs davant de determinades declaracions públiques dels directius d'aquestes entitats financeres, la CNMC ha començat, ha iniciat aquest expedient perquè creu que aquestes declaracions públiques que han fet aquests directius podrien vulnerar la competència i afectar directament a la butxaca dels consumidors.
1: I quan parlem de pràctiques anticompetitives, de què parlem exactament a un mercat com és el bancari?
2: Sí, en aquest cas en concret, aquí el que conclou la CNMC és que les entitats amb aquestes declaracions públiques és una investigació bastant sofisticada, no? Perquè realment no és que s'hagin pactat a una taula, s'hagin reunit aquestes 6 entitats per pactar preus, sinó que ho han fet de manera un poc no deliberada, sinó a través de declaracions públiques individuals.
1: Clar, la típica entrevista que fan en els diaris, per exemple, que cada tant s'entrevista en el CEO de qualque banc, ells ja anaven enviant com a petites pistes, com a miquetes de pa per conèixer-los, no? Perquè els seus companys ja se'n sumassin una mica per on aniria la cosa.
2: Efectivament, i aquí han descobert que estaven adelantant, i en aquest cas en concret d'aquesta investigació, són els preus de les hipoteques de tipus fixo. Aquestes entitats sortien, donaven informació, dient, adelantant quin seria el tipus fixo que ells pactarien per proper any.
0: Però això és manipulació absoluta.
2: És una manipulació absoluta perquè, clar, entre ells s'escolten i, per tant, què passarà? Doncs que pactaran quin tipus d'interès oferiré jo en els clients. I, de fet, si nosaltres ara sol·licitam, demanem una hipoteca i començam a mirar, veiem si un no va, si va tot sol, que no va amb un broker o no va amb qualsevol, veurà que els tipus d'interès que s'estan oferint són pràcticament idèntics, no? I, clar, això que passa? Doncs que la persona que se vol hipotecar en aquest cas en concret no pot cercar competències, és a dir, no pot comparar ofertes perquè se troba
0: totes
2: que es mateix
0: sí, és que
2: són iguales totes.
0: Pastís.
2: Efectivament, i això és el que la CNMC ha iniciat aquest expedient sancionador. Veurem com acaba. Fa no molt, desgraciadament, va sortir l'informe dels depòsits bancaris, perquè recordem que els depòsits amb els anys de cada vegada ens estan remunerant menys, i la CNMC també va iniciar un procediment sancionador per a aquest tema, que finalment va concloure que no havien vulnerat la competència. Veurem què passa amb les hipoteques i els tipus fixo, però nosaltres celebram aquesta iniciativa de la CNMC, que està per això, aquest organisme, i defensam que, en aquest cas, aquestes pràctiques cessin, aturin d'actuar d'aquesta manera i, per una altra banda, que se'ls imposi la sanció que correspongui.
0: És David contra Goliat o se podrà aconseguir que finalment se li doni un toc com toca, que les quantitats de la multa no siguin anecdòtiques, que suposi realment un cop dur per als bancs? Tu què creus?
2: Sí, pot acabar amb, amb una sanció, però pensant que la banca té molt de dobbers. A vegades la banca el que fa és, si no...
0: És que igual li compensa la multa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, acaben, normalment paguen la multa, però continuen actuant de la mateixa manera. Aquí la CNMC ha de vetllar precisament perquè s'aturi aquesta pràctica i efectivament, donar-li seguiment perquè no se torni a produir, no? Perquè al final, aquí el problema sempre és el mateix. La CNMC sancionarà, posarà aquí una multa coercitiva molt alta, el banc els bancs, en aquest cas, ho pagaran, però què passen els consumidors? Tots aquells que s'hagin hipotecat durant aquesta franja temporal, doncs, bueno, si han tingut un perjudici directe per aquesta actuació. Clar, aquí és molt difícil
1: sí, perquè
2: que el consumidor pugui fer
1: no vas a butxaca del consumidor.
2: No.
1: La multa
2: va a l'estat.
1: En aquest sentit, clar. Els bancs, tot i això, Cristina defensen que el mercat hipotecari espanyol és molt competitiu i que les hipoteques continuen sent de les més atractives d'arreu d'Europa, de l'espai Schengen. No sé com s'hauria d'interpretar aquest argument.
2: Bueno, són arguments, està clar que la banca ara està assustada amb això que els ha posat damunt la taula la CNMC i està donant arguments. Ells ara s'han de defensar en aquest procediment sancionador, tenen trasllat delegacions i diran, també ho faran públicament, començaran a sentir coses com aquesta, però no, efectivament aquí la banca està espanyola està posant tipus d'interès molt alts per una banda, però recordant per una altra els depòsits, la remuneració que ens donen a nosaltres per donar-li els nostres bebés i que ells els atenguin els amoguin, és un tipus d'interès molt baix, no hi ha relació entre el que ens cobren per una hipoteca al 3, al 4% i els depòsits que ni en ofereixen moltes d'entitats i les que l'ofereixen no arriben ni a l'1%. I recordem també les comissions bancàries, imports de comissions que ens cobren per a vegades fer moviments o fer transferències que feim nosaltres directament. No? Totes aquestes qüestions, aquí no hi ha una correlació, està totalment desproporcionat, per tant aquests arguments que dona la banca doncs no són reals.
0: Darrer consell per als usuaris, en aquest cas, que estan cercant hipoteques, si realment comparar hipoteques no té molt de sentit perquè totes van un poc de la mateixa mà, que recomanaries fer a l'hora de cercar-ne una?
2: Si ara mateix és que hi vagi tot sol cercant hipoteca, veurà que les 6 entitats financeres principals, que són les que tenim aquí a Balears en concret, veuran que el preu pràcticament de hipoteca tipus fixo és idèntic. No? Per tant, o cercar entitats financeres que no siguin les que s'estan expedientant, en aquest cas aquestes 6 principals, o anar de la mà de qualcú que te pugui cercar una hipoteca que te convengui més, perquè si vas tot sol...
0: La figura dels assessors, que
2: dèiem abans. Broker, des intermediari de crèdit immobiliari, que està per això, per vetllar per consumidor i no per sa banca, perquè si un va tot sol, se veurà que si van aquestes entitats que surten en pantalla, doncs totes tenen el mateix tipus d'interès fixo.
0: Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies per aquests consells.
2: A vosaltres.
0: I que tinguis un molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: I tant de bo es faci justícia, no? Perquè recordem, són 6 les entitats bancàries que podrien rebre aquest expedient, aquesta sanció per pràctiques poc ortodoxes, podem dir directament. Són les 10:53, com dèiem, parem atenció al temps, perquè de nou mos espera un cap de setmana amb altíssimes temperatures per davant. Es veureu, tornem a dir, no parlam d'onada de calor, però si no és onada de calor, se li sembla. Els dies són calorosos i per això no s'ha de ballar la guàrdia. Xisco, s'ha d'extremar la precaució.
1: Així és, Marta. Temperatures altes que afectaran sobretot l'interior de l'illa de Mallorca. Tu ara deies, per què no parlant d'onada de calor? Perquè ha d'haver 3 dies seguits de més de 36 graus i aquestes xifres no s'han assolit en aquesta darrera setmana. I vos podem avançar, això sí, que el dia més calorós d'aquest cap de setmana serà diumenge i per comentar-ho ja tenim aquí el nostre home del temps, el nostre weather boy, que és, és el nostre company. Bon dia, com estàs?
3: Bon dia, Xisco, bon dia, Marta. Molt bé.
1: Parlam del cap de setmana. Com anirà el temps aquest cap de setmana? Diumenge està confinat que serà el dia que farà més calor, o no, Albert?
3: Sí, i tal com has dit, estem en el límit, a la frontissa, de poder-ho catalogar com onada de calor. Està molt en el límit, perquè les temperatures quedaran, pujaran una mica de cara a diumenge, 35 graus pot arribar, i això pot contribuir a elevar encara més la temperatura de la mà, que com podem veure ara mateix, està a 27 graus.
0: Fixa't quina diferència en setmanes abans.
3: Sí.
0: És que ha estat en molt poc temps de passar, de posar un peu a l'aigua i que estigués freda, a de sobte no tenir cap tipus d'impressió a l'hora d'endinsar-te la mà, en poquets dies, ni tan sols 2 setmanes.
3: Ha fet molta via en pujar, realment. Ha estat molt efectiva aquestes setmanes que tenim de calor. Se nota ni molta.
0: Ho ha dit abans en Xisco, diumenge serà el dia més calorós? És el dia que podem esperar que hi hagi foc a l'ambient?
3: Pràcticament, perquè els vents giraran més cap en el sector de Ponent, i això farà que l'anomalia tèrmica tan disparada que hi ha a la península se desplaci una mica cap a nosaltres. Aquí en el mapa de colors se pot veure com mos arriba la taca vermella més considerable, però tenim perspectives, i això és una novetat en relació a les darreres setmanes, que tal vegada de cara a dimecres les temperatures podrien refrescar notablement amb una entrada de vents del nord. Ja veurem si se confirma o no. És un escenari nou que ara posam damunt la taula. Si se confirmés, podríem veure llampegar a la mà? Podria ser. És a dir, coincidint amb l'entrada en el mes de juliol, podríem assistir a un petit alivi, a un petit respir tèrmic, que això és una novetat, després de totes les setmanes que hem arrossegat.
1: Però no serà fins dimecres, que veiem que ara mostrem el mapa per als espectadors, ho comentam per als oients de ràdio, veiem com una onada vermella que passa per damunt la península Ibèrica i també per Europa i que passa per Balears, i a mesura que anem avançant en el temps, en aquesta cronologia, sembla ser que dimecres aquesta taca vermella passa a ser com a blava, això vol dir que es refrescarà. Dimecres potser respirarem i podrem estar amb un ventilador. No caldrà posar l'aire condicionat.
3: Tal vegada. A més, hem d'esperar perquè el mapa és a més llarg plaç d'aquí dimecres, encara queden 5 dies, per tant, això pot canviar. Calor garantida fins dimarts, calor forta dissabte i diumenge. Després ja anirà baixant i ja veurem si se confirma aquesta petita entrada de nord que, segons quins mapes, com el centre europeu, mos posen a darreres hores de dimarts, primeres de dimecres. No està clar encara, eh? És una possibilitat, no volem generar falses esperances perquè després mos envesqui novament la calor i mos faci desesperar, eh?
0: Dies de calor que més van acompanyats de pols en suspensió, la qual cosa no ha ajudat gaire. Això és una crida per als al·lèrgics que segurament han patit aquests dies. Continuarà aquesta pols en suspensió?
3: Podria ser, sí, sí. Tot i que quan giri més cap a ponent ja creiem que aquesta pols s'anirà retirant. Una cosa beneficiosa d'aquesta pols és que fa de filtre de vegades, de rajos solars. Fa que la radiació no sigui tan forta i que les temperatures tampoc se desmadrin massa per amunt. Això és un avantatge, per dir-ho de qualque manera.
0: L'estiu ha començat amb força, Albert, aquest estiu. És veritat que ha arribat i ha vengut per quedar-se, però ho ha fet amb força. Si t'assembla, obrim finestres i comentam les imatges en directe de la previsió meteorològica que tenim en aquests moments a través de les nostres beauties Fitset. A les 10:57, quina quantitat de gent que ja se troba a l'aigua, que ha decidit pegar un cafico i intentar refrescar-se per al dia d'avui. Quina estampa més maca.
3: Això és Punta Prima. Donen ganes de traspassar la pantalla i tirar-se a l'aigua. La veritat que fa moltes ganes.
0: I una mà en calma, sí. Que aquests dies previs sí que havien tingut un poc de vent, no, però aquí, avui, al Manco, podem gaudir d'una mà totalment en calma.
3: Sí, sí, sí. I si me permets, Marta, jo volia fer una mica sa gràcia. Li vaig comentar a la nostra companya, Joana Maroto, li vaig dir: Joana, has agafat una bona setmana de vacances perquè t'estalviaràs venir aquí a la ràdio i passar una calorada pel camí.
0: Ha anat viva, en Joana Maroto,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, sí, sí.
0: Una imatge més, obrim finestres de nou, una estampa totalment diferent, una imatge aèria. Fixa't que només amb aquesta imatge tu pots intuir, fa calor, perquè sí. Ja sabeu com la vegetació ha canviat, la tonalitat, no, dels verds, sí. Dels marrons, ja són ben diferents els de fa 2 mesos enrere. Res a veure, Albert.
3: Sí, se tracta de Cap de Pere, això, extrem nord-est de Mallorca, i sabeu que ja se nota que fa estona que no plou, s'estona la d'as groguenques, vaja, de plestiu, sense cap dubte. Per cert, Xisco, t'hauré de començar a fer una previsió meteorològica a més llarg plaç, perquè mos interessa, que pel teu aniversari, que ja li queda poquet, per si hem de fer una festa o això.
1: Li queda poquet, queda un mes bo, estimat.
0: Però ja saps que Albert gaudeix de fer previsions molt acurades del que passarà. I si
1: jo normalment, pel meu aniversari, sempre sol fer calor i mai m'ha plogut, que jo recordi. No?
3: Exacte, perquè estàs de ple dins la canícula i són dates molt poc ploveres.
0: De moment és la previsió que probablement crec jo, que tindràs en el teu aniversari.
1: Però fins que l'home del temps ja avança o ja demana si hi haurà festa. Cosa que m'agrada. Per si
0: de
1: casa
0: sí,
1: hi ha party...
0: Perquè sí, serà el primer en apuntar-se.
3: Ja sap que m'apunta qualsevol cosa.
0: Albert, que tinguis un molt bon cap de setmana.
3: Igualment per a vosaltres, companys.
0: Notícies a la part de ràdio, petita pausa per publicitat a televisió i nosaltres tot donant-se amb la tercera i darrera hora de programa aquí al dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11. Bon dia. Comença a arribar en comptagotes l'ajuda internacional a Veneçuela, on cada minut que passa és clau per intentar trobar supervivents en els enderrocs de milers d'edificis i de construccions. La presidenta del país, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha visitat Macuto, que és una de les ciutats més devastades pels dos terratrèmols que han arrasat el nord del país i que de moment han deixat 235 víctimes mortals, entre elles dues persones amb nacionalitat espanyola. A més, altres 4.300 persones han estat ferides.
1: Rodríguez ha agraït la feina que estan duent a terme a contrarrellotge. Els equips d'emergència ha informat que l'ajuda internacional ja comença a arribar. Ja són al país els tres avions del Salvador, així com efectius de Xile i República Dominicana. Així ho ha explicat un portaveu d'aquest contingent quan ha tocat terra venezolana.
2: La preocupació és que nadie está preparado para recibir un evento como este. Nadie tiene la preparación, ningún país está preparado para dar esta respuesta como debe ser. Para eso estamos los países vecinos, para darle la ayuda a nuestros hermanos venezolanos.
1: Per la seva banda, l'avió espanyol amb una seixantena de rescatistes de l'UME ja ha entrat dins l'espai aeri del Carib i podrà aterrar a Veneçuela d'aquí a poques hores. La presidenta interina ha mostrat el seu suport als afectats.
3: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional.
1: Aquí a les Balears, a partir de les 12:30, hi haurà un minut de silenci al consolat demà en memòria de les víctimes.
0: I anem a més qüestions. L'esquerra, l'Ajuntament de Palma, fa una crida a omplir diumenge els carrers davant l'ofensiva del PP, diuen, contra els drets LGTBIQ+. PSIP, Més per Palma i Podem han denunciat plegats i públicament la ruptura d'acord amb Benamics, que és l'associació que fins ara havia liderat les accions per la conscienciació i contra l'homofòbia. L'esquerra alerta que el govern municipal assenyala les entitats que planten cara a les seues polítiques.
1: Això després que el consistori ha organitzat una festa reivindicativa demà dissabte, en la qual no participarà l'entitat, que en canvi sí que ha convocat una manifestació per aquest diumenge. Escolta'm, Xisco Dalmau és el portaveu socialista a Palma.
4: L'orgull és una reivindicació, no és un tardeo. I, per tant, són les entitats, i en aquest cas les associacions, les que impulsen aquesta commemoració, aquesta celebració i aquesta reivindicació. Ho hem vist amb altres exemples. Ho hem vist en l'associacions de veïnats que han tingut dificultats per poder tenir els recursos necessaris per fer les seves festes. Quan hi ha una empresa privada que vol fer una celebració, tots són facilitats per part de l'Ajuntament.
0: I més qüestions que marquen l'actualitat d'aquest divendres. La delegació del govern ha informat avui de l'arribada de dues embarcacions a persones migrants a les costes de les illes aquest mateix matí.
1: La primera s'ha detectat poc després de les 6 del matí a la zona d'Escopinà, a Formentera. A bord hi viatjaven 14 persones d'origen magrebí. Una hora més tard se n'ha interceptat una altra, en aquest cas a la costa de Porto Petro, a Mallorca. Hi viatjaven el mateix nombre de persones, 14, també provinents del nord d'Àfrica.
0: Per la seva banda, el Consell d'Eivissa ha aprovat un expedient de suplement de crèdit per valor de 3,3 milions d'euros per garantir la continuïtat dels serveis socials essencials, també l'atenció a col·lectius vulnerables. Ha reconegut aquesta institució que aquestes quantitats precisament han estat alterades per la necessitat que tenen d'atendre l'arribada de infants i d'adolescents migrants. Són les 11 i 4 minuts. Més notícies a les 12.
5: Més informació a ib3notícies.com.

11 i 5 minuts, encetem ja aquesta tercera i darrera hora de programa. Un apunt abans de continuar sobre tot el que està ocorregant a Veneçuela després d'aquests terratrèmols que han sacsejat la ciutat i, de fet, comprenen un territori molt, molt important de persones afectades. La xifra oficial de morts de moment continua en 235 i més de 4.300 persones ferides. Estem compartint imatges del radar d'aquest contingent espanyol que se troba just a punt d'arribar a Caracas. Ara mateix se troba volant Barbados. Com dèiem, ja va camí a Veneçuela aquest avió de l'exèrcit de l'aire que trasllada una seixantena d'efectius de l'unitat militar d'emergències que destinaran aquestes jornades a participar a les tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. De moment continuen havent dues víctimes mortals amb nacionalitat espanyola i uns altres 80 continuen hores d'ara desaparegudes. Des de l'Associació de Veneçolans aquí a les Illes Balears s'està intentant fer feina de valent per intentar donar suport i per intentar afavorir aquesta xarxa per tal de que totes les persones que no han aconseguit contactar amb els seus familiars, amics, éssers estimats puguin tenir el manco i se li pugui donar una mà des d'aquesta entitat. També altres associacions i entitats solidàries estan partint cap a Veneçuela per la mateixa raó i intentar ajudar en aquests moments, en aquestes hores tan crítiques. Seguirem pendents de tot el que passi, però quan són les 11 i 6 minuts també hem de focalitzar en temes més locals, en temes d'aquests que a vegades mostreu en un somriure, tot i que a vegades conciliar durant l'estiu suposa un mal de caps, vos ho explicam. Si teniu fills, si teniu nets, segur que aquesta situació vos sona. Arriba el cap de setmana, voleu fer qualque activitat en família i comença aquesta recerca a través d'internet, a través també de les xarxes socials, Instagram, Facebook, la pàgina web de l'Ajuntament en concret on voleu fer aquesta activitat, els grups de WhatsApp. I quan finalment trobau aquell taller o aquell compte-contes que vos havia cridat l'atenció, ja ha passat, ja no arribeu a temps.

0: I tant no poso pena perquè precisament d'aquesta necessitat ha nascut una idea ben mallorquina. Dos veïnats de Marratxí han creat WAFS, una aplicació pensada perquè les famílies puguin trobar d'una manera ràpida i senzilla activitats per anar i per fer amb infants aquí a les Balears.
1: Així és, Xisco, el nom ve de We Are Families i en només unes setmanes ja hi ha prop de 400 famílies registrades en aquesta aplicació. En aquesta aplicació hi poden veure excursions, tallers, festes populars, activitats esportives, restaurants adaptats pels més petits de la casa i tot classificat per municipi, edat d'infants o fins i tot data. El més interessant d'aquesta qüestió és que no només hi poden publicar activitats les empreses o els ajuntaments, sinó també ho poden fer les mateixes famílies. Per això volem conèixer com va sorgir aquesta idea i quins plans té de futur aquesta aplicació. Saludam ja un dels seus creadors, Lluís Perpal. Molt bon dia i benvingut.
2: Hola, bon dia, com va?
1: Conta'ns, com neix la idea de crear WAFS i quin va ser el moment en què vau pensar això fa falta, ho hem de crear?
2: Abans de res vos he de corregir dues cosetes.
3: Clar que sí, t'escoltam.
2: És una idea mallorquina i menorquina.
3: Ah, mira, que bé!
2: Jo soc de Menorca i és mig mallorquina, mig menorquina, tot i que jo soc resident aquí a Mallorca de fa uns anys. I després altres, que ja no són 400. Ahir va ser un boom, va ser un dia gran per nosaltres i gairebé són 800.
3: O sigui, has duplicat pràcticament en poques hores. Fixa't quina necessitat hi havia d'organitzar plans. Sí. Això t'està donant la resposta, Lluís.
2: Clar, nosaltres anàvem poc a poc, anàvem creixent cada dia, però ahir vam sortir a premsa i molta gent es va enterar i és boca a boca fet que cresquem i bé, amb això estem, en fer créixer la comunitat.
1: Clar, avui dia hi ha informació per tot arreu, però a pits costa trobar-la i fins i tot quan ja l'has trobada, com han dit abans, ja no hi som atents. Quin problema resol exactament WAFS?
2: Doncs resol aquest, el problema de tenir massa informació, amb massa canals, tota dispersa, difícil de cercar i de filtrar. I la idea parteix de... Bueno, sorgeix d'un dia que jo estava amb el meu fill i jo tenia una furgoneta, havia anat en caravana alguna vegada. Hi ha una aplicació en la qual la gent comparteix els llocs que els hi han anat bé, dona una descripció, penja fotos, i això ajuda, uns ajuden en els altres. I vaig pensar, si això funciona per caravanes, també podria funcionar per famílies. Si jo sé que hi ha un contacontes o hi ha un concert en el meu poble, el puc penjar i així una família d'un altre poble, veïnat, se pot enterar i pot emprar-la, bueno, pot emprar la meva idea i així l'estic ajudant jo a ell i un altre dia serà al revés.
1: Clar, Lluís, i ara que ve cap de setmana, pels oients i espectadors que ens estan escoltant, podries dir quins tipus de plans hi poden trobar actualment a l'aplicació?
3: És que igual m'ho apuntem, aquest mateix cap de setmana, no necessitem més.
0: I encara que no tinguem família, per fer una mica de xarxa.
1: Tots junts.
2: Exacte, està enfocat per famílies, nosaltres hem posat una edat no límit, però recomanada fins a 12 anys, perquè a partir de 12 ja van un poc per lliure, però en realitat hi ha plans per qualsevol edat. Hi podem trobar fires, hi podem trobar concerts, hi podem trobar contacontes, i també hi ha llocs, restaurants, tendes, excursions, parcs públics, parcs privats, qualsevol activitat o lloc que puguem anar en família, és benvingut a WAFS, i n'hi ha molts. Ara ja és que, clar, això creix dia a dia, i ja són més de 650 plans que tenim, plans i llocs, que tenim amb fitxes pròpies, i això només a Mallorca i Menorca. A Eivissa tenim una mica, lo que és, encara no han crescut gaire a Eivissa.
3: L'idea, m'imagines, estendre aquesta proposta a totes les illes. Te posem a prova, plans per aquest cap de setmana. Si mos pots organitzar un poquet, que és el que tal vegada ara és més destacat o el que més li està agradant a les famílies per gaudir tant dissabte com diumenge, conta'ns.
2: Doncs tenim festes populars, sí. A molts de pobles, tenim festes a Solla, tenim activitats a Cap de Pere, després tenim obertures de piscines a Marratxí, tenim tallers, empreses privades que organitzen tallers per infants, n'hi ha uns quants, per exemple, a Marratxí, que col·laboren amb nosaltres també, tenim tots els restaurants aptes per anar amb família. Hi ha restaurants que tenen una zona infantil específica i bé, que a vegades us cercam per poder dinar tranquils i aquí els he trobat molt fàcil. Tenim restaurants amb piscina, ara que hi ha molta calor, tenim platges específiques i aptes per anar amb família. Bé, tenim una mica de tot.
3: Com vos cercam, UAFS? Simplement, pels qui ara mateix ens estiguin escoltant a través de la ràdio i també que ens estiguin veient a través de la televisió, com accedim als continguts? Sobretot informació per als més analògics. Vinga.
2: Val, doncs, estem tant a Apple Store com a Play Store. Es pot cercar We Are Families o UAFS, W-A-F-S.
3: Sí.
2: I també estem a xarxes socials, estem a Instagram, seria UAFS.es. I ens poden trobar a qualsevol dels canals. Tenim correu per si volen contactar nosaltres, tant empreses com particulars, poden contactar nosaltres per correu, està a la pàgina, a la plana web. I també poden entrar, si no es volen descarregar l'aplicació i volen provar abans, poden entrar a www.wafs.app.
3: Mira,
2: és una plana web on funciona l'aplicació, també.
3: Estic veient que la Maria Antònia ja s'està descarregant l'aplicació,
1: eh?
3: O sigui, ja fet exactament, o sigui, que ara mateix mos la descarregam. Que bé, eh? Una aplicació per poder gaudir de plans en família, de moment Mallorca i Menorca, però segur que també aviat a Eivissa i Formentera, i així tothom, que l'estiu és molt llarg, eh?
0: Només per especificar, Eivissa, Maria Antònia, no té
3: dubte. Ah, Eivissa i Formentera ja funciona, perfecte, o sigui que ja...
2: Però la comunitat és petita encara.
3: És més petitona, però

0: fer aquest cap de setmana davant la necessitat, sorgeixen les idees com aquesta.
1: I també pares separats, que a vegades que dius no sé com entretenir el nen, perquè no és el mateix gombolar-lo entre dos,
0: que quan
1: te toques cap de setmana. És diferent. I si hi ha qualque contes, un concert o allò que sigui necessari per entretenir-lo, ja ho tens, clar.
0: Padrins que han de tenir cura dels seus nets, per exemple.
1: I no descartis, que potser Guaf te pot servir per anar fent també xarxa amb altres pares. Exacte, i anar creant un grupet per poder passejar nins, que quan te toquen nins, no... I més ara, que estan hiperestimulats, no és com la meva època, que mos deixaven un sofà segut.
0: I que tot mos anava bé.
1: Amb un llibre.
0: I no piulàvem.
1: En canvi, ara, clar, com que estem acostumats ja des de petits a que conta contes, pinta cares, granges d'estiu, d'això, xiquiparcs, etc. Clar, llavors hi dius, queda que nostra menjant-te un sàndwich de crema de cacau, ja deuen dir, lo que per mi era una festa, ara ja és que no tenen ni
0: pregunta
1: per començar.
0: Pregunta intergeneracional, què te deien a tu els teus pares quan tu deies, ai, m'avorres, estic avorrida,
2: que ja tenia dues feines a fer.
0: Molt bé, i la mateixa pregunta que 30 anys després amb nosaltres, pràcticament, perquè a mi me deien el mateix.
2: De fet, si qualque dia no podia dormir, me deia, conto veietes. No m'hi posaven més remei.
0: Xisco Nadal, quan t'avorries, què te deien?
1: Jo era molt pesat. He de dir que jo quan m'avorria era d'anar a empipar molt i ma mare a vegades, petitona, n'acabava fins al capdamunt. Però és allò que té tenir fills. Jo no vaig demanar que m'atenguessin. Per tant, un pic que jo vaig arribar amb aquesta alegria que nostra... A vegades les alegries són difícils de gestionar. Però és veritat que jo era un nen molt pesat, perquè m'agradava molt estar en sols grans i sempre estava com empipant.
0: No sé per què no m'ho sorprèn, aquestes afirmacions.
1: És a dir, el que de petit va ser un problema, de gran ha estat una virtut, perquè m'ha permès fer la feina que faig.
0: Que sí.
1: Xafardejar, sempre estar demanant, sempre estar encalçant, i això fa que ara ja tingui aquest tarannà marcat des de petit. Però entenc que entretenir ara mateix els nens és difícil.
0: És molt més complicat,
1: per
0: tant,
1: visc aquest Guafs.
0: I tant que sí, enhorabona a en Lluís i tot l'equip que ho ha fet possible. Vos vull contar coses, en aquest cas, sobre Venezuela, al marge de tot el que està passant, al marge de l'actualitat, que és el que hem fet durant les primeres hores de programa. També hi ha imatges, com passa sempre, no?, davant d'aquestes catàstrofes, que surt el millor de les persones, i compartim, de fet, imatges que són molt emotives d'aquestes darreres 24 hores. Mireu, atenció. Ho descrivim per als oients, és una parella de dues persones majors, un home i una dona, que s'estan intentant donar una mà quan tot comença a tremolar.
1: Un vídeo emotiu que s'ha fet viral després dels dos forts terratrèmols que han sacsejat a Venezuela. Les imatges mostren en aquesta parella de padrins dins casa seva en el moment del sisme, mentre l'habitatge tremola violentament. La dona, amb mobilitat reduïda, com es pot veure les imatges, s'aferra al seu marit i li suplica entre llàgrimes: amor, no te vayas. Ell no es mou del seu costat i l'abraça amb força i intenta protegir-la fins que el moviment s'atura. Unes imatges que han fet la volta al món i que per això avui volien compartir-les.
2: Així és, la seqüència s'ha convertit en un símbol de la tragèdia que viu el país, colpejat per dos terratrèmols, recordant, de magnitud superior 7, que han causat centenars de morts, ferits i milers de desplaçats. Enmig del caos, les imatges d'aquesta parella han recorregut les xarxes socials com un record de resistència, amor i supervivència en el pitjor moment.
1: Ai, tot aquest no és coret, eh?
0: Sí, perquè jo vos anim, sobretot els oients que no heu tingut l'oportunitat de veure aquestes imatges, que les pugueu recuperar a les xarxes socials. De fet, són per tot, jo crec que va ser una de les imatges més virals de la jornada d'ahir. L'amor entre aquestes dues persones, el donar-se una mà quan tot comença a tremolar, perquè és que se veu els quadres, els coixins, fins i tot el moix, que tot està moguent-se. I ell només li agafa la mà de manera així, molt ferma. Simplement s'abracen, se sostenen l'una a l'altra, i és una imatge que genera una tendresa absoluta en un moment de dificultat com és aquest. Són imatges que ens deixen sense paraules. Sempre quan passa això, el que hem dit abans, no?, surt el millor de les persones, el que és capaç l'ésser humà en tal de protegir, no?, el que més estima, com ha estat el cas d'aquesta parella.
1: I la fragilitat humana a les etapes més extremes de la vida, quan són infants. No hi ha res pitjor que veure un nen patir, però també no hi ha res que te trenqui el cor en 100 trossos, com poder veure un padrí que també ho està passant malament. Has de tenir el cor com a molt dur, has d'estar molt acostumat a viure tragèdies d'aquest tipus perquè no te quedis com a cor pres i te quedis com aturat davant imatges com aquesta, i sobretot mostra una mica la força de l'amor, no?, de vegades pensam a un món descregut on tot és Tinder i cites de mitja hora mentre mires

0: porta de darrere per saber qualcú millor, doncs aquesta imatge mos reconcilia una mica en el romanticisme i amb allò d'aquell amor constante más allá de la muerte, del que parlava Quevedo ja en el barroc espanyol, i que podem veure aquí com una parella d'enamorats de prop de 80 anys no se varen separar en cap moment quan varen patir aquest terratrèmol a Venezuela.
1: I si ja de fons me poses aquest tot, Maria Dolors Pradera, tu vols que m'atranqui en peces.
0: Perdona, m'escolta Maria Dolors Pradera, que és una meravella.

0: febrer.
1: I més qüestions. Aquesta també, mira, no sé si és que mos ha agafat un poc en la guàrdia baixa.
2: Avui duim un dia de tristós sí, que ningú sí. diria que comença el cap de setmana.
1: Tens tota la raó, però fixa't que un gest així que ni tan sols ens agafa a prop, perquè estem parlant del Regne Unit, estem parlant de un fet en concret que tampoc és que ho hem viscut nosaltres en la nostra infantesa, sí a través de les pel·lícules, però sí, fa pena, moltíssima pena.
2: Bé, això vendria a ser el nostre Pi de Formentor.
1: Sí. De tres raons, una comparativa meravellosa. El que us vull explicar és que ha mort l'arbre que va donar aixopluc a Robin Hood, perquè avui tothom xerra d'aquest, de l'arbre que hi havia al bosc de Sherwood, compartint les imatges.

0: Ho descrivim pels oients perquè és una de les icones més emblemàtiques del bosc de Sherwood. Ja forma part de la història perquè ha mort el Major Oak, un roure de prop de 1.200 anys d'antiguitat que, segons la llegenda, va servir de amagatall a Robin Hood quan fugia del xèrif de Nottingham. Durant més de 12 segles, aquests dos darrers segles passats, milions de persones han visitat aquest arbre monumental convertit en una de les grans atraccions naturals d'Anglaterra. Però, paradoxalment, aquest èxit també ha contribuït al seu final.
1: Segons la Reial Societat per a la Protecció de les Aus, el pas constant de visitants ha anat compactant el terreny que envolta un poc el roure. Això ha dificultat que l'aigua de la pluja arribés a les arrels. De fet, els experts també hi afegeixen altres factors com les sequeres i les onades de calor associades al canvi climàtic. Quan aquesta primavera no li va brotar cap fulla, ja es va confirmar el pitjor, el que hem comentat abans. L'arbre havia mort.
0: Els especialistes expliquen que el seu sistema d'arrels estava pràcticament ofegat i sense nutrients. Tot i això, aquest Major Oak continuarà dret dins el bosc de Sherwood. No el tallaran. Es conservarà com un monument natural i fins i tot mort continuarà sent refugi per a insectes, fongs, ocells i altres espècies. Els responsables de conservar-lo aprofiten aquesta notícia per recordar que els arbres més antics són un patrimoni viu molt fràgil i que moltes vegades desapareixen en silenci sense que ens n'adonem, fins que ja és massa tard. Com valoreu la notícia? Jo vull que a vespre faci comptes anar a veure l'arbre de la Misericòrdia.
2: És que és preciós,
0: que és
2: igual.
0: Que és una meravella, i... és un arbre, també és un arbre centenari, o Solivera de Cort. Estic per fer una volta un costat a un altre, que... perquè avui és un dia d'anar a veure un arbre, totalment, abraçar-lo.
2: Totalment, i en concret el de la Misericòrdia...
0: Bé, abraçar-lo no, que si tothom l'abraça, tant d'amor anem a l'arbre.
2: No, però no precisament perquè cap dels dos els pots abraçar.
1: Primer, no te donen germans.
2: El de Cort, jo per una banda, el de Cort, perquè també està protegit, tot i que...
0: Hi ha un escolcell que el protegeix.
2: Sí, tot i que, és vera que ho podries votar, o sigui, no està tan protegit com el de la Misericòrdia, que sí que la barrera
0: no
2: és alta
0: no,
2: i impedeix...
0: No han de votar res.
2: I impedeix l'accés. No, avui que només parlàvem de transgressió.
0: No se toquen les tomàtiques.
2: Exactament.
0: Quan vas en el mercat
2: i no
0: s'abracen
2: els arbres.
0: I no s'aboten els escolcells que protegeixen els arbres mil·lenaris o centenaris
2: de ciutat. Me referia que el de la Misericòrdia encara té una barrera molt més alta quan passes per al carrer, la qual cosa, mira, ens alegra perquè són arbres protegits, però quina pena, i a més ha estat per causa dels humans, no? Del constant trepitjar aquesta zona, compactar la terra, i que precisament per la compactació d'aquesta terra no ha pogut filtrar bé ni l'aigua, ni l'oxigen. Quina
0: això,
2: pena, quina pena.
0: Jo m'ho sento una mica radical, com diuen els meus amics, però jo crec que abans d'anar a veure certes coses s'hauria de passar qualsevol tipus de test. És com aquesta gent que va a l'Uf per fer-se una trista foto
2: a la Gioconda de fons.
0: Que la Gioconda li és igual. Sí. Doncs tu, per poder entrar a veure la Gioconda, hauries
1: mínim de
0: fer
1: cultura.
0: Un minitest de Da Vinci. Que te demanen quatre coses.
1: Exacte.
2: Sí.
0: D'ell. I llavors, o de renaixement italià en general. I si tu passes aquest test, aleshores no pots entrar a veure la Gioconda, perquè demostres un mínim interès més enllà d'anar a fer una foto. Si tu vols anar a veure aquest arbre mil·lenari, aleshores, jo què sé, que te facin quatre o cinc preguntetes per demanar-te qui és en Robin Hood.
2: Exactament.
0: Si saps exactament què va passant la seva història.
2: Quan d'anys té aquest arbre.
0: Exactament.
2: Exacte. Si no només
0: el diàmetre, el diàmetre de la soca.
1: Si això se fes, tots tornaríem per on han vengut.
2: Totalment.
1: O un 50%,
0: tots,
2: probablement.
0: No, però sí que seria un bon filtre. Ho dic perquè ara s'ha posat com a de moda posar un preu molt alt a totes les atraccions i a mi arriba un punt que va de pagar per tot on passes, dius, per favor...
1: Ho fan per limitar un pot l'accés,
0: sí, però
1: jo crec que la gent paga igual.
0: Sí, però ho podrien limitar a través de la cultura,
2: sí.
0: També t'ho dic. És una limitació. O tot ha de passar per el tema pecuniari. Tot ha de passar per haver d'anar trinco-trinco quan vas a fer un passeig. Doncs... que apuntin tets per poder anar a veure segon quin tipus d'esdeveniments o de racons, si hi ha tanta afluència. Si no hi ha afluència, qui vagi qui vulgui.
2: Que tenim 30 graus, ja. 30 graus de temperatura, per favor, una calorada, jo crec que és moment ja de partir.
0: 30 graus i un programa que són nosaltres, que avui a les 12 té una excursió.
2: Exactament.
0: No sé si ets la millor temperatura perquè volen
2: anar
0: en top 4 d'excursió.
2: I tant que sí. Però si partim d'excursió a la platja, el manco que sigui de la millor manera possible. Hem de treure de l'armari banyadors, biquinis, aquesta temporada de bany ha fet aposta per la comoditat, mira això. M'agrada per la versatilitat i per peces que s'adapten a tots els cossos.

0: I volen contar-vos que tornen amb força els banyadors d'una peça, els talls inspirats en els anys 90, els teixits en textura i colors com el blau oceà, el corall o els tons terra, que el banyador corall és el que duixa la nostra companya, aquesta Jaume, que abans m'ho ha dit, que ella, que és molt de tendències, tots són Joan Enxerra, d'aquest banyador. Una temporada en què sentir-se bé és la principal tendència.
1: I per saber què es durà aquest estiu i com poden triar la peça perfecta que ens afavoreix, parlam amb Eugènia Moreno, cap d'estilisme i B3. Molt bon dia.
2: Muy buenos días, compañeros. ¿Qué tal?
1: Mira, conta'ns, a veure, quines són les principals tendències en moda de bany per aquest estiu del 2026? Perquè crec que ja anem un poc enrere, nosaltres.
3: Però encara som a temps.
1: Sí.
2: Del mismo modo que comentaba Chisco, ¿no?, que está tan de moda el bañador de una sola pieza, al final lo importante es el sentirnos cómodos, pero sin renunciar al estilo. Y para ello siempre recomendamos, ¿no?, del mismo modo que hacemos un cambio de armario cada temporada, dedicarnos un poquito a ese cajón que tenemos con esos bañadores y bikinis que a veces llevan como 10 temporadas en el cajón y que el tirante o el tejido está ya como más deteriorado por las altas temperaturas, renovar y con una buena actitud, como comentabais ahora mismo, pues lucirnos de la mejor manera posible.
3: M'encanta que tornin els banyadors. Jo sóc team banyador, eh? M'encanta el banyador.
1: A mi m'agraden, però el problema que tenen és que deixen més marca del
3: home,
1: sol,
3: si,
1: que és que
3: per
1: no el duen.
3: Qui estan preocupats panxa, per broncejar-se...
1: Clar, la panxa queda blanca.
3: Sí que és vera, però els qui ja... Mos dona més igual lo de broncejar-nos o no. El banyador és molt còmode. Jo no sé, Eugènia, si tu quan vas a la platja veus les tendències? Realment reflecteix la platja les tendències de la passarel·la?
2: Claro, al final en cada tienda, del mismo modo que hay una sección para la colección de mujer y de caballero, también hay toda una pared llena de tendencias, porque de cada vez más las prendas de playa se han convertido en prendas que luego las podemos utilizar como tops, como pantalones del mismo estampado que el bañador, que luego nos lo ponemos con una camiseta básica, al igual que un pareo que nos puede hacer la función de falda. De cada vez más hay todo un departamento de diseño que se encarga de crear tendencias maravillosas y de todos los precios. Antes era una colección donde encontrábamos bañadores con el pareo, con el pantalón, de alta gama, e incluso, no sé si os acordáis, que antes si llevábamos una talla muy grande de pecho, pero de cintura éramos más estrechas, nos teníamos que comprar única y exclusivamente el bikini de la parte de arriba. Entonces teníamos que arreglar siempre la parte de abajo. Ahora no, ahora podemos comprar la talla que necesitamos, tanto de arriba como de abajo. Por tanto, es maravilloso.
0: Per tant, com ha dit Neugins, el nostre estilista d'aquest salera, la goma fluixa no és tendència.
3: No, no.
0: Heu de revisar el calaix on teniu guardats
3: si
0: els banyadors.
3: Si fan crec-crec quan te'ls estires, per favor, ja.
0: Això és terrible.
3: Això
0: i sobretot,
3: és terrible.
0: Quan i vas amb tota il·lusió pensant, m'estarà bé el banyador, sí, de fa 2 anys.
3: Però tu saps per què passa això? Perquè no l'has rentat amb aigua dolça.
0: Ja, i no has posat un pot de talc, que és allò que ens van recomanar.
3: Això ja és nivell pro, eh?
0: Que allò que ens van recomanar ses ordenar amigues, que quan te'ls guardes, si poses una mica de talc que fa d'absorbent, evites que sa goma se faci malbé. Però, Eugín, clar, tu parlaves de no només els banyadors tendenci, però no només se proposa un banyador, sinó un total look, perquè una persona pot anar a la platja es de matí i quan fa sol anar-se'n a dinar i no t'has d'anar a canviar que a teva, sinó que tu ja te montes, ja sigui amb un pareo, ja sigui amb un caftan, ja sigui en sa part de dalt i un calçons, mirar d'anar combinat per poder lluir meravellosa, com fas tu sempre, a qualsevol terrassa que vais a menjar-te uns quelamarins.
2: Así es. Y yo digo que sí, porque yo soy una devota de comprar esa colección de baño que me permita ir a la playa y después al chiringuito y que me haga sentir cómoda, que es lo que quiero transmitir. Hay que comprar aquella prenda que te haga sentir cómoda. Que si tenemos un poquito de barriguita, pues comprar un bañador donde tenga el drapeado justo en la barriguita para que podamos estar pues cómodas, que el tejido sea resistente y, como bien has dicho, has comentado los colores que están tan de moda, ¿no? Al final, el negro y el blanco, que es un color por excelencia que siempre está, cuidado con los blancos, que no sea transparente.
3: Ai, sí, por favor, sí. Però no hi ha cap blanc que no sigui transparent, eh? Això jo crec que és un mite. Blancs que no siguin transparents o tenen 3 o 4 forros o realment quasi tot el blanc és transparent, no?
2: Claro, lo que por eso hay que elegir un tejido muy resistente, que la licra sea resistente. Con esto no quiero decir que hemos de comprar una talla menos para que nos ajuste más. Todo lo contrario, comprarnos la talla que realmente necesitamos. Ir muy cómodas y tener una buena actitud, porque a veces me encuentro con personas que me dicen: ay, Eugenia, es que yo tengo 60 años y ya no me atrevo a ponerme bikini. Si tú tienes una actitud jovial y te apetece ponerte un bikini, ¿por qué no? Si ahora comentabais lo de Venezuela, la vida es tan absurda que en un minuto se nos va, que hay que disfrutar del cuerpo que tenemos y lucirlo. Este verano hay que lucirse bien en la playa.
3: ¿Bikini o trikini? O el que faci falta. Sí.
2: O trikini, pero está más en desuso el trikini. Se lleva más el bañador con contrastes laterales, con algún estampado muy sutil, con un toque muy, muy de tejidos naturales. Se lleva mucho los colores naturales, el verde eucalipto, los verdes suaves, los azules cielo, también los océanos. Es decir, tenemos una cantidad de colores, modelos, estilos que vale la pena. Y como tú bien has dicho, se llevan mucho los bañadores de los años 90, la pernera tan alta, que esto lo que hace es que a efecto visual te haga mucho más alta.
3: Mira,
2: estamos de suerte.
3: Són les tendències. I de cara a aquest estiu 2026, heu renovat banyadors, Xisco, Maria Antònia?
1: M'he adonat de que no estic
3: assetant. Heu anat en aquesta caixeta?
1: No estic assemada. No tens res del que ha dit i sempre tens excusa de dir: està cedit, per ventura té una taca, però... És típic que deixau perquè les piscines se fan més bé i se fan més lletjos. El guardaré. I duc així, estiu, guardant aquella peça.
3: Han de renovar, Eugene. Conclusió.
2: No, yo lo que os propongo es que organicemos en la agenda una cita y nos vayamos todos de tiendas a comprarnos el bañador. Pero eso sí, ejercicio. Hoy al llegar a casa, retirar todos aquellos que estan cedidos. No sabemos a qui nos podemos encontrar en la piscina.
0: Exactament.
3: Ah,
0: no,
3: mai
0: i sobretot,
3: saps si és el teu dia,
0: mai saps la mala passada, Eugene, que te pots jugar una goma fluixa.
1: Sí.
0: Tu imagina't que te tires en bomba i acabes en so banyadones turmells i jo què sé,
2: si
0: tens coses mostradores, tot potser la gent encara se'n dona alegria, però si no, pot ser un disgust en el vell mig de sa piscina i això no ho volem. Alerta que sa goma no. És molt traïdora.
3: Gomes que fan crec-crec. Per favor, que avui sigui el darrer dia que viuen en els vostres armaris. Eugene, moltíssimes gràcies per aquests consells.
2: Gràcies. Os estimo.
3: Una abraçada molt forta.
2: Un
3: adéu. 11 i 33. Sí, jo tinc algun, que fa crec-crec.
0: Jo me'l vaig topar un, l'altre dia...
1: Un parell molt.
0: Me'l vaig anar a posar com a que són curts, i quan el vaig agafar, aquell crec-crec que fa... I dius, però per què? Perquè m'encantava, perquè era un banyadoret així com a blau cel.
3: Si és només sa goma, en teoria té solució, perquè també hi ha la cultura de la reparació. Si una peça t'agrada, si sa tela està bé, i és només sa goma, si sa tela està bé.
0: No cal ser tan hippie. A vegades que hem de saber dir adéu a una peça de roba. Ja està.
1: Compra-te'n tu mateixa.
0: Sa goma s'ha i tampoc era un Lanvin vintage. Era un banyador que va costar 12 euros. No és una pèrdua gegant per l'economia de canosta. Però és cert que quan una cosa t'agrada, quan agafes la peça i fa... En aquell moment, tota la teva vida passa per davant dels ulls.
3: Guardeu alguna peça de roba? Així, un poc... No
1: moltes.
3: Ja si, mitomen d'aquell dia que... D'aquell moment que... Sí? Quina?
1: Sobretot, per aventura, aquestes camisetes que fas a propòsit per anar a qualque viatge. Per exemple, jo ara, el darrer que tinc d'escreuer, viatge a fi de carrera, si l'he d'emmarcar, l'emmarcaré. No l'he tornada a rentar d'en Sabai tornar? O sigui, la vaig rentar un pic i no l'he tornada a rentar i la guardaré anys i anys i anys i anys.
0: Jo en tinc una que me feren les meves amigues quan vaig fer de 8 anys.
3: I la guardes.
0: Que era una camiseta blanca que en aquell moment la serigrafia no estava tan de moda i ho varen fer elles a mà. El resultat és que és. Però el valor que té la camiseta és aquest. Però no som de guardar molta cosa perquè he vist en sopars de designs que no t'ho tornes a posar.
3: No.
0: Perquè per molt que vulguis mai arribes
3: t'ocupa un espai en el
0: mai
3: servari.
0: Tornes en aquella talla i és, pot ser una cosa aspiracional dir vull tornar a tenir el mateix cos que tenia en 22 anys, però malauradament o afortunadament sa vida ha passat per sobre del meu cos i vol dir que en els 46 encara estic viu i que això també s'ha de celebrar en roba nova.
3: Idò, amb roba nova o no, o amb la mateixa, si no fa crec-crec. No, podeu anar a la platja perquè farà moltíssima calor.
0: Diguem no al consumisme. Diguem no a tocar les tomàtiques. Seria avui...
1: I abraçats arbres.
0: Avui, i abraçats arbres tampoc, que està prohibit. Avui estem amb una de jardins.
3: Tal vegada, un dia un s'ha de sentir un poc més punk, no? Sí. I transgredir un poquet ja o posar-se... Idò, és aquest, mos ha tocat aquest, aquest divendres.
0: Ja està.
3: Són les 11:36, una petita pausa per publicitat. Continuem amb més propostes. Continuem amb nosaltres, per favor.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura.
1: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
3: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
4: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
5: A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
0: El dia, amb Marta Grau.

0: Mireu, sempre en aquest programa tenim un racó per als llibres, per gaudir, per fer també aquest parèntesi, sobretot avui que parlàvem de platja, per què no? Un llibre perfecte, un llibre de cuina que ens explica com preparar un bon plat. Això és el típic que podem trobar a qualsevol llibre de cuina, però n'hi ha d'altres, més especials, que a més ens expliquen qui som nosaltres.
1: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
2: Perquè crec que tots tenim una recepta que ens transporta directament a la infància, aquells macarrons de la padrina, un arròs de diumenge, o una cosa que només tenia aquell gust, una coca, perdoneu, una coca que només tenia aquell gust quan la feia algú molt especial. La típica coca de iogurt aquesta que feies amb una mida d'oli, un iogurt amb dues de sucre i una de farina, que era bàsica, però te la feien en tant d'amor, que era única. I d'això parlarem ara, Maria
3: Antònia. Correctament, Xisco. D'això parla el llibre Una cuina a cada casa, el primer llibre de Pau Gómez Calvo, que ha de presentar avui a Palma. Un receptari molt diferent que barreja memòria, emocions i gastronomia per recordar-nos que la cuina és molt més que un espai on cuinam. És el lloc on compartim, estimam i construïm records. Per això avui volem descobrir aquest univers de sabors, de records i efectes amb el seu autor, Pau Gómez. Benvingut.
4: Hola, bon dia.
3: Conta'ns, com va néixer la idea d'escriure una cuina a cada casa?
4: Doncs, mireu, això va ser tot un procés de creació que fa uns 3 anys que estic fent, que el que faig és doncs, investigar una mica el que genera la cuina familiar, la cuina de casa. I el llibre va ser un procés, arrel de les entrevistes que tenia i de material i contingut i testimonis, doncs en va sortir aquest llibre. També vaig fer un viatge en el meu passat, no? en la meva relació amb la cuina, i n'ha sortit aquest llibre, la veritat.
2: En el llibre tu expliques que els macarrons de la iaia són únics i, clar, te volia demanar què tenen aquestes receptes que et fa irrepetible. Vull dir, perquè a mi l'única sopa que m'agrada és la de mo mare. Ningú fa les sopes mallorquines com mo mare, per exemple. I mira que pots anar a altres cases i tothom trobes les seves les millors del món. És perquè tenim ancorat en la nostra infantesa aquests gustos, aquests sabors, que quan hi tornem és com tornar a ser infants, i això, encara que tinguem 46 anys, com en el meu cas, mos agrada.
4: Exacte. Jo, justament, el llibre va una mica d'això, va del que genera, no? El que genera la cuina, i és la recepta de la teva àvia, de la teva mare, doncs és única perquè és la seva, i per tot el que, per tot on et transporta, no? Et pots retrobar amb ella. Un dels missatges claus d'aquest treball, d'aquest llibre, és que tu quan perds una recepta familiar, doncs perds alguna cosa, perds alguna part, no? de la família, i justament el llibre pretén buscar el positivisme d'això i fer intentar doncs, que el llegat segueixi.
3: Pau, creus que avui dia aquest hàbit de cuinar en família s'està perdent un poc, que va més enllà de les receptes?
4: Penso que el fet de cuinar no s'està perdent. Ho pot semblar i estem una mica en alerta i està bé, però ara cada cop i últimament a les xarxes cada cop veig més cuina tradicional, cuina familiar, cuina casolana, i crec que és meravellós. Vull dir, jo tinc molta esperança.
3: Hi ha una cosa que m'ha cridat bastant l'atenció, i és que com has aconseguit trobar l'equilibri entre el que és el receptari i les vivències personals i la reflexió?
4: Doncs això va ser un exercici que amb la meva editora, la Mireia, doncs vam fer, que va ser com crear un índex per començar. I vaig estar buscant i indagant en la meva memòria, no? Moments bonics o especials o emotius, si més no, perquè és un llibre molt emotiu, i els vaig relacionar doncs, amb algun plat que em transportés en aquell moment. Com, per exemple, el primer capítol és patata i mongeta tendra, bullida, o sigui, potser ho menjat a tendre. I ho relacionava molt amb quan anàvem d'excursió, que quan tornàvem aquest plat normalment hi era molt present. Doncs vaig fer aquest exercici d'unir moments amb plats i llavors vaig començar a escriure de cada vivència.
0: Home, aquí hi ha, segur, records de predines, de mares, pares, veïnats, amics, de boca en boca, també, no? Perquè a vegades són records, no?, que ni se sap l'origen, però m'imagino que, sobretot, el que hi ha és moltíssimes emocions.
4: Sí. Realment és un llibre, és senzill, és emocionant, és entranyable, en diuen, no? Perquè on vaig és a buscar moments i connexions humanes. I l'important que crec que tracta aquest llibre és d'aquestes relacions i d'aquestes persones, sobretot. No tant de cuinar, sinó de les persones que cuiden.
0: Sí, el que passa és que me produeix molta nostàlgia. Mira, avui que estàvem un divendres parlant, no sé si, per quina raó, tal vegada per l'actualitat, per les notícies tan tristes, no? Que tenim. Hi ha una part molt nostàlgica, que és que hi ha recetes que mai tornarem a tastar, perquè jo recordo els canelons de la meva predina, mai els he tornat a tastar. I tinc la receta, la tenc anotada, però no s'assemblen. I has de conviure amb això. Igual que quan tops un calaix, no?, i fa olor a estiu i t'evoca els records de la teva infantesa, no? També és conviure amb això, no?, que has pogut gaudir d'uns plats que mai seran els mateixos, perquè depenent de les persones que cuinen aquests plats, clar, mai poden ser iguals.
4: Exacte, això els fa especials. El que hem d'intentar, però, i és el missatge que vull donar, és que justament això no passi, no? Que aprenguem a fer aquesta recepta, però fer-la no llegida d'una recepta, sinó de fer-la amb la persona que la fa, perquè llavors és quan
0: aprens
4: a fer realment, no?
0: És que és l'única manera que te vagi dient, això se fa així. Exacte, és l'única manera.
4: Exacte. Sí, posem un pessic de sal o un no sé què, llavors aquestes quantitats, tu si no les veus, no escrites costa molt d'intuir-les.
2: És la sèrie de Big Bang Theory que tenen un capítol que mor sa mare d'un dels protagonistes, d'en Howard Wolowitz, i li deixa el congelador ple de menjar. Oh. I hi ha una pana elèctrica i se descongela. I fa un darrer àpat amb tots els seus amics per menjar per darrera vegada ses croquetes de sa mare. I quan vaig veure aquell capítol vaig pensar, és cert que no només és aquesta part de nostàlgia que pot tenir, però quan una recepta te la deixa de fer sa persona que normalment te la feia, es dia que realment desapareix, es dia que t'han fet uns canelons, unes croquetes o unes sopes, que és un poc un desastre. Però això està molt bé que joves, en aquest cas, com en Pau Gómez, reivindiquin el tema de sa cuina tradicional, perquè tu has fet, Pau, molta divulgació per xarxes, tot i que vens del món del teatre i de sa gestió cultural. No sé què t'ha portat aquesta mirada artística a l'hora d'escriure sobre cuina, perquè, clar, no ets cuiner, però sí que aportes tota aquesta part de memòria, tota aquesta part de record i, sobretot, tota aquesta part de mantenir un llegat, el que haig a la fi.
4: Sí, em va interessar molt a les xarxes. De cop es va generar una comunitat amb un interès comú, que era aquesta memòria, aquesta identitat. I això em va interessar artísticament, per això ho vaig portar al meu terreny professional i d'aquí vaig fer doncs, un seguit de peces escèniques i després em va sortir aquest llibre. Però perquè va més enllà de la... Com diem, no és un receptari, és un llibre que barreja, cada capítol és diferent. Hi ha entrevistes, hi ha vivències, hi ha contes, hi ha records.
0: Records, exactament.
4: I, sí, en general el que és treballa molt les relacions humanes, penso.
0: Idò, és un llibre d'emocions que se traslladen als fogons amb receptes de sempre, de generació en generació. Pau, moltíssimes gràcies, enhorabona per la proposta. Que vagi molt bé la presentació.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 10, 11, perdó, i 47 parlant de cinema.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
6: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
7: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.

0: Dediquem els darrers minuts de la setmana per parlar de les estrenes de cinema.
1: I ara que en Scarlett O'Hara ja ens ha donat el sus, començam amb una de les estrenes més esperades d'aquest estiu. Supergirl, la nova aposta de DC Studios.
2: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
1: La pel·lícula adapta el còmic Supergirl, Woman of Tomorrow, d'Anton King i en Bilkis Evely. La història segueix en Kara Zor-El, que l'interpreta en Emily Alcock, i en el seu aniversari el celebra tota sola mentre se sent desorientada i fora de joc, com podem veure en aquest tràiler, que el seu cosí Superman li deia, escolta, convendria que quedassis amb una mica més de gent. A diferència del seu cosí famós, ella va créixer entre les runes d'un planeta destruït, una experiència que la marca profundament en Supergirl i que marca també la seva manera de veure el món. Per això no és tan optimista i de vegades cerca refugi en el món de la nit, en el món de la festa, per intentar deixar enrere aquest dolor que arrossega. Tot canvia, però, quan un mercenari o sorpresa despietat, ningú s'ho esperava, provoca una gran tragèdia molt a prop seu. Decidida a venjar-se en cara a Zor-El, emprèn una missió que la durà a formar equip a contracor amb uns companys del tot inesperats, la jove Ruti, que és un extraterrestre, i el seu ca en superpoders, que és en Krypto. Junts emprendran un viatge per l'espai que els durà a recórrer diversos planetes en una gran aventura de ciència-ficció. Qui dirigeix? En Craig Gillespie, que és un cineasta australià que ja s'ha especialitzat a donar un nou enfocament molt personal a històries basades en personatges coneguts, tot i que Supergirl sigui un personatge de ficció. Ell és el que va dirigir Jo Tonja, la pel·lícula sobre aquesta jugadora de tennis que li va donar un Oscar a Alison Janney, i també va ser el director de Cruella, on va reinventar el mite d'aquest personatge de Disney amb Emma Stone. I a més, una sèrie que li va agradar molt a na Marta, va dirigir alguns capítols de la sèrie Pam i Tommy, la història de na Pamela Anderson i en Tommy Lee Jones. Per tant, si vos agrada aquest tipus de cinema, Supergirl serà una cosa una mica diferent. Qui és la protagonista? Emily Alcock, que molts espectadors la recordaran pel seu paper, que era Rhaenyra Targaryen, House of the Dragon, i aquest era el seu primer paper cinematogràfic com a protagonista absoluta.
0: Jo que no sonava. Clar,
1: és que tot està relacionat.
0: És ella.
1: Tot quadra.
0: I a més amb Superdor.
1: Com un trencaclosquet sideral.
0: Home, és una pel·lícula perfecta per anar en família.
1: De cap de setmana.
0: O sigui que jo me l'apunt. Però tinc especial interès en la segona proposta, Maria Antònia.
4: Vinga, continuem amb una de les sorpreses de l'any dins el cinema de terror. Es diu Obsession, és l'òpera prima del nord-americà Curry Barker, i arriba després d'haver-se convertit en un petit fenomen als festivals i entre els aficionats del terror independent.
5: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
6: Voy a por chupitos.
5: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
6: ¿Qué?
5: Déjalo, se me ha olvidado.
1: Aquesta obsessió no és una història que gira al voltant d'un grup de joves creadors de contingut que accepten participar a un projecte aparentment innocent. Però ben aviat descobreixen que darrere aquesta experiència s'amaga alguna cosa molt més inquietant. El desig romàntic, desesperat d'un jove pel seu home platònic de tota la vida, desencadena un encanteri sinistre. Naniki es torna irracionalment obsessiva per aquest jove, convertint-se en la seva ombra.
0: Mujer blanca soltera busca.
1: Bé,
0: escolta, moltes pel·lícules,
1: tot allò,
0: això.
1: Com deia la gran Santa Teresa de Jesús, hi ha més llàgrimes per les pregàries ateses que aquelles que queden fora a respondre. Perquè aquest jove volia que ella estigués enamoradíssima d'ell, ho aconsegueix i descobreix aquesta cara fosca que és allò que explica aquesta pel·lícula. El que comença com una fantasia aparentment inofensiva acaba transformant-se en un malson inquietant. El director és en Curry Barker, com el bé ha dit na Maria Antònia, que fins ara era conegut sobretot pels seus curtmetratges i per fer vídeos a YouTube. Ell, de fet, també és un dels protagonistes d'aquesta història, la qual cosa li dona com a molta versemblança. La pel·lícula es va rodar amb un pressupost molt modest, però amb una planificació, diuen, molt precisa, i Barker ha explicat que fins i tot va arribar a escriure un final alternatiu abans de decidir-se per la versió definitiva. I també ha reconegut que no descarta reprendre aquest univers si l'aventura funciona.
0: Bé, en tot cas, crec que haurien d'haver triat un altre títol, perquè és que tantes pel·lícules tenen Obsesión, Obsesión Final Fatal, Última Obsesión...
1: Exacte.
0: I van del mateix.
1: Obsesionada per tu, ets la meva obsessió...
4: Necessito veure-la.
1: Obsessió a les totes.
0: Sí, per les persones obsessives, a més.
1: Exactament.
0: Que no n'hi ha cap aquí d'obsessiva en aquesta taula.
1: I t'he de dir que aquest programa... Tens temps de seguir parlant de cinema o ja han d'anar a l'obsessió d'aquest programa, que són els esports?
0: Sí, l'obsessió d'aquest programa m'has de contar. Qui és avui?
1: Idò, és que l'he vist entrar i he dit, és que és ell, és en Miqui Tous nostre, que ha vengut a donar-nos la darrera hora dels esports. Per favor, Cinto.
0: És que mos han quedat. Acabem amb l'actualitat esportiva. Miqui Tous, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. I de començant parlant de la Mallorca, perquè fa uns instants el club ha presentat la seva nova equipació, la seva primera equipació per la temporada que ve. No sé si vos agradarà. És una equipació una miqueta diferent perquè no predomina el vermell, com és habitual, sinó que és meitat de color vermell i meitat de color negre.
0: Home, a mi m'agrada.
7: Sí,
0: crec que és... molt elegant, no?
7: Sí, no es
0: feia, minimalista.
7: Però és cert que des dels aficionats diuen que això és el sentiment mallorquinista perquè, segons ell, Mallorca ha d'anar de vermell, que és el color de l'equip. Però bé, és aquesta nova primera equipació que el Mallorca ha presentat avui de matí. Per tant, aquesta serà la que durà a la segona divisió el conjunt vermell i negre. I també, en clau mallorquinista, en dedicar avui Esport 3 a IB3 Ràdio, escoltarem a Don Prats i també a Sergi Darder, que han parlat de l'actualitat mallorquinista, ho han fet del projecte a segona divisió, de la sortida de Martín de Michelis i també de Luis García, de la seva arribada, tant també ho han fet del seu futur. Diuen que volen continuar, que estan il·lusionats, però que no poden assegurar el 100% de la seva continuïtat en el Mallorca. L'escoltarem a IB3 Ràdio a partir de la 1:05. I el Mundial, han de dir que aquesta matinada, de divendres a dissabte, juga a Espanya el darrer partit de la fase de grups contra l'Uruguai. Serà a les 2 de la matinada, una miqueta tard. A Espanya, que li basta l'empat per acabar com a primera del seu grup.
0: Pues escolta, tot d'una, que tinguis un molt
7: bé,
0: bon cap de setmana.
7: Molt bé, gràcies, igualment. Adéu.
0: També, Clara i Mami, amb l'actualitat del dia. Menorca, bon dia.
8: Bon dia. Avui, al Dia Menorca, parlarem amb la Victòria Coll, cap del Servei d'Atenció Integral LGTBI del Consell Insular de Menorca, perquè avui matí han presentat la memòria corresponent al 2025 d'aquest servei. Avui també farem un recull sonor. No sabeu quin reportatge extens, meravellós, ens ha preparat el nostre company, en Jordi Fàbregas, per reviure tots els moments d'aquest Sant Joan, Ciutadella ja tancat ses festes, amb el concert ahir de Vini Gausban i l'espectacle de làser i música. Per tant, avui farem un recull i recordarem tots els moments viscuts en aquests programes especials que hem fet des de Ciutadella. És divendres, per tant, tancarem setmana amb la crònica social menorquina amb el nostre company, en Silvia Pons.
0: Nieves García, des d'Eivissa i Formentera. Bon dia.
9: Bon dia, Marta i Donaltros. Avui parlarem de llibres amb la recomanació que aquesta setmana ens fa el poeta i periodista Julio Herranz. Després sentirem molt bona música amb les propostes que ens fa el productor i multiinstrumentista Pere Navarro. Més tard ens posarem al dia de l'actualitat esportiva amb el nostre company Raül Medrano i acabarem repassant l'agenda cultural i d'oci que tenim prevista per aquest darrer cap de setmana de juny amb la nostra companya Ivona Aranyó.
0: I el dia Mallorca, en Jaume Noguera?
10: Mira, parlarem de l'associació Arcus de Campanet, que sembla que no pot continuar entrenant, sabrem per què, i dues propostes musicals per diumenge. El musical Gris i un concert d'homenatge a Joan Alcover.
0: I de vos escoltam tot d'una. També dir-vos en aquest minutet que ens queda de programa que està a punt d'arribar a Caracas. Compartim les imatges de l'avió, d'aquest avió que pràcticament se situa ja a punt d'arribar a l'aeroport, a Veneçuela. Estem parlant de l'aeronau que dirigeix l'exèrcit de l'aire espanyol i que trasllada una 60 d'efectius d'aquesta unitat militar d'emergències i que ho fa amb l'únic objectiu de participar en aquestes tasques de rescat de supervivents a la zona més afectada per aquests dos terratrèmols. El darrer balanç apunta a l'oficial que hi ha 235 persones mortes i més de 4.300 ferides a causa d'aquesta catàstrofe. Ja sabeu que són xifres que podien ser molt superiors. Compartim les imatges, com dèiem, d'aquest fly de radar on l'avió sembla que ja està pràcticament a punt de tocar terra. Que tinguis un molt bon cap de setmana, Jaume Noguera, que puguis gaudir i descansar també per als nostres oients i espectadors. Tornem dilluns a partir de les 9.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. L'avió de l'exèrcit espanyol amb un contingent de 60 rescatistes ja és a punt d'aterrar a Veneçuela. Ho faran en els propers minuts. Forma part de l'ajuda humanitària que tota la comunitat internacional està enviant al país per col·laborar, per intentar trobar supervivents en els enderrocs de milers d'edificis i de construccions ensorrats pels dos terratrèmols de dijous. Una catàstrofe que, de moment, ha deixat 235 víctimes mortals, segons el darrer balanç, entre d'elles dues en nacionalitat espanyola, i més de 4.300 persones ferides.
2: L'ajuda comença a arribar a Veneçuela, mentre el terreny, les hores passen i augmenta també la desesperació dels afectats, que reclamen mitjans i efectius per rescatar les persones que encara són entre els enderrocs.
3: Necesitamos que nos ayuden, por favor, es urgente. Han sacado 9 personas vivos con las uñas. No tenemos nadie que nos ayude, por favor. Hay mujeres embarazadas, niños de meses, de 10 años. Ayúdenos, por favor, no tenemos a nadie.
1: Aquest contingent de l'exèrcit espanyol que està a punt de tocar terra a Veneçuela no seran els únics voluntaris del país d'Espanya que seran a la zona. També Bombers Sense Fronteres està desplaçant una quinzena d'efectius des de diferents delegacions espanyoles.
2: Han partit en un vol comercial amb escala fora de Caracas, on hi arribaran per carretera. Amb ells viatgen cans de rescat per ajudar a localitzar persones en vida i també 2 tones de material de rescat i sanitari. El portaveu César Sánchez ha explicat que encara no saben exactament on els destinaran, però que el panorama que es trobaran segurament serà pitjor del que preveuen.
4: Evidentemente, el nivel de destrucción, a nivel que van avanzando las obras y que más medios se van incorporando, pues se va demostrando que es mucho más grande de lo que inicialmente se esperaba, ¿no?
1: Recordant que el consulat demà hi ha convocat aquí mitja hora, un minut de silenci, precisament per mostrar aquest respecte a les víctimes dels dos terratrèmols de Veneçuela. I més qüestions. UGT ha anunciat mobilitzacions a la plantilla de la Canera de Somreus, a Palma. Seran a partir del 17 de juliol. I ho fan, diuen, per denunciar la greu precarietat laboral i la falta de seguretat que asseguren pateixen.
2: Per solucionar a mitjan termini la situació, l'organització ha reclamat també que comenci de manera urgent la negociació d'un conveni propi d'empresa, amb què s'aconsegueixin unes taules salarials que acabin en sous que frega, diuen, el salari mínim interprofessional, i es dignifiquin les condicions d'un servei essencial per l'Ajuntament de Palma. Escoltant Juan del Teso, ell és responsable de serveis a la ciutadania del sindicat.
5: Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibir a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido 2 reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
1: I de la plana estatal, el jutge Calama ofereix Hisenda per sonar-se en la investigació de les joies de Zapatero. El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Plus Ultra, considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
2: Concretament, el jutge considera que les joies decomissades, un total de 80 peces valorades amb més d'un milió d'euros, podrien revelar un perjudici patrimonial directament connectat amb els ingressos de titularitat estatal. De fet, una vegada el magistrat va rebre l'informe de la taxació, va imputar l'expresident per un delicte fiscal i un altre de contraband. Zapatero no va voler declarar sobre aquest tema, sobre aquesta qüestió, quan va ser citat pel jutge, ja que volia més temps per recopilar tota la documentació al respecte. El jutge, però, ho va denegar.
1: Les 12 i 4 minuts, més notícies a la 1.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant amb els membres de l'associació Projecte Arcus, que fan feina des d'estir en barc amb persones operades de càncer de mama. Però sembla que ara tenen problemes per entrenar a la seva seu a Campanet perquè no se posen d'acord amb l'Ajuntament. Parlarem amb ells, amem, què és el que passa. Després vos farem propostes musicals. Diumenge, el musical Gris arriba a Sant Marçal, a Marratxí, i si no sou de musicals, diumenge també, de cap vespre, el concert homenatge a Joan Alcover a la catedral dins d'aquest any Alcover. Després sabrem quines propostes mos arriben des del Departament de Cultura de l'Ajuntament de Palma, concretament de certamen 100% Música, que se celebrarà per desembre, fins aquesta setmana que ve. Hi ha temps per presentar les seves propostes al seu web de l'Ajuntament per poder actuar pel desembre en el Teatre Maruja Alfaro de Palma. I com que dilluns no va venir en Xavi Canyelles, vendrà avui per analitzar aquesta setmana santjuanera on ha passat un cremull de coses. Així que sense més, Yolanda Ruiz és a producció, Joan Jiménez en el control tècnic. Això és El Dia Mallorca.

0: Orquestal Maneuvers in the Dark, maniobres orquestals enmig de la fosca, va retreure en 1981 aquesta cançó titulada La senyora d'Orleans, Maid of Orleans, dedicada a Joana d'Arc, aquesta heroïna francesa. El nom de Joana d'Arc molt bé per parlar de tir amb arc, perquè el club de tir amb arc, projecte Arcus de Campanet, és, per cert, l'únic club de tot Espanya centrat en la rehabilitació per persones operades de càncer de mama. La seva idea va més enllà de la competició. Cerquen també la inclusió i el benestar integral de les seves sòcies a través d'una organització molt professionalitzada i molt tècnica. Però ara tenen un problema perquè tenen com un malentès en l'Ajuntament de Campanet, allà on entrenen, perquè no poden continuar utilitzant el poliesportiu. Arcus diu que els regidors, la majoria dels regidors, estan d'acord en continuar, però sembla que és Esbaldes qui no vol. No m'hem aclarir. Pedro Carreño d'Arcus, bon dia, com estàs? Què està passant? Des de quan passa això? Pedro, conta-mos.
1: Què tal? Bon dia, moltes gràcies per donar-nos veu. Mira, us explico. El març d'enguany vam rebre via registre una carta que no tenia el format de notificació administrativa, cosa que ens deixava indefensos. En aquesta carta el batlle ens comunicava que no es prorrogava l'acord amb l'Ajuntament. Després vam demanar per què, i en un altre correu ens va respondre que, senzillament, era per motius de reestructuració i necessitats d'espai. Cap menció a les suposades raons que han anat apareixent més tard.
0: Suposades raons que han anat apareixent més tard? Conta-mos quines són aquestes raons, perquè fins i tot hi ha gent que diu que pot ser una qüestió personal i no tècnica.
1: Bueno, anem... De moment, el que sí que m'agradaria dir és que aquestes raons, insisteixo, que han anat apareixent després. Cadascuna d'aquestes raons, si me permets dir-ho d'alguna manera, podrien arribar a semblar fins i tot excuses, ¿vale? Perquè cadascuna d'aquestes raons es poden explicar molt clarament i tenen un què i un com de com estan fetes. Però permetem que digui que la part més important de tot això és que, encara que ens consta que han arribat suposats informes a d'altres mitjans de comunicació, nosaltres, com a Club Camp, mai hem rebut un document com toca, com la llei de procediment administratiu toca, ¿vale? Però, mira, entre altres coses, diuen que tirem en una zona escolar. És cert, però quan nosaltres estem ja no hi ha activitat escolar ni tan sols extraescolar, ¿vale? Diuen, per exemple, que hem fet malbé una paret. És cert, en algun moment, els arquers, les arqueres, potser més fàcil d'aprenentatge, han fallat algun tir i aquesta fletxa ha anat a la paret. Però saps una cosa? El que no es diu és que mai es va respondre quan vam demanar protegir aquesta paret. Llavors, com no se'ns va respondre, el vam arreglar pel nostre compte. Ara, ja està, sense més. Com aquestes, n'hi ha un grapat més, però el que ens agradaria és que ens diguessin de forma com procedimentalment correcte, com és això, no? Què és el que hi ha, i llavors nosaltres tenir la via de respondre com toca també. Però bueno...
0: Quant de temps fa que estàveu allà a Campanet? Perquè jo sent xerrar de vosaltres fa temps. Quant d'anys fa?
1: Sí. Nosaltres vam arribar a un acord amb l'Ajuntament de Campanet el juliol del 2022. Llavors, no vam tirar la primera fletxa fins al 12 de febrer del 2023. És a dir, per què aquest temps? Perquè en aquest temps vam fer tota la part d'homologació i tota la part de diguem-ne, documentalment exigible per tirar en un espai de forma seriosa, amb un informe avaluat per un jutge a nivell 3, amb l'aprovació de la intervenció d'armes de la Guàrdia Civil. És a dir, tot això és un procediment que vam utilitzar en aquest temps, i perquè et facis una idea, és a dir, ja... Insisteixo, les primeres fletxes del febrer del 23.
0: 3 anys i mig. Clar, però és que, home, vosaltres feis una tasca molt important. Estau fent rehabilitació per persones operades de càncer de mama. No estan parlant d'un club de tir d'arc en barc qualsevol. És que vosaltres no sou un club de tir en barc qualsevol. Vosaltres sou molt més que això. Sorprèn que vos diuen la resta de regidors de l'Ajuntament, perquè sembla que n'hi ha que sí que estan d'acord amb vosaltres.
1: Completament. Mira, de fet, el dia 10 de juny va haver un ple municipal i els tres partits de l'oposició, PSC, PSOE, PP i Mou Campanet, van votar a favor de la nostra continuïtat.
0: Perdona, quins partits, torno a repetir, PSOE, qui més?
1: PP i una agrupació de veïns que es diu Mou Campanet. En total, 7 vots a favor. Compte, 3 en contra.
0: Sí. És que, clar, és que
1: si em permets la mitja broma, tenim en reconeixement d'haver posat d'acord de PP i a PSOE.
0: Per això t'ho he fet repetir, perquè si m'haguessis dit una altra formació, pues de vegades sí que hi ha... Però, bé, i també una cosa que m'ha cridat l'atenció, diu... L'Ajuntament ha dit que únicament els pacients amb càncer de mama s'han de beneficiar d'aquesta iniciativa, que és que no és el que feis. Vosaltres feis això.
1: Sí, mira, fem això, però el que passa és que... Això s'ha dit, però això implica un element fonamental. Mira, les pacients del projecte Francinarc, que així és com dintre del club anomenem el projecte de rehabilitació, el que no han d'estar és un guet esportiu. Mira, al principi nosaltres separàvem els cursos de formació. Fèiem cursos per pacients i cursos per no pacients. I molt prest vam descobrir que fer un curs únic en el que mesclàvem a pacients i a gent que volia aprendre senzillament a tirar en barc, vale? Era una cosa molt positiva, vale? Perquè aquest curs únic convertia a les pacients en esportistes. És a dir, compartir... Després del curs, la línia de tira amb altres arqueres i arquers, doncs, tant si tenien aquesta malaltia com si tenien una altra, com si no en tenien cap. La s'integrava en un context esportiu. ¿Vale? D'això se'n diu esport inclusiu. I, de fet, arran d'aquest projecte nostre de rehabilitació del càncer de mama, hem tingut fins i tot arquers i arqueres d'altres patologies, gent que ha tingut altres càncers, gent que ha tingut ictus, gent amb problemes neurològics, que han trobat amb el tiramarc una via de benestar. Per tant, el més important és que, tot i que el nostre club té com a projecte central la rehabilitació del càncer de mama, tenim les portes obertes perquè més persones puguin tenir. I, si m'ho permets, hi ha una cosa important. La meitat, aproximadament, dels nostres socis i sòcies són persones, dones, que han passat pel projecte de rehabilitació. Però és que de l'altra meitat, permetem que et digui, és a dir, el 25% del club són familiars, fills, amics, marits d'aquestes persones. ¿Vale? Per tant, és una eina d'integració i és una eina de superació per a tots.
0: ¿Vale? Pedro, és que més els veïnats vos donen suport.

0: com signes de vinga, amunt, força, no sé què, no? A Change.org ja tenim, aquest matí teníem 1.296, de vora 1.300 signatures de recolzament de persones que entenen el nostre què. Esperem seguir així. El que fem des d'aquí és una crida a la conversa. De vegades, fer política és xerrar amb persones amb les que potser no faries una cervesa, amb col·legues, però, escolta, arribar a acords amb persones pel bé de tots, pel bé d'una comunitat, i més encara si això està reformat per una majoria del poble que ha votat, encara que sigui tota l'oposició, no? Com dèiem al principi, hem posat d'acord a gent que no es posa d'acord, no?
1: Clar, sí. Clar. Pedro, bueno, des del Dia Mallorca desitjam el que t'ho ha dit, l'acord, la concòrdia, el diàleg, i que pugueu continuar endavant amb aquesta tasca que fa 3 anys i mig que feis a Campanet, que, per cert, tot ho hem de dir, Campanet és molt més que les coves i les fonts ufanes, eh? Pegueu-hi una volta perquè és preciós, veraneu per allà i feis de l'economia circular que dèiem nosaltres, que tot bé no sortim de Mallorca, i que el club de tir amb arc Projet Arco de Campanet pugui continuar, com sempre, fent aquesta tasca tan important amb persones operades de càncer de mama. Pedro Carreño, tota la sort del món, tant de bo s'arregli això, que segur que s'adobarà i podreu continuar la vostra tasca encomiable. Moltes gràcies, Pedro, i una ferrada a tots els vostres membres.
0: Una ferrada. Gràcies per tot i fins aviat.
1: Gràcies, Pedro. Nosaltres d'aquí un instant comencem a fer recomanacions musicals perquè hi ha un cap de setmana ple de música. Un minut i vos ho contam.
2: El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
4: Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
3: Entrada lliure.
4: Obra Cultural Balear.
5: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
1: Escoltau el baix d'aquesta cançó.

0: Molta gent quan sent You Are the One and I Want del Gris no s'ha fixat amb aquest baix, però és que ruda tan bé, dues espais de tota aquesta cançó avant darrere de la pel·lícula Gris. Per què posàvem aquesta cançó mítica d'Olivia Newton-John i John Travolta? Perquè diumenges, en Marçal, a les 9, podrem veure el musical Gris a la banda municipal de Marratxí i Flash Dance com a cos de ball. Xerrava amb el pianista d'aquesta iniciativa. Andreu Burguera, com estàs?
1: Hola, bon dia, com estàu?
0: Primer de tot, com ho fas per tocar tantes bandes? Palma Gospel Singer, ara Gris, les teves coses... Quantes hores té el teu dia, Andreu?
1: El meu dia té moltes hores. La veritat que ja estic acostumat i, mira, estic amb molts de projectes, però molt content.
0: Bueno, hem de dir que aquest baix serà responsabilitat d'en Pel Lluís Càdiz, que serà qui sí? Tocarà el baix diumenge. Tu, piano, bateria, que és Pau Oliver, i guitarra, Rubén Gallardo... La direcció sí. musical és d'en Débora Montserrat i l'escènica d'en Bernat Molina i les coreografies. Les coreografies de Flash Dance les ha fet en Adriana de Robles. És un musical fidel en el...

0: Broadway, perquè, clar, han de pensar que és un musical, no és la pel·lícula gris. Heu estat fidels en el musical de Broadway o vos heu premis llicències?
1: Sí, mira, t'explico. Aquest projecte realment va néixer l'any 2015, perquè Balear Music, que era la productora que va iniciar aquest projecte, estàvem en aquest mateix, en aquesta versió que feim ara de Sant Marçal. Aleshores, el 2015 el vàrem estrenar a l'estat principal, després vàrem fer diferents rèpliques a Menorca, a l'Auditorium de Palma, també, i després el 2023 vàrem fer una versió en concert, aprofitant que, bueno, que he vingut la mort d'Olivia Newton-John, i aleshores, sí, per fer-li un homenatge a ella, vàrem fer una versió en concert. Aleshores, ara, aquesta vegada, fem una adaptació, anem un poc més enllà, una adaptació diferent, i s'inclou a través de l'Ajuntament de Marratxí, la banda de música de Marratxí, i, bueno, fem una versió, diguem, en concert del musical que ja varen crear anys passats.
0: És aquella que va cantar amb Ricky Merino i no Vittorio Maldi o alguna altra? És aquesta.
1: Correcte.
0: Mateixa? Quina meravella, quina meravella. Vareu assajar moltíssim, me'n record, perquè no Vittorio mos contava que era, i en Ricky també, que després se va fer famosíssim, en Ricky, després.
1: Sí, després en Ricky va anar cap a Operació Triunfo.
0: Exacte. Hem de dir que en aquesta ocasió en Dani Suco serà en Jorge Perín, en Sandy serà en Sandra Mayol, en Rizzo, sí, en Tamara Fajardo i en Kenny King Carlos Díaz.
1: En Carlos Díaz.
0: Bueno,
1: sí, sí.
0: M'imagino que és molt difícil. Jo trobo que els musicals són molt complicats perquè has de cantar, interpretar, és com s'òpera, no, Andreu?
1: Sí, has de tenir en compte que és això, que normalment ser l'elenco d'actors, pues, és gent molt preparada que, a més de tenir unes veus espectaculars, també han d'actuar i també, en aquest cas, també ballen, no? En aquest cas, hem tingut la gran ajuda de Sandra Mayol, que ha dit endavant aquesta versió, aquesta vegada. Ella ja va ser una de les Pink Ladies en el passat i aquesta vegada és una Sandy.
0: Ah.
1: Perquè, clar, tenir... És a dir, tenir sempre les mateixes persones és complicat, perquè tothom està a diferents projectes, la gent se va molt per península, i aleshores aquesta vegada, com a Sandy, tenim una Sandra que, a més, ha estat aquí, ha tirat endavant a tope aquest projecte, i aquí li volem agrair també la seva feina i la seva col·laboració en tot això.
0: Com que sempre expliquem curiositats en el Dia Mallorca, curiositats musicals, sobretot, te vull demanar, a més, si fareu aquest tema.

0: Andreu, crec que no la podeu fer, no? No la feis, no?
1: Evidentment que sí que la feim.
0: La feis?
1: Clar que la feim.
0: Sí?
1: De fet és un tema molt conegut pel gran públic, perquè és de la pel·lícula, no és desmusical, vull dir, no és un tema desmusical, però sí que l'hem volgut incloure, i a més en sa veu de la Sandra Mayol queda un tema superpotent i molt xulo.
0: T'ho dic perquè a la versió que parlàvem abans, vàrem va d'incloure, en lloc d'aquesta altra cançó.

0: Això és la versió de Guns N' Roses, però és original d'Era dels Skyliners, perquè crec que en aquell moment me van dir que és que Hopeless Lady Body to You era un tema que se va presentar als Oscars i havia de ser cançó original i que no pertanyia en el musical i que per això feien el Since I Don't Have You. És a dir, vosaltres heu oblidat això i feis Hopelessly Devoted to You, que és un tema preciós.
1: Nosaltres fem les dues, perquè wow! Hem volgut fer la versió de la pel·lícula i la versió del musical, perquè el musical té com a oficial la de Since I Don't. I hem aprofitat, com que tenim una gran bo, com la de Sandra Mayol, hem volgut fer els dos temes i els hem ubicat a diferents llocs del musical i els fem tots dos. O sigui, mira, és un altre nivell.
0: Quina meravella! Diumenge sí. Sant Marçal a les 9. Uau! És a dir, els dos temes, és que... Ara m'acabes de... Perquè jo me pensava que t'anava a enganxar amb això. No, m'acabes de sorprendre molt gratament, Andreu. Sí. Bueno, i esperau girar-lo més per Mallorca, perquè la primera vegada se va fer poc com a poques vegades, i jo crec que això ho heu de robar per tot. Sí. No vull dir Mallorca, això ho podeu dur a qualsevol banda, Andreu.
1: Sí, a veure, la idea sempre és fer més coses. El que passa és que, clar, com que és un projecte tan gran, amb molt de músics en directe, elenco, ballarins, clar, és molt gran el projecte. Aleshores, la idea és fer-lo una miqueta més reduït, més petit, i posar-lo a moure, que sigui més fàcil de moure, perquè, evidentment, aquesta versió d'ara, amb tota una banda de música, més una banda de rock, més d'actors, ballarins i tal, clar, se fa bastant inviable de moure tanta gent, no? Aleshores, quan has de fer un espectacle a un teatre, has de tenir en compte tots els trasllats, vull dir, tots els allotjaments, és molt complicat.
0: Aleshores,
1: si deies fer-ho més, però més reduït.
0: Clar, és a dir, que tothom junt ha d'anar diumenge a Marratxí per escoltar temes com el mític tema del final de We Go Together.
1: Sí.

0: Anem tots junts, idò, a Barratxí, a Sant Marçal, a les 9, diumenge. Quina meravella! I podrem escoltar tots aquests temes amb aquesta gran, gran, gran elenc d'artistes. Jorge Perín fa de Dani Suco, Sandra Mayol fa de Sandy, la Tamara Fajardo de Rizzo, Carlos Díaz de Kenicky, direcció musical de Débora Montserrat i direcció escènica d'en Bernat en Molina, coreografies d'en Adriana de Robles en Socors de Ball de Flash Dansa, i en el piano en Andreu Burguera, bateria que es pot i bé, guitarra en Rubén Gallardo, i aquest baix tan maco que sonava en el principi serà d'en Pen Lluís Cádiz. Diumenge a les 9 a Sant Marçal, Gris. Andreu Burguera, una ferrada molt gran i estem en contacte. Moltíssima perquè fas moltes coses, Andreu.
1: Sí, sí, vos esperam allà i molt bé.
0: Gràcies, Andreu, una ferrada molt gran.
1: Una abraçada, gràcies, adeu.

0: El dia Mallorca i Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina.
1: Avui a la nostra radiografia mallorquina vos volem recordar que enguany commemorem dos aniversaris especialment significatius. El centenari de la mort de mossèn Joan Alcover i els 100 anys de l'estrena musicada de la Balaguera.

0: És que ja forma part del nostre ADN. Fa 100 anys que l'escoltam. Els que tenen més de 100, segurament no, però és curiós. Pobre Alcover, un home amb una vida... va passar tanta pena els darrers anys de la seva vida i ni tan sols va poder sentir musicada el seu poema de la Berenguera, musicat per Amadeu Vives. Dins aquest any Alcover, passat demà diumenge a les 8, se fa un gran concert homenatge a mossèn Joan Alcover a la Catedral de Mallorca. Els seus impulsors, com no, són l'Obra Cultural Balear. Toni Llebrés, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Jaume. Molt bé.
0: Bueno, primer de tot, com va anar la cantada multitudinària? La prèvia, sí. com va anar? M'imagino que pel de gallina, eh?
1: Sí. Pell de gallina. Molt content, molt satisfets i la veritat és que jo va ser molt emotiva. I supos que els oients de Divetres Ràdio han tingut ocasió de participar-hi, molts d'ells, i d'altres, com a mínim, de veure vídeos que hi ha hagut de cantades diverses, com la plaça Major de Palma, com la de moltíssims de pobles, que, la veritat, com tu dius, posaven la pell de gallina.
0: Bueno, i lo bo que té diumenge a les 8 és que aquest concert, on s'interpretarà la Sinfonia de Serra de Tramuntana d'Antoni Mairata, en la jove orquestra de Silles Balear, Sorfeo Universitari i la Coral de Sant Joan. La bo que té és que l'entrada és lliure fins que se completi l'aforament. Sí. És una meravella,
1: sí, això. Sí, així com la cantada que tu dius, la cantada del 29 de maig, era una cantada popular, de sortir al carrer, a les altres places, i carrers, la de diumenge... És un concert, és un esdeveniment, diríem, de caràcter més musical, però, evidentment, centrada lliure, com tu dius, fins a completar l'aforament. La seu és gran i caben 1.500 persones assegudes, però la veritat és que les expectatives que tenim és que se quedarà aquest dia petita.
0: Sí.
1: I, per tant, demanem a la gent que hi vulgui acudir que hi vengui amb una mica de temps per poder entrar tranquil·lament, agafar lloc, seure i després d'obrir d'un espectacle que estic segur que serà magnífic.
0: Però, per tots aquells que no hi puguin entrar, la bona notícia és que el concert s'emet en directe per IB3, Toni.
1: Efectivament, per IB3 Televisió, sí.
0: Per tant, a les 8 del vespre, la programació ja contempla un concert d'una hora, és a dir, no serà una cosa... Perquè, clar, primer la Sinfonia de la Serra de Tramuntana, d'Antoni Mairata, la solista serà Irene Gili, dirigirà en Joan Barceló Antúnez, i també la ballada culminarà, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, amb una interpretació molt especial de la Berenguera, la Filarmònica Porrerenca, amb en Joan Ramon Xavena. M'imagino que aquest moment també serà un altre moment, el culmen, no? El cènit d'aquest any al Cove.
1: Són dues parts diferenciades del concert. La primera, la sinfonia està inspirada, la sinfonia d'Antoni Mairata, amb el poema La Serra, d'en Joan Alcover, i la segona la dedicam a la Berenguera, perquè també ho hem de recordar. Just diumenge, aquest diumenge 28 de juny, se compleixen 100 anys de l'estrena a Palma.
0: Sí.
1: Val? El 29 de maig era l'estrena general, que va ser en el Palau de la Música, a Barcelona, però el 28 de juny va ser a Palma, en el desaparegut Teatre Líric, que estava a Sort del Rei.
0: Sí.
1: I, per tant, ho han volgut fer coincidir dia per dia amb el centenari de l'estrena a Palma. L'interpretarà, quan tu dius, la Filarmònica Porrerenca, que és la banda municipal de Gana, la més antiga que tenim a Mallorca,
0: i
1: han considerat que li tocava. I després intervendrà tothom, és a dir, l'orquestra, la banda, les corals i, evidentment, tot el públic que assisteix aquí a la seu. Jo crec que serà molt emotiu. Les cròniques mos diuen que ja en el Teatre Líric, l'any 1926, quan varen començar a sonar els primers acords de la Berenguera, que era la primera vegada que s'interpretava a Palma, a Mallorca, la gent se va posar dreta, perquè el poema de Alcover ja era molt conegut i molt sentit, i el públic va obligar a fer un bis de la Berenguera a Sorfeo de Sabadell, que va ser en aquell moment que la va estrenar aquí. Per tant, nosaltres pensem que serà un concert emotiu, serà un concert que recordarem tots els que tindrem aquesta oportunitat d'assistir-hi, i que a més se celebrarà a un lloc que ja per si mateix és un espai magnífic, magnífic com és la Seu, com és la Seu.
0: I ja ho sabeu, passat demà diumenge del 8, si n'heu pres podreu agafar el lloc, i si no teniu aquesta sort, en directe a IB3 Televisió, que també serà un verdader espectacle que posarà la pell de gallina. Toni Llebrés, gràcies i enhorabona per la feinada que heu fet des de l'Obra Cultural Balear en aquest any al Cove, perquè la veritat és que si no recordem nosaltres en els nostres grans personatges, no ho farà ningú per nosaltres. Enhorabona, Toni.
1: Moltes gràcies.
0: I moltíssimes gràcies per aquest any al Cove, també en programa que heu fet. Ha estat molt emotiu. Estem en contacte, com sempre. Acabem d'escoltar... Moltíssimes gràcies, Toni. Acabem d'escoltar un minut a Ana Maria del Mar i després anem a veure les notícies que ens arriben des de Cort.

0: L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
1: Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
2: Fins dia 2 de juliol ja està obert el termini de presentació de propostes artístiques per actuar en els concerts de la programació de 100% Música. A Palma, els cantants i grups seleccionats actuaran en el cicle que se farà de dia 10 a dia 13 de desembre en el Teatre Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de la capital. Els aspirants han de presentar la seva proposta a través de la pàgina web de Palma Cultura, palmacultura.cat. Dins el termini establert que dèiem que espera el proper de juliol, dijous qui ve, així que encara hi ha temps. En parlam amb el director general de Música i Arts Escèniques de Cort, Rafael Brunet. Bon dia, senyor Brunet, com està?
3: Molt bon dia, Jaume.
2: Bueno.
3: Aquí tot bé? Però ja ho has fet tot, ja ho has explicat tot, ja ho has dit tot?
2: No, perquè, per exemple, se pot presentar qualsevol proposta musical, qualsevol estil, se pot presentar rock and roll, se pot presentar reggaeton, se pot presentar qualsevol cosa. Entre tot.
3: S'hi poden presentar solistes, grups, duos, formacions musicals, cors, o sigui, qualsevol grup de qualsevol estil musical, electrònic, reggaeton, o sigui, música clàssica, música folk, de tot.
2: De tot.
3: L'únic que no tenen molt malament que guanyin són els que fan, sobretot els que fan tributs.
2: Ah, no, clar.
3: Si fan un tributo, tributos això... No, estem encaminant més a una... Que siguin músiques originals, que siguin compositors, que siguin creadors, els nostres creadors, pues, que puguin mostrar la seva feina.
2: Clar, i després, vosaltres, a l'Àrea Municipal de Cultura, fareu una selecció, no? Hi haurà temps, hi haurà mesos, i dels solistes o dels grups que actuaran per desembre. Però m'ha agradat molt una cosa, que és que a canvi de la participació, hi haurà una quantitat econòmica i una part de la taquilla. Perquè això és molt bo, perquè un bon incentiu. Perquè així recordam que l'art no és gratis. Que, no és així, senyor Brunet. Està molt bé que els paguin, crec que són 600 euros, els ingressos de taquilla, i això és molt engrescador pels artistes.
3: Jo crec que és molt bo, que no pot ser tot subvencionat i tot pagat sempre. O sigui, ells, l'empresa ha de moure, o sigui, els grups han de generar dos bés, és una indústria musical.
2: Exacte.
3: Al cap i la fi. Ells sí, han de prendre fiquet, sí, han de prendre jugar amb aquestes normes, però que són les que són. Nosaltres des de l'Ajuntament no les podem canviar. Per tant, nosaltres els hi cobrim unes despeses bàsiques, pues, per les petites despeses que sí o sí puguin tenir, i després els donem el 100% de la taquilla. O sigui, tot el que se recauda és per ells.
2: Molt bona idea.
3: I nosaltres, a més, pues, assumim pues, totes les instal·lacions, els nostres tècnics, equipació de llum, les ajudem a fer comunicació, les posarem dins la revista de la programació de la temporada 26-27. O sigui, nosaltres ajudem en tot el que és possible, en totes les nostres armes que tenim, i per donar a conèixer, pues, aquestes actuacions, que moltes són presentacions de disc, altres són actuacions, altres són gent molt consolidada dins el món musical, altres són noves promeses. Tenim, sempre hem seleccionat o sempre s'han triat un ventall de possibilitats.
2: És que, clar, lo important és promoure, no? Promoure la música en directe, la creació musical, nous treballs discogràfics.
3: Sí, Jaume. És el que més mos demanen. És el que més mos demanen.
2: Engrescar.
3: Ells mos demanen poder tocar.
2: Exacte.
3: És tan senzill, i tan fàcil d'entendre. Tenir oportunitats de poder tocar, per poder mostrar la feina que fan. Evidentment, quan estàs així organitzat i ho sents entens, pues ja pot dur gent, programadors, gent d'altres, managers, gent que els pugui moure, sobretot quan comencen i quan estan, que són les primeres passes, pues és una manera de donar-los visibilitat. O sigui, crec crec que és molt bona.
2: No, i a més que es poder tocar, és que poder expressar, sigui teatre, sigui música, el que estem parlant ara, és la millor, l'única manera, en públic a davant, de veure com reacciona el públic, és l'única manera de saber que és el que estàs fent. Com a palmacultura.cat, si ara, per exemple, qualcú mos està escoltant i vol presentar la seva proposta, ha d'enviar una demo, ha d'enviar un vídeo, ha d'enviar, o pot enviar de qualsevol format a palmacultura.cat fins dijous aquí ve. De quina manera pot contactar la seva proposta a palmacultura.cat, formats,
3: pues me refereixo. Entres allà i després hi ha un perfil descontratant, és que tu poses, fas un registre electrònic i allà pues, poses tota la informació, val? I evidentment hi ha imatges, una explicació de lo que fan, de que poden posar links pues, de gravacions de ses, dels seus concerts o de les seves gravacions, que tot això jurat és que després decideix. O sigui, el que valora el jurat és primer que hi hagi una bona qualitat artística, després l'interès cultural de la proposta, clar, que sigui una viabilitat tècnica, que mos hi càbiga dins del teatre que ho han de fer.
2: Que no sigui l'Orfeo de Rostiarra, perquè no hi cabria.
3: Després, si és una proposta original, no, això també s'apuntua, i sobretot pues, adequat a les característiques que tenim en el teatre Mar i Terra.
2: I precisament per això també a la bellíssima xarxa de teatres municipals que tenim a Palma, espais a l'aire lliure, com es Parc de la Mà, les voltes, hi ha un caramull de llocs on sempre se fan coses, no només per Sant Sebastià, per Pop Rock, sempre Palma s'ha estat una ciutat molt musical, afortunadament, i la gent el que vol és tocar. I aquest 100% música, fins dijous qui ve, dona la porta oberta a tots aquells que vulguin presentar les seves propostes artístiques per actuar de dia 10 a dia 13 de desembre. Aproximadament quants artistes actuaran en aquests 4 dies per desembre? Aproximadament 10?
3: 4, o sigui, hem d'elegir 4.
2: A 4. D'acord. Sí. Ja ho sabeu, fins dijous, dia 2, teniu temps per entrar a palmacultura.cat i allà presentar les vostres propostes artístiques per actuar en els concerts de 100% música que un any més se torna des de l'Ajuntament de Palma. Rafael Brunet, director general de Música i Arts de Xàniques de Cort, gràcies una vegada més per 100% música i, òbviament, per atendre'm-nos al Dia Mallorca. Gràcies, senyor Brunet.
3: Moltes gràcies, Jaume. Molt bon dia.
2: Nosaltres continuem amb més coses al Dia Mallorca.
1: I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
0: L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
1: IB3 Ràdio és cultura. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
4: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
5: Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
1: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot?
7: Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
8: Si a tu te dic vel,
9: si a tu te dic mare,
10: si a tu te dic pinta,
11: mur, portada,
12: si a tu te dic gra,
13: que te venes cap primer de tot?
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Falta un quart per la una, avui és divendres i per tant no poden comentar el que passarà el cap de setmana, però sí el que ha passat durant la setmana. I és que les festes de Sant Joan han estat els protagonistes i per això dilluns no varen tenir la presència del nostre analista de capçalera. Xavi Canyelles, com estàs?
1: Molt bones, un poquet estrany. Sempre mos veiem en dilluns, però avui és divendres, per tant, no és dilluns, i mos veiem en divendres.
0: Sembla l'anàlisi de futbol que fa ara Mariano Rajoy, és a dir.
1: Exacte.
0: Diu, si marques más goles que el rival, entonces ganas el partido.
1: Això mateix.
0: Ha semblat una...
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Per tant, demà serà dissabte.
1: Sí. A partir de les 12 del vespre d'avui.
0: I el 100 passat demà serà dilluns i tu tornaràs aquí.
1: Exacte.
0: I el 100 demà de dilluns serà dimarts.
1: Serà dimarts. I dimecres, que és com si no existís, és un dia que està per allà.
0: Sí, efectivament. Allà. És curiós.
1: És molt curiós, això.
0: Tu saps que encara hi ha molta gent que cau amb allò de que l'any que ve, dijous sant, caurà en dissabte?
1: Sí, dijous sant molta... pot caure en dissabte qualque vegada. I el dia de Nadal no sempre cau en dia 25.
0: Tu saps que un any Nadal la creu... I...
1: Quina creu?
0: Nadal, la creu i el Corpus varen caure el mateix dia.
1: Crec que sí, pot ser.
0: Hi havia una escola de la Seu que no hi havia Nadal el dia del Corpus i duia la creu.
1: Sí.
0: I va treballar i va pegar en terra.
1: Sí.
0: I aquell dia, Nadal... La creu i el Corpus varen caure el mateix dia.
1: Fa
0: 300 o 400 anys. Fins a la gent, quines
1: caps es feien. Això són coses que passen.
0: Xavi,
1: és un bon dilluns. Sí, no sé què passarà.
0: Nunca se puede saber lo que va a ocurrir mañana, salvo que el fin de semana sigui un lunes otra vez, en Ràdio Futura. Xavi, a Mallorca les festes de Sant Joan sempre s'han celebrat així, perquè si recordant temps enrere, quan tu i jo érem menut, no hi havia gent a les platges.
1: Quan nosaltres érem petits, Sant Joan, jo no me'n recordo si era festa o no, sé que celebrava perquè a Mallorca és més els sants que els aniversaris, no? I donàvem... se felicitàvem en aquells joans. Llavors també s'ha de tenir en compte que aquestes tradicions d'aquell arbre, aquell verm que se posaven en impetit per la trencadura i tot això.
0: Home, també s'ha de ser en Joan.
1: Després a Eivissa sí que hi ha una tradició d'agafar aquests follets, aquests nanets...
0: Els familiars.
1: Que només s'agafen una vegada a l'any, a la nit de Sant Joan. Les herbes que s'agafen per Sant Joan, aquesta sí que a Mallorca hi ha molta tradició.
0: Les herbes de Sant Joan és Hipericum.
1: Sí, les herbes de Sant Joan, Hipericum Balearicum, i després l'altre. I després, bé, en general era això. Jo me'n recordo petit, encara ho som, un 65... Resulta que, de petit, me refereix d'edat, anàvem per aquí, per Can Pere Antoni, que no se deia Can Pere Antoni, jo no li deia Can Pere Antoni, però bé, tu coneixes més que és de la zona aquesta, no?
0: Això, antigament, abans que se fes el passeig marítim, se deia les set arenetes.
1: Les set arenetes.
0: Però abans de fer el passeig marítim.
1: Res, això és una cosa tècnica, nosaltres ni arenetes ni res, anàvem a passejar per allà, hi havia aquelles plantes que fan una bolla que quan la toques rebenta.
0: Ah, sí?
1: Estava ple d'això. I després sempre hi havia qualcú que pescava pops per allà, amb un tros de tela, amb un pedaç.
0: Un pedaç blanc.
1: Un pedaç blanc.
0: Que ara ja no se pot fer, això.
1: Sí, no. I llavors hi havia un parell d'aquests que havien vengut pentura d'Extremadura, això, que sí, que la noche de San Juan, i feien quatre espèrits, però res. Els mallorquins mai han celebrat això.
0: És cert, que això de la platja, no. Catalunya sí. Catalunya sí.
1: Mallorquí té peresa, per favor.
0: I calor.
1: Ai, calor, amb aquesta calorada, bon vas, i de vespre.
0: La meva dona i el major varen anar a l'escorrefoc i crec que eren els únics mallorquins.
1: Sí.
0: Tot eren turistes turistes peninsulars.
1: Sí.
0: Una cosa clar, que és calorada.
1: I lo bo que Sant Joan ni sabia si existia Balears, vull dir, Sant Joan. Que això dels sants és l'hòstia.
0: Aquest Sant Joan era el Sant Joan Baptista.
1: No, però que sí, ho poden cercar, no sé si
0: és Sant Joan, Joan Baptista. És el que en el Salomé li va demanar cap amb una palangana, no?
1: Sí, m'apareix que sí. Hi ha quadres d'això.
0: Sí, efectivament.
1: Hi havia fotografia en aquell temps i eren quadres molt fets.
0: Per això hi havia els pintors, els primers fotògrafs.
1: Però molt després no varen conèixer Sant Joan. És com Sant Antoni, molta cosa en Sant Antoni. Sant Antoni no va estar mai a Balears, vull dir...
0: Va néixer a Egipte i està enterrat a França.
1: I a damunt va estar per desert i va ser tentat pel dimoni. Saps? Vull dir que avui el dia el dimoni serien les xarxes socials.
0: En Cesc Fortes deia que el dimoni ja no fa por a ningú.
1: No, ja no fa por a ningú.
0: El dimoni.
1: dimoni, és tot
0: és un, dimoni. Saps? I més aquí a Mallorca, que som fans del dimoni. Quan ve un de fora, deu flipar.
1: Sí, deu flipar, flipa. Dimoni, cucaré, bufaré, hi ha aules de dimonis, guies de dimonis, són unes coses grosses.
0: Que curiós.
1: Molt curiós, això. Mira per on.
0: Efectivament.
1: Tu feies mira per on fa anys, no?
0: Era jo.
1: És que ets la teva bou, sí. És que ets la mateixa, eh? Ets la mateixa bou?
0: És que ets la mateixa.
1: Bé, anem per feina,
0: sí,
1: que avui
0: sí,
1: és
0: perquè,
1: divendres...
0: Clar, Sant Joan, com eren abans les festes de Sant Joan? Quines creences i tradicions hi havia a Mallorca? No m'ha demanat-li al nostre convidat de gà, perquè és més vell, perquè va veure néixer el bon Jesús de Beques. La Montbernat de Can Peixetort, com estàu?
2: Bé, emprenyat.
0: I això, i per què?
2: Perquè me feis venir aquí una hora... abans, i quan me toca, xerrau de dos i dos, i jo això, dos minuts, i ja m'entendré. I llavors es venen els anuncis, però venen els deportes.
0: La propaganda.
2: Els deportes, ja fotut tot el dia.
0: I Esparta, a mi ja Esparta.
2: No ho sé, Esparta jo m'agrada més d'un altre canal. Bé. Què hem de xerrar avui?
0: No, de com era Sant Joan, antigament. Què fèieu, vos, quan éreu jove?
2: No, Sant Joan sempre ha tingut una tradició, o diverses tradicions. El meu germà, que era pescador, i me deia que per Sant Joan entraven les llampugues santjoaneres. Tens, que són llampugues grosses, que entren en el Mediterrani.
0: Per Sant Joan, ja? Jo em pensava era final d'agost, les llampugues.
2: Jo t'ho explico. Crien, ara entren i crien, i són els dorados, que són grossos. I un ball, l'altre ball, i crien. Ah. I les cries fan crescents, i a mesura que creixen se van atracant a la vorera. Coincidint que arriben a la vorera, de més, t'he dit jo, darrere setmana d'agost, al setembre, ja són...
0: Quan fa llamps.
2: Quan fa llamps.
0: Llampugues.
2: Ja, llampugues de Sant Joan. Per Sant Joan, també, allà, els nins trencats, saps que els trencats?
0: Sí.
2: Tenen, se passa una branca de
0: vimer.
2: De vimer, tens, i se pitja, i la trencadura se'n va per en dins.
0: Se n'home una cosa, eh?
2: Sí. I això és Sant Joan. Sant Joan, llavors és el ben poble de Sant Joan a festa. Però tot això d'anar a Menorca no s'havia vist mai. Jo no he estat mai a Menorca. Ni visa, ni tancar feina. Havia de fer la mila i a Cabrera.
0: I vos van al restaurant de...
2: No, que vaig fer 13 mesos allà, se diu, pel nord. Per la Rioja. Cabrera no. Perquè Cabrera havies de tenir bo. I com que...
0: Collons,
2: van tenir francesos, a Cabrera.
0: Vos hi vareu ser estes de francesos.
2: Sí, però jo me'n record que anàvem a rescatar els presos francesos de Cabrera. I els aduem. I els van dur cap a Falanich. Però Falanich és gent rosa.
0: 220 anys fa d'això. Sí. Ah, sí, per això... Falanich són rossos
2: són
0: perquè
2: rosos.
0: Els francesos...
2: I xerren francès.
0: De Cabrera, sí.
2: Ei.
0: O xerren francès no de la recolla solla.
2: No ho sé. Però només sé que va dur gent francesa a solla. A solla no, m'has embogat. A Falanich.
0: A Falanich. L'home en Bernat, moltes gràcies.
2: Ja m'atallo, au.
0: No, però és que vull... Ara,
2: a les
0: ara
2: 6
0: que...
2: de matí m'he aixecat.
0: Ara que heu dit això d'anar a Menorca, volen parlar de Menorca.
2: Jo no he anat mai.
0: L'home en Bernat, que vagi bé,
2: Dios.
0: Que vagi bé.
2: A les 6 he volgut.
0: Tengui, alerta.
1: Fa bravo, ha vengut a les 6 des de matí.
0: Jo no sé, jo li dic que vengui 10 minuts abans.
1: No fa falta que vengui tan pres, basta que vengui...
0: És ell, tu ja saps com són les persones majors.
1: Clar, té moltes
0: idees. Que si a les 10 han de ser els metges, s'aixequen a les 5.
1: Sí.
0: Ja ho saps. Però ara que xerraven de Menorca, Menorca, se senten invadits per Sant Joan, pels mallorquins?
1: Jo crec que sí.
0: És que és una generació de mallorquins que anàvem allà. Tenim el nostre amic Nito Taltavull Quintana, com estàs?
3: Bueno, bestia, ja va. Bueno, jo, tu ja saps que a mi no m'agraden aquestes festes. Jo faig al revés dels menorquins. Quan hi ha Sant Joan, jo venc aquí, per estar tranquil.
0: Clar, saps? El que fas.
3: Això, pesta. I, bueno, són unes festes ben polides. Jo vaig ser caixer senyor i caixer capellà quan era més jove. I, bueno, i això, jo supos que vosaltres...
0: Caixer senyor i caixer capellà no havia caigut. Caixer
3: capellà, idò, vaig ser de tot, perquè era un any que no hi havia.
0: Home, pots haver estat caixer faradrí, caixer casat, caixer pallès, no. Però... Caixer senyor, no, si no, amb Taltavull. I caixer capellà, però, tampoc.
3: Però, bueno, un capellà ho pot fer, perquè aquell any no n'hi havia, no, de capellans. I van demanar, i quan va fer el primer toc, em van dir, que ho vols fer tu, que el capellà està malalt? I jo vaig dir, bueno, me posaran la sotana.
0: La capellana, sí.
3: Va estar molt bé, això, eh? I, bueno, que vols un carguinyol? Mira, t'he duit els carguinyols, són desmarcaral, en prova.
0: Sí, sí, el millor del món.
3: A que pastissets, i les millors ensaïmades del món no són les mallorquines, no, són les de Menorca.
0: Clar, clar, clar.
3: I varen guanyar un premi una vegada, que no te'n recordes, tu?
0: I el millor llonguet segur que el fais a Ciutadella.
3: No, però va guanyar la millor ensaïmada un fons de Menorca.
0: Podria ser, perquè no?
3: I tots els mallorquins se'n van enfadar de bon de veres.
0: No, i segur que fais el millor llonguet i el millor pa moreno a Ciutadella.
3: No, sono tant. Nosaltres feim els pastissets.
0: I millor frit.
3: I feim la carn i xua, la sobrassada blanca... I tenim vaques i tot això.
0: Nito, ja ha acabat Sant Joan. I cada mitja hora surt un avió.
3: No, jo espero que se'n vagin tots. Quan els mallorquins venguin, jo aniré cap a casa meva. Falta gent allà.
0: En Esplà hi faltava gent.
3: També.
0: Dia 24. Sort i ventura.
3: Sort i ventura tingueu. Enhorabona per aquest programa.
0: Sí, sí, sí.
3: No l'escull mai, però, perquè Menorca no se sintonitza.
0: No, allà fan el dia Menorca.
3: Clar, fan el dia. Allà van xano-xano, poc a poquet.
0: La Clara i Mami.
3: La Clara Maimó.
0: Ai, Mami.
3: Mami, amb el Maimó.
0: No, Clara i Mami.
3: Bé, és igual.
0: És igual, Nito. Adéu. Que vagi bé.
3: Adéu, vagi bé.
0: Que vagi bé.
3: Adiosa.
0: Bueno, de mallorquins que han anat a Sant Joan hi ha molt, però han trobat una predina i la seva neta que han anat i han tornat totes soles. Molt Antònia i la Catrina, menys que vos ha semblat. Sí, com sí. Estàu?
4: Jo us ho volia dir, molt cansada, bo. Molt cansada, mai m'ho hagués pensat. Saps quina calorada que fa? Jo me pensava que Menorca no feia tant de calor que aquí. I resulta que vaig anar cap allà i feia una calorada. Saps quina suada? Oh, però molt guapo, bo. És molt guapo. Menys que Catalina Serra. Ai, cotxi, en plan, que és el que he de dir. Això és llegir el que vulguis. Sí, però, literal, és molt de calor. Sí, veig calor perquè tu vas dir, abuela, si a prop tots a ser això aquest, anirem a Sant Joan. Jo no pensava que era així, jo no pensava que era una cosa més en plan... No, ni en plan ni en plen, no sé què vols dir.
0: Madantònia, Catrina, moltes gràcies. No m'entens absolutament res. Madantònia, moltes gràcies.
4: Enhorabona pel programa.
0: Moltíssimes gràcies, Madantònia.
4: Però tinc xerradiet posat sempre.
0: No l'escol mai, molt bé.
4: Jo tinc xerradiet.
0: És que... Tenim aquí una escoliva, tenim en Pau de Boni, en Joan Antoni, allò, en Joan Miquel Oliver, d'Antònia Font. Per favor, anem a fer una cançó d'Antònia Font. Pau de Boni, Joan Miquel Oliver.
5: Hola, com estàs? Bé. Puc començar. Sant Joan, Sant Joan, oh que bé, oh que guai.

0: Oh yeah, y yo no soy menorquí. Yo
1: extraterrestres, has de dir algo d'extraterrestres.
0: Extraterrestre, pilot i astronauta.
1: I un submarí, també.
0: Maó, oh, que bé, que guany. Submarí que ha arribat en esport de Maó, Ciutadella, tot és menorquí.
1: Basta.
0: Aquest que guany que té un plàstic de col.
1: Basta.
0: Naranjos.
1: Basta, que m'ho demanaran.
2: Ara venen els deportes, això és el que vos he
1: dit. No, ara venen l'Aureta. L'Aureta, que només tenim 20 segons.
0: Animals, on és l'Aureta?
1: Vinga, ràpid.
3: Ara he vingut aquí perquè jo no he anat a Sant Joan i no he passat calor. Mira, aquí tenim el dinosauri. Digues adéu, així. Adéu.
1: No el tornis a dur mai més, Laureta.
3: Molt bé, ja està.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
5: Bon dia. Exteriors confirma 3 espanyols morts als terratràmols de Veneçuela i 99 els desapareguts. És el darrer balanç que ha fet públic el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, avui a Mèxic, i que també ha informat que hi ha altres 4 espanyols localitzats sota els enderrocs.
6: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto. Y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
5: Álvarez també ha confirmat que està previst repatriar un grup de turistes espanyols que es troben bloquejats a Veneçuela en l'avió militar que, per cert, ja ha aterrat al país. Ho ha fet a l'aeroport de Maracay.
7: I també ho ha fet fa més o manco una hora amb 59 militars de l'UME, són 2 enginyers de l'exèrcit de terra i 8 unitats canines que ja estan preparats per començar a fer feina. També s'ha descarregat material d'ajuda a l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid.
5: És la darrera hora que arriba en aquest cas de Veneçuela, connectant però ara amb el consolat de Mà a Palma, on fa pocs minuts que s'ha guardat un minut de silenci en memòria de les víctimes del terratrèmol. Allà s'hi troba Laura Marcos. Bon dia, Laura, conta'ns.
8: Bon dia. En aquest minut de silenci ha assistit la presidenta del govern, Marga Proens, que ha destacat que s'han posat en contacte amb el Col·legi de Psicòlegs per oferir ajuda als familiars de les illes que resideixen aquí a les illes de possibles víctimes del terratrèmol de Veneçuela. Escolta'm la presidenta.
9: A todo el pueblo que está allí en Venezuela, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
8: Proens també ha destacat que ja han partit 59 efectius de l'UME cap a Veneçuela per cercar els desapareguts. En aquest minut de silenci en el consolat de Mà a Palma han assistit, a més de la presidenta del govern, el president del Parlament, Gabriel Lecén, el delegat del govern de l'Estat, Alfonso Rodríguez, el president del Consell de Mallorca, Guàrdia Civil i altres autoritats de les illes.
5: Gràcies, Laura Marcos, en directe des del consolat. Demà anem amb més qüestions que també marquen l'actualitat d'aquest divendres. UGT ha denunciat desprotecció del col·lectiu LGTBIQ i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei.
7: Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit estatal, però no arriba al centre de treball, la qual cosa no permet, diuen, protegir les persones del col·lectiu dins el seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero es la secretaria de Igualdad y Política Social a las Illas.
10: Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo, no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
7: Segons Carnero, la manca d'aplicació dels protocols afecta especialment especialment les persones trans, que moltes vegades no són cridades pel nom amb què s'identifiquen. Un altre problema habitual és la necessitat constant de donar explicacions sobre l'orientació i la identitat sexual.
5: I un apunt més, perquè des d'avui els residents ja poden sol·licitar plaça per la línia del tip 203, la que coneix el Port de Sóller en Palma, passa també per Dellà i per Valldemossa. Això sí, la plaça serà per partir del 1 de juliol. Es posa en marxa el pla pilot per prioritzar els residents a l'hora de pujar a un autobús del TIP. Es podrà sol·licitar plaça concretament a la ruta que surt a les 3 des del Port de Sóller. Bé, així arribem a la 1:04. Totes aquestes qüestions, com sempre, les ampliarem a partir de les 2 amb temps d'informatiu migdia. Ara, a IB3, quedeu amb tota l'actualitat del món dels esports.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

0: Una i cinc minuts, divendres 26 de juny. Bon dia. El Paris Saint-Germain serà el rival del Mallorca a l'edició d'aquest any del Trofeu Ciutat de Palma. El partit es disputarà el pròxim dimecres, dia 5 d'agost, a les 8 del vespre, a l'estadi de Son Moix. En Marc Gasifre, el control tècnic, començant amb les portes d'avui. El Mallorca acaba d'anunciar que el Paris Saint-Germain, el campió de la Champions, l'equip que entrena Luis Enrique, serà el rival del Mallorca a l'edició d'aquest any del Trofeu Ciutat de Palma. Com vos comentava, el partit es jugarà el dia 5 d'agost, cau en dimecres, i començarà a les 8 del vespre a l'estadi de Son Moix. També pel que fa al Mallorca, avui escoltarem els jugadors Sergi Darder i Adon Prats, que han parlat per IB3 Televisió del nou projecte del Mallorca a la segona divisió. Han parlat de tot, no s'han tallat, han parlat clar els dos jugadors d'Artà. Això sí, han deixat claríssim que l'objectiu del Mallorca, amb els peus a terra i amb bones, ha de ser pujar aquest any a primera divisió. Són Sergi Darder i Adon Prats.
1: De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tant, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit tant serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
2: Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible, no?
0: Tot d'una, escoltam tot el que varen dir a IB3 Televisió, Adon Prats i Sergi Darder, i també, en clau mallorquinista, el club ha presentat avui de matí la primera equipació per a la nova temporada 2026-2027. Una equipació una mica diferent, o molt diferent, a les altres, perquè no predomina, com és habitual, el color vermell, sinó que la camiseta és 50% vermell i 50% negre. Supos que agradarà o no aquesta camiseta als aficionats, però les primeres piulades a les xarxes socials i deixen entreveure que no ha agradat massa que el vermell no predomini en aquesta nova camiseta del Mallorca per aquest nou curs 2026-2027. També en el món del futbol, en el Mundial, la selecció espanyola jugarà aquesta matinada de divendres a dissabte a les dues. El darrer partit de la fase de grups, el combinat espanyol s'enfrontarà a la selecció de l'Uruguai. Ho té, podríem dir, tot de cara per classificar-se com a primera de grup. Li basta empatar aquest partit, però alerta, perquè si acabés Espanya com a segona de grup, el seu rival, el 16 de final, seria la selecció d'Argentina. L'única baixa del combinat espanyol per aquest partit és l'extrem Víctor Muñoz. Això ha dit d'aquesta cita el tècnic de la selecció espanyola, Luis de la Fuente.
3: Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más el más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando.
0: A les dues de la matinada començarà aquest partit darrer de la fase de grups pel combinat espanyol. També pel que fa al Mundial, a les darreres hores ja s'han classificat matemàticament com a primeres i segones dels seus grups. El grup E, Alemanya i Costa d'Ivori. El grup F, Països Baixos i el Japó. I el grup D s'han classificat als Estats Units i també la selecció australiana. Per avui, a les 9 del vespre, es disputaran els dos darrers partits del grup i s'enfrontaran Noruega contra França, un bon partit, Haaland contra Mbappé, i també es disputarà el partit entre Senegal i també la selecció d'Iraq. I un darrer punt de futbol, perquè Moha Keita, segona federació, no renova el seu contracte a l'Atlètic Balears. Un dels jugadors més destacats aquesta temporada abandona el club de la via de cintura. En el món del tennis, avui a baixa es decideixen els finalistes del Mallorca Championship a Santa Ponça. A les 3 de l'Eurobaixa arranca la primera semifinal entre Nuno Borges contra Ethan Quinn, i a les 5 serà el torn d'Alejandro Davidovich, el tenista espanyol, que s'enfrontarà a Fabián Marozán. L'espanyol ve de guanyar el seu duel del quart de final contra el búlgar Grigor Dimitrov. En el món del bàsquet, el quart projecte de l'Estia Menorca, primera FEB, acumula, de moment, més sortides que entrades. A les darreres hores, el club de Vintal fa anunciat l'adeu d'Emmanuel Wemby i tampoc no continuarà l'escorta Jaume Lobo. I el Figui Mallorca, novetats, perquè destaca el retorn de l'escorta Sergi Huguet. I en el món del futbol sala, enhorabona en el Barça perquè s'ha proclamat campió de la primera divisió després de guanyar a la gran final el Pozo Múrcia. 1:11 minuts.

0: Au, idò, vinga, començam aquesta darrera edició de la setmana d'Esportres Migdia. A Ivetres Ràdio, novetats, en clau mallorquinista, de fitxatges de moment res de res, però sí que avui de matí el Mallorca ha deixat un parell de notícies, ho deia jo a l'inici, a la fi, perquè ja fa anys que espera l'afició mallorquinista, idò, a la fi, el Paris Saint-Germain jugarà aquest estiu a l'estadi de Son Moix, el conjunt francès serà el rival del Mallorca en aquesta edició del Trofeu Ciutat de Palma, ho acaba d'anunciar el Club Vermell. El partit es disputarà el dia 5 d'agost, dimecres, a les 8 del vespre, a l'estadi municipal de Son Moix. També el Mallorca ha fet pública avui de matí. Després li demanarem a Antoni Vallespí, de l'Unió de Penyes, perquè parlarem amb ell, perquè Uero Baixa hi ha reunió entre la Unió de Penyes i el club, el Mallorca, per tractar el tema de la campanya de bonats, però també li demanarem si li ha agradat la nova camiseta que durà el Mallorca aquest nou curs, una camiseta diferent, una camiseta no habitual, perquè el vermell perd força aquesta camiseta per aquest nou curs, i doncs serà 50-50, 50% vermella i 50% negra. I també, pel que fa al Mallorca, han d'escoltar protagonistes. Ivetres Televisió han parlat els dos jugadors d'Artà, Nadon Prats i també en Sergi Darder, de l'actualitat mallorquinista. Han tocat tots els temes. Primer de tot, Sergi Darder valora l'arribada de Luis García a la banqueta. Han de recordar que el migcampista del Mallorca va coincidir 6 mesos a Luis García com a entrenador de l'Espanyol. Diu Sergi Darder que a Luis García li va agradar molt.
1: Sí, no, el conec de fa molt d'anys. Ja he fet dues pretemporades com a jugador amb ell i ja sabia com era com a jugador i en part de dir-ho. Al final, els mallorquinistes ja van poder disfrutar. I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps el que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic. Després, evidentment, pues, això no t'ho du només a guanyar, però és veritat que és un entrenador que segurament, si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim, la gent disfrutarà moltíssim de veure bon futbol, i ojalà perquè bon futbol se transformi en victòries, que estic convençut que sí. Bueno, al final són coses que se guarden un poc també més entrenador-jugador, però és inevitable, al final ens coneixem de fa molts d'anys, ell necessita també informació un poc del Mallorca, de la plantilla, a nivell personal, evidentment, també sabrà com estic, com no estic, ja t'he dit, al final és un entrenador que he tingut i que tenim un tracte personal pues, de fa molts d'anys, ja t'he dit, al final és entrenador-jugador, no hi ha molt més que això, però sí que han xerrat, m'ha tret la seva impressió un poc de l'equip, està, quan te pots imaginar, un entrenador que arriba nou aquí, està motivadíssim, està amb moltíssimes ganes de fer feina amb el Mallorca, en el projecte que tots creiem que ha de ser, que és pujar quan tantes, fer un projecte guanyador, l'etiqueta de favorit ha de ser, però no serveix de res que ho digui aquí si després no ho trem també al camp, així que ja t'he dit, peus en terra, matrem-nos també lo difícil que és la segona divisió, que molt de pis també, jo te puc vendre aquí molta il·lusió perquè és la realitat, però després la dificultat és, i no hem de pensar tampoc que pujarem en el febrer, perquè no serà així, una segona molt complicada, molt

0: A part d'aquest objectiu, sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar i no són normals, però mira, diguem, podran dir que han viscut una situació així i això pues, quedarà a la història gravada de tot el mallorquinista. I al final, pues, una decepció, entenc que la afició que estigui pues, decepcionada i que, bueno, i al final que sigui una falta de respecte cap a ells, perquè al final pues, se va dir tot això, no? Sí que és vera que, bueno, que un no ha d'estar aquí on no és ple, que aquí on no està còmode del 100% i al final tothom té els seus objectius i les seves situacions personals, i si ella ha decidit anar-se'n a Alemanya a jugar, pues, al final és totalment il·lícit i hem de respectar la seva decisió. Al final el Mallorca s'ha afavorit d'una compensació econòmica que no s'esperava i esperem pues, que ara puguen fer un equip fort amb el cos tècnic que ha arribat i que el Mallorca competeixi, que és el mínim que se li pot demanar cada diumenge a segona divisió, no? I competint pues, estirem més a prop d'aconseguir els 3 punts. Si no competim, al final si mos equivocam que la segona divisió serà un passeig de roses, ja ho dic avui dia 25 de juny, no serà un camí de roses perquè ja no ets la segona divisió de fa 6 anys.
1: I d'aquesta és la valoració de Don Prats de la sortida de Martín de Michelis. Més temes. El futur d'ambdós futbolistes. Començant per Sergi Darder. Ho ha dit moltes vegades, des que va acabar la temporada, que el seu objectiu, la seva il·lusió i que té ganes de quedar en el Mallorca, diu que per ell quedaria, però no pot assegurar en el 100% que l'any que ve a segona comenci en la camiseta del Mallorca.
2: Bueno, el futbol no se pot confirmar res mai. Jo el que te puc transmetre són les ganes que tinc de poder quedar aquí. Això no significa mai res. Jo ho he transmet tant en el club com en els entrenadors, en els dos que he hagut de transmetre un guany. Les meves ganes, el meu sentiment mallorquinista de poder estar aquí, de poder pujar, les ganes hi són. Després, evidentment, hi ha un projecte que t'ha d'agradar, hi ha d'haver un entrenador que t'ha d'agradar, hi ha d'haver un fitxatge i una direcció que t'ha d'agradar, i a partir d'aquí, si tot encaixa, pues, jo ho he dit, les meves ganes són de quedar aquí, això... Per molt que te pugui dir, fins al darrer dia de mercat ningú pot assegurar, el jugador que t'assegura i el jugador que diu una mentida, el que sí que te puc assegurar és que són les ganes de quedar aquí són, així que ojalà pues, tot quadri i pugui estar aquí celebrant un ascens d'aquí un anyet.
1: I de veure què passa amb en Sergi Darder, que està clar que si arriba una oferta, com diu en Sergi Darder, bona, tot i la il·lusió que té de quedar en el Mallorca, l'artenant que abandonaria la disciplina mallorquinista. I en la mateixa línia ha parlat del seu futur a Don Plas, vol jugar en el Mallorca aquesta nova temporada, però també no pot assegurar que si ve qualque equip i paga, i dos se'n vagi.
0: Bueno, forces entenc. La veritat que ara estic a baix mínims, no t'enganyaré, i crec que sempre he sigut molt sincer amb vosaltres i en l'afició, i la veritat que bueno, estic desil·lusionat, estic trist per la situació que estem visquent, encara no m'ho crec. Jo sempre ho he dit, estiguin al Mallorca o no estiguin al Mallorca, jo apoyaré i enviaré tota la meva energia perquè el Mallorca estigui aquí on hagi d'estar, que al final no és res més que primera divisió i bueno, i esperen que bueno, si estic aquí, pues que pugui participar, que pugui ser feliç, que pugui marcar gols, que pugui aconseguir pues, les victòries que tots volem cada cap de setmana amb el Mallorca. El que he de fer és ser feliç, riure, participar i de més. I això és el que vol un jugador i és el que vol Not Don Prats. Així que, bueno, esperem... Pues, m'agradaria que fos aquí, però bueno, al final el futbol, pues mira el que ha passat ara en 3 setmanes. Un entrenador ha renovat i ha vengut un altre equip i ha pagat la clàusula i ell ha partit, pues, no crec que per jo pagui ningú la clàusula ja en aquestes altures, i després de 2 anys i mig que, bueno, que al final soc realista i no he fet els números que tot desitjaven.
1: I de res, això varen dir Nat Don Prats i també en Sergi Darder. De moment només sortides i jugadors que tenen contracte, que volen quedar, diuen, però que tampoc poden assegurar la seva continuïtat. Per tant, esperem a veure quin serà el projecte, perquè de moment no arriba cap fitxatge, i el Mallorca d'aquí a no res,

0: D'aquí 10 dies ja comença la pretemporada. 1 i 21 minuts, volem parlar amb el president de la Unió de Penyes perquè avui era baixa, si no hi ha res de nou o no hi ha canvis, tenen una nova reunió amb el club per tractar el tema de la campanya d'abonats. Vull saludar en Toni Vallespí. Toni, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Molt bé. Anem per parts, ràpidament. Moltes notícies pel que fa avui en el Mallorca. Cap fitxatge, això sí, però sí altres temes, com per exemple, no sé si t'agafarà en fred, però no sé què t'assembla la nova equipació del Mallorca per a la pròxima temporada, 50 vermell, 50 negre.
2: Sí, l'he vista, exactament. Bueno, això, com es compta, no? Gustos colores, com diuen. Mm. Per tant, un li pot agradar més que un altre. A mi, la veritat és que m'agrada, tinc que dir, és una camisa que m'agrada, i, per tant, tothom tindrà la seva opinió, no? Però, bueno, serà la camisa que enguany...
0: Això que diuen que el Mallorca és de vermell no t'acaba de convèncer, no? 50-50 també està bé.
2: Sí, jo crec que vermell i negre són els colors nostres, no? Sempre. I, per tant, a mi me va bé, ben que dir... Em pot agradar més o manco, però la camiseta que el Mallorca durà enguany i la camiseta que m'haurà de dur a primera divisió i així és recordada.
0: I ho acabant de saber ara mateix, tindran partidars en la ciutat de Palma, vendrà el Paris Saint-Germain, ja era hora.
2: Sí, és per així, ja que l'any passat ja se comentava el tema en la venda, no?, de Kangin Lee, i bueno, i parell que serà enguany, no? Llàstima que mos aplegui en la situació que estem actualment, però bueno, crec que serà un gran partit i un partit per fer la presentació, esperem, de tota ja la plantilla de cara a aquesta propera temporada.
0: I ara sí, tota l'afició del Mallorca està pendent de la campanya d'abonats de la setmana que ve. Avui teniu reunió, si no hi ha res de nou, no sé què enviar res, teniu reunió, no, Toni?
2: Sí, està confirmada a les 6 de l'hora baixa.
0: No sé quina és l'idea que demanareu, amb quin tarannà hi aneu a xerrar amb el club.
2: Bueno, és la continuació de la reunió que ja fèrem la setmana passada, llavors des de la Unió de Penyes varen presentar una bateria de propostes, un dossier de propostes per que entenem nosaltres que s'haurien de posar en pràctica en aquesta propera campanya de bonats, i vàrem quedar ja a la passada reunió, com ens tornaríem a veure durant aquesta setmana, abans de que se fes pública la campanya, per veure quines d'elles, per part del club, els ha considerades que caien d'estar ficades a dins la campanya de bonats, no? Uh-huh. I, per tant, avui sabrem una miqueta si ens han fet cas o si no ens han fet cas en aquest dossier que vàrem presentar.
0: Veurem què diu el Mallorca. A tothom demana unió perquè és una temporada complicada, a segona, molt de canvis. En el tema aficionats, Toni, la vostra relació, perquè de vegades un demana una cosa, vosaltres una altra. Amb el moviment mallorquinista, com se troba?
2: Bueno, nosaltres, amb Unió de Penyes, representem actualment més de 60 penyes, 6.000 abonats del Mallorca són penyistes de les penyes de la Unió de Penyes, i nosaltres pues, tenim una línia molt clara. Nosaltres pensam que el mallorquinisme hem d'anar tots junts, hem de remar tots cap a la mateixa direcció, hem d'anar sempre en clau positiu. Ara bé, com hem fet i seguirem fent, pues, hem de demanar al club que tinguin compte els abonats, tinguin compte els penyistes, i que aquelles decisions que considerem que no són adequades o que perjudiquen a l'abonat, doncs nosaltres, des de la Unió de Penyes, els denunciem allà on creiem que els hem de denunciar. I avui és cada vespre, és un d'aquests motius per qual ens reunim, no? per intentar que totes aquestes propostes que hem demanat, per exemple, se rebaixen un 30% a la quota d'abonat per aquesta propera temporada de renovació, doncs segurament si el club ens ha fet cas. Si no, està clar que mos tindrà en contra amb aquestes decisions, mos tindrà davant i ho criticarem. Ara bé, nosaltres som més de tocar porta, de sobre-mos, d'intentar arribar a acords, d'anar en positiu, perquè el que ve, com bé has dit tu, és una temporada complicada, estem a segona divisió i el que hem de fer enguany és tornar a la primera divisió, perquè si no, de cada any després se complica. No? Per tant, jo crec que nosaltres crec que hem d'anar en positiu, tots remant cap a la mateixa direcció, però sempre i quan no se perdin els drets dels abonats del Mallorca.
0: I de veure què passa, avui era baixa, però sí, és important que tothom, ja començant des de l'aficionats, remi cap a una direcció, Toni, perquè si no se farà complicat. Només falta això, que els aficionats tampoc s'entenguin. Eh?
2: Sí, bueno, nosaltres tenim una, la nostra línia, nosaltres respectem...
0: Sí, sí, cadascú té les seves idees, està clar, està clar.
2: Qualsevol altra organització que pugui representar simpatitzants o socis del Mallorca, nosaltres representem abonats que siguin penyistes, és a dir, un 26%, segons la darrera xifra que ens va donar el club a la darrera reunió, són abonats de la Unió de Penyes, de socis de penyes que estan afiliades a la Unió de Penyes, i, per tant, crec que representem un... una massa social bastant important per poder demanar i sobretot perquè intentar que el club és molt fàcil cas. El que facin els altres, nosaltres ho respectem, ara, nosaltres demanàvem un 30 i els altres demanen un 50, però nosaltres haguéssim demanat un 50, potser haguéssim demanat com ho regalassin. Això està més clar, però crec que hem de ser seriosos i jo crec que un 30% va dins una línia que ja se va fer la passada campanya d'abonats quan van baixar de categoria, que s'ha baixat un motor, damunt un 35, un 30-35% segons quin tipus d'abonaments, doncs pues nosaltres entenem que això és una rebaixa lògica, adient, i que el club ha de tenir en compte. Si no mos té en compte amb aquesta pressió, doncs pues mos tindrà davant i nosaltres ho denunciarem i ho criticarem.
0: I doncs esperem que tot arribi a bon port i tothom surti d'aquesta reunió contents i serà una bona passa endavant. Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes, moltíssimes gràcies. Estem en contacte i veurem com va Boero baixa per Son Moja.
2: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres i estem a la vostra disposició. Moltes gràcies.
0: Adéu, Toni, que vagi molt bé. 1:27, parlam del Mundial.

0: Parlem del campionat del món perquè cita importantíssima aquesta matinada de divendres a dissabte. Les dues juga a Espanya. No sé com veu aquest partit el nostre company Miquel Berger. Miqui, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Miqui, com estàs?
0: Molt bé, a les dues sí. De la matinada, esperant amb ganes que comenci aquest partit darrer de la fase de grups. Espanya, si no hi ha res de nou, hauria d'acabar primera perquè, Miqui, si acaba segona, espera un bon os, eh?
1: Sí, l'Argentina, si acaba segona seria l'Argentina. És que jo crec que, de fet, és més interessant quedar tercer que no quedar segon. Però bé, el que ha de fer Espanya és guanyar i, bé, de fet, empatar ja li basta per ser primera de grup si Cap Verd no guanya de més de 3 gols a l'Aràbia Saudita, que ja seria estrany, però bé. El que sí que tenim és partit, Miqui, perquè teníem la sospita un poquet de si a Espanya li anava bé l'empat i l'Uruguai es garantia també ser...
0: Pot de biscota, no?
1: Exacte, però l'Uruguai no tindrà, a l'hora del partit, no tindrà garantit classificar-se com a tercera amb un empat. Així que haurà d'anar pel partit, haurà d'anar a guanyar, i així que Espanya tindrà davant un rival, i per tant Espanya també haurà d'anar a per un bon resultat i confirmar un poquet la millora que va demostrar contra l'Aràbia Saudita després de la desfeta al manco quant a joc contra Cap Verd. Però bé, les opcions estan intactes per l'equip de Luis de la Fuente. Veurem, supos que el més interessant és veure les evolucions de Lamine Yamal, sobretot quant a l'aspecte físic, a veure si aguanta un poquet més de temps. També Nico Williams va agafant un poquet més de ritme de competició i confirmar la resta del que es va veure contra l'Arabia Saudita, que el que jo crec que sí que va aconseguir aquell dia ja Luis de la Fuente és el manco ja tenir un 11 titular, que és el que imaginàvem avui ja, que també es jugarà contra l'Uruguai. Un equip que segurament, Miqui, jo crec que sí. Té molta història, òbviament, però de qualitat jo crec que és el pitjor equip des d'abans del Mundial de Sud-àfrica.
0: Sí, no van gaire sobrats. Precisament d'aquesta millora que parla en Miqui Berger, també n'ha parlat a la prèvia del partit d'aquesta matinada el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
2: Necesitamos dar esa mejor versión porque cada vez los rivales son más difíciles, son más el más nivel, cada eliminatoria que sigamos, si Dios quiere tenemos suerte de seguir pasando eliminatorias, nos va a exigir más y mejor rendimiento. Todo esto pasa en nuestro planteamiento final, que sería el ideal llegar al día 19 a la final, pues por ir mejorando, hay que seguir mejorando. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca... No sabría hacerlo el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
0: I de guanyar avui Espanya contra la selecció de l'Uruguai a les dues de la matinada. A les darreres hores, Miqui, s'han classificat ja com a primeres i segones del seu grup, Alemanya, Costa d'Ivori, Països Baixos, el Japó, Estats Units i també la selecció australiana. També ja tenim tercers, no? com l'Equador, que va guanyar per 2-1 a Alemanya i també passarà com a tercera.
1: Sí, l'Equador, que mira, òbviament no és el millor equip del Mundial, però els seus partits jo crec que sí que són els més entretenguts del Mundial, fins i tot l'Equador Curaçao, que va acabar amb empat a 0, va ser un partit molt, molt entretingut. Sí, és un equip que té moltíssima qualitat, però que davant porteria li costa un munt fer un gol, i ahir jo crec que també va aprofitar un poquet que Alemanya ja estava classificada com a primera de grup i segurament ja les acaballes del partit no va competir tampoc amb l'agressivitat que segurament hagués tingut en cas de necessitar. Pues, i la resta...
0: Parlaves de biscotos, Paraguai, Austràlia...
1: Sí, jo crec, és el que t'anava a dir. Jo crec que després els que havien de sumar van sumar. Paraguai, Austràlia, segurament el 0-0. A Paraguai encara no l'ha classificat, però l'acabarà classificant, jo crec que en un 99,5% de possibilitats. 0-0 claríssim, i així va ser. També el Japó i Suècia, per garantir la seva presència a 700, havien d'empatar i varen empatar. I és un poquet també el que veurem amb el que segurament serà el rival d'Espanya a 700 de final. Hi ha un diumenge una Austràlia-Algèria. Si empaten, un serà segon i l'altre es classificarà com a tercer, i Àustria seria en principi el rival d'Espanya.
0: I avui, ja per acabar, Miqui, tenim un partit ben destacat a les 9 del vespre del grup I. S'enfronten en Haaland contra en Mbappé.
1: Sí,
0: Noruega-França.
1: Exacte, i a bona hora, a les 9, juguen a la primera...
0: Quin vespre t'espera, Miqui, els amants del futbol, jo també, eh? A les 9 del vespre aquest partit, després les dues a Espanya, serà gros.
1: El problema és que no havia passat mai fins ara, hi ha 3 hores sense res, ja enmig, que ja podrien haver fet jugar a Espanya a la 1.
0: Hem de muntar qualsevol alternatiu de 3 hores, no? No sé, ara pensarem, ja t'ho passaré,
1: realment ho podem fer. Sí, divendres nit, bé, sí, llegir un poquet o...
0: Sí, no sé. Se m'ocorrerà alguna cosa.
1: Sí, sí. Però bé, partidarro, Noruega-França juguen el primer lloc del grup i sobretot que en Mbappé i en Haaland estan rendint a un gran nivell. Són dos, de moment són dues de les estrelles d'aquest Mundial i també la lluita pel Pichichi, que de moment encapçala Leo Messi, també segurament serà present en aquest duel, amb aquestes dues grans estrelles, dos equips ja classificats, això sí, però que voldran ser primers de grup, òbviament.
0: I de veure què passa en aquest partit tan interessant avui a les 9 del vespre. Res, Miqui, a descansar perquè s'espera un vespre i una matinada ben intensa, sí, divendres a dissabte.
1: Sí, sí, recordeu que a les 5 hi ha un Egipte-Iran i Nova Zelanda-Bèlgica.
0: Sí, sí, per tant, te'n vas a dormir ja i te despertes a les 9 i ja pots fer tot del tirón, no?
1: Efectivament, jo crec que sí.
0: Vinga, Miqui, gràcies. Ferrada. Que vagi molt bé. Una ferrada molt forta, bon cap de setmana. 1:33 minuts, aturada ràpida aquí a Esport 3 migdia i B3 Ràdio i parlam de bàsquet.
3: TV3 Ràdio és entreteniment.
4: Para ti, también para ti. En Eroski te damos el pepino francés granel a 1,39 € kilo, el salmón de 1,3 kilos entero o medio a 10,50 € kilo, el jamón de cerdo al corte a 5,25 € kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 € la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: Una i 35 minuts, continuem en directe a Esport 3 migdia i Betres Ràdio, deixant ja de parlar de futbol i han de parlar de bàsquet, perquè volen conèixer una miqueta més en el nou entrenador del Clas Bàsquet Sant Antoni. Víctor Sancho, endavant.
1: Doncs així és, estem amb Boris Valibrea Oliveres, el nou míster del Clas Bàsquet Sant Antoni per a la nova temporada, una temporada amb molts de reptes, com no, amb un equip que té molta exigència de sempre d'estar dalt a la categoria per intentar pujar, no ho amaguen. Fa poc vam parlar amb el seu president i ells volen estar a primera FEP, han estat molt a prop i ho tornaran a entrar. Què tal, Boris? Bon dia.
2: Hola, què tal? Bon dia, molt bé, moltes gràcies.
1: Bueno, ara supos que descansant, no?, de vacances, estàs per Barcelona, no?
2: Sí, sí, bueno, descansant i ja bueno, treballant colze a colze amb el Jordi de cara a planificar l'equip, però bueno, es treballa d'una manera diferent. Quan estàs acostat a la platxeta amb la família, amb els amics, tens aquests moments de descans, però bueno, però treballa amb força per intentar planificar el millor equip possible.
1: Ja sabem que els tècnics no descansen mai. Igual els jugadors sí que tenen ara una bona aturada perquè el bàsquet comença una mica més tard, potser que altres esports, no? Però vosaltres no aturau. Sempre estàu pensant en la vostra metodologia, en revisar, amb jugadors, evidentment, ara formar una plantilla competitiva.
2: Sí, sí, sí. No, això és... Bueno, els que som entrenadors sempre ho diem, no? Som entrenadors 24-7. Llavors, aquí no hi ha parons. El que parlem és un altre tipus de treball, el que ens toca fer ara a l'estiu, de reciclar-nos, de mirar bàsquet, de posar totes les idees en comú, d'intentar pues, bueno, millorar una miqueta també, fer les coses que no podem fer durant l'any i després, evidentment, la part més important, que és la construcció de l'equip conjuntament amb la direcció tècnica. No? Llavors, aquestes dues coses són molt diferents a les que podem fer durant la temporada, el treball nostre de la temporada, però com bé dius, no parem.
1: Mira, vull repassar una mica amb tu la teva carrera, que és molt peculiar, perquè tu ets un míster clarament de vocació, perquè vas començar molt, molt jovenet, però ara que has parlat de la plantilla, hem conegut les renovacions de Daniel de la Rúa, de Gant, també, no? Sabem que el club, la intenció que té és mantenir el bloc aquest any, així com altres temporades s'ha canviat molt més el bloc. No sé si tu amb això, ja en les reunions que vas tenir abans de fitxar, era una cosa que, havent estudiat ja una mica l'equip, la plantilla, era una cosa que tu volies també, no només el club.
2: Bueno, no, això ha vingut per part de la direcció esportiva del club i està molt amb la meva sintonia sempre de treballar, no? Evidentment, quan vam parlar amb el Jordi i vam començar a parlar dels jugadors i el Jordi va presentar la seva idea a través de lo que pensava el club, no? De donar-li continuïtat a l'equip, doncs, bueno, la veritat que hem estat molt d'acord en totes les peces que ens agradaria mantenir de cara a la temporada vinent. Llavors, en aquest sentit, ha sigut molt fàcil. I ara, doncs, bueno, evidentment, seguim treballant, el Jordi especialment a través del club, doncs, per donar-li aquesta continuïtat a l'equip, que crec que és algú important, sobretot quan doncs, bueno, s'ha estat tan a prop, no?, d'aquest ansiat objectiu i bueno, sobretot intentar mantenir les peces que creiem que han funcionat bé, intentar retocar una mica l'equip amb les peces que creiem que podem afegir per donar-li un toc més de la meva personalitat com a entrenador, no?
1: Ets un altre tècnic català, té una saga important de tècnics catalans. A veure, Jordi Grimau és català, el director esportiu, Carles Flores, Josep Maria Barrucal, ara que acaba de marxar. No sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb Josep Maria una mica, t'ha explicat, no sé.
2: No he parlat amb cap dels dos. Amb Carles Flores sí que he tingut una relació sempre més propera, som de la mateixa generació, quasi, ell és una mica més jovenet que jo, però sí que hem coincidit més. Amb el Barrucal no he tingut la sort.
1: Bé, tu vas marxar, com ho deia, molt jovenet a Almeria, ja tenies clar que volies ser entrenador de bàsquet des de molt jove, 18 anys.
2: Sí, sí, sí, ja fins i tot abans, quan crec que tenia 13-14 anys, ja vaig començar a entrenar a l'escoleta de bàsquet de l'Hospitalet. He tingut la sort sempre de tenir referents molt propers a mi, que m'han doncs, bueno, acostat, no?, a aquesta passió per entrenar. Llavors, com bé dius, quan vaig tenir 18 anys, va arribar l'opció d'entrenar, a part d'anar a entrenar al món sènior ja, tothom era més gran que jo i la veritat que va ser una experiència bueno, doncs molt, molt enriquidora i que, bueno, que va fermentar, no?, doncs que avui en dia doncs estigui on estic, no?
1: Tu vas conèixer més l'anterior Lliga EVA, tinc aquí la llista, per no dir-ho de memòria, Tijola, Hospitalet, Villarrobledo, Sant Feliuenc, la teva darrera experiència a Espanya, perquè des del 2017 portes Estàs a l'estranger. Són gairebé una dècada. Tres anys a un equip a Suècia, al Vettervikten, després a l'Umea, col·laborant amb la selecció també absoluta de Suècia, a l'Staff, i després has marxat a Polònia, a la primera divisió. T'ho pregunto des del meu desconeixement. La segona FEP per a Espanya, sabem que el bàsquet a Espanya té molt de nivell, la primera FEP és una categoria important, a vegades ens diuen els tècnics que equivaldria a una setena o vuitena lliga, no, europea, a lo millor, per nivell. La segona FEP també són dos grups, només té bastant nivell. No sé si la primera divisió de Polònia equivaldria a una primera FEP, un nivell similar o inclús més similar a una segona FEP. Com ho veus, això?
2: No, la lliga polaca, bueno, jo penso que és una lliga que està creixent molt, és una lliga on s'estan invertint molts diners. Falta una mica més de projecte, una mica més d'aquells clubs es construeixen una mica més també des de la part més no empresarial, però una mica més sí des de la direcció esportiva, des de un general manager, falta una mica més de professionalització, però crec que hi ha 5-6 equips que estan jugant en competició europea, Eurocup, FIBA Eurocup, Champions League. Llavors, bueno, el nivell és un nivell bastant alt, una lliga molt competitiva, una lliga molt física, una lliga que està creixent molt, una lliga que també el fet de tenir... Tu pots tenir 6 americans, llavors, bueno, fa una lliga que també tingui molt de talent. La lliga polaca és una lliga, no està al top de les lligues europees, però tocarà la porta aviat perquè la veritat que hi ha projectes molt ambiciosos.
1: Per què has decidit tornar a Espanya?
2: Bueno, per diversos motius, no? Una vegada marxes fora d'Espanya, és com que la gent s'oblida una miqueta de tu, no? Llavors, bueno, intentar començar la carrera a Espanya, penso que és algo també que a nivell esportiu, a nivell professional, és algo que sempre et queda aquí, no? Perquè, bueno, Espanya és el millor bàsquet europeu, és la segona millor lliga del món, no? Si traiem evidentment lligues europees com pot ser l'Eurolliga, no? Llavors, bueno, el fet de voler venir aquí a Espanya i intentar fer carrera aquí també, crec que és algo important, no? A un club com a Sant Antoni, no? Que té una ambició clara, que porta 3 anys seguits quedant a les portes, no? De lluitar o d'estar a primera FEP, no? Jo penso que això a nivell professional és algo molt atractiu per mi. I després la part més familiar, no? Bueno, portem, com bé dius, 9 anys a l'estranger, 6 a Suècia, 3 a Polònia. Són països més, evidentment, més freds, amb un clima més dur, i el fet de poder venir a una illa paradisíaca, com jo li dic a la meva dona, no? Com és Ibiza, crec que no hi havia gaire més que pensar-se, no?
1: El tema del Sant Antoni, a nosaltres ens toca bastant perquè hem viscut aquests partits tan emocionants les darreres temporades. És molt curiós, no? Perquè llevat l'any que va caure en el playoff davant el Morón, no? Que també és un equip d'un poble, se l'ha tingut que jugar sempre contra equips representants de capitals de província. Vull dir, això és... Al final, sempre tens aquesta limitació, encara que tinguis un bon equip, que estigui ben dirigit, que tinguis una bona plantilla, el pes, no?, de jugar contra un Castelló, contra un Albacete, contra un Sevilla, Caja 87, que representava ara mateix, és el màxim representant d'una ciutat com Sevilla, sempre és complicat. Al final, Sant Antoni és un poble petit, el projecte és molt ambiciós, però topar amb això sempre fa que vull dir, fins a on més pot pujar el Sant Antoni, clar.
2: Bueno, jo, amb tots els respectes, perquè desconec encara moltes coses de la idiosincràsia del Sant Antoni i de més, però jo des de fora, perquè evidentment jo he estat 6 anys a Suècia, 3 a Polònia, però segueixo les lligues FEB, segueixo l'anterior Le Plata, les Evas, la Le Port, actualment primera, segona i tercera FEB, no? Anem seguint, no? Tot les lligues, no? Jo quan parlem de Sant Antoni, per mi no és parlar de Sant Antoni, és parlar de tota una illa, no? Llavors, en aquest sentit, jo penso que aquest recolzament, aquesta força, aquest poder, jo crec que no hauria de tenir límits, no? Jo, és el que m'agradaria veure, no? M'agradaria veure una sapadrera plena, no? De gent de tot arreu de la illa. Evidentment, representar Sant Antoni crec que ha de ser un orgull, com tu ben dius, aquesta és l'essència, no? D'aquí és d'on neix tot, no? però sí que m'agradaria pues, involucrar tota una illa, perquè jo crec que d'aquesta manera sí que és veritat que segurament pues, bueno, el límit sigui molt, molt a dalt, no?
1: Això que dius és molt important perquè, clar, hi ha gent que pot pensar bé, és cert que l'equip ha tingut molt bona acollida entre no només al poble Sant Antoni, la gent s'ha apropat a Sa Pedrera molt, la imatge dels play-offs va ser espectacular, no? Abans dels partits, a més, no? El que vas fer, la prèvia i tal, però hi ha aquesta por que com no s'ha tornat a aconseguir aquest ascens desitjat, sa gent es pugui apagar una mica, no? Aquesta calor, aquesta amb l'equip, tu com ho veus això?
2: Bueno, jo crec que és un dels objectius meus a nivell personal, allà on vaig, que és el fet de, bueno, engrescar la gent, fer-la partícipa, i això passa per com presentem l'equip, per com jugarem. Llavors, en aquest sentit, intentarem fer un joc molt divertit, intentarem fer un joc molt agressiu, intentarem fer un joc molt dinàmic, intentarem implantar un joc en el qual nosaltres puguem marcar unes mica les directrius i el tempo del partit i després també amb una sèrie de valors que esperem que es puguin veure també a pista, no? Sacrifici, esforç, treball en equip, el no rendir-se, no? Llavors jo crec que tant a nivell més purament esportiu com una mica més el tema dels valors, jo espero que això pugui engrescar la gent i puguem veure una Sa Pedrera plena, no? Perquè aquest és una mica l'objectiu meu personal, no? El fet d'engrescar la gent i tenir un pavelló ple i la gent contenta i la gent orgullosa de veure el seu equip jugar.
1: Hi ha que fer molta feina mental, vull dir, perquè com hem parlat que segurament es mantindrà un bloc de la plantilla amb el tot, perquè el que ens dona por a tots una mica és això, no? No només a la gent del club, segurament, sinó també a la gent de fora, que hi ha mentalment aquest efecte de que pot tornar a passar el mateix. Record que en Berrocal deia que hi havia que oblidar això i gaudir més del dia a dia, no? I no pensar en això. Després ja, si es dona bé i si no es dona, doncs intentar fer bé la feina i ja veurem si es dona o no.
2: Sí. Bueno, jo penso que el nostre objectiu ha de ser arribar fins al final. Arribar fins al final amb el màxim d'opcions possibles, sabent que a l'esport doncs hi ha un component molt, molt, molt gran de sort. De sort d'arribar bé físicament, de que no tinguem lesionats, de ficar els tirs en moments importants. Hi ha molts components que no podem controlar, no? Però el que sí que podem controlar i el que sí que depèn de nosaltres, això ho hem de portar fins al final. Com bé dius, jo crec en aquesta part més romàntica del bàsquet, no? Del dia a dia, de gaudir, de passar-nos-ho bé, de disfrutar del camí, i això al final ens ha de portar a arribar amb opcions. No renunciarem a res tenint els peus a terra. No renunciarem a res sabent que ja era difícil arribar tres vegades a una final, doncs a una quarta penso que serà encara més difícil. Però tenim molta ambició, tenim moltes ganes, el Jordi m'ha transmès doncs, bueno, que el club té molta empenta, que aquesta tercera vegada no ens ha tombat, no ens ha tirat enrere, no ens ha fet pensar que, hòstia, no, anem a donar-nos per vençut. No, tot el contrari. Llavors, jo crec que entre tots hem de tenir els peus a terra, hem de deixar una mica de banda, no? aquest missatge de hem de pujar i més el tema de doncs, bueno, anem a fer tot el que depèn de nosaltres, anem a omplir el pavelló, anem a intentar treballar doncs, bueno, tots junts, anem a intentar fer gaudir la nostra gent i a partir d'aquí intentar no ficar-nos límits.
1: Coneixies a Eivissa? Havies estat alguna vegada a l'illa?
2: No, he estat a Menorca molt. Mon germà ha viscut a Menorca, mon pare ha viscut a Menorca, tinc amics a Menorca, he anat a Mallorca a jugar, però he vist mai, tinc moltes ganes.
1: Arribau, clar, com comença tard, jo crec que fins a avançat agost no vindràs. Crec que vens amb la teva família, no?
2: Sí, exacte, sí, venim amb una família, tenim moltes ganes. La meva dona ha sigut jugadora de bàsquet professional, llavors sap com funciona el nostre negoci, tinc tot el suport del món per part d'ella i dels meus dos enanos. Llavors, bueno, tenim moltes ganes a nivell familiar també pues, de conèixer una illa pues, que he sentit parlar meravelles i que n'estic segur de que ens sentirem molt bé.
1: Clar que sí. Moltes gràcies, Boris. Molta sort i anirem parlant al llarg de la temporada.
2: I tant. Moltíssimes gràcies. Amb moltes ganes de conèixer-vos a tots i res, amb molta ànsia d'acabar de planificar l'equip, de planilla, la plantilla i de començar a treballar a pista.
1: Molt bé, gràcies.
2: Gràcies.
3: IB3 Ràdio és esport. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Podem gravar, idò.
5: Dale play.
4: Raül Valls, com estàs?
5: Molt bé, Joan Mimàs.
4: Aquí fent un programa...
5: La gran vida.
4: Passen tantes coses.
5: Cada dissabte i cada diumenge.
4: A partir de les 9.
5: Dual de les 9.
4: No, i no t'obram, i no t'obram.
5: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
5: Saps què t'ho vull dir?
4: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.

0: 9 minuts per arribar a les dues. Recta final, hem de parlar de gimnàstica perquè el club Txesca es troba ara mateix camí de Pamplona, on aquest cap de setmana afrontarà per novena vegada consecutiva la Lliga Iberdrola, la gran final d'aquesta competició. L'equip mallorquí viatja a terres navarreses, supòs, amb molt d'optimisme i amb ganes d'aconseguir un objectiu important en aquesta gran cita. Tenim comunicació amb el director tècnic del Txesca, és en Pedro Mir. Pedro, què tal? Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Aquí estem, camí de mem si podem guanyar qualque cosa en aquesta final.
0: Suposa que en gana, ja ho deia, novena consecutiva, se diu ràpid i prest, Pedro?
1: Sí, la veritat és que jo no conec estadístiques, però no crec que hi hagi molt d'equips mallorquins que una màxima categoria, un esport olímpic, hagin estat 9 anys consecutius estan lluitant per el títol, no? Una final. Però, bueno, ja... nosaltres ho valorem moltíssim.
0: Com ho veu? Com arribau en aquesta cita tan esperada? Com arriba l'equip?
1: Molt bé. La veritat és que, a diferència d'aquests dos anys anteriors, que hem patit molt per arribar, aquest any ha estat molt més fàcil. La sort mos ha sonregut i hem pogut anar més tranquils, sense tanta lesió ni malalties com hi va haver l'any passat. I estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Lliva. Però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres, una altra cosa com l'any passat, que per exemple no vàrem poder configurar un equip en garantia, saps?
0: Uh-huh. Se viu un ambient intuïtes que positiu, no? En ganes de poder aconseguir un èxit a Pamplona. No sé si més que en altres ocasions.
1: Sí, anem a veure. El que ens favoreix bastant en quant a que tant la Giva com l'Hospitalet tenen un gran potencial és el sistema de competició. Uh-huh. Amb aquest nou sistema, així com l'any passat ens va perjudicar bastant, amb aquest sistema de 10 gimnastes que conformen l'equip, n'han de sortir 4 i puntuen totes 4, que no te dona marge d'errada. És una competició molt oberta, de manera que això en realitat mos iguala bastant en els altres rivals, i de manera que aquí és qui falli i se'n va. També mos pot passar a nosaltres, però jo crec que nosaltres, els gimnastes, estan molt preparades, molt il·lusionades i crec que podem fer un gran paper, almenys si mos no duim el cántaro a la puente.
0: Viatjar amb una plantilla, podríem dir, un mix, no? Reforçada amb internacional i també amb esportistes joves, amb joves promeses.
1: Sí, perquè hem pogut recuperar bastantes gimnastes que l'any passat van estar en un nivell després de l'any postolímpic sempre molt difícil, o aprofiten per passar per quiròfan qualcunes d'elles, com va ser el cas de Nana Martín en la displàcia de cadera. I bé, pues, enguany hem pogut comptar amb totes aquestes internacionals que tenim a l'equip i, a més, les jovenetes, que ja l'any passat varen haver de ser protagonistes d'una manera un poc forçada, això els ha servit, però enguany ja està integrada a dins l'equip d'una manera molt solvent, i això, pues, a part de que te dona una estructura d'equip molt sòlida, també te fa somiar amb el futur, no? I dius, bé, seguirem endavant, no? Això està molt bé.
0: Clar que sí, s'ha de continuar endavant. Ho comentàvem, Pedro, novena final consecutiva. Sentiu que la gent valora la bona feina que estàu fent i els objectius que estàu aconseguint, o no?
1: Sí, la veritat és que nosaltres ens sentim bastant estimats, bastant valorats, perquè per de pensar que nosaltres som d'un lloc petit, com és la nostra Roqueta, Mallorca, que ens enfrontem a equips que tenen una potència tremenda, com la Giva, com l'Hospitalet, com el Gimbal, que són els altres tres rivals, però n'hi ha d'altres que també són molt forts i no han pogut ni tant siquiera accedir en aquesta final, que són equips amb una cantera tremenda, amb 500, 600 gimnastes. I nosaltres som un club petitó de barriades, Coll d'en Rabassa, que, bueno, feim el que podem, però sempre hi som, sempre
0: sí,
1: estem
0: donant. Estava allà,
1: Sí, sempre estem plantant-se cara i els altres protagonistes van canviant, però nosaltres sempre hi som i ens pegam bufetades amb tots, però en el final pues, diu, mira, tenim la sang collera, la sang mallorquina i sempre estem aquí fent un poquet de por i la gent ens té molt de respecte, de veritat, ens sentim molt valorats, sí.
0: Clar que sí, clar que sí. Què t'anava a dir? Com tenim una de les cares més visibles, en Nicolau?
1: Bueno, també Nicolau aquesta setmana ens ha donat una gran notícia perquè haver passat segon control de NASCAR de Madrid per presentar-se en el primer europeu que tenim aquest any ja classificatori per al Mundial, que a la seva vegada és classificatori per Jocs Olímpics ja, o sigui, ja estem immersos a la carrera olímpica de totes, i ja té un peu ficat dins aquí perquè du dos controls de dos perfectes, està ficat el segon en el rànquing, n'han d'anar cinc en aquest europeu, i a més ell també es tenia classificat per el Joc del Mediterrani, falta passar el darrer test que serà en el juliol en el campionat d'Espanya, de manera que ell se troba sa, se troba bé, molt en forma i molt il·lusionat per encarar també aquest altre cicle olímpic, a menys si aconsegueix anar a un tercer joc, que seria ja un hit molt important per un gimnasta mallorquí, seria la primera vegada.
0: Que bé, que bé. Sembla que tot funciona, que tot va en bon ritme, no, Pedro? Parlàvem amb tu fa unes setmanes i tu m'ho deies que ara arribava un tram d'any clau i de molta feina, però pareix que a poc hi ha molta feina, però que tot va pel bon camí, pel que estava previst.
1: Sí, sí, és que la sort també compta i que poder tenir que la sort que no tinguis un accident, que no hi hagi una tombada de turmell, qualsevol cosa d'aquestes, el nostre esport és un esport de precisió, però la precisió no consisteix en ficar gol o ficar la cistella, això consisteix en no tombar-te un peu i, per tant, pues, quan anaves entrenant, preparant aquestes competicions i veu que tens la sort de que tothom està sencer, pues estem molt contents i ens trobem en una situació que ja estem immersos en aquest procés que tu anomenaves i que ens està anant molt bé de moment. Estem molt contents.
0: I doncs, res, que bon viatge cap a Pamplona, Pedro, i a tot l'equip, i a veure si ens donau una alegria i tornau amb un premi, eh?
1: Almenys ho intentarem, això segur.
0: Clar que sí. Estem en contacte, gràcies. Pedro, gràcies. Sort.
1: Gràcies.
0: Un minutet i mig per arribar a les dues. Per cert, us vull recordar que avui teniu una cita amb en Rafael Nadal i amb Vivetres Televisió. Serà a partir de les 9:30 del vespre, una conversa de 3/4 d'hora, sense interrupcions, amb la nostra companya Marta García, en què el manacorí parla absolutament de tot, de la seva nova vida fora de les pistes, també del dia a dia com a pare de família, com a empresari, i també de les conseqüències d'una carrera tenística tan exitosa com a exigent. Recordeu, aquesta cita serà avui vespre a partir de les 9:30 a IB3 Televisió. I acabant també, recordem la notícia que hem sabut fa aproximadament una horeta pel que fa al Mallorca i al Ciutat de Palma. El conjunt vermell ja té rival per aquesta cita. A la fi serà el Paris Saint-Germain, el campió de la Champions. Visitarà l'estadi de Son Moix el mes d'agost. Serà dimecres, dia 5 d'agost. Per tant, un partidàs per aquest trofeu Ciutat de Palma. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de divendres d'Esportres aquí a IB3 Ràdio, tornant com sempre dilluns a partir de la 1:05. Passau un bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adeu!
2: Són les 2.
3: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia. Al Manco hi ha tres espanyols entre les víctimes mortals registrades en els terratrèmols de Veneçuela i el Ministeri d'Exteriors continua les gestions per localitzar-ne prop d'un centenar que es troba desaparegut. La factura humana de la tragèdia en xifres creix encara a poc, amb 235 morts, 4.300 ferits i 37.000 desapareguts, oficialment segons el govern del país caribeny, on continua la recerca desesperada de supervivents entre les runes, mentre arriba suport internacional, com l'avió militar procedent d'Espanya amb un grup de rescatistes i material de primera necessitat. L'ajuda és urgent, ha advertit l'ACNUR, que descriu un panorama de destrucció generalitzada en diverses zones de Veneçuela, especialment al nord, la més afectada pels sismes. A les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas ja han llançat una campanya d'emergència per recollir donacions econòmiques, a més d'un acompanyament als veneçolans que resideixen a l'arxipèlag i que continuen sense notícies de familiars o amics. Tot d'una, vos en contem amb més detall què està passant a Veneçuela i la resposta generada arreu del món davant d'una tragèdia que marca l'actualitat de nou avui, divendres 26 de juny. Joan Jiménez és al control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titular. Bon dia.
1: Bon dia.
0: La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver ocult enmig de Sa Marjal, a Sa Pobla.
1: Un veïnat de la localitat va donar la veu d'alarma ahir a darrera hora després de trobar el cos sense vida mentre passejava per la zona. Es trobava el cos amagat per la mala herba i de moment no ha pogut ser identificat. No es descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit dies enrere.
0: A Maó, presó provisional per un home a qui van sorprendre dijous amb més d'un litre de ketamina líquida amagat en una maleta. Axel Camarasa, bon dia.
2: Bon dia. La Policia Nacional el va sorprendre en un control de trànsit als voltants de l'aeroport de Menorca. En aturar el vehicle que conduïa, l'home es va mostrar nerviós. A la part posterior van localitzar-hi una maleta que contenia diferents ampolles. Davant les sospites que aixecava l'acusat, es va procedir a analitzar l'interior de totes elles. Va ser aleshores quan es van localitzar 1.200 mil·lilitres de ketamina líquida. Per aquest motiu, se l'acusa d'un delicte de tràfic de drogues i contra la salut pública.
0: Un de cada quatre alumnes de les Balears ha pensat abandonar els estudis, la majoria per avorriment.
1: Ho revela una enquesta del Consell Escolar feta a prop d'11.000 estudiants d'ESO i FP. Segons les darreres dades, la taxa d'abandonament escolar de l'arxipèlag s'ha reduït fins al 15%, 5 punts manco que l'any anterior, però encara 3 punts per damunt de l'estatal.
0: Desconvocada la vaga del transport sanitari.
1: La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i Assistència de Balears, la GSAIP, i els sindicats representants dels treballadors han assolit un acord al TAMIP i s'ha desconvocat l'aturada indefinida prevista perquè arrencàs dilluns.
0: A Mallorca, els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra. Guillermo Ortego, bon dia.
3: Bon dia. El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns.
0: A Eivissa, el Consell prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa, al futur pla d'intervenció d'àmbits turístics. Alberto Ferrer, bon dia.
4: Bon dia. El PIAT, que acumula anys de retard, no permetrà que pugin el nombre de discoteques, segons ha anunciat el Consell d'Eivissa, el plenari que s'ha fet avui, precisament ara que els veïns de Talamanca estan en peu de guerra contra la que es vol obrir als baixos d'un hotel.
0: En els esports, Gavi Fortesa, bon dia.
5: Bon dia.
0: El campió de la Champions serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma.
5: Així és, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la Champions, serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma, que se jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. D'altra banda, el Mallorca ha presentat avui a les xarxes socials la nova camiseta per aquesta temporada, una camiseta que combina parts iguals el vermell i el negre. I afegim que els jugadors Abdon i Darder han parlat del que ha de ser Mallorca de segona divisió i han valorat la sortida de Demichelis i l'arribada de Luis García a la bancada de Son Moix.
0: I tanquem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
6: Bon dia. A les portes del cap de setmana continua l'estabilitat i també la calor, amb avisos actius per temperatures elevades que es preveu que ens acompanyin durant tot el cap de setmana, juntament també amb l'arribada de la pols en suspensió. Avui novament dominarà el sol amb un capvespre marcat pel cel totalment estirat i una temperatura màxima que en el cas de les Pitiuses podria baixar lleugerament amb valors que quedarien entre els 28 i els 32 graus, mentre que Menorca arribarà arribaran als 35 i a Mallorca als 37, sobretot al sector nord d'aquesta illa. En conjunt amb un vent que bufarà fluix del sud i del sud-est i una situació marítima marcada per la tranquil·litat amb redols de marejol i qualque redol de mà plana a les costes a recer del vent. En definitiva, un nou cap de setmana marcat per aquesta estabilitat, sense canvis significatius a la vista i amb temperatures que continuaran sent elevades.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Les principals autoritats de les illes han guardat avui un minut de silenci en memòria de les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela, un acte que ha tingut lloc a les portes del consolat de Palma, on han assistit la presidenta del govern, Marga Proens, i l'associació de veneçolans Ben Balears, entre d'altres.
1: Proens ha traslladat el seu condol a les víctimes i també als seus familiars. La presidenta ha destacat que el govern ja s'ha posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per oferir ajuda als veneçolans residents a les Balears que tinguin familiars i amics al país Llatinoamèrica.
8: A todo el pueblo que está allí en Venezuela, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
1: També durant l'acte, el delegat del govern central, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que Espanya posarà a disposició de Venezuela tota l'ajuda possible.
9: Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el gobierno de España.
1: El minut de silenci convocat avui migdia també han assistit diversos veneçolans residents a les illes. Darixa Padrón, de l'associació Ben Balears, ha fet una crida a tota la ciutadania de les illes per enviar ajuda a Venezuela, per rescatar les persones desaparegudes, també per netejar els enderrocs. Així ha explicat com un familiar li va contar en directe el moment de la tragèdia.
10: El mismo día de ayer a las 12 de la noche, hora de aquí, en Venezuela, en el momento que estaba pasando el terremoto, mandaba el audio en vivo que estaba desesperado sacando a su hijo, que es mi sobrino, y pues lograron salir con vida, pero sí quedaron sin vivienda y así como él pasaron muchas personas más.
0: De moment, aquesta associació, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
1: L'objectiu és recollir dobbers per després comprar medicament, material mèdic i aliments que seran adquirits i lliurats de manera directa a hospitals i centres d'atenció. Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació de Veneçolans a les Balears.
0: La solidaritat s'estén en aquestes primeres 72 hores crítiques, les més importants per trobar gent en vida. Des d'Espanya, el Ministeri d'Exteriors ha elevat a 3 els compatriotes morts i a 99 els desapareguts. També hi ha 4 espanyols localitzats que estan sota els enderrocs i els quals els efectius d'emergència intenten rescatar. És el darrer balanç que ha fet el ministre José Manuel Álvarez.
11: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: Álvarez també ha confirmat que es preveu repatriar un grup de turistes espanyols que es troben bloquejats a Veneçuela amb l'avió militar del Ministeri de Defensa que ja ha aterrat al país a l'aeroport de Maracay.
1: Ho ha fet avui migdia amb 59 militars de l'UME, 2 enginyers de l'Exèrcit de Terra i 8 unitats canines que ja estan preparats per començar a fer feina sobre el terreny. També s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. Ara seran destinats a la zona de Guaiaira, segons ha confirmat un dels membres de l'equip de rescat de salvament de la UME.
12: S'han assignat a la zona de la Guaira i en breus moments, després de la càrrega del material que transportem des de l'avió, nos dirigirem hacia allà, nos han encomendado a través d'un oficial que nos va acompanyar durant tot el recorregut.
0: Les darreres xifres oficials parlen ja de 235 morts, 4.300 ferits i centenars de desapareguts. Es calcula que unes 3.000 famílies han resultat damnificades, 200 persones es troben atrapades, 250 edificis danyats i 8 hospitals afectats.
1: Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'1 milió d'euros.
13: Llegar en este primer momento hasta 1 millón de euros euros que podamos movilizar para ayudar también con esta contribución financiera en estas primeras horas, como he dicho, intentando en la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
0: Una partida que se sumarà als 200 milions de dòlars que conformaran el fons anunciat avui pel govern de Venezuela per respondre a les necessitats de la població. A més, crearà línies de crèdit especials per a empresaris que hagin perdut els negocis i un abonament especial per a aquells qui s'hagin quedat sense feina.
1: Després d'anunciar aquestes mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha visitat la ciutat de Macuto, a l'extrem nord del país, ubicada dins l'estat de Guaira, el més afectat pels sismes, juntament amb la ciutat de Caracas. Rodríguez ha la feina dels equips d'emergència i ha anunciat l'arribada immediata d'ajuda humanitària internacional procedent, entre d'altres, dels Estats Units, Mèxic, Espanya, Qatar i del grup d'experts en rescat de persones de l'ONU.
14: Estamos acompañando a la familia, extendemos nuestra solidaridad y esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida. Hemos solicitado ayuda internacional, ya está por aterrizar los primeros rescatistas que llegan de República Dominicana y en las próximas horas llegarán del resto de los países y de la comunidad internacional.
1: A banda de l'ajuda de diferents països, les ONG també treballen a contrarrellotge. És el cas del Bomber Sense Fronteres, que ha enviat una quinzena d'efectius des de diferents delegacions espanyoles. Han partit en un vol comercial amb escala fora de Caracas, on arribaran per carretera. Amb ells viatgen cans de rescat per ajudar a localitzar persones en vida i també dues tones de material de rescat i sanitari. El portaveu, César Sánchez, ha explicat que encara no saben on els destinaran, però segurament el panorama que es trobaran será pitjor del que preveien.
15: Evidentemente, el nivel de destrucción, a nivel que van avanzando las obras y que más medios se van incorporando, pues se va demostrando que es mucho más grande de lo que inicialmente se esperaba, ¿no?
0: A mig del caos i la incertesa s'han creat diverses iniciatives ciutadanes digitals per ajudar a localitzar persones desaparegudes.
1: Una de les que té més difusió és desaparecidosterremotovenezuela.com, amb més de 57.000 persones inscrites, de les quals unes 7.800 ja han estat localitzades. Un altre portal és venezuelatebusca.com, que compta amb més de 28.000 registrats. Són un punt d'esperança per a milers de famílies que cerquen els seus éssers estimats. Amb totes les dades són responsabilitat exclusiva de qui les publica perquè la informació no es verifica.
0: Arribem així a les 2:13. Continuem amb més notícies del dia. Ho dèiem en titulars. Bona part de l'alumnat que deixa els estudis prematurament ho fa per avorriment. Darrere aquest avorriment, moltes vegades s'amaga el fet de pensar que les matèries que cursa no li serviran per res en la vida. Així ho mostra una enquesta que ha fet el Consell Escolar a alumnes de primer i quart d'ESO.
1: Amb tot, l'abandonament escolar prematur ha retrocedit 5 punts en 2 anys i ara és del 15%. Segons Iñaki Monge, portaveu del Consell Escolar, un dels factors que ha pogut influir és la creixent oferta de formació professional, un tipus d'estudis orientats a la vida laboral.
16: La situació socioeconòmica de les illes doncs fa també, és un factor que incideix en aquest abandonament perquè pots anar a treballar i guanyar sous. Per tant, però a l'AFP estic molt d'acord en que és un dels aspectes que s'està disparant, que és necessari que es dispari, i una oferta pública suficient.
1: L'avorriment respecte de les classes comparteix protagonisme amb l'alegria de la vida social que tenen amb altres alumnes. Aquesta alegria s'incrementa si els professors creen vincles amb l'alumnat i els engresca l'aprenentatge. Una de les portaveus del Consell Escolar, Antònia Sales, ha incidit en la importància que el professorat tingui unes condicions laborals que mantinguin la motivació viva.
17: És molt fàcil arribar a l'hora de tutoria i deixar els alumnes que facin deures i els professors anant fent les seves coses, però si un professor està involucrat i té vocació i ganes de fer les coses bé, és quan posa en marxa aquestes dinàmiques de cohesió de grup, fer sentir fer que tots els alumnes se sentin part del grup, que hi hagi una cohesió, que reforçar aquesta relació entre iguals.
0: També en clau educativa, més de 200 alumnes de formació professional han demanat ajuda o assessorament emocional després de participar en un programa sobre salut mental impulsat pel Consell de Mallorca. En aquesta primera edició hi han participat 4.000 alumnes.
1: I ha comptat amb la participació de 3 Salut Mental. Han impulsat a més de 30 centres escolars de Mallorca un total de 424 tallers. FlipUp ofereix 6 tipus d'activitats vivencials en què els professionals de la salut, juntament amb el professorat, proporcionen eines i coneixements sobre les emocions, les preocupacions i els comportaments dels joves. Alfons Suárez és president de 3 Salut Mental.
18: Els mateixos alumnes ens diuen que ara se coneixen millor, que ara saben reflexionar damunt el que senten, i

0: Després del balanç positiu del Consell de Mallorca, el Consell de Mallorca apostarà per la pròrroga d'aquest programa en el curs 26-27.
1: En paral·lel, avui migdia, al voltant de 40 docents de la concertada a les Pitiüses s'han concentrat davant la direcció insular de l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern espanyol per als seus companys dels centres públics.
0: El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de la càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen de l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és el secretari de la Federació de Sindicats d'Independents d'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
2: Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots, màxim, a 21 lectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
1: D'altra banda, s'ha desconvocat la vaga del transport sanitari que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida. La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i assistencial de les Balears, el GESAIP i els sindicats representants dels treballadors han assolit un acord alt a mig i s'ha desconvocat l'aturada.
0: L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des del 2018. També la regularització d'entre d'altres coses el pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 persones que varen ser subrogades entre els anys 18 i 22.
1: Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell de Menorca, un 60% de les persones ateses ha patit alguna situació de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. L'illa se suma a diferents municipis als actes per aquest orgull. Enguany, Axel.
3: Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
4: Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i s'han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho de cara a la família, fer un acompanyament.
3: El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn S'Orgull de Menorca, amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
5: Menorca té una cosa positiva i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a sa discreció, a que ses coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
3: A Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al Batla, Joan Pellicer.
6: És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagués aquest dia de s'orgull, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, doncs serà necessari.
3: Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
1: En la vessant laboral, la UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació en la matèria és clau i per això avui s'ha fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
0: Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, la qual cosa no permet protegir les persones del col·lectiu dins del seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials d'UGT a les Illes.
7: Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso, no están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
0: Segons Carnero, la manca d'aplicació dels protocols afecta especialment les persones trans, que moltes vegades no són cridades pel nom en què s'identifiquen. Un altre problema habitual és la necessitat constant de donar explicacions sobre l'orientació i la identitat sexuals.

0: Escoltem el testimoni d'un treballador afectat, és Rubén Arraiz.
1: Jo mateix sóc professor i me toca contar al meu alumnat cada any, quan comença el curs, toca contar-ho. Ja no només com una història que deguem fer, sinó també al final te veus amb una responsabilitat i un compromís de donar visibilitat a les noves generacions i la resta de companys perquè hi ha qualcú que li pot ajudar.
0: UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en els convenis col·lectius, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
2: A Palma, els grups de l'Ajuntament d'Esquerres fan una crida a omplir diumenge els carrers davant l'ofensiva considerant del PP contra els drets LGTBIQ+.
0: Pessip i més per Palma i Podem han denunciat públicament la ruptura d'acord amb Enemics, l'associació que fins ara havia liderat les accions per la conscienciació i contra l'homofòbia, i alerten que el govern municipal assenyala les entitats que plantegen, que planten cara a les seves polítiques. Xisco Dalmau, portaveu dels socialistes a Palma.
3: L'orgull és una reivindicació, no és un tardeo. I, per tant, són les entitats, i en aquest cas les associacions, les que impulsen aquesta commemoració, aquesta celebració i aquesta reivindicació. Ho hem vist amb altres exemples. Ho hem vist en associacions de veïnats que han tingut dificultats per poder tenir els recursos necessaris per fer les seves festes. Quan hi ha una empresa privada que vol fer una celebració, tots són facilitats per part de l'Ajuntament.
4: Chico, al lío, pide un crédito.
5: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
4: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
6: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
7: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Les reserves hídriques de les Balears arriben a l'estiu amb uns nivells lleugerament inferiors als de l'any passat. El 70% de les illes es troben en prealerta per sequera. A més, el govern preveu que aquest mes de juny les reserves baixin 3 punts respecte del maig i se situïn en el 44%.
0: El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, assegura, però, que la situació està controlada, però fa una crida a la responsabilitat i la moderació en el consum d'aigua.
8: Hem començat a veure alguns problemes d'abastiment en el pla. El Gaida ja està enviant missatges de contenció en el consum. Altres municipis ja han començat a l'aigua en camions. Tant aquests mesos d'estiu i com han fet tots aquests anys anteriors, estarem en contacte permanent i ajudant en els ajuntaments, amb assessorament tècnic.
0: Menorca és l'illa que presenta uns nivells més baixos de reserves. Al maig se situaven en el 42%, mentre que a Eivissa, segons la Conselleria de la Mà, la demanda està equilibrada amb la producció d'aigua, ja que la desalinització funciona al 100%.
2: I la intensa calor de la darrera setmana ha disparat el rescat d'ocells al Consorci per a la Recuperació de la Fauna del Govern. Són polls de falciot, però també n'hi ha de milanes i puputs. No n'havien arribat tants mai en tan poc temps.
0: Aquests dies el Consorci per a la Recuperació de la Fauna del Govern ha rebut una llau d'animals de tota casta, però sobretot, com dèiem, de falzies, uns animals que estan protegits i que arriben al final de març per criar molts a pics de vall, teules o canals. Enguany, explica el director del COFIP, Miquel Puig, l'onada de calor tan primerenca ha impactat de ple en els pollets que, per fugir de les altes temperatures, es llancen del niu.
9: L'animal és incapaç de suportar, literalment s'està torrant, s'està cremant viu, té una temperatura intolerable per la seva vida i se tiren cercant aire fresc.
0: Els tècnics del COFIP els suren per retornar-los després a la natura. Enguany també tenen altres aus afectades, com per exemple puputs i fins i tot milanes, com dos polls que tractaren aquests dies després de pegar dins una piscina a un safareig per voler refrescar-se.
9: Tenen registres de 2004, que és quan el COFIP, aquest consorci públic, va començar a fer feina. I en diferència, aquest any estan batent tots els rècords, tant d'entrades globals com d'ocells en particular, com d'aquesta espècie en concret, de falsies que duim. Ara mirava dades, en duim 1.070.
0: a 1070 en només una setmana. Per això agraeixen la col·laboració ciutadana. Demanen comprensió. Si és possible, és millor dur l'animal al COFIP i deixar-lo en un punt de col·laboració municipal abans que sol·licitar-ne la recollida a domicili.
2: Avui us expliquem que la Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava en botigues de diversos aeroports nacionals i internacionals, entre els quals Palma.
0: Segons la nota, els membres del clan Preda vigilaven el personal de les botigues a diferents aeròdroms i els distraien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extraien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar. El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquests productes es multiplica exponencialment i s'introdueix en canals de distribució il·lícita per a la seva revenda a tota Anglaterra a través de basars regentats per persones kurdes i pakistaneses. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins en Anglaterra amb mercaderia de contraband procedent d'aquests furs. L'organització, a més, duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compra-venda de cotxes usats, de la qual es varen obtenir 4,8 milions d'euros.
2: I la Policia Nacional ha homenatjat avui els 188 agents del cos assassinats en actes terroristes de l'any entre l'any 1968 i el 2015. Durant l'acte fet avui a Palma, s'ha projectat un vídeo dels policies i s'ha col·locat una corona a la sala d'actes en memòria seva.
0: Ha estat en un acte molt sentit a la Prefectura Superior de Palma, on el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que aquest tipus d'homenatges són necessaris.
10: Y por eso es importante el acto de recuerdo, porque debemos de volver a pasar por el corazón todo lo que ocurrió. Y que vuelva a aflorar esa indignación y esa rabia contenida que tenemos ahora, a la vez que podemos tener la satisfacción y el orgullo de que una sociedad fue capaz de acabar con este terrorismo.
2: El jutge Calama ofereix a Hisenda, a través de l'advocacia de l'Estat, personar-se en la investigació de les joies de José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat de l'Audiència Nacional, que instrueix el cas Plus Ultra, considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que s'investiguen en una de les peces separades.
0: Concretament, el jutge considera que les joies decomissades, un total de 80 peces valorades a més d'un milió d'euros, podrien revelar un perjudici patrimonial directament connectat amb els ingressos de la titularitat estatal. De fet, una vegada el magistrat va rebre l'informe de taxació, va imputar l'expresident per un delicte fiscal i un altre de contraband. Zapatero no va voler declarar aquesta qüestió quan va ser citat pel jutjat, ja que només volia temps per recopilar tota la documentació al respecte. El jutge, però, ho va denegar.
2: Per cert, que l'expresident ha demanat al jutge que la UDEF exclogui la seva vida privada de la investigació. La defensa de Zapatero vol que el magistrat insti els agents a limitar la seva investigació als fets concrets delimitats en la interlocutòria del 18 de maig passat. Amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.

0: Són les 2:30. Bon dia. Els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 263 a la Serra de Tramuntana. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns.
0: El Consell Insular elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a l'illa i també als vehicles de lloguer.
1: La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de la limitació d'entrada de vehicles.
0: Campanya contra el tabac al transport públic de Palma.
1: A partir d'avui, les 350 marquesines de les aturades de la xarxa de l'EMT de Palma renoven la campanya de sensibilització a la ciutadania perquè no es fumi en aquests espais.
0: Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com en circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores ja trobam bastanta retenció a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent. Pràcticament des de l'incorporació de la via de cintura fins a l'aeroport hi haurà circulació lenta. També la via de cintura en sentit aeroport a l'estiment de Gènova i de la zona de Sonda Metro fins a la sortida cap a la carretera de Manacor de Valldemossa, perdó. També hi trobaran retencions. Aragonenta també és entrada a Palma des de l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Bon dia.
0: Gràcies, Dani. En Joan Jiménez, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
4: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
3: Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
0: Ho dèiem en titulars. Els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 263 de la Serra, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
1: El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple Valldemossa. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
5: Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del TIP de Valldemossa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
0: D'altra banda, el Consell Insular elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a Mallorca i també als vehicles de lloguer.
1: La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de limitació d'entrada de vehicles. També s'analitza el cost dels funcionaris que se n'encarregaran, a més de l'ús que hi haurà de les carreteres o de les càmeres per controlar els vehicles.
0: I a partir d'avui, les 350 marquesines de les aturades a la xarxa de l'EMT de Palma renoven la campanya de sensibilització a la ciutadania perquè no es fumi en aquests espais. La campanya consisteix en un adhesiu amb el lema "En aquesta parada no es fuma, respira" i forma part de la iniciativa de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
1: Un organisme que recorda com el càncer de pulmó, que suposa el 30% dels casos totals, és el de més letalitat i en el 90% de casos està relacionat amb el consum de tabac. La campanya és de sensibilització, no punitiva, ja que la llei que ho permetria encara no està en vigor, però per al president de l'Associació de les Balears, el doctor José Reyes, és igual d'important.
6: Dins de l'avantprojecte de llei d'ampliació de l'actual llei antitabac està inclosa la declaració com a espais lliures de fum d'aquesta mena d'espais, però aquesta llei encara no està aprovada, però les lleis sense conscienciació de la població tampoc tenen sentit. Per tant, totes les mesures que van dirigides a la conscienciació de la població són iguals d'importants o més que les pròpies lleis, perquè moltes vegades són les que aconsegueixen tirar endavant les actuacions.
1: Sensibilitzar contra el consum de tabac, però també contra les noves propostes de la indústria com els vapejadors, que fan el mateix mal encara que se'ns vulguin vendre d'una altra manera. Escolta, en Reyes.
6: I al mateix temps també aquestes campanyes ajuden també a conscienciar contra el consum dels dispositius electrònics. Els dispositius electrònics, que són la gran alternativa que s'ha inventat l'indústria del tabac per incloure en els joves en el consum i induir-los a començar a fumar, és molt important també transmetre el missatge que són exactament igual de nocius que el consum del tabac i totes les mesures legals que s'apliquin contra el tabac s'han d'aplicar també contra els dispositius electrònics.
1: Entre els usuaris de l'EMT hi han trobat opinions a favor, però també una certa malfiança, ja que diuen la conscienciació no arriba a tothom.
7: M'ho faré molt bé, ja que és un lloc públic i no tothom vol sentir l'olor a tabac. Jo, per exemple, personalment, me molesta un poc. I això també perjudica un poc a la salut, perquè no només la persona que fuma, sinó els altres que també la senten.
8: Les persones no respeten, uno está sentado al lado de ellos, ellos están fumando como si no pasase nada y me parece perfecto, pero ojalá que se cumpla, que esa es otra cosa, porque no va a haber una persona vigilando si esto se cumple o no se cumple.
9: Y no tiene respeto, ¿eh?, con los niños delante recién nacidos, sea la edad que sea, así, en tu lado, sentada aquí, fumando, así, como si nada, ¿eh? Si tú dices algo, te enfada contigo. Una falta de respeto total.
1: Els cartells estaran d'aquí a un parell de setmanes a totes les parades gràcies a la tasca dels voluntaris de l'associació.
3: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
0: 2:37, UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la Canera Municipal de Son Reus. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries i que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització dia 17 de juliol si l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària no atenen les seves reivindicacions.
1: El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructura, seguretat i higiene, una situació que asseguren viuen des del passat mes d'octubre quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals en els treballadors. El responsable de serveis a la comunitat UGT és Juanjo del Teso.
10: Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibir a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
1: Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Dàvia és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
11: Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
1: Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera està prevista el 17 de juliol a l'entrada de la Canera de Son Reus.
0: Més qüestions. La parròquia de Binissalem ha iniciat una campanya per recaptar fons per a la reforma de la teulada del teatre parroquial. Les obres ja estan en marxa i tenen un cost de 400.000 euros.
1: Les obres de la teulada del Teatre Parroquial de Binissalem avancen a bon ritme. Josep Ramon Ortega és el rector.
12: A final de maig van començar els endemiatges i a principis de juny van començar i la veritat és que van una velocitat increïble perquè ja pràcticament la teulada del teatre ja està acabada.
1: L'edifici es va haver de clausurar el febrer passat pel risc d'esfondrament i el grup de teatre Xamo Xamo, els Escoltes i el grup d'Esplai quedaran sense els seus locals. L'Ajuntament ha agilitzat la tramitació de la llicència d'obres. El problema ara és el cost de la reforma, 400.000 euros que la parròquia difícilment pot assumir.
12: I el bisbat mos fa un crèdit, que llavors la parròquia haurà d'anar tornant així a poc a poc com pugui. Però, per afrontar totes les obres, que com veus és un pressupost molt elevat.
1: Per fer-hi front, han iniciat una campanya de recaptació de fons perquè els veïns hi facin donatius. Per la Fira de la Pedra pogueren apadrinar una taula i també s'organitzen sopats solidaris com la pamboliada que faran demà a la plaça.
13: Lo que se recoge en misa, el cura lo anuncia para las obras.
14: Sí,
13: que ens acabo a veure un poc, cada un.
14: És una manera, diguem, de demostrar que hi ha interès per aquest tipus de coses, que no decaigui i que no se perdi.
12: Jo estic encoratjat, la veritat és que el poble de Benissalans està portant superbé, és a dir, els comerços s'han bocat, vi, aigua, coses per la rifa.
1: De moment han recaptat uns 7.000 euros.
0: I amb l'arribada de l'estiu arriben els problemes de molts municipis de les Balears per abastir aigua als seus ciutadans i es torna a fer present aquest problema. Els ajuntaments del Pla de Mallorca ja s'han posat en alerta per l'elevat consum d'aquest recurs. El mateix han fet des de la Serra de Tramuntana, que tot i que de moment no han aplicat restriccions, no descarten fer-ho.
1: És el cas de Deià, on encara que tenen prou aigua per cobrir la demanda actual, preveuen dur-ne en camions a finals de mes. Els veïnats asseguren que l'arribada de turistes durant la temporada estival és el que ha causat problemes d'abastiment en els darrers anys.
15: No hi ha una intenció, hi ha una intenció de pagar camions i al final ho paguen tots. Però pagar amb el gasto dels turistes també, no? I aquí, pues, ara no només és la vivenda, sinó ara és aigua i aniran sumant. O sigui, això no acabarà mai.
16: S'accés de gent a les illes i tot aquest això, més estranger, més gent, més hotels, més això, i jardí, com tothom vol, jardí guapo, i al final és un gasto excessiu d'aigua.
17: No tenim més fons, per tant, l'aigua, o sigui, ja en un temps que l'aigua se pagaria més cara que el vi, i se pagarà més cara que el vi, ja s'hi paga. Per tant, crec que no hi haurà aigua, ja. En venir l'estiu bo dins el gust s'acabarà.
1: El balde de Deià, Joan Ripoll, recorda que si els veïnats fan un mal ús de l'aigua poden ser multats, fins i tot els poden aturar temporalment el comptador.
18: El tall d'aigua vendrà en funció del consum de l'aigua, de la gent, de lo conscient que sigui la gent, i si et fa un consum normal, regulat, i amb consciència, pues no tindrem per què fer talls. Si veiem que això no es produeix, doncs haurem de fer talls com varen fer l'any passat. També tot va en funció de que sigui un estiu molt calorós o no.
1: Això a la Serra, mentre que el Pla de Mallorca, la Mancomunitat, ha impulsat una campanya anomenada Sense aigua no hi ha pla, per conscienciar la ciutadania perquè en faci un bon ús.
0: I precisament, un dels municipis de la Serra, Esporles, el govern destinarà 96.000 euros per digitalitzar la xarxa municipal i estudiar noves vies per donar resposta a les necessitats d'abastiment de les rutgetes.
1: El projecte permetrà modernitzar la gestió de la xarxa municipal mitjançant la implantació de sistemes intel·ligents de control i monitoratge que facilitaran la detecció de fuites, l'optimització del consum i una gestió més eficient dels recursos hídrics.
0: I el port de Cala Ratllada té un nou edifici multiús. Ara que ja han acabat les obres, el projecte ha comptat una inversió de 2,2 milions d'euros i ha inclòs la demolició de l'antic edifici i la construcció d'un nou immoble que millora l'ordenació dels espais i els serveis disponibles. Es tracta d'una actuació llargament reivindicada pel municipi i que contribueix a reforçar la integració entre el front marítim i el nucli urbà.
1: La finalització dels treballs suposa la culminació d'una actuació estratègica per modernitzar el port de Cala Ratllada, que permet dotar aquesta instal·lació d'un equipament renovat, funcional i adaptat tant a les necessitats de l'activitat portuària com als usos ciutadans de la zona. El nou edifici multiús acull de planta baixa la cuina i el magatzem de la cantina, 4 punts de venda de bitllets per a les golondrines, diversos espais destinats a magatzem vinculats al trànsit portuari i uns banys públics. A la primera planta s'ubica en l'espai destinat a restaurant i la terrassa amb vista a la mà.
0: I a les 7:30 del capvespre s'exposa al públic una joia de la cartografia mallorquina, la carta portolana de Pere Rosell, fins al setembre al Museu de Mallorca.
1: Ara, eren mapes fets a partir de la pràctica de la navegació. Assenyalen illes, ports i punts de referència per als navegants. Aquesta carta portolana és del 1447 i la va fer a Mallorca el prestigiós cartògraf Pere Rosell. De fet, és la seva obra més antiga. Realitzada sobre viteles i dibuixa la franja litoral de la mar Mediterrània. Inclou fins a 29 topònims de les Balears, ciutats portuàries, cales de refugi, illots i esculls.
0: I amb aquesta proposta per avui a Hora Baixa arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IB de Ràdio Ara. Arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Gavi Fortesa, bon dia de nou. Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el campió de la Champions serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma.
1: Així és, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la Champions, serà el rival del Mallorca al Trofeu Ciutat de Palma, que se jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. D'altra banda, els futbolistes del Mallorca, Abdon Prats i Sergi Darder, parlen del futur de l'equip a curt termini. En declaracions a IB3, els artenencs han valorat el que pot ser la pròxima temporada a la segona divisió. Ambdós parlen de fer un equip per pujar de categoria. Són, per aquest ordre, Darder primer i Abdon després.
2: De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit antes, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos o d'un dels favoritos, perquè com he dit antes serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
3: Veurem en quins han sigut els fallos i que no tornin a passar perquè no tornem a descendir a primera, a segona, un pic, tornem a primera divisió, que jo espero que sigui lo antes possible. No?
1: El davanter, Abdon, també s'ha fet ressò de la sortida del tècnic Martín de Michelis i parla de decepció.
3: Una decepció, no? Perquè al final pues, se va comprometre, no fa ni 3 setmanes, que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió pues, d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
1: D'altra banda, el migcampista Darder recorda que va coincidir a l'Espanyol amb el nou tècnic, Luis García.
2: I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on va ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps el que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic. Si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim.
1: Pel que fa a l'actualitat del club, avui s'ha presentat via xarxes socials la nova camiseta d'aquesta temporada. La principal novetat està en la divisió a parts iguals del vermell i el negre.
0: Al Mundial ja es comencen a definir els 700 de final.
1: Ja tenim 14 seleccions classificades i 6 eliminades. La propera matinada Espanya se la juga davant l'Uruguai. Una victòria o un empat classifica Espanya. El partit serà a les 2 de la matinada. Sentim el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, que no vol especular amb el resultat.
4: Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
1: Davant serà l'Uruguai, selecció amb problemes entre els jugadors, els mitjans de comunicació i el seleccionador Marcelo Bielsa, el que escoltam.
5: Como una final donde ningún detalle puede no considerarse y la disposición para disputar cada metro, cada pelota, va a ser máxima.
1: El tècnic argentí dels uruguaians té bones paraules per Luis de la Fuente i pel joc d'Espanya.
5: Me parece que el fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, por supuesto que no representan mi estilo, porque es un fútbol mucho más bonito que el que yo he logrado conseguir con mi equipo.
1: L'altre partit del grup enfrontarà Cap Verd i Aràbia Saudita. I a les 5 de la matinada, 2 partits més, Nova Zelanda, Bèlgica i Egipte, Iran. Abans, a les 9 del vespre, se jugaran els partits Senegal-Iraq i Noruega-França amb el duel entre Mbappé i Haaland. Ahir, el partit de la jornada va ser el de la victòria de l'Equador davant Alemanya per 2-1, remuntant el 0-1 inicial. Sebastián Becachetxe és el seleccionador equatorià.
6: La vida te regala estos momentos donde puedes compartir con tus hijas, con tu señora, con tus hermanos, con tu mamá, con los amigos. Falta el viejo, que estará gritando arriba, ¿no? Hay que celebrar esos momentos. Imagino un pueblo ecuatoriano de 19 millones de personas celebrando y abrazándose, tomándose una buena cerveza y celebrando una victoria histórica.
1: Altres resultats d'ahir, Curaçao 0, Costa d'Ivori 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Japó 1, Suècia 1, Paraguai 0, Austràlia 0 i Turquia 3, Estats Units 2.
0: En tennis, avui es disputen les semifinals del Mallorca Championships de Santa Ponça.
1: Als quarts de final, l'espanyol Alejandro Davidovich es va imposar ahir per un doble 6-3 a Grigor Dimitrov i s'enfrontarà a l'hongarès Marzán, que va guanyar per 6-4 i 6-3 Kecmanovic a la penúltima ronda. L'espanyol ha parlat avui del partit.
7: Obviamente estoy a un buen nivel, sé que estoy con mucha confianza, pero bueno, al final también mañana es un partido durísimo, es un jugador muy, muy agresivo y sé que me lo va a poner muy difícil.
1: A l'altra semifinal s'enfrontaran el portuguès Nuno Borges i l'estadounidenc Ethan Quinn. I avui teniu una cita amb Rafael Nadal i IB3 Televisió. Una conversa a les 9:30 del vespre amb la nostra companya Marta García, que serveix per tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí.
0: Gimnàstica artística, el club Xelska torna a la final de la Lliga Iberdrola.
1: Serà la novena final consecutiva de l'equip mallorquí i se disputarà a Pamplona. Pedro Mir és el director tècnic del club.
8: La veritat és que jo no conec estadístiques, però no crec que hi hagi molts equips mallorquins que una màxima categoria, un esport olímpic, hagin estat 9 anys consecutius estan lluitant per el títol, no? Una final. Però, bueno, ja... Nosaltres ho valorem moltíssim.
1: Segons el tècnic, l'equip arriba millor que les dues temporades passades.
8: La veritat és que, a diferència d'aquests dos anys anteriors, que hem patit molt per arribar, aquest any ha estat molt més fàcil, la sort mos ha sonregut i hem pogut anar més tranquils, sense tantes lesions ni malalties com hi va haver l'any passat i estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Lliva, però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres, una altra cosa com l'any passat, que per exemple no vàrem poder configurar un equip en garantia, saps?
1: A més, Pedro Mir destaca que amb el nou sistema de competició el Xelska es pot veure afavorit.
8: El que ens favoreix bastant en quant a que tant la Lliva com l'Hospitalet tenen un gran potencial és el sistema de competició. Uh-huh. Amb aquest nou sistema, així com l'any passat, ens va perjudicar bastant. Amb aquest sistema de 10 gimnastes que conformen l'equip, n'han de sortir 4 i puntuen totes 4, que no te dona marge d'errada. És una competició molt oberta, de manera que això en realitat mos iguala bastant en els altres rivals.
0: I acabam amb pàdel i bàsquet.
1: El Premier Pàdel de Valladolid, Gemma Trià i la menorquina Idelfi Brea s'han classificat per a les semifinals després de superar la parella Martina Facio i Raquel Eugenio en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2. La semifinal la jugaran contra la parella formada per Ariana Sánchez i Andrea Ustero. I en bàsquet, el Fitbui Mallorca Bàsquet Palma fitxa l'escorta Sergi Huguet, que torna a l'equip un any després d'haver jugat amb l'Orense.
0: Gràcies, Gavi. Fins aquí als esports. Fem una petita pausa i tornem amb cultura.
9: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
10: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
11: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
10: Entrada lliure.
11: Obra Cultural Balear.
12: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Primer cap de setmana d'estiu, continua l'onada de calor i els cinemes poden ser durant un parell d'hores un refugi climàtic on, a més, es pot fer cultura amb una cartellera renovada que ens repassa Sandra Martínez. Molt bon dia.
13: Molt bon dia i que comencem, si et sembla, amb una pel·lícula musical amb Letres robades.
14: Es mi canción, yo la compuse.
15: ¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito? Buenísima.
14: Sí.
13: Vos imagineu que sou un músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit però en la qual tu no hi constaràs enlloc. I d'això sembla que és el que va passar amb Angels de Robbie Williams i és el que explica més o manco aquesta pel·lícula amb el director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brothers, Nick Jonas i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta per on tenim més.
16: Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
13: El viatge al País dels Blancs ens consta la història de vida de Nousman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb la indiferència més ferotge. Diu que Barcelona va ser més dura que el desert o que el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida. Emma Vilarassau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
17: Pasas el día de planeta en planeta, cara. ¿Cómo vas a tener amigos?
18: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos.
13: I si sabíeu que existia la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estrena Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia, Mad Max, amb el segell de DC. Protagonitzada per Millie Alcohol, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que destaca sobretot el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
0: Billie Holiday li cantava solitària i trista a la lluna i el protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El conte, creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Moyà, neix com una eina perquè els menuts aprenguin a afrontar el dol, la soledat i la pèrdua. I es presenta demà, Sandra, demà de matí, a Palma.
13: Sí, ara a les 11:30, en format de contacontes a l'Espai Soscultura de Ciutat. Una presentació en societat, però que ja ha passat una primera prova de foc quan l'autora, que és també mestra d'educació infantil, el Miquel Costa i Llobera de Palma, el va estrenar davant dels seus alumnes.
19: I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte. I també els van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petits que puguin expressar expectatives, aquestes idees, va ser molt, molt entranyable.
13: Imatges fetes per Aura Moyà, biòloga de formació però artista d'ànima, que tenen regust de clàssic, igual que la història, cosa que no és casual, perquè les dues autores són amigues des de fa anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor del llibre.
19: Tenim molt clar una mica com que pot aportar cada una, ens respectem molt, també. Ella valora moltes meves opinions i jo les seves, i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
13: Fullejar Les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és un plaer pels infants i també pels pares, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
19: A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, a emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no?
20: Respira
0: Ja acabam amb la veu de Sergio Dalma, que serà Anita, el protagonista al Velòdrom Illes Balears, és el darrer dels Mallorca Concert Series de Trull.
13: Sí, presenta Ritorno via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva carrera. Per cert que l'EMT reforçarà les línies 33, 18 i 19 que passen per General Riera per facilitar l'accés al concert.

0: Són les 3 i és moment d'actualitzar les notícies més destacades d'aquest divendres 26 de juny, que avui passen un dia més per Veneçuela, on continua incrementant-se el balanç de víctimes pels dos terratrèmols. El darrer, de fa només uns minuts, eleva a 589 els morts i 2.980 els ferits, però també hi ha 37.000 desapareguts mentre les hores passen i la desesperació dels afectats creix. Olivia Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Entre les víctimes, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat que hi ha ja 4 espanyols. També el govern canari ha informat de la mort de la seva delegada a Veneçuela, Isabel Jara. A més, encara queda un centenar d'espanyols a la zona per localitzar, mentre que també se sap que n'hi ha 4 entre els enderrocs que esperen encara ser rescatats.
2: També hi ha 4 espanyols localitzats, però que en aquests moments s'encuentren bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
0: Avui ja ha començat a arribar l'ajuda internacional, com ara l'avió militar procedent d'Espanya amb un grup de rescatistes i material de primera necessitat.
1: L'ajuda és urgent, ha advertit ACNUR, que descriu un panorama de destrucció generalitzada en diverses zones de Veneçuela, especialment al nord, que és la més afectada pels sismes. A les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas ja han llançat una campanya d'emergència per recollir donacions econòmiques, a més d'un acompanyament als valesolans que resideixen a l'arxipèlag i que encara continuen sense notícies de familiars o d'amics.
0: Aquí a les Illes, les autoritats han guardat avui un minut de silenci al consolat demà en memòria de les víctimes.
1: La presidenta Marga Proens ha destacat que el govern ja s'ha posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per oferir ajuda als veneçolans residents a les Balears que tinguin familiars i amics al país llatinoamericà.
3: A todo el pueblo que está allí en Venezuela, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
0: Més coses. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver ocult enmig de la Samarjal, a Sa Pobla.
1: Un veïnat de la localitat va donar l'avís d'alarma ahir a darrera hora després de trobar el cos sense vida mentre passejava per la zona. Es trobava amagat per la mala herba. De moment no ha pogut ser identificat. No es descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit dies enrere.
0: Un de cada 4 alumnes de les Balears ha pensat abandonar els estudis, la majoria per avorriment.
1: Ho revela una enquesta del Consell Escolar feta a prop d'11.000 estudiants d'ESO i de formació professional. Segons les darreres dades, la taxa d'abandonament escolar a l'arxipèlag s'ha reduït al 15%, que són 5 punts percentuals menys que l'any anterior. Això sí, encara està a 3 punts per damunt de l'estatal.
0: Desconvocada la vaga del transport sanitari.
1: La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i Assistència de les Balears, GESAIP, i els sindicats representant dels treballadors han assumit finalment una acord al TAMIP. S'han de convocar, per tant, aquesta aturada indefinida que estava prevista perquè començàs dilluns.
0: El Consell d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per locals d'oci a l'illa al futur pla d'intervencions d'àmbits turístics.
1: El PIAT, que acumula anys de retard, no permetran que pugi el nombre de discoteques a Eivissa, segons ha anunciat el Consell, precisament ara que els veïns de Talamanca estan en peu de guerra contra la que es vol obrir a un hotel.
0: I en els tribunals, el jutge Calama ofereix a Hisenda per sonar-se a la investigació de les joies a Zapatero.
1: El magistrat de l'Audiència Nacional que instrueix el cas Plus Ultra considera que l'agència tributària és una potencial perjudicada pels fets que ara s'investiguen en una de les peces separades.
0: I pel que fa al cas Leire, dos generals de la Guàrdia Civil han ratificat que varen rebre ordres perquè l'UCO es posés de perfil en causes polítiques.
1: Tots dos han mantingut les declaracions, per tant, que ja varen fer davant l'UCO el mes de maig, això sí, en matís que varen entendre que aquestes indicacions eren genèriques i que no es referien a un únic partit polític, sinó a qualsevol.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio vos deixam amb Tèntol.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tenta el número 1177. Heu de saber que hi ha una campanya per reclamar posar maonesa als envasos per reivindicar l'origen de la salsa maonesa de Maó.

0: Bon dia. Ni francesa ni nord-americana. La maionesa és d'origen menorquí, però un error tipogràfic va provocar aquest equívoc. Ara, un receptari manuscrit del segle XVIII demostra que la salsa va néixer a Menorca i no a França, com moltes persones pensaven. El document s'ha publicat al llibre Receptari Caules, cuina menorquina del segle XVIII, i un dels autors és en Joan Pons Alsina. Ara, la campanya, però, de posar maionesa als pots comercials va començar fa uns dies quan en Miquel Montoro va publicar aquest vídeo.
1: A comprar una maonesa i ningú bote ponia maonesa. Ponien maionesa, con Y. A veure si alguna empresa s'anima a poner maonesa.

I sí, la resposta de Miquel Montoro ja té una contesta. Una marca molt coneguda de maonesa ha recuperat la paraula maonesa als seus envasos per reivindicar l'origen maones d'aquesta salsa. Segons informa Ivetres Notícies, però, el costum encara pesa. 6 de cada 10 espanyols encara diuen maionesa. Un equip informatiu ho ha demanat als maonesos i 2 de cada 10 ciutadans li diuen maonesa. I tot i que aquesta salsa estigui present a quasi totes les taules, més de la meitat reconeix que mai l'hauria relacionat amb la ciutat de Mo. Aquesta empresa de salses assegura que és la primera gran marca que recupera oficialment la denominació maonesa als seus envasos amb l'objectiu de reivindicar-ne el seu origen. Un origen que, com vos dèiem, ve d'enrere i que entre les 251 receptes de receptari caules cuina menorquina del segle XVIII apareix l'evidència d'un àpat en servei a la francesa que conté la recepta de la maonesa en primícia perquè no n'existeix cap antecedent escrit fins a llavances. Es tracta de la recepta de la salsa maonesa, segurament la salsa més consumida del món o de les més consumides. Tot i que ja s'han publicat diversos estudis que demostren l'origen menorquí d'aquest plat, faltava una evidència textual de la descripció exacta del procediment. La recepta en primícia més significativa per Menorca, tenint en compte aquesta controvèrsia històrica originada al voltant de l'origen i la denominació de la salsa maonesa, és la que es va fer en el seu moment per fer una salsa de peix crua. I la recepta antiga diu: preneu vermell d'ou a proporció de lo que voldeu fer. Dins un tià gran, los bateu molt, molt, amb una cuera grossa, tirant-hi sovint un ratget d'oli bo i qualque pessic de sabateada molt petita i juaverteat molt petit, un all teat també molt petit i un pessic de preva bo i un pot de vinagre. Remenant-ho sempre aviat perquè no se triï. I ja ho tenim, maonesa de Mo. Començam.

0: estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes avui també són en Celestí Olivé i en Miquel Junc. Bon dia, Miquel Junc, com anam?
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestí Olivé.
2: Bon dia.
0: Vos agrada ser mones, eh?
2: Sí.
1: Sí, molt, la veritat.
0: Supos que no deis meones.
1: No, mones és sempre.
2: No ho sé.
1: Mones,
2: mones. Jo crec que dic meonesa.
0: Sí?
1: Malament.
2: Meonesa.
0: I de... bé, ets un de... Estàs dins el percentatge de més de 60% d'espanyols que diuen meonesa amb vi. En tot cas, en Miquel Montora va fer aquest vídeo l'altre dia i ara la seva petició s'ha duit a terme perquè una marca molt coneguda de meoneses ha posat meonesa en el...
2: Però en bac.
1: En bac, sí.
0: En bac, sí.
1: No ho podien tenir tot.
2: Clar, no.
0: Això sí, clar, jo quan t'ho explicava, com que verbalment no se pot dir sac, no s'entenia.
2: Vosaltres deiem maonesa.
1: Maonesa, tota
2: la vida. A partir d'avui, m'hi he de fixar.
1: Així com toca, de maó.
2: Sí, autocorrupció.
0: I aquí hem anat a l'origen, que és aquest receptari del segle XVIII, que se diu receptari Caules, que explica la primera recepta que se va fer de la maonesa i que, com vos he dit, hi posava, m'ha creat l'atenció, la petita molteada, jovert, petit molteat i un all també té de petit.
1: Diferent a la que menjàvem ara.
0: I llavors vinagre, prebabó, oli i vermell dels ous. Això, així, era la primera recepta de maonesa que vàrem tenir a mo.
2: I ceba i jovert.
0: Sí. Era aquesta i era una salsa de peix crua, que és com també la varen anomenar, supos que per acompanyar el peix. Molt bé, avui ens ha cridat l'atenció aquesta maonesa, però tenim altres temes i Celestí,
2: sí.
0: Quins són?
2: Jugarem a Tèntol per començar aquest darrer programa de la setmana d'avui, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, que ja en van 11, del festival Aima, que enguany s'amplia altres pobles. D'aquesta manera, de dia 5 a dia 11 de juliol, Maria de la Salut, però també Llora de Vistalegre, Alegre i Montuïri acolliran aquesta nova edició d'aquesta trobada que se dedica des de fa anys a la dansa, les arts vives i la creació contemporània.

0: Tot i que ja han començat les activitats prèvies, durant una setmana en aquest festival AIMA es faran espectacles, creacions, site específic, jornades professionals, residències internacionals, processos comunitaris i activitats en espais singulars del Pla de Mallorca, places, portasses, aparadors, jaciments arqueològics, com per exemple Son Forners, i boscos, garrigues, com per exemple la comuna de Lloret. Són els espais nous que fins on s'estén ara de Maria la Salut aquest festival AIMA, que encara vol reforçar més aquesta relació de les disciplines artístiques amb el territori, amb els espais rurals, com pugui ser Son Forners o Sa Comuna. Artistes de les Balears, però també de Catalunya, de Castella i Lleó, Itàlia, Mali, Xile i l'Argentina, se donaran cita en una programació que posa en relació cost, territori, patrimoni i comunitat, i que tindrà el seu gruix entre dia 5 i dia 11 de juliol.
1: Mm-hmm. Efectivament, doncs avui parlarem d'aquest festival, AIMA, però avui també estan d'estrena, perquè l'home que ho sap tot dels famosos que trepitgen les nostres Illes Balears comença secció Atento'l. Aquest estiu sabrem on mengen, però sobretot què mengen els famosos, què visiten, on es fan fotos, en qui venen i moltes coses més amb ell.
2: Hola, amigues de Atento'l. Soc en Jaume Miranda i a partir d'ara puc dir ben orgullós que sóc nou col·laborador de Atento'l. Aquest estiu faré una secció ben refreshing que se dirà, atenció, sole cuore amore, i parlarem de què fan els nostres famosos aquest estiuet. Avui, per començar-nos a introduir en matèria, parlarem de famoses de quilòmetre zero de la nostra terra, com per exemple en Xenoa o en Rafa Nadal, però també parlarem d'altres celebrities que aquests dies han estat per les Illes Balears, per exemple, na Laura Escanes o en Pablo Alborán.

0: I de ser avui sobre com ho fan els pares i mares per engirgolar l'estiu i també a la tercera hora tindrem més temes, Celestín.
1: I d'ahir sí, perquè a partir de les 5, ja ho sabeu, per tancar el Tèntol d'avui, entrevistarem, conversarem, perquè ens visita el català Pau Gómez Calvo. Ell és divulgador en gastronomia, passa per Mallorca per presentar el llibre Una cuina a cada casa.

0: I d'una cuina a cada casa, Pau Gómez Calvo relata instants de vida que passen a la cuina i a la taula. Es fixa en el menjar que ens acompanya durant les peripècies del nostre dia a dia desenfrenat i ens recorda que la cuina és això, és identitat i és memòria, el relleu que les padrines ens confien per construir el nostre futur. I nosaltres, com que passarà per aquí, li demanarem si no hem après, si en sabem, si hem agafat aquest relleu o si l'hem desaprès.
1: Això li demanarem a veure en Pau Gómez, però avui també vendrà la música en aquest programa amb en Pablo Sierra. I avui les cançons dels altres les dedicarem a les cançons del Vaticà, segona part.
2: Deixàvem fa una setmana les cançons dels altres en un moment clau per al Vaticà i per la música, l'entrada al segle XX. Gramòfons, estudis de gravacions, concerts a teatres, nous estils que s'obren pas i crisis de fe a un catolicisme que encara parla llatí. Comença a poc el consum massiu de discos i la idolatria dels artistes musicals. Com han gestionat aquest mare magnum els papes? Doncs adaptant-se als temps. Avui viatjarem de Stravinsky a Rosalia.

0: però que podíem fer una secció que se digués de Stravinsky a Rosalía. M'ha encantat. Doncs avui, de músic a músic, passam tots aquests anys, totes aquestes èpoques, per parlar d'aquestes cançons del Vaticà. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @TentolIV3, al Facebook de Tèntol.
3: O també al

0: correu electrònic
1: o sorpresa
0: que nosaltres, que tento la roba i vetresradio.com.
2: Molt bé, idò, Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta. Per cert, avui a les 9:30 del vespre, entrevista en superprimícia exclusiva d'Ivetres Televisió, en Rafael Nadal. Les nostres campanyes dels serveis informatius esportius l'han entrevistat i la podreu veure a partir de les 9:30 a la televisió pública. Però dit tot això, ara mos toca conèixer el nostre tècnic, l'home que avui posa música, so i ànima en aquest programa. Tenim a les vies de so en Miguel Soler. Miguel, moltes gràcies. Són les 3:23 i ara hem de saber quin és el tema del programa d'avui.
3: La rabiosa actualitat.

0: i moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I doncs sí, ha arribat el dia, ha arribat el moment de xerrar de la rabiosa actualitat i parlarem d'una sèrie que s'està enregistrant aquests dies a Mallorca. Se tracta de la primera sèrie en vertical, és a dir, pensada per mòbils.

I de ser divulgació científica, també parlava de dofins a la Mediterrània, i ara també Negador Montaner és la protagonista d'aquesta nova aventura audiovisual, una sèrie que explica la història de tres desconeguts, tres persones desconegudes que participen en una excursió per mirar, per observar dofins, i que, de manera inesperada, descobreixen una tortuga marina ferida, una situació que desencadena una aventura vinculada a la protecció dels oceans i de les espècies que els habiten. Aquest projecte està dividit en 10 capítols que duren un minut i mig cada un, clar, són per mòbil, i com la resta de ficció en verticals, que sabeu que ja s'estilen molt al continent asiàtic i a Llatinoamèrica, es caracteritza per emocions fortes que criden l'atenció i que mantenen l'espectador enganxat a la pantalla tot el temps que dura aquesta peça. La clau, segons els directors d'aquesta sèrie, és crear dopamina per enganxar l'espectador.

0: pal d'oliva, tinc una pujada d'oxitocina.
1: Aquesta microsèrie Contra Corriente ja es troba en fase de muntatge després del rodatge també frenètic que ha tingut lloc a Porto Portals i també a les platges de per de vora. S'han registrat en 2 dies una sèrie que s'estrenarà aquest estiu a xarxes socials, Instagram, TikTok i a YouTube, i que està protagonitzada pels actors mallorquins Neu Cortés i Toni Pons, i aquesta científica marina i divulgadora Negador Montaner. Un format nou que, segons les dades, a l'actualitat, més del 70% de consum de vídeo se fa des de dispositius mòbils, cosa que fa que se creïn aquest tipus de formats a tot el món.
2: Idò, i sí, dit i fet, jugarem i parlarem avui a Tentol i de la primera sèrie per a mòbils de les Illes Balears.
1: Així ho farem, són les 3:29.
3: Tentol.

Molt bé, ja tenim tema del dia, però ara també tenim pregunta. I avui la pregunta del dia diu així. La pregunta està relacionada amb una expressió d'origen onomatopeic que fa referència a impactes. Es tracta de l'expressió fetec, o fe... Sí, crec que es diu fetec, no es diu fetec, se diu fetec. Fetec. Exactament, fetec vol dir fer blanc, és a dir, un joc de bolles, o sigui, topar una bolla amb una altra i guanyar un punt en el joc. Això és la definició de fetec, però la pregunta d'avui és, sabeu a què m'ho referim quan dèiem que hem fetec amb qualcú?

0: ara tenim aquí el dubte si hem de dir FETEC o FETEC. Bé, estimats oients, tant si deix FETEC com FETEC, aquesta és la pregunta del dia, i que significa FETEC en qualcú, quan qualcú diu aquest dos.
1: Clar, depèn d'on siguis, també.
0: També, perquè sí. Si ets de Vicelem, sí, segurament diràs TEC.
1: Bé, i doncs que han topat de cara l'un amb l'altre i ens han fet mal.
0: És a dir, mos hem xocat.
1: FETEC. Que aquella persona que ens agradava ens ha correspost.
0: Aquests dos han fet tec.
1: O que hem aconseguit encendre el llum a les fosques.
0: Ah, sí, això també és un clàssic. Encendre el llum a les fosques, fet tec. Aquestes són les opcions que teníem avui per respondre la pregunta del dia. I, com sempre, dues maneres de fer-ho.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentoolivetres, o telefonant al 971 13 99 00. 971 13 99 00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és formació.
1: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
2: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
1: Entrada lliure.
2: Obra Cultural Balear.
3: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
4: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
3: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
0: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Les 3 i 35 i continuem en directe aquí a Vetre Ràdio. Els nostres oients ja mos escriuen perquè avui hem penjat la pregunta poc més tard i no poden fer tec o fer tec perquè no heu penjat la pregunta, però si ja l'han penjada, així que ja podeu participar avui perquè tenim aquesta expressió tan nostrada que pintura no se diu per tot, però que tal vegada l'haureu sentit a dir qualque vegada quan qualcú fa tec amb una altra cosa, amb una altra persona, o què significa? Mem, tres opcions.
6: I d'això significa que han topat de cara un amb l'altre i ens han fet mal. Mm-hmm. S'han pegat un toc.
5: Mira,
6: toc. Toc.
5: Sí. Mm?
6: Que aquella persona que ens agradava ens ha correspost. Mm-hmm. També has fet toc. O que hem aconseguit encendre el llum a les fosques.
5: És
6: quan t'aixeques en la nit.
5: Sí.
6: Ho encens toc.
5: Recordant que és una expressió onomatopeica, per això també té el seu sentit. I avui aquesta és la pregunta del dia. Vos la deixem a Instagram perquè pugueu respondre i mos digueu vosaltres com ho deis, perquè estem intrigats també en sobre com ho deis. Però abans de continuar i conèixer el nostre convidat d'avui, vos recordem que aquest diumenge, dia 28 de juny, a les 3 i quart, tenim un nou capítol de Tèntol i en aquest cas serà un resum, perquè ja hem acabat la temporada. En aquest programa resum repassarem els millors moments dels episodis dedicats als bolets, als variats, als cans i moixos i als darrers dies. Si vos voleu iniciar en el món de cercar bolets, vos desitgem sort.
7: I sa gent que coneix un redol no el va fent públic perquè hi vagi sa gent.
8: Era un secret, això, en forraet, no se diu.
9: De cap manera, però,
10: ni sota pena de mort.
11: Això és d'herència, de pares a fills i encara, perquè ningú vol dir allà on hi ha sagra.
5: Doncs aquest serà el resum, però ara hem de jugar.
3: Amb Margalida Mateu.
5: I és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat que farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la primera sèrie per a mòbils de les Balears. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
12: El qüestionari electrònic.
13: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
9: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
10: Sigueu benvinguts. Comencem.
14: Qui sou?
15: No m'heu dit el nom.
16: Noms i adreces.
17: Ferran Bex, adreça Bunyola.
5: Ja està bé, no em porta diguis esquerret. Qui més tenim?
18: Andreu Fullana i Genova.
19: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
5: És a prop, Bunyola.
17: Hombre, sí, està ben a prop, eh? De Palma. Encara Genova? Que sigui un mallorquins, encara fa prop.
5: Jo crec que sí. I Genova, Andreu?
18: Bastant a prop, encara arriba a ser met,
20: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
17: Vaig anar a l'escola francesa i després a Miquel Costell Llobera des Can Rodó.
5: I n'Andreu?
18: Pues jo vaig començar a l'escola pública de Gènova i després vaig anar al CIDE.
19: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
21: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
17: Un ordinador, sobretot, i una càmera.
5: I n'Andreu?
18: Jo dos bes.
22: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
17: No, jo crec que no.
18: No.
23: T'agrada viatjar?
17: M'encanta, però encara que no me paguin bé, és que no me dóna temps de viatjar mai.
18: Jo també, m'agrada molt viatjar. Molt.
24: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web...
17: Sí, tinc altres aficions, però la meva feina és la meva pròpia afició. I si tinc un forat, intento anar al teatre i al cinema.
18: Jo intento jugar a joc de taula.
25: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
17: És vespre, quan les nines se n'han anat a dormir i tinc una estoneta per estar tranquil amb la meva parella.
18: Jo pot ser, sí, ja a punt d'anar a dormir, que ja no fa tanta calor, ara sobretot aquests dies.
26: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
17: Sí, he dormit molt bé. La veritat és que fins i tot està fresquet.
18: Ben igual. He posat un ventilador i funciona.
27: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
28: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
29: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casset. Moltes gràcies, gràcies.
30: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
31: Gràcies per la seva ajuda.
30: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les encendies respondre el qüestionari electrònic la mar de bé, perquè ho heu fet sempre, això. Ferran Bets, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I n'Andreu Fullana,
2: moltes
0: també.
2: Gràcies.
0: Andreu, com estàs?
2: Pues ara mateix estic a Platja d'en Bossa, me passa un avió per damunt.
0: Uà, a Eivissa i a Mallorca. Encara no has vengut, sí, però en Andreu té previst venir la setmana que ve, mos ha dit en Ferran.
2: Sí, ja estic acabant el curs d'escola com a professor i hem de tornar ja.
0: Uh-huh. Els han convidat perquè ells són els... Bé, en Ferran és codirector i en Andreu és el productor, ja ho hem pogut intuir perquè ha dit jo la creació són tot dos més. Ets la feina més feixuga. Bé, no ho sé, ser de productor.
2: Bé, és una feina feixuga, no vull dir que no, i te trobes en el punt aquest de que vols més dobbes perquè la gent et necessita i és vera que han de dignificar tota la feina i perquè la gent pugui cobrar i pugui fer feina amb tots els recursos i els ordinadors que necessita en Ferran, s'ha de tenir dobbes, si no...
0: Però bé, pioners en crear aquesta primera sèrie, Ferran, que serà, jo he dit per mòbils, perquè vertical.
1: És contingut vertical. Sí. L'objectiu de fer aquest contingut és que se veia des dels mòbils, que és el dispositiu que tenim aferrat 24 hores, i sí que després se pot veure des de la televisió i qualsevol cosa més estàndard, però sí que està pensat i planificat per adaptar-se al consum que feien dels mòbils.
0: Clar, a nosaltres m'ha sorprès perquè... Hem de confessar que no hem vist mai una sèrie ni cap tipus de contingut així que no siguin reels o que no siguin continguts més com a divulgatius, però no una sèrie o una cosa que tingui diferents capítols, que és allò que fareu vosaltres, no?
1: Sí, jo crec que és una pròpia evolució dels dispositius, no? Que al final estem tot el dia mirant vídeos, que moltes vegades no sabem ni que estem mirant, i jo crec que un pas lògic és que ara anirem a veure aquestes microsèries que puguem veure des d'allà i puguem perdre aquest temps quan estem en el bany o on sigui mirant qualcuna cosa que no es conti una història, que també és el que no ens agrada.
0: Clar, i el que heu dit és que és molt aferradís, és a dir, és d'aquesta... Clar, teniu un minut i mig per capítol, per tant, ni imatges de recurs ni res directe allò que heu de contar.
1: Anem directes, però directes. I això des del guió ha estat tota una adaptació, també és hora de rodar i també els propis actors que s'adaptin en aquest nou sistema en què també les emocions evolucionen a gran velocitat i ha estat tota una aventura.
0: Uau. Andreu, tu què has trobat de tot això, aquesta aventura?
2: No, és una gran experiència. És veritat que també el ritme del capítol, de com va el capítol narratiu que veurà l'espectador, més o menys el ritme que enduït a rodatge. Com que anem també tan ràpids rodant, no? I poder rodar en gent com Negador, Neus Cortés i Antoni Pons, també facilita, no, les coses. I... És això, en el final és adaptar. Abans se feien adaptacions de tallar i reenquadrar, no, els continguts, però no té la narrativa aquesta de dopamina, no, per dir-ho així, d'un minut i vinga, un altre.
0: Iau. No heu vist cap, tu no has vist cap Ferran de sèrie d'aquestes?
1: Sí, sí, sí. Sí,
0: no?
1: Sí, l'equip de guió... Sí, amb en David Ávila i en Luis Alcázar fa estona que estem darrere d'aquest contingut.
3: Però perquè ja estàveu enganxats o perquè ja que havíeu de crear vos heu volgut
1: no,
3: inspirar un poc?
1: No, és com un nou format en què ja m'ha de treure de moment. Clar, ja m'atreia això de poder veure ficció des del mòbil perquè... Bem, i sóc des que fa uns anys negava això de poder fer vídeos en vertical perquè trobava que la vista és horitzontal i s'ha de veure en horitzontal.
3: Fins tot fotografies, eh?
1: Exacte, sí. Però sí que una vegada em vaig començar a veure que existien les possibilitats de fer ficció en vertical, sí que em vaig començar a engrescar i començar a investigar el que s'ha fet a altres regions i intentar adoptar, perquè és un món. Clar, la nostra cultura no té gaire res a veure amb l'asiàtica i la latinoamericana. I adaptar-ho aquí ha estat també qüestió de xerrar-ho molt amb els companys de guió, també amb l'Andreu, i veure com s'adaptava tot això a el que és un poc la nostra cultura.
0: Clar, clar, clar.
2: Clar, això també parteix de que en Lluís, en David, en Ferran i jo hem coincidit amb molts mercats audiovisuals, a l'estil de Connecta, no? I hem anat veient en aquests mercats la tendència internacional, no? I intentar pues, estar a la tendència és una cosa que sempre hem estat aquí, no? A la vanguardia de lo que se fa a la indústria audiovisual i aquí mos hem arriscat. Ara això, pues, anem a provar.
0: Perquè ha pegat fort, molt fort, altres països, no?
1: Sí, Latinoamèrica ja sí és un desbarat, vull dir, són indústries enormes, ja consolidades, sobretot a Àsia, I fins i tot aquí a Espanya, la primera ficció que s'ha emès ha tingut milions de visualitzacions. Per tant, és una cosa que ha arribat i ja està tenint un impacte aquí.
0: Wow. Clar, heu dit, són 10 capítols, un minut i mig de cada capítol, però heu d'esperar, és a dir, les entregues se fan esperar o se molla tot d'un pic?
1: Se molla tot d'un pic.
0: Perquè se molla tot d'un pic.
1: Principalment, la intenció és que tu t'aferris tant que veus un capítol darrere, salti i no te n'hagi donat compte i deies que va ja tota la temporada.
0: És a dir, dura que dura?
1: 90 minuts. 90 si realment minuts. Ho penses, és com una pel·lícula.
2: En aquest cas, nosaltres són 15 minuts perquè són només 10 capítols, però el que s'està fent normalment són 50 capítols d'un minut i mig, que són els 90 minuts.
0: Mm-hmm. Vaja. I clar, és a dir, que podrem estar en el mòbil 15 minuts i haurem vist la sèrie sencera.
1: Sí, aquí ara, Contracorriente, el que hem fet és una primera temporada de 10 capítols amb la intenció de poder-la allargar i arribar fins a 50 capítols.
0: Mm-hmm. Wow. Qui participa d'aquesta sèrie, i de fet n'és la protagonista, és na Gador Montaner, qui també poden saludar. Gador, com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Com ha estat aquesta experiència per tu, Gador?
4: Doncs la veritat que és superguai, perquè al final sí que he fet coses de tele, però eren més del tipus documental o programes també, però el que sobretot era diferent és que sempre que he fet alguna cosa de tele era jo mateixa, no? El personatge, o sigui, no havia de fer cap tipus d'interpretació. Llavors, doncs, descobrir aquest nou món per mi i a sobre fer-ho dins l'àmbit també de la sostenibilitat i conservació marina, doncs, tot un repte i super, super agraïda i super divertit també.
0: Clar,
4: molt
0: sí,
4: guai.
0: Perquè també en Instagram, que tu fas els teus vídeos de divulgació científica, que vas explicant i fent els teus propis vídeos, però clar, això ja és una ficció, per tant, tu interpretes un personatge, tot i que un personatge que s'assembla molt, de moment, a la realitat, o no?
4: Sí, sí, s'assembla, sí, però clar, ja en aquell moment has de deixar de ser Gador i començar a ser Paula.
0: Clar, seràs na Paula.
4: Seré i na Paula.
0: Na Negador, que també ens ha dit un ocellet que participaràs en un programa que es diu La Travessa, que és, has de ser una superheroïna per anar en aquest programa.
4: Sí, sí, la veritat és que ha sigut també un altre repte, ja s'ha rodat, no puc avançar molt del resultat.
0: Però sabem però que en uns mesos s'ha rodat ja... a Mallorca, perdona, Negador.
4: Sí, s'ha rodat a Mallorca i, a més, hem fet doncs, de les millors coses que es poden fer, que és creuar tota la serra, que és, per mi, el paisatge més especial de l'illa, que tant estimo, i, per tant, ha sigut tot una sort. Però ha sigut duríssim, també t'he de dir.
0: Uh-huh. Sí, sí. I, doncs, ella protagonista ara, de Negador, la veurem a diferents produccions. Tot i com dèiem, la teva feina és de divulgació científica i aquesta sèrie també passa per això, no?, per la nostra costa, per la mar, i perquè els protagonistes els hi passa que van a veure dofins, però de cop, què passa? Fins on poden comptar?
4: No sé. Que expliquin ells, perquè sí. Jo segur que fico la pota, eh?
1: No, per res, no. Jo crec que el que passa és que troben una tortuga que està ferida, i comentant un poc en la feina de Negador, que realment varen pensar primer si idea d'ostres, volem rescatar una tortuga i fer com aquest periple per dur-la fins a un centre de recuperació, que és el que volem explicar dins aquests capítols, però després, mirant les xarxes de Negador, van veure, però si ella mateixa ja ha rescatat una tortuga, saps? I se va veure les seves xarxes i això no els va ajudar molt també a poder-la escriure.
2: Uh-huh. Sí, això, tota la col·laboració amb Negador i, a més, després amb la Fundació Palma Aquarium i Port Portals ha fet possible que poguessin fer aquests 10 episodis, no? Aquest test de primera temporada. I, a més, comptant amb el recolzament d'una institució com Fundació Palma Aquarium, que han pogut rodar les seves instal·lacions, etcètera, també és molt positiu, perquè segueix aquesta vinculació a la divulgació científica i a intentar, dins entreteniment, educar.
0: Ara vos ho he de demanar, quantes hores consumiu mòbil?
4: Ui!
0: Més o manco, cada dia. En Ferran, quan t'escap?
1: Jo no vull saber. És que quan m'arriba s'informe en el mòbil
3: si
1: de ses hores...
3: Si mirava el mòbil.
1: No, és que després m'arriba s'informes...
3: Intent
1: mirar cap a una altra banda perquè sempre m'avergonyeix de... Però com pot ser que hi està, no ho sé, 4 hores amb el mòbil i m'ha pres una barbaritat.
0: Uh-huh. Mm. Andreu?
2: Jo no ho mir, però...
3: Millor.
2: Jo és que faig feina tot el dia amb el mòbil. Mm. No sé, no puc separar el que és entreteniment de lo que és feina. El que puc dir és que hi ha dies que he de carregar el mòbil 2 pits. Uf.
3: Dos.
0: I no, sí. Genial. Gador, tu estàs dins la mà i per sort que en aquest moment no el mires, no?
4: Sí, és el que t'anava a dir. Dic, jo tinc la sort de que, com que passo moltes hores al mar, doncs és incompatible, no? Però sí que és veritat que quan estic fora de l'aigua, sí que, clar, s'ha d'utilitzar tota la meva feina, passa també pel mòbil, però ho intento veure com que en comptes d'estar 8 hores en una oficina, doncs he d'estar unes hores a l'oficina portàtil, que és el mòbil. Mm. Però sí,
0: tant,
4: sí.
0: I tant. I vos heu enganxat a qualque contingut, a qualque sèrie? Andreu, en el teu cas...
2: Sí, jo, en aquest cas, contingut de vertical, ara que està molt de moda també el podcast i aquestes coses, sí que és veritat que m'enganxa veure trossets de podcast, però arriba un moment que, com en Ferran, me fa vergonya dir, bé, ja està, ja basta, no? Ja avui s'ha acabat, anem a llegir un llibre o a fer una altra cosa.
0: Tu, Ferran?
1: Sí, jo no sé per què mir sempre molt de monòlegs en format vertical en el mòbil i m'agrada molt. Les ficcions, els he explorat molt, hi ha algunes que m'han agradat, pots veure que el que deia abans, de, culturalment és tan diferent que tampoc sóc el públic objectiu.
0: Sí. I després, ara ens has dit fa una estona que hi ha com unes creades amb intel·ligència artificial, que se diuen aquestes?
1: Sí, no ho mireu, per favor, les frutinovel·les... són unes ficcions verticals fetes en via per el mòbil. No, si vos agraden, fantàstic. Però són un culebrots, realment, que sí que no són la meva recomanació del dia.
0: Fruti novel·les.
1: Sí.
0: Avui estem aprenent moltes coses.
3: Sí.
0: No? Molt bé. Tu no has mirat cap mai de fruti novel·la, Gador?
4: No, sí, aquesta paraula és la primera vegada que l'escolto. Probablement l'última. Jo és que a mi, a part de la mà, m'agrada molt l'humor. Llavors, he de confessar que jo estic enganxada als xistes, memes i de més. I a casa, tant en César, la meva parella, com jo, ens enganxem a veure memes, monòlegs també, però tot d'humor.
0: Mm-hmm. Però ho mireu compartit, perquè, clar, el mòbil allò que té és que és un consum molt individual, no?
2: Sí, individual i personal. Això jo sempre, en els meus alumnes d'imatge, els dic, qui va guanyar? Si... los Lumière que varen proposar el cine en comunitat en Edison que proposava un consum individual, doncs pues és que ara ja no ho sabem perquè ara el consum pareix que m'anam a lo individual. I el que passa és que el debat ara comença a passar és qui començarà a posar les televisions en vertical a casa seva.
0: Ostres, clar. Això no ho havíem pensat.
3: Això arribarà.
1: Esperen que no. No, mem, jo crec que n'és final.
3: Clar, ara tenim televisions horitzontals que són enormes. Imagina't si ara han de ser verticals.
1: Mem, jo crec que en el final la visió humana és horitzontal.
0: Exacte.
1: I la televisió se veurà, crec que sempre millor, o potser ja estic fent d'abuelo cebolleta, però sempre millor en horitzontal. Una altra cosa és que se puguin crear contingut per mòbil, que crec que és totalment lícit i interessant, que és en vertical, però que s'adapta realment al contingut en el format, clar. Però la nostra visió i la nostra forma, jo crec que de gaudir millor la imatge és un horitzontal.
0: I que no va en detriment ni de la televisió ni del cinema.
1: Totalment, és un altre mitjà.
0: Perquè són, exacte, és una
1: realment,
0: altra clar, forma
1: ni,
0: molt diferent.
1: Ni tan sols, per jo ni competeixes amb el cinema i les sèries de televisió, estàs competint amb els reels que estem mirant, d'influencers,
2: sí,
1: de tot.
2: Jo aquí no sóc tan positiu perquè jo he vist gent veure reels d'Instagram o reels de Facebook a una televisió horitzontal.
3: Jo també ho he vist. Jo també.
2: És a dir, no vull dir que sigui el futur, perquè espero que no, però hi ha gent que comença a consumir ja el contingut de mòbil a televisió.
3: Bueno, això sí, clar, si seus en el sofà, davant de televisió, ja és una manera de consumir-ho així,
0: si ho
3: des de
0: la
3: televisió.
0: Si ho pots veure bé, perquè no, perquè ho has de veure malament...
1: Sí, totalment. És que...
3: Clar.
1: Bé, el que passa és que aquest contingut de xarxes no s'està canibalitzant tots els altres continguts, no? I potser, per això, els monòlegs que deia que jo mirava per mòbil, potser ja dius, ostres, aquesta està molt bo, vaig a parlar-li a la meva parella i ho programes a tele i si ho veiem tots dos, que entenc que té la seva lògica. Però jo crec que, en el final, són formats creats ja directament per
2: sí.
1: Un contingut diferent.
2: Uh-huh. I que molt de format d'aquests, nosaltres mos arriben en reels, però realment, si tu cerques, el trobes en horitzontal. Aquí estem xerrant que, per exemple, Contracorriente no té versió horitzontal.
0: Uh-huh. Només tindrà versió vertical.
1: Sí, està creat. Directament creat per mòbil.
0: Val.
1: I és el seu
0: I com ho heu enregistrat? Heu fet servir una càmera normal? Sí,
2: en vertical. La càmera ha estat en vertical.
0: Però és una càmera professional, perquè mos entenguem, no és un mòbil.
2: Sí. No. Malgrat hi ha rodatges que sí que ho fan amb mòbils, perquè ara, segons quins mòbils, donen un registre molt bo, però s'ha gravat amb una càmera que professional. Per així dir-ho.
1: Sí, tenim un Antoni Palleras, que era director de foto, i ho vam xerrar amb ell, també com un home a filmar, perquè vulguis o no, ja ho penses, no? Estàs gravant amb un dron, vale? Com te grava en horitzontal, saps? I no hi ha forma de posar el dron en vertical.
0: No, això encara no existeix.
1: Això, bé, potser hi ha drons que graven en vertical. Jo, els que tenim, no gravava en vertical. Però sí que era una conversació de també mòbils que pot ser molt més ràpid o apostant per una càmera que no es permet fer més jocs visuals. Uh-huh. I al final van apostar per la càmera.
0: Per la càmera. I de tot això, a contracorriente, se diu així, contracorriente tot.
1: Contracorriente tot.
0: A contracorriente m'ho he inventat. Se diu contracorriente. Quan lo podrem veure? Amem? Qui ho sap? Andreu?
2: Pues esperam que a primera o segona setmana d'agost, no vull tampoc dir una data exacta, però me toca muntar-la jo.
0: Ah, sí? Tu també fas de muntador? Clar, és que els productors són multitasking.
2: Sí, bueno, aquí tots hem estat multitasking, però en aquest cas tornen als meus orígens, perquè jo vaig començar de muntador, i tornen als meus orígens, me fa ganes, i esperam que el procés de postproducció pugui estar cap a la primera quinzena d'agost, direm així.
3: Però, Andreu, per quin capítol vas?
2: No, encara no ha començat, espera,
3: no
2: que ja acabes curs.
3: Clar, no has començat a fer muntatge.
0: No, perquè va ser el cap de setmana passat que van gravar, no?
3: Però sí. No heu començat a fer res encara de muntatge.
2: No, el que he fet és organitzar totes les carpetes amb tots els documents i tots els arxius per poder anar més ràpid i fer més via en muntar. Que això també és part de la postproducció.
1: Que haurà tardat més en organitzar-ho que en muntar un cupito, ja t'ho dic ara.
0: Clar, un minut i mig. Exacte. Però clar, ser tan frenètic. Gador, supos que també la teva experiència amb la Neus i en Toni va ser molt bona, no?
4: Va ser increïble perquè són uns grandíssims professionals, a part de també persones. Ens hem divertit molt, però sobretot jo he après moltíssim de veure'ls, no? Perquè, clar, jo, actriu, no sóc de moment, eh? Perquè, escolta, qui sap, ara després d'aquesta experiència. però la veritat és que donava moltíssim gust poder tenir-los amb ells com a referència i he après moltíssim, tant a nivell personal dels dos, com també el que és el llenguatge que s'utilitza en aquests tipus de rodatges, que jo no hi estava familiaritzada i ha sigut una novetat també per mi.
0: I de Gador, te deixam anar a la mà, que sé que ara les quatre embarques...
4: Literal, o sigui, us anava a dir, jo he de marxar i, òbviament, és per anar a la mà. Estic a punt d'anar a bussejar a buscar taurons, imagina't.
0: Quina sort. I de passar molt bé.
4: Gràcies. Moltíssimes gràcies.
0: Andreu, tu també te deixa. No sé si n'hi has en edat, ja que ets a platja d'en Bossa.
2: No, perquè jo encara estic fent feina, però sí, no, estic a prop de la mà, però no m'ho toca en edat, no puc avui. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, una ferrada. En Andreu és el productor i en Ferran veig codirector. Enhorabona per aquesta primera producció vertical per a mòbils.
1: Moltíssimes gràcies. Espero que això a principis d'agost la podeu gaudir tots i la disfruteu, que també és molt refrescant.
0: Ah, sí? Ah, és molt estivenca.
3: Exacte. Clar, fareu que no aixequem els ulls del mòbil.
1: Exacte. També
3: contribuireu
0: en
3: això.
0: De tant en tant, sí. Gràcies a tots.
1: Moltes gràcies.
0: Arriben els serveis informatius i tornem tot d'una.
5: TV3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, confirma que hi ha 4 víctimes espanyoles entre les 189 persones que han mort a conseqüència del doble terratrèmol que va registrar Veneçuela fa poc més d'un dia i mig.
7: Gairebé són 3.000 els ferits i estem que hi hagi 50.000 desapareguts, dels quals un centenar són espanyols. El ministre d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
8: También hay 4 españoles localizados, pero que en estos momentos se encuentran bajo los escombros del terremoto y estamos trabajando para que los equipos de rescate puedan acceder a ellos.
6: I avui ja ha començat a arribar l'ajuda internacional, com ara l'avió militar procedent d'Espanya, amb un grup de rescatistes i material de primera necessitat. A les illes, el Bisbat de Mallorca i Càritas i l'Associació de Veneçolans han activat campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
7: La presidenta Marga Proens ha destacat que el govern ja s'ha posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs per oferir ajuda als veneçolans residents a les Balears.
9: A tot el poble que està allí en Venezuela, en estos estos, en estas primeras horas todavía, donde es clave la recuperación de tantísimas personas que siguen desaparecidas, la recuperación de los heridos y, por supuesto, el pésame a todos los fallecidos.
6: Més qüestions. La Guàrdia Civil investiga l'aparició d'un cadàver ocult enmig de sa marjal a sa pobla.
7: Un veïnat de la localitat va donar l'avís d'alarma ahir a darrera hora després de trobar el cos sense vida mentre passejava per la zona. Es trobava amagat per la mala herba i de moment no ha pogut ser identificat. No es descarta la possibilitat que patís un accident de trànsit dies enrere.
6: L'associació Benamics ja ha fet efectiva la denúncia en el jutjat per possibles irregularitats en l'adjudicació del contracte de l'Orgull 2026 per part de l'Ajuntament de Palma per intimidació i coacció, diuen.
7: L'entitat assegura que la regidora al cap de la Revetlla de l'Orgull el va acusar d'amenaçar artistes i va anunciar una auditoria discrecional com a resposta a la denúncia de l'organització sobre el procés de contratació de la festa.
6: Això a Palma, mentre que a Menorca, durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès 11 persones per alguna situació de LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida.
7: Per donar visibilitat al sector a l'illa, diferents municipis han programat actes per commemorar el Dia de l'Orgull, que és diumenge 28. Victòria Coll és responsable del servei.
10: Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i ens han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho, doncs, de cara a la família, fer un acompanyament.
6: I un de cada quatre alumnes de les Balears ha pensat abandonar els estudis, la majoria per avorriment.
7: El 40% dels estudiants consideren que el que s'ensenya a les aules no té aplicació pràctica. Ho revela una enquesta del Consell Escolar feta a prop d'11.000 estudiants d'ESO i FP. La taxa actual d'abandonament escolar és del 14%. S'ha reduït fins al 15%, 5 punts menys que l'any anterior, però encara 3 punts superior a l'estatal. Iñaki Monge, portavoc del Consell Escolar, apunta a l'oferta de formació professional orientada a la vida laboral.
11: La situació socioeconòmica de les illes doncs fa també, és un factor que incideix en aquest abandonament perquè pots anar a treballar i guanyar sous. Per tant, però a l'AFP estic molt d'acord en que és un dels aspectes que s'està disparant, que és necessari que es dispari, i una oferta pública suficient.
6: Hem arribat així a les 4 i 4 minuts. Tornem en tota l'actualitat a les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que les famílies necessiten dur els fills a campus, campaments i escoles d'estiu per poder conciliar la vida laboral amb la cura dels infants.
1: Tèntol, amb Margalida Mateu.

El programa, ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i tenim en Lluís Fortesa, que ens acompanya al control tècnic ara mateix. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també quina és la notícia del dia.

0: I per fer-ho avui, saludant com cada dia en Miquel Jun, com anem, Miquel?
1: Bon dia.
0: Ben tornat, Celestí, també ets aquí.
1: Sí, som aquí.
0: Hem après moltes coses avui,
1: moltes.
0: Sempre n'aprenem en aquest programa, però ara mos toca saber com ho fan les persones que tenen infants en el seu càrrec per passar l'estiu. Ara just fa una setmana que ets al dona de l'escola. I què ha passat aquesta setmana? Què passarà aquests mesos?
2: Els predins fan feina.
0: Crec que sí,
2: sobretot.
0: Sí. Ara en parlem.

0: Clar, si ja ha arribat l'estiu quan canten Ets Ocults i...
1: Ahir necessitem vàrem... un revulsiu.
0: Sí, necessitem un pot de revulsiu amb aquesta calor.
1: Ben, quin serà?
0: Estem adormits un poquet. Ahir vàrem veure un article del Diari de Mallorca que parlava de WAFs, una aplicació mòbil impulsada per dos pares residents a Marratxí i que té l'objectiu de facilitar la cerca d'activitats i esdeveniments familiars a les Balears, ara que arriben aquestes vacances.
2: Sí, sí. Així és, les sigles que donen nom en aquesta aplicació són WAFs, que corresponen a We Are Families. Són famílies. Per ara ja reuneix propostes d'oci familiar de Mallorca, Menorca i Eivissa i ja hi ha prop de 400 famílies registrades.

0: Nosaltres avui volíem parlar amb els creadors d'aquesta aplicació, però ha estat impossible. Deuen tenir molta feina. Són professors.
1: S'estiu passa aviat, eh? És que si no s'hi posen ara...
0: Són professors i si han de compaginar la feina de professors amb aquesta, deu ser difícil aquests dies. Però bé, nosaltres hem aprofitat per demanar diferents pares i mares com ho fan per conciliar durant l'estiu la seva feina i vida social en la cura dels seus infants.
2: Clar,
0: i començant...
2: vida social també és una altra cosa.
0: Clar, en l'estiu també, mos agrada sortir un poc amb els amics,
2: fer coses.
0: I començam amb la gent que no té vacances i m'ho han explicat això, men com ho fan.
3: Però no tenim vacances, en principi la primera quinzena. I després som pare, ser autònom, així que vacances poques. M'ho agafàvem, havia una setmaneta o això. Jo, gràcies a la reducció, ja que el petit no té 14 anys encara, faig un 80% de la jornada. I en la reducció, més o manco, podem anar estirant un pam més i estirant molt de predins.
4: A veure, nosaltres per conciliar... i social, vida laboral i social, han tirat aquesta primera setmana de padrins.
2: De padrins, clar.
1: De padrins.
2: Sí. Sí, ara, de totes maneres, mos haurà quedat una... Dic que mos haurà quedat una secció, per allò que he pogut sentir molt, de persones que tenen padrins i padrines, que no tothom... O sigui, a vegades els padrins i padrines tampoc no sempre se poden fer càrrec dels infants. I també...
0: opinions diferents, eh? Sí? Tenim una opinió diferent perquè tenim mestres, tenim pares que fan feina...
2: Un pot de tot.
0: I després famílies monoparentals,
2: també?
0: Que també els han de tenir
2: perfecte.
0: En compte en
2: aquest
0: cas. Sí,
2: sí. O és que això, o famílies separades...
0: Exacte,
2: que...
0: sí, sí.
2: Que també n'hi ha moltes i que han de compaginar...
0: Han de fer malabars, sí.
1: Que no tenen sort de tenir predins.
2: També passa. Bé, clar. Tenim molt de testimonis i més coses.
1: Sí, i d'aquestes famílies que no tenen vacances durant aquest estiu han de dependre molt dels padrins. Una situació diferent és la que, per exemple, tenen les mares que són mestres o professores i que sí que tenen vacances.
5: Nosaltres, a casa nostra, en l'estiu, jo tens la sort que té bastant de temps lliure, som mestre, i tot i que fins a mitjan juliol sol anar a fer feina, no mos és gaire complicat, el meu home fa feina.
6: Certament, la gent que mos dedicam en el món de l'educació tenim un avantatge, i és que el gruix de les nostres vacances, sobretot en l'estiu, coincideix amb les seves. De totes maneres, en el nostre cas, per exemple, mos intentant combinar dins la parella per poder tenir també aquestes estonetes de vida social, mentre els infants estan amb un dels dos.
2: Anna Marina nostra.
0: Anna Marina nostra,
1: que l'han recordat.
2: Mestre, ja ho sabem, per tant, pot compaginar un poc més bé, però clar, vol dir també estar 24-7 amb els teus fills.
0: Exacte, també...
2: Que aquest és un altre.
0: Ho has d'aguantar, això, no? Has de saber aguantar. I encara tenim uns altres testimonis diferents, com dèiem, són les famílies monoparentals. També han demanat a aquestes mares com s'ho fan per conciliar la feina amb la cura dels seus infants.
7: Per conciliar vida familiar i laboral en l'estiu necessitam ajuda de padrins.
8: Doncs a casa meva, com que jo som mare monoparental, el que faig per l'estiu és anar molt alerta i ben viva quan surten les convocatòries de campus d'estiu i de campaments per inscriure el nen i que pugui tenir plaça mentre jo estigui fent feina. Després ja durant l'agost tinc les vacances i les pas amb ell.
9: Som una família monoparental, d'aquestes que estan creixent dia a dia a tot Espanya. I he de fer feina. Puc agafar unes setmanes de vacances a l'estiu, però ara que ja ha acabat l'escola, el període escolar i després juliol, pues, la meva nina ha d'anar a un campus d'estiu. I va des de que tenia 2 anys. I conciliar la meva vida social amb tot aquest estiu, només queda poder estar amb la meva filla i tenir un temps de qualitat que durant el curs escolar a vegades no tenim. I clar, és que no pots estar sense fer feina perquè l'ingrés econòmic a casa s'atura. Si hem de demanar excedència per tenir cura dels infants, no hi ha ingressos econòmics, no pots sobreviure ara mateix.

0: va ser clar, molt de campus. I per això dels campus és vera que és una cursa contra rellotge.
1: Sí, es troba a plaça i sobretot podreu pagar perquè n'hi ha que són ben cars. Per altra banda, públics,
0: has de córrer molt per trobar cursa. Plaça i llavors, si en tens, també has de poder pagar-la, efectivament.
2: Bé, idò, ja ens ho han avançat aquestes famílies monoparentals. Moltes vegades, per poder conciliar bé la vida, és necessari que els infants vagin a escoletes d'estiu, campus o campaments. Una cosa que no només passa dins les famílies monoparentals és la tònica general de les persones que hem contactat.
3: Igualment, en el nostre cas, també van a campus i escoles d'estiu, perquè encara que hi hagi vacances laborals, hi ha, en el meu cas, molt d'altres compromisos derivats d'aquesta vocació literària que estic intentant tirar endavant. I combinam una part d'escola d'estiu i una part d'estiu de vacances en família.
4: La setmana que ve comencen a la granja jovent 15 dies i després se n'aniran de campament la primera setmana d'agost. Sempre cercant la manera perquè el juliol estiguin fent qualque campament o cursos. Després de la granja aniran dues setmanes en el Teatre Sants i la primera d'agost de campament.
5: I el que feim és el nen el juny va a un campus de futbol. En el juliol d'enguany ens ha tocat una setmana d'acampament en el Consell de Mallorca, per tant, va mel. I la nina va en el juny a un festival de teatre, en el seu grup de teatre que fa juliol ja és un poc més gran, i el que fa és compaginar amigues en plan familiars.
6: Tem campaments i cursos. Van a un campus de futbol, a dos, millor dit. Un és que fa el seu equip de futbol, que és el campanet, i l'altre Buja, que són 15 dies més, així que tenim cobert de 4 setmanes. I després els grans se'n va a un campament d'estiu d'una setmana d'Ergoven, que enguany han tingut la sort que mos ha tocat, i se'n va una setmana en agost, en 2,5 metres.
7: Igualment, bueno, jo la meva filla enguany, tenim una setmana per poder anar d'acampament amb el consell, i després pues, fa activitats aquàtiques, sobretot. Enguany podrà fer alguna setmana de vela. I els anys anteriors havia anat a escoleta d'estiu, però ara ja se troba massa gran. Té 11 anys i troba que ja és gran. Però bé, recollides, acompanyades i tot això, hem de tirar de padrins.
8: Bé, com ja he dit abans, sí que la meva filla ha d'anar a campus d'estiu. Crec que és ja un servei ben consolidat a l'estiu. El que passa és que el que jo he notat aquests darrers anys és que quan arriba l'estiu hi ha com una lluita d'oferta de campus, de campaments. Clar, si són campaments que gestiona l'administració pública, tenen uns preus encara un poc. Està molt bé, però el que són campus d'estiu, escoles d'estiu, no hi ha opcions, són opcions ja privades i els preus són molt elevats, és impossible fer números per poder passar l'estiu. I jo crec que en aquest sentit s'haurien de regular els preus o s'hauria de fer qualsevol cosa perquè no...

0: setmana en vida, l'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona...
1: Però clar, quina organització,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: 15
2: sí.
1: dies aquí, una setmana
2: i
1: aquí...
2: I també la feina després... d'acompanyar-los i anar a cercar-los.
3: No, una heroïcitat.
1: Total, ara han trobat aquesta setmana d'esconça sí. i anirà. Que sort, que també ha...
2: Sort, perquè crec que tots aniran al mateix camp, al mateix campament.
1: A la Victòria, la Clara i Sant Pere.
3: Heroïcitat i festival, és un poc un festival, no? Aquest estiu.
1: I molta d'organització, sí, perquè això no pot badar. Dius, no, ho deixeu per darrer moment. No, tard. No.
2: Però bé, clar, com deien a Susana, la darrera que hem escoltat en aquests infants a campaments, campus i escoles d'estiu és bastant car per l'economia familiar, sobretot si són llocs privats, però moltes vegades és necessari per poder tenir vida social mentre fas feina i has de cuidar els teus fills. A vegades necessites això, que se'n vagin un parell de dies de campament i suposar

I plans d'oci que mos agrada fer en l'estiu venen molt condicionats per la calor. A Mallorca fa molt de calor, llavors molt sovint són plans d'aigua, platja, piscina, aprofitar famílies que tenen barca, encara que jo personalment me mereix. I també hem tingut qualque moment de, una miqueta allò de refugi climàtic, visitar les biblioteques, a casa som molt de biblioteca, i a dies puntuals fer un extra i anar a qualque centre d'entreteniment infantil. A més, ens agrada molt anar d'acampada. I a la muntanya fa més bon estar que no en esplat.

0: I les activitats d'aigua i marítimes són les que més èxit tenen per fer en família aquest estiu.
1: I el que fem per gaudir aquestes vacances és gaudir molt de la mar. Anar a la platja, bussejar, passar els dies llargs a la vorera de la mar. I també aprofitar per estar amb familiars, amb amics, aquestes hores baixes, vespres que se fan tan llargs i que és més fàcil compaginar ara durant vacances que durant l'hivern, per exemple, quan se va a correnços tot el dia, amb activitats escolars, etc.
2: I doncs, sobretot anar a la platja i estar en remull, prop de la mar, sopars a la fresca i sobretot participar en les activitats del poble, que són bastant diverses durant l'estiu i permeten conciliar i gaudir de la família, dels amics i de la gent. Res del que passa és comparable a tu. Passa la
3: vida. Res del que passa és comparable a tu. I n'hi ha d'altres que cerquen fer amb aquests infants activitats, tallers i improvis en plans, sobretot.
4: Anar a la platja, si podem trobar qualsevol taller de manualitats, activitats culturals, qualsevol vegada anar al cinema, gaudir d'estones en família, venen els cosins per l'agost de la meva filla i és un temps pues, de per gaudir de la família, per estar junts, per disfrutar.
5: I després, no sé si farem alguna cosa, però tenim tot el mes d'agost, excepte la primera setmana, per fer plans d'oci familiar que seran totalment improvisats.
0: Sí, i els que tenen més sort surten de Mallorca per viatjar i conèixer el món.
6: Els dies que podem i que el meu home té lliure, aprofitant per anar d'excursió qual que cala un parc remota, d'anar dormint la furgoneta i fer platja i vespres a la fresca. El que ens agrada tot l'estiu és en el gos, que coincidim tot de vacances, però molt anem a molt sol demanar gairebé 20-25 dies, si podem, de viatge. Aquest any molt anem a Tailàndia. Gràcies a, també hem de dir que fem intercanvi de cases, per tant, ens abaratem bastant les coses del viatge, i és una sort per a fer això, ja que mos permet partir quasi tot el mes, estar junts i per anar a l'altra punta de món a descobrir nous llocs. Però sí que és vera que han de fer qualque cosa, perquè si no és molt de temps lliure i després comença a haver una mica de descontrol i apatia, i també, per suposat, un pot de lectura, que això no pot faltar.

0: Quines mares més aplicades, eh?
1: Sí, sí.
0: Que mos ha quedat.
1: Sí. Justament... I així tot han tingut temps de contestar molts aquests àudios, que s'agraeix.
0: I també m'han demanat a homes, eh? Bé, jo el manco m'he demanat a homes, m'ha contestat un, no l'hem pogut posar, l'altre no m'ha contestat, però vaja, que justament m'han quedat tot dones.
1: Sí, bé, també demostra qui se'l fa les feines. Sí,
0: sobretot qui organitza, perquè també és una càrrega mental pensar, no, aquesta setmana aquí, un aquí, després a vegades si tenen dos o més fills, un va aquí però l'altre va allà de sa. I has de pensar, no, és que com que aquest té aquesta edat i ara per aquesta edat pot fer això, l'altre no.
2: És representatiu.
0: És un trull. Després has de fer maletes i quan tornen has de fer-ne, perquè clar, quan tornes pot posar motxilla directament
1: sencero,
0: tot dins la rentadora.
1: Quan tornen de campament, deu sortir
2: de l'alta baix.
1: S'aigua deu sortir ben brut.
0: I venga roba, i venga planxar, i venga feina. Bé, què vos hem de dir? Que tot això és un estiu entretengut.
2: Per aquells... I quin estiu, eh? Per aquells que també se'n van 20 i llars dies. Mira, a Tailàndia.
0: Això m'ha sorprès, perquè... aquestes persones que aprofiten...
1: Ja m'agradaria.

0: Anti poder passar pràcticament gran part de l'estiu a fora.
1: De cada vegada, quan hi ha més famílies que fan intercanvi de cases...
2: Sí, veig el Cona, que no Cati, que mos explicava això, i és perquè ella sempre que van de viatge a fora fan intercanvi de cases, també després una va gent bona, a la pobla, a casa seva, i ells van allà on poden, i mira, és una bona manera de viatjar perquè sortir més barat.
1: Exacte, i sobretot també perquè la casa que van als lots hi ha juguetes, ja m'ho contava un amic meu que va anar un mes a Holanda, que la casa, van trobar una casa que estava molt bé i que al lot tenien juguetes i que podien jugar amb juguetes d'altres nins.
2: Clar, que potser no coneixien.
1: Sí, i és una experiència diferent. També altres idiomes, bé, maneres diferents de passar l'estiu, que també, òbviament, també mos ha quedat molt de classe mitjana, perquè moltes persones, òbviament, no tenen recursos.
2: Hi ha gent que no se pot permetre dur nins a un campus de futbol, a un campament, després a una escola d'estiu. És que complicat.
1: Sí que molt complicat.
2: Fa molt de dobbes.
1: De gestionar. Doncs aquesta, la repassada que hem fet avui. Ara hem de fer una pausa i tornem a tornar.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Les drogues i l'argot. Els diccionaris de llengua general oficials, com el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'argot es tracta d'una manera específica, perquè aquests diccionaris tenen una funció sobretot normativa, no descriptiva. Generalment, l'argot normatiu que hi trobam és el que s'ha consolidat en l'ús col·loquial o fins i tot formal. En relació amb el món de les drogues, i concretament del cànnabis, hi trobam termes com marihuana, herba o porro. En canvi, no s'hi documenten maria o xocolata. Per anomenar l'heroïna, al diccionari trobam la forma cavall. En canvi, de la cocaïna no hi han trobat cap nom popular recollit normativament, però sí que en poden documentar en fonts no oficials, com ara coca, neu, ratlla o ratxa, entre d'altres. També al diccionari hi apareixen verbs com enganxar-se, que és fer-se addicte a una droga, o col·locar-se, que vol dir experimentar una alteració de la consciència per efecte de les drogues. En canvi, no hi trobam xutar-se. Tenim tema per a més d'una tesi, però s'acaba el temps. Recordeu que els mots populars i els que provenen de l'argot s'han de fer servir en situacions informals. Si fem una conferència sobre el consum de drogues a les Illes Balears, és preferible usar injectar-se, per exemple, que en comptes de xutar-se. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és informació.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots, protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
6: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: el teu moment de Tento.
1: Bon dia, amics de Tento, el divendres. Som Antoni Roger de Pòrtol, sempre de Pòrtol. El moment Tento'l, en Abadinat. Aquella estoneta de fer horeta és meravellosa. I l'altre moment Tento'l és quan me vaig a dormir vespre agotadíssim, que me tiri dins el sobre i fins al 7 de març.

0: a punt de ser les 4 i mitja del capvespre i avui estan d'estrena, Celestí.
1: D'estrena, absoluta.
0: Absolutíssima.
1: Sí.
0: I hem de dir tres paraules, sole, cuore i amore.
1: I amore.
0: Totes tres mos agraden.
1: Sí.
0: Jaume Miranda, com estàs?
2: Molt bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, estic... Mira, ara mateix estic a València, vos he de dir.
0: Ah, sí? I això?
1: Què hi fas?
2: Mira, m'estic assajant des d'aquí perquè cap de setmana venc a un festival de música superhortera que, de fet, hi canta en David Bisbal, només vos dic això. I aquí estic. Jo només vaig en els millors llocs.
1: Superhortera, David Bisbal.
0: He de confessar una cosa. Ara en Jaume xerra de música pop. I jo, ara fa un minut, he descobert que en Jaume Miranda és el fill d'un guitarrista de jazz superconegut. Ho puc dir?
1: Conegudíssim.
2: Jaume. Sí, clar, digueu.
0: Antoni Miranda. Mm-hmm. És que estic sí, regirada. Sí. No
2: sí,
0: puc...
2: Sí. És mon pare des del dia que vaig néixer i imagina't, jo sé que ell m'estima i jo l'estima a ell, però clar, imagina't, ell és músic de jazz, una persona elitista i clàssica en quant a en el seu consum musical, i jo vaig a un festival d'en David Bisbal. O sigui,
1: superhortera, has dit.
0: Sí, superhortera.
2: Sí, som dues persones una mica contrastades, però mos avenim bé precisament pot ser per això,
0: clar,
2: perquè som unes persones molt contrastades.
0: Fantàstic, quina família més fantàstica que som. Mm.
2: Exacte.
0: Jaume, no, estic molt contenta de saber aquesta notícia, però bé, dit això, vull estrenar.
1: No se'n podia venir, no, Margalida? Tot sigui dit, No se'n podia venir. De fet, m'ha fet dubtar i tot.
0: Sí, no, li he demanat a en Jaume que me digués que no haguessin de fer una prova d'ADN.
2: Ha anat a la font primària, m'ha escrit per dir-me una cosa, però això és cert o no és cert? Sí, és cert. Sí, sí. No és que m'on n'amaguem, però no ho hem jugat mai encara.
0: No.
1: Bé, ja ho jugarem.
0: Un dia els dos Mirandes, això passarà.
1: Ja ho jugareu, sí.
0: Això passarà, però bé.
1: Comencem
0: aquesta secció, que repassarem els famosos que venen a les nostres illes fantàstiques, precioses, a passar uns dies o uns mesos, o no ho sé, Jaume Miranda.
2: Sí, perquè hi ha gent que directament s'hi queda a viure. Això també passa.
0: Mm-hmm. No m'estranya. Per qui començam avui?
2: Mira, idò, començarem per na Laura Escanes, si te pareix.
0: Sí, per favor, posant-li una música a Laura.

0: sense zones.
1: Tu creus que na Laura Escanes escolta Antonio Font?
2: Mira, no me sorprendria perquè na Laura Escanes ara la introduirem per qui estigui perdut. Uh-huh. És una influencer de contingut normalment en castellà, però és molt consumidora d'artistes catalanoparlants. Per lo tant, no me sorprendria de cap manera, te diré.
1: Uh-huh. Bé. Qui és na Laura Escanes, amem?
2: Sí, mira, jo també vos volia demanar si sabíeu qui era, que suposo que sí, però...
1: Jo sí, en Celestí no ho sé.
3: De nom, jo no tenc Instagram. Va.
2: Ja, no, com sou, no aquí, estem familiaritzats, no? Mm. Mira, jo t'expliquies. Na Laura Escanes és aquesta jove catalana de 30 anys, sí, creadora de contingut amb, atenció, 2 milions de seguidors a Instagram, i per tant, a dia d'avui és de les influències més importants de l'estat espanyol.
3: Clar, 2 milions.
2: I molta gent... Sí, home, és que 2 milions són molts, eh? Sí.
1: Home, s'imagina, sí, són més de 40 milions i ell en té dos. És que
2: sí, sí, clar. Clar. I molta gent també la tindrà ubicada per haver estat casada precisament amb en Risto Mejide durant 7 anys. I va ser una relació molt polèmica perquè s'ha duet 22 anys de diferència. Ella tenia 18 quan varen començar i ell en té 40. Per sort, ella s'ha alliberat, ella ja no està amb aquest senyor, que de fet avui també tenim sort, perquè no hem de parlar d'ella, hem de parlar d'ella, perquè na Laura Escanes aquestes setmanes ha estat per Mallorca, tant per feina com per oci. De fet, fa unes poques setmanes, no sé si ho sabeu, va estar per la Serra de Tramuntana rodant La Travessa VIP, que és aquest programa de TV3 on ella és presentadora. No sé si en sou seguidors de La Travessa.
1: Mira, avui hem entrevistat Negador.
3: N'hem xerrat un moment.
1: Sí. I és Negador Montaner. Montaner, que és una de les participants en guany de La Travessa VIP, que han fet tota la Serra de Tramuntana i que mos ha dit que ho ha passat malament, que ha estat feixuc.
2: Sí, sí, perquè diuen que, és a dir, han fet 3 edicions anònimes, una VIP, com bé deies, i a pesar de ser VIP, que pensaven molt dels concursants actuals que tindrien un tracte de favor, sabeu que no ha estat així.
1: No,
2: vull dir que
1: no.
2: Els han maltractat igualment que els altres concursants i que així sigui, eh? Perquè
1: i aquest
2: això,
1: programa, Jaume, no, aquesta temporada VIP només passa a Mallorca. S'ha rodat tot a Mallorca.
2: Sí, és a dir, fan una travessa real. És a dir, no sí, vas pensar... Fan una travessa que tu com a excursionista podries fer realment i, per tant, no te n'aniràs a Menorca, que és una cosa que un excursionista no farà.
1: No, clar, si fas la travessa, clar.
2: Wow. Exacte. I això varen gravar-ho fa unes setmanes, durant 15 dies, i na Laura igualment se va quedar per Mallorca perquè després va gravar una campanya publicitària per una coneguda marca de biquinis per la platja de Muro.
1: Amb unes amigues.
2: Juntament una de les amigues que tu comentes eren a Chiara Ferragni, no sé si també la teniu controlada.
1: Aquesta no.
3: No.
2: Mira, na Chiara Ferragni és una influencer italiana i és com a considerada a nivell mundial la primera influencer. Sí, estic parlant de paraules majors i na Laura Escanes és superfan i devia estar mega il·lusionada en poder fer aquest anunci platja de Muro amb na Chiara Ferran.
1: I també surten en biquini, no? Són elles que com a xerren i surten en biquinis i... Tu l'has vist en aquesta...
3: No,
1: ah, jo sí,
3: no.
1: Jo sí. No. Aquesta propaganda.
2: Sí, bé, fan espomot per un lleut i no sé, aquestes coses com per promocionar els biquinis, no?
1: Total.
2: Bé.
1: I d'això és platja de Muro, mira, això no ho sabíem.
2: Sí, això era per platja de Muro. I, de fet, mos imaginem que na Laura s'ha quedat embadalida amb sa illa perquè ara sabem que ja ha tornat per pur plaer. Mira,

0: Què deies, Jaume?
1: Perdona.
0: Per ple.
1: No, no, deia que na Laura ha compartit diverses fotos en el seu Instagram on se la pot veure rodejada de platges idíl·liques, passejos en barca, biquinis, més biquinis, postes de sol... Mm. Però també ha degustat molt de menjar local, cosa que de vegades ja sabeu que entre els turistes no passa.
2: No.
1: Se dediquen a menjar fast food i ja està, els hi posa la cultura local. Mm. I doncs,
2: ja
1: m'agrada, sí. Mm.
0: Que ha menjat, man.
1: Na Laura Escanes ha penjat diverses fotos on se la pot veure devorant ensaïmada llisa, per exemple.
2: Però devorant.
1: Coca de verdures, mos agrada, coca-rois o panades també, no?
2: Bé, fins aquí bé.
1: Fins aquí tot bé. Vos he de dir que igualment no mos ha de sorprendre que ella conegui bastant la gastronomia local, perquè ella és un habitual de Menorca.
0: N'hem parlat qualque pic. Té una casa,
1: sí.
0: No?
1: Exacte. De fet, la casa se la va comprar fa poc temps, la va comprar per 700.000 euros.
0: Ah.
1: Una barbaritat que jo no m'ho podré permetre mai en sa vida. I, de fet, aquest és el primer estiu que podrà gaudir d'aquesta propietat menorquina. És vera que duu molt d'estius allotjada durant aquesta etapa estival a Menorca, però normalment és a cases de lloguer. I ara, per primera vegada, tindrà aquesta propietat.
0: L'ha comprada. Sí, que jo ja l'he vist, perquè l'ha mostrada per Instagram. He vist el sofà...
1: Exacte.
2: Oh, sí, l'ha mostrat tot.
1: Va fer un house tour, de fet, que jo me'l sé de memòria.
0: Clar. I com l'ha decorada, que té una piscina privada, però que està davant la mà... Coses així,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Mm. Sí, sí, sí, que té espai per gent, inclús per convidats, o sigui que en qualsevol moment mos fem amics d'ella i podrem anar, i així per fi podrem viure el nostre també idili menorquí, a la millor, no?
0: Per favor.
2: Si mos hi convida.
0: Laura, convida'm mos.
2: Sí, que viurem una encimada de llisa.
0: Sí, nata, si vol.
1: S'ha de dir que per fi una catalana està a Menorca, és la primera que hi va.
0: Uau,
1: no?
0: És que... Això clar, sí que és una exclusiva,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és singular.
1: No, lo de Menorca i els catalans és gros, eh? O sigui, jo normalment resideixo a Barcelona i sempre que me demanen d'on soc, perquè ja ho intueixen amb el meu accent, me diuen, jo estiuetge a Menorca. O sigui, és la resposta... Sempre, en el meu, soc de Mallorca. Sempre, no falla.
2: Salsa habitual, sí.
0: Sí, tenen sort. Passam d'una enamorada de les Balears, com és la Laura Escanes, a una altra que ha estat fa uns dies.

0: I sort que hem fitxat en Jaume Miranda, perquè jo no sabia que en Pablo Alborán hagués estat a Mallorca.
1: Sí, ah, pensava que m'anaves a dir que no sabies que era en Pablo Alborán, no. I t'anava a escupir radiofònicament.
0: Fins aquí arrib.
1: Ok. En Pablo Alborán no li introdues, perquè ja la pròpia cançó crec que l'introdueix suficient bé, no? O sigui,
0: sí.
1: Tothom la coneix.
0: Sí.
1: Bé, he de dir que igualment en Pablo Alborán, a diferència d'Ana Laura, és molt més enigmàtic amb el que comparteix a xarxes. I el cantant ha penjat un carrusel de fotografies dels darrers dies on se'l pot veure, per exemple, rodant la tercera temporada de Respira a València, que és aquesta sèrie de Netflix, no sé si l'heu vist, de Mitges. No. Uh-huh. És una sèrie espantosa, he de dir, on ell des de la segona temporada és actor, perquè ara s'està diversificant laboralment i ara, més enllà de cantant, també és actor. Uh-huh. I està gravant ara aquesta tercera temporada a València.
0: Uh-huh.
1: Però m'ha encuriosit molt perquè entre aquestes fotos hi ha una caixa d'encimada. Uh-huh. També.
0: Uh-huh.
1: Concretament, a més, la típica que pots trobar a l'aeroport fàcilment, que és la desfont de Santo Cristo, sí. Aquesta mitiquíssima caixa blava i blanca amb lletres vermelles.
0: Uh-huh.
1: I, a damunt, l'encimada està damunt del seu guió actoral. De fet, en el peu de foto posa «Días intensos en el rodaje de València, pero volver a esta ciudad siempre es volver a la alegría y a la vida», fent referència a València i no a la foto mallorquina com a tal. Sincerament, no sóc capaç de saber per què ha vengut a Mallorca per rodar. Clarament no, i potser simplement ha vengut a les Balears a estudiar guió relaxadament. Això ja no ho sé.
0: Nosaltres tampoc. Com ho poden saber?
2: Sí.
0: Pablo.
1: A veure, jo el que sí que vos puc dir és que amb qui segur que no ha anat a Mallorca és en la seva parella durant el darrer any i mig, que és el model Juan Sesma, no sé si el teniu controlat.
0: Mm. No, ell no.
2: Mm.
1: És un atlotet amb qui, a pesar de que, com vos dic, en Pablo Alborán és una persona molt discreta, sí que ha fet pública aquesta relació d'un any i mig amb en Juan Sesma. I és la primera de fer relació pública que mostra xarxes durant tota la seva trajectòria mediàtica. És la primera parella que mostra, no?
0: Uh-huh.
1: En qualsevol cas, a dia d'avui pareix que ja no està a Mallorca i qui se'l vulgui trobar igualment per sa illa se'l pot trobar precisament dia 11 de juliol que en Pablo Alborán cantarà en el velòdrom de Palma.
0: Ah, mira. Uh-huh.
1: Encara hi ha entrades.
0: I de perturbar venir per això.
1: I ja li podrem demanar perquè estava per aquí.
0: Clar, va venir a fer les proves de so, a veure com era...
1: Home, no crec que facis les proves de so 15 dies abans.
2: No, clar, sí.
0: No, però va venir a veure l'espai, a veure, no ho sé.
1: Sí,
0: no,
1: bé,
0: no ho fan, això, els artistes.
1: Sempre és bona excusa venir a estiu a Mallorca, això és un fet. És veure, estem una mica col·lapsades, això també és un altre tema, però jo entenc que si tu ets forani, pues te faci il·lusió venir aquí i refrescar-te una mica, clar.
2: Mm-hmm.
1: No sé. Seguirem investigant.
0: Totalment. Pablo Alborán, 11 de juliol, Velòdrom Illes Balears, Palma. Actuació, però d'un cantant passam a un altre i aquest pic, sí, la nostra cantant de quilòmetre zero.

0: La nostra de Chenoa és notícia, Jaume.
1: Sí, primerament perquè just ahir va ser el seu aniversari i en va fer 51.
2: 51.
0: Oh, molt d'anys. Laura,
1: molt fort,
0: aquí perquè... li diuen Laura.
1: Ah, clar, la nostra Laureta. Però a mi m'al·lucina perquè jo en tenc 33 i estic fet tal merda en comparació a ella.
2: No. Què vol dir, Jaume?
1: Jo entenc que està tocant la pedra filosofal cada nit abans d'anar-se'n a dormir o no sé què fa, però està perfecte.
0: Clar, el que en Jaume no ho sap és que l'altre li deien Laura perquè en Celestí va anar a classe.
2: La Laura Corradini.
0: Laura.
1: Ah, sí, va anar a classe a l'institut.
2: A l'institut, sí. En el
1: Ramon Llull.
2: Sí, veus, tu també saps cosa.
1: Sí, no, de fet jo anava en el Ramon Llull anys més tard, o sigui, uns 20 anys més tard, i ella...
2: I aquesta història era famosa.
1: Clar, ella ja era famosa, i de fet va venir... com una visita d'aquestes, com a de gran estrella que tornen als seus orígens, va venir a promocionar un àlbum que treia en aquell moment i el firmava. I nosaltres ens vàrem botar a classe per poder anar a la sessió de firmes que feia com en el claustre de baix. Va ser
0: imagina't.
1: La millor dia de la meva vida.
0: I doncs, l'Esti va compartir pupitre?
2: Pupitre no. Vaig coincidir, vaig compartir aula.
0: Aula.
2: Va quedar així. Aula de música.
0: De música en Laura. Mm.
2: I amb en Joan Moll. Pianista,
0: que era el
2: professor i que feia per Santa Cecília, varen dir, aquelles classes de música en què fèiem un parell de números, diguem-ho així. Bé, el que feia números, música,
1: i, ja,
2: sí.
1: I tu a classe ja notaves que
2: jo era oient.
1: Estava musicalment.
2: Jo sabia, era molt discret, com som.
0: Però ja destacava
2: ella.
0: Ella sí. Diu que sí.
2: Sí.
1: I tu a música no destacaves?
2: No, jo no. No, ni matemàtiques, ni història,
1: bé,
2: tampoc. No.
1: Mira, la bosca cadascú ha trobat el seu camí, i
0: clar,
1: això va important.
0: Sí.
2: Exacte, Jaume, sí. Sort bo.
1: Bé, tornant amb l'actualitat de Chenoa, vos he de dir que ahir va ser, com dic, el seu aniversari i va penjar un post a Instagram bufant ses espelmes on hi deia muchas gracias a todas por cada felicitación y muestra de cariño. Brindo con vosotros por esta nueva vuelta al sol. Os quiero muchísimo. Ah. Jo m'ho vaig prendre uno personal i considero que m'estima moltíssim a mi també. Mm-hmm. I vos he de dir que aquesta setmana li ha caigut un bon regal d'aniversari perquè no sé si heu estat atentes, que ja s'ha confirmat una nova edició d'Operación Triunfo a Prime Video de cara al 2027. Mm-hmm. És a dir, començaria aquest setembre, no, el següent. Encara queda un any i pico.
2: I què vol dir? Que la tornarem a veure?
0: Ella serà la presentadora?
2: Clar.
1: Efectivament. Mm-hmm. Ella serà la nova presentadora, o sigui, novament serà la presentadora. De fet, ja ho ha fet dues vegades en aquesta nova etapa de Prime Video. I això el que fa és confirmar que ella, més enllà de ser una gran cantant, se consolida com a una indispensable per la tele estatal, perquè hem de recordar que ara mateix segueix sent jurat a Tocarà Més Suena, és presentadora formats com Don Caos i The Flor a Televisió Espanyola, i ara també aquest, Operación Triunfo, que se manté. I s'ha de dir que amb lo de The Flor, que és aquest concurs, no sé si l'heu vist mai, però és un concurs com a d'equip de preguntes, és bastant rellevant que en Chenoa sigui la presentadora d'aquest format, ja que és una de les poques presentadores femenines de concursos a la tele estatal.
0: No l'hem vist. Només miram i ve tres naltros aquí.
2: Clar,
1: no, feix bé jo també, jo mai encenc que canals que no siguin ni vetres. Tot i així, això, que més enllà d'algunes excepcions històriques, com pugui ser en Mayra Gómez Kemp, que feies un, dos, tres... Les dones ja sabeu que solen ocupar rols com a dos tasses televisives en els concursos. De fet, això encara passa a formats com La Ruleta de la Suerte Antena 3. I és molt d'aplaudir que en Chenoa estigui allà liderant un format de concursos, perquè, evidentment, les dones també han d'ocupar aquests espais i ho saben fer tant o millor que un home.
0: I tant, sí, sí. I d'enhorabona en Chenoa, que té una feinada i que se podrà comprar una casa a Menorca també, si ho val. Però bé, no se l'ha comprat a Menorca.
1: No, en té Mallorca, crec, no?
0: Sí, i també per un poble, no sé on.
1: Per
0: les Espanyes.
1: Te diria que Castella i Lleó, però no te sabria dir. Un lloc així proper de Madrid, tipus anant cap a Valladolid o algun lloc
0: així,
1: no?
0: Sí, sí, sí, alguna cosa així, mos sona.
2: Ja mos hi convidarà,
0: allà,
2: també.
0: També haurem d'anar. Se mos acumulen les feines, però no podem acabar aquesta secció que avui tot just estrenàvem amb en Jaume Miranda sobre el Cove Balear sense nombrar el nostre mallorquí més internacional, com és en Rafael Nadal. Bé, ja ho sabem que se va retirar, va fer 40 anys, però tenim noves sobre Rafael Nadal, Jaume.
1: Sí, jo no esperava donar mai aquesta notícia perquè és un tema que així a priori pensava que no m'interessaria mai, i és que aquesta setmana en Rafa i na Meri Perelló han batejat el seu segon fill, en Miquel, de 10 mesos, oh. I no vull ser ofensiu a ningú, però dic que jo els batejos així de primeres no m'hi fan entrera, això és el que volia dir, no? Bé, i igualment aquest bateig ha duit una mica de suc a nivell premsa, ara vos explico. Sí, així a priori pareix que no, perquè ha estat un bateig molt a l'estil d'aquesta parella, molt discret, amb els familiars més íntims, i de fet s'ha fet a porta tancada, no? Se va fer una cerimònia religiosa a la parròquia de Crist Rei, a Manacor, una cosa ben curta, de mitja hora, molt austera, molt poc destacable, diguem, i després van anar dinant al restaurant de Sa Punta, Son Cervera, on de fet n'et soci el seu tiet, en Miquel Àngel Nadal, exfutbolista, d'entre d'altres, del Barça. Suposo que tothom el té localitzat.
2: Sí, aquí sí.
1: A ella tota sa dinastia, no?
0: Aquí sí, aquí, però... aquí estem aprovats.
1: Sí, aquí està bé, no?
2: Sí.
1: Igualment, amb aquest mateix, com vos deia, ha entrat un gran interrogant, i és sa presència o absència d'Antoni Nadal.
0: Jaume, què vols dir amb això, mem?
2: Sí.
1: Mira, Antoni Nadal és, per qui estigui també entabanada, és el tiet d'en Rafa Nadal, és un dels altres tiets d'en Rafa Nadal, i va ser el seu entrenador des dels seus inicis fins l'any 2017, quan va rompre el vincle laboral d'una forma, diria, curiosa, per dir-ho d'alguna forma. Va ser com que no... Pareixia que no hi havia hagut un gaire enteniment entre, entre ells amb aquesta ruptura laboral.
0: Tu no has vist la sèrie, no?, de Netflix...
1: No, aquest és reality que han fet d'ell, no? Com un reality,
0: no,
1: documental.
0: És un... Sí, bé, sí, és més un documental que un reality. Clar, és que aquí es dona pistes d'allò que va passar o de com hauria passat i més comptat per mateix Rafael Nadal, no ho sé. Si un dia tens un parell d'hores, ja mos ho contaràs si el mires. De totes maneres, nosaltres tenim una exclusiva perquè avui IB3 Televisió, a partir de les 9 i mitja, entrevista en Rafael Nadal en superprimícia. Ah! Sí.
1: Ah, i però a parlar de a nivell esportiu?
0: Suposant
1: també
0: que
2: sí. No sé si entraran
0: són
2: a parlar
0: els,
2: de...
0: No ho crec, són els companys dels serveis esportius d'IB3.
1: Bé, per tant... a mi els companys d'esportius d'IB3, que una abraçada des d'aquí, digueu-los que per favor li demanin sobre aquest bateig, perquè jo ara mateix ho vull sobretot.
0: Molt bé.
1: Com deia, mira, jo vos vaig explicant quins són els dubtes que se m'ha creat en el cos aquest bateig. És que la premsa s'ha demanat si Antoni Nadal estava convidat, o si inclús estan convidat, va voler assistir o no, i aquí hi ha com a divergència d'informacions, no? Segons el mitjà Vanitatis, Antoni Nadal no va presentar-se en aquest bateig, donant-te de més entendre que la seva relació personal ha quedat una mica ressentida amb els anys.
0: Ui, això crec que cercar...
2: Però no va presentar-se, vol dir que estava convidat i no hi va anar, o que no l'havien convidat?
1: No especifica, però com te dic, fan bastant de... O sigui, posen moltes focus amb aquesta idea de que no hi ha enteniment entre ells. Llavors, ho enfoquen d'una forma un tant pseudo-conflictiva, per dir-ho d'alguna forma, no?
2: Això és segons Vanitatis.
1: Exacte, això és Vanitatis. Igualment, la revista Hola, que no sé si estàu molt posades, però la revista Hola és una revista de capçalera per tota la família Nadal. És un lloc on normalment en Rafa Nadal i els seus familiars envien els comunicats oficials, vull dir, són amiguis, no? I de la revista Hola diu, segons ells, de forma contrastada, que sí que va assistir a la cerimònia religiosa, Antoni Nadal, però que no va poder gaudir del posterior dinar per motius laborals. I destaquen que la seva relació és excel·lent. És a dir, que, en certa manera, no nombren Vanitatis, però vendria a ser com un petit tard en el seu company de gremi, Vanitatis, d'Hola cap a Vanitatis, m'enteneu?
0: Clar, que ets dir...
1: No ho sé.
0: No ho sabem. Però
1: ja
0: bé...
1: Dic, Jo no pensava que mai m'interessés un bateig, però de cop aquest bateig m'ha entrat FOMO. Volia ser-hi per...
0: Home, sí,
1: per
0: Miquel,
1: descobrir totes aquestes informacions.
0: Aquest Miquel, en Ninet, és moníssim. Bé, i l'altre també, tots dos. Com que jo ja he vist la sèrie, Jaume, tens deures aquest cap de setmana. Has de mirar la sèrie de Netflix i també,
1: no, ja
0: sobretot...
1: I tu mirant la sèrie, creus que realment entre ells a dia d'avui pot haver un conflicte? No sé com se respira la sèrie de comentari.
0: Hi ha moments de tensió. Hi ha moments que varen ser molt complicats, però després, al final, la família està per damunt de tot.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A veure, s'ha de dir que en Rafa Nadal, quan se va retirar, hi va tenir un moment d'unes paraules molt, molt enfocades en Antoni Nadal, com indicant i enfatitzant que sense Antoni Nadal ell no hagués estat on estava i que havia estat el seu millor entrenador.
0: Sí, sí, sí.
1: De la història, per lo tant, tot algun tant. Tipus d'enteniment i de...
0: Sí, sí, sí, sí. I això queda palès en el documental. I també a Pentura en parlarà en aquesta entrevista que farà avui en primícia. Per tant, no diran res, mirarem IB3 a les 9:30 i la setmana que ve ho comentam. Jaume.
1: Mira, jo honestament avui cancel·les el meu concert de David Bisbal.
0: No hi vagis.
1: Perquè jo tinc una cita amb IB3 Ràdio.
0: I Betres Televisió.
1: I Betres Ràdio, sí. L'estic tenint ara.
2: Sí, ara, Betres Televisió més tard. Sí.
0: A les 9:30. Alida, quedàvem entesos.
2: Poses
0: la
2: televisió i cames estirades.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Jaume, moltes gràcies. Una ferrada. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve.
2: Bon
1: que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, igualment.
3: IB3 Ràdio és memòria. Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
4: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
3: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
5: Quan fa molta calor... És un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
6: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que ja és aquí l'11a edició del Festival Aima, que més enllà de Maria de la Salut, enguany també creix a Som Forners, a Montuïri, i també a la comuna de Lloret. I nosaltres, per parlar-ne, vos direm que saludarem a Maria Antònia Oliver, perquè Celestí tenim més informacions.
2: Sí, un seminari sobre dramatúrgies contemporànies en arts vives, titulat De què parlam quan parlam de cos, que es fa precisament aquests dies, és la prèvia d'aquest gruix del festival que serà del 5 a l'11 de juliol. Una edició que encara accentua més el diàleg entre les disciplines artístiques contemporànies i el territori rural, com dèiem, que pren més força que mai amb la comuna de Lloret i Som Forners a Montuïri. Una programació intensa de dansa i arts escèniques que ara volen conèixer.
0: I com dèiem, ho farem amb la Maria Antònia Oliver. Com estàs? Benvinguda.
7: Molt bé, gràcies.
0: Home, la família creix, eh? Això.
7: La família creix, l'atreviment creix.
0: Sí, sí. Home, també és vera que entre Maria, Lloret i Montuïri tampoc no hi ha tant de quilòmetres, eh? Vull dir que
7: no,
0: va de fer.
7: Són aquí a prop, són els veïnats.
2: Veïnats, això mateix.
7: Bon veïnatge.
0: Mm-hmm. I tant que sí. Perquè decidiu anar un poc més enllà del terme municipal de Maria la Salut.
7: Perquè molt bé canviar després de 10 anys, quan tu ja entres en l'hàbit, i ja estàs habituada a un format, doncs està molt bé fer un canvi perquè va més enllà la nostra feina que la permanència, no? Aleshores, també amb ganes de tenir noves complicitats, també. Poder compartir i tenir complicitats amb altres projectes, també, mm-hmm. i maneres de fer. Ser comuna per nosaltres és tot un descobriment, i som forners és per posar-te els pèls de punta, no? Mm-hmm.
0: I tant.
2: Clar, a veure, què hi passarà a Ser Comuna?
0: Què t'he de dir jo?
2: Sí. Què hi passarà a Ser Comuna, Maria Antònia? Què hi passarà a Som Forners com a indrets especials o nous en aquesta nova edició? Com se repartirà aquesta programació? Què en destacaries?
7: Vos explic ràpid. Perquè sempre ho han fet en els mig d'un camp de Rostoi d'aquí de Maria, no?
2: Sí.
7: I l'any passat vàrem fer una prova que va ser entrar dins un corral gros, però un corral on reduir la gent, tenir els artistes molt més a prop, tot fer aquesta feina de proximitat, no? I això ens va obrir els ulls a atrevir-nos a altres coses, no? Aleshores, enguany entrem aquí a Maria, dins el poble, i entrem dins una portassa grossa, i dins un escaparat i una plaça. I com que nosaltres no fem espectacles d'entreteniment, no? Aleshores, ho deixem molt clar i la gent ens ho respecta molt. I després, doncs aquí a Maria farem Hermanas Pico Hueso, La Perrerí, que és una companyia de Menorca. Després fem una part és dedicada a l'art jove, dansa contemporània, perquè dintre del nostre festival ells tenen públic, hi ha una mirada molt, molt amable que acompanya. El Col·lectiu 14, que és una companyia nova d'aquí, de Mallorca, i després un projecte d'una companyia italiana que se fa amb gent d'aquí. Uh-huh. És a dir, se passen una setmana currant i construint el projecte i ho fan aquí. I a Som Forners
0: no tenim més temps.
7: No, projectes.
0: I ho haurem d'explicar, perquè no tenim més temps, Maria Antònia, li diré
2: moltíssimes
0: gràcies, però consultau el programa d'Eima, que enguany és meravellós.
7: Sí, gràcies. Som Forners és una meravella, i Ser Comuna també. Gràcies a vosaltres.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
8: Bon dia. L'avió del Ministeri de Defensa espanyol que du ajuda en rescatistes de la Unitat Militar d'Emergències i de la Comunitat de Madrid ja ha aterrat a Venezuela, mentre el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat avui que hi ha 4 víctimes espanyoles entre les 589 persones que han mort a conseqüència del doble terratrèmol que es va registrar al país fa 41 hores. Són xifres provisionals perquè estem que hi ha 50.000 desapareguts, dels quals un centenar són espanyols.
9: Els experts consideren crucials les primeres 72 hores per trobar gent amb vida. Les tasques de rescat no s'aturen en una jornada en què també s'han registrat rèpliques de magnitud moderada. Per això alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa, ho explica un dels testimonis, Roger Padrón, des d'una plaça de Caracas, un dels punts més afectats.
10: Muchos tienen miedo de volver a su apartamento por las réplicas. Sobre todo personas mayores, y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores, sentadas, niños.
9: A les illes, el Bisbat de Mallorca i Càritas i l'Associació de Veneçolans han activat campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
8: Però la jornada deixa més qüestions i avui migdia al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiuses s'han concentrat davant l'administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central per als seus companys dels centres públics.
9: El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat del centre concertat de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
11: Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 hores lectives, els d'infantil primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
8: I de les Pitiuses anam a Menorca, perquè el Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha condemnat l'IBE Salut i Adesles a indemnitzar amb més de 230.000 euros una família menorquina per la detecció tardana d'una greu malformació fetal.
9: La sentència considera acreditat que l'ecògraf de l'Hospital de Menorca era obsolet i inadequat per al diagnòstic prenatal. El retard va impedir detectar a temps una forma greu d'espina bífida i va privar la mare de poder valorar una interrupció voluntària de l'embaràs dins del termini legal. El menor va néixer amb una discapacitat reconeguda del 33%.
8: I és moment ara d'actualitzar la jornada en els esports. L'Atlètic Balears continua confeccionant la plantilla per al pròxim curs. Xisco Ribas, bon dia.
12: Bon dia. El migcampista Jofre Xert ha renovat amb el conjunt blanc i blau. El jugador català de 25 anys continuarà una temporada més a l'Atlètic Balears de la segona federació i qui no seguirà jugant a l'estadi Balear és l'extrem Moha Keita. El senegalès encara no té equip de destí.
8: Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís groc. Això és a l'interior i al nord i nord-est de Mallorca. Això serà fins a les 8 del capvespre per altes temperatures que es poden arribar a enfilar fins als 37 graus. Arribem així a les 5 i 4 minuts. Recordeu que tornem en tota l'actualitat quan siguin les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Heu de saber que avui a les 7, Pau Gómez Calvo presenta el seu llibre Una cuina a cada casa.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Lluís Fortes al control tècnic i avui la companyia del divulgador en gastronomia i també en arts escèniques, Pau Gómez.

0: Ai, em podria sopar cada dia de pa amb oli,
1: sí.
0: Jo.
1: Sí. Sí, i en viuríem.
0: I en viuríem, eh? Sí.
1: Però bé, aquesta cançó de Peret, boníssima.
0: Sí, boníssima, també, eh? Una cuina a cada casa, editat per La Campana, és el darrer llibre de Pau Gómez Calvo, que el presenta d'aquí una estona, ho dèiem, en conversa amb Jaume Clapet Soler i l'il·lustradora Mariona Alberic. Un llibre dedicat a la cuina familiar, que va més enllà del que és alimentar-nos amb gust, sinó que la cuina és identitat, memòria, volen dir quotidianitat, afecte i temps. La cuina diu qui som i ha estat transmesa de generació en generació, d'aquesta cuina casolana que viu en la memòria abans que fins i tot hi hagués els llibres de receptes. I d'això va aquest homenatge sentimental en un temps en què la cuina està en plena transformació, ja ho sabem, per la globalització i els canvis d'hàbits. I de tot plegat en volem parlar a continuació, en profunditat, amb el seu autor.
2: En profunditat.
1: I acaba d'arribar fa poc temps a l'aeroport i ja el tenim aquí, als estudis de la ràdio. Paz Gómez Calvo, com estàs? Benvingut.
3: Hola, molt bé.
1: Gràcies per ser aquí. I molt ben acompanyat d'en Jaume Clapet Soler. Jaume, com estàs?
3: Hola, molt bé.
1: Gràcies també per ser aquí. A més, en Jaume va estudiar amb una companya nostra, la Francesca.
3: Correcte. Comunicació audiovisual, correcte.
0: Sí. Que vols passatge, de fet. Sí. Ella ha fet sí. Bé.
3: Ens acull a casa seva no. I ens passeja. Ah, ens passeja per Palma.
1: Quina sort, sí. Si ho teniu. Oh, molt bé. I de vegades ho estudiar junts amb la
3: sí,
1: Francesca.
3: Sí, sí, sí, sí. Als 4 anys de carrera.
1: A on? A quina universitat?
3: A l'Autònoma de Barcelona.
1: Molt bé. I de, mira, vareu fer bona amistat.
3: Sí, des de llavors, des del 2010.
1: Que bé.
0: Que bé.
1: I de, també ha vengut avui Naixesca Nostra, però hem de parlar d'aquell llibre d'en Pau, que Pau, a mi m'ha sorprès, perquè mirant el teu currículum, tu ets un home d'art dramàtic, sí. Bàsicament.
3: Sí, sí, sí.
1: Que vares estudiar i quina és la teva trajectòria?
3: Vaig estudiar al Col·legi del Teatre de Barcelona, interpretació, i llavors sí que em vaig especialitzar més en experiència, en gestió cultural, i és el que he treballat fins ara. Uh-huh. I sí, jo també estic sorprès d'haver fet un llibre de cuina, sí. Oi?
1: Com t'ho planteges i per què de cuina?
3: Mira, va començar doncs, en el confinament, jo també vaig fer pa, vaig començar a cuinar. I,
1: perquè abans no cuinaves?
3: No massa, no. Cuinar com a tal, de cuinar... Sí que de subsistència, no? Però... Sí.
0: És a dir, va ser el confinament.
3: Sí, el confinament, clar, és quan em vaig interessar i vaig dir, vale, aviam, i vaig començar a fer vídeos, els vaig començar a penjar a les xarxes i això, doncs, va començar a generar com una comunitat amb un interès comú que era, doncs, aquests records, aquesta memòria, els estris antics, la cuina tradicional. I d'aquí, d'aquestes xarxes socials, vaig voler passar-ho al meu terreny, perquè quan em vaig cansar una mica de, ostres, això fins quan faré xarxes socials, no? No, tampoc m'interessava massa. Vaig voler passar-ho al terreny professional, que és l'escenari, i vaig presentar a la Fira Mediterrània de Manresa un projecte, i a partir d'aquí doncs, vaig començar a traslladar la cuina a l'escena. I pel camí em vaig trobar amb una editora, la Mireia, de La Campana, que em va dir que vols fer un llibre, i vaig dir, ostres, ara mateix no puc, però d'aquí, quan acabi el procés aquest dels espectacles, sí, al cap de 2 anys... que això fa, doncs ara fa un any aproximadament, vam començar a escriure el llibre, vam començar el procés d'escriure aquest llibre que recull una mica tota aquesta trajectòria, aquesta investigació que he fet.
1: Que has anat fent, i sobretot, clar, m'interessa també el tema d'art dramàtic, com escenifiques la cuina?
3: La vam escenificar molt a través de testimonis, d'entrevistes, o sigui, vam posar en escena molt la veu del poble, que al final la cuina és del poble, i a través d'això vam posar-la molt. Va ser un espectacle que es deia Relleus, que era com si fos una cuina... Era cuina en directe, fèiem unes mandonguilles amb pèsols
1: sí?
3: En directe amb una dona que ens ensenyava a fer la recepta, i jo doncs anava explicant experiències, anècdotes, curiositats sobre les mandonguilles, i això va ser el primer espectacle. I el segon va ser l'Escudellòmetre, de Santiago Rusiñol, que vam adaptar, és un monòleg que vam adaptar i el vam farcir doncs, de totes aquestes entrevistes o totes aquestes veus que jo vaig anar trobant durant aquells anys d'investigació. Mm-hmm.
1: Mm. Clar, i tot també tot això t'ha servit per escriure el llibre, no?
3: Exacte. Llavors, tot això ha quedat reflexat en aquest llibre, ha quedat plasmat en format escrit. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Que bé, i també aquesta investigació, no?, en arts escèniques, que t'ha duit per aquest camí d'antropològic, al final.
3: Sí, al final és investigar què fem els humans amb la cuina i sí, i totes les emocions que genera, no?, i la identitat, la memòria, tot això... És el que m'interessa i és el que reflexa el llibre bastant. És molt emocional.
1: Sí. És que la cuina és emocional. Jaume, tu estàs d'acord?
4: Sí, és curiós perquè el llibre m'ha fet donar que jo em pensava que no tenia una relació especial amb la cuina, perquè a casa meva no han sigut mai massa de cuinar, però el llibre m'ha fet veure que sí que et relaciones a través de la cuina d'alguna manera o altra, i que per poc que cuinessin a casa meva, hi ha certs moments de comunió amb la família... que és molt important el que estàs menjant o el que es cuina. I per mi va ser també un descobriment fer la relectura de la meva infància amb aquesta clau i veure com certes receptes que jo he menjat de petit me'n seguien recordant i seguia recordant el gust i em segueixen vinculant a gent de la família que ja no hi és. I això ja ho vaig descobrir llegint el llibre, que vaig poder acompanyar el Pau mentre anava escrivint.
0: Perquè vincula, és a dir, la cuina, tot i que passi el temps, que haguem passat d'aquesta cuina més tradicional o casolana, que ara en parlarem, cap a aquesta industrialització, cap a la globalització, també ens ha duit a perdre maneres, no només maneres, sinó també olors i gustos, els olors i els gustos dels plats o del menjar que feien, per exemple, les padrines, no? És a dir, que la cuina activa els sentits, en tots els sentits.
3: La cuina... Sí, justament és una mica això, no? La cuina de casa i la perillositat. Poso en valor la perillositat o la importància de preservar la cuina familiar de cada casa, no? Perquè està clar que l'escudella i la carn d'olla no es perdran, el fricandó no es perdrà, el pa amb tomàquet no es perdrà, però l'escudella de la teva àvia o de la teva mare potser sí, el fricandó aquell concret que feien a casa teva, això sí que està en perill i és responsabilitat de cadascú, de cada casa, preservar les receptes familiars.
1: Sí, però és molt difícil.
0: Clar.
1: És a dir, jo intent fer-ho igual que mo mare, seguint exactament les mateixes instruccions i no me surt de la mateixa manera.
0: Hi ha les mateixes mesures, sí, els mateixos ingredients, però, clar, mans diferents.
3: Mans diferents i l'aprenentatge...
1: I experiències diferents.
0: Sí. Experiències.
1: I forns i
3: exacte,
1: i estris.
3: El foc, l'estri... Sí. Sí, per això és important... aprendre a cuinar observant i fent al costat de la persona que ho fa, no? Perquè és allò de un pessic de sal o una mica d'aigua o un polsim de farina. Però ja, però què és això? Si tu ho veus, si cuines al costat d'aquesta persona, és molt més fàcil. Cada cop posa una cullerada de paté als macarrons i això no ho havia notat. I perquè ni se n'adona, no?
1: No, clar,
0: així com ens han fet, o així com vivim, hem sabut agafar aquest relleu de les mares, de les predines, no m'ha après, o millor dit, n'hem desaprès?
3: Jo crec que hi ha gent que sí que n'ha après. A mi m'està agradant fer aquest relleu. Ho estem deixant molt per ocasions especials, pel diumenge o per la trobada amb amics... Però al final la cuina de casa, la cuina familiar, també és la patata i mongeta tendra o és una sopa de fideus i arròs. Vull dir que al final és cuinar el dia a dia.
1: Sí, un pa amb oli, que
0: deia. Mm-hmm. Això mateix.
1: Que moltes vegades ha estat sopar de moltes famílies durant molts anys.
3: Exacte, sí.
1: Ara els nutricionistes no troben que no...
4: No, el pa amb oli ja s'ha de deixar?
1: Home, per sopar, hidrat, sabeu que...
4: Vale, clar.
1: Complicat.
0: I jo en soparia cada dia.
1: Sí, com ho hem de fer, això?
3: Clar, aviam, també, el tipus de cuina d'abans, de tradicional, també estava fet per un tipus de feina diferent, no? Doncs una cassola amb llard, no? Alguna cosa molt densa era per després anar a treballar al camp i cremar totes aquestes calories. Ara, anar a una oficina, doncs, és diferent. Però hi ha una entrevista molt, molt xula al llibre que la Dolors ho explica. Diu, jo treballo en una oficina de comptable, però jo cuino d'una manera determinada. Jo em faig escalivada, jo faig carn, i jo compro productes de proximitat. Al final, cuinar també és comprar amb responsabilitat, no?, i amb sostenibilitat. Vull dir, és tot un ritual.
4: Mm. Jo crec que al llibre hi ha una crida enrere, no?, a agafar les receptes antigues, però també hi ha una crida endavant, perquè és una cosa que això fa el Pau moltíssim, que sempre convida tothom a cuinar a casa seva. Mm-hmm. O sigui, quan fa un àpat, convida la gent abans de l'hora de l'àpat,
1: sí?
4: I el procés de cuinar l'integra la trobada amb els amics.
1: Ostres, això és que fa absolut que bé. Tu quedes a les 12, si heu quedat per
3: abans.
1: Dinar.
3: Abans. Normalment és sopar, doncs quedem a les 6, per, doncs, si s'ha de fer una escudella...
4: És que imagineu les hores de bullir una escudella.
3: Clar,
1: pues, que tu fas plats d'aquests d'hores i hores.
3: Sí. De cuera. O si fem croquetes, doncs no les faré totes jo, les farem entre tots.
0: Clar. Sí. Una experiència taller.
3: Sí.
0: Clar, ens manca experiència, sobretot estem ofegats o vivim amb moltes receptes, sí. Molt de receptaris, molt de cuiners que intenten transmetre receptes, però, clar, pot ser que manca això, posar-t'hi, experiència, no? I anar provant, més que receptari.
3: Sí, a tot... ara les xarxes estan plenes ja de cuina tradicional i de cuina casolana, de casa, familiar... Però les xarxes n'estan plenes. Ara el que falta és que ho cuinem a casa i que ho integrem en el nostre dia a dia.
1: Sí, això sí. I jo quan ho veig a xarxes tenc ganes de fer-ho. També te desperta una miqueta aquesta necessitat a vegades de dir o de menjar bé o de cuinar tu, perquè saps que si ho fas tu saps quin és el procediment, els ingredients que has posat i tot. Però clar, després hi ha una cosa que en aquesta vida que es diu temps.
3: Sí, que és voler. Això també ho diu la Dolors. No volem ni una mica de feina de res. Diu, hi ha gent que per anar a treballar s'està 2 hores i 2 per tornar.
1: Ja.
3: Aquest temps és el que perdem potser per cuinar, no? Diu, hi ha una entrevista molt interessant, molt reivindicativa d'una dona de la Vall de Camprodon, que a mi m'agrada molt.
1: I què diu? Un petit spoiler.
3: No, doncs tot això és molt crítica i diu... O sigui, no, no, no

0: a la corrent d'aquest món tan globalitzat, doncs una de les maneres és la cuina.
1: És cuinar, ja. Clar, però després vas a determinats supermercats que ha menjar fet, i és més barat que si el fas tu a casa teva, perquè tu has de comprar, has d'anar a comprar, has de tenir els ingredients, has d'encendre el foc, l'has de fer i després has d'escurar.
0: Sí, és un acte polític, al final. És un acte d'activisme, però que a part, és molt gratificant. És molt gratificant quan tu cuines alguna cosa, quan cuines un plat, i és el mateix plat de la teva àvia. Això és, et dona una oportunitat d'un retrobament que no ho té cap altre.
2: Això en quin te va passar? Quin va ser el primer plat que feres que te va reconnectar amb aquells plats que feia?
0: Doncs les migues del meu avi Hildo, que era d'Almeria, que després les va acabar fent la meva àvia, però no les feia igual, llavors vaig trobar, a través d'una associació d'amics de Can Haier, d'allà a Terrassa, vaig trobar la recepta original i eren les mateixes de l'avi. Llavors...
1: I les bases poden fer.
0: Sí,
1: i varen tenir el mateix gust.
0: Sí,
1: jo som incapaç. Mira, la meva padrina feia una coca d'obercoc que he estat incapaç de saber ni com, perquè aquell gust, i ho he intentat, i a més hi havia un forn que la feia molt similar, ma mare l'ha fet qualque vegada, però he estat incapaç de saber com era aquella coca.
2: Sí, hi havia secret. Però clar, aquest secret...
0: Clar, potser hi havia alguna cosa que hi posava i que...
1: Sí.
3: Però amb la gràcia també és tant que ho intentis i en intentar-ho, ja l'estàs recordant d'alguna manera la teva àvia, poder el gust exacte no el recuperes, no. Però sí que mantens viu el record.
1: I que també crec que les farines han canviat molt.
0: Sí.
1: Hi ha coses que són diferents i que per molt que tu tinguis aquest record, a vegades també una mica idealitzant, no?
0: Sí.
1: Els records.
0: Perquè era boníssima aquella coca i potser... Doncs era una coca molt normal, o el...
1: Sí, no, era una coca molt normal, extremadament normal.
0: Però era aquella coca, era després de fer, per exemple, després d'anar a la platja, o no? Hi ha un capítol també, el primer, la patata i mongeta tendra. Era boníssima després d'una excursió. I ara menges patata i mongeta tendra, dius, és bona, però després d'una excursió ho és més.
1: Mm-hmm. Sí, com una manera de...
0: Sí, perquè era aquell moment, vas a un record.
1: Vas a un record.
2: I que és un plat senzill. Altres vegades han xerrat de, per exemple, un plat... que és molt estès aquí a Mallorca, a cases, molt estès aquest estiu, com és estrampó, que segurament heu menjat, a restaurant no se'n troba, o se'n troba molt poc.
0: Clar.
2: Jo no sé si podries trobar algun símil amb qualque plat senzill a Catalunya, en el teu entorn, que no...
0: Sí, això,
2: que no se trobi a restaurants i que quedi relegat a cases.
0: La patata i mongeta, això, ja, la Maria Nicolau reivindica molt. La patata i mongeta tendra és un plat de cuina catalana i que no trobes al restaurant.
1: Jo, gràcies al llibre de Maria Nicolau, he cuinat bastant, perquè està molt bé cuinar barbària, que ella reivindica això, el fet de cuinar.
0: Sí, una gran referent.
3: I també és ella que diu que si menges amb algú patata i mongeta tendra és que és algú molt íntim, perquè
1: clar,
3: és una cosa com molt...
1: Això està molt bé.
3: No, una cosa molt senzilleta que te la fas amb algú íntim.
1: Que estimes, clar. Sí, perquè no convidaràs els teus amics a sopar. Jo dic, no, avui menjaré mongetes.
2: Clar. No, com un trampó.
1: Bé, aquí li
2: com
1: deim
2: un trampó, familiar.
1: Sí.
2: Una cosa senzilla, familiar, bona de fer.
1: Aquí li deim bullit en el plat de sa monja, senzillament bullit, perquè està bullit. És que això, a vegades és així, no?
2: Clar, és un llibre molt proper, senzill, aquest d'una cuina a cada casa, en què contes records, descobriments, fins i tot instants de vida que passen per la cuina i per taula, però fent aquest llibre, que has redescobert familiarment? T'ha duit a redescobrir coses que no coneixies de la teva família?
0: Sí. De la família no tant... més aviat de la meva relació amb la cuina. O sigui, com la cuina m'ha travessat tota la vida. I per això és un llibre que pretén ser un mirall i ser com el punt de partida per la pròpia aventura de cadascú, no? Aquest propi viatge a través de descobrir-se amb la cuina de la mà, no? I això jo m'ho vaig passar molt bé escrivint-lo, i a més sí que doncs, vaig trobar una recepta amagada dintre d'un llibre, un paperet, que és un dels capítols, que no farem spoiler, però vaig trobar una recepta i allò va ser uau, va, que això s'anima, no? I vaig trobar això, una cosa molt interessant, i vaig descobrir doncs, que la meva àvia havia guardat una recepta molt important en un paper.
1: Clar, en el llibre no només hi ha reflexions al voltant de la cuina i menjar,

0: ja, sinó també receptes que has pogut anar agafant d'aquí i d'allà.
1: Sí, cada capítol... No només de casa teva. Exacte, cada capítol té una recepta al final i abans hi ha tot el context. Ja pot ser una entrevista, ja pot ser un conte, ja pot ser una anècdota, però hi ha una recepta que tu pots seguir fil per randa, eh? Però són tots diferents. Sí, sí, és... Va, és un llibre... És curiós, no sé mai com explicar-lo.
2: Sí, això m'ho deixa a mi cada comunicador, perquè va, li costa com... Al final és un llibre que té moltes, com moltes capes. Hi ha una que és la de cuina com a entorn familiar i de memòria, no? És una autoficció sobre la seva memòria, però també és un llibre sobre fer-se gran, no? Perquè comença anant a la infància, més infància, i conforme avançant, tot i que no és cronològic, el punt de vista... sobre les coses de la infància, va creixent i va tocant temes cada vegada més d'adults, no? Com la mort, cap al final del llibre, també és un llibre per fer-se gran, i com espai de trobada, perquè ell també convida, t'explica com ell fa el menjar amb els seus amics, com el relaciona amb les seves amistats al menjar, i també és un llibre que et convida tu a fer el mateix.
0: Uh-huh. Jaume, si fos... tu has provat tot, perdona.
2: Jo he provat tot. Mira, no tot.
0: No tot.
2: Jo que sóc zero de cuinar, vaig dir, em proposaré de fer totes les receptes i donar-li de menjar a ell, a veure què tal. De moment no m'he atrevit.
3: En cap? No l'has fet a cap.
2: Cap.
0: Jo has fet arròs amb oli.
3: Arròs amb oli.
1: És xulíssima, sí, la meva germana. Clar, és això, cada recepta no són totes meves, són receptes que hi ha familiars, doncs, de la meva àvia, del meu avi, i n'hi ha de gent que he entrevistat, i n'hi ha que sí que són les que jo m'he pogut adaptar, i l'escudella, per exemple, és la que jo faig ara, no és l'escudella del corpus de la cuina catalana, és una escudella que jo, doncs, per gust i per manera de comprar em va bé de fer.
0: També pilotes, també.
1: Sí.
3: L'escudella té el futur assegurat.
1: Sí,
3: i per
1: absolutament.
3: Aquí... Vull demanar, quin plats creus que perillen més? Que ja creus que han quedat més en desús?
1: Perillen... Mira, l'altre dia vaig fer una entrevista que també ho vaig dir, per exemple, l'arròs amb rata. Doncs rata de rata, eh?
0: Sí, clar, sí. Aquí també se'n menjaven de rates.
1: Clar, també. Potser ja no també...
0: Rates del bufera.
1: Clar, potser també dignifica el fet de que no s'hagi de menjar això, no? Perquè es va menjar en un moment doncs, que no hi havia... Sí. Menjar, llavors que es perdin aquests em sembla bé. No crec que se'n perdin masses. El perill és que es perdin el que dèiem, els familiars, els de cada casa.
0: Aquí també se menjava tortuga. Clar, en una altra època, sí. De subsistència, sí, que clar, sí. Això sí que ens ha quedat molt, molt al passar perquè eren altres.
2: Però aquí manteniu alguns que a mi em sorprenen a dia d'avui, perquè sí. a casa la Francesca vaig menjar colomí.
3: Colomí, sí. El primer
2: moment que em va avisar, perquè menjarem una cosa especial, que i jo quan m'ho va explicar no donava crèdit.
3: Dins arròs.
2: Sí, no era... Ostres, ara no recordo com era, però sí que els criaven i tot a casa seva. Llavors vaig anar a visitar-los, els vaig veure tan bonics, tan ben cuidats, que vaig dir, d'acord, podem menjar, perquè això ja a casa meva no s'estila ja. No.
3: Clar.
0: Sí, sí, cada casa tenia un colomer i molts acabaven dins olla.
1: Clar, sí.
0: Doncs avui presentam aquest llibre d'en Pau Gómez Calvo, Una cuina a cada casa, i ara en Miquel ha entrat perquè te farà un paral·lòmetre preparat.
1: Ui, això és molt nerviós.
4: Fàcil, molt fàcil.
0: Podeu participar tots dos, eh?
1: Sí.
0: Jaume, tu també.
5: El paraulòmetre.
0: Avui, de Miquel, que els hi demanàvem avui en en Pau i en en Jaume.
4: Avui un paraulòmetre molt gastronòmic, no sí. Podria ser d'altra manera. I començam. Un plat que sigui dels vostres preferits i representi la cuina casolana. A veure, quin diríeu?
1: Jo, per mi, els canelons.
4: M'encanten.
2: Uf, jo tots els que em fa el Pau. Perquè menjo estupendament.
0: Tens molta sort, eh?
2: Moltíssima sort. He de dir que a mi m'agrada moltíssim l'escudella.
3: L'escudella.
4: Sí. També. També bon plat.
3: I canelons cada dia o només per Sant Esteve?
1: Jo, quan vaig a un restaurant i hi ha canelons, he de demanar-los.
3: Canelons.
4: Ja està. A veure, que jo, quan vivia a Catalunya, també ho feia, això. Sí. Si anava a un restaurant de cuina catalana...
1: És que sí,
4: havia
1: sí.
4: de menjar canelons, sí, perquè si no...
0: I d'aquí hi ha la cosa, com que d'aquests canelons, com que es cuina d'aprofitament, sí. A vegades no el demanis perquè...
1: Clar.
0: Són les restes de...
1: Sí, però no, però clar...
3: Són bons.
1: Sí,
3: abans.
1: Són bons. Són d'un bon rostit, doncs sí. Perfecte.
0: No, són boníssims, els canelons, eh? Jo, canelons 100%.
4: Que s'aprofiti tot el que sigui.
0: Sí.
4: Teniu llibreta de receptes familiars o no en teniu?
1: Sí, n'hi ha una que té encara a mi mare i que jo la tinc molt controlada. I jo n'estic fent una, també.
4: Mm-hmm. Mm. Sí. I tu, Jaume?
2: Jo avui just li deia que avui venint a l'avió he recordat que ma mare en tenia una, tenia com un llibret molt petit amb receptes, m'ha vingut el flash i encara l'he de buscar. Mm-hmm. I esperar que no hagi, que no s'hagi extraviat.
4: Mm-hmm. I dins aquesta llibreta hi ha alguna recepta que considereu molt valuosa?
1: Sí, jo tinc receptes de gent concreta mm-hmm. que he anat demanant. Per exemple, estiuejo a vegades al Pallars i allà em vaig dedicar a preguntar a gent concreta una recepta que et surti molt bé. Doncs a un senyor que es diu Jaume em va dir sí, morro amb cigrons. I em va dir com la feia i la vaig apuntar i allà està. No sé si ell la té anotada, però jo sí.
3: I els has fet o no?
1: No.
3: No has cuinat el morro amb cigrons?
1: No, encara no.
4: I ara, passant de cuina casolana a cuina global, podríem dir, quina diríeu que és un menjar bo que mos ha duit la globalització?
1: A mi m'agrada molt el sushi.
4: Mm-hmm. Mira.
2: Sí, amb això estem d'acord. Sí, tot el sushi,
4: hamburgueses,
3: posa d'acord, sushi posa d'acord, sí. S'agrada.
2: I totes les variants del menjar japonès, tots aquests fideus, aquests ramens, aquestes sopes, jo també... Soc...
3: Sol fer amistat.
4: Clar, però ara ens estiu sí.
2: No, ara ens estiu no, ara, més el sushi.
4: Exacte.
0: Doncs ja ho hem trobat, eh? M'ho heu fet molt bé, Pau. Jaume, moltes gràcies. Avui a les 7 presentau el llibre de Rata Corner. Vosaltres dos, i també és il·lustradora del llibre.
1: Sí, la Mariona Alberic.
0: Que vos acompanyarà. I supos que parlareu una mica, també reflexionareu sobre tot això.
2: Oh, i tant. Sí. Amb conversa molt distesa, convidem a tothom a venir, que serà una cosa divertida i amena.
0: I no, ja ho sabeu. A les 7, a la llibreria Rata Corner, a Palma.
3: Gràcies a tots.
0: Gràcies.
2: A vosaltres.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és esport.
1: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Mira, vam escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
3: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Tu vals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a Ivetra Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raúl Valls. Les cançons dels altres, amb

0: I ja el tenim aquí, el nostre estimat Pablo Sierra. Com estàs?
1: Doncs mira, posant en silenciar mòbil.
0: Pues sí, sí, perquè t'hem fet aquí entrar atropellat, també s'ha vengut a peu.
1: En aquesta bombolla refrigerada, aquesta càpsula de seguretat que s'estudi de IB3 Ràdio.
0: Amb aquesta calor que fa avui.
1: Uf.
0: Arriba, descansa, respira, perquè avui te rebrem amb aquesta cançó.
1: Vinga.

0: Escoltam a Igor Stravinsky, perquè la setmana passada Pablo acabava amb les cançons dels altres amb en Giuseppe Verdi, i amb una idea. A final del segle XIX, la música comença a allunyar-se del Vaticà, i per mort d'això, quan comença el segle XX, encara havia de plantejar una altra pregunta. Quina música havia de sonar a les iglesis?
1: I aquesta música que mos fica en tensió directament, aquest bocí de la consagració de la primavera, no és casual, ara veurem per què. Primer, hem d'intentar respondre això que tu acabes de demanar, Margalida. I la resposta la té un altre Giuseppe, no és Verdi, Giuseppe Melchiorre Sarto, és a dir, Pius de ser. Aquest papa, el 1903, publica un motu propi, és a dir, un document, no és una encíclica, sinó que està una mica per sota, dedicat a sa música litúrgica. Ho va titular, Pius de ser, Tra le sollecitudini. Ho podríem traduir al català com Entre les preocupacions. I aquest document, doncs, contenia una defensa aferradissa de sa tradició, però obrint un poquet una porta, de forma tímida, podem dir, de cara al futur. Pius de ser deia que a una missa només podia sonar el cant gregorià, la polifonia de Palestrina, un compositor del qual vam parlar divendres passat, però també qualsevol música nova que respectés aquest esperit. O sigui, que era com aquests pactes polítics són, es diu de forma molt ferma una qüestió, però es deixa com una sortida alternativa, per si de cas.
0: Per noves músiques.
1: Per noves músiques, sí.
2: Idò, encara que si haguessin de convertir en notícia, el podrien titular així. Menys protagonisme dels cantants i més protagonisme de la litúrgia. I
1: això és molt interessant, Celestí, perquè Pius de ser el que està fent amb aquest document és criticar que algunes misses en aquell moment, principis del segle XX, hagin acabat adoptant maneres més pròpies de l'òpera italiana. Ai, aquí tornem a topar amb Verdi, que acaba de faltar en aquell 1901, dos anys abans d'aquesta encíclica o d'aquest motu propi. I, clar, la música en aquell moment doncs havia d'ajudar a la pregària, no convertir-se en un espectacle.
0: Però, clar, fora de les iglesis, el món ja sonava completament diferent d'aquell segle XIX.
1: Sí, inclús en música clàssica. Estàvem en plena època de les avantguardes. Tenim a Debussy, tenim a Schoenberg i el seu dodecafonisme, i tenim, òbviament, a Igor Stravinsky, que està canviant el llenguatge musical.
0: Vaig anar a Can Schoenberg, ara que l'has anomenat.
1: Devia ser tot un personatge, també.
0: Aquest Nadal, sí. A Viena.
1: A Viena, a Viena.
0: Sí, sí. I sí, sí, déu-n'hi-do.
1: Sí, clar, i és curiós, per exemple, que el mateix Stravinsky, que havia escandalitzat Europa amb la consagració de la primavera, als anys 30, doncs acabava escrivint una de les grans obres religioses del segle XX, que va ser la Sinfonia dels Salms. I també és molt curiós que Stravinsky, que va néixer a l'Imperi Rus, cristià ortodox, després no és que es convertís al catolicisme, però sí que va coquetejar d'alguna manera amb la tradició catòlica després d'haver set ateu durant una època de la seva vida i va acabar, doncs, composant aquesta Sinfonia dels Salms.

0: Ai, que m'agrada de molt Duke Ellington, que és un tema fantàstic. Bé. Per tant, sí.
1: Sí, sí.
2: I amb això que, mentrestant, arriba una altra revolució.
1: El jazz.
2: Que és el jazz,
1: el jazz,
2: no?
1: Sí, sí, sí. Clar, durant els anys 10, 20, 30, el jazz es converteix en sa música predominant.
0: Sí.
1: Sa més coneguda, sa més tocada, sa més ballada. I, clar, comença a desembarcar d'Estats Units a l'Europa, de ses dècades del 20 i de començaments del 30, aquella escena febril d'aquell Berlín, de sa República de Weimar, abans del desastre. Clar, allò, doncs, xoca frontalment amb el que molts sectors eclesiàstics, no només d'esclerga, sinó també entre els laics, entre els fidels, doncs no els acaba de fer espès tot això. Es miren amb moltíssima desconfiança, el jazz, perquè, clar, això significava clubs nocturns, sales de ball, tenia això una forta càrrega rítmica, i a més era una música que, tot i que ja havien sorgit estrelles blanques als Estats Units, era preeminentment negra. I també venien músics negres, estrelles de la música negra, a tocar aquí a Europa. I clar, en aquestes alçades no se mos farà mica estrany que a Roma, al Vaticà, es miri ni que sigui en recel aquesta nova música.
0: Sí, però ja havia passat això en sa polifonia i en s'òpera, com has dit.
1: Clar, i Estems, ai, Estems tornarà a matisar les coses, perquè una de les primeres estrelles globals d'aquesta nova escena, el pianista Duke Ellington, grandíssim compositor, en plena maduresa, ja amb un nom en els anys 60, estrena els seus Secret Concerts, és a dir, els concerts sagrats. Són fabulosos, si vos els poseu, és sa mescla d'això i tot el que van sentir divendres passat, aquell Miserere de Mozart, per exemple, doncs és fantàstic. I, a més, és ben significatiu que les estrenes d'aquestes tres parts, d'aquests tres concerts que tenia aquesta obra magna que va fer Ellington, doncs ja a les acaballes de la seva trajectòria, s'estrenassin no en teatres, no en òperes, sinó en tres temples, a les catedrals de San Francisco, Nova York i a l'abadia de Westminster.
0: Wow.
1: Així que això que succeeix entre 60 i 70 demostra que el jazz, com volia Ellington, també es podia fer servir per expressar una experiència religiosa, que diria en Enrique Iglesias, amb un altre llenguatge, esclar.

0: Avançam. Elvis Presley.
1: Sí, però... sí. Bueno, avançant però retrocedim una mica, realment. Sí, sí, sí, perquè som ara a finals de la dècada dels 50.
0: Però el gran punt d'inflexió arriba amb Visconti Liberty II. Allà va ser tot una fixta i no hi poden passar.
1: No, perquè va canviar moltíssimes coses. Ho estudiàvem fins i tot a l'institut, no? Quan fèiem història universal, no només a la classe de religió, qui la feia. El Concili Vaticà II ho va canviar tot. També la relació del Vaticà, de l'Església Catòlica, amb la música popular, que en aquell moment ja és el rock and roll, aviat es pop. Clar, quan Joan XXIII convoca el Concili Vaticà II, som a l'any 1959, un any fonamental. Estava pensant quan escrivies guió, que de fet va ser l'any que van començar a funcionar els nostres aeroports. Són Sant Joan i l'aeroport d'Eivissa, Escolà, per l'aviació comercial. Es de Menorca vendria un poc després, però clar, en aquell moment s'acaben els 50 i Chuck Berry o Jerry Lee Lewis ja han tocat a sostre de la seva popularitat. Elvis, que està sonant, és més que una icona juvenil, ha transcendit la cultura occidental i aquells al·lots de Liverpool, els Beatles, són a punt d'eclosionar, és a dir, la música popular, el pop, com deien, està canviant. No només l'art, no només la música, sinó els tipus de consum, les relacions humanes, el sexe, especialment entre els joves, esclar, i sobretot en els països que van conèixer democràcies després de la Segona Guerra Mundial. Clar, el públic més reticent a entrar en aquell moment a les esglésies, a les catòliques, almenys.
2: És per mort d'aquest allunyament de la joventut que el concili també transforma la música de l'església?
1: Clar, és interessant doncs, analitzar un poc el que s'ha escrit sobre els efectes del Concili Vaticà II, on es manté el valor que tenia el cant gregorià dins de la litúrgia, però també s'introdueix aquí una idea decisiva, la participació activa dels fidels. Si tothom havia de participar, doncs també havia de cantar, i això facilita l'ús de les llengües vernacles. No només es comença a fer a dir la missa en català, sinó també que es comença a cantar en català i, clar, això fa que apareguin repertoris molt més accessibles.
0: I és quan entren les guitarres a les parròquies.
1: En cançons que han arribat en els nostres dies, o almenys en el dia de la nostra comunió, confirmació. No perquè el concili les imposi, sinó perquè es creen les condicions, clar, ja som avançats a 60, doncs tot això de maig del 68 doncs, també impregna l'Església Catòlica, i moltes comunitats doncs, adopten també nous llenguatges musicals. Per alguns, això de tocar la guitarra a mi serà una renovació necessària, però per d'altres, una ruptura en la tradició.

0: I a mi m'apareix curiós que el papa, que millor va entendre aquesta nova cultura, que s'havia creat doncs, uns 15 anys abans que començàs el seu pontificat, va ser Joan Pau II, que no tenia precisament fama de revolucionari, que va fer una espècie d'esmena del que havien desenvolupat els papes anteriors, Joan XXIII i Pau VI, que és qui realment acaba el Concili Vàtica.
1: El primer papa global.
0: Exacte. El que va tenir Joan Pau II és que, a més de ser el primer papa no italià en moltíssims segles, va ser el que més viatges va fer arreu del món, sense descuidar Europa. Per raons òbvies.
2: I és que va inventar el papa mòbil.
0: Que ara esmentarem. I qui va inventar el papa mòbil, el papa mòbil cobert, perquè recordem que el 82 sí. Doncs, sí. Atenten contra ell, el disparen i es salva de miracle. I tres anys després crea... O sigui, això no li va fer por, o sigui, no li va fer venir un atac d'agorafòbia, això que li va passar. Perquè el 85, tres anys després del seu intent d'assassinat, d'aquest atemptat que va patir, durant el pontificat de Joan Pau II, es creen les Jornades Mundials de la Joventut. Himnes, grans escenaris, participació musical, passen a ocupar un lloc central. Fa dues setmanes i poc ho vèiem, sí. A Madrid i a Barcelona, que va ser al Bernabéu i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sí. Doncs allà Lleó XIV es va envoltar tot això. Fins i tot Siloé va cantar davant el papa, que potser era l'últim grup que jo m'imaginava veure, perquè a més utilitza iconografia cristiana. Jo pensava que era no d'aquesta manera tan... podem dir fidel o creient, però sí, bueno, es veu que tenen fe. Clar, això que fa Joan Pau II i que no han deixat de fer els seus successors, els hi agradàs més, els agradàs menys, o estàssim més a gust o menys a gust, no era un caprici, perquè tots tenim a la ment, per exemple, les grans gires, les grans primeres gires que van fer els Rolling Stones, que són segurament els pioners o els precursors de tot això, els primers Bruce Springsteen, Tina Turner o Queen. L'any 85, per exemple, és l'any també d'aquell famós concert de, o aquella famosa actuació en aquell concert benèfic a Wembley de 20 i pocs minuts que va fer sa volta al món i que encara mos la posam, de Queen i de Freddie Mercury, durant-ho tot en el seu cenit. Clar, tot això ho trasllada a ses seues misses en exterior Carol Wojtyla. Treu sa litúrgia, treu el misteri de sa basílica de Sant Pere i es posa a recórrer el món, doncs, tirant desusos del show business que, encomanats a l'Església Catòlica, doncs, juguen un paper molt important en un moment decisiu, perquè, clar, any 85, perestroika, està caient l'imperi soviètic i aquest home, que era polonès, doncs, li interessava reevangelitzar, d'alguna manera, tot el que havia quedat a l'altre costat d'Estel Odassé.
2: Però, esclar, això no ens ha d'estranyar, Pablo, que any després arriba una imatge que fa dècades que hauria estat impensable.
0: Clar, l'any 97, un cantautor, un trobador, nascut a una família jueva, que després d'una crisi d'identitat abraça, d'alguna manera, el cristianisme evangèlic, és a dir, Bob Dylan, encara no Premi Nobel de Literatura, actua davant Joan Pau II, no un dia qualsevol, durant un congrés eucarístic que celebra a Bologna. Dylan va interpretar un parell de cançons seues, entre elles aquest Knocking on Heaven's Door o Blowing in the Wind. I després, el papa, durant la seva homilia, farà referència a la lletra d'aquesta darrera cançó, de Blowing in the Wind, durant la seva reflexió davant milers de jovens. Maybe.

0: Però, Pablo, tot i aquest bon rotllo i les audiències al Vaticà d'estrelles com Sting, com Bono, que varen anar de visita...
1: M'ho he criat també, veient Sting i Bono entrant al Vaticà per ser rebuts pel papa de torn. Sí.
0: No vol dir que hagin desaparegut les topades entre cantants i papes.
1: No. Ni de bon tros, tot això ha set flors i violes, i curiosament han set més. S'han tingut aquestes topades amb el papa. Vaja. No sé si te'n recordes, Margalida, que un dia vam explicar com una joveneta Rafaela Carrà va intentar fer el tuca-tuca a la RAI, la van censurar, però es va refer per colar-lo de retruc, podem dir, a la televisió pública italiana. Per això, en els 60s. Molt de temps hauria de passar perquè el cas famosíssim d'Anna Madonna, que també ho hem comentat aquí algun dia, amb el videoclip de Like a Prayer, el 89, doncs fes fins i tot que el Vaticà i Joan Pau II ordenassin els fidels no anar a sa gira i a Pepsi, que tenia un contracte d'aquests fabulosos firmats amb Sant Visió Rosa, doncs s'ha cancel·lat aquest acord publicitari. Però si hi ha una imatge que resumeix bé aquesta tensió entre música pop i Vaticà, als 90, és la de Sinéad O'Connor. Al 92 va cantar en directe al programa Saturday Night Live i quan acaba la seva actuació, agafa una fotografia de Joan Pau II, la romp davant les càmeres i diu «Fight the real enemy». O sigui, lluita contra l'enemic de veritat, l'enemic real. Clar, na Sinéad el que estava fent, ella, irlandesa, de família catòlica, com no pot ser pràcticament d'una altra manera, en aquella illa, almenys en sa part sud, a sa república, el que volia fer era protestar pels abusos i pel paper de l'Església en tot això que succeïa en aquell moment i, per desgràcia, pareix que segueix succeint algunes bandes, institucions doncs, que estan sota el control de l'Església catòlica. I ella mateixa va ser una de les primeres personalitats de la cultura irlandesa en contar públicament que havia patit abusos, no sexuals en el seu cas, però sí humiliacions, explotació laboral, perquè va fer feina o a l'escola o l'internat on va estudiar a la secundària, hi havia una bugaderia i es veu que allò devia ser poc menys que a casa dels horrors. O sigui que, tot i que na Sinéad O'Connor, per desgràcia, va tenir un final molt, molt trist, no fa massa, va faltar el 2023, doncs jo crec que això és com un doble xec al seu currículum vitae, perquè és molt difícil doncs, rompre silenci en aquest cas, i menys en una societat com s'ha de ser un país, Irlanda.

0: E quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere tu.
1: Clar, no és estrany que acabem en la Rosalia. Mi Cristo piange diamanti, mi Cristo piange diamanti, el meu dia.
2: Sí, sí, sí. El meu Cris plora diamants.
1: Plora diamants, sí. Aquest és el títol. Vols que ens facem aquesta pregunta? Que li hauria pregut en en Benet XVI, relíquia, el darrer deix de Rosalia?
2: Jo crec que li hauria agradat, i a més, per diverses raons. Primer, perquè, com deien la setmana passada, Josef Ratzinger ha estat el papa més músic dels 266 que ha tingut oficialment reconeguts l'Església Catòlica, o sigui, sense comptar els antipapes. Segon, perquè Relíquia és el disc més clàssic que ha fet sí. Rosalia, i no només hi ha molta referència, molta iconografia religiosa, catòlica, podem dir fins i tot, sinó que hi ha referències musicals molt clares també a compositors que van aparèixer per aquí la setmana passada, com Bach, Vivaldi o Stravinsky, també.
1: Sí,
2: i tercer, i això potser vos sorprendrà, però jo ha estat una gran sorpresa, perquè és durant el pontificat de Benet XVI quan el Vaticà obre la seva llista de reproducció de Spotify. Vos recordeu aquella època que van crear també l'usuari de Twitter, que es deia en aquell moment, no sé si Facebook també en tenen. El Vaticà crea una llista de reproducció a l'Spotify.
1: I encara existeix?
2: Any 2009, crec que sí. Na Rosalia en aquell any, 2009, tenia 17 anys. O sigui que jo crec que encara no havia entrat ni en el taller de músics. Però clar, dins el primer reguitzell de cançons, ben eclèctic, per exemple, a Marilyn Manson, per exemple, no el trobam. A Lady Gaga tampoc
3: no
2: la trobam.
1: No.
2: Autors, autores de polèmica. De Madonna, tampoc. Però, per exemple, allà Muse, que ja m'ha sorprès. O sigui, estaven festivaleros aquell dia. I mos trobam, per exemple, a malotes com es ja ha desaparegut en aquell moment, Tupac Shakur. Hola!

0: Idò, han fet un bon viatge.
1: Un bon viatge, sí.
0: M'ha encantat.
1: De Gregori el Magne, la setmana passada, fins que... a Rosalia Vilatovella.
0: He passat molt de gust, perquè viatge musical pel Vaticà.
1: Crec que si Rosalia hagués estat rebuda ja en el final, quan era emèrit Benet XVI i tenia més temps per a aquestes coses, a Castel Gandolfo, que és on es va retirar, doncs hauria estat polit veure si Ratzinger l'hauria pogut acompanyar al piano, perquè ella cantés aquesta ària, que Mio Cristo Piange Diamanti, ara que pareix que el Vaticà ha fet les paus ja amb els compositors d'òpera, després del Verdigate, i després jo crec que hauríem parlat de moda, també. Perquè si una cosa tenia Benet XVI, pels cànons catòlics litúrgics era bon gust, aquelles sabatetes vermelles, vos recordeu, que va tornar a treure. Crec que això, Anna Rosalia, no sé si la faria embogir, però...
2: I segur que aquest Mio Cristo ha sonat dins del Vaticà, segur.
1: Jo crec que sí.
0: Sí, sí, sí. A més, que és una cançó preciosa.
1: És una cançó molt polida.
0: A mi m'agrada. Aquesta de Rosalia. Per tant, hem fet aquesta repassada, que també m'ha fet pensar en Sorrentino, perquè en Sorrentino també... posa molta música a les seves pel·lícules
1: i
0: molt diversa.
1: Aquella sèrie de dues temporades, que és com si foren dues minisèries enllaçades,
0: sí,
1: que va protagonitzar Jude Law, doncs té molt ús, també fa molt ús de música popular.
0: I de New Pope, exacte. Aquestes eren les dues. Sí, molt recomanable aquesta sèrie, si la voleu mirar. Però també vaig veure La Grazia, que és la seva darrera pel·lícula.
1: Ah, no l'he vist encara.
0: Ai, d'estar molt bé. I apareixen raperos. Raperos que fan audiència al Vaticà, també. Vull dir que per això també m'ha ressonat un poc tot això.
1: Doncs a la Grazia. Un poquet de guateque, no?, per acabar la setmana.
0: I, per favor, endavant. Hey, tinguem.

0: IB3 Ràdio és formació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Ah, sí, arribem a la part final del programa amb la nostra píndola musical, Miquel, avui dedicada a en Chris Isaac.
3: Així és.
2: Ara sabrem per què.

0: cançó de Conor boníssima, aquesta. I avui hem d'escoltar la música de Chris Isaac, perquè avui celebra el seu 70 aniversari.
1: 70.
0: 70, 70. Sí, sí, 70 anys.
2: És quasi quinto del meu pare, això. M'ha volat el cap, sí.
0: Nascut a Stockton, a Califòrnia, un 26 de juny de 1956, d'un més de 40 anys damunt l'escenari, i encara fa concerts, eh? De fet, demà serà a un concert on volia anar-se l'estima, sí, va dir ara fa una estona. Sí, sí. Demà toca a Barcelona.
2: Però no hi vaig.

El 1984, Chris Isaak va signar el seu primer contracte discogràfic en Warner Bros. I d'aquí va sorgir el seu primer àlbum, titulat Silverstone. Però va ser el seu segon disc, que va ser homònim, el qual va catapultar la seva carrera.

0: Pablo, tu que tan mal home t'agrada, Chris Isaak?
1: No som especialment fan, no. Però sí que té una veu que m'agrada. O sigui, és una espècie d'evolució de Roy Orbison i, i aquests cantants tant dels 60, els 70.
2: O Elvis, també.
1: Sí, Elvis, sí, també, sí, sí. Clar, tots veuen d'aquella escola.
3: Sí, sí, sí.
1: Pots anar aquest vespre a Sergio Dalmas a l'estiu. Ah, i te lleves a pena.
0: Tu a Mallorca.
3: Per consolar-me.
1: Sí, a Esbalodrum. Sí.
0: Sí, se'ns ha passat això en Sergio Dalma,
1: diria que és avui, sí.
2: Crec que sí, jo avui.
1: Jo m'he enterat de retruc, també, no tenc entrada.
2: Però bé, vols contar que en Chris Isaak li deu molt al cinema, com a actor, a participar fent petits papers a pel·lícules de Bertolucci, de Tom Hanks i fins i tot a la sèrie Twin Peaks, de David Lynch. I, de fet, també en David Lynch va utilitzar una cançó d'Isaac a una pel·lícula seva, Corazón Salvaje. La cançó era aquesta.

0: mitiquíssima, també.
1: Molt mítica.
0: Aquesta cançó, que l'han sentit tantes vegades i que encara ara sona, i sonarà, perquè són d'aquestes eternes. Sí, sí, sí. I doncs, Sergio Dalma a les 10 avui al Velòdrom de les Illes Balears, sí, actua. Molt bé, hem de deixar-ho aquí per a nosaltres, que hem fet un llarg camí aquestes 3 hores de programes. Abans hem de dir que Fetec, tu ho havies sentit mai, Fetec?
2: No, què vol dir?
0: És que hi ha molta gent que no ho sabia.
3: Fetec.
0: Fetec.
1: Fetec.
0: Quan dues persones fan tec, vol dir que... Ara què se diria?
2: Ara un maig.
1: Un maig.
2: Ara jo me pregunt, me deman per què deim fer maig, quan tenim una paraula.
1: A partir d'ara, Fetec.
2: I que és més curt, a més, perquè moltes vegades te diuen, no, fes-la servir en anglès o en una altra llengua, perquè és més curtet, és més ràpid.
3: I en onomatopaic, també. Fetec.
0: I d'aquests dos han fet tec, que significa que s'han agradat, correspost, però en consentiment.
2: I ve d'algun lloc en especial o no?
0: Onomatopaic.
2: Onomatopaic.
0: Sí.
2: Però es diu en algun poble, en alguna zona de...
0: Sí, de Mallorca. Així mira, que vam.
2: Una cosa més.
0: Pablo, gràcies. Fentec, Lluís, gràcies. Miquel, gràcies. Celestí, gràcies.
3: Bon cap de
0: setmana. I tornem dilluns.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bon dia, anem a la darrera hora de Veneçuela, que suma més de 500 morts i 4.300 ferits pels terratrèmols ocorreguts fa 42 hores. El Ministeri d'Exteriors confirma que han mort 4 espanyols i apuja la xifra de desapareguts a 105. Diu que 14 estan sota les runes i constitueixen la prioritat absoluta dels equips de rescat desplaçats fins al país.
6: I no s'aturen en una jornada en què també s'han registrat rèpliques de magnitud moderada, mentre Veneçuela viu amb desolació i incertesa aquestes hores crucials per trobar gent en vida. Edison Morillo és el president de l'associació Ben Balears.
7: És cada dia més angustioso perquè vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
5: L'Associació de Veneçolans a les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària.
6: Les aportacions es poden fer al compte bancari oficial de l'Associació Ben Balears, que es pot consultar a la seva pàgina web. També les pàgines Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela Te Busco ajuden a informar de persones desaparegudes i localitzades.
5: I a Palma, la policia local i la nacional cerquen un home que avui migdia ha intentat atracar sense èxit un forn de Son Oliva a punta de pistola i cobert amb un passamuntanyes. Això a Mallorca, mentre a Menorca s'ha decretat presó provisional per un home detingut després que la policia nacional li intervingués més d'un litre de ketamina líquida amagada en una maleta.
6: Els fets van passar dijous passat en un control de trànsit als voltants de l'aeroport. Els agents van detectar el nerviosisme del conductor i en escorcollar el vehicle van trobar diverses ampolles dins una maleta. L'home està acusat d'un delicte de tràfic de drogues i contra la salut pública i el jutge n'ha decretat l'ingrés a presó provisional.
5: Mentre la Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en la mort d'un home a Sa Pobla.
6: Segons les primeres investigacions, el cadàver trobat és el d'un home de 30 anys resident a Llubí. Sospiten que feia dies que hauria mort perquè es trobava en estat avançat de descomposició. Uns veïnats varen localitzar el cos a hora baixa entre les herbes a la zona de la Marjal. Encara investiguen si un accident de moto va ser la causa de la mort.
5: I avui també és notícia que s'ha desconvocat la vaga del transport sanitari.
6: La Conselleria de Salut informa que la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears, el GSAIP i els sindicats representants dels treballadors han assolit un acord al TAMIP i s'ha desconvocat l'aturada indefinida prevista perquè comences dilluns. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
8: Hi ha habido pues, bastantes mejoras. Ha llegado un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria, se les haga un anticipo, se les regularice los trienios a quien se ha regularizado, se le aplique una subida por 9 año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo, el tema de las horas extras, todo trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
5: I en cultura, Sergio Dalma serà a nit a les 10 el protagonista al velòdrom Illes Balears. És el darrer dels Mallorca Concert Sèries de Trull.
6: En aquesta nova gira, Sergio Dalma presenta Ritorno a Via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva extensa carrera, que va enlairar-se als 90 amb aquells Bailar Pegados i Galilea, que segur que no hi faltaran. Per cert, l'EMT reforçarà les línies 33, 16 i 19 que passen per General Riera per facilitar l'accés al concert.
5: Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté activat l'avís groc a l'interior i al nord i al nord-est de Mallorca fins a les 8 del capvespre per altes temperatures. Són les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
4: Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Un projecte de dansa, l'actuació en directe d'un grup de jazz i l'agenda cultural del cap de setmana. Aquest és el menú de l'Aviador d'avui. Benvingut tothom.

0: La dansa ocuparà la primera part del programa amb la ballarina i coreògrafa Laura Llodrà, qui és la directora de Dance Lab Format. És una trobada anual de dansa contemporània i urbana. Però a part d'això té molts altres projectes i de tots ens parlarà tot d'una una mica. Quant al directe musical dels divendres, avui rebem a Cati Llull Trio. Amb ella, a la veu, amb Vicenç Borràs al saxo i amb Pere Dalmau als teclats. Són tres grans noms propis de la música mallorquina en clau de jazz, intemporal i de bossa nova. I per acabar la nostra agenda, pel cap de setmana amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.
1: I Andrés Sánchez i Miguel Soler estaran en el control tècnic des de ara mateix i fins les 7. Comencem.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio.

El seu nom està vinculat a espectacles com ara Reflex, Casus Belli o l'Opera. Ha participat a festivals com el Palma Dansa, Aima o Dansi Yot, i ara dirigeix a Dance Latter Format, una formació anual de dansa contemporània i danses urbanes. Avui rebem a l'aviador la coreògrafa i també ballarina Laura Llodra.

0: El pròxim 30 de juny al Teatre Xerç Fortesa és la cita. Es podrà veure la mostra final d'un procés de creació que s'ha desenvolupat, al llarg de tot el curs. Laura Lladrà, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Vull que ens parlis de Dance Lab, perquè a més t'ocupa des de fa molt de mesos, un any. Això vol dir que segurament ha passat per diferents etapes, diferents estadis, fins a arribar en aquest 30 de juny, que imagino que tampoc és el punt final d'aquest viatge, o sí?
1: Bé, és el punt final d'aquest primer any de proposta d'aquesta formació. Sí que hem fet dos processos, work in progress, obert a gent que ho pogués venir a veure de forma gratuïta, donant-nos el seu punt de vista, i així poder tenir altres experiències de gent que acudeix per seguir creant i seguir endavant. I és com, diguem, seguint de despastís, no? Ara aquest final, que perquè puguin disfrutar d'un escenari, d'una il·luminació i donar-ho tot aquesta darrera actuació.
0: Quin és el perfil dels participants, de les participants en aquest projecte? I també t'ho vull demanar si des de l'inici ja hi eren totes.
1: La idea d'aquesta formació, que és la forma que està dins d'un projecte que es diu Dance Lab, és que sigui una formació regular, o sigui, que sigui un compromís anual. I els perfils de les artistes, de les ballarines i ballarins, són gent que s'ha dedicat tant al món de les arts vives, com sigui teatre o dansa, i volen apretar una mica més i encaminar-se a un projecte un poc més compromès. Sí, seria una mirada més cap a la creació, cap a un laboratori de creació, i això, pues, comprometre's amb un grup, amb una creació, i en definitiva, un procés més llarg.
0: Però parles de les arts escèniques, que comprem moltes disciplines. Sense experiència de dansa, també podies haver participat, podies participar en aquest projecte? Sense cap experiència? Per exemple, actriu, que no hagués ballat més que allò necessari a l'Institut del Teatre o la SADIP.
1: Mira, jo per aquesta primera proposta de formació, que la vaig reformulant i pensant sempre, vaig fer una convocatòria de gent que enviés com a la seva proposta i el seu perfil per aquesta formació, i els vaig decantar en dos grups diferents. Un com a més amb persones que tal vegada jo coneixia d'anys enrere, que havien estat alumnes meves ja, i que tenia més experiència en dansa i danses urbanes, i un altre grup de gent que tal vegada no havia tingut mai com a alumnes, però sí que s'havien dedicat al món de les arts escèniques, teatre, havien fet també dansa, però tal vegada no tenien tanta experiència.
0: I l'han adquirit
1: i també jo i aprofitar per també que fa coses seves i enriquir-me dels seus coneixements, que també és molt important quan estàs a un laboratori de creació, que sigui recíproc aquesta inspiració, no? No jo amollar coreografia i que aprenguin, i que sigui alguna cosa entre alumnes i, en aquest cas, pues, jo que estic dirigint les sessions de laboratori.
0: Quant d'intèrprets ballarines haurà damunt l'escenari dia 30?
1: Tiran 16 intèrprets. Wow. Sí, són dues peces diferents, però que per aquesta proposta de Xerç Fortesa les hem enllaçat.
0: Integrat. O enllaçat.
1: Enllaçat.
0: Enllaçat.
1: Sí, una darrere l'altra, però hi ha qualque sorpresa de tallar ficada.
0: Però amb
1: que
0: una transició, diguem, que no se noti massa.
1: Sí, que no se noti massa. La veritat que tenen temàtiques diferents, sense voler, que en el final hem arribat a punts parescuts, per això m'ha parescut interessant unir-les.
0: Clar, la primera es diu, se titula Societat líquida, no sé si teniu en Bauman de referència.
1: Totalment.
0: El filòsof també, que crec que ens ha inspirat a totes des de fa un parell de dècades, aquesta societat que descriu ell, que canvia a un ritme vertiginós. I la segona, que es diu Shibuya, que fa referència a aquesta cruïlla també icònica de Tòquio, cruïlla, diguem, de quatre costats, on la gent també va a tope, perquè de la feina va a la feina. Si ets turista i intentes divagar, tampoc pots, perquè la riada de gent, ho dic per experiència, t'adú. Per tant, també podria definir perfectament els nostres dies.
1: Totalment.
0: Clar, i per contemporani tot. I a més, sembla que amb elements en comú. Clar, no veig estrany que s'enllacin, que s'encadenin.
1: Sí, totalment. És com a posar-li zoom en aquesta Shibuya, no, que fos amb una lupa, que seria la societat líquida de totes aquestes persones que se creuen. I també amb aquest ordre, no? Amb aquest caos ordenat, que també me cridava molt l'atenció de Shibuya. I bé, aquest és, pues, paral·lelisme amb tot aquest dia a dia de trobades, de creuaments amb gens que no sap molt bé que hi ha dins cada coset, no? Que podem, si ens apropem una mica més, i tocam en aquesta porta.
0: Fas una recerca, o has fet en aquest cas una recerca intel·lectual, t'has nodrit de lectures, potser de pel·lícules, de mateix teatre, d'altres peces de dansa, és a dir, com vas construint el corpus, diguem, intel·lectual, que després genera allò que el públic veurà?
1: Sí, mira, en aquest cas d'aquesta formació, d'aquests processos, jo he anat proposant... he fet propostes d'improvisació, sí, sense cap objectiu en si mateix, sinó de veure el material i els cossos que jo tenia, que teníem, no?, que podíem jugar. I sí que arrel d'aquests moviments o pautes que anaven sorgint inspiracions, hi va sortir diferents conceptes, feien pluja d'idees de que podien representar, quina mirada dramatúrgica li podien donar a tots aquests cossets, moviments, trobades dins l'espai, i van sortir molt de conceptes, i aquests realment són els que han sorgit en el final. Sí que en grup hem aprofitat per fer sortides en el teatre principal i tractat de Palma i d'Inca, en trobades amb tots els alumnes i les alumnes per després fer xerrades i comentar un poc tot el que hem vist de peces de dansa i teatre, que també ha ajudat un poc a nodrir aquesta mirada, no?, cap a la dansa, que sempre és un poc més abstracta, la seva dramatúrgia, i comentar i aprofitar un poc també per anar a veure dansa en el teatre, que, clar, si volem dedicar-nos a aquest món i estem dins, volem que vingui Joan a veure-nos en el teatre, nosaltres també hi hem d'acudir, no? Crec que és una cosa molt important.
0: Heu estat vinculats també a altres espais, com el Festival de Blanquerna, la Fatoria del So de Santa Maria. Com ha estat aquest vincle, aquesta relació?
1: Pues sí, mira...
0: Què heu fet allà?
1: Que han fet allà, han estat el que te comentava abans del Work in Progress. Mm-hmm. He aprofitat per atracar-me també una mica en el barri, ja que, bé, Dance Lab és un projecte que dirigeix jo personalment, però està dins d'un espai que es diu Room 34, que és un espai que codirigeix amb dos companys, que són Marc Amengual i en Xisco Puig, també dos artistes super, super interessants. I bé, que estan al barri de Blanquerna, de vora la plaça de Santa Pagesa, i vaig aprofitar, vaig tenir la idea de dir, vinga, anem a apropar-nos una mica en el barri, conèixer el barri i portar un poc que també se dansa en el carrer. I vàrem tenir l'oportunitat de formar part de la diada del medi ambient, gràcies a l'Associació de Veïnats de Santa Pagesa. I també Radical, perquè una de les components de Societat Líquida, na Mumi, forma part de l'organització de Radical Fest, i bueno, vam aprofitar també per fer una mostra del Work in Progress.
0: Digues.
1: Sí. No. I ben és local, que és el nostre lloc de confiança, d'espai de recerca i creació, que està a Son Cladera, que també és un lloc on succeeixen moltes coses interessants, i vam aprofitar per fer la primera mostra allà.
0: Detectau, Laura, que vinculat amb això que deies, no?, d'apropar la dansa en el públic, cada vegada tenim el públic una miqueta més educat i també amb més ganes de veure dansa contemporània. Jo m'afits, evidentment, quan vaig a un espectacle de dansa contemporània, i és vera que surt normalment content de la quantitat de gent, de vegades me sorprèn, que hi va. I no sempre els mateixos. Vull dir que crec que comença a haver públic acostat, i els professionals teniu molt a dir en aquesta evolució, no?, de l'afluència de públic. Coincideixes o trobes que és un miratge, que no és per tant?
1: Bona pregunta aquesta que me fas, eh? Però sí, considero que cada vegada hi ha una mica més de públic, que la dansa té públic, perquè moltes vegades tenim conflictes amb això, amb segon quin teatre,
0: sí que
1: la dansa té públic, si se compta també amb publicitat per aquestes peces, té pressupost per aquests festivals,
0: si se programa
1: dansa, exactament. Clar. Que cada vegada... O sigui, diuen que hi ha programació de dansa, però no és veritat, si te poses a donar... O sigui, a mirar realment la programació que hi ha... Bé, fem una tasca bastant important de part d'APDIP, que jo també form part de l'Associació Professional de Dansa de les Illes Balears. I bé, tenim projectes futurs també per mediació de dansa, per creació de públic, per portar la dansa també a altres contextes i obrir la mirada cap a la dansa, que... És tan important com el teatre, i crec que també important obrir la mirada cap a la programació de dansa a les Illes Balears.
0: Ara parlant de dansa de forma, però has format part de molts projectes, has fet moltes coses diferents, per exemple, això que sentim ara, que forma part d'un videoclip.
2: Yes,

0: És una cançó de Berra amb el seu videoclip, del qual també hi vares formar part. T'agrada sortir un poquet de la zona de confort de la dansa pròpiament i fer aquests experiments o aquests projectes?
1: Sí, és veritat que en Pau Pasqual m'ho va proposar fer...
0: Molt proactiu també en Pau.
1: Sí, vaig formar part de la direcció de moviment de Purpurina i també d'una altra anterior, que ara no recordes nom, però són dues les que he fet... la coreografia dels videoclips, i la veritat que sempre és divertit sortir d'aquesta zona de confort i adaptar una mica el moviment en aquest imaginari d'artistes, com és de la música i com és de Berra.
0: Fas assessoraments també de moviment o de dansa, qualque, diguem, espectacle que no és pròpiament de dansa, com pot ser una obra de teatre de test o...
1: La veritat que, si no record malament, encara no he tingut el plaer, però sí que ara
0: m'agradaria.
1: I estic fent mentories com a més individuals per a persones que potser vulguin fer un procés de creació en dansa, en aquest, especialment en dansa. Però sí, m'agradaria també adentrar-me un poquet en aquest món de dur el moviment a altres camins.
0: És que venim i pertanyem en el món del teatre de test, sempre m'ho queixant que costa molt aixecar els projectes. No sé si tu, que evidentment ho veus també molt de prop, trobes que encara costa més aixecar un projecte de dansa. Que precisament per això de que no es programa tant, que precisament per això que encara tenim la idea de ai, és que jo no entenc de dansa contemporània, i per tant és com...
1: Clar, que és que trob que és un món que has de...

0: i si és més difícil com a que te programin.
1: Deies que aquest projecte en concret acaba, diguem, el manco en aquesta fase dia 30, però deixaves com uns punts suspensius, no?, que pot ser després, que t'imagines, que en què se pot convertir? Quin recorregut podria tenir més enllà de dia 30?
0: Mira, això no vos ho he dit, és divendres, dia 3 de juliol, fem una mostra a Dans i Jot, que és un festival d'estiu que se fa a Sillot. Sí que dirigit per Amarga Sales, Mia Cultura, etc. I que també aprofitarem per dur aquestes peces al carrer i en aquest festival que també fa molt d'any que coneixem i que és una superbona oportunitat si voleu veure dansa i veure programació també en d'altres companyies tant locals com a de fora d'aquí.
1: Molt bé. Recordem la cita aquest dia 30,
0: dimarts, sí.
1: A partir de les...
0: 8 i mitja, comença. Podeu estar per allà a les 8.
1: 10 per... euros, per tant, això està tirat de preu. I encara quedaran entrades, no? Perquè...
0: Encara queden entrades, estem aquí per, també per això.
1: Estem també promocionant.
0: Per convidar una mica, clar que sí.
1: I convides a tothom, diràs a tothom, sense perfil de determinats, a tothom que vulgui gaudir d'una experiència. No?
0: Sí, i veure aquestes dues peces. I veure aquestes dues peces, que jo crec que serà un viatge interessant.
1: M'has dit 16 persones d'un escenari.
0: Sí,
1: comptant amb tu.
0: Jo no, però és
1: no
0: que és
1: escenari. Estàs.
0: Aquesta vegada no. M'agrada estar un poc de fora.
1: A saludar
0: pot ser. Sí, però m'agrada que tinguin el protagonisme una mica ells, de veritat.
1: Yes. Laura Lladrà, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ja ens aniràs contant quin és el futur d'aquest Dance Lab, en què se converteix més endavant. De moment anem a gaudir el pròxim dimarts i tots els projectes que venguin, que seran benvinguts.
0: Sí, clar. Moltes gràcies per convidar-me avui.
1: Vinga, a tu.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita.

0: 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
1: Notici d'última hora.
2: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
3: Amb espais d'educació i criança.
4: Per pares i mares.
5: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
6: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
7: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
6: Som una ràdio.
7: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
8: Aquest programa de ràdio legendari.
9: És un facto.
10: Ja som aquí, ja hem arribat.
11: Com anem, com esteu?
12: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
10: És el moment de posar els punts sobre les is.
13: De fluència.
12: El paraigua en sabates.
10: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
12: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
13: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
10: Això ho ha fet un professional.
14: Calor.
15: Moscars.
14: Gelats que se desfan massa ràpid.
16: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
15: Com les ganes de passar-ho bé.
14: I les converses que enganxen.
15: Les rialles.
14: La bona companyia.
16: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. L'Aviador. IB3 Ràdio. Música en viu.

0: Molt bé, així de bé sona Cati Llull, Trio, Bossa Jazz, Mònica, quin plaer tenir tant de talent reunit aquí en 2 metres quadrats.
1: Igualment, igualment.
2: Bones tardes.
0: I que sonen també gràcies a Lluís Menéndez, a nostres tècnics, també a Andrea Sánchez. Que bé, benvinguts i benvingudes.
2: Moltes gràcies.
3: Ben, a Cati Llull, com que li hem posat el nom d'Estrio, amb ella, en Cati, amb Vicent Borràs i amb Pere Dalmau, són tres grans noms de la música mallorquina. És vera que molt de divendres tenim artistes emergents, bé, que estan en un altre moment vital, però vosaltres teniu tant a dir, tanta a contar, i evidentment aquesta interpretació mos ha deixat a tots sense boca oberta. Benvinguts i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Mònica, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: De fet,
4: no sou família, no?
3: Vicenç i jo, no?
1: No ho hem, encara no ho hem investigat. No, mira que si fóssim cosí.
3: T'imagines, d'en fora? Bé, en Vicenç ha tocat sa flauta, també ha duit a saxo, en a Cati l'heu escoltat a sa veu i també amb aquestes maraques, i en Pere està davant un teclat que ha duit, toca el piano, i cada un d'ells, per si tot sol, té una llarga història i carrera, també per compartir com és que ara vos juntau. Bé, teniu format de trio, de quartet, i d'allò que pugui fer falta en qualsevol moment, no? Fins i tot avui vespre teniu una actuació, també.
1: Sí, cada un pel seu costat, perquè en la Cati crec que se'n va a Puigpunyent, jo me'n vaig a Santa Maria, i en Pere no sé si se'n va a un sopar.
5: Jo aquesta nit m'aniria a ballar salsa.
3: Què dius?
1: És un gran balleri, en Pere. I sempre van nines guapes. Cati, quan tu vulguis.
2: Sí, jo me'n vaig a, bueno, Puigpunyent, sí. Bueno, procurant fer el que puguem. No tenim tanta feina com abans, veritat, Vicenç i Pere?
3: S'ha notat, no? Perquè també sí, vos ho volia demanar. Arran de tant de turisme i gairebé massificació, podríem dir, això se tradueix en més actuacions, en més bolos, hotels, festes, verbenes...
2: No, per nosaltres no, realment no.
1: No necessàriament, perquè, com tu comentaves, la trajectòria d'aquest trio, que a vegades ha estat un quartet i que va començar fa molts anys entre en Cati i jo, la nostra trajectòria musical està un poquet més enfora del que seria el món turístic, perquè sempre hem estat fent feina dins cafès, concerts, que és allà on s'accepta més una determinada qualitat musical.
2: Sí.
1: Que no tens res de tocar hotels, però m'estim més anar-hi com a client.
3: També comentam molt sovint, Pere, si vols, que és que de cada vegada a manco espais, no? De cafès, concerts... abans, pràcticament a cada poble, al manco a Mallorca, hi havia un local, un bar, allà on se podia fer música en directe, no?
2: Sí.
3: Vosaltres així tot vos manteniu, Pere? És a dir, trobeu aquests espais?
5: N'hi ha poquets, o sigui, molt poquets. Jo quan vaig arribar a l'illa, jo sóc de Barcelona, porto aquí 15 anys, n'hi havia més puestos que ara. Vaig començar fent hotels, però la meva sensació primer és que estava mal pagat, i segon, que no respecta molt la música. O sigui, al final te sents com hilo musical a un hotel, que tot el meu respecte, n'hi ha músics molt bons fent hotels. I si fas feina cada dia, surt a compte, però és un palizón, i a més, pues, no sents que estàs donant el que vols donar amb la música, no? Llavors vaig decidir-me no fer més hotels, i ara estic de profe d'una escola de música i trio una mica més el que faig com músic.
3: Clar, en aquest sentit, ho combinau amb altres coses, no? Amb la docència, encara que sigueu tots tres, bé, en Vicenç i en Cati, uns grans supervivents, no?, de la música.
2: Sí.
3: I de mantenir-vos gràcies a la música.
2: Ja ho crec. Bé, no, jo tinc una altra feina, vull dir, no puc viure només de la música. Per lo tant, antes era possible. Quan jo vaig tornar de Barcelona també, que estudiava allà això, vaig tornar, me vaig ficar dins la rama d'hotels, però clar, com en Pere diu, això també s'ha difuminat molt. A més que també tens ganes un moment donat de fer altres coses, no? No de fer versions estàndards de lo que sempre s'ha fet, sinó mos agradava més recercar un poc amb el jazz, ficar-nos dins el soul, col·laborar amb músics que tenien els seus propis temes, les seves pròpies cançons, no? Llavors, pues, mos hem esquivat un poc lo comercial i hem cercat més bé lo que mos agradava a nivell artístic, no? I creatiu, més que res.
4: Sí.
2: Sí.
4: Vicenç, des de la teva
0: experiència, el moment que vivim... Ara, per exemple, pel que fa a locals, ha anat fluctuant o ha anat cada vegada pitjor? És a dir, hi ha hagut pics que després han davallat, ha hagut temporades que ha hagut molt de locals, però després ja no, i després han tornat a sorgir. Com ho situen a nivell d'optimisme o de pessimisme?
1: Optimisme, el que se diu optimisme...
0: ja, o sigui, que... ha anat a pitjor.
1: Sí, ha anat a pitjor, perquè hi havia més lockout amb música en viu, sobretot de que fas concerts. I jo no sé de què depèn, si... bueno, les macroeconomies no estan interessades en aquest tipus de locals i cerquen que locals siguin més... donin més ganàncies d'altra manera, no?, amb altres tipus de negocis. És una llàstima perquè els pocs que hi ha a Palma, sigui Jazz Lounge o D'Or 13, o els CATS Jazz Club de Santa Maria, i altres a Binissalem o Manacó, per exemple, sí, tenen una gran afluència d'audiència i de públic.
2: I no la gent ho vol, també, ho cerca... Molta gent, perquè me demanen, però és que hi ha pop puestos, antes hi havia molt més llocs on anar, on hi havia música en directe, no? Vull dir, però...
3: Clar, vosaltres tampoc sou públic de festivals, no?, que està a vegada el que ara concentra la gran majoria de gent, no?, que diu que sí, que va veure música en directe, però amb aquests macroformats, no? Què penseu d'això?
1: Jo penso que estem un poc apalancats, els tres que estem aquí, sincerament, perquè som, ja mos hem encatxofat en el sofà i en el sillon, ja som coneguts i tal.
0: Sí, te veig sempre pel mig.
1: Sí, això sí, jo això som, som el més prosti músic de Mallorca, perquè m'apunta un bombardeig.
2: Jo el dia dic que ja ara me fa peresa sortir els vespres, ho dic sincerament, perquè abans sortia molt i feia fins tard, i és el moment que tu pots trobar alguna cosa i contactar alguna festa privada, algun lloc així que pugui... I ara, sí, no ho faig.
0: T'has aburguesat.
2: Sí, exacte.
3: No, però hem de dir, per exemple, clar, no tenim temps de parlar de tantes coses com volíem parlar amb vosaltres, però és veritat que també ser gent, encara que no ho sàpiga, vos ha escoltat gravacions d'altres, no? Sí. A discos, que tot el dia vos criden per fer una col·laboració, vine, ai... necessito un piano, Pere, o necessito aquí, no sé què, o sabeu. Fins i tot, na Cati avui també me'l mostrava coses i teníem una peça en la qual has col·laborat amb un jove que se diu Chino, no? Que...
2: Amb en Teo,
3: exacte. Bé, és una peça que potser podrem escoltar o recuperarem un altre dia. Volíem que tocassi una altra peça. La primera que heu fet era una versió, no, Cati?
2: Sí, era una versió d'un grup holandès amb una cantant brasilenya molt bona que estan afincats a Holanda, i el grup es diu Zuko 103 i els temes de Jussara. I ara farem un tema d'Oliver Nelson, un estàndard de jazz, però... dels estàndards que ens agraden a nosaltres, a Vicenç i Pere. Aquests estàndards que per recercats i que podem aprofitar per fer versions pròpies.
3: Que no com coneix aquest, tothom, no?
2: Que no coneix tothom, o que podem modificar un poc aquest tema. Un tema que es diu Stolen Moments.
0: Sí, 40 minuts que té Llull Trio a punt d'interpretar el segon tema.

0: Bravi!
1: Stolen Moments.
2: Stolen Moments, sí, sí, sí.
3: Moltes gràcies. Un gran compositor, Oliver Nelson, i pedagog, sí, de jazz. En quant a el que deia abans, que estem apalancats, el que ens fa per és emprendre grans... grans mogudes i projectes. Vull dir, és vera que ja ho varen fer en el seu temps, fa anys, i ara vivim un poc de rentes, però seguim amb actiu. De totes maneres, la gent que ve darrere i els joves que són i bons, ara que corrin ells, nosaltres ara vivim ja...
0: En el jazz, concretament, perquè en altres gèneres, evidentment, tenim un munter de bandes, moltes passen per aquí, però de jazz també hi ha relleu.
3: Sí. I tant, relleu. I tant. Jo veig molta gent.
4: Jo soc de Barcelona i vaig flipar els músics que teniu aquí a la illa. O sigui, no té res que envejar ni a Madrid ni a Barcelona. I n'hi ha un superior de jazz que teniu aquí. Sí. I n'hi ha uns músics jovenets que són espectaculars.
0: Tenim el projecte de Mòpies, que som una big band que acaben de treure discs, que són molt bons.
2: Molt bons. I bones cantants, fantàstics cantants.
0: Tenim Geometrical Sardin, que no són tan joves, en Jaume sí, perquè comparteix el projecte de Mòpies, però que també estan pegant fort. Tenim grups a Eivissa. Sí, però clar, són els que nosaltres coneixem. Jo no sé si és una bimbolla o realment hi ha aquest relleu, no? Si me deis que sí, ja me quedo més tranquil.
4: Sí, jo n'hi ha, però fan falta puestos per tocar.
3: Jo vull pensar que sí, que hi ha un bon relleu, que de fet nosaltres hem fet tot el que hem pogut, seguim estudiant, seguim amb actiu, sí. Que el món de jazz és molt més potent i té molta més energia. No és un comportament esnovista, vull dir, és un món molt, molt sòlid a nivell d'estudis, carreres, gravacions, la gent viatja per Europa, fa 50 anys que ja es absorbeix la mentalitat de tant d'oients com de músics.
2: Sí,
3: i
2: a més,
3: és obligatori que hi sigui.
2: El que té jazz és que també se fusiona amb moltes coses, no? Se pot fusionar en el flamenc, se pot fusionar en el latino, amb un tema de salsa, amb un... És a dir, amb música també nostra, de folclore.
1: I a més, ara també a festivals de jazz que s'han mantingut, a Arda, sí. A Pobla, tenim ara es Dinca, a Eivissa n'hi ha dos, es Jazz Point i es Festival de Jazz, i al Manco, encara que no tinguin grans pressupostos, però sí que mantenen un poc sa vida, el cicle, no?, d'aquests concerts, ja concentrats en diferents caps de setmana, no?, habitualment. Mm-hmm. Vosaltres sou públic també d'aquests festivals?
2: De vegades, jo de vegades.
0: Jo crec que he anat a tots, eh?
3: Pues jo estava ara xerrant amb un amic de Sa Pobla, que aquest any se farà 100 anys d'homenatge a Miles Davis.
1: Sí, és veritat.
0: Sí.
3: Que hi ha un revival de Sketches of Spain amb un saxofonista que jo admir molt, Antonio Lizana, i un trompetista francès que jo vaig conèixer, visquent a Nantes, en Truffaut o Truffaut. No ho sé, aquests francesos se mengen tantes lletres com n'afegeixen. Ja me'n faig
0: un dia. Trufó el cineast. Deu ser trufà, aquest.
1: M'ha agradat, clar, vosaltres no podeu veure la cara d'en Pere, però per que en Pere avui ha conegut una part diferent d'en Acat i d'en Vicenç, no? Així com bon mirava.
3: Sí, el dic pegam un bon susto, se n'en Pere.
4: Són dos personatges, sí. No us podeu imaginar. Sobretot Vicenç. És molt divertit.
0: Sí, no, m'imaginar, no. L'he patit, l'he gaudit una mica. Que jo anem
2: Vicent. Sí, sí, sí.
0: I és veritat que sempre té coses a portar.
1: I sempre amb tanta d'alegria que la contagiau, l'encomanau i mos fa molta d'il·lusió. Clar, quan m'heu dit, després tocam, jo pensava que tocàveu tots tres junts, però no, cadascú en Pere a ballar o sí. Allò que vulguin. A Cati, sí. Recorda-mos a Bonsiràs i a quina hora avui vespre.
2: Jo avui vespre, de les 8:30 a les 10:30, seré a Puigpunyent, un cafè que se diu Sa Vinya.
0: Que bé.
1: Preciós.
2: Sí, sí, sí. El cafè de sa família d'en Toni Cuenca, el contrabaixista.
0: Un altre grande.
2: Sí.
3: Fenomeno.
2: La família Aguiló, també, que tots són grans artistes. La germana, sí.
1: I en Vicenç em va...
3: Jo estic en el quartet general de Santa Maria, que es diu Cat Jazz Club, Cat Music, i fa 3 anys que estic allà cada divendres. A partir de les 10:30.
1: Beníssim.
3: I a partir de les 9:30 crec que hi ha un Jordi Álvarez, de guitarrista de blues. Un programa completíssim.
0: Mm. I d'avui faràs
3: jo, si no tingués que tocar, també hi aniria.
1: Bé, en Pere ja han dit que té lliure avui vespre, no?
4: Sí, avui.
1: Molt bé.
3: És un ballarí.
1: Moltíssimes gràcies a totes. Ha estat un gustet tenir-vos i sentir-vos. Toca en directe en petit comitè, pràcticament per nosaltres, i tothom que mos escolta, Cati Llull, en Pere Dalmau i en Vicenç Borràs, tres grans noms de la música a Mallorca. Moltes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, Rafa, i a tot l'equip.
2: Gràcies.
1: I partim amb aquesta col·laboració d'Anna Cati que dèiem abans, amb aquest tema amb Anteo, una cançó urbana en la seva veu de fons.

0: buscando una city que no es.
1: IB3 Radio es historia.
2: Hi ha obres d'art que es desfan si ningú les toca. En aquesta la varen pintar molts, però no la va signar ningú. Algú la segueix pintant cada matí. Fa 15 anys el món la va situar al mapa, però fa segles que té nom i llinatges. La Serra de Tramuntana. Consulta el programa d'activitats per redescobrir-la en el web. Serra de Tramuntana. Una pinzellada a la memòria. 15 anys. Patrimoni Mundial UNESCO. Consell de Mallorca. I que també ho ha...
3: Torna la Lluna en Vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunaenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
4: si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada,
5: si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot?
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'agenda, amb Anna Gornés, David Ventura i Gavi Rodas.

0: Els nostres prescriptors ja preparats, el Manco, Nana i en Gavi, que és aquí als Estudis Centrals. Com estàs, Gavi? Roda...
1: Perfecto, de viernes.
0: Ana, va sortir ahir?
1: Sí.
0: Bueno, per a sorpresa de nadie. Ana Gornés, Menorca, com estàs?
2: Com va? Jo un poc copejada.
0: Quina bo,
2: quina bo,
0: quina bo.
2: No
0: tindràs res a veure a Sant Joan, no?
2: Petita casualitat.
0: També em para sorpresa de nadie. Estic tan content de tenir aquests col·laboradors, de veritat. David Ventura, estàs bé o també vares fer estragos, que deien en castellà ahir? David Ventura, a la una.
1: Està dormint.
0: David Ventura s'ha tallat, o sigui que a lo millor... Comença amb tu, Anna. Què cap de setmana que tenim a Menorca?
2: Vinga, encara estem una mica de... Sí. A poc a poc, retorn, però tenim quatre concerts destacables. Hi ha Univers Jato, que s'estrena d'un nou espectacle que recupera les cançons d'en Crit Joanico. De fet, és un projecte que està liderat per ell mateix i és un espectacle de gran format que reuneix jocs amb músics destacats d'aquí de Menorca. Això serà demà a les 7 a l'Aió i amb els talonets, les bísties de Montgofre. Què més? Concert amb el setè festival Maquetes, que també és un festival de músics locals que intenten rescar bandes que estan una mica en els marges. Això és un Montesfar cultural i és en el recinte firal de Mercadal, demà amb Espina, un grup de rock que són uns mítics.
0: Molt bé.
2: I ja començam a sentir de fons amb Ferran Palau, que toca avui vespre en el Jazz Bar, també per presentar nou disc, Aniversari Feliç.
0: Molt bé, anem a escoltar.
2: És avui a partir de les 10.

0: Alguna cosa més a Menorca, Anna? Que no és poca cosa allò que has dit, però...
1: Bueno, si volen un poc més de show, ja és la festa de l'orgull. Demà en Esfreginal de Mó, tot i que venen uns dies Esfreginal potent... Ai, Esfreginal. L'orgull destacable de la setmana que ve és migjorn, però ja començam amb algunes activitats. Demà a Mahó, que punxa Bollo Sueco a partir de les 10 i mitja, i abans hi haurà un concert de Pluma a les 8 i mitja.
0: Molt bé, i a Mallorca aquest de setmana, Gavi, què destacam?
2: Pues mira, Josep Proens, que es uno de los grandes compositores que ha dado esta tierra, se nos jubila. Josep Proens fue el director del conservatorio que trajo aquí por primera vez los estudios superiores en el conservatorio y ofrece hoy, a partir de las 9, una actuación al frente de la orquesta Laula en el conservatorio de Felanitx. También hoy, en otra clave, en clave más punky, actúan tres grupos contra la guerra en el Club Mutante. Estos grupos son Los Mierda, que se llaman así, no es que lo diga yo, Rodeo, que vienen de Guipúzcoa, y Guadaña, que son unos clásicos de la escena, de la escena mallorquina. Hoy, a partir de las 7:30, es decir, ya. Y una cosita también interesante. Hace unos días moría Carlos Solari, el Indio, uno de los... Sí. De los artistas populares más importantes del último medio siglo en Argentina, pues le hacen un homenaje mañana en La Movida, a partir de las 8, las 9, no sé la hora exacta, pero bueno, será esa hora, me imagino. Y es la banda Cordero Suelto, que es un grupo de argentinos afincados en Mallorca, la mayoría de ellos viven en Sóller, pues bajarán a Palma i tocaran sus grandes clàssicos.
0: És la selecció que ha fet en Gavi Perca cap de setmana, no sé si tenim ja en David Ventura, ens pot escoltar. David, com estàs? Ibiza Formentera, un minutet.
3: Sí, la comunicació, sí. La connexió a l'estiu és infernal per aquí.
0: Connectada, digues.
3: Et faig un resum. Mira, aquest cap de setmana tenim la fira artística Can Art Fair, que és el nostre arco de butxaca, per així dir-ho, per a compradors d'art i públic en general. És el recinte firal, i a més d'aquesta mostra hi ha 5 exposicions paral·leles en diverses instal·lacions artístiques, al Far de Ses Coves Blanques, a Espolorí, a l'hotel Five Flowers, a Formentera, a Sa Punta d'Esmolí i al Centre Cultural de Jesús. També cap de setmana tenim el Festín, el Festival de Teatre Infantil, i el divendres, dissabte i diumenge a la tarda, a partir de les 6, hi ha 3 obres seguides de companyies vengudes a tot Balears i alguna de la península. Això és a l'Auditori de Caló de Soli. I de música en directe tenim un grapadet. Mira, avui anem als Marins i Gran Amant, que és indicolorista, a partir de les 10 de la nit, a la sala Ja Està Bé. Demà, festes patronals al barri de Sant Pau, que a les 10 i mitja actua en Projecte Mut, a l'escenari de l'Associació de Veïns. I dues propostes més per demà, l'Aranà i la seva barreja de folk electrònic actuen al jardinet del Museu Etnogràfic de Puig de Missa a les 10 de la nit. I la Big Band Ciutat d'Eivissa fa un concert dedicat íntegrament al jazz llatí. Serà a les 10 de la nit també, al Passeig de Vara de Rei de Vila.
0: Molt bé, David, idò, molta cosa també que aquest de setmana. Anna, que te recuperis de tanta, tanta biblioteca, no t'ha caigut bé.
1: Sí, ets a calor.
0: Efectivament, gràcies, David.
3: A vosaltres.
0: I la setmana que ve parlarem de tonos rojos perquè prepareu molta cosa, però de moment, Gavi, has duit unes camisetes precioses, el merchant que ja comença a funcionar, aquesta banda que has creat juntament amb d'altres músics, que donarà molt de parlar, molt a parlar també aquest estiu. A tonos rojos, eh? Però sin concert, ràpidament.
2: Próximo concierto nuestro, el 4 de julio, el Día de la Independencia Norteamericana.
0: Efectivament, i parlarem divendres que ve. Gràcies a tots tres, Andrea Sánchez ha estat al control tècnic, arriben les notícies i l'avió torna dilluns. Vagi bé, bon cap de setmana.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.

0: Bon vespre. El govern balear s'ofereix enviar ajuda a Veneçuela, tant ara com en la postemergència, després del doble terratrèmol que va sacsejar el país fa un dia i mig i que deixa, segons el darrer recompte, més de 500 morts, 5 d'ells, per cert, espanyols, 3.000 ferits i molts de desapareguts, entre els quals un centenar d'espanyols també. Les mostres de solidaritat són incomptables. A les Illes, l'Associació de Veneçolans, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons. Sobretot, necessiten medicaments i aliments. Tot d'una vos explicarem de quina manera es pot fer arribar tota aquesta ajuda. Abans, però, titulars. La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla. Clàudia Magia, bon vespre.
1: Bon vespre. Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions. El cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona del Marjal.
0: L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions pel curs que ve, principalment per la manca de recursos a l'educació pública.
1: D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi.
0: El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics a Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negocis. El nou pla es negociarà aquest estiu amb la col·laboració del sector de l'oci.
0: La patronal empresarial CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que sí que perceben una desacceleració.
1: El darrer informe d'evolució econòmica de la patronal modera el creixement de les Illes fins al 2,7% al primer trimestre de l'any.
0: I en els esports, el Reial Mallorca rebrà la visita del bicampió de la Champions, a Son Moix. Xisco Ribas, bon vespre.
2: Bon vespre. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma, un partit que es jugarà a Son Moix el dimecres 5 d'agost a les 8 del vespre. A més, el Mallorca ha presentat avui la primera equipació d'aquesta pròxima temporada. La nova camiseta és meitat vermella, meitat negra, dividida en vertical. El Mundial Espanya s'enfrontarà a l'Uruguai a les 2 de la matinada i li basta una victòria o un empat per a classificar-se als 700 de final. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Ethan Quinn s'enfrontarà a la gran final. El guanyador del partit que s'està disputant en aquest moment entre Alejandro Davidovic i Fabián Marozsán, i el primer pàdel de Valladolid, Gemma Trià i Delfi Brea, s'han classificat per a les semifinals.
0: La previsió del temps és sempre, sempre, sempre important, però sobretot quan arriba el cap de setmana. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
3: Bon vespre. Idò, tindrem una previsió bastant prescuda, la d'aquests darrers dies. Farà sol i calor, tindrem domini del sol. És veritat que avui hem tingut qualque matís a Eivissa i a Formentera amb alguns núvols baixos més. En principi no s'han de repetir ni demà ni diumenge, per tant, cel molt destapat, amb temperatures també molt prescudes a les d'avui. En el cas de Mallorca podem arribar a fregar o superar fins i tot els 37 graus. Ens podem acostar als 35, tant a les Pitiuses com també a Menorca, amb una humitat que també serà important. El vent bufarà fluix, per tant, això ens ha de garantir una situació a les platges i a la mà en general bastant bona, amb una temperatura de la mà que també comença a pujar de valent. Per damunt dels 28 graus podem superar també els 29 al llarg del cap de setmana.
0: Gràcies, Dani. Miguel Soler és el control tècnic.
4: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: 7 i 4 minuts. Veneçuela continua treballant a contrarrellotge per trobar supervivents un dia i mig després del doble terratrèmol. Els experts consideren crucials les primeres 72 hores per trobar persones en vida. Les darreres dades oficials eleven a més de 500 la xifra de víctimes mortals i a gairebé 3.000 els ferits.
1: Les tasques de rescat no s'aturen en una jornada en què també s'han registrat rèpliques de magnitud moderada. Per això alguns ciutadans encara tenen por de tornar a casa, ho explica un dels testimonis als quals ha tingut accés IB3 Ràdio, Roger Padrón, des d'una plaça de Caracas, un dels punts més afectats.
5: Muchos tienen miedo de volver a su apartamento por las réplicas, sobre todo personas mayores, y bueno, aquí están todos en la plaza Chacao con carpas, personas mayores, sentadas, niños.
1: Des de les Balears, la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Edison Morillo és el president de l'associació Ben Balears.
6: Es cada dia más angustioso porque vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
1: També ho viu així Luis Alejandro Delgado. És veneçolà i fa més de 10 anys que viu a l'illa de Mallorca amb la seva dona i les seves dues filles, però tota la seva família continua a Veneçuela. El bloc on vivien ha hagut de ser desallotjat i tot i que han pogut reubicar-se a casa d'uns familiars, ell adverteix que moltes altres persones no han tingut la mateixa sort i que la situació de precarietat que ja vivia el país ara s'hi afegirà una greu crisi d'habitatge.
7: Más allá de la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados. Estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables. Y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo que a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
1: En el seu cas, a més, el terratrèmol també ha capgirat els plans familiars. La seva mare havia de venir aquest estiu a Mallorca per passar uns dies amb les seves netes, però els danys a l'aeroport i la cancel·lació de vols fan que ara mateix el viatge sigui una incògnita.
7: Mi madre tenía comprado, le compré el billete justamente para que viniese el 24 de julio, pero ahora no se sabe, las aerolíneas no se han comunicado oficialmente todavía, más allá de que los principales vuelos están cancelados hasta que encuentren una manera, pero el aeropuerto actualmente internacional de Venezuela, el Maiquetía, se encuentra cerrado.
0: Des de les illes, com a mostra de suport, s'ha guardat un minut de silenci a Palma davant del consolat de Mà i també a Menorca i Formentera. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 5 espanyols i eleva més d'un centenar el nombre de desapareguts. També assegura que n'ha localitzat 14 sota els enderrocs.
1: El ministre José Manuel Álvarez ha anunciat que un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país ja estan sent repatriats a bord de l'avió militar del Ministeri de Defensa. Es dirigeixen ara cap a República Dominicana.
0: L'ajuda i la solidaritat ja ha començat a desplegar-se al país llatinoamericà. Una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, han aterrat amb aquest mateix avió militar per fer feina a la zona de Guaira.
1: També dos enginyers de l'Exèrcit de Terra i 8 unitats canines. D'altra banda, s'ha descarregat material d'ajuda de l'Agència Espanyola de Cooperació i dels Bombers de Madrid. El delegat del Govern Central, Alfonso Rodríguez, ha assegurat que Espanya posarà a disposició de Veneçuela tota l'ajuda possible.
8: Habrá que organizar, habrá que estructurar y habrá que canalizar ese volcado de ayudas que las instituciones queremos que llegue al pueblo venezolano y queremos que lleguen de la mejor manera posible y de la manera más ordenada. A la tragedia hay que responderle de la manera más eficiente posible y en eso está el Gobierno de España.
1: Per a la futura reconstrucció del país, el ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, ha anunciat una primera partida d'ajuda urgent d'1 milió d'euros.
9: En estas primeras horas, como he dicho, intentando en la medida de lo posible contribuir a hacer que las consecuencias se minimicen, aunque ya estamos viendo las consecuencias devastadoras que están teniendo estos terremotos en Venezuela.
0: El govern de Venezuela, en estat d'emergència, ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars per respondre a les necessitats de la població. A més, crearà línies de crèdit especials per a empresaris que hagin perdut els seus negocis i un abonament especial per als qui s'hagin quedat sense feina.
1: Després d'anunciar aquestes mesures, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha visitat la ciutat de Macuto, a l'extrem nord del país, ubicada dins l'estat de La Guaira, el més afectat pels sismes, juntament amb la ciutat de Caracas.
0: Des de les illes, l'Associació de Veneçolans a les Balears, el Bisbat de Mallorca i Càritas han organitzat diverses campanyes per recaptar fons per a l'ajuda humanitària. L'objectiu és aconseguir doblers per a la compra de medicaments, material mèdic i aliments per a lliurar-los a hospitals i centres d'atenció.
1: Les aportacions es poden fer al compte bancari diari oficial de l'associació Vent Balears, que es pot consultar a la seva pàgina web. També la plataforma Dona Seguro permet fer donatius i decidir a quin projecte concret es destinen les aportacions. No són les úniques iniciatives digitals solidàries, també n'hi ha que ajuden a informar de les persones desaparegudes i les localitzades com Desaparecidos Terremoto Venezuela o Venezuela Te Busco.
0: Set i deu minuts. En clau de successos, la Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en la mort d'un home a Sa Pobla. Segons les primeres investigacions, el cadàver trobat és d'un home de 30 anys, resident a Llubí.
1: Sospitant que feia dies que hauria mort perquè es trobava en estat avançat de descomposició. Uns veïnats varen localitzar el cos ahir a l'hora baixa entre les herbes a la zona de la Marjal. Encara investiguen si un accident de moto va ser la causa de la mort.
0: La Guàrdia Civil ha detingut 11 membres d'un clan que robava tendes de diversos aeroports internacionals, entre els quals Palma. Segons la nota, els membres del clan Preda vigilaven el personal dels negocis i els distreien mentre robaven perfums i tabac. Posteriorment, extreien la mercaderia oculta d'una manera que era difícil de detectar.
1: El tabac sostret era traslladat per via aèria al Regne Unit, on el valor d'aquests productes es multiplicava exponencialment i s'introduïen canals de distribució il·lícita per a la seva revenda en tot Anglaterra a través de basars regentats per kurds i pakistanesos. De fet, s'han localitzat magatzems clandestins a Anglaterra amb mercaderia de contraband procedent d'aquests furts. L'organització a més duia a terme una trama de blanqueig de capitals a través d'una sèrie de societats que es dedicaven a la compravenda de cotxes usats, de la qual es varen obtenir 4,8 milions d'euros.
0: A Palma, la policia local i la policia nacional cerquen un home que ha intentat atracar sense èxit un forn de Son Oliva a punta de pistola i cobert amb un passamuntanyes.
1: Ha passat avui al migdia, el forn ha alertat la policia i els agents també han rebut un avís des d'una benzinera pròxima on han vist un home que fugia amb el rostre cobert.
0: I a Menorca, presó provisional per un home que hi van sorprendre dijous passat amb més d'un litre de ketamina líquida amagat en una maleta. La Policia Nacional el va interceptar en un control de trànsit als voltants de l'aeroport.
1: En aturar el vehicle que conduïa, l'home es va mostrar nerviós. A la part posterior del vehicle varen localitzar una maleta que contenia ampolles davant. Les sospites que aixecà l'acusat se'n va analitzar el contingut. Va ser llavors quan es varen localitzar 1.200 mil·lilitres de ketamina líquida i per aquest motiu se l'acusa dels delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública. El jutge ha decretat presó provisional per a ell.
0: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha condemnat l'IBE Salut i Adeslas a indemnitzar amb 232.000 euros una família menorquina per la detecció tardana d'una greu malformació fetal durant l'embaràs. La sentència considera acreditat que l'ecògraf de l'Hospital de Menorca era obsolet i no reunia les condicions adequades per al diagnòstic prenatal.
1: El tribunal conclou que aquesta manca de mitjans va provocar una pèrdua d'oportunitat, ja que la mare no va poder conèixer a temps que el fetus patia una forma greu d'espina bífida i valorar així una interrupció voluntària de l'embaràs dins els terminis legals. El menor va néixer amb una discapacitat reconeguda del 33%.
0: La Policia Nacional a les Balears ha celebrat avui a Palma el seu homenatge a les 188 persones del cos assassinades pel terrorisme entre 1968 i el 2015. Un acte institucional en el qual el cap de la Policia Nacional de les Illes, José Antonio Puebla, ha lloat la tasca dels cossos i forces de seguretat de l'Estat en la seva lluita contra ETA i altres grups terroristes a Espanya. També ha demanat que la memòria de les víctimes del terrorisme no caigui en l'oblit entre els joves enfront d'interpretacions malicioses sobre els fets que formen part de la història d'Espanya.
1: A més, ha advertit de les noves formes de terrorisme que es produeixen en l'actualitat, d'aquí que el país es trobi en alerta de nivell 4. José Antonio Puebla és el cap superior de la Policia Nacional a les Balears.
10: Su recuerdo nos debe hacer como profesionales más fuertes y como personas más solidarios. Desgraciadamente, este fenómeno, ya sea de corte nacional o internacional, y de cualquier signo, tiene un denominador común, el mismo dolor y la misma barbarie. Aquella que nuestro país sufrió con tanta crueldad y que no está aún erradicada por completo.
0: Durant l'acte d'homenatge s'ha projectat un vídeo dels policies i s'ha col·locat una corona a la sala d'actes en memòria seva.
1: En un acte molt sentit a la Prefectura Superior de Palma, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que aquest tipus d'homenatges són necessaris per recordar els agents i reconèixer la tasca que fan.
11: Y por eso es importante el acto de recuerdo.
8: porque debemos de volver a pasar por el corazón todo lo que ocurrió y que vuelva a aflorar esa indignación y esa rabia contenida que tenemos ahora, a la vez que podemos tener la satisfacción y el orgullo de que una sociedad fue capaz de acabar con este terrorismo.
1: En l'acte han participat la presidenta del govern, Marga Proens, el batlle de Palma, Jaime Martínez, i altres representants institucionals.
0: I el Congrés dels Diputats també ha acollit l'homenatge a les víctimes del terrorisme amb l'absència, un any més, d'algunes associacions per la presència d'EH Bildu.
1: No hi han estat ni l'ABT ni Covite, que rebutgen la presència de la formació basca perquè la relacionen amb la banda terrorista ETA. Tampoc no hi ha participat Vox. Francina Armengol, presidenta de la Cambra, ha destacat la responsabilitat que tenen les institucions per preservar la memòria democràtica.
11: Las sociedades democráticas necesitan recordar para comprender, comprender para reparar y reparar para avanzar.
4: Escoltau l'informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Set i 16 minuts. En clau educativa, l'Assemblea de Docents de les Illes prepara noves mobilitzacions per a l'inici del pròxim curs escolar.
1: En la darrera reunió celebrada a l'IES Berenguer de Noia d'Inca, s'ha decidit crear unes comissions de feina per preparar un seguit d'accions reivindicatives. La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, assegura que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
12: Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que ho farem evident al setembre perquè les coses evidentment no hauran canviat.
1: L'Assemblea també seguirà donant suport a les reclamacions de les mestres i educadores de 03 i han confirmat que el 3 de setembre tornaran a reunir-se per fer públic un calendari d'accions.
0: Precisament, les professionals de 03 estudien una segona vaga per dia 10 de setembre.
1: Després de l'aturada de dia 16 de juny, la xarxa 03, juntament amb els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estell, ha iniciat una recollida de firmes per exigir a la Conselleria d'Educació que mediï amb les patronals per desbloquejar les negociacions d'un conveni col·lectiu autonòmic d'aquesta etapa educativa. El mes que ve decidiran en assemblea si es du a terme l'aturada.
0: Això en un dia en el qual els sindicats han advertit a les patronals que impugnaran qualsevol acord si interfereix en l'etapa educativa d'infantil.
1: Comissions Obreres, UGT i l'Estell i la xarxa 03 han rebutjat avui asseure's a la mesa de 018 de la concertada, ja que segueixen exigint una mesa pròpia per negociar un conveni col·lectiu autonòmic. El representant d'UGT 03, Jaume Coll, ha reclamat també la revisió urgent del decret de mínims, com la davallada de ràtios o les millores salarials.
13: No participarem d'aquestes reunions i, de fet, si s'arriben a acords, posarem en mans dels serveis jurídics per impugnar tot allò que faci falta en referència a defensar els drets dels treballadors de 03, que a part no se senten representats.
1: El secretari d'Ensenyament 03, Ramon Mondejar, ha assenyalat que les patronals i els sindicats USO i FECIE, tot i ser representants de l'escola concertada, no tenen legitimitat per impulsar un conveni d'infantil amb les patronals.
14: Nosaltres entenem que no són qui per poder convocar aquesta mesa dins d'aquest àmbit, encara que parlin de centres concertats de 03, però bueno, no tenen legitimitat per convenir col·lectiu. El que s'aconsellaria, perquè clar, aquest acord s'aconsellaria és que la fermesa, si ell no ho dona, no tindrà validesa.
1: Per la seva banda, el president de la patronal FEIPIMEP, José Luis Picó, ha explicat que no negociaran un nou conveni perquè asseguren ja tenen el seu propi de la concertada.
15: Ells volen separar 03 del resto d'etapes. És a dir, ells volen que 03 tingui la pròpia mesa. Però, és a dir, és com si ara, ja poso els exemples, com si ara volguessin que la

0: Concertada 0-D8, que ha tingut lloc avui a hora baixa per un acord autonòmic per l'ensenyament, s'han centrat en l'anunci del govern central de que podria reduir la ràtio d'alumnes de 0 a 3 anys a la meitat.
1: Les patronals consideren un atac directe a la viabilitat econòmica dels centres d'aquesta etapa educativa. Això comportaria, diuen, el tancament de moltes escoletes o la disminució radical de l'horari d'atenció a les famílies.
0: D'altra banda, avui migdia, al voltant de 40 docents de centres escolars concertats de les Pitiüses s'han concentrat davant la Direcció Insular de l'Administració de l'Estat per reclamar la mateixa reducció de la càrrega lectiva setmanal que ja ha aprovat el govern central pels seus companys dels centres públics.
1: El motiu de la protesta és l'exclusió que consideren injustificada del professorat dels centres concertats de les mesures de reducció de càrrega lectiva setmanal màxima. També es queixen, diuen, per l'infrafinançament d'aquests centres i del seu personal. José Antonio Jiménez Juan és secretari general de la Federació de Sindicats Independents de l'Ensenyament a Eivissa i Formentera.
2: Amb aquesta nova llei, els companys de pública passarien tots màxim a 21 lectives, els d'infantil i primària i els de secundària a 18. Vull dir, si ho comparam amb el marc de referència nostre, que són 25 hores per conveni, és un greuge comparatiu i és una marginació total.
0: I ja que parlem d'educació, bona part dels alumnes que deixen els estudis prematurament ho fa per avorriment. Darrere aquest avorriment, moltes vegades s'amaga el fet de pensar que les matèries que cursa no li serviran per a res en la vida. Així ho mostra una enquesta que ha fet el Consell Escolar Alumnes de primer i quart d'ESO.
1: Amb tot, l'abandonament escolar prematur ha retrocedit 5 punts en 2 anys i ara és del 15%. Segons Iñaki Monge, portaveu del Consell Escolar, un dels factors que hi ha pogut influir és la creixent oferta de formació professional, un tipus d'estudis orientats a la vida laboral.
3: La situació socioeconòmica de les illes doncs fa també, és un factor que incideix en aquest abandonament perquè pots anar a treballar i guanyar sous, per tant, però la FP, estic molt d'acord en que és un dels aspectes que s'està disparant, que és necessari que es dispari, i una oferta pública suficient.
1: L'avorriment respecte de les classes comparteix protagonisme amb l'alegria de la vida social que tenen amb altres alumnes. Aquesta alegria s'incrementa si els professors creen vincles amb els alumnes i els engresca en l'aprenentatge. Una de les portaveus del Consell Escolar, Antònia Sales, ha incidit en la importància que el professor tingui unes condicions laborals que mantinguin la motivació.
4: És molt fàcil arribar a l'hora de tutoria i deixant els alumnes que facin deures i els professors anant fent les seves coses, però si un professor està involucrat i té vocació i ganes de fer les coses bé, és quan posa en marxa aquestes dinàmiques de cohesió de grup, fer sentir que tots els alumnes se sentin part del grup, que hi hagi una cohesió, que reforçar aquesta relació entre iguals.
0: I 213 alumnes de formació professional han demanat ajuda o assessorament emocional després de participar en un programa sobre salut mental impulsat pel Consell de Mallorca. En aquesta primera edició hi han participat 4.000 alumnes.
1: Amb la participació de 3 Salut Mental han impulsat a més de 30 centres escolars de Mallorca un total de 424 tallers. FlipUp ofereix 6 tipus d'activitats vivencials en què els professionals de la salut, junt amb els professors, proporcionen eines i coneixements sobre les emocions, preocupacions i comportaments dels joves. Alfons Suárez, president de 3 Salut Mental.
5: Els mateixos alumnes ens diuen que ara se coneixen millor, que ara saben reflexionar damunt el que senten i que ja no els costa tant parlar del seu malestar.
1: Els professionals asseguren que la conscienciació a través de programes de salut mental és necessària. El conseller de Presidència del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha afegit que, a més, han donat beneficis.
6: Si aquest programa ha ajudat a més de 200 joves facin aquesta passa i ha contribuït a detectar situacions de malestar, i si ha ajudat aquests alumnes a arribar abans en els recursos de suport, en els recursos de suport que es tenen al seu abast, el que podem dir, sense cap dubte, és que aquest programa ha valgut la pena.
1: Després d'aquest balanç positiu, el Consell de Mallorca aposta per la pròrroga del programa del curs 2026-2027 amb una mateixa inversió de 131.000 euros.
0: 7:24 minuts, fem una petita pausa i continuem.
7: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. I de 3 ràdios.

0: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
1: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
2: L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
3: Diumenge 28 de juny, a les 8 del vespre, a la Seu.
2: Entrada lliure.
3: Obra Cultural Balear.
4: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
5: Fa uns minuts parlàvem dels conflictes laborals que hi ha al sector educació, però no és l'únic ni molt manco que està en lluita per aconseguir millores. En aquest sentit, on han arribat a bon port és el sector del transport sanitari. Han desconvocat la vaga que s'havia de posar en marxa a partir de dilluns i de manera indefinida després que, segons ha informat la Conselleria de Salut, la Direcció de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears i els sindicats hagin assolit un acord al tàmbit.
6: L'acord suposa l'adaptació de tota la plantilla subrogada pendent des de 2018. També la regularització, entre altres coses, del pagament de dietes a tots els treballadors en torns de 12 i 24 hores. Uns acords que culminen un procés iniciat el 2024 i que beneficia més de 500 treballadors que foren subrogats entre els anys 2018 i 2022. Roberto Martínez és membre del comitè de vaga.
7: Hi ha habido pues, bastantes mejoras. Ha llegado un acuerdo para que todos los trabajadores cobren la dieta diaria. Se les haga un anticipo, se les regularice los trienios a quien los ha regularizado, se le aplique una subida por 9 del año 20 de la congelación que hubo, se negociará la nueva relación de puestos de trabajo, el tema de las horas extras, todo trabajador cobrará lo mismo en esa categoría por la hora extra, consiguiendo lo que es la equiparación salarial.
5: D'altra banda, i amb aquest conflicte ja tancant la part laboral, UGT demana un conveni col·lectiu per als treballadors de la canera municipal de Sonreus. Asseguren que les seves condicions laborals són precàries i que pateixen riscos de salut física i mental. Amenacen amb una mobilització el 17 de juliol si l'Ajuntament de Palma i l'empresa concessionària no tenen les seves reivindicacions.
6: El sindicat denuncia deficiències importants en infraestructura, seguretat i higiene, una situació que asseguren viuen des del passat mes d'octubre, quan el servei públic es va externalitzar. Demanen un acord urgent entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària per millorar les condicions laborals i aconseguir una pujada d'entre el 25 i el 30% del sou, que actualment és de 1.200 euros mensuals. El responsable de serveis de la comunitat d'UGT és Juanjo del Teso.
8: Hemos enviado multitud de peticiones de reunión a la empresa, hemos trasladado la situación a los responsables políticos del consistorio. Por parte de la empresa, lo más que hemos tenido ha sido un recibí a estas solicitudes. Por parte del consistorio sí que han mostrado comprensión, pero aún habiendo tenido dos reuniones con ellos, hay una falta de determinación y voluntad política que consideramos que es imprescindible para poder llegar a una solución a corto y medio plazo para estos trabajadores y este servicio esencial para todos.
6: Entre els perjudicis laborals destaquen també els problemes de salut mental, com l'anomenada fatiga per compassió. Tino Davia és el secretari de Salut Laboral i Medi Ambient del sindicat.
9: Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa. Perquè conviure diàriament amb el patiment animal també té unes conseqüències sobre la salut.
6: Si no s'arriba aviat a una entesa, UGT afirma que iniciaran mobilitzacions. La primera es preveu el 17 de juliol a l'entrada de la canera de Sonreus.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, repassem ara els principals titulars. Un grup de 59 espanyols que estaven atrapats a Veneçuela ja estan sent repatriats a bord d'un avió militar del Ministeri de Defensa.
2: Es tracta del mateix aparell amb què avui han aterrat una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències per fer tasques de rescat. L'ajuda i solidaritat continua desplegant-se així al país llatinoamericà.
1: I just ara acabem de saber que s'ha actualitzat la xifra de víctimes mortals, segons el govern de Veneçuela, que ascendeix ja fins a les 920 persones i ja són més de 3.000 els ferits. Més titulars. La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla.
2: Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions. El cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona de la Marjal.
1: L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions per al curs que ve per, principalment, la manca de recursos a l'educació pública.
2: D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autonòmic propi.
1: El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
2: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negocis. El nou pla es negociarà aquest estiu amb la col·laboració del sector de l'oci.
1: I la patronal empresarial CAEP assegura que l'economia balear està resistint a la inestabilitat geopolítica, tot i que sí que perceben una desacceleració.
2: El darrer informe d'evolució econòmica de la patronal modera el creixement de les illes fins al 2,7% al primer trimestre de l'any.
1: Arriben ara els esports.
0: Informatiu vespre. Esports.

0: Bon vespre, temps per a la informació esportiva. Començant parlant del Reial Mallorca, que rebrà la visita del bicampió de les Champions a Somos. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique, campió de les dues darreres edicions de la màxima competició europea, serà el rival del Mallorca al trofeu Ciutat de Palma. Un partit que es va acordar en el traspàs de Kang In-Lee i que a la fi té data. Jugarà el dimecres 5 d'agost a Somos a les 8 del vespre. Tot així, tal vegada, el jugador sud-coreà i ex-mallorquinista no serà present al trofeu Ciutat de Palma, perquè sembla que Kang In-Lee fitxarà per l'Atlètic de Madrid. D'altra banda, el campus de futbol d'Artà, Sergi Darder i Adon Prats han parlat de l'actualitat del Mallorca. Darder diu que s'ha de fer un equip per pujar de categoria.
1: De fer un equip competent, de fer un equip, ja com t'he dit tantes, valent, però sobretot que vengui amb moltes ganes i molta força d'assumir rol de favoritos, un dels favoritos, perquè com he dit tant serà complicat, i d'assumir-ho i pujar.
0: Precisament el migcampista va coincidir a l'Espanyol amb el nou tècnic del Mallorca, Luis García.
1: I com a entrenador també he passat un gustet de jugar amb ell. Varen ser pràcticament 6 mesos amb ell, on vaig ser un disfrut, un aprenentatge bestial. Crec que és un dels entrenadors, per no dir entrenador, que més he après en poc temps. El que jo m'agrada, que és el tema del futbol, de posicionament, de concepte futbolístic, si jugadors són capaços d'entendre la seva idea, disfrutaran moltíssim.
0: I el davanter Abdon Prats ha parlat de la sortida de l'extècnic ara del Mallorca, Martín de Michelis.
2: És una decepció, no?, perquè al final se va comprometre no fa ni 3 setmanes que va firmar un contracte que ell tenia il·lusió d'aconseguir formar part d'aquest objectiu. Sí que és veritat que al final no agraden aquestes situacions en el futbol, però són coses que poden passar.
0: I més actualitat del club, perquè el Mallorca ha presentat avui via xarxes socials la primera equipació d'aquesta temporada. La nova camiseta és meitat vermella, meitat negra, dividida en vertical. Més futbol. A la segona federació, el migcampista Jofre Xerta ha renovat a l'Atlètic Balears fins juny de 2027, mentre que l'extrem Moha Keita no continuarà al conjunt blanc i blau la pròxima temporada. El senegalès encara no té equip de destí. D'altra banda, el Poblense ha fitxat el porter Elia Ramírez, procedent de l'Andratx. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai quan siguin les dues d'aquesta matinada en el tercer i darrer partit de la fase de grups. Una victòria, un empat, classifica Espanya per als 16ens de final. El seleccionador Luis de la Fuente no vol especular amb el resultat.
3: Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar.
0: El rival serà l'Uruguai, que arriba després d'empatar 2 contra Cap Verd i empatar 1 contra l'Aràbia Saudita. Precisament aquestes dues seleccions s'enfrontaran també les dues de la matinada. Cal recordar que el segon del grup s'enfrontarà a l'Argentina a la següent ronda i el primer a Àustria o Algèria. Això sí, van d'aquest partit, avui a les 9 del vespre es tancarà el grup I amb els partits entre Noruega i França i Senegal contra Iraq. A les 5 de la matinada es tancarà el grup G amb els partits entre Egipte contra Iran i Nova Zelanda contra Bèlgica. I pel que fa al resultat d'ahir i aquesta passada matinada, el grup D, Paraguai 0, Austràlia 0, Turquia ja eliminada 3, Estats Units 2, el grup E, Curaçao eliminada 0, Costa de Marfil 2, Equador 2, Alemanya 1, i el grup F, Japó 1, Suècia 1, Tunísia ja eliminada 1, Països Baixos 3, i ja començam a tenir definits els primers enfrontaments de 700 de final. Els 4 ja definits són Sud-àfrica contra Canadà, Països Baixos contra Marroc, Estats Units contra Bòsnia i Brasil contra Japó. En futbol sala, Lucas Machado, renovat fa poc a l'Illes Balears Palma Futsal, ha estat avui el protagonista del campus estiu Miquel Jaume Palma Futsal al poliesportiu Sant Ferran. El jugador brasiler diu que està molt il·lusionat de continuar al Palma.
4: Muy contento, primeramente, muy ilusionado de seguir en Palma. Creo que es un equipo que está hecho para disputar los títulos, ¿no? Están en semifinales, finales. Los objetivos de equipo es volver a ganar a la Intercontinental, volver a jugar a la Champions y estar fuerte en Liga, porque sabemos que va a cambiar el formato. Tenemos la Supercopa ya temprano.
0: I precisament el Barça és el nou campió de Lliga després de guanyar a la final per un global de 3-1 a l'El Pozo Murcia. En tennis, el Mallorca Championship de Santa Ponça, Ethan Quinn espera rival per a la gran final. L'estatunidenc s'ha imposat avui al portuguès Nuno Borges per 6-1 i 6-2 a les semifinals. I l'altra eliminatòria entre Alejandro Davidovich i Fabián Marozsán està en joc en aquests moments. De moment, un set per a cada un. Marozsán ha guanyat el primer per 7-5 i Davidovich el segon per 6-2. I en aquest moment, justament, Davidovich té bola de partit. I avui, a les 9:30 del vespre, teniu una cita amb Rafael Nadal i Betres Televisió que no vos podeu perdre. Una conversa amb la nostra companya Marta García que serveix per a tancar el cercle a la carrera esportiva de l'extenista manacorí. El Premier Padel de Valladolid, Gemma Trià i Delfi Brea s'han imposat als quarts de final a Martina Facio i Raquel Eugenio en 3 sets per 3-6, 6-3 i 6-2. Escoltant la menorquina Gemma Trià.
5: Un partido dificilísimo. Delfi ha jugado muy bien y se ha podido encargar del partido, así que contentas. A veces hay que jugar así, hay que ganar así y suma muchísimo, así que contentas de jugar otra semifinal.
0: Demà a les semifinals s'enfrontaran Ariana Sánchez i Andrea Austero, i un apunt perquè Davidovich ha guanyat i jugarà demà la final del Mallorca Champions League de Santa Ponça contra Ethan Quinn. Acabam en gimnàstica artística perquè el Club Chelsea torna a la final de la Lliga Iberdrola. Serà la novena final consecutiva de l'equip mallorquí i es disputarà a Pamplona. Pedro Mir, director tècnic del club, diu que l'equip arriba millor que les dues temporades passades.
6: I estem molt, molt segurs. La veritat és que la final serà molt difícil perquè els rivals són d'un gran nivell, sobretot dos d'ells, l'Hospitalet i la Lliva, però una cosa és que ells puguin ser més bons que nosaltres i una altra cosa com l'hem passat, que, per exemple, no vàrem poder configurar un equip en garantia, saps?
0: I acabam amb un darrer punt de bàsquet perquè el Fiwi Mallorca ha fitxat l'escorta Sergi Huguet, que torna a l'equip un any després d'haver jugat a l'Ourense.
7: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
8: Chico, al lío, pide un crédito.
9: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
8: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: 7:41 minuts, seguim a l'informatiu vespre amb més informacions. El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'oci a Eivissa i l'equip de govern ha dit que el nou PIAT, ara en redacció, fixarà límits i prohibirà concedir més llicències. Mariano Juan és vicepresident del Consell.
2: Esto tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competencias de otro tipo de organismos.
1: Es preveu que aquest estiu es puguin activar les taules de negociació del nou PIAT, on s'inclouran amb el consens del sector d'oci les futures prohibicions.
0: El Consell de Mallorca elabora l'ordenança fiscal necessària per aplicar una taxa als vehicles que entrin a l'illa i també als vehicles de lloguer.
1: La intenció de la institució insular és avaluar el cost del servei i fixar el gravamen com més aviat millor quan s'hagi aprovat al Parlament la llei de limitació d'entrada de vehicles. També s'analitza el cost dels funcionaris que s'encarregaran, a més de l'ús que hi haurà de les carreteres o de les càmeres per controlar els vehicles.
0: I els taxistes d'Eivis han mostrat el seu malestar i asseguren estar molt enfadats pel que consideren un intent d'expulsar de l'aeroport els que no són de Sant Josep, avui matí, per part de la policia local del municipi.
1: Segons ens han fet arribar amb vídeos i imatges, aquest matí s'ha començat a denunciar i fotografiar tots els que estaven esperant torn per passar a carregar clients a la parada de la terminal. Fa al voltant d'un mes es varen posar nous senyals que prohibeixen estacionar en aquesta zona de reserva als taxis que no són de Sant Josep i quan els policies no podien ni accedir a la zona d'espera que tenen abans de les sortides.
0: Més temes, els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los.
1: El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o via telemàtica a partir de dilluns. També hi haurà un reforç d'autobusos en línies d'alta demanda a diferents zones, com per exemple a Valldemossa. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
3: Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del TIP de Valldemossa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
0: En general, les previsions del sector turístic són bones per aquesta temporada. La CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que modera el seu creixement fins al 2,7% al primer trimestre de l'any. La patronal ha publicat l'informe d'evolució econòmica de gener a març, que confirma que la incertesa causada per la guerra de l'Iran no ha passat factura al PIB balear.
1: Només hi perceben una lleugera desacceleració. Així, si el quart trimestre de l'any les illes varen tancar amb un creixement d'un 2,9%, al març va ser de 2 dècimes menys. De fet, les Balears varen pujar al mateix ritme que la mitjana estatal, que també va aconseguir sostenir-se i molt per damunt del 0,7% que va registrar la resta de la Unió Europea. Per illes, Menorca es manté estable respecte a 3 mesos enrere, mentre que Mallorca baixa 1 dècima i les Pitiuses 3. Les Balears milloren en tots els conceptes, puja l'afiliació a la Seguretat Social i baixa la desocupació un 5%. Això sí, la inflació continua disparada, amb preus un 3,6% més cars que, segons la CAEP, ha afectat de manera seriosa les rendes salarials.
0: El Consell d'Eivissa ha aprovat fer una ampliació de crèdit de 3 milions d'euros per assistir als 112 menors migrants i garantir els serveis socials. L'oposició, per la seva part, parla de poca previsió.
1: El conseller d'Economia diu que es veu obligat a fer una modificació de crèdit per la pressió derivada de les competències que l'Estat trasllada als Consells sense el finançament necessari. Destinarà més d'un 1 milió d'euros per atendre menors i la resta, fins als 3 milions, serà per atendre els serveis socials. És Salvador Losa.
4: Que s'increment en la partida de menors ha passat de 8 milions inicialment ja molt superior en els anys anteriors i arribem a 20 milions d'euros i la tensió és insostenible.
1: L'oposició critica la poca previsió i exigeix alternatives. Escoltant Víctor Torres, conseller del PSOE, Jaime Díaz d'Entresotos, conseller de Vox, i Òscar Rodríguez de Guanyem.
5: Prendre decisions sobre la marxa, sense planificació ni previsió.
6: I si nosotros tenemos que gastar en menores, podemos incluso crear centros en país, en sus países de origen, en los cuales ellos puedan ser tratados y puedan ser ayudados con el mismo presupuesto que tenemos que gastarnos aquí.
7: De moment, l'únic que ha posat algun duro aquí ha sigut el govern de l'Estat, a més de vostès. Com dic, no diuen una paraula mai contra el govern de les Illes Balears. Estaria bé que anessin a reclamar.
0: Mentrestant, continuen arribant embarcacions irregulars a les illes. Avui han estat 3, 2 a Formentera i una a Mallorca, amb un total de 58 persones a bord.
1: Segons ha informat delegació de govern, la darrera ha arribat a la zona del Far de la Mola de Formentera a les 11:30 del matí amb 30 ocupants d'origen subsaharià. Prèviament, passades les 6 del matí, 14 persones han estat interceptades a Escopinà, també Formentera. L'embarcació que ha arribat a Mallorca ha estat localitzada a Porto Petro, Santanyí, amb 14 persones a bord.
0: I encara en clau social, 2 setmanes després de completar-se el desallotjament de l'antiga presó de Palma, Cortà ha completat avui el tapiat del recinte amb la instal·lació d'una porta de ferro a l'entrada principal.
1: Finalitzen així les tasques d'assegurament i adequació i donen per acabada l'ocupació de l'espai municipal. En els darrers dies també s'ha condicionat el recinte, s'ha pintat el mur perimetral i s'ha netejat i podat el parc que hi ha de vora. A més, s'han tapiat la resta d'accessos per evitar noves ocupacions. Cal recordar que Cort ja ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'espai municipal en una residència professional que preveu la creació de gairebé 140 habitatges destinats a col·lectius que desenvolupin la seva activitat a ciutat.
0: Més coses. Benamics ha presentat ja la denúncia als jutjats per les presumptes irregularitats en la contractació de l'empresa encarregada d'organitzar la revetlla de l'Orgull a Palma. L'entitat considera que el procés podria incórrer en delictes de tràfic d'influències, intervenció fraudulenta i conflicte d'interessos.
1: La denúncia arriba després de les declaracions de la regidora de l'Ajuntament de Palma, que va acusar Benamics d'haver amenaçat artistes i va anunciar una auditoria sobre l'entitat arran de les seves crítiques al procés de contractació. Benamics assegura que la seva reclamació sempre s'ha centrat en la transparència del procediment i lamenta que la resposta del consistori hagi estat, segons l'entitat, un atac contra l'associació. Jean Gómez és el president de Benamics.
8: Avui Benamics han formalitzat denúncia, que ja vam anunciar dilluns passat arreu de l'adjudicació del contracte de l'Orgull a una persona, a més, que ha tingut comentaris i articles publicats transfobs i contrari a el que defensa precisament el dia de l'Orgull, i per un altre costat una persona que va ser imputada i condemnada per corrupció.
1: L'organització també qüestiona la designació de l'empresa adjudicatària i recorda que el seu propietari va estar investigat en el cas Voltor, va participar en la campanya electoral del Partit Popular l'any 2019 i ha publicat, segons denuncien, articles amb continguts transfobs i crítics amb el col·lectiu LGTBI.
0: A tot això, a Menorca, diferents municipis han programat actes per aquest orgull. Segons la memòria del Servei d'Atenció Integral del Consell, un 60% de les persones ateses han patit alguna situació d'LGTBI-fòbia al llarg de la seva vida. Txell Camarasa.
9: Durant l'any 2025, el Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+, del Consell de Menorca, ha atès un total de 11 persones. La responsable del servei és Victòria Coll.
10: Gent que mai s'ha pogut expressar de forma lliure i ens han apropat en el SAI per cercar un recolzament i unes sessions amb la psicòloga per veure com afrontar-ho de cara a la família, fer un acompanyament.
9: El 60% de les persones ateses han manifestat haver patit alguna situació LGTBI-fòbica al llarg de la seva vida. Enguany, el 3 i 4 de juliol, es Migjorn Gran acollirà Migjorn s'Orgull de Menorca, amb un ampli programa d'activitats. El seu organitzador és Lluís Fabré.
11: Menorca té una cosa positiva, i és que és molt petit, tots mos coneixem, hi ha unes xarxes de suport molt importants, però a la vegada això mos du moltes vegades a sa discreció, a que ses coses s'escampen molt ràpid. Llavors, crec que és molt important, i una cosa que necessita Menorca és espais de visibilitat.
9: Es Mercadal ha instal·lat una pancarta a la sala multifuncional, al Batla, Joan Pellicer.
12: És una reivindicació d'aquestes que no hauria de fer falta que cada any hi hagués aquest dia de sorgú, igual que els dies de dona, etc., però que mentre mantinguem aquesta situació d'aquests col·lectius, pues, estarà necessari.
9: Es repintaran els bancs antics que havien perdut color i també se n'instal·laran de nous amb la bandera LGTBI. En el manifest municipal reclamen entorns segurs lliures de discriminació.
0: I en el vessant laboral, l'UGT denuncia també desprotecció del col·lectiu LGTBI i més. El sindicat assegura que les empreses públiques de les Balears no apliquen de manera eficient els protocols definits per la llei. La formació en matèria és clau i per això avui s'ha fet una jornada a Palma dirigida als delegats sindicals.
1: Segons el sindicat, la llei s'està aplicant en els convenis col·lectius d'àmbit nacional, però no arriba als centres de treball, fet que no permet protegir les persones del col·lectiu dins el seu lloc de feina. Esther Mercedes Carnero és la secretària d'Igualtat i Polítiques Socials a les Illes.
13: Es decir, en los centros de trabajo no existen comisiones instructoras para trabajar en estos casos de acoso. No están suficientemente formadas estas personas, ni por parte de la empresa, y aquí hay que entonar el mea culpa, muchas veces tampoco por todos los sindicatos que representamos a las personas trabajadoras. Desde UGT estamos haciendo un esfuerzo inmenso para formar a todos nuestros delegados y delegadas, sin embargo no encontramos el mismo esfuerzo en todas las fuerzas sindicales.
1: Segons Carnero, la manca d'aplicació dels protocols afecta especialment les persones trans, que moltes vegades no són cridades pel nom amb què s'identifiquen. Un altre problema habitual és la necessitat constant de donar explicacions sobre l'orientació i la identitat sexual. Escoltem el testimoni d'un treballador afectat, Rubén Herraiz.
14: Jo mateix soc professor i me toca contar-ho al meu alumnat cada any, quan comença el curs, toca contar-ho. Ja no només com una història que deguem fer, sinó també al final te veus amb una responsabilitat i un compromís de donar visibilitat a les noves generacions i la resta de companys perquè hi ha qualcú que li pot ajudar.
1: UGT destaca que és necessari actualitzar les mesures planificades en el conveni col·lectiu, com els beneficis socials o els espais de treball segur.
15: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: Billie Holiday cantava solitària i trista a la lluna, i el protagonista de Les nits del ratolí podria fer gairebé el mateix, sobretot al principi de la narració. El conte, creat i il·lustrat per Aina Estrades i Aura Mollà, neix com una eina perquè els menuts s'aprenguin a enfrontar el dol, la soledat i la pèrdua. I es presenta Sandra Martínez demà matí a Palma.
1: Sí, serà demà a les 11:30 en format de contacontes a l'Espai Soscultura de Palma, una presentació en societat que ja ha passat una primera prova de foc quan l'autora, també mestra d'educació infantil del Miquel Costa i Llobera de Palma, el va estrenar davant dels seus alumnes.
2: I la veritat que va ser molt emotiu. L'efecte sorpresa va ser molt guapo, no esperaven aquest conte, i també els van agradar moltíssim les imatges. Me deien moltes vegades, m'encanta, és preciós, no? I sent tan petits que puguin expressar aquestes expectatives, aquestes idees, va ser molt entranyable.
1: Imatges creades per Aura Mollà, biòloga de formació, artista d'ànima, que tenen regust de clàssic igual que ho té la història, cosa que no és casual. Les dues autores són amigues des de fa anys i fer feina juntes ha estat un punt a favor del llibre.
2: Tenim molt clar una mica com el que pot aportar cada una, ens respectem molt també. Ella valora molt les meves opinions i jo les seves, i en cap moment hem intentat o hem trobat o hem considerat que havíem de marcar més com la nostra feina, el nostre terreny, sinó que hem volgut créixer juntes.
1: Fullejar Les nits del ratolí, que ha editat Sa Filosa, és un plaer pels infants, però també pels pares, perquè la idea és ensenyar molt sense adoctrinar gens.
2: A vegades també necessitem viure les emocions a través d'un text literari i no tant d'un text educatiu, perquè al final les emocions no tenen a veure tant amb una cosa que se pugui pensar, sinó que també s'han de poder sentir. I així com nosaltres com adults també llegim per plaer i a vegades ens transporta a altres experiències viscudes, a records, a emocions que han pogut tenir, els infants també ho fan així, no?
1: A banda de la presentació de demà, les autores presentaran el conte dia 3 de juliol a la llibreria Ínsula Literària de Palma.
0: Primer cap de setmana d'estiu continua l'onada de calor i els cinemes poden ser, durant un parell d'hores, un refugi climàtic on, a més, es pot fer cultura amb una cartellera renovada.
3: Es mi canción, yo la compuse.
4: ¿Crees que es fácil convertir una canción en un éxito?
5: Buenísima.
3: Sí.
1: Vos imagineu que sou músic i una nit en un pub irlandès en coneixeu un altre i entre els dos componeu una cançó que acabarà sent un èxit, però en la qual tu no hi constes enlloc? Això sembla és el que li va passar amb Angels, de Robbie Williams, i és el que ens explica més o manco aquest Letres robades, aquesta pel·lícula del director John Carney, especialista en meravelloses històries de músics com Sing Street o Once. La protagonitzen el Jonas Brothers, Nick Jonas i un extraordinari Paul Rudd. És la nostra primera aposta, però en tenim més.
6: Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
1: El viatge del País dels Blancs ens conta la història de vida d'en Usman, que als 13 anys va partir de Ghana per trobar el paradís i després de 5 anys de travessa per Àfrica, Europa el va rebre amb la indiferència més ferotge. Barcelona, diu, fou més dura que el desert o que el viatge en pastera. L'acolliment d'una família catalana, però, li va canviar la vida. Emma Vilarassau i el protagonista fent d'ell mateix són els caps de cartell d'aquesta travessa vital tan dura com necessària.
7: Si te pasas el día de planeta en planeta, cara... ¿Cómo vas a tener amigos?
8: Bueno, ese es el tema, Clark.
1: I si sabíeu que existia la cosina de Superman, aquesta és la vostra. S'estrena Supergirl, basada en una minissèrie de còmics que diuen és una mescla de Guardians de la Galàxia i Mad Max amb el segell de DC. Protagonitzada per Millie Alcock, descoberta a la Casa del Dragón, diuen que el millor de la pel·lícula és el fitxatge de Jason Momoa com a Lobo.
9: Hace no mucho tiempo esperaban años para ser recibidos por la reina de Francia. Ahora basta con unos cuantos gritos y escupitajos para conseguirlo.
1: Los últimos días de María Antonieta diuen que és més una geografia o una rentada d'imatge que una pel·lícula històrica, situada en els darrers dies de la reina i el seu espòs, Lluís XVI, just abans de ser executats, no es fa cap referència a les seves responsabilitats polítiques, mentre que la revolució es redueix a una massa furiosa, bruta i repulsiva.
10: 25 años y no hemos aprendido una puta mierda. ¿Alguien tiene el anillo electrificado para el pene? Pupis dice que quiere probarlo.
1: Políticament incorrectes, com sempre, 25 anys després de néixer com a programa a l'MTV, ja que es presenten el seu cinquè i, en principi, darrer lliurament de desbarats de tota casta que té, tot s'ha de dir, al seu públic. Aquestes són algunes de les propostes de les novetats per aquest cap de setmana. Ja sabeu, però, que la cartellera és més ampla i que els cinemes, com sempre, vos esperen.

0: Bon vespre de nou, són les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest divendres 26 de juny, en què Veneçuela continua al punt de mira del món quan s'eleva la xifra de morts als 920, mentre que els ferits són gairebé 4.000. Mentrestant, un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país ja són repatriats a bord d'un avió militar del Ministeri de Defensa. Neus López, bon vespre.
1: Bon vespre. Es tracta del mateix aparell amb qui avui han aterrat una cinquantena de militars de la Unitat Militar d'Emergències per fer tasques de rescat. L'ajuda i solidaritat continua desplegant-se, així al país llatinoamericà, quan des de les Balears la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Edison Morillo és el president de l'associació Ven Balears.
2: És cada dia més angustioso perquè vamos conociendo de noticias de amigos, de conocidos que siguen desaparecidos y bueno, y teniendo la fe en que los encuentren con bien. Pero nosotros que estamos desde fuera, es doblemente la angustia.
0: La Guàrdia Civil descarta que hi hagi terceres persones implicades en el cas de l'home trobat mort a Sa Pobla.
1: Es tracta d'un home d'uns 30 anys que residia a Llubí, segons les primeres investigacions. El cadàver va ser trobat ahir entre les herbes a la zona de la Marjal.
0: L'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions per al curs que ve per, principalment, la manca de recursos a l'educació pública.
1: D'altra banda, els professionals dels centres de 0 a 3 anys estudien fer una vaga dia 10 de setembre per exigir la negociació d'un conveni autònom propi. La portaveu de l'Assemblea de Docents, Marina Vergés, assegura que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
3: Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que ho farem evident al setembre perquè les coses, evidentment, no hauran canviat.
0: Més coses. El nou pla d'intervenció d'àmbits turístics d'Eivissa prohibirà la concessió de noves llicències per a locals d'oci a l'illa.
1: L'objectiu és reduir l'oferta d'aquest tipus de negocis. El nou pla es negociarà aquest estiu en la col·laboració del sector de l'oci. El Consell ho ha anunciat quan els veïns de Talamanca estan en peu de guerra contra la discoteca que es vol obrir a un hotel. Mariano Juan es vicepresident del Consell.
4: Esto tiene que estar regulado en el PIAT. El consenso de que el PIAT tiene que introducir esas prohibiciones, esas limitaciones, esos encapsulamientos, como lo quieran llamar, en el que en principio parece que estamos de acuerdo, pero siempre sin criminalizar el sector y siempre sin mezclar competencias municipales con competencias de otro tipo de organismos.
0: La patronal empresarial CAEP assegura que l'economia balear està resistint la inestabilitat geopolítica, tot i que sí que perceben una desacceleració.
1: El darrer informe d'evolució econòmica de la patronal modera el creixement de les illes fins al 2,7% el primer trimestre de l'any.
0: I un darrer punt en internacional, Trump carrega contra l'Iran i avisa que l'atac a vaixells en l'estret d'Hormuz és una violació imprudent de l'acord d'alto el foc.
1: El president estatunidenc ha condemnat en una publicació a Truth Social el llançament d'almenys 4 drons que han produït danys en un vaixell que navegava per l'estret, encara que de moment no ha donat a conèixer les possibles conseqüències.
0: Així arribarem a les 8:04. Més informació a les 9. Comença ara. Xiu-xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat.
1: Hola, bon vespre.
0: Bon vespre a tothom. Sabem que els oients més fidels vos ho estàu demanant. Què ha dit el televot sobre quin és l'himne o cançó icònica de Manacor? I de les propostes que se postulen per himne o cançó icònica de Manacor oferides per l'artista manacorí Jorra ahir vespre aquí a Xiu-Xiu, se decanten entre Malcor, de Joan Bibiloni,

0: I passar a l'altra banda, a Manacor, d'en Jorra.
1: A Manacor, cel és brillant, el mateix sol de fa milions d'anys.
0: Jordi Suárez, tu quina votes com a himne o cançó icònica de Manacor perquè entrin al rànquing de millor himne o cançó icònica de les Balears?
2: Mira, jo vaig votar ahir.
0: Ah, vas votar,
2: m'ho vaig pensar perquè no sabia si era manipular un poc sent personal de Xiu-Xiu.
0: He de confessar que jo també vaig votar.
2: Sí. I confessaré que vaig votar a Manacor d'en Jorra.
0: Jo m'agrada molt Manacor, és molt, molt èpica, molt d'himne, que és allò que cercam,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, però ja en Jorra va venir aquí, va fer la telefonada, va estar una estona amb nosaltres.
0: De fet, no, ell no se va autoproposar, sinó que el varen proposar
2: nosaltres. Exacte, forçat, però...
0: Però, vols saber el resultat del televot?
2: Estic superimpacient.
0: Vinga, idò. I la cançó icònica de Manacor, segons el televot, i per tant... La cançó que entrarà dins en rànquing Xiu-Xiu 2026 a millor himne de les Balears és... Amb el 79% dels vots. Uf, 79%.
2: El públic ho té clar.
0: A Manacor, d'en Jorra.

0: Jordi, estàs content de guanyar el teu vot?
1: Estic molt content, però... I, exacte, un aplaudiment i un aplaudiment per Malco, que jo crec que era una candidata
0: sí,
1: sòlida.
0: Això m'agrada molt.
1: I molt vàlida.
0: Torna-la a posar, Lluís, a veure, mem. Malco. A veure... A mi m'agrada. Mira-la. Superèpica.
1: Sí, sí, sí.
0: És d'himne total. Per cert, parlant de Manacor, avui vespre ja sap com us toca, Jordi.
1: Sí, sí, sí.
0: A les 9:30 i 5, Rafael Nadal tanca el cercle. Una entrevista inèdita amb en Rafael Nadal en sa cap d'Esports d'Ivetres Televisió, a Marta Garcia. I aquí ja ho vàrem advertir, Ivetres no té res a envejar a Netflix.
1: Per favor.
0: Pel que fa en Rafael Nadal, parlam de germà petit... que seria Netflix.
1: Exacte.
0: Espavilau.
1: Espavilau.
0: Perquè la meitat de les imatges del documental...
1: venen de...
0: són d'Ivetres.
1: De la casa.
0: O sigui que Netflix... vas passant la mà per la cara. I avui a les 9:30 i 5 ho comprovarem. Després ho podreu recuperar la carta, perquè ja sé que a les 9:30 i 5 estareu escoltant xiu-xiu.
1: Exactament.
0: Avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

0: I una cosa que mos agrada molt en aquest programa és repartir justícia. És a dir, repartir gomets.
1: Exacte.
0: La forma més fàcil que tenim de repartir justícia en aquest món boig. No?
1: Efectivament, ho feim un divendres per fer un poc el repàs de sa setmana. Així que començam a repartir gomets i avui començarem per gomets verds.
0: Que bé.
1: M'ha fet il·lusió començar
0: positivisme que necessitem.
1: Positivisme primer per acabar per lo més baix. Això...
0: Sí, pel més baix de la humanitat.
1: Exacte.
0: I els gomets verds se'ls enduen les bones persones.
1: Exacte, i el primer gomet verd és per en Baba Miller, el Michael Jordan llongat. I estas ganas no se van. Más me comes, más me... Atenció, perquè tenim el quart jugador balear en ser elegit en el draft per jugar a la NBA.
0: Perfecte, no sé què és el draft.
1: Quantes paraules has entès d'aquesta frase?
0: NBA, sí que rip, però sí. El draft no.
1: El draft és... abans de començar la temporada fan sí. Com un... Fan un draft on els jugadors joves s'hi presenten, s'apostulen i els equips els atrien per ordre.
0: Diuen... Un draft és un borrador, no? En anglès.
1: No ho sé.
0: Una llista, no?
1: Sí, és una llista. És una llista on els clubs tenen posició. Per exemple, el club que té primer de la llista és Los Angeles i tria el jugador que més li agrada. I així anant per ordre. Mm. I van triant jugadors.
0: I ara en tenim un altre, en Baba Miller.
1: Varen tenir en Rudy Fernández, en Sergi Llull, que no va debutar mai, però el varen elegir, i en Àlex Abrines.
0: Com se nota, Jordi, que ha jugat a bàsquet. A tu t'hauria agradat que t'apostulessin per el draft?
1: Jo,
0: des de Sant Cervera?
1: Des del bàsquet Sant Cervera crec que no se pot fer el tràmit. No ho tinc clar.
0: I qui és en Baba Miller?
1: Idò, en Baba Miller va néixer a Palma l'any 2004, va començar jugant en el Bahia Sant Agustín, a Mallorca, el club que sempre té els millors jugadors, juntament amb la Salle.
0: És vera?
1: Sí, són ells dos.
0: No ho sabia.
1: Després va anar a jugar a les categories inferiors del Madrid, del Real Madrid, fins a arribar a la Universitat de Cincinnati.
0: Lo
1: típic del Mallorca. Quins,
0: té bons estudis. Sí. Segons la Universitat de Cincinnati, el 50% de les dones menja sopa
1: si tu
0: en
1: dius... Cirant. Sí. Ha fet el recorregut típic de mallorquí, que és de Mallorca a Madrid i de Madrid a Cincinnati. Jo crec que és un poc...
0: Supertípic.
1: Un poc tots. En tot cas, sembla que no és una sorpresa. Du molt d'anys que ha destacat molt en el bàsquet i ja era el moment d'anar a la lliga més important del món. I no m'acans de dir que Balears som referents en tot.
0: En tot.
1: En tot. Mira, ara amb el bàsquet també.
0: Amb els bons i en mal sentit.
1: Efectivament, bueno...
0: No, de més els bons.
1: Amb els bons.
0: Però jugarà a l'NBA, idò. Perquè jugarà no quedi clar.
1: Sí, en principi sí. Ara està fitxat per un equip de CNBA. Sí, enmig de... En Sergi Llull, per exemple, no va acabar jugant mai, però se suposa que sí.
0: D'acord, bé.
1: Gomet Bird.
0: Estarem allà pendent.
1: Estarem pendents i
0: Gomet Bird
1: d'en Baba Miller. I esperem que li vagi molt bé.
0: I tant.
1: A la seva
0: I esperem
1: carrera.
0: Que quan sigui una estrella de la NBA vengui aquí, xiu-xiu.
1: Exacte, sempre estarà convidat. I següent Gomet Bird... Perdona, per Cinema a la Fresca de Formentera, la capital de cine estiuenc. Cine, cine, cine, cine, más cine, por favor. El Cinema a la Fresca torna a Formentera per, atenció, fer més de 25 projeccions gratuïtes durant els mesos d'estiu.
0: Això se diu cultura.
1: Exacte, així sonarà Formentera.
0: L'estiu a Formentera ara sona així.
1: Ara sona així, una passada, si a mi
0: m'agrada. No, m'agrada.
1: I m'he mirat el cartell i alerta, Moonlight, A Complete Unknown, que és la pel·li d'en Bob Dylan. Sentimental Value.
0: Sentimental Value ha anat en els Oscars.
1: Ha anat en els Oscars, va guanyar millor pel·lícula internacional.
0: És que Formentera són uns erudits.
1: Formentera International, Mr. Nobody, Games Putin, que va guanyar millor documental.
0: Millor documental jo l'he vist i és esplèndid. O sigui, per mirar la fresca a Formentera... No una mica depriment, el documental, també t'ho diré. Però, escolta, a Formentera són molt erudits. No sé qui ha fet aquesta llista, però...
1: No.
0: Se nota que hi ha bon gust aquí.
1: Hi ha bon gust i, a més, tota la llista en versió original.
0: És que... Tens raó, capital internacional del cinema a la fresca.
1: Jo m'estic plantejant viatjar a Formentera per veure qualque pel·lícula.
0: I, a més, m'has dit que no has anat mai a Formentera, ja
1: no
0: m'ho diràs tu.
1: No he estat mai, per tant, quina millor ocasió que per anar a veure Sentimental Value.
0: És que la gent va a Formentera per anar a la platja, però no. Tu aniràs
1: exacte, a veure Cine la Fresca. És que estan molt ben triades, perquè són pel·lícules recents, premiades, no te posen Padre no hay más que uno 3 o Toy Story 2, que també moltes vegades no t'has vist les primeres ni segon ni segon i t'has d'aguantar.
0: Però per fer poble, seus en el Cine la Fresca i
1: exacte, i no t'enteres de res, ja. Perquè no has vist segur. Molt bon criteri. Molt bona iniciativa. Tot, sí. És que està fantàstic.
0: Més cinema a la fresca. S'ha com a perdut, no?, en els pobles.
1: Sí.
0: A Palma en fan, en es part de la mà, a vegades.
1: Sí, però poca cosa. Jo, sí. No tot un mes amb 25 projeccions. És que és una passada.
0: O sigui, és pràcticament un per dia, quasi, quasi.
1: Bé, són dos mesos d'estiu.
0: Ah, d'acord.
1: No, però...
0: Orientes amb un mes.
1: No, però una cada dos o tres dies, sí.
0: No, no, està no, super.
1: Una passada, gometar Robert pel cinema a la fresca de Formentera i alerta que no me veiem per allà, qualque dia.
0: Ja venc.
1: Vinga. I darrer gomet verd per jugador de futbol belga Jeremy Doku. A la banqueta, però per una bona raó.
0: Molt esportiva, aquesta.
1: Molt esportiva, no sé què mos està passant. Bé, però,
0: encara s'hauran de dir medalles. Medalles verdes.
1: No, i medalles vermelles, com? Medalla de...
0: No, li llevam la medalla i li posam.
1: Ah, li llevam. Estaria bé, però no. Ho feim ara, és que ara, clar, és mundial, no podem xerrar. No
0: podem xerrar molta cosa. Recurrent, va bé.
1: És el tema.
0: Bé, i qui és en Jeremy Doku?
1: Ha estat un dels grans temes de conversa aquests dies. Resulta que la seva dona estava embarassada i durant la concentració del Mundial li van informar de que el part era imminent. Uh-huh. El jugador, lògicament, va tornar a Londres, que és allà on viu la seva família, per ser-hi present en el naixement del seu fill. També tenint en compte que el jugador no anava a jugar perquè tenia dificultats respiratoris i, per tant, tampoc anava a jugar aquell partit. I doncs resulta que l'han criticat.
0: I fixa't tu.
1: L'han criticat, o sigui, aficionats de la selecció, fins per i tot favor. Mitjans de comunicació, han criticat la marxa. Aixina'm.
0: Sí, és que, mira, aixina'm. La veritat és que ara aquest jugador, si ha prioritzat la seva família, està en el costat de la seva dona un moment que el necessitarà en el 100% perquè no se n'ha de poder anar. Aquest senyor Esclar, atendre a la seva dona si ells tots volen.
1: Per favor, i a més que si tenim en compte que aquí Xiu-Xiu varen tenir un ciutadà llenc que se va perdre la festa de Sant Joan per naixement d'un fill, això de partir de la concentració mundial queda en res.
0: Totalment d'acord, Jordi.
1: O sigui, aquí no mos queixen tant. Des d'aquí suport total a Jeremy Doku i sa família.
0: I tant.
1: I sembla que tot ha anat bé, ja ha tornat per Amèrica per jugar els següents partits, així que com et verd...
0: A damunt no tindrà baixa de paternitat, o què?
1: Home, bé, no sé com funciona.
0: És que els futbolistes són un altre món.
1: Exacte, suposo que el Mundial no se'l perdrà. Però bé, com et verd per en Jeremy Doku? Perquè té clares les prioritats, que això és molt important.
0: Molt bé.
1: I anem a les males notícies.
0: No m'agrada
1: ja,
0: això.
1: Ja toca. Anem amb els gomets vermells i els primers per el cantant Dani Martín. Dani, ets un mal educat.
0: Ara ve el moment en què perdem la fe en la humanitat.
1: Exacte. Dani Martín. Ja han comentat això qualque vegada, però ara se troba fent aquesta gira on canta cançons del Canto del Loco perquè les seves no li han funcionat massa bé. Idò, ara ha estat polèmic perquè durant el seu concert a Còrdoba va veure una nina en el públic amb un cartell que posava "Me subes al escenario".
0: Sí.
1: I ell ho va veure i li va dir això.
2: Bueno, me subes al escenario, ¿no? Pero si lo hago, ¿vale? ¿Tú quieres ya? Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. ¿Sabes? Estás muy mal educada. Claro, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras. ¿O qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso.
0: Però i aquest home...
1: És un moment.
0: En quin criteri renyen aquesta pobra nina, per favor? A més, un poquet humiliant, no? Des de damunt l'escenari, amb tanta gent que l'escolta...
1: És que és molt incòmode, a més. Ho escoltes i és un moment incòmode. Hem de dir que ja ha sortit a demanar disculpes, però s'ha justificat. Home, no pot demanar disculpes i ja, s'ha de justificar un poquet. Dient que era un pot de broma i per fer els pallassos, segur que ara, a més de cantant, és humorista, en Dani Martín.
0: Sí,
1: ara,
0: tenim un missatge per en Dani Martín. Dani Martín, deixa de fer el pallasso perquè ja se t'has passat el moment. És a dir, ja no fas gràcia.
1: No, és que no té cap sentit.
0: A lo millor qualque dia va tenir gràcia en Dani Martín fa 25 anys, però... Ara ja?
1: No, que se dediqui a cantar.
0: Primer fa una cançó per Néstor Espósito que sabeu que ni li va demanar permís ni res.
1: És que... Bé.
0: Després, ara això, vull dir... No sé.
1: Sí, el que acaba fent una gira de... Han passat 25 anys, per recordar un poc els vells temps, perquè si no... La cosa és que la broma no va caure gens bé a la família, normal, que va sortir a criticar el cantant, perquè, clar, una nina de 11 anys tal vegada no entén el teu to.

0: serà el darrer que comentem del tema de Sant Joan. Però és vera que el que suposa ser una nit màgica no sempre ho acaba sent, i anant per punts.
1: Sí, ara mos hem de posar seriosos,
0: de posar
1: no,
0: seriosos,
1: Jordi?
0: Efectivament. Nosaltres dilluns vam xerrar amb en Ferran Pi, integrant de Fades, per xerrar de l'estrena de la fantàstica cançó que ara sona,
1: que se diu Sant Joan,
0: i mos va dir que aquell mateix vespre a Sant Joan, de Sant Joan feien un concert a Vilassar de la Mar. I estàvem ben il·lusionats, i tenen una gira per davant, i tot molt bé. I de resulta que el concert no el varen ni poder acabar, perquè a part del públic els hi va començar a tirar glaçons. Els hi va tirar gel. Els hi va tirar glaçons de gel. A mi em pareix una vergonya.
1: És un atac, no?, que ells han qualificat com un atac homòfob, perquè diuen que no és la primera vegada que pateixen aquests insults, agressions en directe, damunt l'escenari, per part del públic. Fins i tot, no sé què va passar, Jordi, que van, crec que, haver de cancel·lar el concert.
0: Clar, no, van arribar al punt de dir fins aquí, i varen baixar de l'escenari. I comentaves això, de que sempre reben aquest tipus de comentaris, i de fet, nosaltres varen xerrar amb ells dilluns, i durant l'entrevista en Ferran ja mos va dir, ja mos va deixar mos va deixar caure un poc aquest odi.
1: Sense saber què passaria.
0: Exacte, això va dir abans...
1: 24 hores abans que passés això.
0: Això mateix mos va dir.
2: Nosaltres per xarxes rebem molt d'odi, i sempre se queixaven d'una mancança de testosterona, no?, d'aquesta... de haver d'exigerar la nostra ploma o de ser massa maricons, no?, com sempre ens diuen. Però si mos veus en concert, apareixen en algun moment.
1: Això t'anava a dir que quan surten els F-Boys, aquest alter ego molt mesclat, per dir-ho així.
2: Sí. Són a cada concert mos interrompen.
1: Cada concert
2: mos interrompen. Són un pesat, aquest mesclat.
1: En Ferran també feia molta referència en aquest alter ego que s'han inventat Fades, precisament com a contrarrespostes, les agressions homòfobes, que són un personatge que tenen les fades, que són molt heterobàsics,
0: sí,
1: i que canten com un poc la representació satírica de precisament tots aquells que els agredeixen.
0: I com deia, diu, cada concert mos interrompen. De fet, de 10 concerts que duen de gira, a 3 han tingut problemes d'aquest tipus. I en aquest ja varen dir, mira, basta. I bé, des d'aquí, tot el nostre suport a Fades, i esperen que continuïn la gira fora més problemes, a veure si aquest cas, que ha estat molt polèmic, ajuda que puguin continuar normal, com hauria de ser.
1: I tant que sí. Una ferrada ben forta en Ferran, Àngel i en Vicenç, les tres fades, que des d'aquí les estimam moltíssim,
0: sí,
1: i que per ahir mentida que avui en dia encara passin aquestes coses. Només per fer la seva música, expressar-se i fer...
0: És un desastre.
1: Exacte, un show que ells cuiden moltíssim.
0: Sí, no és un desastre, no poden tolerar més actituds així, i tampoc poden tolerar el que va passar a la nit de Sant Joan a les Balears, perquè no sé si heu vist imatges de com varen quedar les platges l'endemà de matí.
1: I tant.
0: O sigui, com pot ser tan porca la gent? És que és una passada.
1: És que per què no replegau el vostre fems i el tirau a vostre, un contenedor, en es porta a porta, allà on sigui, però deixar-lo a Montserrat, a la mà, a les roques, per favor.
0: Jo sé que és una frase molt típica, però m'agrada molt, que és quan t'has regat no ho deixes.
1: Clar.
0: Que sé que és lo típic, però és que és molt representatiu, és vera. Dius, en el pati de Catema no tires tot això. El que hauríem de fer és juntar tota aquesta gent i dur-la a un punt verd i tancar-la allà.
1: Me sembla una idea genial.
0: Goma tarro, marmell, pels agressors i pels bruts. Que no és tan difícil comportar-se com una persona civilitzada. Vull dir, és que tampoc és que sigui molt, molt difícil, no? Molt complicat ser una persona
1: un
0: normal,
1: mínims,
0: coherent. I darrer gomet vermell per uns alemanys que han creat una aplicació de cites a Mallorca. Match i massificació. En Leon Vincent Jacobsmeyer i en Lucas Langgammer...
1: Molt bé, Jordi, bravo! Alemany C2.
0: Efectivament, mai he fet alemany, jo.
1: No, jo tampoc.
0: No me sé ni una paraula. Bé, segur que aquests dos al·lots han fet una aplicació amb el nom de Malla.
1: Que és així, com ells anomenen, bé, ja ho sabeu.
0: Sí, com anomenen la Mallorca, però sí, també fan referència
1: fan,
0: a aquesta...
1: Diuen Malla o Malle.
0: Malla o Malla, que és un poc aquesta Mallorca de sa festa,
1: sí,
0: i de caixondeo.
1: Sí.
0: Vamos. Ja comença malament, amb això de Malla. I se suposa que és per connectar amb gent a Mallorca.
1: Mare meva.
0: Un Tinder, però dedicat només a Silla.
1: O sigui, ja

0: Estan fent, bé, entre estant de serveis que tenen per ells, ara se'n fabriquen un altre, que és connectar-se entre ells.
1: Connectar-se entre ells. Segons ells han dit que ho han creat perquè les aplicacions de cites no funcionen perquè no distingeixen residents i turistes. Per tant...
0: Ma, clar, és que el problema el tenen ells, ja m'ho diràs, mare de Déu.
1: Per tant, en aquesta aplicació tu pots dir d'on ets, quant de dies ets per Silla, quines intencions tens... Atenció, perquè hi ha una declaració que m'ha matat completament, que diu: Mallorca és molt més que una destinació de vacances. És un lloc on se troben persones de diferents països, entorns i estils. Malla facilita precisament aquestes connexions.
0: És que jo crec que Malla està feta per això, per voler unir persones, exacte, cultures... Clar que sí, segur.
1: Jo ho he traduït com a Mallorca és molt més que una destinació de vacances, és un lloc per connectar gent que se troba de vacances. És un poc el que han vengut a dir. Perquè, anem a ser sincers, dubt que una aplicació feta per dos alemanys pugui cobrir la necessitat dels mallorquins i mallorquines. Ho han fet, això?
0: Bé, és que ho han fet per ells.
1: Ells
0: no se n'amaguen,
1: sí,
0: tampoc.
1: Sí, però ells ho fan, no. Però, bé, més o manco, diuen això per els illens, també els anirà bé.
0: D'acord, mos ho volen vendre nosaltres, també.
1: Sí, un desastre, com a vermell per aquests dos alemanys, per cobrir una necessitat completament inexistent, per pesats, i en lloc de Malla ho podrien dur a casa seva i que se digués Alemalla.
0: Molt bé, Jordi.
1: Aquesta està bé,
0: aquest de bo, aquest de bo. M'han agradat molt aquest comerç d'avui. Jo crec que han fet
1: adequats
0: avui justícia en majúscules.
1: Efectivament.

0: la situació, ni el meló de Vilafranca.
1: No, i sushi, i xaxi, que sé jo, punyetes que veig.
2: Un restaurant de Barcelona ofereix una teada de meló a la seva carta de postres a 3.000 euros.
0: Es tracta del Crown Melon, una fruita de culte que es conrea exclusivament a la ciutat japonesa de Fukuroi, sota uns estàndards de qualitat estrictes que l'han convertit en un dels productes agrícoles més cobejats del món. Fins i tot, alguns experts gastronòmics l'anomenen el rei de les fruites japoneses, sobretot per la seva dolçor i una exclusivitat que només uns quants afortunats poden tastar.
2: Podem confirmar que aquests experts gastronòmics en qüestió no han fet una volteta per Vilafranca de Bonany.
1: No, i sushi, i xaxi, que sé jo, punyetes que veig.
3: Pedro, ven, vine aquí, que és cansat.
4: TV3 Ràdio és entreteniment. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
7: Amb espais d'educació i criança.
8: Per pares i mares.
9: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
10: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
11: Amb continguts i reportatges.
4: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
4: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio legendari.
13: És un facto.
4: Xiu, xiu.
14: Hola a tots, som en Jaume i m'agradaria dedicar una cançó a mon pare i mon mare, que dissabte passat varen posar vacances en el bar i a partir de fa un parell de dies ja estan disfrutant d'aquest mes de vacances que tot l'any esperen. Així que si podeu, m'agradaria que posàssiu la cançó de Fa olor d'estiu de Duplicats i en David Ordines. Així que va per ells, papà, vos ho mereixeu. I bueno, i vosaltres no. Vosaltres, Ina, Xavi, vosaltres feu molt bona feina, però la veritat que m'agrada que no voneu de vacances perquè m'agrada escoltar-vos. Un beso a tots, que vagi bé.

0: pregunta que mos inclou les vostres dedicatòries, clar que sí, una ferrada ben forta. Ja sabeu que mos podeu enviar els vostres àudios dedicant cançons a les persones que estimeu, o a nosaltres, com ha fet aquest oient, en el 646-93-4501, el WhatsApp d'IB3 Ràdio, 646-93-4501. Jordi, tu t'agrada anar de rebaixes? Perquè ja han començat, t'he vist.
1: És que per jo sempre hi ha rebaixes.
0: No? Per què?
1: No sé, sempre hi ha rebaixes. Jo sempre hi ha poca de rebaixes.
0: És una d'aquestes reivindicacions que tenen els comerciants, que avui en dia, tot l'any, hi pot haver rebaixes entre una cosa i l'altra.
1: Per això, al final, m'és igual quan anar.
0: Ai,
1: quan toca.
0: La cultura del consumisme. Bé, d'això, fa dos dies, després ahir, van començar les rebaixes d'estiu. Qui compra només el que necessita, qui entra a una botiga a mirar, i surten quatre bosses. Idò, qui ha anat de rebaixes avui? En Juan Mimas.
2: Aquesta camisa, per exemple, és de rebaixes.
3: Aquesta camisa se m'ha anat a mirar al carrer.
4: No, no, vosaltres som persones normals, no?
3: Normal.
2: Si necessiteu,
4: podem comprar-ho i ja està.
2: Quan necessiteu comprar alguna cosa, hi aneu. Sí. Però esperau aquest preu molt rebaixat o no?
3: Normalment, si t'esperes a les ofertes que feien el primer d'any, sí, igual com ara que lleven la roba de que ja l'han llevat d'hivern i ja la fiquen d'estiu, doncs sí, pues t'aprofites un poquet.
5: Vam fer un passeillo.
2: Un passeillo. Passeillo no té rebaixes. No. I cercau rebaixes quan n'hi ha, o hi ha això de ser rebaixes ja que n'hi ha tot l'any?
4: Sí, sempre s'hi troben qualque cosa.
2: Sempre poden firar alguna
4: interessant, doncs pues, sí. Sí. Sempre van bé ser rebaixes.
2: No sabem qui és que fa els papers de xupa-xups, perquè és horrorós.
4: És complicat, això.
2: Sí, sí. Un xupa-xup a vegades mos dona per una conversa llarga.
4: Sí.
2: I quan cerca coses per als nins, per exemple, també va a ser rebaixes o simplement quan tu necessites?
4: No, sempre cau qualque cosa de rebaixes, tant per grans com per petits. Independentment de que les compres se fan quan se necessiten, però bueno, de rebaixes sempre troben qualque cosa.
6: Normalment sí.
2: I què cerques? Hi ha alguna cosa que necessitis en aquests moments que t'agradaria que estigués rebaixada?
6: Pues no ho sé. Tipo uns calçons així fresquets per l'estiu, okay, algo per anar a sopar o... No, però és que tenen de tot.
2: Tens de tot, eh?
6: Sí, no.
2: Però a vegades m'ho posen davant l'armari i deim, no tens res. Això ho feim molt, també, eh?
6: Sí, jo ho feim molt, però sí? No, en realitat tens de tot.
2: M'agrada perquè va molt moderna.
7: Ah, gràcies, carinyo.
2: La gorra és molt xula.
7: Moltes gràcies.
2: Aquesta gorra la va comprar per ser rebaixes o no?
7: Sé que la vaig comprar en el Corte Inglés, però no sé si eren rebaixes, ja fa dos anys, i no, jo son doña gorrito, m'encanten
2: sí,
7: els gorritos.
2: Sempre t'agrada anar en capellets.
7: En capellets, sí.
2: Està molt bé, està molt bé. I a ser rebaixes cercaràs alguna cosa? Aquest dia, ara que han començat.
7: Un cop per aquí, aquestes tendes de per aquí, mentrestant, però no ho sé, no venc a cercar res especial, o sigui...
2: Vens a mirar.
7: Venc a mirar. Si hi ha alguna que m'agradi molt i no és molt cap, entura, però m'estim més no trobar res.
2: Ai, però si hi ha un 70% de descompte?
7: Hombre, un 70%, però no m'ho pensaria. Ah, sempre acaba algo, sempre acaba.
2: Un capellet xulo, guapo, modern.
7: Jo en tinc massa, ja no sé on els he de posar.
2: Els col·lecciones?
7: Quasi, quasi.
2: Tens una habitació només de capells.
7: Capells és el meu...
2: Vius tota sola?
7: Sí.
2: Molt bé. Així no molestem a ningú. Tenim l'habitació dels capells.
7: Tot per jo. Molt amable, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
7: Més.
2: No, ja està.
7: Fa poc també me vareu entrevistar.
2: Ah, sí? Ja famosa.
7: Ja som famoses, sí. Em sento en sortir, mira.
2: Mira, idò. Tornen a sortir.
7: Moltes gràcies. Gràcies, adéu. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu.
2: Com es passa? Mos ficant dins la tenda, en sa música, pumba, pumba, pumba. I començam a comprar com a descosits.
6: Sí.
2: Creus que compren coses que no necessitam?
6: Sí, totalment.
2: I aquesta roba la comences a tirar per damunt del llit i tal? O no? A l'hora de vestir-te? O tens clar...
6: Tenc clar. Observar i mir i...
2: Molt bé. I doncs, si tens aquest ordre dintre teva, per què les tendes hi ha tanta roba tirada? Tothom tira la roba i
6: no
2: trobem les talles.
6: Sí.
2: La doble que és un poc.
6: No, sí, la gent va com a loca.
0: La gent va com a loca, és vera... Però és que anàvem com a locos tot l'any per consumisme, mare meva. Ara en Jordi i jo xerràvem de la quantitat de roba que tenim i no empleàvem.
1: Sí, sí, sí.
0: No
1: a més, tema rebaixes, clar, ara rebaixes d'estiu. Supos que te venen coses d'hivern. Sí. Jo no tinc tanta provisió.
0: Allò que s'obre d'estiu.
1: Tu
0: no saps si farà un hivern que necessitaràs un abric de plomes.
1: També, perquè
0: avui, avui en dia s'obrin, no mos el posant.
1: Però no, jo no tinc tanta provisió. Jo ja veuré al setembre, quan vengui fred, ja diré, ai, pues no tinc un, una camiseta de màniga llarga.
0: I jo no, no vull ser... vull fer contrapropaganda de res, però... sabeu el que contamina la roba? Mare meva, les tonelades i tonelades de roba que hi ha en els punts verds del món. Mare de Déu. Bé, verds no ho són, per desgràcia.
1: I més ara amb les aplicacions que te venen, clar.
0: És que... compreu poc, bo i local. És una frase que sempre... un eslògan que sempre deim aquí. Així, així. Però és vera que aquesta bogeria de rebaixes sempre fa que les botigues, sobretot aquestes més... les franquícies, tot estigui remenat, eh? Sí. Remenat.
1: Però si, veus... i si ho venen amb molt baix preu, és per algo. També sortiran guanyantes. Vull dir, tampoc te pensis que, que t'has trobat un xollo.
0: Sí, però és vera que tot està remenat i és vera que la feina que fan els dependents i dependentes aquest dia, mare meva, moltíssima.
7: Sí, y eso es un agobio, tanta gente. Y la ropa no la tratan bien y lo dejan amontonado y en el suelo. Y no piensan que viene otra persona detrás y que parece un mercadillo.
2: La... Per cert, ara m'acotaré per estar a la teva alçada. Es maquillatge, alerta, perquè queda tot escoi tacat. Quan cojo una camisa
7: i està tacada... Sí, estan sucias y están...
2: Han d'anar alerta.
7: Y las dejan amontonadas. Yo siempre me dicen, me suelen decir las dependientes, oh, si todas fueran como usted, porque si cojo una camiseta, luego la dejo dobladita otra vez como la he encontrado. No he hecho un destrozo ahí en el suelo y amontonado. Sí, la verdad es que se ha perdido un poco de civismo y de educación.
0: Molt bé, aquesta senyora. Jo faig el mateix. Jo aplec la roba que agaf.
1: Jo ho faig.
0: Intent, però no me queda igual, oi?
1: Exacte, és que ho plego molt bé, jo, i ja.
0: M'encanta perquè en Juanmi Mas va parlant amb tothom que troba per les rebaixes i sempre troba predinetes, eh? Mira, escolta aquesta altra.
5: Sí.
2: L'has trobat, sí?
5: Sí, l'he trobat.
2: I què cercaves?
5: Una, bé, qualsevol cosa. Un anell.
2: I tu has vengut a posta, vas a comprar a posta perquè són les rebaixes o perquè ho necessitava?
5: No, perquè ho necessitava. Sí? Perquè no m'agraden gens, amb sa gent i tot. No.
2: Massa gent, eh?
5: Massa.
2: Però aquí s'està bé, eh?
5: Sí, amb
2: calor.
5: No, amb l'aire s'està molt bé.
2: A vegades entramos en los sitios por el calor, eh?
5: Sí.
2: S'està molt bé.
5: S'està bé. Sí, clar, és vera.
2: Hi ha alguna cosa que te faci especial il·lusió?
5: No, res. La veritat és que no necessito.
2: Un nòvio, dius, Sabrina. Es novio.
8: Un novio que no tiene, mi niña.
2: Lo de novio no, ya va, ya es diferente.
5: Es secundari.
2: Ya es secundari y es más complicado de lo que hemos pensado.
5: No necesito.
2: Quina pereza.
5: Sí, no, avui dia...
2: No necesita novio. Que moltes gràcies.
5: No, a tu.
2: Gràcies, que menys si trobes un descompte de novio, també.
5: No,
2: adéu.
0: M'encanta aquesta lota que patint perquè la seva predina fa comentaris en el micro. Un novio i ella. Abuela, abuela, pobra.
1: Cercant lotes a rebaixes, eh? No ho sé.
0: Sí, no sé si és el millor lloc, eh? Bé, avui en dia mai se sap on hi ha l'amor.
1: No ho sé. No. Jo no me quedaria amb la persona que he conegut a les rebaixes.
0: No, per què?
1: No ho sé. Perquè...
0: Si tu ets a les rebaixes, l'altra persona fa el mateix que tu, cercar
1: també,
0: peces de bon preu, faltaria més.
1: Hipòcrita, sí.
0: Però a veure, ho ha dit molt bé aquesta lata. Abuela no necessita, ja ha dit.
1: Exacte.
0: Bé, i doncs, sabíeu que les Balears són la cinquena comunitat espanyola amb més turisme de compres vertader o fals? Bé, suposo que el turisme sempre ajuda amb aquesta estadística.
2: I doncs es Balears és la comunitat, la cinquena comunitat en turisme de compres, ho sabies?
8: Sí, sí.
2: Ho creus?
8: Sí, jo crec que sí, que és possible. Sí.
2: Perquè compren tant, o són els turistes els que compren?
8: No, jo crec que nosaltres també comprem.
2: Nosaltres també comprem, eh?
8: Crec que sí, sí.
0: Compram, clar que sí. Què vos agrada més, comprar a una botiga física o per internet?
1: A menjar sempre física. És que jo m'acosta molt que m'agradi i que me quedi bé.
0: Això és vera. No, i per internet no ho saps.
1: I després ja, no, després te diuen això de... No, però ja ho torni i ja està. Però ja has de dur unes
0: punts. És una pèrdua de temps.
1: És una pèrdua de temps.
0: Fent cas.
1: Vas un dia i ho agafes de tot.
2: Exacte. Clar, ara són les rebaixes. Tu compres online, a vegades, a les rebaixes?
9: No, nunca, nunca.
2: No?
9: No.
2: Sempre t'agrada anar a tenda física?
9: Sí, sempre.
2: I vas sense teva predina, a vegades, a comprar?
9: Bueno...
10: Jo és que no me compro nada, perquè me lo hago yo, y por dos duros me hago toda la ropa.
2: Vostè se fa la roba?
11: Molt bé.
2: I li ha fet alguna cosa, sa neta?
10: En ben cuando.
2: Sí?
10: Sí.
2: I tu poses? Te poses la roba que te fa sa predina?
9: Bueno...
2: Millor se rebaixes, eh?
9: Sí, viene bien, sempre.
2: Se rebaixes pot tornar sa roba, lo que t'ha fet sa predina, no?
9: Bueno, pero cose muy bien, cose muy bien.
2: Ah, molt bé. Però no te poses.
10: Hombre, yo voy a comprar un traje de novia y me cuesta 300 y pico de...
2: Sí.
10: Y voy a Soler a comprar la tela mija y me cuesta
2: ja
10: 30 euros.
2: M'agrada, m'agrada, molt bé, molt bé.
10: Y hago un traje de novia que no lleva la mija.
12: No, lo voy comprando todo por el sistema de internet.
2: Ah, online.
12: Sí.
2: Vostè compra online.
12: Molt bé. Sí.
2: I li agrada comprar online?
12: Sí.
2: I si s'equivoca amb una talla, ho torna?
12: Sí, claro, claro.
2: Sí,
12: eh?
2: Sí, que vostè se maneja molt bé en tema
12: sí, claro.
2: d'internet i comprar online.
12: Sí, sí, todo lo compro por online y lo que no me está bien, pues lo devuelvo.
2: Els calçons és el més difícil, no?
12: ¿El qué?
2: A l'hora de trobar la talla adequada de calçons, això és
12: no,
2: el més difícil.
12: No, porque te ponen en online, te ponen las tallas, el número que...
2: I ja ho té per mà.
12: Sí, sí, sí.
2: Ah, molt bé, molt bé. No li agrada entrar a les tendes físiques, Renou... Molta gent...
12: No, això és un enganyo.
2: Sí?
12: Sí, para
2: mi... No hi creu, en les rebaixes, en descomptes que fan?
12: No, yo no creo. Porque ahora, por ejemplo, el que va cada día y va a las tiendas y ve los precios,
2: sí.
12: Ahora cuando vienen las rebajas, resulta de que el precio sí. está rebajado, pero con poco, porque antes lo vendían a 40 y ahora resulta que lo venden a 38...
2: I per 2 euros.
12: I per 2 euros...
2: Jo no en necessites en aquell
12: claro,
2: moment.
12: Claro.
2: Si s'hagués de comprar alguna cosa així rebaixada, què compraria, encara que sigui online?
12: A mi lo que necessito, nada más, porque...
2: Roba o alguna cosa més? No, sé.
12: No yo lo que pasa...
2: Una bicicleta?
12: Que... No, què va.
2: Per sortir a la carretera?
12: No.
2: Aquest estiu?
12: No.
2: 45 graus?
12: No, què va.
0: Ja ho diuen, que la gent gran és molt sàvia, i jo crec que aquest senyor mos ha donat una lliçó de sàvies, estic segura.
1: Sí.
0: Totalment. Bé, Ida, avui en Juanmi mos ha duit un reportatge sobre rebaixes i aprofitant per recordar l'eslògan de Xiu Xiu. Jordi, poc, bo i local. Jordi.
1: Molt bé. No ho sé, jo no l'havia escoltat encara.
0: No, Ida, mira, no mos ho cansarem
1: ja ho sé,
0: de repetir.
1: M'ho apuntaré.

0: IB3 Ràdio és participació. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
1: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
2: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
1: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
3: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
4: Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
6: Si a tu te dic vel,
7: si a tu te dic mare,
8: si a tu te dic pinta,
9: mur, portada,
10: si a tu te dic gra,
11: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Xiu-xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom amb Inés Mateu.

0: Jordi, no passis pena, avui no te posaré a prova i no comprovaré que, efectivament, una setmana més no has escoltat el podcast Xiu Xiu La Terminal fet pels teus companys Xavier Oliver i una servidora.
1: Saps què passa?
0: Què passa? A veure, quina excusa tens avui?
1: Jo és que estic esperant les meves vacances per escoltar-ho, perquè vull gaudir tranquil·lament. Ja
0: bé, m'apareix una excusa, perquè és un podcast que pots escoltar fent feina, mentre cuines, mentre vas en cotxe, vull dir, tens l'has tingut!
1: Ja, però no, perquè jo ho tinc planejat a la meva manera.
0: Vinga.
1: I mira, posa't ara, la imatge, migdia, migdia d'estiu, tombat en el llit, tranquil·lament, després de dinar. Sí. Un dinar, a més, d'aquests amb trampó i gelat.
0: Uf.
1: O sigui, d'estiu mediterrani.
0: Sí.
1: I clar, després, mentre xubec, i és el moment perfecte per escoltar Xiu Xiu La Terminal a l'aplicació de Vetres Ràdio.
0: A veure, si t'ho has de posar per dormir-te, no ho sé jo si és gaire bona idea. A més, tu sabràs perquè te perdràs molt bon contingut, sobretot l'episodi d'aquesta setmana que hem estrenat Xiu Xiu La Terminal, episodi Tripulació. Tu saps que fa un pilot? Com funciona la professió de pilot, per exemple?
1: Home, sí, manen avions.
0: Sí, molt bé, d'acord, però ho dius com si res. Tu saps les historietes que hi ha darrere un pilot? Que, per exemple, pilots que han pilotat avions jumbos en els anys 70, com us explica en Cinto Grau. D'altres que ho fan per pura passió, com la Marian Ferrer. O d'altres que duen la professió, l'ofici de pilot a la sang. Vull dir que és qüestió de família. Com, per exemple, la saga de pilots Frank. Pau Frank, bon vespre.
2: Bon vespre. Quina introducció més guapa.
0: Has vist? És que, vull dir, no en dic cap mentida.
2: No.
0: De pilots sou a la vostra família, Pau?
2: A que nostre en som 6.
0: Mare meva, 6.
2: Sí.
0: Tu?
2: Sí.
0: Qui no. Més?
2: Som mon pare, el meu germà, jo mateix, el meu predí jove, que és el germà de mon pare, i els seus dos fills, que són els meus dos cosins.
0: Mare meva, mare meva. Bé, coneixereu en Pau Frank per ser el cantant d'OR, però resulta que ella, la seva vida real, se dedica a manar avions.
2: Se part de cantar de bromes.
0: Bé, a veure, no és per comparar, però, mare meva, acollir un avió no són bromes, Pau.
2: No, cap ni una.
0: Ho explicam en aquest episodi, Xiu Xiu La Terminal, episodi de Tripulació, que precisament entrevistam a tu, però també en el teu predí jove, en el teu cosí, i mos explicau una mica perquè és un ofici molt vocacional i fins i tot molt de família. Per què creus que és?
2: No ho sé. El tema és que nosaltres, tant els meus cosins com el meu germà i jo, clar, ho hem normalitzat molt. Vull dir, ho hem vist tota la vida que nostra, hem vist un pare vestit d'uniforme amb les quatre barres a l'ombra i tal. Vull dir, és una cosa que, al cap i a la fi, sí, normalitzat, i després, com que abans de l'11S no hi havia tantes restriccions, això ho contàvem en l'episodi del podcast, no hi havia tantes restriccions, ficar-nos a nosaltres com a fills del pilot de l'avió a dins la cabina, a veure com feia feina amb un pare i tal, era una cosa molt guapa de veure, i segurament això mos va inspirar, mos va ficar aquest cuquet vocacional de dir, ostres, és una feina molt guapa i a mi m'agradaria fer-la.
0: De fet, el teu predic jove explica que qui va posar la primera pedra va ser de ton pare, que és gran, perquè s'anaven de vacances a Eivissa, i ell sempre quan tornava en l'avió, ton pare, són ja encara nin,
2: volia anar a veure, a mirar la cabina.
0: Exacte.
2: Sí, sí.
0: Que curiós. I també resulta que l'episodi, no només parlàvem amb la saga Frank, sinó també amb en Cinto Garau, amb en Pepe Garau, que són dos pilots de la vella escola, perquè, mare meva, Pau, com ha canviat l'aviació dels temps d'en Cinto i en Pepe a la d'ara. Vull dir, ells anaven tres a la cabina.
2: Sí, sí, ells duen el que abans se coneixia com l'enginyer de vol. Que, o sigui, els pilots s'encarregaven més de tota la part de navegació i control de l'avió, i l'enginyer s'encarregava de controlar que tots els sistemes de l'avió estaven funcionant correctament a la fase d'esbal que tocava.
0: També parlam amb la Sònia Ferrer, que és una controladora aèria, i també hi ha un apartat que és la por a volar. O sigui, que si teniu por a volar, heu d'escoltar aquest episodi, perquè Pau donau molt bons consells per a aquella gent que té por a volar. Però si mos vols fer un petit tast, perquè jo crec que aquí més d'un ho agrairà.
2: Bueno, jo crec que, primer de tot, és un factor psicològic molt, molt important. Nosaltres, com a persones, estem avasats a tenir totes les situacions en el nostre control, i una cosa tan gran i que la gent desconeix tant com vol un avió, jo entenc que pugui ser normal que la gent pugui dir no sé com funciona això, no està en el meu control, jo simplement vaig assegut a una cadira i si l'avió se la pega, adeu. Clar, jo entenc aquest factor. Ara bé, punt número 1, el que sempre dèiem, és el mitjà d'esport més segur de tot el món, amb el percentatge més baix d'accidents en relació al número de vols diaris que hi ha milions de vols cada dia, i el percentatge d'accidents és baixíssim, baixíssim, baixíssim. Mm-hmm. Clar, nosaltres també, un altre factor molt important és que, com a pilots, i també ho contem en el podcast, cada 6 mesos ens ficam en el simulador a practicar maniobres d'emergència. I se passen controls molt rigorosos amb aquest aspecte. Mm-hmm. Pensa que dus, en el meu cas, per exemple, dus 186 persones a darrere. Ets el responsable de les seves vides. El meu predic jove, per exemple, ja són quasi 300. Vull dir, clar, mos hi jugam molt. Mm-hmm. I vaja, jo crec que va un pas per aquí, no? És a dir, confiar en que se passen controls molt estrictes i que se... per molt que, jo que sé, per exemple, per molt que se pugui moure un avió a unes turbulències, jo ara fa 2 dies vaig anar a Nàpols i a Nàpols hi havia una de tempestes terrible. Allò se bategava com mil dimonis.
0: En parlant de turbulència, des de com superar-les, parlàvem amb una persona que coneixereu molt bé, perquè és un gran conegut d'Ivetra Ràdio, que té un trauma que molt, molt fort a volar, que l'ha tractat, ja no vos faré més spoiler, però també xerrant de coses més lleugeres, anècdotes moltíssims, moltíssimes, per exemple, i també opinions de la tripulació de fets tan bé, tan concrets que tot coneixem, com és el fet de fer bambolletes quan aterram. Què n'opinam d'això, Pau, com a professionals?
2: Bueno, mos passa molt sovint. De fet, el que t'he dit, fa 2 dies a Nàpols, com que se bategava tant, quan vàrem aterrar, la gent va començar a aplaudir com a loca. No ho sé, simplement fem la nostra feina nosaltres. Vull dir, és com si a un professor d'institut a la sortida de l'escola els pares els se posen a aplaudir-los.
0: Té molt de
2: mèrit la feina que fan, té molt de mèrit, clar que sí.
0: Però
2: és la seva feina, i la nostra feina és dur passatgers d'A a B i fer que es vol sigui segur i que arribin sants i estalvis. No n'hi ha pus.
0: És curiós. Sou els que feis bambolletes a un vol, Jordi, tu?
1: No, jo no.
0: No? Digue't la veritat.
1: No, no faig. Ni el cine tampoc.
0: Exacte, és com un símil amb el cine. I Pau, què és més difícil? Fer aterrar un avió o posar-vos d'acord a un dinar familiar, la saga Frank?
2: No ho sé, és que mos avenim molt, tot pensant més amant que el mateix.
0: Que bé.
2: En coses de visió. És veritat que, clar, mon pare i el meu predic jove tenen més call i tal vegada...
0: Perdonen lliçons.
2: Sí, no, ja no són les lliçons, però el que deies tu abans, que d'ençà dels temps de l'any 70-80, la visió ha canviat un munt, i mon pare i el meu predic jove varen començar a volar fa 30 anys, i de 30 anys ara també s'havia ja ha canviat un munt.
0: Sí.
2: I tal vegada hi ha coses que els meus cosins, el meu germà i jo, que han començat ara fa relativament poc, han normalitzat molt i com que per nosaltres és una cosa que sempre ha estat allà, que ells dos els hi patinen una mica i antes estàvem millor, antes s'hi vivia millor, no? I doncs és el mateix.
0: Bé, de fet, en Cinto Grau, en l'experiència que té de més de 50 anys de vols, diu que avui en dia no sabria posar en marxa un avió, vull dir, imagina't. I una altra cosa, Pau, que t'anava a dir, tens un aeroport preferit? A l'hora d'aterrar, per les vistes? És que imagineu-vos les vistes que tenen aquesta gent.
2: Possiblement, te diria que, clar, també tampoc he anat a tots. Però ara per ara, a la companyia on faig feina, de tots els aeroports que anem, te diria que Niça és possiblement l'aeroport en el que parlen més gust de volar.
0: Molt bé. I de Pau, Frank, supos que has escoltat l'episodi?
2: Home, per suposadíssim.
0: Molt bé. I de moltes gràcies per atendre'ns i fer un petit spoiler d'aquest episodi, xiu-xiu, la terminal, episodi tripulació, que trobareu en el web de tot Ivetres, de Ivetres Ràdio a la carta, on podreu escoltar en Pau Franc, la seva família i molts altres testimonis ben interessants. Moltes gràcies, Pau, una ferrada forta.
2: Gràcies a vosaltres, una abraçada.
0: Adéu, adéu. Bé, i nosaltres fem una aturada i tot una tornant amb en Xavi Pou. Xavi Pou, molt ràpid, tu fas bambolletes quan arribes a un lloc amb avió?
3: No, he de dir que no. He de dir que més són de la persona que està frustrada per la gent que no li permeten aterrar amb Pau.
0: Què vols dir?
3: Que
1: li molesta.
3: He de dir...
0: Te molesta que facin bambolletes?
3: Exacte. S'ha d'agrair la perícia del pilot, però és el mínim exigible arribant a la destinació. Tampoc no hauríem de fer una festa.
0: El que deia en Pau Franc. Vinga, una aturada i tot una tornem.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. La xifra de morts a Veneçuela s'eleva als 920, mentre que els ferits són gairebé 4.000. Mentrestant, un grup de 59 espanyols que estaven atrapats al país estan sent repatriats a bord d'un avió militar del Ministeri de Defensa.
2: L'ajuda i solidaritat continua desplegant-se així al país llatinoamericà, quan des de les Balears la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. Luis Alejandro Delgado és veneçolà i fa més de 10 anys que viu a Mallorca, però part de la seva família continua a Veneçuela. El bloc on vivia ha hagut de ser desallotjat, segons ha explicat Delgado a IB3 Ràdio.
3: Más allá de la casa, la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados. Estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo que a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
1: Aquí a les Illes, agents de la policia local de Sant Josep han intervingut en un cas de violència masclista a bord d'un iot que navegava per aigües del municipi.
2: Segons han explicat a les xarxes socials, els agents varen haver d'embarcar-se per arribar fins al iot després de localitzar-lo des de terra. La víctima es va poder refugiar en una altra embarcació auxiliada pels tripulants fins que arribaren els policies i la resta de cossos d'emergència per detenir el presumpte agressor.
1: I la Policia Nacional a les Balears adverteix de les noves formes de terrorisme que es produeixen en l'actualitat. D'aquí que el país es trobi en alerta de nivell 4.
2: Ho ha explicat José Antonio Puebla, el cap superior de la Policia Nacional a les Balears, en l'acte celebrat avui a Palma per retre homenatge a les 188 persones del cos assassinades pel terrorisme entre 1968 i el 2015.
4: Su recuerdo nos debe hacer como profesionales más fuertes y como personas más solidarios. Desgraciadamente, este fenómeno, ya sea de corte nacional o internacional, y de cualquier signo, tiene un denominador común, el mismo dolor y la misma barbarie, aquella que nuestro país sufrió con tanta crueldad y que no está aún erradicada por completo.
1: I Rosario Sánchez, la candidata a liderar la llista del PSIP en les autonòmiques del 2027, ha explicat ja alguns dels elements de la seva candidatura a les eleccions.
2: L'actual vicesecretària general del PSIP ha participat en un acte amb simpatitzants del partit en què ha considerat que el 2027 serà, diu, un punt d'inflexió. També ha explicat que li fa molta il·lusió poder dur a terme un projecte amb el qual les Balears puguin tenir, segons ha dit, un projecte vital digne.
5: Perquè crec que Balears, crec que Mallorca, que Menorca, que Eivissa, que Formentera es mereixen el nostre projecte col·lectiu. Es mereixen les nostres ganes de fer feina. Es mereixen la manera d'estar al costat de la gent cada dia. Es mereixen com fem per conèixer els problemes, per trobar solucions, per treballar i per construir un projecte de país.
1: D'aquí a una hora, a les 10, comença l'actuació de Sergio Dalma al Velòdrom Illes Balears. És el darrer dels Mallorques concerts sèries de Trull.
2: En aquesta nova gira, Sergio Dalma presenta Ritorno a Via Dalma, l'àlbum número 23 de la seva carrera, que va enlairar-se als 90 amb temes com Bailar Pegados i Galilea. Recordem que l'EMT ha reforçat les línies 33, 16 i 19 que passen per General Riera per facilitar l'accés al concert.
1: I un darrer apunt, perquè en internacional el Líban, Israel i els Estats Units han signat un acord per iniciar unes converses formals de cooperació. Així arribam a les 9 i 4 minuts, tornem amb tota l'actualitat a les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: en segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez, on es control tècnic. I atenció, perquè és hora de classe. Sí, som a final de curs, però nosaltres continuem aquí rebent lliçons. Perquè arriba el professor random, l'únic que quan demanem una revisió d'examen treu el fonodoscopi i fa una anàlisi de sang. Xavier Pou,
1: i te pots imaginar que com...
0: Fonendoscopi, que no ho he dit malament.
1: Que separat okay, dels metges, que te posen, que te posen a l'esquena i te fa fred.
2: És que fa molt de fred, eh?
1: Sí, fa molt de fred,
2: és allò. És terrible.
1: I si te'l poses a les orelles per provar, te fa mal, també. Però us podeu imaginar que si fem una anàlisi de sang a un examen, la meitat surten negres, o sigui que malament. Sí, ah. I l'altre surt en blaus, perquè és cola de la tinta.
0: Ah!
1: Àngela Maria.
0: No ho sabíem, això.
1: Sí, sí. I vos venia a demanar, sobretot, sí, una cosa molt important, uh-huh, que és si avui heu après res.
0: Que m'ha après? Idò, m'ha après, Jordi? Ah, jo he après que era un draft.
2: Ha après que és un draft de CNBA.
0: De CNBA.
2: Que està molt bé.
0: Encara no ho he acabat d'entendre, però bé. Suspesa amb educació física, o no sorpresa.
2: No fa que entenguis esta mare. Simplement és, ho has de...
0: Ah, d'acord.
2: No i ho poses.
1: Jo és draft.
0: Jo quan diguin draft diré que sí i ja està.
1: Sí, exacte. Sí, draft.
0: Sí.
1: Molt bé. Molt bé. És fantàstic.
0: I tu què has après, Jordi?
2: He après que hem d'escoltar xiu-xiu la terminal en l'aplicació d'IV3 Ràdio.
1: Molt bé. Colar autopromo com un aprenentatge. que volin ser d'això. Les dirà lots, no porten temps. He de dir que ahir van xerrar de televisió a l'extrem. I dic que ahir, quan vull dir, la setmana passada, perquè per mi, com bé ha assenyalat en Jordi, només existeixen els divendres. Jo he vist de divendres en divendres.
2: Tu apareixes a les 9, apareixes.
1: Sí. Exacte. Només visc quan puc ensenyar coses, com ara mateix. Van anar a la televisió a l'extrem i van anar tan a l'extrem, que encara mos va quedar molt de terreny per cobrir. Així que...
0: És que la televisió és cultura.
1: Sí, la televisió ja
0: ho vam dir la setmana passada.
1: És molt important. I o sigui que hem de passar de no perdre més temps per perdre una miqueta de temps, perquè com ja sabeu vosaltres, nosaltres el que fem és caminar damunt les espatlles de gegants, que són la gent molt intel·ligent, que ja ha pensat coses per nosaltres sobre la televisió. Com, per exemple, la Bette Davis, actriu, que va dir...
3: La televisió no només ens produeix mal de cap, sinó que, a més, a la publicitat hi trobem les pastilles que l'alleujaran.
1: Que hem de dir que això ho deia la Bette Davis, perquè era una actriu una miqueta dels anys 50, uh-huh, als Estats Units, quan encara se podia fumar la televisió. I, clar, tu tens una persona fumant enmig del saló de casa teva i és normal que te faci mal de cap.
0: Sí, exacte.
1: No com ara, que pots veure, per exemple, avui una entrevista en el Rafael Nadal i dius, això no me fa mal de cap, eh?
0: Que ben colat, encara no ha començat. Encara podeu estar escoltant xiu-xiu.
2: I després també, poden fer les dues coses.
1: Sí, i estic valorant el moment de que si comença jo callar-me. I matem en silenci escoltant. Una altra frase, Casimir Brandis, escriptor, que va dir...
3: La petita pantalla és la barraca de fira on el poble ve a veure les meravelles del món.
1: Que si ets la barraca de fira on el poble ve a veure les meravelles del món, això vol dir que és l'equivalent a la barraca dels gofres o la olla loca. Una d'aquestes dues ha de ser.
0: Crec que és olla loca, clarament.
1: Crec que és olla...
0: Sí, televisió.
1: Sí, perquè jo més ho he pensat, això també li he estat donant voltes, literalment, olla loca, que, clar, tu a olla loca, si t'hi seus, veus el món en 360 graus, molt ràpidament. Pots veure en totes direccions... En qüestió d'un segon, una altra frase. Jaime d'Armiñán, escriptor, que va dir...
3: La televisió no és culpable de res. És un mirall on ens miram tots i en mirar-nos mos hi reflectim.
0: M'encanta perquè en Jordi sembla que fa la pregària de la comunió.
1: Ara li hem de donar l'Eucaristia. Li hauríem de donar perquè pugui continuar fent moltes d'aquestes frases.
2: Per favor.
1: Mirais, que no tenen culpable de res. No sé, jo he vist moltes pel·lis de por on els mirais eren culpables... I a més hi sortien de dins monstruos. Mm.
2: També t'he dit, lo del mirall m'apareix bastant correcte perquè sí? És la pel·li de por on és de vespre i només te veus a tu. Com mirant pel·lis de por de dia, no? Que te veus a tu mateix.
1: I quan t'apagues la televisió, a més, te veus a tu mateix. Que clar, ja eres idea de la sèrie Black Mirror, no sé si ho sabeu, que de Black Mirror, perquè clar, quan t'apagues la televisió, te veus a tu mateix i és un mirall oscur.
0: Ah, no sabia que era per això.
1: Per això és terrorífic, també.
2: Sempre aprenent, professor.
1: Una altra frase de Steve Jobs, empresari, que va dir...
3: Mires la televisió per apagar el cervell i treballes a l'ordinador quan vols engegar el cervell.
0: Pregau per nosaltres.
1: Pregau per nosaltres, pecadors. Tenc 14 dies guardats en frutinovel·les d'en Banano Negro que ajuden a desmentir aquesta frase. I què he vist a la pantalla del meu ordenador? Tan panxo. Perquè, mem, el Lots, hem de dir que a Espanya, històricament, per cada programa de televisió estil saber i ganar que han tingut, n'han tingut un que era el Castillo de les Mentes Prodigioses, que no sé si ho han recordat, okay,
0: no
1: això.
0: No sé, no
1: tenia
0: idea de qui...
1: Que tancaven com a 14 místics de televisió a un castell i els feien competir entre ells per veure esperits. Gent d'una procedència una miqueta dubtosa, hem de dir. Un programa d'aquests o 14. És a dir,
0: mare meva.
1: Avui tenim més format de televisió que fan de ventar caps que no menys, que és diferent.

0: Primer programa surrealista, veurem quines.
1: Formats. Keep talking, I love it. No més David, a cercar-ho, com se diu en coreà, que és de bon bé. Vandardes, amem, hem de xerrar una coseta que és... És de reflexionar una miqueta sobre l'estat actual de les coses que jo vull explicar el terrible fet que ara no puc escriure un cercador les paraules keep talking, I love it, que vol dir continua xerrant que m'encanta, sense que vengui una intel·ligència artificial i me digui pues claro que sí, si necessites energia positiva, un consejo útil o simplemente quieres que te cuento un buen dato curioso para seguir el ritmo, jo no paro, perdona, perdona.
0: Tu li parles en el Google això sí, i te contesto això.
1: I me respon això.
0: És es que clar, jo me fa ràbia que li deman qualque cosa en el Google i me contestes intel·ligència artificial. Sí, sí. Si vull que me contestis intel·ligència artificial, me n'aniré una intel·ligència artificial.
1: Exacte. I, no, i més, intel·ligència artificial, no te pensis que t'ho estan demanant en tu. No te sentis.
0: Exacte.
1: Ets la típica persona que sempre s'afegeix a totes les converses i total, que potser la seva presència no ha estat demanada.
0: Google era abans que tu, intel·ligència artificial. No te flipis.
1: Sí, més encara quan, després de dir-me tot això, amb intel·ligència artificial, m'ha explicat el viatge del cafè fins a arribar a Palma, a una cafeteria. És a dir, com el cultiven, com m'explicava això, jo, per favor, estic intentant fer una secció.
0: Estic intentant trobar una cafeteria a Palma.
1: Sí.
2: Dili, estic intentant fer una secció, deixes que fem.
1: Calla, i segurament me dirà, por supuesto que me callaré.
0: Tu diràs, vols idees per la secció?
1: Ai, no, per favor, això ho feim amb intel·ligència manual. I la Keep Talking, I Love It és la revolució, per mi, dels combats. Un combat que va proposar Corea del Sud, que és la Corea de les quals mos arriben vídeos, de les dues, sí. I un combat a mort entre oradors, o el més proper a la mort que sigui, que pugui ser, quan es combat en realitat és explicar una història, val? Dues persones pugen a un ring, expliquen les històries més apassionants que saben durant 10 minuts. Val? Això sí, ho deixen amb un cliffhanger.
0: Això té una pinta d'avorrit.
1: Vol dir, però pensa que són molt bons oradors, clar.
0: M'és igual, xerrant... però 10 minuts d'històries que realment a tu no tenen per què interessar-te.
1: Tu has de pensar, Inés Mateu, que hi ha algú del nivell d'anar Inés Mateu xerrant explicant una història 10 minuts.
2: Clar.
1: Si tu hi vas
2: i comptes la llegenda de Sant Jordi 10 minuts.
0: Sí. Ja, però és que no crec que ningú li interessi, però bé, ja està.
1: Bé, la cosa és que és gent que explica una història suficientment interessant com perquè te quedis enganxat i en els 10 minuts tallen la història i te diuen... Si vols que t'expliqui final, m'hauràs de votar a mi i no a l'altre.
0: Això m'agrada, vos. Això m'agrada.
2: Té la seva gràcia, però.
1: Sí. Té la seva gràcia, però... I llavors es passa que 100 persones en el públic de plató voten per saber quina història volen acabar de sentir.
0: Està bé, això.
1: I un dels dos queda irresolt.
0: Clar, i no saps mai com acabaràs la història de l'altre.
1: Te quedes amb les ganes per sempre més.
2: És que més te queden les ganes és que l'anava a contar, també.
1: Efectivament.
2: Cada dia tenia una història al·lucinant i se deu quedar...
0: Això pot ser una secció de ràdio.
1: Podria ser una secció de ràdio. Alerta perquè...
2: Idees, professor donant idees aquí.
1: Alerta perquè si diuen normalment que la televisió s'ha de treballar la frustració del públic, aquí hi ha una frustració com a mínim del 50% de lo que és contingut.
2: Sí.
0: M'ho estic apuntant,
1: Val, tu t'apuntes, Inés, T'ha apuntat? Molt bé. I doi, literalment, en els anuncis deien per què feim això? Perquè perdis el cap. I jo, personalment, crec que això és tortura. Deixar-te sense sort d'una història. A mi, que quan m'interrompen una vaina històrica, m'està explicant qualcú, un bon xofer de un bon xiu-xiu, m'aquest, per favor, necessit sentir-ho ja.
0: Clar.
1: No sentir-ho mai més.
2: Imagina't que ara t'hauran xiu-xiu, de cop.
0: Això és com quan interromps una pel·lícula, que dius, no, la vull acabar de veure, quan t'enganxes tant a una sèrie.
1: Exacte. I quan t'estàs dormint, que te vols despertar i la vols reenganxar-te, però no. Jo no descartaria que aquest programa anés perdent audiència setmana a setmana per motius tràgics respecte a les històries. No, per favor. Jo crec que les històries ben acabadetes és com estan millor, però
0: sí,
1: si vols posar en marxa aquesta idea...
0: Podem provar, no, Jordi?
2: Provarem.
1: Mira, saps què podríem provar?
0: Què?

0: programa de dormir?
1: Un programa de dormir? No, un programa de no dormir. És a dir, aquest programa se diu Shattered, que és un programa que es va fer el 2004 al Regne Unit.
2: Molt bé.
1: 10 persones lluitaven per un premi de 100.000 lliures i havien de fer les feines tan senzilles, sense aquella complicació. Proves psicotècniques, preguntes i respostes, pelar patates, comptar pèsols... Quina és la diferència? Què és el fet fonamental aquí perquè feia que això fos interessat i bastant extrem?
0: Tot i fa guanyar 100.000 lliures.
1: Segons que el concurs durava una setmana i durant aquesta setmana que durava, els concursants no podien dormir.
0: Això és tortura.
1: Això és tortura.
2: Sí.
1: Sí. Una miqueta, si ho fas voluntàriament, també. La cosa és que cada vegada que feien una bequedeta se descomptaven doblers del premi i els concursants s'enfrontaven l'un a l'altre en duels de dormir.
0: Però aquí, quin vol anar en aquest concurs a passar son? que no te deixin... És que jo no m'ho puc ni imaginar, bé.
1: Clar, no és que no te deixin en aquest cas, sinó que te deixin, sí. Però te diuen, tu veuràs.
0: Però, és a dir, hi ha mètodes per no dormir?
1: No ho sé.
0: Els hi poden posar pel·lícules...
1: Clar, aquí el que feien...
0: Ah, no sé, fer exercici... Ells s'han de cercar sa vida.
1: Ah, ells s'han de cercar sa vida, perquè aquí el que feien era posar-li mètodes per dormir. És a dir, els aportaven en duels i se col·locaven a una experiència dissenyada, especialment...
0: Per dormir-se, però ells havien d'aconseguir no dormir-se.
1: Efectivament. Per exemple, aquí se troben com coses com... Proves com escoltar un conte, passar una hora entre peluixos, comptar ovelles... També els hi feien una classe sobre festes, però sobre protocol de festes, que no festes, que és molt pitjor.
0: Molt més avorrit, no?
1: Clar, tu penses allà i dius, això aquí ja m'estic avorrint suficient amb el PowerPoint, com perquè més estigui pensant lo bé que estaria jo a una festa ara mateix i no aquí escoltant aquesta cosa per no dormir-me.
0: Bueno, recordeu quan anàveu a l'institut i hi havia gent que s'adormia?
1: Hi havia gent que s'adormia. Mm-hmm. No me'n record. De fet, jo recordo començar les classes i immediatament acabaven.
0: Ai, doncs és que tu dormies.
1: Sí,
0: jo he tingut mestres que s'han dormit, eh?
1: Ah, sí?
0: Majors, que s'han dormit fent classe.
1: Ai, però amb mitja frase?
0: No, mentre es corregien...
1: Han de vigilats, els lots, sí, què fan?
2: Jo, a l'institut no, però a l'universitat m'haig quedat dormit més d'una vegada.
0: Què dius, Jordi? Per favor, quina vergonya.
2: Sí. Ja, era horrible, però era sempre la mateixa classe.
0: No dormies bé?
2: La mateixa classe a les 8 del matí. I era, la classe era Història del pensament. Jo quedava
0: fria. Però com posa la Història del pensament a les 8 de matí?
2: Jo deixava de pensar.
1: Perquè
0: és que qui pensava? Qui pensava en aquella classe?
2: No ho sé, jo segur que no.
1: No, tu deixaves anar...
0: Qui l'impartia?
2: No ho diré, pobret.
1: Tu anaves practicant el pensament intern, una miqueta la meditació. Jo diria que tinc un trist rècord, que és durant un trimestre d'haver-me dormit una vegada a cada assignatura que tenia.
2: Molt
1: de fet,
2: bé.
1: Tenia una companya, que no vull fer proselitisme d'això, perquè no és una cosa que toca estar malament i que no sé, m'hauria agradat. No ho he fet, però tenia una companya que m'ha fet un àlbum de totes les fotos que anava fent foto a cada classe i me les anava enviant.
0: Molt divertit.
1: Molt bé. Així tenia la recopilació. Bé, en aquest programa, què va passar? Què passa quan te passes una setmana sense dormir? I d'un moment donat, un dels concursants va començar a dir que ell era el primer ministre d'Austràlia.
0: Clar, desvarien, no?
1: Ja començaven a tenir al·lucinacions i desvariar, perquè una setmana és una cosa grossa. 1.800.000 persones varen seguir el primer i el segon episodis. Ara bé,
2: el
1: que eren les crítiques eren una miqueta terribles, perquè deien que, bueno...
0: Home, és que criticar aquest programa...
1: Era criticar per polèmic i perquè deien que realment no era tan interessant veure gent intentant acostar-se desperta durant una hora.
2: Sí, la veritat
0: que no gaire, no pinta massa bé. D'això no farem cap secció.
1: No farem cap secció. Podem fer una secció de no dormir durant una hora.
0: I com la feim?
1: Pues normal. Com ara, per
0: exemple. No dormim durant dues hores fent xiu-xiu.
1: Exacte, i amb això consisteix el programa. Bé, la gran final, que jo l'he vista, he de dir que és un esdeveniment...
0: M'encanta que en Xavi Pou ve havent vist tot el que diu.
1: Clar, jo venc documentat, tot ben vist, tot el que se pot veure, perquè això ja xerrarem amb els següents temes. La gran final era enviar tres finalistes en el llit i qui guanyava? El darrer que s'adormia. I això, tenien una multicàmera de les tres persones alhora i tenien el moment d'efectes preparats.
0: Jo he de dir que tenen bastant aguante, eh?
1: Sí. Quant ha estat el màxim que has aguantat sense dormir?
0: 24 hores. Però una vegada era una de les dues vegades ho he fet mai. Era molt jove. I una... de ses vegades vaig estar a punt de covar-me de son. Perquè era un jet lag, era un viatge.
1: Ah, clar.
0: Que vaig dir, no aguantaré sense dormir a la nada, perquè quan arribem serà el vespre. Mm.

0: situacions perilloses. És a dir, quan, sí, quan Coco començava a afirmar que era primer ministre d'Austràlia...
1: Allà deien...
2: Quan començava a delirar, que abans sí, he dit desvariar, no, és delirar, la paraula, no? Quan tens febre, per exemple, sí, delires... Sí, sí.
0: Bé, crec que d'haver-hi també és correcte, però llavors obrien la porta, crec que obrien un taló i deien que passin els psicòlegs endavant, i ja feien una avaluació una miqueta, i també anaven transmetent les proves que els anaven fent, perquè al final també anirem a dir que això té una, és una miqueta que juga amb l'interès de què passa quan no dones, perquè al final té un interès de saber què li passa en el teu cos, però s'interessa de la pitjor manera, també.
2: Però és que te desplomes, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Perds la força...
0: Sí, sí.
2: I per un programa de televisió tampoc te funciona, que és... que és que participant-se...
0: Efectivament, no? Clar, tu el veus mínimament normal i després el veus fent becades i tampoc és el més interessant.
2: Sí, no, la veritat que li veig forats.
1: Jo, si participés, jo seria primer dia, 12 de vespre, i diria, bé, ja està. És que ja... O sigui, jo ja, quan entro molta sona, ho pots dir, mira, ja està.
2: Tu tens molta pinta de dormir-te superaviat.
1: Superaviat, jo. Però, a més, ja, quan intento aguantar despert, a lo millor són de festa, tal, i a un punt que dic, ja està. Si tot i que el meu objectiu fos aguantar tot el vespre, dic, mira, ja està, no val, mai val la pena fer tant d'esforç.
0: No, però diré una cosa, tu has exagerat ara, però és que veus el primer programa, i el primer programa, que crec que duien una hora, ja veia gent que començava a tancar els ulls, que deies, però per favor...
2: Això segurament era xou.
0: Sí, era xou i era, sobretot, l'experiment sociològic, sí, que amb aquesta etiqueta s'han fet algunes barbaritats.
1: Sí.
0: Bé, sobretot, fatal que se facin aquestes coses de televisió, quan directament el que pots fer és tenir un nin i te passa lo mateix.

0: però un altre programa, en Vete y Olvida a mi, cara.
1: Mi cara, mi casa,
0: molt mítica,
1: mi pega
0: aquesta,
1: la vuelta.
0: Aquesta cançó.
1: Exacte, que a vegades és tan fort, per mi, en aquesta cançó, com pegar la vuelta. Per mi, date la vuelta és... Mira, vés-te'n ja, pegar la vuelta és, per favor, no, el diu tot el missatge de la cançó en un moment, i a més aquesta cançó, aquesta versió tan fantàstica i terrible hora, feat Jennifer López i Marc Anthony, que me sembla increïble.
2: Innecessari.
1: Han de xerrar de Bye Bye Belgium, que era... Man, què va passar? Se tractava d'un dia normal en el canal belga de televisió RTBF.
2: Que no és Reggaeton Beach Festival.
1: Que no és Reggaeton Beach Festival. Per,
2: Matisos.
1: Molt ben assenyalat, molt ben assenyalat, perquè les sigles són exactament aquestes. Què estava passant a RTBF? Li poden dir així, si vols, per aclarir-me amb nosaltres. S'estava matant un programa de reportatges, el que es vendia a dins d'allà, però de sobte s'interromp l'emissió i comença una emissió especial d'informatius per anunciar a Bèlgica que Flandes proclamava la seva independència unilateral. És a dir, què va passar aquí? Va començar tot un especial informatiu d'hora i mitja en connexions a periodistes que ampliaven la notícia i s'especulava amb què passaria si realment passés això. No sé vosaltres si vos demanau, perquè clar, el que se va fer aquí va ser aturar la transmissió i fer un especial informatiu d'una cosa que no havia passat.
0: Però no varen demanar si seria real? No varen avisar?
1: Sí, varen avisar. A més, el que varen fer va ser posar en el principi un missatge que posava «Ceci ne peut être pas une fiction». Val? Que jo ho he demanat amb una persona francòfona, li he dit «Escolta, això significa això no es pot ser una ficció, no?» I m'han confirmat. És a dir, si te posen a tu «Això no es pot ser una ficció», què penses?
2: No ho sé.
1: Clar,
2: no ho sé.
1: És un cartell bastant...
2: M'ha estressat.
1: Bastant vago, bastant... Clar, t'estresses les neurones. Com si duguessis una setmana sense dormir. Me la manco. Bé, era un cartell que sortia molt ràpid, sortia amb un missatge confús i era el típic cartell que sortia amb un font negre, el missatge, durant 3 segons i desapareixia. Què va passar? A la primera mitja hora només varen tenir aquest avís. A la mitja hora varen deixar passat aquest missatge... una miqueta, que anava a dir, una miqueta dens, de això no es pot ser una ficció, i després varen acabar

0: posant... Això és una ficció, perquè quedi clar, va? Mm. Durant hora de reportatge, hora i quart, varen dir, bueno, això és una ficció. Durant la primera mitja hora, hi va haver gent que li varen colar.
1: Belmanco ho varen arribar a dir.
0: Ho varen arribar a dir. També hi havia pistes, realment. Si has vist una miqueta de televisió, sospites. Si saps com funciona, què passava, que el programa començava amb interferències, que dius, bé, si fan un especial informatiu, aquí se talla directament i no comença amb interferències.
1: Sí, però, bé, és que la gent... Bé,
0: embuia.
1: No, és que mos creiem tot allò que veiem per la televisió, al Manco fins ara ho creiem, no?
0: Efectivament, quan tots sabem que el que surt a la televisió és...
1: Mentida.
0: És mentida tot. Bé... Què
1: Manco,
0: hi havia?
1: Tot allò que passa i ve a través de televisió.
0: Efectivament, a no ser que ho diguin que és mentida. A perquè no ser si que sigui que és mentida,
1: ficció, clar.
0: És veritat que és mentida. Bé, clar, en aquest reportatge també hi havia reportatges muntat al respecte d'una cosa que acabava de passar i que tu veies que eren de dia quan la missió era de nit, que deies, com han pogut anar aquí a gravar...
1: Aquests detalls han d'anar alerta, clar, amb aquests detalls.
0: Clar. No, que havien de fer els pobres també. Havien de fer la feina en el seu horari. Segons he llegit, també hi havia un telèfon d'al·ludits que si telefonaves, això ho posaven... Clar, n'he pogut comprovar. N'hem pogut telefonar en aquest telèfon.
1: Xavi, tranquil, no t'ho tindrem en compte.
0: Però que si telefonaves...
1: Que no hagis contrastat aquesta informació.
0: Te donaven com a telèfon d'al·ludits i si telefonaves te botava un contestador que te deia que no, pavo, que broma, poma, que no t'enteres.
2: A més,
0: t'ho deien
2: d'això talment, no?
0: Sí, segurament. Jo crec que en mallorquí, a més.
2: I en belga se quedava, però...
0: Per favor, sé si n'he de trobar una ficció, per favor. I d'això, segons les pàgines mitjanament fiables que he pogut avisar, va crear molt de rebombori. Va haver mitjans que ho varen replicar, ho varen donar per real durant els 30 primers minuts, que varen avisar que poquet, que era una ficció, quan no sabia dir que era fals, més enllà del cartellet del principi.
2: Això m'està sonant molt a Orson Welles, quan va fer l'adaptació radiofònica de la Guerra dels Mons, no? La gent va pensar que hi havia una invasió d'aliens.
1: Com se nota que és el graduat, en Jordi.
0: Sí.
2: Així és.
0: Clar, anava per aquí la cosa. El que a mi m'agrada també és una miqueta com s'havava d'amagar aquest projecte, perquè, clar, li van dir BBB, Bye Bye Belgium, perquè no li podies posar un pressupost assignat en el projecte, atenció, estafa nacional. Primer ministre va dir que era de mal gust i els independentistes van dir que se'ls ridiculitzava. Qui tenia Miró? Qui tenia Ardó? Qui vulgui, que ho miri per YouTube i m'ho conti, perquè jo sencer tampoc me'l menjaré.
1: Tu ja passes.

0: Espera, que ara m'encanta aquesta que ve, perquè escoltau molt bé la cançó que ve ara.
1: A tu t'agrada la que ve?
0: La cançó m'agrada.
1: Sí.
0: La proposta, no ho sé, és bé. Perro salsitxa. Perro salsitxa.

0: entre les nubes.
1: Aquesta cançó m'ho té fascinada, ja.
2: Té fascinada, mira, és preciosa. Preciosa, és la típica cançó infantil que dic, bueno, la tenc per ara, per sempre.
1: Ah, és una cançó infantil.
2: És una cançó infantil.
3: Home, sona bastant.
2: Sí, és que, Ina, som aquesta generació en què ven coses infantils i dèiem, ens sentim interpel·lats. Aquí, els millennials, entram en aquesta categoria. Per què vos he volat aquesta cançó? Perquè anem a xerrar de Dogs Might Fly. I si es perd la salchicha en helicòptero cree volar, aquí estem xerrant d'un programa de la televisió Sky TV des del 2016 que posava a prova el límit de la intel·ligència animal. O sigui, allà on la ciència ha fet estudis conductuals, fisiològics i neurològics, la televisió va dir, escolta, i si agafen cans i us ho podem fer de pilots?
1: Mare meva. Però pilots de què?
2: Pilots, pilot d'avió.
3: Xiu, xiu, la terminal.
2: Exacte, xiu, xiu, la terminal. Seria el millor programa.
1: Justament no han xerrat en cap cas el sitxa. Per què no ho han fet?
2: Perquè no ho han fet, perquè l'aeroport de Palma és una miqueta seriós i no n'hi ha que pilotin avions, encara, perquè han de passar molt de... Han de passar
1: temps
2: molt
1: al
2: de
1: temps,
2: pantrots.
1: Sí, com van les coses.
2: Varen seleccionar 12 cants del Regne Unit i a la final varen arribar 3 cants en la feina de manejar una avioneta i fer un trajecte volant que fes
1: la forma d'un bull. Però no anaven tots sols.
2: No anaven tots sols, no anaven tots sols. No.
1: Bé, com bueno, han d'anar tots sols, per l'amor de Déu.
3: Jo he vist cans anar amb skate, vull dir...
2: Clar,
1: però no mateix.
2: Un skate i un avió,
1: un skate,
2: el mateix.
1: Un skate, viable.
2: Anaven amb un copilot que duia les mans sempre preparat, com si no és a l'escola, preparat per agafar el volant a qualsevol moment per si passava res. I jo he de dir que espero no haver de tornar a passar per una autoescola per no haver de comparar-me amb aquests pilots peluts.
1: Clar.
2: Finalistes, l'únic que va pujar a l'avió era en Shadow, nombre, m'agrada el nom, que se posava en el mandes d'una avioneta i li anaven donant menjar per condicionar-lo perquè ja venia entrenat de que sabia el que havia de fer.
1: Mira, bona forma d'entrenar-los. Xavi, cada vegada que vens m'esplates cap, així que res, torna la setmana que ve, veurement si mos dones qualque altra idea per fer xiu-xiu, no ho sé. Gràcies, Xavi.
2: A vosaltres.
4: El desayuno es muy perruno cuando lo
5: pico. IB3 Ràdio és diversitat.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i atenció, perquè ara mateix tenim una notícia de darrera hora, Jordi.
1: Podeu estar tranquils, perquè en Panty està bé, està estable i s'està recuperant.
0: Quina! Panty, t'estimem. Panty, estàs bé? Que bé, que bé. Jo he fet una alò, Jordi. Qui és en Panty? Per qui no el conegui. Perquè, clar, tanta festa...
1: Com que qui és en Panty? Com ho estàs demanant? En Jordi. Panty és el moix més famós de tot Sant Cervera.
0: Ja, però favor. Jordi, pensa que no tothom aquí que mos escolta et cerverí o cerverina. A veure, men, per què és tan famós en Panty? Jo ja la sé, la història.
1: Ho he explicat tot, eh?
0: Mira, per favor, Jordi.
1: En Panty és un moix negre que ja fa anys que viu entre la plaça del poble i l'Iglesia Nova de Sant Cervera. I la gràcia és que se passeja per tots els bars, per centre, saluda la gent, cerca menjar... Crec que més lo de cercar menjar que saludar la gent, si sí. Me demanes. Però és com un veïnat més. Sí. És un cerverí de socarrel.
0: Un cerverí de socarrel, eh? Parlam de ser l'amo de la plaça,
1: pràcticament, l'amo de la plaça, ho podríem dir.
0: Tu el coneixes, Ida?
1: Jo el conec, és que tothom, ja crec que tothom que ha anat a la plaça ha vist un moix negre, encara que jo no sabia que era en Panty, però tothom sap que és el moix negre que se passeja per allà, i si va a segles i noves per allà tombat sempre.
0: I que ha estat, que han dit que està bé? Hi ha hagut un ensurt?
1: Sí, hi ha hagut un ensurt, perquè fa uns dies, concretament de 7 de juny,
0: sí.
1: En Panty va aparèixer completament immòbil a segles i noves del poble.
0: Ai, pobre.
1: Jo crec que podem posar música més trista per ambientar això.
0: Pobre.
1: Sí, millor. Clar, tots els que el van veure varen pensar en el pitjor. Pitjor desenllaç possible que hi pot haver. Que ja saben
0: ja ho val.
1: Fixa't si era important, en Panty, que hores més tard se varen fer esqueles en els negocis del poble, a prop de l'Iglesia Nova, i se va organitzar un funeral.
0: O sigui, el donaven per mort.
1: El donaven per mort.
0: Esquela i organització de funeral.
1: Sí, sí.
0: Quina tristor.
1: Una tristor per el poble, uns dies de...
0: De dol, pràcticament.
1: Però, afortunadament, hi ha veïnats que han vist en Panty caminant una altra vegada per la zona.
0: Tanta sort, mare meva! Serà a veure que els moixos tenen 7 vides, idò, confirmam.
1: No ho sé, però estaràs d'acord en jo que això és una qüestió de primer ordre per al nostre poble de Sant Cervera.
0: Estic d'acord.
1: I per això...
0: Mira, el sento d'en Panty.
1: Mira.
0: Això és ell, està... Es viu.
1: Es viu. I nosaltres, com és una qüestió important, tenim el Bala de Sant Cervera.
0: En Pep Cervera. Bala, benvingut a Xiu-Xiu.
2: Moltes gràcies.
0: Parlam amb pocs barles, eh? Aquí a Xiu-Xiu, però han considerat que aquesta era una qüestió prou important perquè sabeu que en Panty, Pep, és un personatge del poble.
2: Sí, així és. Un personatge que crec que és l'amo d'allà de la plaça i viu allà a l'Iglesia Nova.
0: Mare meva.
2: Qui no voldria viure a l'Iglesia Nova?
0: Això t'anava a demanar, perquè l'Iglesia... Perquè m'ho situem, l'Iglesia Nova és de Sant Cervera que no té teulada, aquesta tan preciosa.
2: Sí, aquesta és així. Aquesta és fantàstica. I viu aquí, aquest senyor, en Panty.
0: Ha anat viu en Panty, no s'ha cercat de vora el punt verd, no...
2: No. Sabia on s'havia de guardar i com que ets ara baixa la tanca, ets l'únic que pot passar entre les reixes i entre allà de dins i sap que ningú el molesta.
0: I de poden confirmar que en Panty està bé, en Panty és viu.
2: Efectivament, sí, sí. El veïnat d'allà l'estimo molt i qualque veïnat sabeu que l'ha recollit. Aquests dies hi ha hagut festes, han tingut nit de vins, han tingut nit de l'art i jo crec que el més que ha fet és que ha viu i l'ha dit. Desapareixeré una miqueta de per aquí al mig, que m'han molestat molt, m'han envaït el meu espai. I bueno, ha desaparegut un dia.
0: Però és que el donaven per mort, fins i tot, esqueles i funeral. Això vol dir que els veïnats l'estimen moltíssim, amb molta consideració.
2: Sí, sí, la veritat que d'allà del bas fa molt de temps que ens revolta per allà, que passeja per allà. Inclús l'altre dia una veïnada m'ho va dir, vaig a tassar greu que entri a l'Iglesia i vaig a donar-li menjar a mi me'l dona una miqueta perquè com que havia desaparegut no estem molt segurs si estaria bé del tot o no. I dic, clar, home, només faltaria.
0: Que bo, que bo.
1: Jo no sé si aquest dia se n'ha xerrat, ha estat una cosa sonada per allà.
2: No, jo no és que tingués massa noticita, però sí que va donar la casualitat de fa, ja t'ho dic, ara fa 3 o 4 dies que desmuntàvem l'os a nit de vins i m'ho va passar això, no sabia anar. És que el moixot i tal, que sempre estava per aquí enmig, perquè passeja tots els bars, fins que l'engeguen, sabeu que és moix de bar. Hi ha molta de gent de bar i és moix de bar. I li donen menjar, el cuiden, el mimen, i després, quan ja s'ha cansat de tots, se'n torna i va ser això. I m'ho va dir, és que feia un dia, no sé si ha tingut qualque accident, qualque cosa, i bueno...
0: Quin passat,
2: no sé si ha estat accident o, sí, o si ha estat accident o si és que ha fet esquiat viu i s'ha cansat de festes.
0: I escolta, tu saps per què nom Panty? Qui li ha posat aquest nom?
2: La veritat, que ni idea. No en tinc ni idea. No sé com és que han posat aquest nom.
0: Tu saps,
2: però,
0: Jordi?
2: Sigui, de Pantera, això, no sé.
0: Ai,
2: no,
0: a lo millor sí.
2: No tinc ni idea.
0: Tens raó, pues color, pues color. La cosa és que és un veïnat més. No ho sé, jo crec que, aprofitant que tenim el bal aquí, el bal de Son Cervera, Jordi, tu que ets cerverí, li podries fer una petició d'homenatge a en Panty, ja que és tan important aquest moix.
1: Home, un reconeixement.
0: Una plaça, un carrer, una font.
2: Per canviar nom de l'Iglesia Nova no mos convé, eh?
0: No,
2: això no. Li podríem posar allà a l'entrada, no estaria malament allà a l'entrada. Els veïnats que facin la proposta, això sempre va a propostes, i bueno, tot se pot estudiar.
0: Una placa, mira, una placa a vora la plaça.
1: Aquí va dormir en Panty. Aquí dorm en Panty, però bé.
2: Dorm, perquè això ja seria... Que ara li queden moltes vides, a lo millor.
0: Sí que és vera.
2: No, no diuen que tenen 7 vides i no sabem si aquesta ja era una o no. No ho sabem.
0: Idò, Val, acceptes la nostra proposta? L'estudiaràs al Manco?
2: L'estudiarem, que facin propostes en Jordi mateix, que me'n facin una proposta i la podem estudiar com a cerverins.
0: Molt bé, fantàstic. Idò, jo estic molt contenta que en Panty estigui bé. En Jordi, tu estaves preocupat?
1: Jo, clar, jo quan vaig veure la notícia, perquè jo, clar, no som a Son Cervera ara,
0: clar.
1: No m'entens jo d'aquestes coses, quan vaig veure la notícia vaig alarmar. Però bé, però és que tot és apuesta. No,
0: és que per xarxa social he vist que ha circulat una esquela que és ben real això que vos contant, però bé, tanta sort que ha quedat amb un ensurt.
1: Ha quedat amb un
0: ensurt. Des d'aquí estan contents perquè en Panty està bé i sobretot hi ha proposta damunt la taula de posar-li una placa. I de Pep Cervera, Bala de Sant Cervera, moltes gràcies per atendre'ns, per aquesta qüestió
2: moltes
0: important, de primer ordre.
2: Sí, moltes gràcies a vosaltres, moltes gràcies. Vinga, seguiu.
0: Que vagi bé.
2: Adéu.
0: I de Jordi, un Panty, un altre moix famós. Després
1: exacte.
0: Que xerrin d'en Doraemon.
1: Qui és en Doraemon? Jo no el conec, en Doraemon.
0: Exacte, qui és en Doraemon de vora en Panty?
1: No, en Panty, de fet, la notícia deia que ha sortit fins i tot per National Geographic...
0: Què dius?
1: Tot. Clar, també, molt de turistes que van a Cicles i Nova, fan sa foto, tal, i clar, diuen, no, i un moix queda molt bé. I en Panty és internacional.
0: Panty no Instagram, sé, eh? A veure si li han d'obrir un compte.
1: Jo, alerta que no li obri ja un compte d'Instagram, no, en Panty? Oh.
0: Però tu no li pots fer fotos perquè no vius allà.
1: Bé, però el cap de setmana em faig set i en tenc una per cap.
0: Escolta, jo ara mateix estic cercant hashtag Son Cervera a Instagram i mir a veure mem si hi ha en Panty a qualque foto. Mira, aquí hi ha un vídeo de l'Iglesi.
1: És possible. Jo, de fet, mira, en Panty és que el coneix tothom. Jo anava... Quan passejaven, quan era monitor de temps lliure, pujàvem amb els nins per allà per dur-los en el menjador.
0: I tots s'aturaven.
1: I tots s'aturaven a veure Panty. Bueno, en Panty no, però ai, quin moixa tal. És que jo te dic, és una celebrity.
0: En Doraemon, en Garfield, i després en Panty. Estan els top 3 de moixos famosos del món.
1: Efectivament.
0: Molt bé. I ja me'l presentaràs un dia de venir, Son Cervera.
1: Home, només faltaria.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
1: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
1: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Comença el dia amb la informació més completa.
5: Són les 7.
4: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
5: Bon dia, matí complicat a les Balears.
4: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
5: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
4: Amb totes les veus i les reaccions.
5: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
4: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
7: Sí, sí, sí.
1: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre.
9: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
1: Xiu, xiu.

0: com cada darrer dia de la nostra setmana, telefonem a qualcú per saber què farà aquest cap de setmana. Realment, en aquesta secció, anem a la recerca de xiu-xius de la vida de la gent. I aquesta setmana, que ha arribat la calor, ara ja sí, definitivament, que mare meva, que és renal, que mos ofega, no poden pur de calor, volen saber com diu la calor un home del temps, però no un home del temps qualsevol, el meteoròleg d'IB3 Televisió, que puja les temperatures, en Dani Capó. Dani, bon vespre, com estàs?
1: Bon vespre, companys. Massa calor, he de dir. No, no ho duc massa bé, jo.
0: No? No ets aquest tipus d'home del temps, que t'estimes més fred que calor?
1: Sí, sí, jo definitivament sí. Més que res perquè en l'hivern també hi ha molt de dies que amb un pap de solet pots anar bé i l'estiu per aventures una mica massa.
0: És que en Miquel Salamanca, que és un molt, molt fan de les tempestes, de la neu... Tu ets així també?
1: Sí, sí, jo realment tots els fenòmens extrems me criden l'atenció pel tema vocacional, excepte quan fa molta de calor. Això ja. Jo ho llevaria, si pogués.
0: I la primera pregunta obligada, Dani, quin temps tenim per aquest cap de setmana?
1: Resposta fàcil, Inés, sol i calor. M'imagino que ja t'ho esperaves.
0: Sí, però sol i calor. Sorpresa.
1: També poden tenir una mica de calitja, o sigui, no molta, no tanta com el cap de setmana passat, però una miqueta la podem intuir. 37-38 graus a Mallorca, 34-35 a Pitiures i Menorca.
0: I hi ha gent que mos escolta dilluns de matí, a prop de les 7 són ara, per la gent del futur. Què li poden dir a aquesta gent?
1: I de dilluns de matí segurament no hi haurà canvis tampoc, començarem el dia amb bastant de sol, temperatures mínimes que ja venen sent altes bastant aquests darrers dies i dilluns segurament també partirem de temperatures altetes.
0: Bé, doncs, ànims a tothom. A veure, Dani, ara ja xiu-xius personals. Què fas en bon divendres vespre?
1: Que... en sortir d'aquí me'n vaig a venir a casa meva avui, perquè el cap de setmana sí que el tenc més o manco ocupadet i avui soparé tranquil·lament a casa meva, me posaré qualque partit del món Mundial, que no sé qui juga, però me'l posaré.
0: Això és igual, de fons.
1: Sí, exacte, cau,
0: te dormiràs amb el Mundial de fons avui vespre.
1: Sí, sí, sí, segurament sí.
2: Has dit cap de setmana ocupat. Què tenim per davant?
1: Tinc truïda. Mira, jo m'agrada molt el tenis, jugo a tenis de Zakarenin, i és a final del Mallorca Championships,
0: els
1: torneig d'aquest ATP. I a més juguen de vora a casa meva, així que demà el primer pla del cap de setmana serà anar a veure la final.
0: Càlid, aquí, Dani, que he vist que aquest torneig és de qualitat per Calvià, no?
1: Sí, és un torneig ATP, és un torneig oficial del circuit de tenis i sí, sí, sí, cada any participa gent més o manco boneta de rànquing i res, al final men que passa.
0: Però tu ets públic o jugaràs? És que no sé com va això.
1: T'imagines? Si faig feina aquí a IB3, m'apareix que no arribava molt tan fort amb el tema dels tenis.
0: Per tant, ets de públic, no?
1: Sí,
0: ets
1: sí.
0: Aquest tipus de públic que va en gorra i tot vestit de blanc, que no és tenis.
1: És que demà, com hi vagis sense gorra, m'apareix que vos quedau sense meteoròloga. És que pegarà molt fort el sol, així que sí, si aniré en gorra, sí.
2: Haurem de comprar crema.
1: També, crema solar, sí, sí.
0: Vinga, prepares kit, Dani. Això demà i després dels torneigs, qualque cosa més?
1: Idò, mira, d'això que t'escriuen per un grup de WhatsApp que té molt d'amics i tal, i un d'ells diu, escolta, idò, aquest escolta acabarà amb anar a veure un espectacle de drons. Dissabte vespre, se coneix que per la playa de Magalú fan un espectacle de drons, i mira, no he anat mai, i he dit, sí, venc.
0: Això és com... quan varen fer la inauguració de la torre de la Sagrada Família, vares veure que hi havia aquell espectacle de drons formant la cara d'en Gaudí, etcètera, que va ser espectacular. Vull dir, és un poc això.
1: Va ser increïble, Mep. Jo no crec que hi hagi tant de nivell. Però, mira, hi vaig sense expectatives, veurem que mos trobam. Però allò de Barcelona que dius va ser increïble, sí.
0: És que sap què passa? Que els focs artificials han passat de moda. Ara se duen els espectacles de drons.
1: Sí, i jo crec que els cans ho agraeixen, això.
0: Sí.
1: Mira el que t'ho dic.
0: Sí. A veure. I dissabte fantàstic. I diumenge, Mep?
1: I diumenge tenc... Què és el que tenia diumenge... Ah, no me'n record que tenia... Ah, sí, tenc excursió dissabte, diumenge, hora baixa vespre. Tenc excursió a Serra. Però hi anirem a partir de les 6:30-7, que no faci tanta de calor, i soparem a qualque cim. Què t'apareix, això?
0: Planàs.
2: Jo, me fa pensar que d'aquestes persones que tenen tots els caps de setmanes de l'any ocupats.
1: No te creguis, però excursionat, encara que sigui 2-3 horetes, que no sigui molt llarga, sempre el dissabte i diumenge cau. I aquest diumenge, hora baixa vespre, serà un moment. També ens estimarà molt fer potser posta de sol, així tardet. Sí, sí.
0: I de tu recomanes que si han d'anar a la mà o d'excursió sigui a partir de les 6.
1: Sí, jo ho recomanaria perquè ara tant altre dia serà
0: bastant dur. I després, quan tornes de la muntanya, amb un frontal?
1: Amb un frontal, sí, duim frontals i una vegada que s'ha postat sol, tiraran baixant. I és que, a més, no trobes ningú. Dóna pau anar a la Serra de Tramuntana en aquesta hora, sí.
0: Ja, mira, m'apunta. Perquè just he xerrat aquest cap de setmana a fer qualque excursioneta. I precisament t'han xerrat d'això, de partir tard i tornar tard, perquè, clar, en la calor no mos queda més remei. Tu, Dani, en les voltes que fas, com ha dit en Jordi, que per ell que tens el cap de setmanes tots ocupats, la gent t'atura per dir-te si has encertat o no la previsió?
1: Idò, precisament, quan anem d'excursió, jo crec que també per aquest àmbit una miqueta més distès, és més probable que almenys jo m'aturin. Perquè, clar, quan vas, potser per Palma, o vas amb un ritme una mica més accelerat, és manco probable, la gent no sol aturar-te. Però així, quan potser tinc un dinar per qualque poble, o vaig d'excursió per a Serra, sí que sol passar. Però sempre molt agradable a tothom, eh? Sí, sí.
0: I te diuen si encertes o no encertes. Això ja sempre encertau.
1: I de fet, jo, abans de fer feina IB3, quan començava, me demanava com deu ser això que t'aturis la gent. I no m'esperava en cap cas que la gran majoria de gent directament me demana pels temps sense saludar. Això és real, no me molesta ni molt manco. Però jo què sé, a vegades estic caminant o estic mirant quina fruita comprar al supermercat i me sent de fons. Ha de ploure, ha de fer calor. Així és la manera d'entrar.
0: Aquest ha de ploure, és que el sent.
1: Sí, és així. No m'esperava que fos així, però mira, sí.
2: Bé, la gent va al gra.
1: Sí, exacte, és el que volen saber, ja va bé així.
0: No volen saber si tu estàs bé o no, Dani.
2: Ja volen saber si ells estaran bé.
0: Exacte.
2: O surten fora per aigua.
1: Exactament.
0: Què t'anava a dir? I et d'aixecar-te tard, prest, el cap de setmana, perquè amb aquesta agenda...
1: Prest. És veritat que fem feina al vespre, presentant-se informatiu al vespre, molt prest no me'n puc anar a dormir, perquè arriba a casa meva més de les 10. Però intento aixecar-me com a màxim a les 8 i mitja. Com a màxim. Si puc un poquet abans, millor. I intento aprofitar els dematins. Sí, sí, sé tot el que puc.
0: Hi ha qualque pla secret que no mos vols contar, Dani?
1: Qualque què?
0: Pla que
1: pla
0: tinguis.
1: Secret.
0: Sí. Que dius una cosa, però que no puc dir. Bé, mos quedarem amb les ganes, tant mateix.
1: Clar, ara estic pensant, te'ls ho dic, no?
0: Ara dic que sí. Peter misteriós.
1: Bueno, evidentment, tindré qualque dineret, qualque soparet, aquest cap de setmana, però tampoc hi ha res així...
0: Molt bé.
1: Molt espectacular, no.
0: Molt bé. Escolta, idò, feim el test del cap de setmana, perquè això no ha estat el test. Això ha estat l'interrogatori, ara t'han de fer el test.
1: Vinga, dispara-ho, estic preparat. Vinga.
2: Idò, en aquesta secció sempre demanam quin creus que serà el vostre moment top i el moment flop del cap de setmana, és a dir, millor i pitjor moment.
0: El moment top, Dani?
1: El moment top, jo crec que serà la posta de sol de diumenge de vespre.
0: Molt bé. I el flop?
1: Els flops, jo crec que sens dubte serà demà a migdia, quan estigui assegut a una cadira a 35 graus en so sol, rebentant l'esclotell. Sí, jo crec que sí.
0: Molt bé. Següent pregunta, Jordi.
2: Quina emoticona definiries el cap de setmana que t'espera?
1: La emoticona aquesta de la cara vermella i suor.
2: bastant fàcil, aquesta. Quina serà la foto del cap de setmana?
1: Idò, jo m'imagino un selfie amb el meu amic d'excursió en el cim, que encara està per definir, però jo crec que un selfie amb la posta de sol darrere podria ser la foto, sí.
2: Esperant veure'l.
0: Estarem pendents a les xarxes d'en Dani.
1: D'acord.
2: Quantes hores calcules que dormiràs el cap de setmana?
1: Això és sagrat. No puc dormir manco de 7 hores, sinó... No, els càlculs són 7, mínim.
2: O sigui, 7, 14 hores en total.
1: Sí, entre 14 i 15, segurament, sí.
2: Molt bé. I després sempre demanam un missatge per a aquella gent que mos escolta ara a les 6:50 del matí, a la redifusió.
0: Quin missatge et hi envies a la gent del futur, que està a punt de començar la seva setmana i ara mos escolta a la banda matí?
1: els diria que bon dia i que confiïn, perquè per ventura dimecres, passat demà, baixen les temperatures.
0: Uf, que bona! Molt bona notícia, Dani. Idò, Dani, gaudeix moltíssim d'aquest cap de setmana fantàstic, com us has explicat. Moltes gràcies per obrir les portes de xiu-xius de la teva intimitat.
1: Bé, tampoc ha estat tan íntim, però bé, moltes gràcies a vosaltres i bon cap de setmana a tothom.
0: Una ferrada, company. Adéu, adéu. Jordi, bon cap de setmana per tu, també.
2: Bon cap de setmana.
0: Molt bé,
2: cap de setmana solejat, altes
0: sí,
2: temperatures,
0: com que vols que t'ho digui, quin remoll.
2: I crema.
0: Sí, però amb moltes ganes, molt bé, dilluns, que seràs dia que la gent del futur mos escolta. O sigui, molt bé, d'aquí unes hores.
2: Sí, realment. També, és vera.
0: Perquè hem arribat en el xiu-xiu número 417. Vosaltres m'ho entes, que sí? Fins molt aviat. Gràcies per ser-hi. Adéu, adéu.
3: Adéu. Alegria i benestar de cada dia. Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Venezuela eleva el balanç de víctimes pel doble terratrèmol a 920 morts i més de 3.300 ferits. El govern confirma que més de 380 edificacions han patit danys i els 59 espanyols que eren al país estan sent repatriats a bord d'un avió militar del Ministeri de Defensa. A les Illes, la comunitat veneçolana viu amb angoixa les hores posteriors als terratrèmols. És el cas de Luis Alejandro Delgado, que és veneçolà i fa més de 10 anys que viu a l'illa. Però part de la seva família continua a Venezuela. El bloc on vivien ha hagut de ser desallotjat, segons ha explicat a IB3 Ràdio.
2: Más allá de la cantidad de fallecidos, personas desaparecidas que hay, es que hay personas, por ejemplo, en el caso del edificio al lado de nosotros, que están desalojados. Estas personas, esos edificios ya no van a volver a ser habitables. Y en Venezuela, tristemente, por la situación del país, no hay un seguro de vivienda o algo a que aferrarte. O sea, la mayoría de personas van a quedar desahuciadas, sin casas donde vivir.
1: I l'Assemblea de Docents prepara noves mobilitzacions per al curs que ve, per principalment la manca de recursos a l'educació pública. La portaveu de l'Assemblea, Marina Vergés, assegura a IB3 Ràdio que els professors estan molt descontents per la manca de recursos i la precarització a causa, diu, del desmantellament de l'educació pública.
3: Volem que el setembre ja comenci des del minut zero, és a dir, de la primera setmana de setembre, amb accions, mobilitzacions i mostrant el descontent que tenim i el malestar que tenim a dia d'avui, però que ho farem evident al setembre perquè les coses evidentment no hauran canviat.
1: I els residents ja poden sol·licitar la reserva de plaça del TIP de la línia 203 a la Serra, que s'inclou dins el pla pilot del govern per prioritzar-los. El pla començarà a aplicar-se a determinades línies a partir de dia 1 de juliol. Els usuaris amb targeta única o targeta intermodal poden fer la petició per telèfon a partir d'avui o per via telemàtica a partir de dilluns. José Luis Mateos, el conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat.
4: Pueden realizar esas reservas hasta con 7 días de antelación y hasta 48 horas antes de la prestación del servicio. Entonces, y se puede realizar además esa reserva, un usuario cualquiera puede realizar reserva hasta por 7 días consecutivos. Es decir, pensando precisamente que esta línea está especialmente dirigida a usuarios, por ejemplo, del tipo de Valldemosa o de Deià, que vuelven de su trabajo a Palma.
1: I Rosario Sánchez, la candidata a liderar la llista del PSIP en les autonòmiques del 2027, ha explicat algun dels elements de la seva candidatura a les eleccions. L'actual vicesecretària general del PSIP ha participat avui a Hora Baixa en un acte amb simpatitzants del partit en què considera que el 2027 serà un punt d'inflexió. També diu que li fa molta il·lusió dur a terme un projecte amb el qual els balears puguin tenir un projecte vital digne, diu.
5: Perquè crec que Balears, crec que Mallorca, que Menorca, que Eivissa, que Formentera es mereixen el nostre projecte col·lectiu. Es mereixen les nostres ganes de fer feina. Es mereixen la manera d'estar al costat de la gent cada dia. Es mereixen com fem per conèixer els problemes, per trobar solucions, per treballar i per construir un projecte de país.
1: I recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat per demà l'avís groc a l'interior i al sud de Mallorca. Serà des del migdia i fins a les 8 del capvespre per temperatures que es poden enfilar fins als 37 graus. Hem arribat a les 10:04. Que passeu un molt bon cap de setmana.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts a aquest estiu calorós on ens hem de protegir dels cops de calor i dels cops d'aire que també les carrega el diable. Tancam una setmana de festa de Sant Joan, de foc, de dimonis, de cavalls i de desitjos. No sé si em vareu demanar algun, si penseu que s'acomplirà. Tancam també la setmana en què el Tribunal Suprem ha condemnat tot un ministre, fins fa res en actiu, a 24 anys de presó, juntament amb el seu amic Koldo. El mal anomenat empresari, el comissionista Aldama, haurà de fer serveis a la comunitat per haver estat un xivato. Personatges de la política i de la picaresca que bé podrien ser protagonistes d'un entremès de Cervantes. Amb bicicleta.

0: L'estiu és llibertat, eh? Així hem començat aquesta conversa amb aquesta cançó de Buhos que Miquel Àngel Palleres ja estava començant a ballar. Aquí tenim els nostres conversadors polisèmics amb ganes d'estiu, amb ganes de marxa. Alguns més que d'altres tenen coloret d'estiu. Miquel Àngel, no miris a Cristina. Ella sí té coloret d'estiu. Anem a saludar-vos. Miquel Àngel Palleres, com estàs?
1: Molt bé, estupendo.
0: Molt bé. És nostre conversador de referència i tu t'enduràs el...
1: El premio al más votado.
0: Sí, exacte.
2: Que bé. El más usado.
1: Quina il·lusió, sí. Bueno, m'agrada més la meva excepció, seran de polisèmia. Sí.
0: Més que utilitzat, que sona una mica una lleig, no? Sí, no t'estimam. Igual que en Julià Puig, que te va també un poquet d'allò, estàs a punt d'agafar-lo, en Miquel Àngel.
3: I en segona posició...
0: Exacte, el oro, la plata, i na Cristina, el bronce. Com estàs, Cristina?
4: Molt bé.
0: Que bé tenir-vos, eh? Amb aquest dia tan calorós, aquests dies tan d'estiu que estan passant, que no fem més que estrenar l'estiu i ja hem tingut alertes de tot tipus. Se veia l'altre dia el mapa d'Espanya, jo crec que tenia massa redacció posat Televisió Espanyola, de color negre. No havia vist mai un mapa d'Espanya de color negre. Segurament era un vermell intens, però semblava negre. Vinga, estiu, vos he donat alguna pista amb aquesta cançó. Miquel Àngel Palleres, estiu.
1: Bueno, estiu... Però jo sempre he estat, durant molts anys, sinònim de llibertat, el que dius a cançó, no? I sinònim de desconnexió absoluta del que estaves fent i unes setmanes, uns mesos per davant, de fer el que t'ha donat la gana i viure i ser feliç. No? I l'edat no perdona, i avui en dia pues, és un període que sues moltíssim, que tens poques ganes de sortir en el carrer perquè fa una calorada, que tots són guiris, que no trobes puesto en lloc i no hi ha puesto a les platges ni per anar. Bueno, supos que va con la edad y me he vuelto alguien que protesta todo el día.
0: Alguien mayor,
1: me he vuelto alguien mayor. I, però bueno, m'agradaria intentar recuperar una miqueta aquest estiu no tan calorós i amb aquesta llibertat. M'agradaria desconnectar molt més de sa feina, tot i que per jo, per sa feina que jo tenc, feim bastanta feina el mes d'estiu, sobretot planificant i pensant el que ha d'ocórrer en el resto de, diguem, curs escolar, no? I bueno, però necessit, el meu cervell i el meu cos necessiten una desconnexió per ponerme debajo de un cocotero o de un pino, que aquí no tenim cocoters, i descansar.
0: O d'una figuera, que aquesta setmana hem parlat de figues, o molt millor davall d'una figuera.
1: Davall d'una figuera, sí, sí. Jo per mi que ja vaig contar un programa...
0: Sí, vas dir que no t'agradava...
1: Vaig tenir unes males experiències con resina de figuera.
0: Cert, bueno. Però és igual, tu t'asseus davall d'una figuera i allà estaràs ben fresquet. Julià Puig, estiu.
3: Jo, bueno, primer de tot he de dir que m'encanta aquesta figura del Grinch de l'estiu, no? Que és en Miquel Àngel, que no ho havia escoltat mai.
0: Que no ha dit que no li agraden a la platja.
3: No, però bueno, aquesta animadversió cap a l'estiu.
1: Que me vaig comprar una barca només per no trepitjar l'arena de la platja.
3: Jo l'estiu... bueno, primer de tot, quan escolt la paraula estiu, sempre me ve pues, la cançó d'Antònia Font d'en l'estiu. Que m'encanta, evidentment, que mos fa aquests records a l'estiu i a la idiosincràsia a l'estiu. I la vegada també em fa molta raó perquè som molt fan d'Antonio Font, he anat a moltíssim concert d'Antonio Font, però mai toquen la cançó d'en l'estiu. I és una cosa que... Ix, me menjo un poc
0: per dir. Va, espera, Julià Puig, escolta-la, no? La posàvem un poquet, vinga, va, en l'estiu.

0: Vinga, que aquí en Andrea Sánchez, que avui mos acompanya en el control tècnic, ha estat a la White. En Julià ha dit que l'estiu d'Antònia Font no la toquen en els concerts i de l'escoltes aquí entre avui i demà. Que bona.
1: Sí. Això és estiu. Aquesta cançó és estiu.
0: Sí, i tu estiu, Antònia Font en l'estiu.
1: Totalment.
0: I estàs agut damunt sa barca, sense fer res.
1: Totalment. De fet, jo crec que tant Antònia Font com els Manel són grups que només s'haurien de poder escoltar durant l'estiu. Però li agafa ganes i quan comença a proposar la caloreta, pam, ja aquí Manel i Antònia Font i tot l'estiu fins que s'acaba i comença a fred un altre pic.
0: Molt bé, idò, aquí tenim en l'estiu i en a Cristina Or, l'estiu que li inspira, que li provoca.
2: Jo crec que també és per fer el contrari en Miquel Àngel. Jo cada vegada l'estiu m'agrada més. I he dit cada vegada perquè no m'agradava gens. Només de pensar els xurretes que t'acaben per l'escena quan vas caminant, o aquesta sortir els quarts de sola baixa, que a vegades has d'anar a fer feines quarts de sola baixa i dius, mare de Déu. Però cada vegada m'agrada més. També potser és un poc també passadat, això sí que estaré d'acord amb el Miquel Àngel, però perquè m'ho agaf millor. I perquè pens que hi ha d'haver llibertat tant en l'estiu com en l'hivern. O sigui que... Sí, ampliem els mires.
3: La temperatura de l'estiu...
2: és més complicada.
3: No t'acompanya a fer coses amb ganes.
2: Bueno, ja l'he condicionat per tot. Vamos a mirar la parte buena de todo siempre.
0: El estiu tothom se relaxa, canvia la programació, les ràdios, les teles... El mes d'agost en aquest país pareix que ha hagut un terratrèmol... Perdona, ara justament terratrèmol no ho vull dir. Però que hi ha hagut alguna catàstrofe sideral i ha desaparegut tothom. No sé... com duis vosaltres l'estiu, a part de la calor, però me refereix que l'estat d'ànim, la feina, si la gestioneu d'una altra manera, si no, a veure... Bueno, teniu feines molt diferents, tu
3: sí,
0: ja ho has dit.
3: I no puc deixar, no puc oblidar tota la gent que hem posat precisament com a Mallorca fa tanta feina els mesos d'estiu. Vivim del turisme i el turisme genera molt de puestos de feina i en unes illes com les nostres això és fonamental. O sigui, hi ha moltíssima gent fent feina en els mesos d'estiu i no mos podem oblidar d'ells. Han de sofrir, i si jo ja me poso de mala llet en la colorada, imagina't si tenir aquesta colorada, no tenir un aire condicionat i fer feina a puestos com bars, restaurants, en el carrer, etcètera, no? Es dur i es feixuc. No m'agradaria estar en el seu cos, tampoc.
1: Sí, nosaltres Puig també és quan més feina feim i en diferència. Evidentment, jo per la meva part... Fins en el mes de la segona quinzena d'agost vaig que no tur, jo el que he dit sempre, vaig a marxa enrere, fora frenos, costa avall i a 200 km per hora i és quan més feina fem. Evidentment, si fa calor la gent bou i si la gent bou, pues han de fabricar i molta més feina. Però, bueno, se du quan se pot.
0: Cris?
2: Bueno, sí, estic amb això totalment d'acord, procurant baixar un poc el ritme, sobretot les hores baixes, que després de dinar se fa molt feixuc, molt pesat, però, bueno, en el final també, qui m'has comès, nosaltres el mes d'agost els jutjats el tenim tancat.
0: No, en dic que la Cristina Ors és missè, per tant, veus, aquesta és una part d'aquest país que se'n va a vacances, el mes d'agost, baixeu barrera, vosaltres literalment...
2: Bueno, tant com baixar barrera, no. Estimada, no baixem barrera.
0: No hi ha judici.
2: No, perquè, a més, és com ens estiu, que és com... no ha passat el que no ha passat en Sibèn, també passa en l'estiu.
0: Ja, bé, també és
2: veritat. Per tant, judicis no n'hi ha, cert?
0: És el que no hi ha.
2: Però
0: se segueixen fent malifetes en el carrer i te seguiran telefonant les persones que...
2: I després ve setembre, les vacances dels matrimonis que hemos acabado...
0: Imagina't, s'atura tot el mes d'agost, no hi ha delinqüència...
2: S'atura totalment.
0: No hi ha bregues entre gent que se vol divorciar, tot va bé, t'imagina't?
2: No, sí,
0: no. No mor ningú, no hi ha problemes d'herències.
2: No.
0: Agost hauria de ser així.
2: Hauria de ser, però no és.
3: Bueno, allò me passa, personalment, que és que fa molts anys que no tinc dues setmanes seguides de vacances. En tinc una, com a molt. I amb una setmana de vacances, almenys jo no tinc temps de desconnectar.
0: Això és il·legal, no, Cristina? Pagos,
2: perquè jo no els he tingut mai. No fa molts anys, jo no els he tingut mai. Des que era infant petit que m'adulien...
0: No, però...
3: El que no has tingut mai són 3 mesos de vacances, però 15 dies has tenido seguidos.
2: Ni 15 dies.
0: Ai, ha de ser il·legal no tenir 15 dies de vacances.
2: Ha de ser il·legal, però els autònoms ho tenim molt complicats.
3: Bueno, estem aquí segurs 4.
2: Per això, amb això estirem tots d'acord, que ho tenim molt complicat.
1: Sí. No, jo tinc que dir, he de dir, perdoneu, que jo sempre, cada any, m'intento agafar un mes sencer. Perquè la primera setmana ni la disfrut ni la desconnect, encara tinc el mòbil que me fa fum i encara tothom se pensa que soc per mig, i intento sempre un mes a l'any partir, desconnectar, i tothom que m'aixerli, que me sap greu, però jo aquest mes no hi soc.
0: I ja que no passa res.
1: Passen menys coses que pensaria. Passen coses.
0: Passen coses. Passen coses. Tot, i sempre totes se poden solucionar.
1: Sí, sempre m'enduc el portàtil sí, i sempre sí. d'estar gestionant coretes, però bueno, no és el dia a dia que al final pues, te menja i es rima i és veritat que tothom a l'equip tothom té les feines ben estructurades i tot funciona bé, però és veritat que quan no ets, pues, te'n donen menys a tu, i tothom s'ordena i s'espavila i tot surt. I
3: jo sé quan en Julià està de vacances, perquè durant dos dies no mos cridem.
0: No xerra. No.
3: I si fa dos dies que no mos cridem és que està de vacances. I ja sé que tenim 28 dies més per davant de relax mutu.
0: Molt bé, idò. Avui conversam amb Miquel Àngel Palleres, amb en Julià Puig, amb en Cristina Hors. Són paraules una mica complicades, aquestes, d'aquesta setmana. Estiu entre mes Sant Joan, bueno, no és una paraula, però hem aprofitat la nit de Sant Joan, i cop, dona un poc més de joc. Però vinga, anem a entremes, a veure què vos suggereix. Cuando las...

0: ya se abrió.
1: Vinga, el telón ja s'hi abrió. Nosaltres fa una estoneta que ja l'hem obert aquí entre avui i demà, avui és divendres. Conversa polisèmica al canto. Miquel Àngel Palleres, entremés.
2: Bueno, però jo sé que plat xungo, estrany, que mos feien menjar quan érem joves, i a lo millor no tan joves, que consistia en una espècie com de variat d'embotits, un espàrec, un pot de maionesa, mortadela, i això era un plat, no? I és el que anava després de centrant, que habitualment era el còctel de gambes, amb aquelles gambes amb un xurretón de salsa rosa i molta de lletuga, i les gambes aquestes recolzades amb un sacopa.
1: El sacó que penjava,
2: el sacó, no?, que penjava, l'entremés, que era això, vull dir, aquest plat raríssim, no? I després ja venia el plat principal, que solia ser una carn amb una salsa a la pimienta, solmillo a la pimienta, aquest tipus de coses. I pijama de postre.
1: Això és dies de festa, clar.
2: No, no, per supuesto. Ah, no. Estem xerrant de sopar, dinar de luxe.
1: Ja, ja, ja.
2: Absolutament de luxe. Menos mal que he canviat una miqueta.
1: La Cristina se'n riu, en Julià te mira encara de sorpresa.
3: Sí, que no tenia idea de lo que està parlant.
2: Primera notícia.
4: No soc tan jove. Vinga. Però no soc.
1: A veure, Julià Puig, entre més.
4: Jo crec que se li ha oblidat també, almenys jo me'n recordo, que és pan bimbo. Entre pan bimbo, que hi havia com una cremeta d'atún o de tonyina, vull dir, o de palito de cangrejo, que també està dins dels entremeses.
2: Era tonyina, però cangrejo no volia, no hi havia.
1: Bueno, no, però
4: surimi, diu surimi,
1: que el sucedani se refereix, perquè això mai ha estat gran, crec.
2: No. Correcto, sí, sí, sí.
1: I Cristina, entremés?
3: Pues sí, lo mateix, exactament el mateix que estàvem comentant abans, madurs infància, les comunions... bueno, i la mortadella d'olives.
2: Sí, sí, exacte, exacte.
1: Sí, que a més era com a més bona.
4: S'ha perdut, s'ha perdut.
3: Gràcies, gràcies al senyor.
4: Hauríem de muntar una campanya per recuperar l'entremés.
2: Entremés amb una pinya Puig, no?
4: Exacte.
2: No sé si podrien recuperar això.
4: Salvemos l'entremés.
2: En trobarien de mortadella amb olives?
1: Sí, encara que sigui, hi ha mortadella amb olives.
4: De fet, jo crec que ara torna a ser delicatessa.
1: Clar, hi ha mortadella molt bona.
2: Saps, pues, no, que la mortadella molt bona, des de luego, però amb olives?
1: No ho sé. Mira, nosaltres vàrem xerrar amb en Juan Antonio Fernández, que és professor de cuina, si és Colón Casas Noves de Solla, i mos xerrava així dels entremesos.
5: Vien de ser plats lleugers, principalment freds, que tenien com a dues funcions, no? Obrir un poquet la gana de la gent, fer l'espera més curta, i per això vien de ser plats bons de menjar, ràpids, una miqueta. Per això, principalment, trobam embotits, trobam formatges, olives, envinagrat, els despares blancs que deus tu que no poden faltar, sense ladilla... Bueno, una miqueta aquesta celebració. Supos que també depèn una miqueta de la temporada en què s'elabori el menú i incluïs uns elements a uns altres. És que no poden faltar, que jo crec que han d'estar sí o sí, és sense ladilla russa típica, els espàrrecs blancs, i després, encara que és un plat

0: O un pijama, sí, que deia Miquel Àngel.
1: Bueno, és que un pijama és un variat de postre. És exactament el mateix, el mateix concepte. Que això, no sé si diu molt dels mallorquins en general, no? Resulta que la nostra creativitat gastronòmica ha estat fer aquest tipus de plats que són una mica com infumables d'entendre, no?
0: A veure, l'entremès no és un invent de ses illes,
1: No, però bueno...
0: Diuen que és més un invent francès, del moment en què se salta cuina, no? Se comença a crear aquest concepte d'alta cuina... hi ha aquests plats així com ara un poquet de delicatessen.
1: No me creo que los franceses pusieran mortadela.
0: No, no, no, això després s'ha anat evolucionant segons...
1: Que li fotessin mantequilla per tot, si ho entenc, però no.
0: Segons el poder adquisitiu de ses cases.
2: I ara hi ha antipasto italià, que ve exactament el mateix, amb el prescut.
3: Jo em fa gràcia que és com un plat sense definir, no? Sí, és... S'entremés, tothom saben el que s'entremés, no?
2: És un plat en coses...
3: Però no està definit, cada un li pot posar el que vol. És un... Sí, com un variat a la forastera, no? Cada un hi posa el seu i aquella gent, pues, s'ho poden caure en fred i més panet i més coses.
0: Bueno. Això és molt propi, m'ha agradat. I parlant d'entremesos que ja deien al principi, els senyors Koldos, Aldama i Ábalos podrien ser els protagonistes d'un entremès, d'en Cervantes, o què?
2: N'hem de fugir un quants, aquí.
1: Sí.
0: Dic ara perquè aquesta setmana han estat els protagonistes d'aquesta
1: setmana. El problema és que, efectivament, anem a protagonistes setmanal, no? I bueno, no m'heu sentit moltes vegades xerrar d'aquest tema i no torno a insistir massa, però això és la gent que m'ho representa. I això li hem votat, sigui quin sigui, però al final no és un tema de color polític, és un tema de que parell que en el moment en què arribes en aquest món, la inèrcia t'ha de dur a que això passi, no? I quan governen uns, li toquen a uns, quan governen els altres, li toquen als altres, i al final és que li toca a tothom. Uh-huh. I dius quin poc, no ho sé, no? Quin poc respecte a les institucions que...
2: País.
1: Sí, i pagant tots en el final, no? Perquè tota aquesta festa la pagam amb els nostres impostos, no? I pareix que els dos bé públics no són dos bés nostres, sinó que són públics, no? Perquè tothom les té, no? I això no és vera. Els polítics estan per gestionar aquest dos bés i fer-ho de la millor manera possible, i la millor manera possible mai pot ser ficar-se'ls dins la butxaca, no? I negociar entre ells com me fiques dos bés dins la butxaca. Això no té que veure amb colors polítics, perquè la història m'ha demostrat que no té absolutament res que veure. Ha caigut en un lado, en el otro, lo que ha sortit aquesta setmana ha caigut del bando del PSOE, com altres vegades ha caigut del bando del PP o des qui sigui, i el que passa és que, clar, al final és que això ho té tothom. Uh-huh. Llavors, això és un problema estructural. No és un tema conjuntural d'un moment que hi ha passat a un, sinó que és un problema estructural. I això, qualque moment, ha de canviar. I el problema és que quan tothom se'n dona compte que aquestes coses han de canviar, en general, no suelen ser transicions pacífiques. I això és el gran problema que ens podem trobar.
3: Jo, una cosa que veig de tot això... Bueno, jo intento no xerrar molt de política segons a quins espais, però aquesta gent no té tot dit de front. Vull dir, fa no res va sortir una causa contra altres partits i darrerament és que tot se sap. I hem arribat a un punt de tecnologia i d'informació que és que tot acaba sortint tot d'una. I dic, com aquesta gent encara s'atreveix? Bueno, poden ser dues coses. O bé, que hi ha tanta cosa darrere que al final nosaltres no ens enterem de quatre cosetes com aquestes, que això pot ser dues cosetes, de 100 o de 1.000, o que realment tot s'acaba sapiguent. I dic, com se la poden jugar tant?
2: Jo el més que espero és que això sigui... Perquè el nivell que tenim ara és nivell matrícula d'honor. És a dir, en aquest moment jo crec que no se salva ningú. Perquè ja, inclús ja li hem fet la volta... Ja estan parlant de bueno, un expresident. Tenim un expresident investigat. Vull dir, hola? És com que mos ha passat. I, en fi, vull dir, esperem que toquemos tot techo.
1: Del govern espanyol, però expresidents de comunitats autònomes.
2: Ah, sí, sí.
1: Això ja és un festival.
2: Sí, estic parlant d'un president d'un estat.
0: Aquí n'han tingut un dins la presó.
2: D'un estat.
0: Sí. Jo, a més, aquí, els meus companys periodistes, per favor, no li digueu al senyor Aldama empresari, que jo cada vegada que sent que li diuen empresari, subjectes com aquests me fan poc mal s'ànima, la veritat.
3: Emprejeta.
1: Empresaurio, jo vaig sentir qualque vegada. És igual, eres empresari o per arte un nom...
0: Bueno, no,
1: fin,
0: no, no, sí. Sí, empregeta m'agrada.
1: Sí.
0: Molt bé, idò, vinga.
1: Que... Empregeta, ja ho pots posar per les paraules polèmiques de la setmana que ve.

0: Empregeta.
1: Hauré de catalanitzar. Empregeta, li diré. Empregeta. Empre cara dura, una cosa així. No, cara dura, mira, cara dura, directament.
2: Sí, ja
1: no, vinga, cara sí, dura, polisèmica i composta. Va. I de fem una pausa i tornant tot d'una amb en Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig i en Cristina Hors.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
4: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

0: així canta Rafa Ferrà aquesta noche de San Juan, en Rafa Ferrà, artista mallorquí, que ha tret disc no fa molt, o sigui que aquí tot se revitalitza i hi ha novetats contínuament. Miquel Àngel, bé, vàrem xerrar la nit de Sant Joan. Sant Joan no és una paraula, però és una festa, on tu...
1: Bueno, és una festa, jo diria una neofesta, no? Perquè jo mai record en la meva vida de jovenet haver fet festa.
0: Bé, a Palma, vols dir. A Palma.
1: Sí, evidentment, estic xerrant de Ciutadella. No.
0: Neofesta i te senten a Ciutadellencs, venen
1: no,
0: aquí.
1: No, por favor. No. Perdónenme ustedes, no me refería a esto. Lo que volia dir és que, a part de Ciutadella, que per cert, sí que pensava que ha sido absolutament invadida i que entenc que els ciutadans emprenyats en invasió que estan sofrint, sobretot els darrers anys, de joves de Mallorca que van invadir Ciutadella. Però, tornant una mica a la meva infància a Mallorca, jo, Sant Juan, la nit de Sant Joan, no tenia cap record especial. No feien res especial. Era la noche más larga, no? Però la noche más corta, no? El dia más largo. I poc més. No el festejaven de manera especial, ni feien res d'especial, que jo recordi. No? Ara sortirà aquí ma mare i me dirà, però què dius, animal? Bueno, no ho sé, jo ara mateix no me recordo res especial.
0: A ciutat crec que no, a llocs com Muro, com Calvià, sí, hi ha hagut.
1: Però aquesta bauxa d'anar a la platja, invadir la platja fins a les 6 de matí i tal, que és el que després surten els diaris, jo crec que no existia, no? I això ha estat els darrers anys que s'ha com aporrat de moda. I com que jo no m'agrada, ni qui m'hi coneixeu, ja sabeu que no m'agraden massa les aglomeracions de persones i tal, som una mica claustrofòbic, pues no hi participo i m'aqueta que meva en tota la tranquil·litat.
0: Vinga, ni platja, ni Sant Joan, Julià.
2: Jo crec que és el repic que vaig...
1: Perdona, és que som soy el Grinch, ja ho ha dit en Julià abans.
2: No, Grinch és estiu. Bueno, claro, Sant Joan.
0: Sí,
2: no,
0: claro,
2: evidentment.
1: Sí. No, però Sant Sebastià no m'ho passa res.
2: Plou, bé, fa fred, fantàstic. Jo crec que el repic que vaig celebrar Sant Joan va ser el 2009, que va ser precisament quan aquesta horda de mallorquins que havíem acabat l'activitat, però m'anaven tots plegats de setmaneta fins a Menorca, fins a Ciutadella. M'ho vaig passar fantàstic, van ser uns dies espectaculars, crec que va ser el millor estiu de la meva vida, perquè a partir d'aquí ja després havia de fer feina. I tenc molt bons records, la veritat, de Sant Joan, i bé, també perquè el meu padrí pues, no m'hi és Joan, i també era sagrat aquest dia, vamos, ja podia estar allò de ressaca, que
0: havia d'anar a dinar família,
2: amb
0: la no?
2: família, que no m'escapava d'això.
0: Molt bé, Cristina.
3: Ni fu ni fa.
0: No.
3: És a dir, jo totalment d'acord amb en Miquel Àngel, perquè és una neofesta que està molt bé, que anem tots, a la gent jove se'n vagi a la platja, hagi de botar de Montesfoc, després se fiqui dins l'aigua, després ens haguem d'anar a treure tots. Perquè surten tots gats i ho dic...
0: Mos heu fet grans, eh?
3: Mos hem fet molt grans.
0: De sobte,
3: però és que vull dir... Però bueno, està bé, o sigui, tot el que sigui celebrar i que la gent s'ho passi bé, no hi ha res que dir. Però sí que és vera que a mi ja m'ha agafat un poc això, un poc major.
0: Val, no demanes desitjos a la lluna ni a ningú. No.
3: Hago manifestaciones.
0: Molt bé.
2: Jo he de dir, quan era petit, sí que anàvem a la playa per Sant Joan. O sigui, tens records de posar espaumetes a la playa? I...
1: Sí, però quan eres petit, és fa 5 o 6 anys. Vull dir, no, no t'ho estic xerrant de fa 30.
2: De 33 i mig. Ja,
3: fa 30 o 40, Miquel Àngel.
1: Bueno.
2: No
1: fa falta que l'audiència sàpiga tant de detalls del nostre.
0: A mi me segueix posant la pell de gallina aquest so, no sé si a vosaltres.
4: Senyor Caixer, estimat, Ignasi Saura Sánchez, em donau-vos permís per començar el plec?
5: Bones tardes, Sebastià. Amb molt de gust podeu començar el plec.
4: Així ho faré.

0: 35 anys fa que en Sebastià Salort i Begú és el fabioler oficial de les festes de Ciutadella. Posa o no posa pell de gallina?
1: No havia nascut, Julià.
0: I aquest senyor ja va guanyar la plaça de funcionari.
2: Neofestes.
0: I el silenci que hi ha en el carrer, a mi això m'al·lucina, no? I sí. De cop tota aquesta bauxa.
1: Sí, però totes aquestes festes que estan superarrelades en sa gent i tal, estan molt bé. Jo crec que el problema és quan mos inventam unes determinades festes o quan les invadim... lo de Ciutadella, i és un exemple, però agafa los Sanfermines a Pamplona i m'imagino que serà tres quarts de lo mateix. Se porten de moda pel motiu que sigui, s'han donat a difondre d'una determinada manera i acaba venguent molta gent que no entén per què està allà, no entén per què està succeint tot el que passa, però hi ha uns cavallos que corren d'una per a otra i ens emborratxamos.
0: Vale, pues,
1: i hi ha festa. I jo particularment, pues, no és el que deia en el principi, a part de que les aglomeracions no m'agradin, no? I que soy un grinch, etc. Però no m'agrada massa invadir això perquè és seva, no? I si me convidàs, o sigui, si qualcú me convida, pues, aniré i participaré amb una convidada, amb qualcú d'allà i m'explicarà les coses, no? I les entendré bé. El problema és quan no ho entens.
0: Sí, pot ser. Jo crec que en el final se fa un poc nostre. Ara deia en Julià, els millors estius de la meva vida, en el final se fa un poc teu, no? No sé. Bé.
2: Sí, però, o sigui, jo dic que me declaro culpable de tots els càrrecs i vaig anar i
1: no recorda mucho,
3: ¿no? A l'art de Julià que pintan bastos. No te declaris culpable.
2: Donde hay alcohol que no hay razón. I però és vera que, o sigui, ho veig des del punt de vista de Miquel Àngel i dic, és vera. Sí, jo em recordo que anàvem allà perquè hi havia la festa, però ningú m'ho explicava quina era la tradició, perquè realment érem allà, no?
0: La tradició és acabar l'activitat i no se'n lleva.
2: Exacte, això era la nostra.
1: Però jo crec que amb aquesta tradició nova, ciutadans no hi estaran massa d'acord.
2: No, segur que no.
1: Crec.
2: Segur que no.
0: Bé, sí, des d'aquí tots som germans i ho intentem també amb millor o pitjor fortuna en aquesta ràdio, germanar-nos a tots. Canviem de paraula?
1: Vinga.
0: Va.

0: posar aquí damunt la taula la re paraula, que és cop. A veure, Cristina, va, com és per tu? Si t'agafes desprevinguda, cop.
1: Un cop de sogra.
0: Ai, un cop de sogra.
1: Un cop de sogra.
0: Mira, no se m'havia acudit.
1: Que fa una melada. I, a més, és bo, no sé, bueno, entenc, bueno, no, anava a dir, entenc per què se diu això, però no té per què ser així.
0: No té per què ser així, però s'entén.
1: No té per què ser així, però fa una melada. Però sí, un cop de sogra, un cop de sort.
0: Sí, sí, molt bé. Però, Júlia.
2: Què vol dir, que sogres simpàtiques?
1: Clar que sí. Aquí existeixen. Sí. Miquel Àngel.
3: Sí. Sa meva, per exemple, Assumpció, t'estim molt.
2: És una cosa mitològica, jo.
0: N'hi ha de bona.
1: Són com els unicornios.
0: Però a cop de sogre, més que és aquí, no? En escolzo.
1: Sí, a la part d'escolzo, que tenim un nervi que si fas i pegues, és com... Te pega una enrampada que...
3: Ja. És vera que la paraula sogra, encara que a lo millor és una paraula polisèmica també, però no tiene muy buenas connotaciones
1: no.
3: En el... No, el golpe de suegra, matasuegras.
1: Matasuegras.
3: Saps? Mm. Vull dir, no, les sogres no estan, no estan bien, ben no estan bien vistes en general.
2: Ogre.
1: Ogre.
3: Ese apostrofe. Sogra.
0: De veres, quan s'ho...
2: Però tu no tens a veure, però no sé.
0: Mira, no me ficaré cap jardí que diuen perquè sogra no és polisèmica. No entraré, no l'escoiré com a paraula polisèmica.
3: Però pues té bastantes excepcions. Independentment de que no surtin en el diccionari, la paraula surt a moltes frases i en contextos molt diferents.
1: Penseu que ho sireu qualque dia. Penseu que ho sireu qualque dia. Jo no, però vosaltres sí.
0: Sí, ara ja li anava demanant a Julià, sogra. No, cop, vull dir cop. Cop és la paraula, m'heu despistat. Cop, a veure.
2: Pues cop baix. Per també. Exemple, quan li he fet a Miquel Àngel, quan li he dit que eres Grinch de l'estiu, això és un poc un cop baix.
3: Un cop baix. No, però els teus cops no són baixos mai, són simpàtics, són agradables.
4: Sí,
3: jo l'estim molt en Julià.
0: I de cop, Miquel Àngel, torna-li el cop.
3: Xerrant de vells, cop d'estat.
0: Sí.
3: Jo me'n record no me'n record gaire del cop d'estat d'Espanya del 81, tenia 8 anys, però sí que me'n record que ma mare va venir a cercar l'autobús de l'escola i superassustada me va agafar i me va dir corrents a la nostra que hi ha hagut un cop d'estat, no? I jo me vaig quedar mirant dient
1: no sé lo que és.
3: O sigui, no, hi ha hagut un cop d'estat, bueno, serà algo greu, però no sé exactament què és això.
0: Però hi ha escola o no hi ha escola? No hi ha escola.
3: Exacte.
0: Jo, viva!
3: Mañana no hay cole, perfecto. I, clar, perquè...
2: A favor.
3: Si se lliçó d'això, és que hi ha un cop d'estat.
0: Sí,
3: votos a favor, tots els nins. Golpe estado, guai, que bé.
0: Molt bé, aquí tenim cop. I nosaltres en el programa hem pensat en el cop de sort, però hem pensat també en el cop de mà. I vàrem xerrar amb la Marga Gallà, que és directora tècnica de la plataforma de voluntariat de les Illes Balears, que mos deia això.
5: Sí, l'impacte l'estem intentant mesurar perquè com a plataforma les nostres entitats cada dia posen en marxa més de 200 programes de voluntariat. Wow. Més de 10.000 persones se ponen en marxa per donar aquest cop de mà, però un cop de mà meditat i programat, no al tuntum, que se diria.
0: No sé si heu fet mai de voluntaris, és una idea que se vos ha passat pel cap en aquests moments en què hi ha tant individualisme, no? I tant, la gent és tan poc generosa, hi ha tant d'egoisme, es voluntaria pot ser una bona sortida, Miquel Àngel.
3: Me resulta supercuriós, perquè és vera que crec que mai la societat havia estat tan individualista i tan mirant per ella mateixa. En canvi, segueix sent uns moviments a nivell mundial de donar cot de mà i de voluntariat i de facilitar-li, intentar facilitar la vida en els altres, no? Quan hi ha conflictes, els primers que van ajudar és gent voluntària. Gent voluntària que dona temps, que dona menjar, que dona una mà, que dona el que faci falta, no? I quan les coses venen mal donades, sempre hi ha gent disposada en això. I per ell que el dia a dia i la societat mos du cap a anar oblidant aquestes coses, però hi va haver un terratrèmol a Venezuela fa 2 dies i en menys de 12 hores ja hi havia un moviment de voluntariat internacional de gent que s'anava cap allà, no? Això no és ni fàcil de gestionar, però és una resposta natural de la gent. I crec que no ens ho podem oblidar d'això. Ojalà tot fos així de... anava a dir fàcil, de senzill, però somos una espècie que somos capaces de lo peor i de lo mejor, però lo que surt sempre en els diaris és de lo peor, no? I, en canvi, pues, pensem en tots els conflictes cap al món i quanta gent hi ha que està disposada a agafar de tapins i anar cap allà a donar una mà, sense saber com ho va acabar, no?
2: Uh-huh. I de vegades també donar la vida i tot. O sigui, jo m'afascina aquesta gent de metges sense fronteres o gent sense fronteres o, bueno, diferents... O Son Rua, no? Uh-huh. L'associació que lluita per defensar els palestins i, o, bueno, per donar-los un salvaguard. M'apareix una... Que no hi ha paraules per escriure-ho, m'apareix totalment loable i que, bueno, que tant de vegades més gent com aquesta gent i menys com el Dama i el seu amic, no?
0: I companyia. I d'on d'anar acabant, Cristina, vols afegir alguna cosa?
1: No.
0: No, perfecte. I així mos va bé perquè estava cronometrant i no tenies molt de temps. Miquel Àngel, el nou capítol d'Entre avui i demà a la xarxa de vidre.
3: Esto está caliente.
0: Això ho dius cada setmana, que està calent.
3: Sí, sí. Pues avui, si no vaig malament, és capítol 13.
0: I ara feim una mínima pausa i arriba un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la, que podeu escoltar totes les vegades que vulgueu i recuperar capítols en el servei a la carta i Divetres Ràdio. Així que, Miquel Àngel, gràcies.
3: A tu.
0: Julià Puig, gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Cristina Hors, gràcies.
1: Un plaer.
0: I bon cap de setmana.
4: Divetres Ràdio és història.
6: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
7: Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
8: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
9: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
7: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia.
10: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
11: IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
10: Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
12: Capítol 13. La nit.

El trajecte des de Valldemossa fins al sud de l'illa se'ns va fer etern. Dins la furgoneta tancada, a les fosques i amb les mans fermades a l'esquena, cada revolt de la carretera era una estirada de mal als canells. A mesura que avançàvem, el renou del motor es va començar a mesclar amb un xiulet constant i agressiu. Era el vent, bufant amb força. Érem a prop de la costa.

0: Hem arribat a les coordenades exactes, senyor Font. El far és just a la nostra esquena.
1: Molt bé, és l'hora. El sol s'acaba de pondre. Agafi la bossa amb els cilindres de bronze. Martell, dugui el focus per si hem d'il·luminar la baixada. Però no els encengui encara. Hem de deixar que la llum del far faci la seva feina sense interferències.
0: I què faim amb els nostres convidats? Els trec de la furgoneta?
1: Deixi'ls a dins. Per què els haurien de volar al mig del penya-segat molestant? Ja ens han duit on volíem. De moment, no ens serveixen per a res més. Quan haguem obert l'arxiu de la llum i assegurat les peces, ja tornarem a per ells. Asseguris de que estan ben fermats i tanqui la porta de la furgoneta.

0: Núria, crec que ja han marxat.
1: Segur que d'aquí una estona tornaran.
0: Escolta'm bé. Han comès un error. T'has de posar d'esquena a mi. Ràpid. D'acord. Tinc les mans fermades. Així que m'hauràs d'ajudar. Baixa les mans tot el que puguis cap al meu turmell esquerre.
1: Tenc els dits adormits, Ramon. Les brides m'estan tallant de circulació.
0: Intenta-ho. Només has de trobar la vora de la sola de la meva sabata. I prema fort amb l'ungle cap endins. Hi ha una petita osca amagada.
1: Amb un dolor insuportable, vaig aconseguir baixar les mans fins al seu turmell. A cegues, vaig resseguir la goma dura de la sabata d'en Ramon. Al lateral del taló hi havia una petita ranura. Ho tenc! Pitjor fort. Ara! Ha fet un clic.
0: És una fulla esmolada. Alerta que talla molt. Apropa'm els teus canells. Aniré amb compte de no ferir-te. Ja quasi està.
1: Estic lliure. Ara puc alliberar tu.
0: Bona feina. Ara hem de sortir d'aquí dins i veure què estan fent.
1: Però com sortirem? Estan tancats des de fora.
0: Sí, ho sé. Haurem de sortir la meva manera. Toca la xapa del fons que tens a la dreta i busca la carcassa del pilot de llums de darrere. L'accés per canviar les bombetes.
1: Crec que ho tinc.
0: Aparta't. Faré palanca per trencar els ancoratges. Si aconseguim empènyer tot el bloc de llums cap a l'exterior, ens quedarà un forat obert directament a la xapa.
1: Vols treure el braç pel forat i intentar obrir des de fora? A cegues?
0: És l'única opció que tenim. Es resa perquè em càpiga l'espatlla. Ho passa molt justa. Allargant els dits. Tinc la barra de metall. Obert! Empeny la porta, Núria. A poc, que no grinyoli la frontissa.
1: Vàrem obrir la porta només un pam. A fora, la nit ja havia caigut, però el paisatge s'il·luminava rítmicament pel feix del llum del far de Calafiguera. A la llunyania, a la vora del penya-segat, veiem les siluetes d'en Font, en Llop i en Martell. En Font estava de genolls davant d'una roca plana.
2: Il·lumini aquí en terra! Llop, ho veu? Les coordenades eren exactes. L'arxiduc va deixar un pedestal de pedra de marès camuflat a la roca. I miri les inscripcions gravades. La R, la I i la S. Radius Ignis Speculum. I a davall, la data, 1914.
3: És aquí on s'han de posar els cilindres?
2: Sí, la part de dalt del pedestal té una esquerda amb un ancoratge que té un angle molt precís. Encaixar amb el prisma. Aquí, perfecte. Fixi's bé en la física de Lluís Salvador Llop. Cada vegada que el far giri i la seva llum passi per damunt nostre, les lents de Fresnel atraparan el raig, el doblegaran i el concentraran en un únic punt que ens assenyalarà l'entrada de l'arxiu de la llum. Atents, que ja començam!
4: Mirau com es concentra el feix. El raig es desvia cap avall de la costa. Allà! Seguiu-lo amb la mirada.
3: Allà baix? A uns 70 metres de distància?
4: Cau just a mitja paret del penya-segat. Il·lumina una gran esquerda natural a la roca. Això és una entrada de veritat.
3: Està mig tapiada per despariments de terra i vegetació seca. Ens costarà obrir-nos pas, senyor Font.
4: Agafin els pics i les pales. Martell, dugui els focus halògens. I Llop, desmunti el prisma.
3: Què? No el deixam posat?
4: I tant que no. Som dins una base militar sense autorització. Si deixam un feix de llum permanent assenyalant les roques, cridarem l'atenció. Desmunti les lents. Ja sabem on hem de picar.
3: Pesen massa per baixar-les per les roques mentre carregam l'eina.
4: Deixeu-les aquí amagades al costat del pedestal. Les recollirem després, abans de partir. Moveu-vos, l'arxiduc ens espera.

0: Han desmuntat la xarxa per no cridar l'atenció i s'han endinsat pel penya-segat. Ara estan d'esquena a nosaltres. Sortim d'aquí, Núria. Espera, no et moguis. No podem anar cap a la cova a les fosques i sense l'equip. Quan ens varen ficar darrere en lloc, va tirar la meva motxilla als seients del davant.
1: I si han tancat la cabina en clau?
0: L'arrogància d'aquesta gent és la seva pitjor debilitat. Donaven per fet que estàvem empaquetats i lligats a darrere. Aquí està. Sana ja està bé. Tinc els telèfons, la llanterna i espai a la motxilla. Ara sí. Anem a veure què fan aquests tres. Som-hi.
1: Ja hi som. Mira, les lents. Les han deixades aquí mateix, a terra. Un cop de sort.
0: De sort res. Pesen massa per dur-les a l'esquena. Però han picat l'am, Núria. La llum que han vist els ha assenyalat una cova completament falsa. Com el far ara és 10 metres més alt que a l'època de l'arxiduc, l'angle s'ha desviat. Passaran hores obrint-se pas i cavant per no trobar absolutament res.
1: I la cova verdadera? On és?
0: Hem de recalibrar l'angle. Ajuda'm a aixecar les lents. El pedestal està fixat a terra, però l'acoblament de bronze té un eix basculant manual. Com que el far actual és 10 metres més alt, he de forçar l'inclinació cap avall. Just un parell de graus per corregir el feix. Està molt dur per l'òxid.
1: Mira, ho has aconseguit. Ara el raig apunta molt més a l'est, en direcció contrària on estan ells, just darrere d'aquell voladís de formigó antic.
0: És un antic niu d'artilleria militar. És irònic. Els militars van construir els búnkers just a sobre l'entrada real, ignorant que sota mateix hi havia una cavitat tapiada. L'entrada autèntica és allà. Ràpid, ajuda'm a desmuntar-ho i ficar els cilindres a la motxilla.
1: Què fas? Has dit que pesen 20 quilos. Com baixaran pel penya-segat amb aquest pas? Ens mataran.
0: Les duré jo a l'esquena. Escolta'm bé, si les deixem aquí, en Font pujarà quan s'adoni que la cova és falsa. Veurà la furgoneta oberta, trobarà les lents intactes i sabrà que estem amagats per aquí. Ens acorralaran a la base militar.
1: Però si desapareixen...
0: Si desapareixen, l'arrogància d'en Font no li permetrà pensar en una altra cosa. Es pensarà que hem fugit cap a la carretera. Creuran que els hem enganyat i que els hem dut a posta al far que no és.
1: És una jugada molt perillosa. Si caus amb això a l'esquena, no t'aixecaràs.
0: Tinc les cames fortes. L'arxiduc confiava que algú digne trobés aquell lloc. Hem arribat massa lluny per regalar-nos la història. Anem cap a baix.

0: Baixar només ajudant-nos amb les mans pel caient d'una zona militar, a les fosques i amb 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena d'en Ramon, era un acte de bogeria. Vèiem la llanterna d'en Font i el focus a l'altre cantó de la costa. Mentrestant, nosaltres havíem aconseguit descendir fins a la base del búnquer.
1: Oh, aquí. Aquí acaba la paret de formigó. I aquí darrere hi ha un espai lliure.
0: Ramon, mira això. No és una cova natural qualsevol. Aquesta porta de ferro massís no és de la Guerra Civil. Això és ferro forjat molt anterior. Tota la murada és artificial, feta amb el mateix color del penya-segat per camuflar-la.
1: Aquesta és la verdadera fita de l'arxiduc. Allunya't una mica de les frontisses. Anem a veure si la porta cedeix.
0: Quin fred fa aquí dins.
1: Tancarem la porta de seguida. Encendré la llanterna.
0: La llanterna del mòbil d'en Ramon va acabar amb una foscor que feia més d'un segle que ningú pertorbava. L'aire era sec. Feia olor a sal i a pols. Però quan el feix de llum va intentar il·luminar l'espai, no varen veure cap museu. Darrere aquella porta de ferro, només havia l'inici d'un passadís escarpat de pedra viva. Un túnel fosc i abismal que s'endinsava com una gola negra cap a les entranyes del penya-segat. L'arxiu de la llum no ens esperava a la superfície. Exigia baixar encara més profundament. El verdader viatge acabava de començar.
2: Heu escoltat Entre avui i demà a la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Accorde Agency per a IB3 Ràdio. L'enginy i el valor poden transformar la pitjor trampa en una oportunitat. L'arxiduc Lluís Salvador va guardar el seu gran secret darrere d'una porta de ferro, però el camí de la veritat amaga encara molts misteris. En el pròxim episodi començarà el descens definitiu. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons, en Llop i en Toni Camps, en Martell.

Comença IB3 Música en concert. El punt de connexió dels directes sonors a les illes.

Benvingudes, benvinguts, una vegada més a IB3 Música en concert. Avui està amb el set que la ràdio pública ha muntat aquí, el quarter general Luque Dinca, per copsar tot allò que succeeix aquí al 5è Satèl·lit Fest. Una nova cita amb aquest festival en què la música en llengua catalana, els músics de les Illes Balears en són grans protagonistes i nosaltres els volem enregistrar i acostar-vos-les com si estàssiu també nosaltres aquí de festival. Passaran per aquí un munt de gent ben interessant: Maria Jaume, Xisca, Remei de Cala Fresca, Ànimos, Barrec, Rudimentari, per contar-nos les seves impressions abans de pujar-se en aquest escenari que està aquí de vora nosaltres, i a més vos oferirem un munt de cançons seves enregistrades en directe. Tot això en aquest IB3 Música en concert, que una vegada més surt dels estudis de la ràdio per acostar-vos els millors directes de les Illes Balears. Un especial que, a més, aquesta vegada estarà present també el portal d'IB3 Música, ib3.org/música. Allà també el podeu recuperar cada vegada que vulgueu. Des d'ara i les properes hores, vos convidem a quedar amb nosaltres, a escoltar-nos, a veure què és tot això de fer un festival aquí al Satèl·lit Fest 2026.

0: Moltes gràcies.
1: I Vetres Música en concert.
2: Idò, encetam aquesta primera de les converses d'aquesta especial i Vetres Música en concert des del Satellite Fest 2026, cinquena edició d'aquest espai en el que la música en català, la música més propera, agafa tot el protagonisme i un dels noms propis d'aquest protagonista són Ànimos Parrec, primera vegada que són tocant en aquest satèl·lit d'Inca i primera vegada que conversam amb ells des d'aquí, ho hem fet altres vegades en altres concerts, cosa que ens encanta perquè significa que toquen moltíssim. Com estàu, Julià, Guillem?
0: Molt bé, molt de gust de ser aquí, amb ganes de tocar.
2: Ganes tot a punt, entenc, com ha hagut prest, perquè les feines dels músics els venir a provar amb el sol que pega de ple i després anar a descansar un poc i tornar-se a posar, tot a punt, sí?
3: Sí, tot a punt, està molt bé, serà un excitazo això, ja ho veuràs.
2: Imagino que continuareu el vostre periple en directe per presentar aquest tercer disc, aquest camí florit, està funcionant molt bé. En directe entenem que també pot estar funcionant molt bé. Quines sensacions teniu, perquè l'heu tocat molt ja?
0: Sí, és veritat que com que en els festivals normalment tens un temps una mica més limitat, també te fa ganes repassar aquelles cançons dels principis, però sí, farem el darrer disc i també repassarem un poc allò més primerenc.
2: Poquet de tot, no? S'ha de mostrar... Sí. Heu de continuar recordant d'on veniu, no? Qui va arrencar i com se va arrencar aquest Ànimos Parrec. Tu, a vegades ho han comentat, quan hem plegat, o serrat plegats, que la vostra carrera és bastant ràpida. Al final, ostres, heu agafat una dimensió ampla amb un temps molt, molt curt, no? No sé si ara intentareu frenar un poquet aquest ritme que duis, o si vos va bé funcionar d'aquesta manera, com Ànimos Parrec, com ho fareu?
3: No, mos va beníssim. Som molt amics, tots. Fa molt d'any que mos coneixem i mos vàrem plantejar fer aquest grup en sèrio i també per nosaltres i per passar gust i per fer passar gust a la gent i vàrem trobar un forat en el rock and roll, que és un estil que nosaltres hem begut tota la vida i que ara també manca una mica.
2: Sí.
3: I no ho sé, som aquí i nosaltres passàvem un gustet d'anar fent cançons i anar fent assajos i anar fent discos i tenim una sintonia molt xula que tot això s'ha d'aprofitar.
2: Exacte, s'ha d'aprofitar. Desguiem això del rock, que és cert, sou, diguéssim que el vostre gènere es representareu vosaltres només avui vespre. Està un festival en el que se combinen diferents formes d'entendre la música. Hi ha molt de pop, hi ha música urbana, hi ha música electrònica, hi ha rock com vosaltres. Potser és una forma d'arribar gent que per aventura no vos toparíeu a un concert només d'Ànimos Parrec, no? És un bon mostrador, això.
0: Sí, segur. Tant pel públic com llevar per conèixer músics a curta distància en qui no havien tingut l'oportunitat de conversar, i com per exemple aquí gent de Menorca, gent de Catalunya, i sempre és agradable. Jo crec que al final com a introducció anotaves l'important també d'aquestes cites, que tots els grups canten en català. Crec que més enllà d'estils és una cosa que mos uneix, i crec que aquesta mica de sentiment de germanor entre tots els músics, més enllà dels estils.
2: És fàcil entendre-se en el backstage, tot xerrava el mateix idioma, no? És cert que aquesta comunió aquí darrere és un poc el que tenim mitificat, és que no podem entrar moltes vegades en el backstage. Funciona això, entre músics, que vol veus, i ara amb cervesó i un tros de xocolata, jo què sé, de
3: sí.
2: Com funciona això? Com és un backstage amb Ànimos Parrec?
3: Tal qual. Aquí, per exemple, hi ha xutxeries, hi ha quelites, hi ha botifarrons, sobressada, hi ha un tirador, hi ha aigua, i te vas trobant i dius ai, tu qui ets, i de bon vens, i trobes gent coneguda que segurament fa estona que no t'has trobat, i tornes a l'amistat. Vull dir, en el fons, el que mos agrada això és música i amistat.
0: I tothom és molt, molt terrenal, en el final tot tenim les mateixes dèries,
3: sí.
0: I vens aquí amb un perfil baix, i tothom es va de fer trobar un tema en comú, una conversa, I sí, jo crec que és molt, molt saludable que se donin espais com aquests per compartir.
2: I surten cançons noves en els backstage? O idees de cançons noves al Manco?
0: No ho sé, no sé si és un...
2: Crec que són idees un poc loques, però el que ha rigut en Julià.
3: Jo crec que venen després, saps? Hòstia, aquell me va contar no sé què, o aquesta m'ha dit tal...
2: No sé si hi haurà cançons noves en el bol d'Ànimos Parrec avui o no. Som molt plorífics, vosaltres.
0: No, com deies abans, ara sí que encara estem presentant Camí Florit, que és un disc que va sortir a finals d'octubre, per tant, encara és jovenet, encara és fresc, i jo crec que la mateixa paraula ho diu, l'hem de presentar perquè molta gent, que pot ser fins i tot gent que mos coneix, ja mos hagi vist, no ha vist cap vegada tocar aquestes cançons noves. Intentam fer-les, nosaltres ja ens sentim molt còmodes fent-les i una vegada acabada un poc la temporada alta de primavera-estiu, la millor llavors sí que la tardor mirarem de seure'm-nos un dia, veure si hem de fer cançons noves, però ara de moment estan més centrats en això.
2: Després de Satèl·lit, vendrà Samovo, segurament, és un dels pròxims bolos que teniu previstos per anar a acomiadar Samovo. Serà el darrer pic que vos posem, o vos pugeu a l'escenari d'allà, vos hi hem vist alguna vegada ja. Sou d'allà, de fet, pràcticament, sou d'Esplà i és el Festival d'Esplà. No sé si veus el Satèl·lit un poc com un dels que podria agafar el testimoni després de Samovo, quan digui adéu aquest festival. Com ho veus vosaltres?
3: Te diria que un poquet, sí. També depèn d'ells i de la feina que facin, però són necessaris també tots aquests espais i el que hem dit abans, no? Per trobar gent i per veure'ns i per gaudir de música en directe, que també és el que ens dona per viure a nosaltres. I que anem molt soltats d'espais per tocar, hi ha molt poques sales, els bars de cada vegada són més restringits, i tenir totes aquestes places i aquests llocs i sortir una mica d'aquesta idea de ver ben que tot són versions, ostres, endavant.
2: Clar que sí.
0: Sí, sempre que, en aquest cas, tu apuntaves que era la cinquena edició del Satèl·lit Fest, això és una bona notícia i sempre que aquest tipus de propostes siguin més longeves, serà una bona notícia i, per tant, només que sigui de retruc, evidentment, Jared Mitchell apareix, però si ells no se cansen, com deien Guillem, perquè això, que recordem que ho munta la gent de Subcultura, és fatigós, du mal de caps, ho fas per no res, i en el final t'ha d'agradar molt. Per tant, si ells no acaben les forces i s'il·lusió, i la gent respon, que jo crec que la gent respon, perquè si no faria 5 anys que se fa, clar. Segur que sí que esperen que tingui, com a mínim, que duri 10 anys també com se mou.
2: Esperen que sí sigui i que vosaltres hi toqueu sempre que sigui possible.
0: Sempre que mos vulgui.
2: Per continuar escoltant aquestes cançons d'Ànimos Parrec, ara tres discos, en vendran molt més segur, perquè si aneu a disparar ja deveu estar en el local fent coses noves. Gràcies, Julià, gràcies, Guillem, per passar pel set una vegada més, xerrar amb nosaltres amb Divendres Música. Us enregistrem un poquet i ho escoltant després.
0: Gràcies a vosaltres. Sempre és un gust.

0: IB3 Ràdio és cultura.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
0: Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Música.

0: Els festivals a IB3 Música.
1: Continuem en aquest especial IB3 Música. Estam a IB3, la ràdio pública de les Illes Balears, a punt de conversar amb un altre dels noms propis d'aquest Satèl·lit Fest 2026, cinquena edició d'un esdeveniment que enguany aposta molt també per dir les coses clares. I un dels que els diu més és Guillem Rudimentari. Com estàs?
2: Bé, molt bé. Molt contents d'estar i formar part del Satèl·lit.
1: Formes part d'aquest Satèl·lit, la teva proposta. És la primera vegada que crec recordar que hi haurà una proposta de Ruth, de Rigi, de Dab. De fet, és poc comú que des de Menorca surtin projectes com el teu, no? Com se te va ocórrer arrencar Rudimentari?
2: Bueno, des de l'inquietud, no?, de provar diferents projectes i, òbviament, per amor a la música jamaicana, i, sincerament, no m'atrevia molt a fer-ho menorquí, no? Però també per sort d'exemples, de referents en català o també pues, no, des del País Basc, amb influències pròpies, de dir, bueno, per què no, no? Si al final jo crec que la riquesa és la música que nostra, que també pues, això puguis contribuir, òbviament, als teus gustos, però amb idees clares.
1: De fons tenim Animos Parrec, rock de tall clàssic, després hem escoltat abans a Riner, les manresanes que fan com indie, tu faràs a Rigi, la Maria Jaume tindrà la proposta més de pop urbà, arribarà a Saxeni, després Xisca, electrònica, molt variat aquest Satèl·lit. És un bon moment per mostrar a gent que potser no te veuria en directe la teva música, no? Ho veus un poc així, és una oportunitat per Rudimentari aquesta?
2: Bueno, jo crec que totes són oportunitats, és a dir, i més quan jugues a Mallorca, no? Òbviament, territori, vaja, no? Silla vecina, on ja han vingut, on ens han acollit, superbé, supercontents, on hi veiem i volem focalitzar molts més esforços perquè cada vegada té més sentit, no? Que hi ha molts de projectes que apunten en fora i des de Rudimentari tenim molt clar que volem apuntar a casa i cada vegada més.
1: Imagina que el teu tercer disc, Guillem Malherba sempre creix, serà el gruix d'avui en el Satèl·lit. Faràs un recorregut també per altres treballs dels dos primers, o no?
2: Sí, exacte. Com bé dius, m'ho he centrat més en el darrer disc, però també feim un repàs per sobre, no? Del primer, que també és el que crec que va marcar i va donar l'essència de d'on em vas a conèixer, i un poc per cada un, sí.
1: Rudimentari és un projecte que tot d'una va arrencar, ja va començar a tenir molta repercussió, hi havia molta gent que venia a veure-te, a escoltar, allò que deies, allò que contaves. Va començar amb una empenta important, com que marca un llistó alt i després costa un poc seguir, com funciona això? No, no,

0: Sí que tens un material constant de literatura per fer lletres, increïble, no? Què se fixa més rudimentari a l'hora d'escriure?
1: Bueno, la veritat que depèn, no?, del moment. Òbviament, com moments anímics, on t'atreveça més una realitat o una altra, però òbviament sempre m'ho fixat molt en la qüestió de territori i, òbviament, les vivències que està sofrint i vivint a casa nostra, no? I després, pues, bueno, la societat i, òbviament, coses que a vegades són més globals, però que, òbviament, per formar part del món, pues, directament t'atreveça, vulguis o no.
0: Vius a Barcelona, tens el punt un poc de partida d'allà, de Mallorca geogràficament parlant, però ets menorquí de totes, no? Com és això de dur la insularitat des de fora de la illa?
1: No, pues ben curiós, no? Perquè al final, bueno, pues viure a una ciutat i com Barcelona, és complicat, no? Conviure en les teues arrels allà, però a la vegada també te fa trobar gent que estima molt la cultura, no? I t'aferres en això, la cultura popular, que la vol reivindicar, i crec que és el que me fa sentir més a casa, no?
0: Trobar la cultura que hi ha prou xarxa per moure's, per fer concerts, per crear coses noves, per col·laborar.
1: Ah, clar, bueno, jo també, vull dir, una per això, no? El que comentava antes, feina personal, sí, sí. Però també pels vincles que vam fer amb Adala com a projecte. El seu germà ha estat gran part del procés productor, és saxofonista, compartim membres de sa banda. I, bueno, ara com que tenim un estudi, una cooperativa que han creat com comunitat d'artistes, i òbviament hi ha uns mecanismes que no són impossibles a les illes, ni molt manco,
0: bueno,
1: però òbviament...
0: Aquí, Sus Cultura és una mostra, també és una cooperativa de
1: sí,
0: músics.
1: Sí, no, i òbviament Barcelona per història cooperativista, sí, ja. I bueno, crec que hem de dir. Però també, al final, és una qüestió d'estadística i de població.
0: Exacte.
1: No? Altra.
0: Quan més gent hi ha, més gent pot escoltar, és com a de caixó, no? Però sí que trobar un poc, jo me referia també a fent reggae, com a, és un gènere que no és tan habitual per ventura en la música catalana, no? Hi ha exemples, n'hi ha, però ara la música catalana està tirant molt cap al pop o cap a la música festiva, diguéssim, però clar, tu ets un poc rara, vius en aquest món.
1: Sí,
0: això no, no sé si és molt bo o no t'ajuda tant, no sé com per ara.
1: Sí, sí, nosaltres tampoc ho sabem. No, i jo crec que, òbviament, vull dir, si no ets una tendència, et perjudicarà segons on vulguis arribar o a quins circuits vulguis formar part. Nosaltres, al final, tenim clar que no mos importa, no feim música per arribar a circuits, no hi vivim ni hi volem viure, ni dependre d'un producte, que, diguem, entendre la música d'aquesta forma. I se mos obren moltes portes que mai hauríem pensat. Festivals de reggae, com també de... Quan sigui com un satèl·lit i que vol aglutinar diferents estils, però que es basa en llengua o en cultura, pues en aquest cas, no?, d'illa, i de fora, no?, però que vol reivindicar igual això. Al final, per cultura, mos tenen molt en compte i estem superagraïts.
0: Formes part de Guspira Records, amb ells han estret els discos, aquest també, aquest darrer, aquest Mala Herba sempre creix. Comparteixes catàlegs, artistes com Senyor Oca, Mr. Wilson, Pony Pisador, un poc, no? Clar, també formes part d'un segell que com que té clares les coses, no?, i que és molt coherent amb allò que fa, té un catàleg ample, però sap triar un poquet els seus músics, també, no? No és més fàcil, també, un poquet treure discos així, amb Guspira?
1: Bueno, almenys el que dius, no? Jo crec que cercar aquesta coherència en la mesura de lo possible, però crec que és molt important quan tens unes idees clares, no? I és el que deia, que al final des de la música nosaltres intentem cercar una coherència, però perquè al final personalment i individualment cada un així m'ho sentim còmodos, perquè si no ja no te sents còmode individualment i has de pujar o vol representar una música que després passa, no, això, no, per unes formes que no t'encaixa, no té sentit, almenys
0: exacte,
1: per nosaltres.
0: Música combativa, música que diu les coses clares, però també és lúdica, amb poca d'esperança, rudimentari,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No tot és negre, sinó que sí. La mala herba se pot trepitjar, el manco, no?
1: No, i un poc aquest doble sentit, no? Al final sempre mos volen considerar que, diguem, la persona que té un discurs alternatiu o que realment

0: bueno, reflexiu, no? Que és aquella mal herba i és qui molesta, no? Jo crec que va per aquí escrit d'esperança, de dir que ses males herbes mai moren i que sempre reneixen.
1: Exacte. Doncs que no morim mai.
0: No.
1: Gràcies, Guillem, gràcies, Rudimentari, per passar pel set de la ràdio. Ja t'ho deixem anar a preparar pel teu set aquí al Satèl·lit i res, ens seguim i ens trobem als concerts.
0: Mil gràcies. No, no.
1: Un plaer.

0: IB3 Ràdio és música.
1: Podem gravar, idò.
2: Dale a play.
1: Raül Valls, com estàs?
2: Molt bé, Joan Mimàs.
1: Aquí fent un programa...
2: La gran vida.
1: Passen tantes coses.
2: Cada dissabte i cada diumenge.
1: A partir de les 9.
2: Actuals a les 9.
1: No, i no t'obram, i no t'obram.
2: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
2: Saps què t'ho vull dir?
1: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.
4: Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
5: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
6: I que fèieu amb les tortugues?
5: Menjar tortuga.
6: Estava bona, la tortuga.
5: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
3: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. IB3 Música en concert.

set, jo cops de fe. Arrambant-me i aixafant-me, arrencant-me el braç sencer al teu servei, perquè tu no tens cotxe. Mudint per no fer-te ombra.

0: Idò, continuem en aquest especial IB3 amb música. Estau escoltant una de les cançons de fons d'Ànimos Parrer que estan donant a tots, rock and roll de Times Classic. I estava a punt de conversar amb una de les propostes possiblement més interessants del vespre, no rock and roll, perquè és un satèl·lit molt eclèctic aquest. Estem en Xantal amb l'Artur, part de Remei de Cala Fresca. Com estàu?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Gràcies per passar pel set de la ràdio, conversar un poquet amb nosaltres.
2: Encantat.
0: Abans de pujar-vos a sonar un poquet. Deien que sou un dels més interessants perquè Remei de Cala Fresca començava a tenir un nom que s'està fent molt gran. No sé si molt aviat o molt a poc, a una velocitat adequada. Com us sentiu vosaltres? Heu tocat, ja no és la primera vegada que veniu a Mallorca a tocar. Com ho notau? Notau un poquet d'ambient, de caldo?
1: Sí, l'any passat sobretot vam notar més això, com d'anar als llocs i veure gent que repeteix, tot això. No diria que es fa molt gran tampoc, però bueno, la mida justa del que volem.
0: Justa, sí. Clar que sí.
1: I aquí a Mallorca, de fet, això ja hem tocat diverses vegades, tenim molts amics de Manacor i també mola, doncs, perquè també doncs, ja et coneixen, tornen, doncs,
0: Amics que comparteixen també un poc la vostra actitud punk, un poquet rere fons, tot i que no feis música punk, és la vostra proposta musical és molt eclèctica també, i és molt personal, és una cosa que això és complicadíssima de trobar en aquest món saturat de propostes i que tothom intenta fer diferent, però s'acaba apareixent a 100 bandes diferents. Com heu arribat un poc a aquest punt? Com neix aquesta forma de fer música Remei de Cala Fresca?
2: I crec que fent una mica el que ens dóna la gana.
1: I el que sabem
2: cap.
1: Fer, també, no?
2: Sí.
1: Que intentant fer les coses que ens agraden, com que no hi arribem, fem el que nosaltres som. I al final, vull dir, surt una cosa autèntica, però vull dir, d'això, de voler fer coses que tampoc sabem fer i estem a la nostra manera.
2: Exacte.
0: Una de les vostres forces també és la manera que escriviu les coses, que les deis, que deis, i a qui les dirigiu. Està molt interessant que... ara pecaré un poc d'eufemisme, que una cosa que no feia servir mai vosaltres, però sent joves, tenir les coses molt clares i poder-les dir de la forma en què ho deus, penseu que també us ha ajudat un poquet a tenir aquesta connexió amb la gent que s'està tenint ara?
1: Sí, a la gent al final li agrada el marro, llavors els agrada també, no? De dir les coses que també ha sortit d'una forma natural, del que dèiem, també que ens han encasellat molt aquí, però potser fem un altre disco no sé, com que hi ha temes que això, quan un tema doncs, ens han publicat d'alguna manera o altra, doncs escrivim sobre això. I directes, que també crec que no tan directe, no? Perquè jo què sé, generals com el rap sí que són com més directes. Nosaltres sí que assenyalem molt bé això, pues, enemics concrets, no? Però també amb aquesta part més poètica.
0: I en aquestes històries que contau, hi ha molt d'allò personal? O són vivències que heu vist a prop? O...
1: Sí, jo crec que també una de les coses que li agrada a molta gent i també a nosaltres, que també partim de lo local, nosaltres som d'Arbúcies, d'un poble del Montseny,
0: sí.
1: I llavors, jo què sé, tractem això, el tema de l'aigua, que és un tema, nosaltres tenim moltes plantes embotelladores allà on vivim, i llavors és un tema que hem tractat en aquest disc, també doncs l'alcalde, que tenim problemes de fa molt temps, doncs, no com a lo local, no, amb els grans problemes és fàcil cantar-los, com que també et queden com lluny, i a vegades el local costa més perquè al final això són veïnes i veïns de la mateixa gent, no? Que et creues pel carrer i això és una... A vegades costa més, però alhora també és el que més t'afecta.
0: Però aquest fet local està quan tanta gent que està molt més enfora d'Arbúcies, no? Al final,
1: clar.
0: Sembla que cada localitat té les seves coses en comú i vosaltres cantàveu totes.
2: Clar, tothom pot connectar amb això.
1: Sí, és molt xulo amb la cançó aquesta de Mal de Muntanya, que és la que parla explícitament del tema de l'aigua. Vas per tots els pobles i sempre, si algú t'explica, no, la problemàtica de cada poble. I en el sentit aquest de posar en perill tots els recursos naturals, bueno, i de l'entorn, és que veus que estan trinxant el territori per tot arreu i cada poble té un problema concret amb diferents indústries o...
0: Exacte. Tot això convertit en música, xerrem un poc d'aquest cercle, gent de Manacor que deu, jo soc Anita i que seguim, soc companys. No sé si ficar-vos o no, però digueu-me si vos fa gràcia. Rocco Banana, Antoni Font un poquet, la Ludwig Bank, al·lèrgiques al polen, fetus, l'aranà, fins i tot en qualsevol moment.
2: Sí.
0: No sé si anàveu
1: per allà. Tots els coneixem.
0: Els coneixeu tots.
2: Sí. Amics.
0: No m'he equivocat molt. Vos sentiu part d'aquest cercle, encara que aneu sempre fent la vostra, musicalment parlant?
1: Ens ha costat com temps. Al principi no veiem tant com un cercle, però això, no tant com que fem el mateix estil de música,
2: clar.
1: Però, per exemple, tota aquesta gent que tu nombraves, al final sí que és gent afí, no? O que tenim maneres de veure les coses
2: semblants. I que ens hem anat trobant als mateixos llocs. Sí.
1: Sí, i això, com amb, no sé, amb inquietuds semblants. Ara, mira, amb l'Arenà és una de les últimes que ens hem conegut i hem fet molt bones migues, no? I en canvi fan música molt diferent de la nostra.
0: Exacte. Sí que tenia un punt folk, a vegades. Tu toques les castanyoles, de fet.
2: Claro.
1: Sí, bueno, pues, vaig veure, però...
2: Algun element,
0: però... no sé... Vivim en l'època d'atacs i de metadates i de definicions per i per segmentar les coses, però no se us pot incloure realment un estil molt concret a vosaltres. Igualment, vos hi estàu còmodes a qualque banda en concret?
2: Jo crec que no. Per això fem cada cançó una mica diferent de l'anterior, perquè si no és com que no ens agrada marcar-nos amb un estil.
1: Sí, no ens volem casar, però perquè també crec que és molt un fruit de l'època en què estem, que tothom escolta. La música és tan accessible que tothom escolta, no? Al final ens agrada la música i disfrutem de la música, i per tant escoltem coses variades, per tant també volem tocar coses variades.
2: Exacte.
1: El que podem i sabem, però...
2: Sí, a la nostra manera.
0: Exacte. Estem en un satèl·lit que, si us fixem un poquet amb el que canten, amb allò que canten els grups que han passat per aquí fins ara i els que passaran, Rudimentari, Ànimos per Rec, vosaltres mateixos, Maria Jaume, fins i tot, tots de maneres diferents d'explicar-ho, però estan sent tots grups que diuen les coses com molt clares i aprenen la música per, ostres, per posar-se un poquet al capdavant de la crítica social, de la crítica mediambiental, la crítica fins i tot política, de la crítica... o de veure un món que veiem i a vegades no sempre tots hi canten, no? És un bon altaveu fer música encara?
1: És un poc, perdona.
0: És un bon altaveu fer música encara per dir les coses.
1: Sí,
0: encara
1: clar.
0: Trobeu? Som un poc els trobadors del segle XXI.
1: I ja no sé, no tant per lo que cantes, que sí, que evidentment, però crec que alhora el rotllo dels músics, els artistes i tal, se li dona molt de bombo, no? I vas com en seguida, això, es fan entrevistes, o sigui, se'ns escolta molt, més enllà de l'escenari, com tothom vol sentir la teva veu. I això ho diem sempre, perquè tenim tot d'amistats, tenim coses interessantíssimes, però com que són altres àmbits, sembla que no desperten aquest interès. I en canvi, com els músics, és una mica com els futbolistes, a totes les escales que hi ha, però vull dir que és molt llaminer i en seguida doncs vol saber tal. I en aquest sentit, clar, que tens una altra dansa molt gran i després... Ai. I després la música,
0: sí,
1: molt bé,
0: ànimos.
1: Era
0: gràcies,
1: dels micros.
0: Gràcies, Artur.
1: La part tècnica. Jo la que xerra, ja és bé. Doncs sí, això.
0: No, molt bé, sí, doncs això que...
1: I la música, i després la música, doncs té aquesta cosa, no?, que fas que la gent repeteixi les coses, no?, es va repetint i té un altaveu que és
0: innegable. Un altre veu que diu les coses a la seva manera, aquesta vegada sí, és Joan Miquel Oliver, que has col·laborat a Roïssos. Com
1: sí.
0: Va ser aquesta trobada?
1: Bueno, jo estic encantada. Nosaltres som molt fans d'Antònia Font i de... jo crec que abans d'Antònia Font vaig escoltar Joan Miquel Oliver, jo què sé, amb 15 anys era com... Uau, estava obsessionada amb el bon món mallorquí. Bueno, tots ens ha passat a diferents moments, però... I res, vam conèixer l'any passat tocant justament a Manacor per Setmana Santa, que, no?
2: Al Correplaça.
1: Sí, no. Bueno, sí, que organitzaven els Xíxeros, sí, tal, una associació de Manacor.
0: Sí, els Xíxeros m'han pensat.
1: Sí, m'han pensat. I allà vam conèixer, va ser com un... Que hi deia dient-nos, uah, soc superfan, i nosaltres flipant, no? Perquè, clar,
2: sí,
1: meravella.
2: Sí, com...
1: I després hem anat coincidint i em va dir, i va veure que anàvem a tocar a Can Giro a Manacor ara al desembre, que tocàvem amb Garrafa Nadal. Va dir, per què no et passes el dia després i vens a casa a gravar una cosa que vull que recitis aquí un tema, i que, bueno, encantada de la vida, somni complert allà.
0: Acabava d'editar un tema fa poquet, també, no? Es va com va, és el darrer que...
1: Sí,
2: sí.
1: Una nova versió.
0: Ja no fa poquet, però...
1: Sí.
0: Sou de fer versions. A mi ja la va revolucionar fa molt de temps.
2: Exacte, sí, Nascut Descarat de Born
0: Sleeping.
2: Sí, n'hem fet tres, aquestes tres. Sí.
1: Ens agrada. Ens agrada. I jo faria més, el que passa que, clar, després tampoc volem creure en ser un grup de versions, però sobretot passar-les de l'anglès al català m'encanta, i amb la llibertat que et dona de canviar la lletra, i després, per exemple, com el va com va, de també de fer reviure cançons que per mi són... Això, himnes o que són cançons molt bones per no deixar-les perdre, no?
0: Exacte.
1: Que al final és el que s'ha fet a la música sempre, vull dir que es van recuperant cançons i potser en català, com que és una cosa més recent, no tendim tant a fer-ho perquè sembla en seguida això que sigui una versió o un plagi, i en canvi crec que és això una manera de fer-les seguir disquent.
0: Estau fent cançons noves, entenc, perquè el darrer disc vostre ja té un temps.
1: Sí, ara ja és antic, ja ha caducat.
0: Més remei de cara fresca, Artur. Com està això?
2: S'està coent.
0: És que l'haig està ple de coses, no?
2: Sí, està ple de coses desordenades.
1: Hi ha moltes crisis.
2: Bueno, fa falta ficar una mica d'ordre.
0: Sou de xerrar molt entre vosaltres quan componeu, fent coses noves? Teniu crisis saludables de parlar i de...
2: No sé si són saludables, però...
1: Sí, no, i parlem moltíssim, que a vegades més massa, però...
2: Sí, crec que parlem més que toquem.
1: És que al final composem molt l'Artur i jo i vivim junts, llavors des de casa. No és aquesta cosa on es barreja tot, saps? La feina, bueno, la música, que és també el gaudi, amb viure junts, tot. Llavors les parets d'això estan...
0: Bueno, sa vida, no? Sí. És així.
2: Exacte.
1: Però bueno, també tenim l'avantatge d'això, que vull dir que podem fer casa, i això també és un privilegi, és superxulo.
0: El privilegi serà escoltar-vos aquí, enregistrem un parell de temes, després ho muntarem. Gràcies per deixar-nos fer,
2: a
0: més.
2: I
0: estarem expectants de veure que el Remei una altra vegada com se desenvolupa sobre l'escenari. Central, Artur, gràcies per passar per set de la ràdio, com passar a nosaltres. I ho seguim, ens trobem els concerts.
1: I tant, gràcies. Fins aviat.
2: Gràcies. Gràcies.

0: Continuem en aquest especial Ivetres amb música des del Satellite Fest 2026, cinquena edició d'aquest festival, que té tot el protagonisme de la música en català i una gran part de la música en català feta pels músics de les nostres illes. Un dels noms més importants dels músics de les nostres illes que canten català és la persona que tenc aquí davant, la Maria Jaume. Com estàs, Maria?
1: Ja, molt bé.
0: Que bé tenir-te al set una altra vegada. Hem xerrat, crec, un parell de vegades ja des d'exteriors en els festivals i en interiors també. Toca avui parlar i fer el focus a Sant Domingo Forever. Supos que serà el gruix del que podem esperar avui vespre en aquest Satellite Fest, és així?
1: És així. De disco nou de fer totes, sí. Perquè ningú s'enfadi, saps? Després te diuen, és que la meva preferida no l'has fet. Pues, així m'ho assegurem. No, però després també en feim unes quantes antigues i bueno...
0: Perquè tampoc s'enfadi ningú, perquè si no ja són quines... Comença a ser difícil triar un poc el set, ja?
1: Enguany ha estat com la primera vegada que ha estat un poc complicat de deixar-ne fora, que dius que te comença a saber greu, no? Però també està bé perquè així vas canviant una mica, perquè si no és molt avorrit.
0: Exacte. No és gens avorrit aquest nou disc, que està funcionant d'allò més bé, tot i que el concepte era un pel arriscat, per l'aventura, quan et vareu cuinar, recorda la cuina.
1: Literalment
0: allà. Clar, ara que l'has tocat un poquet en directe, que l'has mogut i que té un temps de recorregut, com estàs veient? Com són les respostes en aquest disc?
1: Jo estic supercontenta. A més, estic com a... No sé, crec que mai havia rebut tant de feedback de la gent, no? Perquè també he fet un disc que xerra de coses tan nostres, no? I sobretot la gent de Mallorca m'ho està dient que... I gent que viu a fora, però és de Mallorca, com que ha connectat superbé, perquè... Bueno, perquè els xerra d'algo que tots coneixem i que tots poden connectar, no? Una festa, en el final. I la gent que t'anava també m'ha dit com... que és una mica com si els hagués agafat la setmaneta i els hagués ensenyat com és el meu poble.
0: Exacte, no? A través de les cançons. Avui és cert que per tu, que estàs basada a festivals també d'altres tipus, això s'assembla bastant a una rebel·la. Al final és un dia, sí. Hi ha molts grups molt diferents entre si, hi ha gent molt diferent en el públic, diferents tarannats, diferents formes de ser, diferents edats.
1: Total.
0: Pot ser un lloc com més ideal, no?, per presentar aquest treball discogràfic, trobes?
1: Sí, és vera que pega bastant, no? A més, avui que ja fa un dia bastant calorós.
0: Sí,
1: calorosos.
0: Ja fa caloreta.
1: Quasi és cap i mot. Sí,
0: ben igual. Recuperaràs temes antics, moure's aquest nou treball discogràfic, un treball en el que té col·laboracions, jo no sé si podem esperar qualque cosa. Està gravant, això sortirà més endavant, però si m'ho pots xiurar.
1: Vale. I d'avui n'hi ha una com bastant especial,
0: sí?
1: Que és la col·laboració dels Dimonis.
0: T'anava a demanar per ells perquè en els delians de l'infern són... És que agraeixes en els
1: dins. Els deinats de l'infern, sí.
0: Exacte,
1: sí.
0: Deinats de l'infern. Clar, una colla de dimonis. A unes rebel·les.
1: Bueno, clar
0: que sí, no?
1: És que el dimoni és una figura com superimportant, no?
0: Molt important per nosaltres.
1: El manco de les festes de Lloret, i de molt de pobles, que jo, és com una figura que... quasi protagonista, no?
0: Sí.
1: I que, de fet, jo quan era petita era com el dia que esperava més, quan sortia el dimoni, feia... que mos perseguia i tot el xou aquest, no? I
0: cloure tota aquesta forma de fer festa, que és com molt llunyana del pop i... Clar, jo no sé si... T'ha costat de qualque manera explicar-ho, la gent que viu en el pop i que l'entén només com a tal.
1: És que a mi m'agrada molt ja com a... fer música pop, però intentar explicar coses una mica fora de tot això, no? Com coses molt concretes o específiques o molt personals i dur-les a lo més mainstream, a lo més pop, perquè si ho dius d'una manera fàcil i que la gent ho pugui entendre, en el final tothom hi pot accedir.
0: Exacte. Tothom hi pot accedir. Vens de tocar davant 30.000 persones a la festa d'Estrella d'Am. 8 hores de música, una rebel·la duta un poc més enllà,
1: sí,
0: també.
1: Sí, sí, sí.
0: Com es toca davant tanta gent i que la gent estigui per tu i que comença a ser gran, això de veres, oca. M'assusta un poc.
1: Jo estava un poc nerviosa, he de dir que estava un poc més nerviosa de la normal. Però, hòstia, va ser un gust. Va ser un gust tenir tanta gent davant. Molta gent que mos coneixia, molta gent que també mos va descobrir allà. I... no sé, es cau molt especial veure que la gent se queda, no?, i que t'escolta i que li agrades i te va descobrint i poder tenir com l'oportunitat de tocar llocs tan guais i tan totxos.
0: Que bé. Una altra oportunitat que serà molt especial per tu, segur, serà la part de la Movo, la darrera Movo que se fa. Com ho viuràs? Estàs pensant-hi un poc, queda temps, però...
1: Hi vaig pensant, perquè crec que serà un dels concerts com a... més guapos, perquè la Movo al final és com molt el meu públic, no? Sempre que hi vaig conec molt bé amb la gent d'allà. I, bueno, i de més, sense darrere, com jo crec que hi haurà les emocions.
0: Sí, el poble penya, segur.
1: I res, espero com poder fer un concert així especial un poquet i sobretot que la gent s'ho gaudeixi moltíssim. A més, tocam tard, crec. O sigui,
0: sí,
1: jo...
0: serà molt treball final de festa. No sé si vols un poc que tu ets pla i avui estàs aquí i estaràs a la Movo. No sé si el satèl·lit podria ser un poc el testimoni un poquet de la Movo. El que fa, perquè el tarannà no és exactament el mateix, però sí que un poc les inquietuds i la forma de cuidar els músics d'aquí de casa nostra, un poc semblant, no?
1: És veritat que tenen com a similituds, no? Jo crec que se veurà enguany també, a mi quan se m'obrió ja no hi sigui, es vull que deixi, a mi segur, jo estic convençuda que qualcú agafarà una mica aquest relleu i també t'ho dic una cosa, espero que siguin més d'un, perquè ja m'ho aniria bé que
0: exacte, perquè comença a ser un poc complicat trobar llocs diferents on tocar, no?
1: Exacte.
0: A tu te va molt bé, tens una gira encara gran i...
1: Però és veritat que... Bueno, que, o sigui, és veritat que tenim molt de concerts a Mallorca, però sempre és una cosa que costa, no? Trobar espais que apostin per música català, música d'aquest tipus i... I a veure si se l'ha animat cada vegada més.
0: Torna'm avui perquè estàs preparant aquesta rebel·la, aquesta incursió a Sant Domingo des d'Inca, en aquest cas, no?
1: Sí.
0: Serà com unes festes d'allà. I com te planteges un concert així? El penses molt? Perquè a més, tècnicament, i el puzzle és gran de muntar quan la Maria se'n va tocar fora i oh, per mica seva. Com és això de preparar-se per venir a fer una rebel·la en aquest cas?
1: És un bon xou. També tenc com a... Ja m'he encarregat de tenir molta gent de mare jo que és molt bona en el que fa, saps? I això, la veritat, és que dona molta tranquil·litat perquè tens assegurança de que tot sortirà bé perquè tens gent bona encarregant-se de lo seu. I, bueno, tot i que, evidentment, tots mos preparam i tots hem d'assajar la nostra manera, no? Tenir gent tant a nivell musical com a nivell de producció que te dona aquesta tranquil·litat és per jo crucial.
0: No sé si és un tòpic, però tocar a molts llocs diferents, és cert que canvia un poquet la gent, el públic, en funció de ja on estàs i... Ho has notat, de qualsevol manera?
1: Hombre, clar, jo crec que tant afecta l'hora que toques,
0: sí,
1: no? Evidentment. Si la gent va torrada o no, se nota una mica. També, si amb qui comparteixes cartell, no? Si hi ha gent pues, més afí a la teva música o no tant. Sí, és com l'espai també afecta, no? En el final.
0: Tot ajuda.
1: Però està bé com que vagi canviant una mica, no?
0: Sí.
1: I que te trobis com coses una mica diferents. Exacte. Així més divertit.
0: I avui esperarem aquesta rebel·la. Ja per tant més que t'has d'anar a preparar. Moltes gràcies, Maria, com sempre, per venir a xerrar amb nosaltres. És un gust sempre fer-ho. Espero que continuïs tocant durant 30, 40, 50 les persones que facin falta.
1: Ah,
0: i que muntem aquestes rebel·les. Gràcies, Maria, i veiem els concerts.
1: Moltes gràcies.

Idò, fins aquí aquest especial, fins aquí aquest IB3 Música en Concert, en el que hem entrevistat un munt de gent superinteressant, tots ells part d'aquesta cinquena edició del Satèl·lit Fest, estant de vora l'escenari central, en el que estem amb IB3 Música, amb el set que hem muntat per copsar, per acostar-vos tot això que hagi succeït en un dels festivals més interessants del circuit de directes de les Illes. Gràcies de part meva, Joan Trias, acompanyat d'en Liam Brennan, a les tasques de producció, d'enregistrament, Joan Jiménez, Flavio Encinas, els comandaments tècnics, i la ràdio pública, com sempre, donant suport a la música feta que nostra, la música feta en la nostra llengua, llengua catalana. Així que ens tornem a trobar en breu als concerts. No vos ho perdeu. IB3 Música en Concert.

Tenta el número 1177. Heu de saber que hi ha una campanya per reclamar posar maonesa als envasos per reivindicar l'origen de la salsa maonesa de Maó.

0: Bon dia. Ni francesa ni nord-americana. La maionesa és d'origen menorquí, però un error tipogràfic va provocar aquest equívoc. Ara, un receptari manuscrit del segle XVIII demostra que la salsa va néixer a Menorca i no a França, com moltes persones pensaven. El document s'ha publicat al llibre Receptari Caules, cuina menorquina del segle XVIII, i un dels autors és en Joan Pons Alsina. Ara, la campanya, però, de posar maionesa als pots comercials va començar fa uns dies quan en Miquel Montoro va publicar aquest vídeo.
1: A comprar una maionesa i ningú bote ponia maionesa. Ponien maionesa, con Y. A ver si alguna empresa se anima a poner maionesa.

I sí, la resposta de Miquel Montoro ja té una contesta. Una marca molt coneguda de maonesa ha recuperat la paraula maonesa als seus envasos per reivindicar l'origen maones d'aquesta salsa. Segons informa i Vetre Notícies, però, el costum encara pesa. 6 de cada 10 espanyols encara diuen maionesa. Un equip informatiu ho ha demanat als maonesos i 2 de cada 10 ciutadans li diuen maonesa. I tot i que aquesta salsa estigui present a quasi totes les taules, més de la meitat reconeix que mai l'hauria relacionat amb la ciutat de Mont. Aquesta empresa de salses assegura que és la primera gran marca que recupera oficialment la denominació maonesa als seus envasos amb l'objectiu de reivindicar-ne el seu origen. Un origen que, com vos dèiem, ve d'enrere i que entre les 251 receptes de receptari caules cuina menorquina del segle XVIII apareix l'evidència d'un àpat en servei a la francesa que conté la recepta de la maonesa en primícia perquè no n'existeix cap antecedent escrit fins a llavances. Es tracta de la recepta de la salsa maonesa, segurament la salsa més consumida del món o de les més consumides. Tot i que ja s'han publicat diversos estudis que demostren l'origen menorquí d'aquest plat, faltava una evidència textual de la descripció exacta del procediment. La recepta en primícia més significativa per Menorca, tenint en compte aquesta controvèrsia històrica originada al voltant de l'origen i la denominació de la salsa maonesa, és la que es va fer en el seu moment per fer una salsa de peix crua. I la recepta antiga diu: preneu vermell d'ou a proporció de lo que voldeu fer. Dins un tià gran, los bateu molt, molt, amb una cuera grossa, tirant-hi sovint un ratget d'oli bo i qualque pessic de sabateada molt petita i juaverteat molt petit, un all teat també molt petit i un pessic de preva bo i un pot de vinagre. Remenant-ho sempre aviat perquè no se triï. I ja ho tenim, maonesa de Mahó. Començam.

0: Com estàu? Ben trobats un dia més atent a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, que serà ple de diversitat, jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Aquest programa té totes les lletres i qui les saben totes avui també són en Celestí Olivé i en Miquel Junc. Bon dia, Miquel Junc, com anam?
1: Bon dia, va bé.
0: Bon dia, Celestí Olivé.
2: Bon dia.
0: Vos agrada ser mones, eh?
2: Sí.
1: Sí, molt, la veritat.
0: Supos que no deis meones.
1: No, mones, sempre.
2: No ho sé.
1: Mones,
2: mones. Jo crec que dic meonesa.
0: Sí?
1: Malament.
2: Meonesa.
0: I de... bé... Ets un de... Estàs dins el percentatge de més de 60% d'espanyols que diuen meones amb vi. En tot cas, en Miquel Montoro va fer aquest vídeo l'altre dia i ara la seva petició s'ha duit a terme perquè una marca molt coneguda de meoneses ha posat meonesa en el...
2: Però en bac.
1: En bac, sí.
0: En bac, sí.
1: No ho podien tenir tot.
2: Clar, no.
0: Això sí, clar, jo quan t'ho explicava, com que verbalment no se pot dir sac, no s'entenia.
2: Vosaltres però... dèiem maonesa.
1: Maonesa, tota la vida.
2: A partir d'avui, m'hi he de fitxar.
1: Així com toca, de maó.
2: Sí. Autocorrupció.
0: I aquí hem anat a l'origen, que és aquest receptari del segle XVIII, que se diu receptari Caules, que explica la primera recepta que se va fer de la maonesa i que, com vos he dit, hi posàvem, m'ha creat l'atenció, la petita molteada, Jovert petit molteat i un all també té de petit.
1: Diferent a la que menjàvem ara.
0: I llavors vinagre, prebabó, oli i vermell dels ous. Això, així, era la primera recepta de maonesa que vàrem tenir a mà.
2: I ceba i Jovert.
0: Sí. Era aquesta i era una salsa de peix crua, que és com també la varen anomenar, supos que per acompanyar el peix. Molt bé, avui ens ha cridat l'atenció aquesta maonesa, però tenim altres temes i Celestí,
2: sí.
0: Quins són?
2: Jugarem a Tèntol per començar aquest darrer programa de la setmana d'avui, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem de la nova edició, que ja en van 11, del festival Aima, que enguany s'amplia a altres pobles. D'aquesta manera, de dia 5 a dia 11 de juliol, Maria de la Salut, però també Llora de Vistalegre, Alegre i Montuïri acolliran aquesta nova edició d'aquesta trobada que se dedica des de fa anys a la dansa, les arts vives i la creació contemporània.

0: Tot i que ja han començat les activitats prèvies, durant una setmana en aquest festival AIMA es faran espectacles, creacions, site específic, jornades professionals, residències internacionals, processos comunitaris i activitats en espais singulars del Pla de Mallorca, places, portasses, aparadors, jaciments arqueològics, com per exemple Son Forners, i boscos, garrigues, com per exemple la comuna de Lloret. Són els espais nous que fins on s'estén ara de Maria la Salut aquest festival AIMA, que encara vol reforçar més aquesta relació de les disciplines artístiques amb el territori, amb els espais rurals, com pugui ser Son Forners o Sa Comuna. Artistes de les Balears, però també de Catalunya, de Castella i Lleó, Itàlia, Mali, Xile i l'Argentina, se donaran cita en una programació que posa en relació cost, territori, patrimoni i comunitat, i que tindrà el seu gruix entre dia 5 i dia 11 de juliol.
1: Mm-hmm. Efectivament, doncs avui parlarem d'aquest festival, AIMA, però avui també estan d'estrena, perquè l'home que ho sap tot dels famosos que trepitgen les nostres Illes Balears comença secció Atento'l. Aquest estiu sabrem on mengen, però sobretot què mengen els famosos, què visiten, on es fan fotos, en qui venen i moltes coses més amb ell.
2: Hola, amigues d'Atento'l. Soc en Jaume Miranda i a partir d'ara puc dir ben orgullós que sóc nou col·laborador d'Atento'l. Aquest estiu faré una secció ben refreshing que se dirà, atenció, sole cuore amore, i parlarem de què fan els nostres famosos aquest estiuet. Avui, per començar-nos a introduir en matèria, parlarem de famoses de quilòmetre zero de la nostra terra, com per exemple en Xenoa o en Rafa Nadal, però també parlarem d'altres celebrities que aquests dies han estat per les Illes Balears, per exemple, na Laura Escanes o en Pablo Alborán. Dame

0: Sí, no, sí, aquest estiu molt de sol, molt de cuore, molt d'amore, amb en Jaume Miranda, que segur que t'atrets les tres coses.
1: Segur, ben arribat.
0: Sí, sí, sí, llavors connectarem amb ell, però Miquel, també tenim notícia del dia.
2: Sí, i avui farem un reportatge sobre com ho fan els pares i mares amb infants per sobreviure a l'estiu. Hem demanat coses com ho fan per conciliar la vida laboral i social en tenir cura d'aquests infants, si apunten en els seus fills i filles a campus, a campaments, a cursos, que ja ho he dit jo, que tothom ho fa, quasi.
0: Quin
2: si no, quin remei. I també quins plans d'oci familiar els agrada fer quan poden estar junts.
3: Considero que en principi

0: I del sí, avui, sobre com ho fan els pares i mares per engirgolar l'estiu. I també a la tercera hora tindrem més temes, Celestín.
1: I d'ahir sí, perquè a partir de les 5, ja ho sabeu, per tancar el Tèntol d'avui, entrevistarem, conversarem, perquè ens visita el català Pau Gómez Calvo. Ell és divulgador en gastronomia, passa per Mallorca per presentar el llibre Una cuina a cada casa.

0: I d'una cuina a cada casa, Pau Gómez Calvo relata instants de vida que passen a la cuina i a la taula. Es fixa en el menjar que ens acompanya durant les peripècies del nostre dia a dia desenfrenat i ens recorda que la cuina és això, és identitat i és memòria, el relleu que les padrines ens confien per construir el nostre futur. I nosaltres, com que passarà per aquí, li demanarem si no hem après, si en sabem, si hem agafat aquest relleu o si l'hem desaprès.
1: Això li demanarem a veure en Pau Gómez, però avui també vendrà la música en aquest programa amb en Pablo Sierra. I avui les cançons dels altres les dedicarem a les cançons del Vaticà, segona part.
2: Deixàvem fa una setmana les cançons dels altres en un moment clau per al Vaticà i per la música, l'entrada al segle XX. Gramòfons, estudis de gravacions, concerts a teatres, nous estils que s'obren pas i crisis de fe a un catolicisme que encara parla llatí. Comença a poc el consum massiu de discos i la idolatria dels artistes musicals. Com han gestionat aquest mare magnum els papes? Doncs adaptant-se als temps. Avui viatjarem de Stravinsky a Rosalia.

0: Ostres, que podíem fer una secció que se digués de Stravinsky a Rosalía. M'ha encantat. Doncs avui, de músic a músic, passant tot aquests anys, totes aquestes èpoques, per parlar d'aquestes cançons del Vaticà. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I també podeu participar en directe a Tentol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971 13 99 00,
1: o escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolIV3, al Facebook de Tentol,
3: o també al correu electrònic
4: o sorpresa,
3: que nosaltres, que tentol@iv3radio.com.
0: Molt bé, i Miquel, moltes gràcies, fins d'aquí una estoneta. Fins per ara. Cert, avui a les 9:30 del vespre entrevista en superprimícia exclusiva d'IV3 Televisió en Rafael Nadal. Les nostres campanyes dels serveis informatius esportius l'han entrevistat i la podreu veure a partir de les 9:30 a la televisió pública. Però dit tot això, ara mos toca conèixer el nostre tècnic, l'home que avui posa música, so i ànima en aquest programa. Tenim a les vies de so en Miguel Soler. Miguel, moltes gràcies. Són les 3:23 i ara hem de saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: i moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb els nostres convidats d'avui.
1: I doncs sí, ha arribat el dia, ha arribat el moment de xerrar de la rabiosa actualitat i parlarem d'una sèrie que s'està enregistrant aquests dies a Mallorca. Se tracta de la primera sèrie en vertical, és a dir, pensada per mòbils.

I de ser divulgació científica, també parlava de dofins a la Mediterrània, i ara també Negador Montaner és la protagonista d'aquesta nova aventura audiovisual, una sèrie que explica la història de tres desconeguts, tres persones desconegudes que participen en una excursió per mirar, per observar dofins, i que, de manera inesperada, descobreixen una tortuga marina ferida, una situació que desencadena una aventura vinculada a la protecció dels oceans i de les espècies que els habiten. Aquest projecte està dividit en 10 capítols que duren un minut i mig cada un, clar, són per mòbil, i com la resta de ficció en verticals, que sabeu que ja s'estilen molt al continent asiàtic i a Llatinoamèrica, es caracteritza per emocions fortes que criden l'atenció i que mantenen l'espectador enganxat a la pantalla tot el temps que dura aquesta peça. La clau, segons els directors d'aquesta sèrie, és crear dopamina per enganxar l'espectador.

0: a Porto Portals i també a les platges de per de vora. S'han registrat en dos dies una sèrie que s'estrenarà aquest estiu a xarxes socials, Instagram, TikTok i a YouTube, i que està protagonitzada pels actors mallorquins Neu Cortés i Toni Pons i aquesta científica marina i divulgadora Negador Montaner. Un format nou que, segons les dades, a l'actualitat, més del 70% de consum de vídeo se fa des de dispositius mòbils, cosa que fa que se creïn aquest tipus de formats a tot el món.
1: Idò, i sí, dit i fet, jugarem i parlarem avui a Tentol i de la primera sèrie per a mòbils de les Illes Balears.
0: Així ho farem, són les 3:29.
2: Tentol.

Molt bé, ja tenim tema del dia, però ara també tenim pregunta. I avui la pregunta del dia diu així. La pregunta està relacionada amb una expressió d'origen onomatopeic que fa referència a impactes. Es tracta de l'expressió fetec, o fer... Sí, crec que es diu fetec, no es diu fetec, es diu fetec. Fetec. Exactament, fetec vol dir fer blanc, és a dir, un joc de bolles, o sigui, topar una bolla amb una altra i guanyar un punt en el joc. Això és la definició de fetec, però la pregunta d'avui és, sabeu a què m'ho referim quan dèiem que hem fet tec amb qualcú?

0: ara tenim aquí el dubte si hem de dir fetec o fetec. Bé, estimats oients, tant si deix fetec com fetec, aquesta és la pregunta del dia, i que significa fetec en qualcú, quan qualcú diu aquest dos.
1: Clar, depèn d'on siguis, també.
0: També, perquè sí. Si ets de Missalem, sí, segurament diràs
1: exacte, tec. Bé, i doncs que han topat de cara l'un amb l'altre i ens han fet mal.
0: És a dir, mos hem xocat.
1: Fetec. Que aquella persona que ens agradava ens ha correspost.
0: Aquests dos han fet tec.
1: O que hem aconseguit encendre el llum a les fosques.
0: Ah, sí, això també és un clàssic. Encendre el llum a les fosques, fetec. Aquestes són les opcions que teníem avui per respondre a la pregunta del dia. I, com sempre, dues maneres de fer-ho.
1: Sí, ja ho sabeu, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
0: Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
2: Com anem, com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència. El parany...

0: Aigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer esbotat damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en ses sabates.
0: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
2: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
3: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
1: Les 3:35 i continuem en directe aquí a IB3 Ràdio. Els nostres oients ja mos escriuen perquè avui hem penjat la pregunta poc més tard i diu, no poden fer tec o fer tec perquè no heu penjat la pregunta, però si ja l'han penjada, així que ja podeu participar avui perquè tenim aquesta expressió tan nostrada que pintura no se diu per tot, però que tal vegada l'haureu sentit a dir qualque vegada quan qualcú fa tec amb una altra cosa, amb una altra persona, o què significa? Mem, tres opcions.
6: I d'això significa que han topat de cara un amb l'altre i ens han fet mal. Mm-hmm. S'han pegat un toc.
1: Mira,
6: toc. Toc.
1: Sí.
6: Mm? Que aquella persona que ens agradava ens ha correspost. Mm-hmm. També has fet toc. O que hem aconseguit encendre el llum a les fosques.
1: És
6: quan t'aixeques en la nit.
1: Sí.
6: Mm? Un sens toc.
1: Recordant que és una expressió onomatopeica, per això també té el seu sentit. I avui aquesta és la pregunta del dia. Vos la deixem a Instagram perquè pugueu respondre i mos digueu vosaltres com ho deis, perquè estem intrigats també en sobre com ho deis. Però abans de continuar i conèixer el nostre convidat d'avui, vos recordem que aquest diumenge, dia 28 de juny, a les 3:15, tenim un nou capítol de Tèntol i en aquest cas serà un resum, perquè ja hem acabat la temporada. En aquest programa resum repassarem els millors moments dels episodis dedicats als bolets, als variats, als cans i moixos i als darrers dies. Si vos voleu iniciar en el món de cercar bolets, vos desitgem sort.
7: I sa gent que coneix un redol no el va fent públic perquè hi vagi sa gent.
8: És un secret, això, en forra l'et, no se diu.
9: De cap manera, però.
10: Ni sota pena de mort.
11: Això és d'herència, de pares a fills i encara, perquè ningú vol dir allà on hi ha sagra.
1: Doncs aquest serà el resum, però ara hem de jugar.
3: Amb Margalida Mateu.
1: I és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui, un convidat aquí farem jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és la primera sèrie per a mòbils de les Balears. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
12: El qüestionari electrònic.
13: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
14: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
15: Sigueu benvinguts. Comencem.
16: Qui sou?
17: No m'heu dit el nom.
18: Noms i adreces.
2: Ferran, Bex, adreça, Bunyola.
1: Ja està bé, no em porta diguis escarrer. Qui més tenim?
19: Andreu Fullana i Genova.
20: Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
1: És a prop, Bunyola.
2: Hombre, sí, està ben a prop, eh? De Palma. Encara
1: Genova?
2: Que sigui un mallorquins, encara que fa prop.
1: Jo troc que sí. I Genova, Andreu?
19: Bastant a prop, encara arriba a ser met, eh?
21: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Ah, sí, els estudis. A quina escola va anar?
2: Vaig anar a l'escola francesa i després anar a es Miquel Costell Llobera des Can Rodó.
1: I n'Andreu?
19: Pues jo vaig començar a l'escola pública de Gènova i després vaig anar al CIDE.
20: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
22: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
2: Un ordinador, sobretot, i una càmera.
1: I d'Andreu?
19: Jo dos bes, dos bes.
0: Està molt bé, això. Que li paguen bé.
2: No, jo crec que no.
19: No.
9: T'agrada viatjar?
2: M'encanta, però encara que no me paguin bé, és que no me dóna temps de viatjar mai.
19: Jo també, m'agrada molt viatjar, molt.
10: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
2: Sí, tinc altres aficions, però la meva feina és la meva pròpia afició. I si tinc un forat, intento anar al teatre i al cinema.
19: Jo intento jugar a joc de taula.
23: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
2: És vespre, quan les nines se n'han anat a dormir i tinc una estona per estar tranquil amb la meva parella.
19: Jo pot ser, sí, ja a punt d'anar a dormir, que ja no fa tanta calor, ara sobretot aquests dies.
10: Ara és la seva última oportunitat de cooperar. Has dormit aquesta nit?
2: Sí, he dormit molt bé. La veritat és que fins i tot està frescot.
19: Ben igual. He posat un ventilador i funciona.
24: Fantàstic. Això dona gust, home. Els amics dels meus amics són els meus amics.
10: Però em fa l'efecte que algú ha parlat més del compte.
25: Gràcies per haver vingut. I recordin que d'aquí una hora tindran a la seva disposició una casseta. Moltes gràcies, gràcies.
10: Trobo que se n'ha sortit prou bé donades les circumstàncies.
26: Gràcies per la seva ajuda.
10: Les portes no tenen pom i no hi ha finestres. Alerta, hi deuen haver micròfons amagats aquí dins.

0: I les encendies respon del qüestionari la Troi i la Mar de Bé, perquè ho heu fet sempre, això. Ferran Bets, benvingut.
1: Moltes gràcies.
0: I n'Andreu Fullana,
2: moltes
0: també.
2: Gràcies.
0: Andreu, com estàs?
2: Pues ara mateix estic a Platja d'en Bo, se me passa en avió per damunt.
0: Uà, ah. A Eivissa i a Mallorca. Encara no has vengut, sí, però en Andreu té previst venir la setmana que ve, mos ha dit en Ferran.
2: Sí, ja estic acabant el curs d'escolar com a professor i hem de tornar ja. Uh-huh.
0: Els han convidat perquè ells són els... Bé, en Ferran és codirector i en Andreu és el productor, ja ho hem pogut intuir perquè ha dit jo la creació són tot dos més. Ets la feina més feixuga. Bé, no ho sé, ser de productor...
2: Bé, és una feina feixuga, no vull dir que no, i te trobes en el punt aquest de que vols més d'obres perquè la gent et necessita i és vera que han de dignificar tota la feina i perquè la gent pugui cobrar i pugui fer feina amb tots els recursos i els ordinadors que necessita en Ferran, s'ha de tenir d'obres, si no...
0: Però bé, pioners en crear aquesta primera sèrie, Ferran, que serà, jo he dit per mòbils, perquè vertical.
1: És contingut vertical. Sí. L'objectiu de fer aquest contingut és que s'avui des dels mòbils, que és el dispositiu que tenim aferrat 24 hores, i sí que després se pot veure des de la televisió i qualsevol cosa més estàndard, però sí que està pensat i planificat per adaptar-se al consum que feim del mòbil.
0: Clar, a nosaltres m'ha sorprès perquè... Hem de confessar que no hem vist mai una sèrie ni cap tipus de contingut així que no siguin reels o que no siguin continguts més com a divulgatius, però no una sèrie o una cosa que tingui diferents capítols, que és allò que fareu vosaltres, no?
1: Sí, jo crec que és una pròpia evolució dels dispositius, no? Que al final estem tot el dia mirant vídeos, que moltes vegades no sabem ni que estem mirant, i jo crec que un pas lògic és que ara anirem a veure aquestes microsèries que puguem veure des d'allà i puguem perdre aquest temps quan estem en el bany o on sigui mirant qualcuna cosa que no es conti una història, que també és el que ens agrada.
0: Clar, i el que heu dit és que és molt aferradís, és a dir, és d'aquesta... Clar, teniu un minut i mig per capítol, per tant, ni imatges de recurs ni res directe allò que heu de contar.
1: Anem directes, però directes. I això des del guió ha estat tot una adaptació, també és hora de rodar i també els propis actors que s'adaptin en aquest nou sistema en què també les emocions evolucionen a gran velocitat i ha estat tot una aventura.
0: Uau. Andreu, tu què has trobat de tot això, aquesta aventura?
2: No, és una gran experiència. És veritat que també el ritme del capítol, de com va el capítol narratiu que veurà l'espectador, més o menys el ritme que han duit a rodatge. Com que anem també tan ràpids rodant, no? I poder rodar amb gent com Negador, Neus Cortés i Antoni Pons, també facilita, no?, les coses. I... És això, en el final és adaptar. Abans se feien adaptacions de tallar i reenquadrar, no?, els continguts, però no té la narrativa aquesta de dopamina, no?, per dir-ho així, d'un minut i vinga, un altre.
0: Iau. No heu vist cap, tu no has vist cap Ferran de sèrie d'aquestes?
1: Sí, l'equip de guió... Sí, en David Ávila i en Luis Alcázar fa estona que estem darrere d'aquest contingut.
3: Però perquè ja estàveu enganxats o perquè ja que havíeu de crear vos heu volgut inspirar un poc?
1: No, és com un nou format en què ja m'ha de treure de moment. Clar, ja m'atreia això de poder veure ficció des del mòbil perquè... I sóc des que fa uns anys negava això de poder fer vídeos en vertical perquè trobava que la vista és horitzontal i s'ha de veure en horitzontal.
3: Fins i tot fotografies, eh?
1: Exacte, sí. Però sí que una vegada em vaig començar a veure que existia la possibilitat de fer ficció en vertical, sí que vaig començar a engrescar i començar a investigar el que s'ha fet a altres regions i intentar adoptar, perquè és un món. Clar, la nostra cultura no té gaire res a veure en l'asiàtica i la latinoamericana. I adaptar-ho aquí ha estat també qüestió de xerrar-ho molt amb els companys de guió, també amb l'Andreu, i veure com s'adaptava tot això a el que és un poc la nostra cultura.
0: Clar.
2: Això també parteix de que en Lluís, en David, en Ferran i jo hem coincidit en molts mercats audiovisuals, a l'estil de Connecta, no? I hem anat veient en aquests mercats la tendència internacional, no? I intentar pues, estar a la tendència és una cosa que sempre hem estat aquí, no? A la vanguardia de lo que se fa a la indústria audiovisual i aquí mos hem arriscat. Pues, ara això, pues, anem a provar.
0: Perquè ha pegat fort, molt fort, altres països, no?
1: Sí, Latinoamèrica ja sí és un desbarat, vull dir, són indústries enormes, ja consolidades, sobretot a Àsia, I fins i tot aquí a Espanya, la primera ficció que s'ha emès ha tingut milions de visualitzacions. Per tant, és una cosa que ha arribat i ja està tenint un impacte aquí.
0: Wow. Clar, heu dit, són 10 capítols, un minut i mig de cada capítol, però heu d'esperar, és a dir, les entregues se fan esperar o se molla tot d'un pic?
1: Se molla tot d'un pic.
0: Perquè se molla tot d'un pic.
1: Principalment, la intenció és que tu t'aferris tant que veus un capítol darrere, salti i no te n'hagi donat compte i deies acabat ja tota la temporada.
0: És a dir, dura que dura?
1: 90 minuts. 90 si realment minuts. És com veure una pel·lícula.
2: En aquest cas, nosaltres són 15 minuts, perquè són només 10 capítols, però el que s'està fent normalment són 50 capítols d'un minut i mig, que són els 90 minuts.
0: Mm-hmm. Vaja. I clar, és a dir, que podrem estar en el mòbil 15 minuts i haurem vist la sèrie sencera.
1: Sí, aquí ara, Contracorriente, el que hem fet és una primera temporada de 10 capítols amb la intenció de poder-la allargar i arribar fins a 50 capítols.
0: Mm-hmm. Wow. Qui participa d'aquesta sèrie, i de fet n'és la protagonista, és na Gador Montaner, qui també poden saludar. Gador, com estàs? Benvinguda.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu. Com ha estat aquesta experiència per tu, Gador?
4: Doncs la veritat que super, super guai, perquè al final sí que he fet coses de tele, però eren més del tipus documental o programes també, però el que sobretot era diferent és que sempre que he fet alguna cosa de tele era jo mateixa, no? El personatge, o sigui, no havia de fer cap tipus d'interpretació. Llavors, doncs, descobrir aquest nou món per mi i a sobre fer-ho dins l'àmbit també de la sostenibilitat i conservació marina, doncs, tot un repte i super, super agraïda i super divertit també.
0: Clar,
4: molt
0: sí,
4: guai.
0: Perquè també en Instagram, que tu fas els teus vídeos de divulgació científica, que vas explicant i fent els teus propis vídeos, però clar, això ja és una ficció, per tant, tu interpretes un personatge, tot i que un personatge que s'assembla molt, de moment, a ser de realitat, o no?
4: Sí, sí, s'assembla, sí, però clar, ja en aquell moment has de deixar de ser Gador i començar a ser Paula.
0: Seràs na Paula.
4: Seré na Paula.
0: Na Negador, que també ens ha dit un ocellet que participaràs en un programa que es diu La Travessa, que és, uau, has de ser una superheroïna per anar en aquest programa.
4: Sí, sí, la veritat és que ha sigut també un altre repte, ja s'ha rodat, no puc avançar molt del resultat.
0: Però sabem però que en uns mesos s'ha rodat ja... a Mallorca, perdona, Negador.
4: Sí, s'ha rodat a Mallorca i, a més, hem fet doncs, de les millors coses que es poden fer, que és creuar tota la serra, que és, per mi, el paisatge més especial de l'illa, que tant estimo, i, per tant, ha sigut tot una sort. Però ha sigut duríssim, també t'he de dir.
0: Mm-hmm. Sí, sí. I, doncs, ella protagonista ara, de Negador, la veurem a diferents produccions. Tot i com dèiem, la teva feina és de divulgació científica i aquesta sèrie també passa per això, no?, per la nostra costa, per la mà, i perquè els protagonistes els hi passa que van a veure dofins, però de cop, què passa? Fins on poden comptar?
4: No sé, que expliquin ells, perquè sí. Jo segur que fico la pota, eh?
1: No, per res. Jo crec que el que passa és que troben una tortuga que està ferida, i comentant un poc en la feina de Negador, que realment varen pensar primer si idea d'ostres, volem rescatar una tortuga i fer com aquest periple per dur-la fins a un centre de recuperació, que és el que volem explicar dins aquests capítols, però després, mirant les xarxes de Negador, van veure, però si ella mateixa ja ha rescatat una tortuga, saps? I se va veure les seves xarxes i això no els va ajudar molt també a poder-la escriure.
2: Uh-huh. Sí, això, tota la col·laboració amb Negador i, a més, després amb la Fundació Palma Aquarium i Port Portals ha fet possible que poguessin fer aquests 10 episodis, no? Aquest test de primera temporada. I, a més, comptant amb el recolzament d'una institució com Fundació Palma Aquarium, que han pogut rodar les seves instal·lacions, etcètera, també és molt positiu, perquè segueix aquesta vinculació a la divulgació científica i a intentar, dins l'entreteniment, educar.
0: Ara vos he de demanar quantes hores consumiu mòbil.
4: Ui!
0: Més o manco, cada dia. En Ferran cotes cap.
1: Jo no vull saber. És que quan m'arriba s'informe en el mòbil de ses hores...
3: Si mirava el mòbil.
1: No, és que després m'arriba
3: s'informe... d'ordinador.
1: Intent mirar cap a una altra banda perquè sempre m'avergonyeix de... Però com pot ser que hi està, no ho sé, 4 hores amb el mòbil i m'ha pres una barbaritat.
0: Mm-hmm. Andreu?
2: Jo no ho mir, però...
3: Millor.
2: Jo és que faig feina tot el dia amb el mòbil. No sé, no puc separar el que és entreteniment de lo que és feina. El que puc dir és que hi ha dies que he de carregar el mòbil 2 pits.
3: Dos?
0: Ja, sí. Genial. Gador, tu estàs dins la mà i, per sort, en aquest moment no el mires, no?
4: Sí, és el que t'anava a dir. Dic, jo tinc la sort que, com que passo moltes hores al mar, doncs és incompatible, no? Però sí que és veritat que quan estic fora de l'aigua, sí que, clar, s'ha d'utilitzar tota la meva feina, passa també pel mòbil, però ho intento veure com que en comptes d'estar 8 hores en una oficina, doncs he d'estar unes hores a l'oficina portàtil, que és el mòbil. Mm. Però sí.
0: I tant. I vos heu enganxat a qualque contingut, a qualque sèrie? Andreu, en el teu cas...
2: Sí, jo, en aquest cas, contingut de vertical, ara que està molt de moda també el podcast i aquestes coses, sí que és veritat que m'enganxa veure trossets de podcast, però arriba un moment que, com en Ferran, me fa vergonya i dic, bé, ja està, ja basta, no? Ja avui s'ha acabat, anem a llegir un llibre o a fer una altra cosa.
0: Tu, Ferran?
1: Sí, jo no sé per què mir sempre molt de monòlegs en forma vertical en el mòbil i m'agrada molt. Les ficcions, me'ls he explorat molt, hi ha algunes que m'han agradat, pots veure que el que deia abans, de, culturalment és tan diferent que tampoc sóc el públic objectiu.
0: Sí. I després, ara ens has dit fa una estona que hi ha com unes creades amb intel·ligència artificial, que se diuen aquestes?
1: Sí, no ho mireu, per favor, les frutinovel·les... són unes ficcions verticals fetes en via per el mòbil. No, mem, si vos agraden, fantàstic. Però són un culebrots, realment, que sí que no sé dins la meva recomanació del dia.
0: Frutinovel·les.
1: Sí.
0: Avui estem aprenent moltes coses.
3: Sí.
0: No? Molt bé. Tu no has mirat cap mai de frutinovel·la, Gador?
4: No, sí, aquesta paraula és la primera vegada que l'escolto. Probablement l'última. Jo és que a mi, a part de la mà, m'agrada molt l'humor. Llavors, he de confessar que jo estic enganxada als xistes, memes i de més. I a casa, tant en César, la meva parella, com jo, ens enganxem a veure memes, monòlegs també, però tot d'humor.
0: Mm-hmm. Però ho mireu compartit, perquè, clar, el mòbil, allò que té és que és un consum molt individual, no?
1: Sí,
2: individual i personal. Això ja sempre, en els meus alumnes d'imatge, això els dic, qui va guanyar? Si... los Lumière que varen proposar el cine en comunitat, en Edison que proposava un consum individual, doncs és que ara ja no ho som, perquè ara el consum pareix que me'n anem a lo individual.
3: Totalment.
2: I el que passa és que el debat ara comença a passar és qui començarà a posar les televisions en vertical a casa seva.
0: Uf. Mm. Ostres, clar. Això no ho havíem pensat.
3: Això arribarà.
1: Esperem que no. No, mem, jo crec que n'és final.
3: Clar, ara tenim televisions horitzontals que són enormes. Imagina't si ara han de ser verticals.
1: Mem, jo crec que en el final la visió humana és horitzontal.
0: Exacte.
1: I la televisió se veurà, crec que sempre millor, o potser ja estic fent d'abuelo cebolleta, però sempre millor en horitzontal. Una altra cosa és que se puguin crear contingut per mòbil, que crec que és totalment lícit i interessant, que és en vertical, però que s'adapta realment el contingut en el format, clar. Però la nostra visió i la nostra forma, jo crec que de gaudir millor la imatge és un horitzontal.
0: I que no va en detriment ni de la televisió ni del cinema.
1: Totalment, és un altre mitjà.
0: Perquè són, exacte, és una
1: realment,
0: altra
1: clar,
0: forma
1: que ni,
0: molt diferent.
1: Ni tan sols, per jo ni competeixes amb el cinema i les sèries de televisió, estàs competint amb els reels que estem mirant, d'influencers,
2: sí,
1: de tot.
2: Jo aquí no sóc tan positiu, perquè jo he vist gent veure reels d'Instagram o reels de Facebook a una televisió horitzontal.
3: Jo també.
2: Jo ho he vist.
3: Jo també.
2: És a dir, no vull dir que sigui el futur, perquè espero que no, però hi ha gent que comença a consumir ja el contingut de mòbil a televisió.
0: Vaja.
3: Bueno, això sí, clar, si seus en el sofà, davant de televisió, ja és una manera de consumir-ho així,
0: si ho
3: des de la
0: televisió. Si ho pots veure bé, perquè no, perquè ho has de veure malament...
1: Sí, totalment. Mem, és veritat que el que passa és que aquest contingut de xarxes s'està canibalitzant tots els altres continguts, no? I a lo millor, per això, els monòlegs que deia que jo mirava per mòbil, a lo millor ja dius, ostres, aquesta està molt bo, vaig a parlar-li a la meva parella i ho programes a tele i si ho veiem tots dos, que entenc que té la seva lògica. Però jo crec que en el final són formats creats ja directament per un contingut diferent.
2: Sí, i que molts formats d'aquests, nosaltres mos arriben en reels, però realment si tu cerques el trobes en horitzontal. Aquí estem xerrant que, per exemple, Contracorriente no té versió horitzontal.
0: Uh-huh. Només tindrà versió vertical.
1: Sí, està directament creat per mòbil. Val. I és el seu objectiu.
0: I com ho heu enregistrat? Heu fet servir una càmera normal? Sí,
2: en vertical. La càmera ha estat en vertical.
0: Però és una càmera professional, perquè mos entenguem, no és un mòbil.
2: Sí. No. Malgrat hi ha rodatges que sí que ho fan amb mòbils, perquè ara, segons quins mòbils, donen un registre molt bo, però s'ha gravat amb una càmera que professional. Per així dir-ho.
1: Sí, teníem un Antoni Palleras, que era el director de foto, i ho van xerrar amb ell, també com un anàvem a filmar, perquè vulguis o no, ja ho penses, no? Estàs gravant amb un dron, vale? Com te grava en horitzontal, saps? I no hi ha forma de posar el dron en vertical.
0: No, això encara no existeix.
1: Això, bé, el millor drons que graven en vertical. Jo, els que teníem, no gravava en vertical. Però sí que era una conversació de també mòbils que pots molt més ràpid o apostant per una càmera que no es permet fer més jocs visuals. Uh-huh. I al final, bueno, apostar per la càmera.
0: Per la càmera. I de tot això, a contracorriente, se diu així, contracorriente. Tot
1: contracorriente.
0: A contracorriente m'ho he inventat. Se diu contracorriente. Quan lo podrem veure? Amem? Qui ho sap? Andreu?
2: Pues esperam que a primera o segona setmana d'agost, no vull tampoc dir una data exacta, però me toca, com que me toca, muntar-la jo.
0: Ah, sí, tu també faràs de muntador. Clar, és que els productors són multitasking.
2: Sí, bueno, aquí tots hem estat multitasking, però en aquest cas tornen als meus orígens, perquè jo vaig començar de muntador, i tornen als meus orígens, me fa ganes, i esperam que el procés de postproducció pugui estar cap a la primera quinzena d'agost, direm així.
3: Però, Andreu, per quin capítol vas?
2: No, encara no ha començat, espera,
3: no
2: que
3: has
2: ja
3: començat.
2: Acabat curs.
3: Clar, no has començat a fer muntatge.
0: No, perquè va ser el cap de setmana passat que vau gravar, no?
3: Sí. No heu començat a fer res, encara, de muntatge.
2: No, el que he fet és organitzar totes les carpetes amb tots els documents i tots els arxius per poder anar més ràpid i fer més via en muntar. Que això també és part de la postproducció.
1: Que haurà tardat més en organitzar-ho que en muntar un cupito, ja t'ho dic ara.
0: Clar, un minut i mig.
1: Exacte.
0: Però clar, de ser tan frenètic. Gador, supos que també la teva experiència amb la Neus i en Toni va ser molt bona, no?
4: Va ser increïble perquè són uns grandíssims professionals, a part de també persones, ens hem divertit molt, però sobretot jo he après moltíssim de veure'ls, no? Perquè, clar, jo, actriu, no sóc de moment, eh? Perquè, escolta, qui sap, ara després d'aquesta experiència... però la veritat és que donava moltíssim gust poder tenir-los amb ells com a referència i he après moltíssim, tant a nivell personal dels dos, com també el que és el llenguatge que s'utilitza en aquests tipus de rodatges, que jo no hi estava familiaritzada i ha sigut una novetat també per mi.
0: I de Gador, te deixam anar a la mà, que sé que ara les quatre embarques...
4: Literal, o sigui, us anava a dir, jo he de marxar i, òbviament, és per anar a la mà. Estic a punt d'anar a bussejar a buscar taurons, imagina't.
0: Quina sort. I de passar molt bé.
4: Gràcies. Moltíssimes gràcies.
0: Andreu, tu també te deixam. No sé si n'hi has en edat, ja que ets a platja d'en Bossa.
2: No, perquè jo encara estic fent feina, però sí, no, estic a prop de la mà, però no m'ho toca en edat, no puc avui. Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, una ferrada. En Andreu és el productor i en Ferran veig codirector. Enhorabona per aquesta primera producció vertical per a mòbils.
1: Moltíssimes gràcies. Espero que això a principis d'agost la podeu gaudir tots i la disfruteu, que també és molt refrescant.
0: Ah, sí? Ah, és molt estivenca.
3: Exacte. Clar, fareu que no aixequem els ulls del mòbil.
1: Exacte.
3: També contribuireu
0: en això. De tant en tant, sí. Gràcies a tots.
1: Moltes gràcies.
0: Arriben els serveis informatius i tornant tot d'una.
5: IB3 Ràdio és història.
6: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3, els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
7: Podem gravar, idò.
8: Dale play.
7: Raül Valls, com estàs?
8: Molt bé, Joan Mimàs.
7: Aquí fent un programa...
8: La gran vida.
7: Passen tantes coses.
8: Cada dissabte i cada diumenge.
7: A partir de les 9.
8: Duals a les 9.
7: No, i no t'obram.
8: Aquí, a IB3 Ràdio.
6: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
8: Saps què t'ho vull dir?
7: Sí.
6: En Joan Mimàs i Raül Valls.

Chavez Room.

0: Heu de saber que les famílies necessiten dur els fills a campus, campaments i escoles d'estiu per poder conciliar la vida laboral amb la cura dels infants.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

segona hora de programa. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i tenim en Lluís Portesa, que ens acompanya al control tècnic ara mateix. Si fins ara hem jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears i també quina és la notícia del dia.

0: i per fer-ho avui, saludant com cada dia en Miquel Jung. Com anem, Miquel?
1: Bon
0: dia. Ben tornat, Celestí, també ets aquí.
1: Sí, som aquí.
0: Hem après moltes coses avui,
1: moltes.
0: Sempre n'aprenem en aquest programa, però ara mos toca saber com ho fan les persones que tenen infants en el seu càrrec per passar l'estiu. Ara just fa una setmana que ets allà no tenen escola.
2: Vacances, sí, sí.
0: I què ha passat aquesta setmana? Què passarà aquests
2: mesos? Els predins fan feina.
0: Que
2: sí, sobretot.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara en parlem.

0: Que si ja ha arribat l'estiu, quan canten els ocults.
1: I necessitem un revulsiu.
0: Sí, necessitem un pot de revulsiu, amb aquesta calor.
1: Ben, quin serà?
0: Estem adormits un poquet. Ahir vam veure un article del Diari de Mallorca que parlava de WAFs, una aplicació mòbil impulsada per dos pares residents a Marratxí i que té l'objectiu de facilitar la cerca d'activitats i esdeveniments familiars a les Balears, ara que arriben aquestes vacances.
2: Sí, sí. Així és, les sigles que donen nom en aquesta aplicació són WAFs, que corresponen a We Are Families. Són famílies. Per ara ja reuneix propostes d'oci familiar de Mallorca, Menorca i Eivissa i ja hi ha prop de 400 famílies registrades.

0: Nosaltres avui volíem parlar amb els creadors d'aquesta aplicació, però ha estat impossible. Deuen tenir molta feina. Són professors.
1: L'estiu passa aviat, eh? És que si no s'hi posen ara...
0: Són professors i si han de compaginar la feina de professors amb aquesta, deu ser difícil aquest dies. Però bé, nosaltres hem aprofitat per demanar diferents pares i mares com ho fan per conciliar durant l'estiu la seva feina i vida social en la cura dels seus infants.
2: Clar,
0: i començant...
2: vida social també és una altra cosa.
0: Clar, clar, en l'estiu també mos agrada sortir un poc amb els amics,
2: fer coses.
0: I començar amb la gent que no té vacances i m'han explicat això, men com ho fan.
3: Però no tenim vacances, en principi la primera quinzena. I després de son pare, ser autònom, així que vacances poques. M'ho agafàvem, havia una setmaneta o això. Jo, gràcies a la reducció, ja que el petit no té 14 anys encara, faig un 80% de la jornada. I en la reducció, més o manco, podem anar estirant un pam més i estirant molt de predins.
4: A veure, nosaltres per conciliar i social, vida laboral i social, han tirat aquesta primera setmana de padrins.
2: De padrins, clar.
1: De padrins.
2: Sí, sí. Ara, de totes maneres, mos haurà quedat una... Dic que mos haurà quedat una secció, per allò que he pogut sentir molt, de persones que tenen padrins i padrines, que no tothom... O sigui, a vegades els padrins i padrines tampoc no sempre se poden fer càrrec dels infants. I també...
0: opinions diferents, eh? Sí? Tenim una opinió diferent perquè tenim un mestres, tenim pares que fan feina...
2: Un pot de tot.
0: I després famílies monoparentals,
2: també?
0: Que també els hem de tenir
2: perfecte.
0: En compte en
2: aquest
0: cas. Sí,
2: sí. I... O, és que això, o famílies separades...
0: Exacte,
2: que,
0: sí, sí.
2: Que també n'hi ha moltes i que han de compaginar...
0: Han de fer molt abast, han de fer molt abast, sí, sí.
1: Que no tenen sort de tenir predins.
2: També passa. Bé, clar. Tenim molt de testimonis i més coses.
1: Sí, i d'aquestes famílies que no tenen vacances durant, durant aquest estiu han de dependre molt dels padrins. Una situació diferent és la que, per exemple, tenen les mares que són mestres o professores i que sí que tenen vacances.
5: Nosaltres, a casa nostra, en l'estiu, jo tinc la sort que tenim bastant de temps lliure, som mestre, i tot i que fins a mitjan juliol sol anar a fer feina, no mos és gaire complicat, el meu home fa feina.
6: Certament, la gent que mos dedicam en el món de l'educació tenim un avantatge, i és que el gruix de les nostres vacances, sobretot en l'estiu, coincideix amb les seves. De totes maneres, en el nostre cas, per exemple, mos intentem combinar dins la parella per poder tenir també aquestes estonetes de vida social, mentre els infants estan en un dels dos.
2: Anna Marina nostra.
0: Anna Marina nostra,
1: sí, l'han recordat.
2: Mestre, ja ho sabem, per tant, pot compaginar-ho un poc més bé, però clar, vol dir també estar 24-7 amb els teus fills.
0: Exacte, també...
2: I aquesta és una altra.
0: Ho has d'aguantar, això, no? Has de saber aguantar. I encara tenim uns altres testimonis diferents, com dèiem, són les famílies monoparentals. També han demanat a aquestes mares com s'ho fan per conciliar la feina amb la cura dels seus infants.
7: Per conciliar vida familiar i laboral en l'estiu necessitam ajuda de padrins.
8: Doncs a casa meva, com que jo som mare monoparental, el que faig per l'estiu és anar molt alerta i ben viva quan surten les convocatòries de campus d'estiu i de campaments per inscriure el nen i que pugui tenir plaça mentre jo estigui fent feina. Després ja durant l'agost tinc les vacances i les pas amb ell.
9: Som una família monoparental, d'aquestes que estan creixent dia a dia a tot Espanya. I he de fer feina. Puc agafar unes setmanes de vacances a l'estiu, però ara que ja ha acabat l'escola, el període escolar i després juliol, pues, la meva nina ha d'anar a un campus d'estiu. I va des de que tenia 2 anys. I conciliar la meva vida social amb tot aquest estiu, només queda poder estar amb la meva filla i tenir un temps de qualitat que durant el curs escolar a vegades no tenim. I clar, és que no pots estar sense fer feina perquè l'ingrés econòmic a casa s'atura. Si hem de demanar excedència per tenir cura dels infants, no hi ha ingressos econòmics, no pots sobreviure ara mateix.

0: I va ser clar, amb el de campus. I
1: de campus.
0: Per això dels campus, és vera que és una cursa contra rellotge.
1: Sí, es troba a plaça i sobretot podrà pagar perquè n'hi ha que són ben cars.
0: Per altra banda, has de córrer molt per trobar cursa. Plaça i llavors, si en tens, també has de poder pagar-la, efectivament.
2: Bé, idò, ja ens ho han avançat aquestes famílies monoparentals. Moltes vegades, per poder conciliar bé la vida, és necessari que els infants vagin a escoltes d'estiu, campus o acampaments. Una cosa que no només passa dins les famílies monoparentals és la tònica general de les persones que hem contactat.
3: Igualment, en el nostre cas, també van a campus i escoles d'estiu, perquè encara que hi hagi vacances laborals, hi ha, en el meu cas, molt d'altres compromisos derivats d'aquesta vocació literària que estic intentant tirar endavant. I combinam una part d'escola d'estiu i una part d'estiu de vacances en família.
4: La setmana que ve comencen a la granja jovent 15 dies i després se n'aniran de campament la primera setmana d'agost. Sempre cercant la manera perquè el juliol estiguin fent qualque campament o cursos. Després de la granja aniran dues setmanes en el Teatre Sants i la primera d'agost de campament.
5: I el que feim és el nen a juny va a un campus de futbol. En el juliol enguany ens ha tocat una setmana d'acampament en el Consell de Mallorca, per tant, va mel. I la nina va en el juny a un festival de teatre, en el seu grup de teatre que fa juliol ja és un poc més gran, i el que fa és compaginar amigues en plan familiars.
6: Tem campaments i cursos. Van a un campus de futbol, a dos, millor dit. Un és que fa el seu equip de futbol, que és el Campanet, i l'altre Buja, que són 15 dies més, així que tenim coberta de 4 setmanes. I després els grans se'n va a un campament d'estiu d'una setmana del govern, que enguany han tingut la sort que mos ha tocat, i se'n va una setmana en agost, en 12.000 metres.
7: Igualment, bueno, jo també feia enguany, tenim una setmana per poder anar d'acampament amb el Consell, i després pues, fa activitats aquàtiques, sobretot. Enguany podrà fer alguna setmana de vela. I els anys anteriors havia anat a escola d'estiu, però ara ja se troba massa gran. Té 11 anys i troba que ja és gran. Però bé, recollides, acompanyades i tot això, hem de tirar de padrins.
8: Bé, com ja he dit abans, sí que la meva filla ha d'anar a campus d'estiu. Crec que és ja un servei ben consolidat a l'estiu. El que passa és que el que jo he notat aquests darrers anys és que quan arriba l'estiu hi ha com una lluita d'oferta de campus, de campaments. Clar, si són campaments que gestiona l'administració pública, tenen uns preus encara un poc. Estan molt bé, però el que són campus d'estiu, escoles d'estiu, no hi ha opcions, són opcions ja privades i els preus són molt elevats. És impossible fer números per poder passar l'estiu i jo crec que en aquest sentit s'haurien de regular els preus o s'hauria de fer qualsevol cosa perquè no...

0: L'estiu arriba. El sol ha eixit, la ràdio sona.
1: Però clar, quina organització.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí,
1: 15
2: sí.
1: dies aquí, una setmana
2: I
1: aquí.
2: I també és la feina
1: després...
2: d'acompanyar-los i anar a cercar-los.
3: És una heroïcitat.
1: Total. Ara han trobat aquesta setmana d'esconça.
3: Sí.
1: Mira, que sort, que també ara
2: s'ha de més estació pública. Sort, perquè tots aniran al mateix camp, al mateix campament.
1: A la Victòria, la Clara i Sant Pere.
3: Heroïcitat i festival. És un poc un festival, no? Sí. És estiu.
1: I molta d'organització, sí, perquè això no pot badar. Dius, no, ho deixem per darrer moment. No, tard.
2: Però bé, clar, com deien a Susana, la darrera que hem escoltat en aquests infants a campaments, campus i escoles d'estiu és bastant car per l'economia familiar, sobretot si són llocs privats, però moltes vegades és necessari per poder tenir vida social mentre fas feina i has de cuidar el teu fill. A vegades necessites això, que se'n vagin un parell de dies de campament i s'ho passin bé amb altres nins i nines. Però canviem un poc de tema perquè també hem demanat a aquestes mares quins són els plans que et fan quan aconsegueixen coincidir tota la família al complet, i hi ha un pot de tot. N'hi ha que cerquen, per exemple, activitats que serveixen com a refugis climàtics ara que fa tanta calor.
4: D'oci familiar aprofitant per anar al cine. I així ja no tenim tanta calor. Amb l'aire condicionat d'allà, que arriba a fer fred. Qualque platja de tard i piscina de matins. Se pot dir, del poble l'aprofitam, que hi ha poca gent de matins. I qualque excursió... Qualque dia poca cosa, però qualque dia que podem.
5: I plans d'oci que mos agrada fer en l'estiu venen molt condicionats per la calor. A Mallorca fa molt de calor, llavors molt sovint són plans d'aigua, platja, piscina, aprofitar famílies que tenen barca, encara que jo personalment me mereix. I també hem tingut qualque moment de una miqueta allò de refugi climàtic, visitar les biblioteques, a casa som molt de biblioteca, i a dies puntuals fer un extra i anar a qualque centre d'entreteniment infantil. A més, mos agrada molt anar d'acampada. I a la muntanya fa més bon estar que no en esplat.

0: I les activitats d'aigua i marítimes són les que més èxit tenen per fer en família aquest estiu.
1: I el que fem per gaudir aquestes vacances és gaudir molt de la mar. Anar a la platja, bussejar, passar els dies llargs a la vorera de la mar. I també aprofitar per estar amb familiars, amb amics, aquestes hores baixes, vespres que se fan tan llargs i que és més fàcil compaginar ara durant vacances que durant l'hivern, per exemple, quan se va a correnços tot el dia, amb activitats escolars, etc.
2: I doncs, sobretot anar a la platja i estar en remull, prop de la mà, sopars a la fresca i sobretot participar en les activitats del poble, que són bastant diverses durant l'estiu i permeten conciliar i gaudir de la família, dels amics i de la gent. Res del que passa és comparable a tu. Passa la
3: vida. Res del que passa és comparable a tu. I n'hi ha d'altres que cerquen fer amb aquests infants activitats, tallers i improvis en plans, sobretot.
4: Anar a la platja, si podem trobar qualsevol taller de manualitats, activitats culturals, qualsevol vegada anar al cinema, gaudir d'estones en família, venen els cosins per l'agost de la meva filla i és un temps pues, per gaudir de la família, per estar junts, per disfrutar.
5: I després, no sé si farem alguna cosa, però tenim tot el mes d'agost, excepte la primera setmana, per fer plans d'oci familiar que seran totalment improvisats.
0: Sí, i els que tenen més sort surten de Mallorca per viatjar i conèixer el món.
6: Els dies que podem i que el meu home té lliure, aprofitant per anar d'excursió qual que cala un parc remota, d'anar dormint la furgoneta i fer platja i vespres a la fresca. El que ens agrada tot l'estiu és en el gos, que coincidim tot de vacances, però molt anem a molt sol demanar gairebé 20-25 dies, si podem, de viatge. Aquest any molt anem a Tailàndia. Gràcies a, també hem de dir que fem intercanvi de cases, per tant, ens abaratem bastant les coses del viatge, i és una sort per a fer això, ja que mos permet partir quasi tot el mes, estar junts i per anar a l'altra punta de món a descobrir nous llocs. Però sí que és vera que han de fer qualque cosa, perquè si no és molt de temps lliure i després comença a haver-hi una mica de descontrol i apatia. I també, per suposat, un poc de lectura, que això no pot faltar mai.

0: Quines mares més aplicades, eh?
1: Sí, sí.
0: Que mos ha quedat.
1: Sí. Justament... I així tot han tingut temps de contestar molt aquests àudios, que s'agraeix.
0: I també m'han demanat a homos, eh? Bé, jo el manco m'he demanat a homos, m'ha contestat un, no l'hem pogut posar, l'altre no m'ha contestat, però vaja, que justament m'han quedat tot dones.
1: Sí, bé, també demostra qui se'l fa les feines. Sí.
0: Sobretot qui organitza, perquè també és una càrrega mental pensar, no, aquesta setmana aquí, un aquí, després a vegades si tenen dos o més fills, un va aquí però l'altre va allà de sa. I has de pensar, no, és que com que aquest té aquesta edat i ara per aquesta edat pot fer això, l'altre no.
2: És representatiu.
0: És un truc. Després has de fer maletes i quan tornen has de fer-ne, perquè clar, quan tornes pot passar motxilla directament
1: sincero,
0: tot dins la rentadora.
1: Quan tornen de campament, deu sortir
2: de l'alta baix.
1: S'aigua deu sortir ben brut.
0: I venga roba, i venga planxar, i venga feina. Bé, que vos hem de dir que tot això és un estiu entretengut.
2: Per aquells... I quin estiu, eh? Per aquells que també se'n van 20 i llars dies. Mira, a Tailàndia.
0: Això m'ho ha sorprès, perquè... aquestes persones que...
1: Ja m'agradaria.
2: Ser infant i poder passar pràcticament gran part de l'estiu fora.
0: De cada vegada conen més famílies que fan intercanvi de cases.
1: Sí, perquè el conec en Cati que mos explicava això, i és perquè ella sempre que van de viatge a fora fan intercanvi de cases. També després una va gent a la pobla que seva, i ells van allà on poden. I mira, és una bona manera de viatjar perquè sortir més barat.
0: Exacte, i sobretot també perquè la casa que van als lots hi ha juguetes. Ja m'ho contava un amic meu que va anar un mes a Holanda, que la casa van trobar una casa que estava molt bé i que els al·lots tenien juguetes i que podien jugar amb juguetes d'altres nins.
1: Clar, que potser no coneixien.
0: Sí, i és una experiència diferent. També altres idiomes, bé, maneres diferents de passar l'estiu, que també, òbviament, també mos ha quedat molt de classe mitjana, perquè moltes persones, òbviament, no tenen recursos.
1: Hi ha gent que no se pot permetre dur nins a un campus de futbol, a un campament, després a una escola d'estiu. És complicat.
0: Sí, molt complicat de gestionar. Doncs aquesta, la repassada que hem fet avui, ara hem de fer una pausa i tornem a tornar.
3: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: Les drogues i l'argot. Els diccionaris de llengua general oficials, com el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans, l'argot es tracta d'una manera específica, perquè aquests diccionaris tenen una funció sobretot normativa, no descriptiva. Generalment, l'argot normatiu que hi trobam és el que s'ha consolidat en l'ús col·loquial o fins i tot formal. En relació amb el món de les drogues, i concretament del cànnabis, hi trobam termes com marihuana, herba o porro. En canvi, no s'hi documenten maria o xocolata. Per anomenar l'heroïna, al diccionari trobam la forma cavall. En canvi, de la cocaïna no hi han trobat cap nom popular recollit normativament, però sí que en poden documentar en fonts no oficials, com ara coca, neu, ratlla o ratxa, entre d'altres. També al diccionari hi apareixen verbs com enganxar-se, que és fer-se addicte a una droga, o col·locar-se, que vol dir experimentar una alteració de la consciència per efecte de les drogues. En canvi, no hi trobam xutar-se. Tenim tema per a més d'una tesi, però s'acaba el temps. Recordeu que els mots populars i els que provenen de l'argot s'han de fer servir en situacions informals. Si fem una conferència sobre el consum de drogues a les Illes Balears, és preferible usar injectar-se, per exemple, que en comptes de xutar-se. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I què fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
1: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
5: Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
5: Amb continguts i reportatges.
1: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
9: Som una ràdio?
5: Efectivament.
1: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un factor.

0: és el teu moment de Tento.
1: Bon dia, amics de Tento, el divendres. Som Antoni Roger, de

0: a punt de ser les 4 i mitja del capvespre i avui estan d'estrena, Celestí.
1: D'estrena, absoluta.
0: Absolutíssima.
1: Sí.
0: I hem de dir tres paraules, sole, cuore i amore.
1: I amore.
0: Totes tres mos agraden. Sí. Jaume Miranda, com estàs?
2: Molt bona tarda, com estàs?
0: Molt bé, i tu?
2: Molt bé, estic... Mira, ara mateix estic a València, vos he de dir.
0: Ah, sí? I això?
1: Què hi fas?
2: Mira, m'estic assegant des d'aquí perquè cap de setmana venc a un festival de música superhortera que, de fet, hi canta en David Bisbal, només vos dic això. I aquí estic. Jo només vaig en els millors llocs.
1: Superhortera, David Bisbal.
0: He de confessar una cosa. Ara en Jaume xerra de música pop. I jo, ara fa un minut, he descobert que en Jaume Miranda és el fill d'un guitarrista de jazz superconegut. Ho puc dir?
1: Conegudíssim.
2: Jaume. Sí, clar, digueu.
0: Antoni Miranda. Mm-hmm. És que estic regirada. No
2: m'ho puc... Sí, sí. És mon pare des del dia que vaig néixer i imagina't, jo sé que ell m'estima i jo l'estimo a ell, però clar, imagina't, ell és músic de jazz, una persona elitista i clàssica en quant a en el seu consum musical, i jo vaig a un festival d'en David Bisbal. O sigui,
1: superhortera, has dit.
0: Sí, superhortera.
2: Sí, som dues persones una mica contrastades, però mos avenim bé precisament pot ser per això,
0: clar,
2: perquè som unes persones molt contrastades.
0: Fantàstic, quina família més fantàstica que som.
2: Exacte.
0: Jaume, no, estic molt contenta sobre aquesta notícia. Però bé, dit això, vull estrenar.
1: No se'n podia venir, no m'arregla, tot sigui dit. No se'n podia venir.
0: No,
1: de fet, m'ha fet dubtar i
0: sí,
1: tot.
0: No,
1: que
0: bé, li he demanat en Jaume que me digués que no haguessin de fer una prova d'ADN.
2: Ha anat a la font primària, m'ha escrit per dir-me una cosa, però això és cert o no és cert? Sí, és cert. Sí. No és que m'ho n'amaguem, però no ho hem jugat mai encara.
0: No.
1: Bé, ja ho jugarem.
0: Un dia els dos Mirandes, això passarà.
1: Ja ho jugareu, sí.
0: Això passarà, però bé.
1: Exacte.
0: Comencem aquesta secció, que repassarem els famosos que venen a les nostres illes fantàstiques, precioses, a passar uns dies o uns mesos, o no ho sé, Jaume Miranda.
2: Sí, perquè hi ha gent que directament s'hi queda a viure, això també passa.
0: No m'estranya. Per qui començam avui?
2: Mira, idò, començarem per na Laura Escanes, si te pareix.
0: Sí, per favor, posant-li una música a na Laura.

0: front sense zones.
1: Tu creus que na Laura Escanes escolta Antonio Font?
2: Mira, no me sorprendria perquè na Laura Escanes ara la introduirem per qui estigui perdut. Uh-huh. És una influencer de contingut normalment en castellà, però és molt consumidora d'artistes catalanoparlants. Per lo tant, no me sorprendria de cap manera, te diré.
1: Uh-huh. Qui és na Laura Escanes, amem?
2: Sí, mira, jo també vos volia demanar si sabíeu qui era, que suposo que sí, però...
1: Jo sí, en Celestí no ho sé.
3: De nom, jo no tenc Instagram.
2: Ja sou, no esteu molt familiaritzats, no? Mm. Mira, jo t'expliquies. Na Laura Escanes és aquesta jove catalana de 30 anys, sí, creadora de contingut amb, atenció, 2 milions de seguidors d'Instagram, i per tant, a dia d'avui és de les influències més importants de l'estat espanyol.
3: Clar, 2
2: i
3: milions.
2: I molta gent... Sí, home, és que 2 milions són molts, eh? Sí.
1: Home, s'imagina, sí, són més de 40 milions i ell en té dos.
3: És que seu.
2: Sí, sí, clar. Clar. I molta gent també la tindrà ubicada per haver estat casada precisament amb en Risto Mejide durant 7 anys. I va ser una relació molt polèmica perquè s'ha duet 22 anys de diferència. Ella tenia 18 quan varen començar i ell en té 40. Per sort, ella s'ha alliberat, ella ja no està amb aquest senyor... que, de fet, avui també tenim sort, perquè no hem de parlar d'ella, hem de parlar d'ella, perquè na Laura Escanes aquestes setmanes ha estat per Mallorca, tant per feina com per oci. De fet, fa unes poques setmanes, no sé si ho sabeu, va estar per la Serra de Tramuntana rodant La Travessa VIP, que és aquest programa de TV3 on ella és presentadora. No sé si en sou seguidors de La Travessa.
1: Mira, avui hem entrevistat Negador.
3: N'hem xerrat un moment.
1: Sí, i és
3: Negador
1: de
3: Montaner.
1: Que és una de les participants en guany de La Travessa VIP, que han fet tota la serra de Tramuntana i que mos ha dit que ho ha passat malament, que està feixuc.

0: Sí, perquè diuen que, és a dir, han fet tres edicions anònimes, una VIP, com bé deies, i a pesar de ser VIP, que pensaven molt dels concursants actuals que tindrien un tracte de favor, sabeu que no ha estat així. Vull dir
1: No,
0: que els
1: no.
0: han maltractat igualment que els altres concursants i que així sigui,
1: I
0: perquè al final
1: aquest
0: això m'agrada.
1: programa, Jaume, només, aquesta temporada VIP només passa a Mallorca. S'ha rodat tot a Mallorca.
0: Sí, és a
1: Wow.
0: dir, fan una travessa real, és a dir, no
1: Sí,
0: van
1: sí.
0: fent salts, fan una travessa que tu com a excursionista podries fer realment i per lo tant no te n'aniràs a Menorca, que és una cosa que un excursionista no farà.
1: No, clar,
0: Te
1: si
0: quedes a
1: faig la
0: Serra de
1: travessa,
0: Tramuntana,
1: faig la
0: m'entens?
1: travessa,
0: Exacte.
1: clar. Wow.
0: Exacte. I això varen gravar-ho fa unes setmanes, durant 15 dies, i na Laura igualment se va quedar per Mallorca perquè després va gravar una campanya publicitària
1: L'he
0: per
1: vist.
0: una coneguda marca de biquinis per la platja de Muro,
1: Amb unes amigues.
0: juntament. Sí, juntament d'una de les amigues que tu comentes, era na Chiara Ferragni, no sé si també la teniu controlada o
1: Aquesta
0: no.
1: no.
2: No.
0: Mira, na Chiara Ferragni és una influencer italiana i és com a considerada a nivell mundial la primera influencer. Sí, estic parlant de paraules majors i na Laura Escanes és superfan i devia estar mega il·lusionada en poder fer aquest anunci Platja de Muro amb na Chiara
1: I
0: Ferragni.
1: també
2: Val,
1: surten
2: referent per ella.
1: en biquini, no? Són elles que com a xerren i surten en biquinis i... Tu l'has vist en aquesta...
2: No,
1: Ah, jo
2: no,
1: sí,
2: no,
1: jo sí.
2: no.
1: Aquesta
0: Sí, bé,
1: propaganda.
0: fan espumot
2: Espumot.
0: per un llaüt i no sé, aquestes coses com per promocionar els biquinis, no?
1: Total.
0: Bé.
1: I d'això és Platja de Muro, mira, això no ho sabíem.
0: Sí, això era per Platja de Muro. I, de fet, mos imaginem que na Laura s'ha quedat embadalida amb sa illa perquè ara sabem que ja ha tornat per pur plaer.
1: Ui.
0: Mira,

0: Què deies, Jaume?
1: Perdoneu.
0: Per ple.
1: No, no, deia que na Laura ha compartit diverses fotos en el seu Instagram on se la pot veure rodejada de platges idíl·liques, passejos en barca, biquinis, més biquinis, postes de sol... Mm. Però també ha degustat molt de menjar local, cosa que de vegades ja sabeu que entre els turistes no passa.
2: No,
1: s'dediquen a menjar fast food i ja està, els hi parla la cultura local. Mm. I doncs,
2: ja
1: m'agrada,
2: sí.
1: Mm.
0: Que ha menjat, man.
1: Na Laura Escanes ha penjat diverses fotos on se la pot veure devorant ensaïmada llisa, per exemple.
2: Però devorant.
1: Coca de verdures, mos agrada, coca-rois, o panades també, no?
2: Bé, fins aquí bé.
1: Fins aquí tot bé. Vos he de dir que igualment no mos ha de sorprendre que ella conegui bastant la gastronomia local, perquè ella és una habitual de Menorca.
0: N'hem parlat qualque pic. Té una casa,
1: sí.
0: No?
1: Mm. Exacte. De fet, la casa se la va comprar fa poc temps. La va comprar per 700.000 euros.
0: Ah.
1: Una barbaritat que jo no m'ho podré permetre mai en sa vida. I, de fet, aquest és el primer estiu que podrà gaudir d'aquesta propietat menorquina. És vera que duc molt d'estius allotjada durant aquesta etapa estival a Menorca, però normalment és a cases de lloguer. I ara, per primera vegada, tindrà aquesta propietat.
0: L'ha comprada.
1: Que...
0: Sí, que jo ja l'he vist, perquè l'ha mostrada per Instagram. He vist el sofà...
1: Exacte.
2: Oh, sí, l'ha mostrat tot.
1: Va fer un house tour, de fet, que jo me'n sé de memòria.
0: Clar. I com l'ha decorada, que té una piscina privada, però que està davant la mà... Coses així,
1: exacte.
0: No?
1: Exacte. Mm. Sí, sí, sí, que té espai per gent, inclús per convidats, o sigui que en qualsevol moment mos fem amics d'ella i podrem anar, i així per fi podrem viure el nostre també idili menorquí, a la millor, no?
0: Per favor.
2: Si mos hi convida.
0: Laura, convida-mos.
2: Sí, que viurem una encimada llisa.
0: Sí, s'ha de dir que... O nata, si vol.
1: S'ha de dir que per fi una catalana està a Menorca, és la primera que hi va.
0: Uau,
1: no?
0: És que... Això sí que és una exclusiva,
2: sí.
0: No?
2: Sí, és singular.
1: No, lo de Menorca i els catalans és gros, eh? O sigui, jo normalment resideix a Barcelona i sempre que me demanen d'on soc, perquè ja ho intueixen amb el meu accent, me diuen, jo estiuetge a Menorca. O sigui, és la resposta sempre en el meu soc de Mallorca. Sempre, no falla.
2: Salsa habitual, sí.
0: Sí, tenen sort. Passam d'una enamorada de les Balears, com és la Laura Escanes, a una altra que ha estat fa uns dies.

0: I sort que hem fitxat en Jaume Miranda, perquè jo no sabia que en Pablo Alborán hagués estat a Mallorca.
1: Sí, ah, pensava que m'anaves a dir que no sabies qui era en Pablo Alborán, no. I t'anaves a escupir radiofònicament.
0: Fins aquí arrib.
1: Ok. En Pablo Alborán no li introdueix, perquè ja sa pròpia cançó crec que li introdueix suficient bé, no? O sigui,
0: sí, sí.
1: Tothom la coneix.
0: Sí.
1: Bé, he de dir que igualment en Pablo Alborán, a diferència d'Anna Laura, és molt més enigmàtic amb el que comparteix a xarxes. I el cantant ha penjat un carrusel de fotografies dels darrers dies on se'l pot veure, per exemple, rodant la tercera temporada de Respira a València, que és aquesta sèrie de Netflix, no sé si l'heu vist, de metges. No. Uh-huh. És una sèrie espantosa, he de dir, on ell des de la segona temporada és actor, perquè ara s'està diversificant laboralment i ara, més enllà de cantant, també és actor, uh-huh. I està gravant ara aquesta tercera temporada a València.
0: Uh-huh.
1: Però m'han curiosit molt perquè entre aquestes fotos hi ha una caixa d'encimada, uh-huh. també.
0: Uh-huh.
1: Concretament, a més, la típica que pots trobar a l'aeroport fàcilment, que se desfon de Santo Cristo, sí. Aquesta mitiquíssima casa blava i blanca amb lletres vermelles,
0: uh-huh.
1: I a damunt, l'encimada està damunt del seu guió actoral. De fet, en el peu de foto posa Días intensos en el rodaje de València, però volver a esta ciudad siempre es volver a l'alegria i a la vida, fent referència a València i no a la foto mallorquina com a tal. Sincerament, no soc capaç de saber per què ha vengut a Mallorca per rodar, clarament no, i potser simplement ha vengut a les Balears a estudiar guió relaxadament. Això ja no ho sé.
0: No, tots tampoc. Com ho poden saber?
2: Sí.
0: Pablo.
1: A veure, jo el que sí que vos puc dir és que amb qui segur que no ha anat a Mallorca és en la seva parella durant el darrer any i mig, que és el model Juan Sesma, no sé si el teniu controlat.
0: Mm. No, ell no.
2: Mm.
1: És un atlotet amb qui, a pesar de que, com vos dic, en Pablo Alborán és una persona molt discreta, sí que ha fet pública aquesta relació d'un any i mig amb en Juan Sesma, i és la primera de fer relació pública que mostra xarxes durant tota la seva trajectòria mediàtica, és la primera parella que mostra, no?
0: Uh-huh.
1: En qualsevol cas, a dia d'avui pareix que ja no està a Mallorca i qui se'l vulgui trobar igualment per sa illa se'l pot trobar precisament dia 11 de juliol que en Pablo Alborán cantarà en el Velòdrom de Palma.
0: Ah,
1: he mirat.
0: Ah, mira.
1: Encara hi ha entrades.
0: I de perturbar venir per això.
1: I ja li podrem demanar perquè estava per aquí.
0: Clar, va venir a fer les proves de so, a veure com era...
1: Home, no crec que facis les proves de so 15 dies abans.
2: No, clar, sí.
0: No, però va venir a veure l'espai, a veure, no ho sé.
1: Sí,
0: no, no,
1: bé.
0: No ho fan, això, els artistes.
1: Sempre és bona excusa venir a estiu a Mallorca, això és un fet.
0: Sí.
1: És vera, estem una mica col·lapsades, això també és un altre tema, però jo entenc que si tu ets forani, pues, te fas il·lusió venir aquí i refrescar-te una mica, clar.
2: Mm-hmm.
1: No sé. Seguirem investigant.
0: Totalment. Pablo Alborán, 11 de juliol, Velòdrom Illes sí. Balears, Palma. Actuació, però d'un cantant passam a un altre i aquest pic, sí, la nostra cantant de quilòmetre zero.

0: La nostra de Chenoa és notícia, Jaume.
1: Sí, primerament perquè just ahir va ser el seu aniversari i en va fer 51.
2: 51.
0: Oh, molt d'anys.
1: És Laura. Molt fort.
0: Aquí li diuen Laura.
1: Clar, és la nostra Laureta. Però a mi m'al·lucina perquè jo en tinc 33 i estic fet tal merda en comparació a ella.
2: No. Què vol dir, Jaume?
1: Jo entenc que està tocant la pedra filosofal cada nit abans d'anar-se'n a dormir o no sé què fa, però està perfecte.
0: Clar, és que el que en Jaume no ho sap és que l'altre li deien Laura perquè en Celestí va anar a classe.
2: La Laura Corradini.
1: Ah, sí, va anar a classe a l'institut.
2: Sí. A l'institut, sí. No, Ramon Llull. Sí, veus, tu també saps cosa,
1: eh? Sí, no, de fet, jo anava en el Ramon Llull anys més tard, o sigui, uns 20 anys més tard, i ella...
2: I aquesta història era famosa.
1: Clar, ella ja era famosa, i de fet va venir, com una visita d'aquestes, com a de gran estrella que tornen als seus orígens, va venir a promocionar un àlbum que treia en aquell moment, i el firmava, i nosaltres mos vàrem botar a classe per poder anar a la sessió de firmes que feia com en el claustre de baix. Va ser
0: Imagina't.
1: El millor dia de la meva vida.
0: I doncs l'estiu va compartir pupitre?
2: Pupitre no, vaig coincidir, vaig compartir aula.
0: Aula.
2: Va quedar així, aula de música.
0: Eh? De música en Laura. Mm.
2: I amb en Joan Moll, pianista,
0: que era el
2: professor, i que feia per Santa Cecília, varen dir, aquelles classes de música en què fèiem un parell de números, diguem-ho així. Bé, el que feia números, feia números. Música,
1: sí. I tu a classe ja notaves que...
2: Jo era oient.
1: Estava musicalment.
2: Jo sabia, era molt discret, com som.
0: Però ja destacava ella.
2: Ella sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Diu que sí.
2: Sí.
1: I tu a música no destacaves?
2: No, jo no. No, ni matemàtiques, ni història, tampoc. No.
1: Mira, la bosca cadascú ha trobat el seu camí,
0: clar,
1: i això fa important.
0: Sí.
2: Exacte, Jaume, sí. Sort bo.
1: Bé, tornant amb l'actualitat de Chenoa, vos he de dir que ahir va ser, com dic, el seu aniversari, i va penjar un post a Instagram bufant ses espelmes on hi deia "Muchas gracias a todas por cada felicitación y muestra de cariño. Brindo con vosotros por esta nueva vuelta al sol. Os quiero muchísimo." Ah. Jo m'ho vaig prendre un personal i considero que m'estima moltíssim a mi també. I pues he de dir que aquesta setmana li ha caigut un bon regal d'aniversari, perquè no sé si heu estat atentes, que ja s'ha confirmat una nova edició d'Operación Triunfo a Prime Video de cara al 2027. Mm-hmm. És a dir, començaria aquest setembre, no, el següent. Encara queda un any i pico.
2: I què vol dir? Que la tornarem a veure.
0: Ella serà la presentadora?
1: Efectivament. Mm-hmm. Ella serà la nova presentadora, o sigui, novament serà la presentadora. De fet, ja ho ha fet dues vegades en aquesta nova etapa de Prime Video. I això el que fa és confirmar que ella, més enllà de ser una gran cantant, se consolida com a una indispensable per la tele estatal, perquè hem de recordar que ara mateix segueix sent jurat a Tocar a Més Suena, és presentadora formats com Doghouse i The Floor a Televisió Espanyola, i ara també que és Operación Triunfo, que se manté. I s'ha de dir que amb lo de The Floor, que és aquest concurs, no sé si l'heu vist mai, però és un concurs com a de kit de preguntes, és bastant rellevant que en Chenoa sigui la presentadora d'aquest format, ja que és una de les poques presentadores femenines de concursos a la tele estatal.
0: No l'hem vist. Només miram i ve tres nosaltres aquí.
2: Clar.
1: Clar, no, feis bé jo també, jo mai encenc que canals que no siguin ibets. Tot i així, això, que més enllà d'algunes excepcions històriques, com pugui ser a Mayra Gómez Kemp, que feies un 2-3, les dones ja sabeu que solen ocupar rols com a dos tasses televisives en els concursos. De fet, això encara passa a formats com La Ruleta de la Suerte Antena 3, i és molt d'aplaudir que en Chenoa estigui allà liderant un format de concursos, perquè, evidentment, les dones també han d'ocupar aquests espais i ho saben fer tant o millor que un home.
0: I tant, sí, sí. I d'enhorabona en Chenoa, que té una feinada i que se podrà comprar una casa a Menorca, també, si ho vol. Però bé, no se l'ha comprat a Menorca.
1: No, en té Mallorca, crec, no?
0: Sí, i també per un poble, no sé on.
1: Per
0: les Espanyes.
1: Diria que Castella i Lleó, però no te sabria dir. Un lloc així proper de Madrid, tipus anant cap a Valladolid o algun lloc així.
0: Sí, alguna cosa així, mos sona.
2: Ja mos hi convidarà,
0: allà,
2: també.
0: També haurem d'anar. Se mos acumulen les feines, però no podem acabar aquesta secció que avui tot just estrenàvem amb en Jaume Miranda sobre el Cop Balear, sense nombrar el nostre mallorquí més internacional, com és en Rafael Nadal. Bé, ja ho sabem que se va retirar, va fer 40 anys, però tenim noves sobre Rafael Nadal, Jaume.
1: Sí, jo no esperava donar mai aquesta notícia perquè és un tema que així a priori pensava que no m'interessaria mai, i és que aquesta setmana en Rafa i na Meri Perelló han batejat el seu segon fill, en Miquel, de 10 mesos, oh. I no vull ser ofensiu a ningú, però dic que jo els batejos així de primeres no m'hi fan entrera, això és el que volia dir, no? Bé, i d'igualment aquest bateig ha duit una mica de suc a nivell premsa, ara vos explico. Sí, així a priori pareix que no, perquè ha estat un bateig molt a l'estil d'aquesta parella, molt discret, amb els familiars més íntims, i de fet s'ha fet a porta tancada, no? Se va fer una cerimònia religiosa a la parròquia de Crist Rei, a Manacor, una cosa ben curta, de mitja hora, molt austera, molt poc destacable, diguem, i després van anar dinant al restaurant de Sa Punta, Son Cervera, on de fet n'et soci el seu tiet, en Miquel Àngel Nadal, ex futbolista, d'entre d'altres, del Barça. Suposo que tothom el té localitzat.
2: Sí, aquí
1: sí. A ella tota sa dinastia, no?
0: Aquí sí, aquí, però... aquí estem aprovats.
1: Sí, aquí està bé, no?
2: Sí. Igualment,
1: amb aquest mateix, com vos deia, ha entrat un gran interrogant, i és sa presència o absència d'Antoni Nadal.
0: Jaume, què vols dir amb això, mam?
2: Sí.
1: Mira, Antoni Nadal és, per qui estigui també entabanada, és el tiet d'en Rafa Nadal, és un dels altres tiets d'en Rafa Nadal, i va ser el seu entrenador des dels seus inicis fins l'any 2017, quan va rompre el vincle laboral d'una forma, diria, curiosa, per dir-ho d'alguna forma. Va ser com que no... Pareixia que no hi havia hagut un gaire enteniment entre, entre ells amb aquesta ruptura laboral.
0: Tu
1: no
0: has vist la sèrie, no?, de Netflix...
1: No, aquest és reality que han fet d'ell, no? Com un reality no,
0: documental. Sí, bé, sí, és més un documental que un reality. Clar, és que aquí es dona pistes d'allò que va passar o de com hauria passat i més comptat per mateix Rafael Nadal, no ho sé. Si un dia tens un parell d'hores, ja mos ho contaràs si el mires. De totes maneres, nosaltres tenim una exclusiva perquè avui i ve tres televisió, a partir de les 9:30, entrevista en Rafael Nadal en superprimícia. Sí.
1: Ah, i però a parlar de a nivell esportiu?
0: Suposant
1: també
0: que sí.
2: Ah, sí. No sé si entraran són a parlar
0: de... No ho crec, són els companys de serveis esportius d'IV3.
1: Bé, a mi, els companys d'esportius d'IV3, que una abraçada des d'aquí, digueu-les que per favor li demanin sobre aquest bateig, perquè jo ara mateix ho vull sobretot.
0: Molt bé.
1: Com deia, mira, jo vos vaig explicant quins són els dubtes que se m'ha creat en el cos aquest bateig. És que la premsa s'ha demanat si Antoni Nadal estava convidat, o si inclús estant convidat, va voler assistir o no, i aquí hi ha com a divergència d'informacions, no? Segons el mitjà Vanitatis, Antoni Nadal no va presentar-se en aquest bateig, donant a més a entendre que la seva relació personal ha quedat una mica ressentida amb els anys.
0: Ui, això crec que cercar...
2: Però no va presentar-se, vol dir que estava convidat i no hi va anar, o que no l'havien convidat?
1: No especifiquen, però com te dic, fan bastant de... O sigui, posen moltes focus amb aquesta idea de que no hi ha enteniment entre ells. Llavors, ho enfoquen d'una forma un tant pseudo-conflictiva, per dir-ho d'alguna forma, no?
2: Això és segons Vanitatis.
1: Exacte, això és Vanitatis. Igualment, la revista Hola, que no sé si estàu molt posades, però la revista Hola és una revista de capçalera per tota la família Nadal. És un lloc on normalment en Rafa Nadal i els seus familiars envien els comunicats oficials, vull dir, són amiguis, no? I de la revista Hola diu, segons ells, de forma contrastada, que sí que va assistir a la cerimònia religiosa, Antoni Nadal, però que no va poder gaudir del posterior dinar per motius laborals. I destaquen que la seva relació és excel·lent. És a dir, que, en certa manera, no nombren Vanitatis, però vendria a ser com un petit tard en el seu company de gremi Vanitatis, d'Hola cap a Vanitatis, m'enteneu?
0: Clar, que ets a dir...
1: No ho sé.
0: No ho sabem. Però
1: ja
0: bé...
1: Dic, Jo no pensava que mai m'interessés un bateig, però de cop aquest bateig m'ha entrat FOMO. Volia ser-hi per...
0: Home, sí, i Miquel...
1: Per descobrir totes aquestes informacions.
0: Aquest Miquel, el ninet, és moníssim. Bé, i l'altre també, tots dos. Com que jo ja he vist la sèrie, Jaume, tens d'obres aquest cap de setmana? Has de mirar la sèrie de Netflix i també,
1: no, ja
0: sobretot...
1: I tu mirant la sèrie, creus que realment entre ells a dia d'avui pot haver un conflicte? No sé com se respira la sèrie documental.
0: Hi ha moments de tensió. Hi ha moments que varen ser molt complicats, però després, al final, la família està per damunt de tot.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. A veure, s'ha de dir que en Rafa Nadal, quan se va retirar, va tenir un moment d'unes paraules molt enfocades en Antoni Nadal, indicant i enfatitzant que sense Antoni Nadal ell no hagués estat on estava i que havia estat el seu millor entrenador de la història. Per tant, algun tipus d'enteniment i de...
0: Sí. I això queda palès en el documental. I també a Pentura en parlarà en aquesta entrevista que farà avui en primícia. Per tant, no diran res, mirarem i vetres a les 9:30 i la setmana que ve ho comentam. Jaume.
1: Mira, jo honestament avui cancel·lo el meu concert de David Bisbal.
0: No hi vagis.
1: Perquè jo tinc una cita amb Vivetres Ràdio.
0: Vivetres Televisió.
1: Vivetres Ràdio l'estic tenint ara.
2: Sí, ara. Vivetres Televisió més tard. Sí.
0: A les 9:30. Oida, quedam entesos.
2: Poses
0: la
2: televisió i cames estirades.
1: Exacte.
0: Jaume, moltes gràcies. Una ferrada. Fins la setmana que ve.
1: Fins la setmana que ve, que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu, igualment.
3: IB3 Ràdio és informació.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal dotats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
3: Font de misteris.
2: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
3: Font de misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
7: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
7: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
7: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
7: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí i B3 Ràdio. Serveis informatius. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Cocavols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: I abans d'acabar aquesta hora, vos hem d'explicar que ja és aquí l'11a edició del Festival Aima, que més enllà de Maria la Salut, enguany també creix a Sant Fornés, a Montuïri, i també a la comuna de Lloret. I nosaltres, per parlar-ne, vos direm que saludarem a Maria Antònia Oliver perquè a Celestí tenim més informacions.
2: Sí, un seminari sobre dramatúrgies contemporànies en arts vives, titulat De què parlam quan parlam de cos, que es fa precisament aquests dies, és la prèvia d'aquest gruix del festival que serà del 5 a l'11 de juliol. Una edició que encara accentua més el diàleg entre les disciplines artístiques contemporànies i el territori rural, com dèiem, que pren més força que mai amb la comuna de Lloret i Sant Fornés a Montuïri. Una programació intensa de dansa i arts escèniques que ara volen conèixer.
0: I com dèiem, ho farem. Anna Maria Antònia Oliver, com estàs? Benvinguda.
8: Molt bé, gràcies.
0: Home, la família creix, això.
8: La família creix, l'atreviment creix.
0: Sí, sí. Sí. Home, també és vera que entre Maria, Lloret i Montuïri tampoc no hi ha tant de quilòmetres, eh? Vull dir que
8: no,
0: es va de fer.
8: Són aquí a propet, són els veïnats.
2: Veïnats, això mateix.
8: Bon veïnatge.
0: Mm-hmm. I tant que sí. Per què decidiu anar un poc més enllà del terme municipal de Maria la Salut?
8: Perquè Molt bé, canviar. Després de 10 anys, quan tu ja entres en l'hàbit i ja estàs habituada a un format, doncs està molt bé fer un canvi perquè va més enllà la nostra feina que la permanència, no? Aleshores, també amb ganes de tenir noves complicitats, també, poder compartir i tenir complicitats amb altres projectes, també, mm-hmm. i maneres de fer. La comuna per nosaltres és tot un descobriment i Som Forners és per posar-te els pèls de punta, no? Mm-hmm.
0: I tant.
2: Clar, a veure, qui passarà a la comuna...
0: Què t'he de dir jo?
2: Sí. Qui passarà a la comuna, Maria Antònia, qui passarà a Som Forners com a indrets especials o nous en aquesta nova edició? Com se repartirà aquesta programació? Què en destacaries?
8: Vos explic ràpid, perquè sempre ho han fet en els mig d'un camp de Rostoi d'aquí de Maria, no?
2: Sí.
8: I l'any passat vàrem fer una prova que va ser entrar dins un corral gros, però un corral on reduir la gent, tenir els artistes molt més a prop, tot fer aquesta feina de proximitat, no? I això ens va obrir els ulls a atrevir-nos a altres coses, no? Aleshores, enguany entrem aquí a Maria, dins el poble, i entrem dins una portassa grossa, i dins un escaparat i una plaça. I com que nosaltres no fem espectacles d'entreteniment, no? Aleshores, ho deixem molt clar i la gent ens ho respecta molt. I després, doncs aquí a Maria farem Hermanas Pico Hueso, La Perrerí, que és una companyia de Menorca. Després fem una part dedicada a l'art jove, dansa contemporània, perquè dintre del nostre festival ells tenen públic, hi ha una mirada molt, molt amable que acompanya. El Col·lectiu 14, que és una companyia nova d'aquí, de Mallorca, i després un projecte d'una companyia italiana que se fa amb gent d'aquí. Uh-huh. És a dir, se passen una setmana currant i construint el projecte i ho fan aquí. I a Som Forners
0: no tenim
8: fem
0: més
8: altres
0: no,
8: projectes.
0: I no, ho haurem d'explicar, perquè no tenim més temps, Maria Antònia, li ve moltíssimes gràcies, però consulteu el programa d'Eima, que enguany és meravellós.
8: Sí,
0: gràcies.
8: Som Forners és una meravella, i la comuna també. Gràcies a vosaltres.
9: This song talks about the same porgy that we've talked about for 2 years now. His name is Porgy. Only this one was written by Dorothy Fields and Jimmy McHugh.

0: Heu de saber que avui a les 7, Pau Gómez Calvo presenta el seu llibre Una cuina a cada casa.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.

moment per encetar aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui. Tenim en Lluís Fortes al control tècnic i avui la companyia del divulgador en gastronomia i també en arts escèniques, Pau Gómez.

0: Ai, em podria sopar cada dia de pa amb oli,
1: sí.
0: Jo.
1: Sí. Sí, i en viuríem.
0: I en viuríem, eh? Sí.
1: Però bé, aquesta cançó de Peret, boníssima.
0: Sí, boníssima, també, eh? Una cuina a cada casa, editat per La Campana, és el darrer llibre de Pau Gómez Calvo, que el presenta d'aquí una estona, ho dèiem, en conversa amb Jaume Clapet Soler i l'il·lustradora Mariona Alberic. Un llibre dedicat a la cuina familiar, que va més enllà del que és alimentar-nos amb gust, sinó que la cuina és identitat, memòria, volen dir quotidianitat, afecte i temps. La cuina diu qui som i ha estat transmesa de generació en generació, d'aquesta cuina casolana que viu en la memòria abans que fins i tot hi hagués els llibres de receptes. I d'això va aquest homenatge sentimental en un temps en què la cuina està en plena transformació, ja ho sabem, per la globalització i els canvis d'hàbits. I de tot plegat en volen parlar a continuació, en profunditat, amb el seu autor.
2: En profunditat.
1: I acaba d'arribar fa poc temps a l'aeroport i ja el tenim aquí, als estudis de la ràdio. Paz Gómez Calvo, com estàs? Benvingut.
3: Hola, molt bé.
1: Gràcies per ser aquí. I molt ben acompanyat d'en Jaume Clapet Soler. Jaume, com estàs?
3: Hola, molt bé.
1: Gràcies també per ser aquí. A més, en Jaume va estudiar amb una companya nostra, la Francesca.
3: Correcte. Comunicació audiovisual, correcte. Sí.
0: Que vols passatge, de fet. Sí. Ella ha fet bé.
3: Ens acull a casa seva i ens passeja. Ah, ens passeja per Palma.
1: Quina sort, sí. Si ho teniu. Oh, molt bé. I demà vau estudiar junts amb la Francesca?
3: Sí, sí, sí, sí. Als 4 anys de carrera.
1: A on? A quina universitat?
3: A l'Autònoma de Barcelona.
1: Molt bé. I de, mira, vareu fer bona amistat.
3: Sí, des de llavors, des del 2010.
1: Que bé.
0: Que bé.
1: I de, també ha vengut avui, naixesca nostra, però...